0: 100 soldats més a lluitar contra els incendis que ja han devorat 22.000 hectàrees a tot el país. El foc més greu avança ara cap a Bordeus, on s'ha hagut de tancar l'aeroport. I el destituït fiscal en cap del Tribunal Penal Internacional, Karim Khan, ha acusat l'organisme judicial de negar-li un procés just i ha anunciat que recorrerà la decisió presa aquest divendres a Nova York en una reunió porta tancada dels membres del TPI. La majoria dels 125 estats integrants d'aquesta alta cort internacional han votat a favor d'acabar amb el mandat de Khan per conducta sexual inapropiada. El prestigiós jurista britànic de 56 anys se l'investigava per les denúncies d'agressió sexual que va fer una empleada d'aquest organisme que treballava amb ell. Recordeu que Karim Khan va acaparar atenció mediàtica fa 2 anys per dictar justament ordres de detenció contra Benjamin Netanyahu i l'exministre de Defensa israelià per crims de guerra a Gaza. Aquí els talls de les línies R2 i R11 de Rodalies per l'esvoranc de les obres del soterrament de les vies de Montcada i Reixac compliquen la mobilitat dels usuaris. Aquest dissabte, Adif i el Ministeri de Transports haurien de concretar quan es restablirà aquest servei entre les estacions de Sant Andreu Comtal i Montcada i Reixac. Els passatgers afectats es queixen, òbviament, de la falta d'informació i dels retards provocats per aquests canvis de trajecte.
1: Una odissea. Tardes menys en anar en cotxe de Barcelona a Saragossa que de Sant Celoni a Barcelona.
2: Ahir vaig arribar 2 hores i mitja gairebé més tard des de l'hora que vaig sortir de treballar.
3: Haig de buscar una altra línia diferent, després fer volta per Barcelona per arribar a la feina, etc. Una bogeria.
0: Els veïns dels blocs desallotjats per l'esvoranc del Putxet de Barcelona, en canvi, ja saben que tornaran a casa en les pròximes 2 setmanes. Una bona notícia. L'Hospital Universitari Vall d'Hebron ha fet el primer trasplantament d'Espanya entre 2 persones amb VIH, que es tracta d'un trasplantament de ronyó d'un donant viu realitzat amb cirurgia robòtica. El receptor, que patia una insuficiència renal greu, evoluciona bé i ja ha rebut l'alta. El donant també es recupera bé. Des de l'Organització Nacional de Trasplantaments destaquen que és un avenç social per les persones amb VIH. Beatriz Domínguez és la directora de l'entitat.
4: Por eso lo importante de permitir este tipo de trasplantes no es tanto el volumen de procedimientos, sino el permitir que estas personas con infección por el VIH puedan donar órganos si así lo desean.
0: La qüestió és que aquesta operació ha estat possible gràcies al canvi de la normativa estatal. Aquest tipus d'intervencions estaven prohibides a Espanya des del 1987. Esports. El Barça ha saldat el seu primer amistós de la pretemporada amb una victòria per 4-1 contra l'Europa. El partit s'ha jugat a porta tancada a la Ciutat Esportiva Joan Gamper sense el debut encara de Karim Adeyemi. El Barça també ha confirmat que el trofeu Gamper es disputarà dimecres 19 d'agost a les 8 i que el rival serà l'Al-Ahly egipci. El Barça femení, la defensa Marta Torrejón, de 36 anys, ha renovat per una temporada i la també defensa Carla Julià ha renovat fins al 2030. Ara passa a tenir fitxa del primer equip. I a l'Espanyol, el migcampista ofensiu Antonio Roca marxa, s'ha dit, del Mallorca de la segona divisió per la pròxima temporada.
5: Fins aquí les notícies.
6: Poca roba, molt gel i bona música. Els caps de setmana d'estiu són per ballar.
5: Dissabtes i diumenges d'una a dues de la matinada.
6: DJ Trapella.
7: Hola, hola, Trapelles. Benvingudes a un programa més.
5: DJ Trapella, a Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio i ICAT et proposen una capbussada al Sona Nou d'estiu.
8: Com sona la nova escena musical catalana? Us descobrim la història, els grups i les cançons del Sona Nou.
5: El Sona Nou dona veu a l'escena emergent dels països catalans.
8: Música catalana refrescant i emergent.
5: Els dissabtes a les 6 de la tarda...
8: Sona Nou.
5: Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
8: Escolta'ls abans que ningú.
9: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
5: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
10: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
5: 3 Rondes. Diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells es viu a Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
9: Escolteu-nos i fem pinya.

Quito via de dir que aquell tempes pujant un esglou cada passa que fa, canviant com a artista, com a persona, en la seva transformació personal, seria capaç de donar en aquest Freedom 25 no només un homenatge a George Michael, sinó un sentit nou a la peça Kate Tempest, Freedom 25. I això és del mar. Refàs. Encara no hem entrat a la tardor i ja enyorem l'estiu. I llavors, el suau.

d'una elegància màxima, aquest del mar, Rafaràs. Un dels projectes del segell Personal Belongings, el segell català que no deixa de treure tracks. Música escapista, deep house, elegantíssim i temes superbs, com aquest. Kate Tempest es brena George Michael. Rafaràs ens diu que del mar. I Rules, després d'haver fet història, amb un remix que s'ha fet famós arreu, a les xarxes, del mític Teardrops de Womack and Womack, es treu de la màniga una cançó que diu que li va inspirar. Una d'aquelles cases flotants de Maida Vale, d'un amic seu, amb la col·laboració de Bandit a les veus. Rules diu...

0: com diuen els nostres amics del sud, de categoria Rules, amb la col·laboració de Bandit i aquest Could Have Been So Good, una peça de balla absolutament inspirada i d'una resolució que fa fredat. Soy Català Ràdio Inquieta. Balles la pista de fusta, tant com desitges.
1: AICAT, pista de fusta.
0: I això és un remix del Listening Voices de Crystal Cat.

prou fosca, prou enigmàtica i prou ben feta aquesta remescla de Voices per Little Thing dels australians Crystal Cat. I aguiteu qui torna. Torna. Diga. Ecstasy surrounds me. Surrounds me. Diga, fent de tiga.

feia 10 anys que Tiga no feia un àlbum sencer. Remixes, sessions i la seva obsessió pel futbol fet a casa nostra. En el seu Twitter, Ecstasy Surround Me, una de les peces de Hot Life, la tornada de Tiga. I ara imagineu-vos les noves generacions que sempre es critiquen. Van a buscar les arrels i Mina Raco, mireu com es berena un clàssic de Canut i Berlanga.

Berlanga encara no hi era composant, sí que hi eren Eduardo Benavente, Alaska i Nacho Canut, peça original de Paràlisis Permanente, interpretada per una jove artista anomenada Nina Raku.

0: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Pugem una mica els sintetitzadors. BMX Escape,

Black's Escape, el que és el mateix, la banda sonora d'una tarda a la bahia. Forever hi posa la veu. BMX Escape té la mà trencada de fer cançons que podrien sortir a pel·lícules o a sèries de televisió inspirades en els 80. The Bay.

Petal i el clàssic sampler. El porto al camp, no me'l puc treure de sobre. Moltes vegades les cançons busquen en el passat una manera d'inspiració. Fallides? El 70%, però quan són aixents, valen la pena. El mateix que han fet Rueja i Cross, dos DJs que se n'han anat als 90 a buscar The Grace of Motion i el seu Meeting Shion. Una revisió pel 2025 d'un clàssic dels 90, un clàssic que neix a Nova York, que explota a UK i que ara ja és patrimoni de la humanitat. Shine On, Roger Cross and The Grease of Motion.

0: un clàssic de clàssics dels 90, el mític Shine On, The Degrees of Motion, ara, en una revisió de Cruz i Rougey, dos productors actuals, que segurament eren uns nois, que van descobrir aquesta cançó en un caset, robat directament d'alguna cabina. Les cabines són llocs de comunió, gairebé un altar. La nostra cabina, ja la veus, amb Miqui Puig als plats. Mira, aquí, sóc el que et saludo. Ets a la pista.
1: Pista de fusta, la secta del ball. Laus.

0: quarto.
1: Amb Miqui Puig, la secta del ball té sacerdot.
0: Ed è tipo così.
1: Pista de fusta, de dilluns a dijous a les 8 del vespre.
2: Les novetats van tocant la porta. Dorey, amic grec al final, presenta aquest Faith, una altra peça vigorosa. Pujades, baixades, aturades, els mítics subidons per explotar l'alt de tot, però sobretot garantia de qualitat

sota l'àlies de Dorey, un jove londinenc que un dia diu que en té prou i se'n va a muntar un estudi al mig de les Highlands. Allà, entre neu pluja, no perd l'olfacte per fer peces ballables com aquest Faith. Es nota la cultura britànica transpuant per cada un dels beats, dels bombos i de les veus filtrades. I un que en sap molt de fer això és Ten Snake. Té nou track amb Kerr Jackson i es diu Push.

aquests altres dos que no es moquen amb mitja màniga, Gert Jansson i Tensei, un britànic i un alemany com l'acudit, i un aguanta amb el cubata, que en farem un altre que trencarà pistes. André Simer i René Gaston diuen que això és el ball de les armes. El ball de les armes. No de ballar, eh? Sinó la ball, perdó. I've got your pleasure. I've got your pleasure. I've got your pleasure. I've got

no han vingut a jugar, han vingut a golejar. Es diuen Andrés Zimmer i René Gaston. Ho deixarem aquí amb els berlinesos, que també en saben d'això. Renegade Master. Joe Han diu que la festa no s'acaba. Ja saps on som. A 3CAT Cultura. Sigueu feliços. Puny enlaire.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit. Us informa Sara Riera. Dimiteixen els dos màxims directius de l'aerolínia Plus Ultra després que el jutge del cas Zapatero els hagi citat a declarar al setembre. El president Julio Martínez Sola i el conseller delegat Roberto Rosselli estan investigats pel préstec públic de 53 milions d'euros que va rebre aquesta companyia durant la pandèmia. Aquesta setmana van reconèixer tots dos davant l'Audiència Nacional Espanyola que Plus Ultra havia signat un contracte amb l'empresa d'un íntim amic de Zapatero per pagar-li l'1% del rescat, una mica més de mig milió d'euros. Tot plegat el dia que la Fiscalia Anticorrupció ha demanat a l'Audiència Nacional que ampliï la informació sobre les joies de Zapatero. Sospita que poden tenir més valor que els 1,3 milions d'euros que els pèrits van estimar en un primer estudi preliminar. Fins ara, l'expresident espanyol no ha donat explicacions sobre l'origen d'aquestes joies. En l'entrevista a Televisió Espanyola de dijous es va limitar a dir que van ser un regal de cortesia, però no va aclarir qui li va fer. S'incrementa el risc d'incendi de cara a aquest cap de setmana. Segons les previsions dels agents rurals, aquest dissabte hi haurà 195 municipis de 19 comarques amb risc extrem d'incendi forestal. Malgrat la baixada de temperatures, el vent que bufarà als dos extrems del país fa canviar el mapa de riscos. Aquests dies no es podrà accedir als parcs de Tivissa, Vandellòs, Cordó Boix, muntanyes de Prades i els ports. I continuaran amb l'accés restringit al parc de Montmell, Marmellà i també la Serra de Montsant. 200 municipis més tindran un nivell molt alt de risc d'incendi. I el foc continua colpejant amb virulència també a Espanya i França. A Madrid i Àvila ja hi ha més de 65.000 persones evacuades o confinades i les flames continuen descontrolades. La prioritat dels bombers és evitar que els dos incendis s'acabin unint en un de sol. A França, el govern ha enviat 500 soldats més a lluitar contra els incendis que ja han devorat 22.000 hectàrees a tot el país. El foc més greu avança ara cap a Bordeus, on s'ha hagut de tancar l'aeroport. Laurent Núñez és el ministre de l'Interior francès.
2: Hi ha una necessitat absoluta i imperativa de desplegar recursos i recórrer a l'exèrcit per evitar totalment que el foc vagi cap a l'est.
1: Israel ha engegat una operació militar de gran abast a Cisjordània després de la mort de dos israelians i quatre palestins en un tiroteig a tocar d'un dels assentaments de colons jueus. Un grup de colons han entrat en territori palestí sense permís de l'exèrcit israelià i han provocat enfrontaments amb veïns locals. La baralla ha continuat més tard. En un altre punt, als afores del poble, ja en presència de soldats israelians i de colons armats. En un moment de la baralla, un palestí ha pres l'arma d'un dels colons i s'ha produït el tiroteig mortal. Els fets han desfermat una onada de violència dels colons de Cisjordània que han atacat diverses poblacions. El govern de Netanyahu ha mobilitzat l'exèrcit i ha accelerat també la legalització dels punts d'avançada dels colons. Paramount Skydance ha acceptat aquest divendres congelar el procés de fusió amb el grup Warner Bros. Discovery fins al juny de l'any que ve. Aquesta decisió es produeix mentre la justícia dels Estats Units examina una demanda presentada per 12 estats que acusen l'acord de crear un monopoli audiovisual. L'últim fre de l'operació de fusió, que està valorada en 110.000 milions de dòlars, té lloc dos dies després que Paramount demanés una audiència judicial per salvar el seu acord de fusió amb Warner, argumentant que la demanda presentada pels fiscals d'aquesta dotzena d'estats pretén una mesura extraordinària i dràstica sense donar a la companyia l'oportunitat d'una audiència completa i justa. Segons la demanda contra Paramount Skydance, aquesta fusió amb Warner eliminaria la competència a Hollywood i violaria una llei federal del 1914 que prohibeix les fusions que generin un monopoli. Esports. El Barça ha saldat el seu primer amistós de la pretemporada amb una victòria per 4-1 contra l'Europa. El partit s'ha jugat a porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper sense el debut encara de Karim Adeyemi. El Barça, per cert, ha confirmat que el trofeu Gamper es disputarà dimecres 19 d'agost a les 8 i que el rival serà l'Ali Egipci. El Barça femení, de la seva banda, diu que la defensa Marta Torrejón ha renovat per una temporada i també la defensa Carla Julià ha renovat fins al 2030. Passa així a tenir fitxa del primer equip. A l'Espanyol, el migcampista ofensiu Antonio Roca marxa cedit al Mallorca de la segona divisió per la pròxima temporada.
0: Fins aquí les notícies.
3: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
4: Sigui qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
3: Denuncien l'excés de burocràcia...
5: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
6: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona. Ja
5: farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
3: I a casa nostra tornen a sortir el carrer.
5: I de la resta del món.
3: Pendents de la cimera internacional...
5: Faci el temps que faci.
7: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
5: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana.
8: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
9: Entendre és obrir els ulls.
10: Obrir la ment.
9: Obrir la ment.
11: Obrir la ment.
8: Neix un nou univers informatiu. 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.

Quina gran cançó per començar un programa de ràdio. Què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes al Delicatessen, la sintonia dedicat FM. Tal dia com avui, de l'any 1947, va néixer David Bowie. I aprofitant l'efemèride, volia escoltar avui, o volia proposar-vos que escoltéssim música de David Bowie, però fer-ho d'una manera molt especial, agafant cançons originals i grans versions que s'han fet de les cançons originals de David Bowie. Per exemple, aquest Young Americans la va recrear amb un recopilatori que es va fer per una ràdio, per una FM nord-americana o britànica, ara no recordo, la 104.9 XFM, els Cure. Els Cure van fer una versió del Young Americans que sona així de bé.

S'ha de dir que la veu de Robert Smith li queda bé. El Young American li queda bé a la música de Bowie, li queda bé a qualsevol cosa. No és un dels tipus que estigui més en forma, però aquest any el veurem, el Primavera Sound. Són caps de cartell, els Cure, fent aquesta versió de Young Americans. Anem amb més versions, sigui Stardust, amb la versió original de David Bowie. I va, us les poso seguides. I enganxadeta, el sigui Stardust, feta per Seu George. En brasiler.

Jo penso que Seu George és qui ha fet les millors versions de David Bowie. Originalment, ell va participar com a actor també al costat de Bill Murray, per exemple, o d'aquell Blanchett, o Angelica Houston, aquella pel·lícula dirigida per el Wes Anderson que es deia Life Aquatic. I ell apareixia, fent de mariner, i cantant algunes d'aquestes cançons. I després va publicar un àlbum que es deia Life Aquatic Session, en el que hi havia totes les versions, com aquest Ziggy Stardust, de David Bowie, però cantades a ritme de bossa nova. Anem amb més versions. Aquest és el Quicksand, primera versió de David Bowie, i després agafeu-vos fort, perquè és versió de Dinosaur Junior.

Quicksand, que és una cançó original que va enregistrar el David Bowie l'any 71 amb aquell disc que es deia Hunky Dory, i aquí teníeu la versió que van fer els Dinosaur Junior, que quan volen també poden abandonar les guitarres elèctriques i fer-ho tot amb acústic. De fet, James Mastis, per exemple, té discos en solitari que són molt més tranquil·lets i que són absolutament extraordinaris, malgrat que som superfans de les guitarres assassines de Dinosaur Junior. Dues versions més, aquesta d'una cançó absolutament coneguda, Life on Mars, primer la de David Bowie i després la que van fer els Flaming Lips.

Flaming Lips reinterpretant el Live on Mars amb el seu sempre particular sentit de l'humor. S'ha de dir que la versió original de Live on Mars és una pregunta que fa David Bowie, porta un signe d'interrogació. La versió de Flaming Lips no porta el signe d'interrogació, per tant podria ser la resposta a la pregunta de David Bowie. Anem amb una altra cançó de Bowie. Recordeu que avui estem fent originals i versions, aprofitant que tal dia com avui, del 47, va néixer David Bowie. Avui seria el seu aniversari. Five Years, cançó magnífica, meravellosa, que està també inclosa dins d'aquell The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, de l'any 72, i de la qual se n'han fet moltes versions. Hi ha una versió fins i tot d'una banda espanyola, els Taures Turdos, l'Aurora Bertran, una banda... L'Aurora Bertran és la cantant de Taures Turdos, una banda de Navarra, diria que de la capital, de Pamplona, però jo m'he quedat amb una versió que arriba des del Canadà, la versió que fan els Cowboy Yankees d'aquest Five Years. Primer, com sempre, l'original i després la versió.

Enorme banda, els Cowboys Yankees fent aquesta versió del Five Years. Avui, originals i versions, aprofitant que tal dia com avui va néixer David Bowie. I acabarem amb una cançó extraordinària. A mi és una cançó que m'encanta, David Bowie. Porta el mateix títol de l'àlbum, The Man Who Sold the World. I la versió que escoltareu és d'una sessió de l'Unplugged dels Nirvana, que també van incloure aquesta versió del David Bowie. Anem primer amb l'original, The Man Who Sold the World, David Bowie.

Marxem, gràcies per ser-ho. Farem amb una cançó que també té versions, però em quedo amb l'original, aquest Starman, de David Bowie. Gràcies per ser-hi, com sempre, gràcies per fer-nos costat. Avui és dijous, que per nosaltres com si fos divendres, i per tant ens retrobem dilluns aquí al Delicatessen a la mateixa hora. Sigueu exigents amb la bona música.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Sara Riera. Els incendis que colpegen Espanya i França ja han obligat a evacuar més de 160.000 persones. A Madrid i Àvila el foc està descontrolat i els bombers temen que els dos incendis es puguin acabar fusionant en un de gran. De moment, les flames han arrasat més de 20.000 hectàrees i el Ministeri de l'Interior ha assumit el control de la situació després de declarar l'emergència. A França, aquesta matinada està havent-hi noves evacuacions de municipis a prop de Bordeus. El president Emmanuel Macron ha ordenat mobilitzar mig miler més de soldats que en les pròximes hores s'afegiran a l'altre mig miler que ja treballa per contenir els focs que hi ha per tot el país. Laurent Núñez és ministre de l'Interior francès.
2: Hi ha una necessitat absoluta i imperativa de desplegar recursos i recórrer a l'exèrcit per evitar totalment que el foc vagi cap a l'est.
1: Aquí a casa nostra, aquest cap de setmana s'incrementa de nou el risc d'incendi. Segons les previsions dels agents rurals, aquest dissabte hi haurà 195 municipis de 19 comarques amb risc extrem d'incendi forestal i a 200 municipis més el risc d'incendi serà molt alt. Donald Trump afirma que està considerant atacar amb més força encara l'Iran després de 14 dies seguits de bombardejos i a mesura que el conflicte s'amplia. L'Aràbia Saudita ha atacat aquesta nit la zona del Iemen controlada pels rebels. Testimonis presencials han confirmat el bombardeig de la ciutat portuària d'Udeid del Mar Roig, des d'on es creu que els hutis estan atacant vaixells saudites. Tot i això, el president nord-americà assegura que les negociacions amb Teheran continuen.
3: Estem parlant amb ells ara mateix. Crec que a mesura que passen els dies, cada vegada són més seriosos per raons òbvies. Ara bé, també estem preparats i a punt per atacar fort. Però estem parlant amb ells, així que crec que mentre parlem ja veurem què passa.
1: Trump sospesa, doncs, les dues opcions, una sortida militar i també una sortida diplomàtica a la guerra. Esquerra celebra que el Tribunal Suprem apliqui l'amnistia als membres sobiranistes de la mesa del Parlament que presidia Roger Torrent, però creu que era inevitable després de l'aval de la justícia europea. En canvi, Josep Costa, que era diputat de Junts, treu ferro a aquesta decisió del Tribunal.
4: Jo no vaig demanar mai aquesta amnistia i, per tant, que diguin el que vulguin. Jo no els reconec cap legitimitat per decidir sobre el debat polític.
1: El Suprem també ha amnistiat tres manifestants condemnats per desordres públics i l'exalcalde de Sabadell, Matías Serracant, que estava condemnat per haver permès obrir escoles per votar l'1 d'octubre. I presó provisional per al suposat autor de l'agressió a ganivetades a la seva parella a la Canonja, el tarragonès. El titular del jutjat primer de la secció de violència sobre la dona de Tarragona ha rebut aquest divendres l'agressor, que té 14 antecedents policials. Finalment se li ha imputat la presó provisional comunicada i sense fiança per una causa que investiga una temptativa d'homicidi. Una cinquantena de tractors han tallat durant 4 hores la C14 a Tàrrega, a l'Urgell. Unió de Pagesos i altres entitats han protestat pels danys que provoquen els conreus, els conills, els cabirols i els senglars i contra la ZEPA, les zones d'especial protecció per a les aus. Demanen asseure's a negociar amb la Conselleria de Territori. Carol Aixut, d'Unió de Pagesos, a Catalunya Ràdio.
5: I la decisió de no poder fer moltes coses amb tema agrícola és el que ha provocat l'abandonament, sobretot de les finques i després dels pobles, perquè els joves ja no es volen quedar. I fins que no ens vulguen escoltar, perquè al final l'únic que volem és que se'ns escoltin, que nosaltres, amb el tema de la seta, fa 6 mesos que esperem una reunió en territori.
1: Els pagesos es tornaran a mobilitzar diumenge en aquest mateix tram de Tàrrega. Esports, el Barça ha saldat el seu primer amistós de la pretemporada amb una victòria per 4-1 contra l'Europa. El partit s'ha jugat a porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper sense el debut encara de Karim Adeyemi. El Barça, per cert, ha confirmat que el trofeu Gamper es disputarà dimecres 19 d'agost a les 8 i que el rival serà l'Al-Ahly egipci. El Barça femení, de la seva banda, ha renovat Marta Torrejón, defensa, per una temporada, i també la defensa Carla Julià ha renovat fins al 2030. A l'Espanyol, el migcampista ofensiu Antonio Roca marxa cedit al Mallorca de la segona divisió per la pròxima temporada. I el Barça de bàsquet, que ha anunciat el seu 8è fitxatge de cara a aquest nou curs. És l'aler nord-americà de 27 anys, Tyrese Martin, que ha firmat per una temporada procedent dels Brooklyn Nets.
0: Fins aquí les notícies.
6: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al Tres Rondes, l'informatiu casteller de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
0: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
7: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al Tres Rondes.
0: Tres Rondes. Diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells es viu a Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
6: Escolteu-nos i fem pinya.
0: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
8: A l'estiu canviem horaris i rutines. El que no canviem són les ganes d'acompanyar-vos i explicar-vos què passa. Perquè al matí de Catalunya Ràdio continuem pendents del que passa al món i també a casa nostra.
0: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
8: Aquest estiu, passi el que passi, som aquí per explicar-vos-ho. I també tindrem temps per l'entreteniment. Us acompanyem allà on sigueu.
6: L'esport no fa vacances a l'estiu.
0: Tampoc a Catalunya Ràdio.
6: Continuem pendents del Tour femení i dels primers partits amistosos del Barça i de l'Espanyol.
0: També del Girona i del Sabadell.
6: Estem atents al Gamper i als primers partits de la Lliga amb la TDT i el Tot Gira.
0: A més del mercat de fitxatges.
6: Cada dia a les 7, tot costa. Les tardes de dilluns a divendres continuen sent per al programa d'esports referent de Catalunya Ràdio.
0: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, el Club de la Mitjanit.
6: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio.

0: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
1: En el capítol anterior...
2: Dos assassins fora de control. Les forces de seguretat a Catalunya han declarat l'alerta màxima i han iniciat el que en l'argot policial es qualifica com a caça de l'home. La recerca de Manuel Brito i Francisco Javier Picatoste és una prioritat absoluta de Mossos d'Esquadra, Policia i Guàrdia Civil, perquè es tem que la seva carrera sagnant no hagi acabat encara i que puguin causar...

0: Pere de Ribes. Els Mossos munten un gran dispositiu per protegir el nen i detenir els fugitius, però Brito i Picatoste no s'hi presenten. Els col·laboradors de Brito i Picatoste sospiten que la policia els va al darrere, tenen por de ser detinguts i tallen la comunicació fins que la cosa es relaxi. Brito i Picatoste decideixen abandonar Collserola pel seu compte i busquen un cotxe per anar fins a un refugi a prop de Berga. En troben un al camí vell de Sant Iscle, a prop de Cerdanyola. Creuen que està abandonat. S'hi apropen. Quan intenten entrar-hi, s'adonen que dins hi ha una parella que, espantats pels dos delinqüents, intenten fugir. Perquè no s'escapin, Brito buida el carregador del seu revòlver sobre el noi. Deixen el cos a la cuneta sense saber si continua viu i pugen al vehicle. Al seient del darrere, encara hi ha la noia despullada i molt espantada. Brito s'asseu al seu costat. Picatoste, el seient del conductor, arrenca el motor. No tenen ni idea de quin serà el seu proper moviment.
1: Hola, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Brito i Picatoste sembla un títol de pel·lícula. La seva història també. L'un, condemnat per homicidi, i l'altre, un lladre amb sida i amb poca autoestima. Fereixen greument dos Mossos a Lleida per escapolir-se de la presó. S'amaguen durant gairebé un mes a la serra de Collserola, ajudats per delinqüents comuns. El temps, que passa sense novetats positives per a ells, i la por de ser detinguts els empeny a fugir, a qualsevol preu, i tornen a disparar, tenyint de sang encara més els seus camins. Pararan? Els faran parar? Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
2: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame.
0: Crims. Per què matem?
2: Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord.
0: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
1: El camí de Can Catà és una petita carretera de muntanya. Uneix el parc de la Riera a Cerdanyola amb la finca de Can Catà, on hi ha una masia del segle XVIII molt ben conservada. És un dels camins més recomanats per recórrer en bicicleta si un s'endinsa a Collserola des de la zona del Vallès. Un racó idíl·lic envoltat de natura frondosa, on de nit no hi passa gaire gent. I és en aquesta zona on han abandonat el cadàver del noi a qui han disparat. El policia nacional que fa la inspecció ocular de l'escenari del crim li dona la volta al cos del noi i, casualitats tràgiques de la vida, és el seu cosí Sergio Martínez Moré, de 23 anys. Aquesta coincidència complica encara més el cas.
3: A partir d'aquell moment, el cos nacional de policia i el grup d'homicidis especialment agafen el seu cas perquè el familiar d'un d'ells ha estat assassinat per dos tios que se l'havien escapat als Mossos i que 33 dies després o 30 i escaig dies després els Mossos no aconseguien detenir.
1: Recordeu que en aquell moment, l'any 2001, els Mossos encara no han estat desplegats a Barcelona. És per això que el grup d'homicidis del cos nacional de policia pot reclamar el cas com a seu. Poc després que la Policia Nacional trobi el cadàver del noi, a la que aleshores era la seu central dels Mossos al carrer Bolívia, cantonada amb el carrer Ávila, el cap de l'equip d'investigadors dels Mossos que porten el cas, el sotsinspector Toni Domènech, tope amb la notícia.
4: Quan es van disparar, quan va ser el súmum de la pressió, va ser quan un dia arribo jo a les 7 del matí i veig un teletip de la sala SIC. Vale? La sala és la sala de coordinació interpolicial de Catalunya, dels diferents cossos policials. I m'arriba un, homicidio en Collserola, dos individuos han tiroteado a un chico, al conductor, han violado a la chiquita i ja està.
1: Des del primer moment, el sotsinspector Domènech té clar que aquells són els homes que busca des de fa 32 dies. Tot i que voldria seguir el rastre d'aquesta nova pista,

0: ha de respectar la cadena de comandament i la burocràcia entre els diferents cossos policials és complicada.
1: Automàticament els meus superiors determinen que com que Collserola és cos nacional de policia, doncs es té que anar a parlar amb ells, a intentar fer un equip conjunt, a intentar fer aquelles coses que els agrada tant als polítics.
0: I aleshores, a totes les pressions que patien els Mossos en aquell moment, se n'hi afegeix una de nova.
1: Què he de fer? No, posa'm, fes-me un informe i posa tot el que hem fet. Tot? Tot el que hem fet. Pues jo, tres pàgines, tot. ¿Vale? Telegrama, fem, tenim, vigilància, pavón, este, el confidente, el otro, aquí, allà, tot. Tingui. Vale, vale, pues ara anem a veure el cos nacional de policia. Ens anem a Via Laietana. Allà hi havia un bon professional, el Pepe, que és el que portava els homicidis de Barcelona abans de ser Mossos. Bueno, era un gran professional, no tinc res més a dir, però ell era com jo. A mi me manden. ¿Sabes qué? Esto está muy bien, ¿vale? Automàticament va agafar l'informe i se'l va fotre a la butxaca. I va dir, ara hablaréis con el jefe, el inspector jefe. Vam anar a parlar amb l'inspector jefe i l'inspector jefe va dir, bueno, sí, però ¿sabéis qué? En vez de coordinar, porque nosotros estamos acostumbrados a trabajar de una manera, de una diferente manera y tal y cual, vamos trabajando vosotros por vuestra banda, nosotros por la nuestra, y ya nos llamamos.
0: Així com la Guàrdia Civil treballava conjuntament amb els Mossos des del principi del cas, la Policia Nacional no.
1: La relació amb Cos Nacional de Policia i amb Guàrdia Civil era bona. Mossos, policia, Mossos, Guàrdia Civil. Nosaltres hem intentat fer, quan jo estava a les unitats centrals, equips conjunts, de dir, coño, treballem els tres. I allà a Vila Bolívia, quan venien els de la Nacional i ven els de la Guàrdia Civil en allà, marxaven. Jo con esto no trabajo.
0: La cosa és que les disputes internes es converteixen en una competició.
1: Bueno, el dia següent, la Nacional tenia el col·legi nostre al domicili del Pavón, estaven a sota, vigilant també i fent també amb càmeres i tot el que es fa, la pràctica policial. Clar, sí, ja ho tenien tot. Tenien el cotxe, tenien qui els hi subministrava, doncs només tenien que anar doblant. I ells volien emportar-se el gat a l'aigua, ells volien triomfar perquè, bueno, Maxime, el xiquet mort era parent d'un policia. I això els esperonava més. I guanyar Mossos també els esperonava més.
0: Ja ho heu sentit, en una escola de barri davant de casa del Pavón, al pis de dalt hi havia els Mossos i al pis de sota la Policia Nacional. Però si en molts àmbits la competència es perona, en aquell cas, sembla que el joc no era massa net.
2: I, per exemple, la inspecció ocular, el primer atestat sobre la mort a Collserola, no es trasllada a Mossos d'Esquadra fins molts dies després. Alguns periodistes teníem aquesta informació abans que els propis investigadors de Mossos d'Esquadra que perseguien a Brito i Picatoste.
0: Al mateix temps que els agents competeixen a peu de carrer, la tensió es dispara als despatxos dels alts càrrecs i el cas entra de ple en la dimensió de la política. Situació que Carles Fernández, aleshores cap de comunicació dels Mossos, va viure de manera molt directa.
3: I teníem un altre ingredient, que és el conflicte competencial polític o institucional. Si jo hagués verbalitzat tot el que es deia en aquells moments internament, doncs les paraules haguessin hagut de ser censurades en aquests micròfons, perquè la relació era molt tensa, molt tensa. El sentiment de traïció era molt tens, molt tens.
0: Tots volen resoldre el cas, detenir els fugitius, però els Mossos consideren que s'hi juguen molt més.
3: Allà ens hi jugàvem alguna cosa més, i era demostrar que un cas complicat també el podien resoldre els Mossos. No era una qüestió d'honor, sinó una qüestió de reputació, una qüestió de credibilitat. I en aquest cas, jo crec que vaja, va haver-hi un abans i un després en la credibilitat del cos.
0: A cada nou gir que fa la història, la tensió tiba d'una banda nova. Ara mateix, pels Mossos, la pressió està al màxim i no baixarà fins que enxampin els assassins. A més, ho volen aconseguir abans que ho faci la Policia Nacional. Els investigadors han de fer esforços per mantenir el cap fred i no precipitar-se. Després de l'atac contra la parella, tornen a estar com estaven. Els fugitius han tornat a desaparèixer. El fragment de l'article que sentireu el van escriure Ignacio de Orobio i Albert Jimeno per La Vanguardia.
4: Policía Nacional, Mossos d'Esquadra, Guardia Civil y policías locales del Vallés se mantienen en estado de máxima alerta para dar con los dos delincuentes que en la tarde del martes mataron a tiros al joven de 23 años y agredieron sexualmente a su novia, tras sorprenderlo en una zona boscosa de Collserola. Los dos hombres son, según la Policía Nacional, Francisco Javier Picatoste, de 34 años, y Manuel Brito Navarro, de 35, fugados de la prisión de Ponent hace alrededor de un mes.
0: L'aleshores sergent Toni Domènech té clar que detenir Pavón i interrogar-lo no és una opció.
1: El Pavón és la nostra rosa, m'entens? O sigui, allò que hem de cuidar. Per què? Perquè és l'únic contacte amb Brito i Picatoste. Nosaltres qui ens interessen són Brito i Picatoste. Clar, si nosaltres detenim a Pavón, se'n va tot en orris. Perquè ja no tenim contacte amb aquell. El telèfon d'aquest s'apagarà i els telèfons dels altres ja no els tindrem. És contraproduent. Nosaltres tenim que estar jugant, bueno, al pòquer, per dir-ho d'alguna manera. Esperant la jugada bona.
0: Com els bons jugadors de pòquer, els investigadors han de saber gestionar la tensió i esperar a tenir la millor mà per fer l'aposta forta. Les batudes no s'aturen. Continuen atents per si els telèfons dels uns i dels altres s'activen. Vigilen Pavón amagats a l'escola que hi ha davant de casa seua, amb la Policia Nacional fent el mateix al pis de sota. I a pocs quilòmetres d'allà, a prop d'una petita ermita a la banda de la serra de Collserola que pertany a Sant Cugat, els dos fugitius continuen amagats.
5: Han pasado dos días. Ni como ni duermo. Solo escucho la radio y dejo que la lluvia me empape, me limpie. Discuto continuamente con Brito y él se va. Le digo que me deje solo. Escucho las noticias. Hablan de un asesinato y algo se rompe en mi interior. La imagen del chico no había dejado de acosarme. Tenía la esperanza de que saliera vivo y no fue así.
0: Aquestes són reflexions de Javier Picatoste que va deixar escrites quan va acabar tot. Som al 15 de novembre. A Barcelona no para de ploure a bots i barrals. Hi ha ràfegues de vent de fins a 100 km per hora. S'espera que el temporal s'allargui fins al dia 17. En aquell moment, quan Picatoste està sol i el remordiment se'l mengen per dins, quan creu que res pot anar pitjor, el locutor que està parlant del seu cas a la ràdio el fa caure una mica més avall.
5: Hablaban de violación y me quedé de piedra. No lo podía creer. Pensaba en lo que pasaría ahora con mi familia y la ira me invadía. Esperé que Brito llegara.
0: L'esquerda que havia començat a obrir-se entre els dos fugitius quan Brito va reconèixer haver tocat una mica la noia s'acaba de convertir en un abisme. Picatoste no està disposat a continuar fugint al costat d'un violador. Ja va dir-li fa només dos dies que si tornava a fer alguna cosa semblant, el mataria.
5: Cuando llegó, quité el seguro del arma y le apunté. Se quedó blanco. Le pregunté, ¿qué le hiciste a la chica cuando yo me fui esos 15 minutos?
6: Nada, ya te digo, hermano, tocarla un poco, olerla, nada más.
0: No pare de ploure amb molta intensitat. Durant uns instants, Brito veu el canó de la pistola de Picatoste davant els seus ulls. Tot pot acabar en mans de la persona que més l'ha estimat durant aquests últims anys, l'home que ha arriscat la seva vida per alliberar-lo. Picatoste és al fons del pou, al límit del que pot suportar. Ho ha donat tot per algú que, si és veritat el que diu la ràdio, l'ha traït. Abans de premer el gallet, escolta la versió dels fets que li dona Brito.
5: Bajé el arma, le creía. Le dije lo que decía la radio, que me había matado a mí y a los míos, que se había acabado todo. Los colaboradores no lo entenderían, ni siquiera yo lo entendía. Parecía todo una pesadilla.
0: Picatoste ha de decidir entre creure el que li diu la ràdio i confiar en el seu hermano. En aquell moment, només Picatoste sap per què decideix acceptar la versió de Brito. Durant el judici, ho explica el mateix Picatoste. Val la pena escoltar-lo per sentir amb quina seguretat parla d'aquell moment.
7: Sí, lo recuerdo porque estuve a punto de matarle ese día.
8: ¿Estuvo a punto de matar a quién?
7: A él. Cuando me enteré por las noticias de eso mismo, sí.
8: ¿Dijo usted que si hubiera sido verdad, le pegaría un tiro?
7: Si lo hubiera visto, no estaría aquí ahora mismo.
8: Perdón, es que no le oigo
7: si
8: fatal.
7: Si yo lo hubiera visto, no estaría aquí ahora mismo. Y él lo sabe.
0: A Barcelona, els investigadors dels Mossos segueixen atents al domicili de Pavón i a les escoltes telefòniques. Passen les hores i ni una cosa ni l'altra dona resultat. L'últim telèfon que els Mossos tenen de Picatoste no ha tornat a activar-se. No saben si no l'està utilitzant per precaució, si se li ha espatllat l'aparell o si està utilitzant una nova targeta amb un número diferent. Abans de continuar, Repassem, aclarim i recapitulem. Hola, Lídia Orriols.
9: Hola, Carles Porta. Diumenge 14 d'octubre del 2001, a Lleida, dos Mossos d'Esquadra traslladen Manuel Brito des del centre penitenciari Ponent fins a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. El pres s'ha fet mal caient per unes escales i el metge li enguixa el braç. A causa del guix, els Mossos no poden emmanillar-lo. Quan estan a punt de pujar al cotxe per tornar a la presó, un home se'ls apropa i dispara contra els dos policies. El pistoler és Javier Picatoste, intern també de la presó de Ponent. Fa 9 dies que hauria d'haver tornat al centre d'un permís familiar. Durant aquest temps ha acabat de solucionar alguns detalls d'una fugida que portaven més d'un any planificant. El tiroteig ha deixat els dos Mossos malferits, un d'ells quedarà paraplègic. Els roben les armes, pugen a un BMW i s'escapen a tota velocitat. La fugida en cotxe no dura gaire. Topen amb un control de policia en una de les sortides de Lleida. Aparquen en un carrer del barri dels Magraners i desapareixen camp a través. La policia els perd la pista. Els fugitius dormen de dia i caminen de nit pels horts que voregen la ciutat. L'única pista que troben els Mossos és en una caseta, propietat del pare de Brito, a Santa Maria del Camí. Allà hi ha 4 motxilles plenes de material de supervivència, brides i 2 passamuntanyes. Durant 8 dies i 8 nits, els Mossos vigilen el lloc, però Brito i Picatoste no s'hi presenten. La vigilància s'aixeca quan un confident afirma que els fugitius ja són a la serra de Collserola. El mateix confident explica als investigadors que un tal Pavón està col·laborant en la fugida des del principi. Els dona el telèfon que Picatoste està fent servir per comunicar-se amb aquest col·laborador i assegura que el tal Pavón els està ajudant a canvi que Brito i Picatoste donin un cop contra un narcotraficant. A partir d'aquestes pistes, els investigadors descobreixen que Brito, Picatoste i Pavón pretenen segrestar el fill d'un traficant de drogues de Sant Pere de Ribes durant un partit de futbol. Els Mossos i la Guàrdia Civil munten un dispositiu per protegir el nen i caçar els fugitius, però passa tot el dia i no s'hi presenten. A Collserola, Pavón comunica a Brito i a Picatoste que la policia li va al darrere i durant un temps deixarà d'ajudar-los. Els fugitius volen robar un vehicle, creuen que és buit, però quan l'obren s'adonen que hi ha una parella dins. Disparen contra el noi, deixen el cos al voral de la carretera i s'emporten la noia. Al cap de 5 quilòmetres, el cotxe s'atura perquè els trets han fet malbé el motor. Lliguen la noia en un arbre i li deixen a prop un ganivet perquè es pugui alliberar quan ells hagin marxat. Mentre Picatoste està explorant el terreny, Brito la viola. L'endemà al matí, uns homes que passegen per Collserola troben el cadàver del noi. Els primers agents que es presenten al lloc del crim són de la Policia Nacional. El cadàver està de boca terrosa. Quan la gent li dona la volta, s'adona que el noi és cosí seu. A partir d'aleshores, la Policia Nacional pretén apropiar-se del cas i no vol col·laborar amb els Mossos, a qui molta gent acusa d'incompetents perquè els fugitius ja porten 30 dies escapats. Han ferit 2 Mossos, han violat una noia i han matat un noi. Brito i Picatoste tornen a l'ermita de Sant Medir per amagar-se. Estan atrapats a la muntanya, saben que tot està molt vigilat i se'ls acaben les últimes provisions. Passen 2 dies. Després de l'episodi de la noia, Picatoste se sent traït i ha perdut el vincle que l'unia amb Brito.
0: Els Mossos saben que els fugitius estan desesperats i esperen que en algun moment cometin un error.
10: You want it darker.
11: Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat.
10: Inene, inene. I'm ready, my lord.
11: Amb Carles Porta.
0: El 16 de novembre del 2001, a les 10 i 14 minuts del matí, el telèfon de Pavón rep una trucada.
12: Bienvenido al buzón Movistar. El teléfono al que llama no está disponible. Grabe su mensaje después de la señal.
13: Hola, soy Ángel. Llámanos a las 4, ¿vale? Y luego a las 10 si no nos pillas, queda poca batería. Venga, hasta luego.
0: Els agents que estan fent les escoltes reconeixen la veu i l'adrenalina se'ls dispara. Picatoste està trucant des d'un número de telèfon desconegut. Per tant, no tenen autorització judicial per intervenir-lo. A contrarrelotge han de convèncer el jutge que aquell número pertany als fugitius. Si no ho aconsegueixen, els poden perdre el rastre. Només cal que Pavón tingui un segon telèfon que els Mossos desconeixen. En Joaquim Estrada, de l'àrea de comunicació dels Mossos, va escriure en la revista interna dels Mossos l'emoció i els nervis amb què es van viure aquells moments.
14: Com si d'una pel·lícula de suspens es tractés, els minuts anaven passant i l'autorització no arribava. Finalment, a les 14:03, va arribar l'autorització i es va fer la trucada més ràpida feta mai entre Barcelona i Madrid. In extremis, es va aconseguir punxar el mòbil de Picatoste.
0: La trucada a Madrid és la que han de fer els agents a la companyia de telèfons perquè aquesta faci possible tècnicament l'escolta d'un dels seus clients. Solucionat això, els Mossos tenen accés directe a totes les comunicacions dels fugitius. Pel missatge que han sentit, estan intentant establir contacte de nou amb Pavón. Ara falta veure si Pavón respondrà o no. És un moment crucial pels investigadors, però també per al Carles Fernández i l'estratègia de comunicació dels Mossos, perquè els mitjans estan a sobre del cas constantment. Quan vegin moviment de Mossos amunt i avall, voldran saber què passa. És molt important que tinguin la informació pertinent perquè tot surti bé.
3: Home, el que em deien és, escolta, s'està fent tot, estan tots els efectius posats, tenim línies diferents obertes, no ho xerris, perquè si aquesta línia és la de veritat i els tios ho adverteixen, no sabem si escolten la ràdio, no sabem res. I com que no sabem res, hem de baixar tots els riscos. No sabem si porten un transistor, aquests tios a la butxaca. Per tant, hem de minimitzar els riscos de la informació que donem. En alguna ocasió, posem l'accent en aquesta línia o en què hem trobat per buscar reaccions, la policia això sovint ho fa, no es tracta de mentir, sinó de, tenim un indici, digues que hi ha aquest indici, a veure quina reacció tenim. El cos estava molt angoixat, i el cap del cos estava molt angoixat, i el director general estava molt angoixat, i el conseller estava molt angoixat, i el president estava angoixat.
0: Tots aguanten la respiració i creuen els dits al voltant de l'aparell de les escoltes telefòniques que els Mossos tenen instal·lat a la central del carrer Bolívia. Passen 4 hores i 41 minuts. A les 2:55 del migdia, Pavón rep una nova trucada del telèfon de Picatoste i aquest cop sí que respon.
15: Sí.
16: Oye.
15: Dime.
16: ¿Cómo has quedado con este?
15: ¿Sube o no?
16: Sí, a las 10.
15: Vale, de acuerdo.
16: ¿Sabes dónde es ya o no?
0: Es talla la comunicació, però al cap de pocs segons tornen a trucar.
15: Sí.
16: Oye.
15: Dime.
16: Oye.
15: Dime.
16: Subes por la carretera del Tibidabo, ¿eh?
15: Sí, hombre.
16: Hasta arriba del todo. No al Tibidabo, sino dirección a San Cugat, ¿vale?
15: Escucha, habemos al Jorge y lo mando.
16: Vale, mándamelo.
15: Escucha, los que te dije están encima mío.
16: ¿Pero qué dices, macho? No te entiendo.
15: Que los que te dije están encima mío y no paran.
0: Pavón ya té claríssim que la policia està a sobre d'ell, però tot i això es continuen trucant. Es detecten fins a 4 trucades que seran determinants. Pavón té por que ell estigui massa controlat. Avisarà el Jorge Uroz, que anirà a una caseta de la carretera de la Rabassada, direcció Sant Cugat. La caseta està abandonada. És just a dalt de la muntanya i té un rètol de protecció civil. El lloc el tenen clar, però el codi que utilitzen per parlar fa dubtar d'una altra cosa als policies.
1: Però hi ha un hàndicap. Tal com parlen amb l'argot que parlen, jo li passo les cartes que vam aconseguir a la presó, li passo als nostres analistes i dic, dóna'm una hora. Perquè aquí aquests em diuen una hora, però pot ser una o pot ser una altra, dieu-me. I ells em diuen, un cop analitzat tot, em diuen, Toni, són les 4 de la tarda o les 10 de la nit. No hi ha equívoc possible. Llavors és realment quan comença el dispositiu per caçar-los. Un dispositiu, bueno, important. En aquell temps, el més important que s'havia fet.
0: No poden perdre el temps. Si l'opció correcta és la de les 4 de la tarda, els fugitius estan a punt d'arribar a la caseta. El primer és tenir vigilat i assegurat el lloc. El sotsinspector Domènech parla del GEI. Són els grups especials d'intervenció, l'organisme dins dels Mossos d'Esquadra especialitzat en situacions amb un alt risc d'enfrontament armat.
1: Llavors a mi em va tocar agafar un caporal i dir-li, vine, agafa el cap del GEI, amic meu, el portes allà, li dius on és, perquè ell sàpiga anar, i ell ja s'ho muntarà, tu no et preocupis, i me'l tornes a portar aquí. Va agafar el cap del GEI, se'l va emportar, li va ensenyar la caseta de peó a un caminero, i van venir. Llavors li vaig dir al cap del GEI, fes-t'ho com vulguis. 3:30 màxim, et vull anar allà.
17: i no els diguis res als teus homes. Però potser esteu fins a les 12 d'any.
0: La casa en qüestió està construïda a quatre vents, a peu de carretera. És blanca. A primer cop d'ull sembla solitària, tot i que no gaire lluny hi ha altres cases. Antigament era la vivenda del treballador que s'encarregava de cuidar les carreteres. Ara està abandonada. Té dues plantes visibles des de la carretera i un soterrani. Tot i els tres nivells, és petita i senzilla. A la banda de l'arrabassada dona una paret lateral amb quatre finestres, dues a la primera planta i dues a la segona. L'altre lateral i la part del darrere estan encarades al bosc. L'entrada principal té un pati que dona a una esplanada que connecta amb la carretera. El pati està envoltat per un mur de menys d'un metre d'alçada. Un cop identificada la casa, el primer que han de fer els Jay és comprovar que els fugitius no siguin a dins.
17: Va agafar tot l'equip amb dues furgonetes, van desencotxar, van entrar i llavors em va comunicar: escolta, aquí dintre no hi ha ningú. Dic, vale, perfecte. A partir d'ara us quedeu aquí fins a les 10 de la nit.
0: Ha arribat l'oportunitat que els Mossos esperaven. O ara o mai.
17: Uns 50 homes de la Divisió d'Investigació Criminal de 3 en 3, de totes les unitats de la Comissaria General, de 3 en 3 amb arma llarga i vehicle, apostats a diferents llocs de tot Collserola. Vale? Mirant de mar a muntanya, tot Collserola, jo tenia el mapa al davant, i anàvem col·locant a tots els camins, caminets, llocs on jo veia que, no sé, que hi havia una zona boscosa, que podrien sortir per allà, allà enviàvem homes. Això eren uns 50.
0: I no s'acaba aquí.
17: Llavors, què més teníem? Teníem a la banda dreta de Collserola, teníem 8 furgonetes de la Brimo. 48, 50 homes més. I a la banda esquerra teníem 8 Land Rovers de la Guàrdia Civil. 40, 50 més. I a la banda baixa de lo que és Collserola tenia tot l'equip segundo de delinqüència organitzada de la Guàrdia Civil, que són els que havien estat col·laborant amb nosaltres. Tot això estava ocupat.
0: Més de 150 agents, entre Mossos i Guàrdia Civil, desplegats estratègicament per tot Collserola. Ja s'han fet les 4 i està clar que no és l'hora correcta perquè allà no s'hi presenta ningú. A les 4 i 11 minuts entra una nova trucada de Brito a Pavón, però un cop més la trucada es talla i no hi torna a haver més comunicacions entre uns i altres.
17: En aquest impàs de les 4 a les 10 són 6 hores, Conyo, és molt de temps. Però, bueno, anaven sortint cosetes a tots els homes que teníem allà. Ves que he vist això, comproveu. Ves que aquest cotxe, comproveu. Ves que allà veig una gent que... Aneu i comproveu.
0: 6 hores d'espera en les quals tots els involucrats en l'operació compten cada minut que passa. En una situació així, és fàcil que hi hagi discrepàncies.
17: Va venir l'intendent, el meu superior, i em va dir: Toni, tens que fer aixecar l'helicòpter. I jo li vaig dir: no. Si tu m'ordenes, faré aixecar el que tu vulguis. Però si a mi em demanes que faci aixecar l'helicòpter, et dic no. L'helicòpter fa molt de soroll. I l'únic que aconseguiràs aixecant l'helicòpter és que aquests s'amaguin i no treguin el cap. Fes-ho com vulguis. Estava allà el cap del cos, sentat amb mi, parlant d'això. Com que l'intendent havia entrat, no l'havia vist. El cap del cos se'l va mirar i li va dir: crec que tens raó. L'intendent va tenir que marxar.
0: I mentre això passa a la sala de comandament de la comissaria del carrer Bolívia, des d'on es dirigeix l'operació, a Collserola, els agents esperen, aferrats a les seues armes, per passar a l'acció en qualsevol moment.
3: Hi havia dos dispositius policials a dos llocs diferents. Val? Hi havia el dispositiu policial dels Mossos d'Esquadra en col·laboració amb la Guàrdia Civil a Collserola, i hi havia un dispositiu del Cos Nacional de Policia al Vallès, crec que era a Sabadell, amb un polígon industrial.
0: Es manté la competència. La Policia Nacional creu que la trobada entre els fugitius i Pavón no serà a Collserola i despleguen el seu dispositiu a un altre lloc. La competència que s'ha establert entre els dos cossos arriba al seu punt decisiu. Cadascú ha fet la seva aposta i queda per veure on apareixeran Brito i Picatoste. Les hores, els minuts i els segons passen més lents que mai. Es fan les 9, 9:45, 9:45... S'acosta l'hora convinguda i tots es posen en guàrdia preparats pel que calgui, tant els Mossos i la Guàrdia Civil a Collserola com els nacionals al Vallès. Qui té raó?
10: I'm ready, my lord.
11: Crims. Amb Carles Porta.
5: Cuando llegamos al sitio íbamos ya sin precauciones. Antes esperábamos a que llegaran y luego íbamos al encuentro. Esta vez no. Llegamos a la casa, el primero, yo detrás, discutía con él a voces.
0: A Collserola, dues siluetes s'apropen a la casa. Així descriu el moment un dels policies que hi és present.
18: A les 21:50 es persona a les immediacions de l'edifici de Protecció Civil un individu controlant i vigilant l'entorn. Al cap d'uns minuts apareix un altre individu amb la mateixa actitud.

0: la sala de comandament, el sotsinspector Domènec espera amb impaciència rebre noves informacions dels GEI. Tot l'esforç, l'angoixa, els nervis i el cansament dels últims 34 dies es concentren en aquell moment.
1: 10 menys 5, 10 menys 3, entra, o sigui, radia el cap del GEI, estan entrant dos homes al pati de la caseta del peón caminero. 3 minuts van parar, van passar 3 minuts, 4, els més llargs de la meva vida. O sigui, allò es fa etern en la vida, petit tant.
0: Brito i Picatoste salten el petit mur que voreja el pati de la caseta. No tenen ni idea de tot el que està passant al seu voltant. Continuen discutint fins que...
2: En plena discusión, de repente se vieron un montón de luces. Casi parecía de día. Decenas de puntos rojos estaban por nuestros cuerpos.
0: Brito i Picatoste no s'ho esperen. El cansament i la desesperació els ha fet abaixar la guàrdia i deixar de prendre les mesures de seguretat que han utilitzat durant tota la fugida. Els punters làser dels fusells que els apunten els han agafat tan desprevinguts que no poden fer res.
2: Se había acabado. Esperaba oír las detonaciones. No llegaron. ¡Quietos! ¡Las manos sobre la cabeza! ¡Al suelo! ¡Manos atrás!
1: L'únic que van tenir temps de fer va ser aixecar les mans. Ni es van moure. Es van tirar sobre d'ells, els van tirar a terra, els van desarmar, els van emmanillar.
0: A la comissaria del carrer Bolívia, amb Bàbila, en Toni Domènec aguanta la respiració. Sap que, per molt que sembli que tot ha acabat, no pot dir blat fins que sigui el sac i ben lligat.
1: Quan van dir a les 10 i 2 minuts detinguts Brito i Picatoste, no us enganyo, llavors em va sortir tota la pressió. Tota. Tota. Vaig tenir que marxar un racó.
0: Són les 10 i 2 minuts del 16 de novembre. Han passat 34 dies i 34 nits des del tiroteig a Lleida. Potser 16 hores en les quals l'aleshores sergent Domènec i tot el seu equip no han deixat d'intentar caçar aquests fugitius. 48.960 minuts en què ha hagut de controlar l'angoixa per mantenir el tipus davant de tothom. En Domènec busca com pot un racó d'intimitat i deixa caure les llàgrimes. Un instant després, ha de continuar.
1: Després, tot seguit de la detenció, el que comunico jo per ràdio, obert a tots els efectius, és: detinguts Brito i Picatoste, torneu a base tots. S'ha acabat. Van començar a saltar per l'emissora. Visques, bravo, rebut, ara anem, de tot. De tot, els qualificatius que van expressar els homes que estaven allà, que en definitiva s'havien passat 8 hores allà a l'intempèrie, doncs, bueno, tots contentíssims, com no es pot ser d'una altra manera.
0: La Maica Navarro, en un article publicat al Periódico, descriu l'ambient que es va viure en aquella sala de comandament.
3: A medianoche, en las dependencias de los Mossos de Escuadra de la calle Ávila, todo eran abrazos emocionados entre los agentes de la policía autonómica. «Ya han caído», gritó casi con lágrimas en los ojos un agente mientras se abrazaba a uno de sus mandos. La alegría no solo estalló porque los dos fugitivos habían sido por fin arrestados, sino porque la detención la había realizado la propia policía autonómica con la ayuda de la Guardia Civil.
0: En Domènec té clar que l'èxit no és només dels Mossos.
1: La Guardia Civil, vaig comunicar-me amb ells per telèfon. Venir para acá y avisa al teniente coronel. Al teniente coronel Gómez Alarcón, llavors era teniente coronel. Va venir amb una botella de Moixandón. Es va abraçar a mi i em va dir: ja sé de quién es mérito. Vamos a ir a cenar. Un altre dia, evidentment.
0: Quan passen uns minuts i sembla que tot es relaxa, el sotsinspector s'aparta de les celebracions i fa una trucada.
1: Bueno, vaig trucar a la dona. Nena, que ja s'ha acabat això. S'ha acabat. I ell em va dir: vale, però jo estic a l'hospital amb ma mare. Que li tenen que canviar el fetge.
0: La vida familiar que ha hagut de deixar de banda durant tot aquest temps se li planta davant dels morros. El cas de Brito i Picatoste ha estat una bombolla que pràcticament l'ha aïllat de la resta del món. Però la bombolla ha esclatat. Mentre a comissaria estan celebrant un èxit històric pels Mossos d'Esquadra, la sogra del Toni Domènec ha empitjorat greument d'una malaltia que arrossega des de fa temps.
1: Bueno, venen tots, jo li comunico al major, que és el cap del cos, li dic que jo hauré de marxar. tenia el problema amb la dona. Jo hauré de marxar, m'espero a que vinguin, que els entrin, i després marxaré, vull que ho sàpiga.
0: La investigació policial pròpiament dita s'ha acabat, però encara queden coses molt importants per resoldre. El cas té una vessant política i mediàtica molt important. Els Mossos han estat qüestionats durant molts dies i s'ha d'aprofitar la detenció per refer la imatge i la bona reputació del cos. Per això, el Carles Fernández, aleshores cap de comunicació de Mossos, creu que és indispensable que tots els mitjans de comunicació puguin estar presents i fer la foto de Brito i Picatoste detinguts.
4: I jo recordo que era un divendres a la nit, jo estava al poble, jo soc de Breda, jo estava a Breda i vaig rebre una trucada per al mòbil. Situem-nos, 2001, que vull dir, no tothom tenia mòbil, ni els twitters, tot això no existia. Vull dir, convocar una roda de premsa, vaig vulnerar totes les lleis del món mundial, perquè vaig agafar el cotxe, vaig baixar i des del mòbil anava trucant a tots els periodistes per convocar-los.
0: Una d'aquelles periodistes és la Maica Navarro.
5: Ja gairebé havíem tancat el diari i recordo una trucada del Carles Fernández i em diu, estàs amb gent? Sí. Posa't en un lloc de la redacció que no hi hagi ningú i que ningú t'escolti. Em va dir, ara et diré una cosa que no pots dir absolutament res i fins que no et doni un altre senyal no pots publicar res. Però t'ho explico perquè comences a treballar però no pots sortir d'aquí. Ostres, Carles, què passa? I em diu, els tenim. I jo vaig fotre un crit de... ¡Bien! ¡Los tenemos! Pero los tenemos como si yo estigués allá detenint-los. Diu, i ara la teva comença a cridar. Maica, sisplau, calla! Ostres, calla't, que dic que no pots dir res. Mira, vaig passar, que m'ha dit el Fernández, diu, escolta'm, atura màquina, atura la portada, han pillat el Brito i Picatoste. Hòstia, no tinc res encara, però aturem i comencem a relatar la història, aturar portada i començar a escriure.
0: La Maica és un exemple del que està aconseguint el Carles Fernández trucant a uns periodistes i altres mentre baixa a Barcelona des de Breda. Que la majoria de diaris aturin màquines i reservin la portada per a la detenció de Brito i Picatoste. Però continua tenint un problema.
4: I ara, com que ja ha passat el temps i suposo que fins i tot deu haver prescrit alguna cosa, et deu poder explicar tot. Una de les coses és aquesta, que vaig vulnerar totes les lleis del món del codi de circulació, perquè amb el mòbil vaig convocar tothom. I l'altra és... En el moment de la convocatòria de premsa allà, jo necessitava que tots els mitjans haguessin arribat a la roda de premsa. I això era indispensable. Per què? Perquè jo necessitava de tots els micros, totes les càmeres i totes les possibilitats de canals de comunicació. Insisteixo, no hi havia xarxes socials, tot això no hi era. Per tant, necessitava tots els mitjans de comunicació per poder-li dir a tothom del món mundial que no patissin, que s'havia acabat. Que el cas s'havia tancat i que s'havia agafat els més dolents dels dolents. O sigui, s'havia complert que la policia agafa dolents. I la policia havia agafat els dolents. Llavors jo això m'havia de garantir. Això què va implicar? Doncs que es va endarrerir la roda de premsa, fins que va arribar tothom. Bé, això, Carles, tampoc n'hi ha per tant. Això implicava que es va endarrerir l'arribada dels detinguts.
0: La Maica és una d'aquestes periodistes que està intentant arribar a la roda de premsa i a qui el Carles truca insistentment quan veu que no pot fer esperar més els mitjans que ja són a comissaria esperant.
5: I em deia, hòstia, vine, jo, espera't un moment, espera't. No, és que no, hòstia, vine, sisplau. El meu fotògraf tampoc arribava i el Fernández em deia, per favor, tinc una furgoneta de la brigada mòbil amb Brito i Picatoste donant voltes per la mina perquè no arribes.
0: Finalment, tots arriben i en Fernández fa una trucada a Elías Fernández, aleshores cap de la brigada mòbil, per dir-li que els seus agents ja poden portar els detinguts. Quan els detinguts posin un peu a terra, es començaran a disparar les màquines de fotos i totes aquelles imatges han de dir un munt de coses a la població. Que la policia ha caçat els dolents, que la gent pot tornar a caminar tranquil·la per Collserola, que els Mossos són un cos de policia fiable i eficaç. Per això vol tenir en compte fins i tot l'últim detall. La Maica té una anècdota interessant sobre això.
5: El cap de la Brimo li diu a l'Elías Fernández, li diu al Fernández, escolta'm, espera't un moment, dona'm un drap o alguna cosa perquè el Picatoste porta la cara, porta sang a la cara. I el Fernández, amb un criteri i amb molta valentia en aquells moments, i amb una decisió que va prendre ell de manera unilateral, va dir, no li netegis. Ningú entendria una detenció sense força érem aquests dos individus, i jo crec que contravenint qualsevol legislació actual, que això seria bastant improbable, doncs es va fer un passadís on es van col·locar tots els fotògrafs i van fer, tot i que Ávila Bolívia tenia pàrquing perfecte, va estacionar la furgoneta i van passejar durant uns metres a Brito i Picatoste perquè poguessin ser retratats.
0: Entre tota la gentada que espera els detinguts hi ha Antoni Domènech. Ha jurat a la seva dona que aquesta nit serà a l'hospital, on han de fer-li un trasplantament de fetge a la seva sogra. Però abans necessita fer una última cosa.
1: Jo només els volia veure la cara. Els vaig veure una miqueta compungits, fracassats, en cap moment penedits. No, són especials.
0: En poca estona, TV3 ja dona la notícia al TNNIT.
6: Francisco Javier Picatoste i Manuel Brito estan detinguts des de fa poc més d'una hora en una de les casernes dels Mossos d'Esquadra a Barcelona. En una acció conjunta dels Mossos i la Guàrdia Civil, les investigacions han portat a saber que tots dos es trobarien amb una tercera persona aquesta nit a Collserola.
0: El dia 17, la portada de molts diaris és la fotografia de nit dels dos fugitius emmanillats, bastant bruts, la cara plena de sang i envoltats d'agents de la Brimo. L'expressió de Brito i Picatoste a aquelles fotos ho diu tot. Han perdut.
1: Van ser 33 dies. 33 dies que vaig aprimar 7 quilos. Clar, la meva dona no em va veure, els meus fills no em van veure. Jo, si dormia alguna vegada, eren 2-3 hores. Podia arribar a casa a les 2, les 3 del matí, aixecar-me a les 5, 5 mitja 6, fotre'm una dutxa, fotre'm un petó a la meva dona i marxar. Vale? Jo arribava a la feina i arribava sempre cap allà a les 7 el primer. Era jo, pum, pum. A darrere meu arribava el cap del cos. Això és pressió. I ell no deia mai res, eh? Ell arribava allà, Toni, com ho tenim? És l'únic que feia. Jo primer i ell segon.
0: Pocs dies després, el 21 de novembre, els Mossos detenen Antonio Pavón i Jorge Uroz. Per cert, mai es van presentar a la cita a la caseta de Peó Caminer amb Brito i Picatoste. Els dos col·laboradors havien intentat amagar-se de la policia, però Pavón va acabar entregant-se. I a Uroz el van enxampar a prop de casa seva, al barri del Verdum. A les primeres declaracions que li van prendre els Mossos, Brito va donar els noms dels seus col·laboradors i va explicar què va fer cadascú. Anys més tard, durant el judici, els va exculpar. Picatoste no els va implicar en cap moment i va admetre tots els càrrecs dels quals se l'acusava. Brito es va negar a admetre que havia violat la noia de 23 anys, tot i que les proves per acusar-lo, a part del testimoni de la pròpia víctima, eren més que contundents. Tant ells com els seus col·laboradors van ser jutjats l'any 2005. Una de les coses que més va destacar la premsa va ser la fredor amb què l'un i l'altre van ser capaços d'explicar tot el que havien fet. Durant el procés va tornar a aparèixer la qüestió de la possible relació amorosa entre els dos fugitius, però Brito ho va negar. Un cop el judici va quedar vist per a sentència, Picatoste va fer un últim parlament per demanar perdó. Primer es va dirigir a Xavier Murillo, el mosso d'esquadra al qual va deixar paraplègic. Va dir-li que no pretenia deixar-lo en una cadira de rodes. La bala va tenir una trajectòria que no s'esperava a causa del canó que estava fet malbé. Després, les seues paraules van ser per als pares del noi mort a Collserola. Va dir-los que la seva consciència estava més tranquil·la després que les proves haguessin demostrat durant el judici que les dues bales que ell va disparar no van tocar el noi. Tot i això, Picatoste no pretenia passar per innocent.
7: Yo no hubiera ido a sacar a Brito, nada de todo eso hubiera pasado. Hay un chaval que ya no está aquí y se merecería. Te hubiera dado mi vida porque estuviera aquí, no yo, pero eso es algo que no puede ser ya. Por eso me siento fatal. Sé que de poco sirve decir que lo siento, que me arrepiento, que eso nada va a cambiar. No se puede cambiar. Sé que pedir perdón poco vale también para todos afectados, especialmente a los padres del chaval, que de poco les servirá para aliviar su dolor. Pero sí manifestar que como responsable que me siento de todo lo que ha sucedido, deseo cumplir mi condena íntegramente y acabar mis días en prisión.
0: Acte seguit, Brito també va utilitzar el seu torn d'última paraula.
8: Por último, expresar la no voluntad de matar, tanto por parte de Picatoste como por la mía, en ningún caso. Hubo un cúmulo de circunstancias en las que se disparó, pues sin intención de matar a nadie. La prueba latente son que tres de las personas que se cruzaron en nuestro camino están vivas y nadie podía haber evitado lo contrario.
0: L'Audiència Provincial de Barcelona va condemnar els dos fugitius a 138 anys de presó. Dos anys més tard, el Tribunal Suprem va reobrir el cas a causa d'una sèrie de recursos que havien estat presentats. Les sentències dels principals acusats es van reafirmar, però en aquest cas, el Suprem va condemnar la Generalitat com a responsable civil subsidiària a pagar 2,7 milions d'euros en indemnitzacions a les víctimes. Considerava que s'havien comès una sèrie d'errades en la custòdia dels presos.
9: La relación causal que declaramos tiene su origen no en un posible pronóstico equivocado en la concesión del permiso, sino en el cúmulo de negligencias reglamentarias que han quedado reflejadas y que son la causa eficiente de la consumación de una fuga violenta, planeada gracias a la laxitud en el cumplimiento de las normas de prevención y custodia, así como la impresión sobre las más que razonables acciones violentas de unas personas que tenían unos antecedentes conocidos.
0: Javier Picatoste va morir de sida a la presó. Brito encara va fer molt de soroll. L'any 2009, mentre complia condemna a la presó Brians 2, els funcionaris li van trobar un sobre ple de documents. Havia planejat una altra fuga.
3: El plan de Brito, digno de una película de acción, constaba de dos fases. En la primera, uno o varios francotiradores tendrían que apostarse en los tejados de alguno de los edificios del polígono industrial situado en las cercanías de Brians 2. Desde ahí, comenzarían a disparar hacia el carrer major de la prisión, como se conoce la arteria principal que comunica todos los módulos del presidio. El objetivo sería que esta arteria del centro quedara desierta. Mientras, en uno de los módulos, Brito iba a organizar un motín de presos para generar el caos en prisión. La intención del criminal era aprovechar el desorden para dirigirse al carrer major, correr hacia uno de los muros y saltarlo.
0: Els documents que li van descobrir també hi deia que passaria un mes amagat en un zulo i fins i tot havia fet un llistat dels aliments que volia anar desviant del menjador de la presó. Avui encara és a la presó. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
3: Crims. Muntatge musical, Sergi Cotillas. Documentació, guió i entrevistes, Lídia Orriols. Adaptació i direcció artística, Dolors Martínez. Narració, guió i direcció, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio. Si t'ha interessat aquest episodi, en trobaràs molts més al catàleg de podcast de Catalunya Ràdio. Descobreix-los a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Sara Riera. Els incendis que colpegen Espanya i França ja han obligat a evacuar més de 160.000 persones. A Madrid i Àvila el foc està descontrolat i els bombers temen que els dos incendis es puguin acabar fusionant en un macrofoc. De moment, les flames han arrasat més de 20.000 hectàrees i el Ministeri de l'Interior ha assumit el control de la situació després de declarar l'emergència. A França aquesta matinada està havent-hi noves evacuacions de municipis a prop de Bordeus. Les autoritats de la zona alerten que el foc s'ha fet gran de manera inèdita i avança cap a la ciutat. El president Emmanuel Macron ha ordenat mobilitzar mig miler més de soldats que en les pròximes hores s'afegiran a l'altre mig miler que ja treballa per contenir el foc. Laurent Núñez, ministre de l'Interior francès.
2: Hi ha una necessitat absoluta i imperativa de desplegar recursos i recórrer a l'exèrcit per evitar totalment que el foc vagi cap a l'est.
1: Aquí a casa nostra aquest cap de setmana s'incrementa el risc d'incendis. Segons les previsions dels agents rurals, aquest dissabte hi haurà 195 municipis amb risc extrem d'incendi forestal i a 200 municipis més el risc d'incendi serà molt alt. Dimiteixen els dos màxims directius de l'aerolínia Plus Ultra després que el jutge del cas Zapatero els hagi citat a declarar al setembre. El president Julio Martínez Sola i el conseller delegat Roberto Rosselli estan investigats pel préstec públic de 53 milions d'euros que va rebre la companyia durant la pandèmia. Aquesta setmana van reconèixer davant l'Audiència Nacional Espanyola que Plus Ultra va signar un contracte amb l'empresa d'un íntim amic de Zapatero per pagar-li l'1% del rescat, que és una mica més de mig miler d'euros. Donald Trump afirma que està considerant atacar amb més força encara l'Iran després de 14 dies seguits de bombardejos i a mesura que el conflicte s'amplia. L'Aràbia Saudita ha atacat aquesta nit la zona del Iemen controlada pels rebels. Testimonis presencials han confirmat el bombardeig de la ciutat portuària d'Hudaida, al Mar Roig, des d'on es creu que els hutis ataquen vaixells saudites. Tot i això, el president nord-americà assegura que les negociacions amb Teheran continuen.
3: Estem parlant amb ells ara mateix. Crec que a mesura que passen els dies cada vegada són més seriosos per raons òbvies. Ara bé, també estem preparats i a punt per atacar fort. Però estem parlant amb ells, així que crec que mentre parlem ja veurem què passa.
1: El destituït fiscal en cap del Tribunal Penal Internacional, Karim Khan, ha acusat l'organisme judicial de negar-li un procés just i ha anunciat que recorrerà la decisió presa aquest divendres a Nova York. La majoria dels 125 estats integrants de l'Alta Cort Internacional han votat a favor d'acabar amb el mandat de Khan per conducta sexual inapropiada. El prestigiós jurista britànic se l'investigava per les denúncies d'agressió sexual que va fer una empleada de l'organisme que treballava amb ell. Karim Khan va aclaparar l'atenció mediàtica fa 2 anys per dictar ordres de detenció contra Netanyahu i l'exministre de Defensa israelià per crims de guerra a Gaza. El Tribunal de Violència contra la Infància i l'Adolescència, que va començar a funcionar aquí a principi d'any, ja ha obert 1.700 assumptes penals i 27 sumaris, per la qual cosa el deganat de Barcelona reclama ara que es creï una segona plaça de jutge. Aquesta nova secció investiga de manera exclusiva tots els assumptes penals en què la víctima és un menor d'edat, no només per delictes violents, com el cas del nadó maltractat a Barcelona, també aborda, per exemple, tot el relacionat amb l'impagament de pensions als fills o pornografia infantil. El deganat remarca, per tant, que tots els temes que es porten des d'aquí són preferents perquè les víctimes sempre són vulnerables, són menors i, a més, de la segona plaça de jutge considera necessari que es dupliqui el nombre de funcionaris que hi treballen. Esports, el Barça ha saldat el seu primer amistós de la pretemporada amb una victòria per 4-1 contra l'Europa. El partit s'ha jugat a porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper, sense el debut encara de Karim Adeyemi. El Barça, per cert, ha confirmat que el trofeu Gamper es disputarà dimecres 19 d'agost a les 8 del vespre i que el rival serà l'Al Ahly egipci. El Barça femení, de la seva banda, la defensa Marta Torrejón, de 36 anys, ha renovat per una temporada i la també defensa Carla Julià ha renovat fins al 2030, serà tenir fitxa del primer equip. I a l'Espanyol, el migcampista ofensiu, Antonio Roca, marxa cedit al Mallorca de la segona divisió per la pròxima temporada.
0: Fins aquí les notícies.
4: A l'estiu hi ha més cultura popular que mai.
5: Els matins dels caps de setmana a Catalunya Ràdio seguim tota l'actualitat de la cultura popular i tradicional.
4: Repassem les festes del país i també seguim de prop les novetats de la música d'arrel.
5: Mans, els dissabtes i els diumenges, de 6 a 7 del matí, amb Quim Rutllant.
4: Som el Mans, som a Catalunya Ràdio, l'arrel a la Ràdio Nacional.

0: Què s'ha de fer avui?
1: Re de bo.
0: Home, re de bo. Avui ens visita el petit de Cal Anil.
1: Ep, aquest sí que és bo.
0: Home, i tant. I llavors farem allò de passejar el gos, que a mi no m'agrada gens, i dedicarem el capítol a la campana.
1: A la campana?
0: A la campana, sí.
1: Mira,
0: senyor.
1: Hi havia un poble a la Garrotxa que no tenien campana a l'església i van penjar dues llantes de camió.
0: Què digui? Què collons dius?
1: Que sí, no, eh? A Santa Cecília de Sedernes, dues llantes penjades i picaven les llantes en comptes de les campanes.
0: Va, va, saps què et faria penjar i te'ls faria repicar com si fossin dues campanes?
1: Ai, noi, que ets desagradable.
0: Ah, vull dir que... Xxt, calla, que arriba el jefe.
2: Déu vos guard.
3: He vist el...

0: La Renaixença.
1: Tres mil anys abans de Crist ja hi havia campanes. Se n'han trobat restes de ceràmica i és un instrument que han fet servir de maneres diverses totes les civilitzacions. A la Bíblia, per exemple, ja es parla d'unes campanetes d'or que decoraven la túnica del sacerdot. D'aquesta manera els feligresos el sentien quan entrava i sortia del santuari. Saps?
2: Això és molt maco.
1: Eh, que és maco, això?
3: Sí, sí. Eren campanes, eh?
1: Sí, sí. Campanetes, clic, clic, clic, clic, a sota la sotana.
3: Sí. Ja, és que sota la sotana... Campanetes.
1: Bueno, és que no sé per què s'ha perdut aquesta tradició.
4: No, està bé, perquè així els sents venir.
1: Clar.
4: Segons com.
1: A mi em fa molta gràcia imaginar-me que quan camina el capellà sona com un arlequí, sí. No?
3: És que...
1: Si haguéssim mantingut la tradició de les campanetes a sota la sotana, igual també ens estalviem algun disgust.
4: Sí, tant,
1: no?
4: Sí,
1: sí, sí. Ep, sonen les campanes, aneu-li a cridar l'atenció. On té Sant Josep petit? Quan pensem en una campana, tots tenim la imatge de les que hi ha penjades a les, bueno, els campanars de les esglésies.
2: Sí, són les que les molesten, les que molesten als pobles que pugen, vull dir, la gent que puja als pobles al cap de setmana.
1: Sí, senyor.
2: Són aquestes.
3: A veure una cosa, jo ja sé que queda molt malament que ho digui jo, que sóc de poble i tal i qual. Però queda molt malament donar rols de Barcelona, però me cago en Déu, eh? A mi també em molesten.
2: Home, no,
3: això s'ha de dir, eh?
2: No diguis me cago en Déu.
3: Bueno, me cago en Déu és una manera de parlar, vull dir, no
2: és... Cago en Déu, però vigila.
3: Bueno, però vull dir que... Saps?
1: No entrarem en aquesta polèmica de si les campanes molesten o les esquelles de les vaques no deixen dormir els estiuejants, o ja. Si el gall canta al dematí i que desperta la gent, que, bueno, no vull comentar, perquè tampoc tinc una opinió molt clara al respecte, no sé com acabar-me de posicionar encara, per tant, no...
2: Home, pensava que ho tenies claríssim, eh, tu?
1: No, tinc dubtes, amb la gent que es queixa

0: En la Primera i la Segona Guerra Mundial, molts països, quan conquerien territori, el primer que feien era requisar les campanes de les esglésies per fondre-les i fer-ne bales i armes. Oh, fixa't, eh? Hòstia, m'han matat els nazis, però goita, la bala estava feta amb la campana de Rupit.
1: Me l'emporto de record.
0: És ben maco. En fi, Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Mercè Martínez, benvinguts a la Renaixença.

0: Una de les campanes cristianes més antigues del món i que encara està en funcionament és...
1: A Catalunya!
0: No. No, a Montserrat hi ha 12 campanes. La més gran es diu Santa Maria.
2: Ah. No es diu Moreneta?
0: No, no es diu Moreneta, es diu Santa Maria.
3: Santa Maria.
0: Santa Maria.
2: Trobo molt irregular, això, eh?
0: Mira, noi, es diu Santa Maria, què vols?
2: No, ja.
0: No, no, no. Mira, hi ha una inscripció a la campana que diu Rosa d'Abril Morena de la Serra. Si et serveix?
2: Sí, home, això ja m'agrada, això m'agrada.
0: És del 1958 i pesa, atenció, 6.500 quilos.
1: Mare de Déu, boig, mare de Déu, senyor, baixarà un dia...
0: 6 tones i mitja.
1: Xafarà tota aquella canelleta que canten per allà sota. No? Llavors corrim-hi tots. Per què ho teniu penjat aquí dalt, això?
3: 6.500 quilos, són molts quilos.
2: Molts quilos són.
0: És una de les antigues que es conserven aquí a Catalunya, però la més antiga del món es diu... Wamba.
3: Wamba.
0: Wamba. I està instal·lada a la catedral d'Oviedo. És del 1219, té més de 800 anys i pesa 776 quilos. Oh, aquesta és més lleugereta.
3: Sí.
0: Si us interessa, quan sona fa un re menor.
3: Un re menor?
0: Un re menor.
3: Ara no sé què és un re menor.
0: L'Arnau ho sap.
4: A veure, se'm fa estrany que pugui fer un re menor, perquè la qüestió de la categoria menor determina que sona més d'un sol so.
0: Ah. Ja, clar, bé, està dintre d'un acord.
4: Aquí hi ha guionistes professionals que ho han escrit.
0: Potser és un re desafinat.
3: No, no, això ho vaig escriure jo, eh?
4: Ah, perquè...
0: Potser és un re desafinat.
4: Doncs llavors és re menor.
3: I es diu Wamba, eh?
0: Wamba.
3: Té nom com de centre comercial.
0: O de local de la zona
1: mèdica. O Wamba Boluba Blambambú.
3: Sí, no, no fa com a nom de campana.
1: No ho fa.
3: Arnau, avui boig conegut o savi per conèixer?
4: Boig conegut, dels que van començar tocant per gust i acaben voltant per escenaris de tot el país. Va començar a Guissona i la casa on va néixer ha donat nom al seu projecte musical.
3: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença el petit de Cal Ariel.
5: Bravo!

0: Què tal? Com estàs? Aril, Joan, com t'he de dir? Joan?
1: Com vulguis.
0: Com vulgui, eh? Sí. Què et diu la gent per això? Joan, Aril,
1: Joan.
0: Joan. Joan, què has esmorzat, Joan?
1: Avui he esmorzat un cafè.
0: Sí.
1: Dos prunes Clàudies.
0: Dos prunes Clàudies?
2: Bon esmorzar.
0: De mal combinar amb el cafè, per això, no?
1: No, perquè primer he començat per la... És que ho he dit al revés.
0: Val.
1: Dos prunes Clàudies,
0: sí.
1: Mig pressa que hi havia... Que no sé qui el va deixar a la nevera, mig...
2: Però dins a casa teu, vols dir?
1: A dins sí, la nevera, dins a casa.
2: No, que no vinguis.
1: Però hi havia el pinyol, encara.
0: Sí.
1: Saps allò mig que queda molt...
3: És curiós, ningú es menja mig préssec, no?
0: Hi ha algú a la família d'en Joan que sí.
1: Hi ha molta gent en aquella casa, eh? I després una torrada...
0: Sí.
1: Amb pa amb tomàquet i una mica de formatge.
0: Hòstia, Déu-n'hi-do.
2: Ja has estat rato esmorzant, eh?
0: Sí.
1: I després he fet una altra torrada que m'ha quedat amb gana, amb mantega i sucre.
0: Hòstia.
1: O sigui, com primer... Segon, i postres.
0: Molt bé.
3: Això sí,
0: molt bé.
1: Perquè, què és aquests horaris?
0: No, i és el que hi ha. No. Anem així. El petit de Cal Aril és el nom que donava nom a casa teva, diguéssim.
1: Bueno, casa meva és Cal Aril, i jo era el petit de quatre germans, i llavors hi havia gent del poble que...
0: Ja et coneixien així.
1: Em situaven així.
0: Va.
1: Sobretot quan ets quan era una botiga o així. I aquest nen... Sí, aquest és el petit de Cal Aril.
0: Jo també
1: era en
0: Peyu petit, jo era també.
1: Sí.
0: Peyu petit.
1: A tu et diuen Peyu, no?
0: De Cal Peyu, del restaurant dels meus pares, i el poble també era en Peyu petit.
1: És que és tal qual la vida, paral·lela.
0: És així, el mateix, i ens hem dedicat exactament a el mateix, perquè jo de música, noi, en sé...
1: Bueno, és millor saber fer riure que fer música, eh?
0: Bueno, tot té el seu. Em emprenya molt quan busques el petit de Cal Aril a Spotify, que vas posant el petit i surt el petit príncep tota l'estona. T'ha passat, això?
1: Sí. És veritat.
0: Hòstia.
1: I el YouTube també.
0: Cagun des, hòstia.
1: Bueno, noi, era abans ell, eh?
0: Sí.
1: No ens podem queixar.
0: Saps què significa Aril o no? Ho has buscat mai?
1: Sí, Aril ve de la vall d'Avui, com si hi ha un poble que es diu Arill, Arill de Vall, sí. I el poble d'Arill.
0: Arill.
1: I els comptes que van fer la casa on el meu rebesavi va comprar després...

0: de fer fortuna a Cuba eren d'aquests comptes d'Arill.
1: Es
0: va perdre la L i...
2: Era un negrero d'aquests?
0: No, totxos.
2: Totxos?
0: Totxos.
2: Sí, però els totxos qui els carregava?
3: Algú els carregava.
0: Els carregaven sols.
3: Sols.
2: Bueno, passem pàgina.
0: No sé, el que em van dir que va com... No sé, no descobrir, però va fer fortuna perquè abans els totxos eren plens.
2: Ah, sí?
0: I després van començar-los a fer buits.
2: Clar, eren totxos massissos, com l'obra vista.
0: Pesaven menys.
2: Clar. I això però... va fer el teu besavi.
0: No, no, ell va fer fortuna amb això, no sé ben bé com...
1: Va fer quan... els dònuts dels totxos.
0: Sí, això.
2: Sí, sí. Correcte, correcte. I això des de Guissona, eh? Tu ets de Guissona.
0: Sí.
2: Ell, no sabem, era de Guissona, també.
0: Tenia oriundos, però crec que va partir de Barcelona.
2: Ara ja no hi vius, a Guissona, per això
0: has canviat. Ara visc a Igualada.
2: Per què però... has canviat Guissona per Igualada?
0: Perquè familiarment s'ha decidit així.
2: La que ha deixat al mig pressa que la nevera...
4: Ha decidit que...
3: No, ell no hi ha tingut ni veu ni vot.
0: Ha sigut ella, igual ha sigut algun fill, que allà hi ha molta canalla.
2: Guissona, la gent només ho coneixem com pels porcs i el Bonària. Explica'ns alguna virtut de Guissona.
0: Hi ha molts porcs i hi ha el Bonària.
2: I res més?
0: No, home, sí, ja, és un poble curiós.
2: Jo vaig muntar-hi els gronxadors del poble, que ho sàpigues.
1: Què dius, ara?
2: Quan jo treballava al Benito Dúctil, que posen papereres i mobiliari urbà, sí. I vam estar un estiu treballant a Guissona muntant el parc infantil.
0: Interessant. Saps que hi va haver un accident molt fort en aquest...
3: No. Ai, calla! Ja sabem de qui és culpa.
0: Es va desmuntar un i va quedar allà... Ai. És broma, broma. Ja pots buscar la notícia, allò, el Segre.
4: Estava suant,
2: estava suant.
4: He vist una gota com no t'ho vivies mai, eh?
2: M'ha vingut com una cosa de... Ai, ai, ai, ai, ai.
1: Abocant fardant.
0: Que vas esmorzar aquell dia.
2: Hòstia, no res. Joan, t'agradava viure a Guissona per això, també?
0: Sí, molt. Sí, perquè podia anar amb moto de seguida, ja amb 13 o 14 podia voltar.
2: Bueno, i allà tens la teva infància. En tinc entès que hi vas fer d'escolaneta, a Guissona.
0: Sí.
2: I què? Què, el món? Què, bueno, quina és la tasca?
3: Portava campanetes o no, el capellà? No portava. No.
0: 25 pessetes per missa.
2: Et pagaven?
0: Sí, i 100 pessetes per bateig.
2: Home!
0: Oh. 200 per casament.
2: Hòstia! Bueno.
0: Vam fer pasta.
2: Vam fer pasta, diu. Home, t'ho dirà.
0: Començar, primer érem dos i després ja érem 6 o 7.
3: Home, ens havíem d'anar... Va córrer la veu.
0: En qui li toca el bateig.
2: I que, quina era la tasca de l'escolanet? Què feia?
0: Que ajudàvem a preparar el
2: pa, l'àngel, no?
0: Sí.
4: El vi.
0: El calç, el vi... Res, estàvem allà 10 minuts i després passàvem el...
1: La bacina.
0: Sí.
2: Sí.
0: I s'havia de vigilar que no hi hagués algun escolanet que...
1: Foties mà.
0: Jo
4: a
0: no,
4: bacina,
0: eh?
4: A la bacina.
0: Jo mai.
2: Pel teu tarannà, Joan, i la teva música i el que fas, sembles una mica d'una altra època, no? Ets un tio una mica que vas a un ritme que no anem l'altra gent.
0: Bueno, no, però jo crec que vaig néixer a una època equivocada.
2: Sí?
0: Sí.
2: Quan t'hagués...
0: No sóc l'únic, eh? Jo veig molta gent, detecto gent, que... L'Arnau també.
2: L'Arnau és d'una altra època.
0: Havia de néixer a l'edat mitja i ser un trobador, anar de castell en castell.
2: Clar.
0: No?
4: Doncs sí, senyor.
5: Completament d'acord.
0: És que... Jo vaig néixer 400 anys tard.
2: Bueno...
0: Bueno, ha anat així, ves?
2: Què vols fer-hi?
0: T'hi adaptes.
2: De fet, no... Portes el telèfon mòbil a sobre?
0: Sí.
2: Perquè tinc entès que tens un telèfon d'última generació, però entenent última com de fa molts anys.
0: Bueno, els últims seran els primers, eh?
2: Aviam quin telèfon tens.
0: Bueno, és un Nokia, eh?
2: Un Nokia? Bueno, és garantia. És d'aquells que s'obren encara, eh?
0: Hòstia, aquest... Fa conjunt amb aquest verd, eh?
2: Sí, de color verd. A veure, el pots obrir. I això té WhatsApp, això, no?
0: No, això només té trucades, SMS... I
2: ja està.
0: I té una càmera que és molt curiós, perquè tu pots fer una foto, però s'esborra, no té memòria. És molt fort, eh? Dura 2 segons. Tu fas la foto i desapareix.
2: Està bé.
0: És efímera.
2: Està bé.
0: És art efímer.
2: Hòstia, Déu. I aguantes, eh? Sense WhatsApp i sense...
0: Sí, ara no vull enganyar, eh? Trenquem el mite i tinc també un mòbil d'aquests amb internet.
2: Sí,
0: i hem fet un WhatsApp de l'Aril.
2: Val.
0: Però no és el meu personal, és com de l'Aril.
2: De la feina, el tens allà...
0: Sí, per exemple, avui l'he portat,
2: sí,
0: però és, intento no... no.
2: En el
0: però és
2: teu
0: que si
2: dia
0: no és
2: dia...
0: impossible, de, hi ha coses que... Per exemple, l'Instagram, eines que de, per ser músic fan falta?
2: Molt preguntes, eh? M'ho estàs preguntant. No ho sé, jo no ho sé.
0: Jo, pues
2: no
0: jo
2: sé.
0: Tampoc, però bueno, sembla que és necessari tenir... Està com connectat amb el...
2: Es veu que sí, es veu que sí.
0: Es veu que sí.
2: Com descriuries una mica el projecte del petit de Cal Aril per la gent que no et conegui, que és poca ja a dia d'avui a Catalunya?
0: Un projecte nascut en un poble on hi ha porcs i el Bonària.
2: És un bon títol.
5: Sí, sí, sí.
1: Home, doncs bon... ben resumit,
2: sí, senyor.
1: Clar.
5: Tots
2: sí,
5: ho hem entès, eh?
2: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí.
0: Clar i evident.
2: Creus que la gent entén exactament el que fas? O
0: no? No.
2: Ah, perfecte. No t'acaba...
0: O sigui, hi ha gent que connecta amb el que fem.
2: Sí.
0: No jo, sinó tota la banda.
2: El públic?
0: No, del grup. Com
2: correcte.
0: Si jo considero més així com que som com un grup.
2: Sí.
0: I... Hi ha gent que hi connecta molt i després gent que no ho entén i ja està. Però és que també està bé que passi això. És que si tothom fa el mateix i tothom connecta amb les mateixes coses, és molt avorrit.
2: Perquè et dona la sensació que actualment tothom fa el mateix, o no?
0: Una mica. No tothom, però hi ha una tendència artística o econòmica que interessa que tothom faci el mateix. Passa amb les cartes dels restaurants.
2: Sí que és veritat.
0: Passa amb la música. Passa
2: els hi ha passat amb la borrata, ara, tu. Bueno, l'amanida de borrata. Està tot arreu, eh?
3: Tot arreu.
5: I el pop amb el parmentier de patates.
0: Hòstia, el parmentier. I allò de la xocolata de postres que es desfalla de dins.
5: El colant.
2: El colant de xocolata.
0: El colant fins a la...
3: Això sí. Fa temps.
0: Sí. És molt cansat veure colant a tot arreu.
5: En canvi, una bona...
0: Un bon flam.
5: Una llimona glaçada.
0: Una crema catalana.
5: Ha desaparegut la llimona glaçada.
3: Un pijama.
2: Hòstia, la llimona glaçada.
5: A mi m'encantava, que fotia un mal la llenga de glaçada que era.
2: La meva iaia sempre la demanava i sempre... El podràs ficar una estona sobre la cafetera que es desfaci un rato?
5: Si és que la portava la podia menjar directe.
2: Exacte.
0: I el ramen, què?
2: Hòstia de Déu.
0: Si hi ha tant ramen i dius, fes un... No hi ha cap lloc per anar a fer una bona escudella.
5: Ara.
3: Bona. A la cassola.
0: Ara. Sí, és el mateix, però...
2: Ara.
3: Tota la raó.
0: No, és difícil.
2: Com són els teus concerts, Joan?
0: Depèn de quins.
2: Bueno, vull dir que...
0: Ara mateix són dins un iglú. Portem tot com l'equip, una mica del que t'has fet tu.
2: Sí, una caseta.
0: Sí,
2: una...
0: però és com de tela de globus,
2: sí,
0: que està caducada, ja no pot volar. Llavors hi ha un artista que fa com uns iglús, són com una mena de crisàlida. Llavors nosaltres entrem a dins, muntem allà tot el so i els instruments i la gent també entra a dins.
2: I el públic també està aquí dintre.
0: Sí. I n'estem fent uns quants que acaben ara a Girona,
2: sí,
0: el 20 i 21 de setembre, i després d'això, que haurem fet totes les capitals catalanes, llavors començarem a fer més sales i festivals.
2: Molt bé. Llavors entenc que és un lloc molt íntim, un lloc molt
0: sí,
2: bonic.
0: Sí, és un concert...
2: Un lloc on si un nen petit plora, per exemple, et deu emprenyar fort.
0: No, i cap gent, són gent a dins, eh?
2: Sí,
0: 400.
1: Hòstia,
0: sí, és gran.
1: Com pensava pas?
5: Home,
0: sí.
2: Hi ha molta tela de globus aquí.
0: I els nens no molesten, si ploren.
2: No et molesta res? Què és el que més et molesta en un concert del públic,
0: home,
2: eh?
0: Home, de vegades, si se't posen gent a primera fila que estan xerrant, això toca molt la pera.
2: Això emprenya.
0: Sí. Que és... Fota't al final, vés a la
1: barra. Però se't veu gent, se't veu tranquil.
0: Sí, bueno, tu, però, que es pot.
5: Joan, això, aquesta carpa que has dit, això,
0: sí,
5: i quants dies hi esteu per muntar-la? Això és molt...
0: No, això es munta amb uns ventiladors i es munta en mitja hora.
3: Com però un globus. Com la cúpula dels comedians?
1: No.
0: T'has d'imaginar com un globus gegant, però que veus la meitat, perquè l'altra meitat és el terra.
5: Ai, coi.
0: És molt maco.
2: Ara ja esteu preguntant més que res perquè us interessa a vosaltres,
0: no,
2: més
0: sí,
2: que per ell.
0: Bueno, però això aniria la cosa.
1: M'interessa això del globo, sí. Hem parit.
2: Joan, t'hi veus tota la vida fent música?
0: No.
2: No, eh?
0: No.
2: De fet, ja vas parar una vegada, vas parar durant 4 anys.
0: Sí, ara estic arrencant després d'una parada de 3 anys, quasi 4.
2: 3 anys, i per què vas parar?
0: Bueno, estàvem com una mica a veure que... Com, necessitàvem com saber què volíem fer.
2: Yeah.
0: I ha anat bé per airejar-se. És que ser músic depèn de quin estil. En aquest país que és petit com Catalunya, clar, hi ha un moment que les sales són les que són, el públic és el que és, i clar, et pots sentir tant tu com la gent que t'estàs ja com quasi repetint.
2: No?
0: Llavors, si això et fa por, hi ha gent que no li fa res, però si això t'incomoda, pues està bé com parar i intentar reubicar-se una mica o...
2: I què vas fer aquest temps que estaves parat?
0: Vull gravar altra gent i vaig tocar amb un artista basc, vaig fer la gira d'un artista basc de bateria i vaig ajudar a la producció d'aquell disc.
2: Bandes sonores també, no?
0: També he fet 2 pel·lícules, sí.
2: Tu has treballat amb l'Albert Serra?
0: Sí, això abans de...
2: I què tal?
0: Ja ha vingut o no?
2: No encara.
0: Però és divertit, eh?
2: L'hem de portar, home, ja m'ho sé que és divertit. Ja el portarem, sí.
0: Home, és un personatge molt interessant.
2: Sí, jo sempre ho he pensat, hòstia, almenys...
0: Diu les coses que pensa, que és difícil de veure, el que passa que de vegades es fa sentir incòmode la gent.
2: Quina nota et posaries tu com a músic?
0: Com a músic? Això sembla el joc de cartes, ara, eh?
2: Sí.
0: Un set?
5: Tira'm un, Joan, tira'm un.
0: No.
1: I mig.
5: Molt
1: amunt.
5: Vuit.
0: No.
5: I mig.
0: No, a veure, jo no sé llegir partitures, o sigui, com a músic no tinc nocions de...
2: No t'has format?
0: No, i no sé les notes. Això No treu molts punts.
2: No saps les notes?
0: No.
6: Però això encara té més mèrit.
0: No, no té mèrit. Això és una cagada no saber-ho.
5: I no tens ganes de posar-t'hi, Joan?
0: Sí, però em fot una mandra.
5: Sí, ja, no, és el que em passaria a mi, també.
0: Ja penso més, és igual, passem a una altra cosa. Que aprendre ara. No, em fa molta enveja. Per exemple, ells, no, que saben llegir una partitura...
6: Home, aquest país saben molt,
0: que, Sí, són músics, ells són de 9, sí, i jo soc de 7.
2: No passa res, no passa
7: igualment,
2: res.
7: En Paco de Lucián tampoc sabia llegir.
2: I guaita.
7: I mira.
0: Ell és un 9.
2: Algú va tocar.
0: No, un 10.
7: Tu també ets un 10.
0: Eh? No.
2: On t'agradaria tocar, Joan, que no hagis tocat encara?
0: Ah. Bueno, mi, més que tocar un lloc concret, m'agradaria fer una gira per Europa.
2: Internacional?
0: Sí.
2: Sí.
0: Que he tocat cops sueltos, però no he fet mai una gira seguida.
2: On has tocat? El més lluny que has tocat?
0: A Corea.
2: Collons, home.
0: Sí, a la Universitat de Corea hi havia un professor de català que estava enamorat del projecte i ens va fer allà.
2: I com ho van rebre, aquella gent?
0: Molt curiós, va ser... Va estar bé, eh? Va ser un concert.
2: Se sabien alguna paraula, algun tros? Algun...
0: Sí, perquè alguns estudiaven castellà i alguns tenien dubtativa català. I llavors, sí, hi havia...
6: Hi ha gent a Corea que té l'optativa català?
3: Trobo que ho hem passat de llarg, això.
6: I la Renaixença està agafant, eh?
0: Sí.
5: Hi ha més gent a Corea que parli català que segons quins llocs de Catalunya.
2: Sí,
0: pot ser.
2: Joan, mira, parlant de català, com vas de català?
0: Bé.
2: Anem a posar-ho a prova.
0: Hòstia.
8: Aviam. No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
2: Et dic una paraula, tres definicions, i m'has de dir què creus que significa la paraula. Sí?
0: Vale.
2: La paraula és bugó. A, bugó. Vapor que surt de terra i fa xafogó.
6: Vam anar a caminar amb l'avi al migdia i fotia una bugó que una mica més i ens cau desmaiat a terra.
2: B, bugó. En telecomunicacions, senyal que afecta el funcionament d'una transmissió, impedint-ne la visualització.
5: L'Esteve mira el Barça des d'una web pirata, però a vegades fa bugó i es talla mig partit.
2: O, C, bugó. Estil pictòric nascut de l'obra del pintor francès Marcel Bugó, que sempre pintava senyors d'edat avançada amb fruites que els tapaven els genitals.
3: Saps que li regalem a la iaia pel seu aniversari? Li regalem un retrat a l'estil Bugó amb un raïm així tapant-li l'entrecuix.
2: A, B o C?
0: C.
2: La C? La de les fruites, eh?
0: Sí.
2: No! Oh!
0: Me'n vaig.
2: És la xafogó, la bugó que puja de terra.
0: Pensava en pugó, però clar, no l'has dita.
2: No.
5: President.
0: Malament.
5: President.
2: La Generalitat de Catalunya ha tingut 133 presidents al llarg de la seva història. Tu dius que t'agradaria viure a l'edat mitjana. Doncs a l'edat mitjana aquesta institució ja existia. El primer president va ser el 1359. Et demanaré presidents de la Generalitat, però podem començar per l'actual i anem tirant enrere. 133è president, l'actual.
0: Hòstia, com es diu aquest?
3: Hòstia, comencem bé.
0: Illa,
2: sí senyor, Salvador Illa, 132è.
0: Anava a dir Iceta, eh?
2: Iceta, no. No sentes l'Iceta, ara?
6: A París no era.
2: Ah, sí?
6: Ha tornat, no sé si ha tornat.
2: Va ser ministre d'Esport, recordeu?
5: Sí, home.
2: Una època.
5: Està corrent encara.
7: I de Cultura.
2: I de Cultura, sí senyor. 132.
0: 132.
2: Previ a Salvador Illa.
0: L'Aragonès.
2: Pere Aragonès, sí senyor. 131è.
0: El que està fora, el... Ah, no, abans hi va haver aquell... Aquell així, el... És que ara em surt Puig, no, el...
2: Ai...
5: Físicament l'has retratat.
0: Sí, sí.
2: Amb la ratafia.
6: Va, que vas bé.
0: No em surt el nom, me cago en dèrem.
2: No. 3...
0: Dóna'm la primera lletra.
5: On?
0: Quim Torra.
2: Molt bé! Salvat pels pèls. Abans de Quim Torra.
0: El
2: que va anar fora.
0: El que està fora, en... Puigdemont.
2: Puigdemont. Abans de Puigdemont, 129è.
0: En Mas.
2: Artur Mas, 128è.
0: El... Abans del Mas, el de... Aquell...
5: Els saps, però et costa.
0: Del PSC, el...
2: Sí, no és l'Iceta, tampoc.
0: L'altre, és que aquell, hòstia, era...
6: L'altre.
0: Era tan avorrit que no sé ni el nom, ja.
2: José Montilla.
0: Ah, això, el Montilla. Bueno, quan he dit avorrit, ja tothom recordava. Has fet el link, allà. Sí. ella. Ja està?
2: Ja està, ja està. Sí,
0: no... Fins a companys hauria tirat, eh?
2: Fins a companys, sí.
0: No.
2: En fi, Joan, gràcies per acompanyar-nos avui a la Renaixença.
0: Abans de marxar us he portat una cosa.
2: Què has portat?
6: Ostres!
2: Aviam.
0: Tres coses, eh?
2: Ah, tres coses, no una, no, tres.
0: Tens tocadiscs?
2: Tocadisc? No, però en comprarem.
0: Això ho donarem a l'Arnau.
2: Vale.
0: Tu tens tocadisc?
9: I tant que sí.
0: He portat un...
2: Home, un disc de vinil.
9: És maco, eh?
0: Per la Laia, una bossa. Bueno, després us repartiu que vulgueu.
2: Sí.
0: I per tu, un davantal.
2: Molt bé. Ja em va bé, ja em va bé, em va perfecte. Moltes gràcies pels detalls, molt contents d'haver-te tingut aquí i molt contents del que veurem ara perquè el petit de Calaril, en Joan, ens interpretarà un dels seus temes, una cançó que es diu Ara no sé què dir-te, amb l'acompanyament de l'Arnau Tordera i la Laia Gluck. Fort aplaudiment per ell.
0: Merci.

0: vols venir de públic a la Renaixença, vens al Corral.cat i omple el formulari. Menys ramen i més escudella.
1: Tu, avui no parlàvem de la campana?
2: Encara de rato que no s'ha dit res de la campana.
3: Va, ara en parlarem, nois. De fet, sou vosaltres que us toca haver preparat alguna cosa sobre les campanes.
1: No, sí, doncs parlarem dels tocs de campana. Ah. Jo aquí haig de confessar una cosa.
3: Què?
1: Jo haig de confessar-te una cosa, que és que jo sóc net de campaner.
3: Ah, sí?
2: Hòstia, no podia, això.
1: Hòstia, clar, vull dir, esteu parlant pràcticament amb una eminència de les campanes de Catalunya. O sigui, vull dir, tot el que és...
3: El teu avi tocava la campana.
1: El meu avi tocava la campana al poble de Jafre.
3: Per part de pare o de mare?
1: Per part de pare, en Badó Xuriguera.
3: Perquè hi ha l'altre que feia surf a l'Estartit, l'altre.
1: No, aquest era el rebesavi.
3: Vale.
1: Aquest no el vaig conèixer. Bueno, el de Jafre tampoc, perquè la família estava renyida i llavors tampoc no ens hi parlàvem.
3: Vaja, saps? Amb el campaner.
1: Amb el campaner. El passa que és un campaner molt especial, perquè fa mal dir-ho ara aquí davant de tot Catalunya.
3: Digues, però... digues.
2: No,
3: digues.
1: Si el dia té 24 hores, ell 12-15 anava mamat.
3: Bueno, ja és divertit. Que és un ofici molt solitari, sí, el del campaner.
2: Sí, sí.
1: I llavors, clar, la campana sonava el que sonava.
2: També et diré una cosa, que, hòstia, per exemple, vos són avorrides. Ja. Tu tens el campaner una mica mamadot,
3: sí.
2: I no saps mai si toca dos, tres, quatre... Saps, hòstia, hi ha aquella cosa...
3: Que toquen ara.
2: Portem al carrer, que toquen. Han tocat les 8 i són les 6. Sí.
3: I vosaltres em sabeu dir els tocs aquests especials?
1: N'hi ha molts, n'hi ha molts.
3: Perquè jo sé el dels quarts, les hores
2: ara
3: en punt...
2: Ara que em faig un, ja saps què és.
3: Veiem.
2: Cling!
3: La una.
2: Un quart de sis. Se n'ha de saber molt. Sembla molt fàcil, però se n'ha de saber molt.
3: M'has enganxat.
2: Cling!
3: Aquest. Un quart de set.
2: La una. És molt diferent de l'altre, Peyu. Per això et dic, hòstia...
3: Sí. Però és... I els tocs quan hi ha un enterro, per exemple, una cosa d'aquestes...
1: Normalment hi ha dues campanes, saps? Sí. Diguéssim, la greu i la no...
3: La no tan greu.
1: Sí,
3: l'aguda.
1: L'aguda. Sí. No sé si es pot dir aguda, això, l'Arnau. Si m'has de rectificar, rectifica'm, eh?
4: No, si n'hi ha dues, una pot ser la greu i l'altra aguda.
1: Doncs ja està. I llavors, el de enterro...
2: El de morts
1: és lent, eh?
2: Si saps el de morts...
3: Sí. Vull dir, com fa el de morts?
2: El de morts fa... Ojo, eh?
1: Sí.
2: Podeu treure la música, si
3: sí, es pot.
2: Això de la patata, que estem parlant d'unes campanes de mort i de fons tècnics, fotem-me aquí la patata? Hòstia, ens ho agafem en sèrio o...?
1: No, és que jo estic a punt d'arrencar i marxar d'aquí.
3: Ara.
1: Calleu.
3: Està tocant l'Arnau, eh? No l'està fent en Xuri.
2: Tu va parir, però les fa bé, eh?
4: Se la veu, no?
2: Sí, sí.
4: Una mica d'ambient.
1: Però això no és amors, eh?
3: No, està posant ambient d'amors.
2: Sí. Fa així. Cling, clong...
1: Més estona.
2: Cling...
1: Més estona.
2: Clong.
1: Més estona, tinc.
2: Cling.
1: Pots esperar? Treu cling i clong, que és més silenci. Collons, és que no hi ha respecte ni pels morts ni per res.
2: Doncs explica bé, més estona. Què vol dir més estona? Vale, tornem-hi.
3: Més silenci, vol dir.
2: Millor més silenci. Sí. Més estona?
3: Més silenci. Entre el cling i el clong, més silenci.
1: Ara.
2: Cling.
1: Per poder haver passat d'estona.
2: Clonc!
1: Fas un clonc.
3: Nois, però només m'hi heu de preparar això avui, eh?
2: Hòstia, està molt preparat.
3: Hòstia!
2: La frase aquesta de més estona m'ha destrempat.
3: O sigui, només m'hi heu de fer clinc-clonc. I sou dos. I no us heu posat d'acord qui feia el clinc i feia el clonc.
2: Jo faig el clinc.
3: Vale. Ell que faci el clonc. Mira...
1: Vale.
3: Toquem un cop a morts i acabem.
1: Sí, acabem-ho.
3: Va. Sisplau.
1: Ja, sisplau.
2: Cling.
1: Clong.
3: Més estona.
2: És que...
3: Carles Xuriguera, Fel Feixedes, moltes gràcies.

0: Què està sonant, Arnau?
1: Això és Mike Oldfield, amb Tubular Bells.
2: Per favor.
1: Obra mestra.
0: Sí, jo pensava, 19... em pensava que era de l'Exorcista, quan ha començat. No és aquesta, eh?
1: Sí que ho és, sí.
0: Ah, ho és, ah, vale. És la mateixa, eh?
1: L'any 1973, Oldfield va publicar un disc de 50 minuts amb aquest nom, Campanes Tubulars. Poc després, l'inici d'aquest disc, justament això que sentim ara, en efecte, es va fer famós per ser la banda sonora de la pel·lícula L'Exorcista. Però el més curiós del cas és que les campanes tubulars no són pas això que sona a l'inici. Només apareixen durant uns segons i aproximadament al minut 25 del disc.
0: Al minut 25?
1: Al minut del 25 del disc hi ha un parell de campanes tubulars i li van agradar tant que va titular el disc com a Tubular Bells.
0: Tubular Bells, doncs una mica de Tubular Bells i tornem amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la batalla de l'Ebre.

0: Avui tenim un gos amb pedigrí.
1: Carai.
0: Sí, tu. És un setter anglès i és caçador de pura raça.
1: Ah.
0: Es diu Boira i viu a Roda de Ter.
1: Bon puesto, si et dius Boira.
2: Sí, clar, sí, he pensat de seguida.
1: Sí. O Lleida o a la Plana de Vic.
0: Clar. A veure, Cut, posa'ns la Boira.
1: A veure, oh, que maca.
0: Quina cosa més bonica.
1: Bueno, ho he exagerat, eh?
3: Sí, jo també trobo que ho he exagerat.
1: Sí. A més, la foto tampoc està molt ben tirada, eh?
3: Mira, els ha tirat de cara, sí. Que se li vegi el morro.
1: Sí.
0: Sempre us queixeu per tot, eh? Va.
1: Igual són d'aquesta gent que fan com els seus fills, que quan els pengen a Instagram els hi posen una estrella a la cara.
0: Una vergínia, un tomàquet.
4: La vergínia se sol posar per altres coses.
0: Ai, de veritat. Va. No. La Ruth ens ha explicat que la Boira té 10 anys i és velleta, però que encara conserva aquell instint caçador.
2: Sí, això es té sempre.
0: Penseu que diàriament camina 4 quilòmetres pels boscos de Roda de Ter.
3: Ja em fa més que jo.
0: Sí, segur que sí. I sempre es troba amb algun animal salvatge, surt disparada darrere seu.
1: És caçador.
0: És caçadora.
4: Ens va com en ella el dit que la Boira sigui un setter anglès, perquè en plena època victoriana els britànics s'han fet amos de mig món. L'any 1860, Austràlia està sota el seu domini i s'ha convertit en un lloc ple d'oportunitats per fer fortuna. Els colons britànics estan encantats amb les matèries primeres i els negocis que els ofereixen el sol australià. Qui hauria de pensar que un grapat de conills causarien tants problemes?
1: Avui passegem el gos per la guerra dels conills.

0: A part de la nostra amiga Boira, l'aventura d'avui té uns altres animals protagonistes. Conills salvatges.
1: Molt bé, veieu, hem dit Austràlia.
0: Sí.
1: Lleida no, eh?
0: No. Austràlia.
1: Austràlia. Val, sí. D'acord.
0: També teníem problemes... Bueno, ja hi arribarem.
1: Ja hi arribarem.
0: El que tindrà molt pes a l'actuació d'avui serà el senyor Thomas Austin, un anglès que va anar fins a Austràlia buscant fortuna i es va acabar fent ric.
1: Mira.
0: Ara el senyor Thomas s'ha convertit en un aristòcrata. Si et sembla, tornar ho faràs de Thomas, el senyor Thomas. No sé si podràs interpretar un nou ric britànic estirat i prepotent. Podràs fer-ho, això?
2: Bueno, la part de ric britànic no la domino gaire, però per la resta d'atributs crec que no tindré problemes.
0: El passeig comença per la granja d'en Thomas. Som al sud d'Austràlia, a la regió de Victòria. La temperatura és agradable, però el paisatge és més aviat secot i ple d'arbustos. És una zona ideal per cultivar-hi vinya.
1: Mira, ves que no hi vagi.
0: Ah,
3: vés una temporada.
0: Se t'acaba el terreno allà... On la tens, la vinya, ara? Perquè també la vas canviant, tu.
1: Bueno, no, la tinc a Sant Llorenç, ara.
0: Sant Llorenç Savall,
1: eh? Sí, Sant Llorenç Savall.
0: Sí. Però no fas vi encara.
3: No l'ha vist ningú,
1: vaig fent, vaig fent.
3: No l'ha vist ningú, aquesta
1: vinya.
0: Si una cosa hem de destacar d'aquest escenari és la presència de conills. Conills salvatges. Miris on miris, apareixen conills per tot arreu. Com que la Boira és caçadora, el primer que ha fet és sortir corrents a perseguir conills. No portem ni un minut de passeig, que ja hem perdut la gossa. Precisament, uns experts de Melbourne han vingut fins a la granja del senyor Thomas per parlar del tema dels conills.
4: Bona tarda, senyora.
5: Bona tarda.
4: No sabria pas on podríem trobar el propietari de la granja?
6: Estem buscant el senyor Thomas Austin.
5: Ah, bona tarda. Ja em sap greu, però el senyor
6: Thomas Austin.
5: Thomas Austin està descansant, No us podrà atendre, no?
0: És papissota, aquesta senyora?
5: Bueno, sí. Per això va acabar de criada, saps? Volia ser professora de dicció i no li va anar bé, no la van voler. No sé per què.
0: Bé.
6: No. Escolti'm, senyora criada, nosaltres vam enviar una carta avisant-lo a una comissió d'experts...
0: Xuri, és papissota, però no és sorda.
5: Sorda no soc.
1: Ja, que a mi si em traieu el paper de tirar per terra i així...
0: No saps fer-ho.
1: Clar, llavors...
5: Però després et queixes, que l'Arnau et pren els papers bons.
1: Collons, has vist quin paper que li han donat?
5: Bueno, noi, doncs
0: avancem, sisplau.
1: Comissió d'experts. Som una comissió d'experts que vindrien de Melbourne.
5: Sí, va tu. Vosaltres sou els experts, eh? Sí. Ja el senyor Thomas ja em va avisar que vindrien uns cenoques de la capital a tocar la pera.
4: Escolta,
5: ja
4: senyora, una mica respecte, maca, que som doctors en biologia.
5: Ah, molt bé. Veus? Doncs lamento dir-li que el senyor Thomas està fent la becaina, eh? Avui ha sortit a caçar ben d'hora al matí i després de dinar s'ha quedat fregit al seu despatx.
4: Doncs vaja a despertar, que hem de parlar de temes importants, eh? Sí. Sisplau,
5: doncs no podrà ser, perquè el senyor no li agrada gens ni mica, que el molestin a l'hora de la becaina. No li agrada gens.
1: Mira, senyora, no en vingui amb collonades, ara,
5: I què, de què es tracta aquest tema tan important? Que, si es pot saber,
1: Dels conills, senyora. Dels conills. No dels conills de la senyora, sinó dels...
5: No, clar.
1: No veu la mà de conills que tenen voltant per aquí arreu?
5: Oh, sí.
1: Tapa de conills.
5: I per quatre conills, ara em fareu despertar el senyor Thomas? Ara sí que veig que esteu ben carregats de ximpleries, aquests de ciutat.
0: Després d'uns minuts de discussió, el senyor Thomas decideix fer acte de presència.
7: Es pot saber què és aquesta cridòria?
5: Ja me l'han despertat.
7: Amb aquest soroll és impossible treballar tranquil.
4: Cony, pensava que estava fent la becaina.
7: La becaina? La becaina, senyors meus. És per a ganduls i gent de mala vida. Treballant i no pas dormint és com he aconseguit tot això que veuen.
1: Ah, bueno, és que ja no ens ho ha pas dit, això,
5: Què?
1: Ha dit que estava fregit en el despatx,
5: Jo quan l'he vist estava amb els ulls una mica tancats, no sé...
7: Estava al despatx escrivint el meu diari... A part de ser un empresari d'èxit, també tinc temps i energia per escriure un diari personal, saben?
5: Sí que ho faci.
0: Després d'aquesta trobada una mica freda, el senyor Thomas els convida a fer un vol per les seves terres. Nosaltres els acompanyem perquè la conversa serà ben interessant. Heu d'imaginar-vos un camí rural, amb conills per tot arreu.
3: Vale.
0: Campen a plaer, com si els amos realment fossin ells.
7: Què els sembla, senyors? Tot això és el cel a la terra. Qualsevol torna a Anglaterra amb aquella pluja i aquella boira.
4: A veure, senyor Thomas, tot això seria preciós si no fos perquè hi ha una evident plaga de conills, Vull dir, mous un arbust i en surten 15.
7: Oh, això fa que el lloc encara sigui més atractiu per un caçador com jo.
4: Sí, bueno.
7: Clar. És un plaer sortir a caçar i tornar amb 50 conills morts. Mm.
0: Els experts li expliquen a en Thomas que els conills que corren per allà són conills europeus, una espècie que no és autòctona d'Austràlia, que és molt resistent i que està causant estralls als conreus. Com que no tenen depredadors naturals, s'han convertit en una plaga molt perillosa per l'ecosistema de l'illa. El motiu de la visita és que tot fa pensar que la plaga s'ha originat en aquest punt, a la granja del senyor Thomas. És llavors quan els deixa anar la bomba.
7: Ah, sí. Sí, vaig ser jo qui va deixar en llibertat uns quants conills vinguts d'Anglaterra. 24 conills, per ser exactes.
4: La mare que em va abrir, mare de Déu, senyor, quin desastre.
7: Això va ser per Nadal, ara fa uns quants mesos. La pluja i la boira no el guanyaro pas, però sí que trobava a faltar les caceres de conills. Per això em vaig fer portar uns quants conills salvatges per deixar-los en llibertat i que criessin.
0: Molt bé, noi.
1: Ben vist.
5: Molt ben pensat.
4: Una medalla l'hem de donar a aquest home.
0: No us penseu que el senyor Thomas s'hagi il·luminat ell solet, eh? Resulta que és membre d'una comissió per la introducció i aclimatació d'animals europeus a Austràlia. Hi ha una comissió i tot, tu.
4: A veure, senyor Thomas, tenim raons per pensar que només 3 mesos els conills s'han estès a més de 2.000 quilòmetres de distància.
7: Millor, així podrem caçar-los.
4: Senyor Thomas, estem parlant d'una plaga de proporcions bíbliques, i tot per culpa seva.
6: Miri, pensi que tota la costa de Nova Guinea de Gales del Sud...
0: Què dius?
6: Nova Gales. No Nova Guinea.
0: Nova Gales.
6: Nova Gales del Sud està plena de conills.
4: Aviam, tu collons som?
6: Som a Nova Gales del Sud.
4: Però no som a Austràlia.
0: En realitat té una mica de raó, perquè durant el segle XIX els colons britànics es referien a Austràlia com a Nova Gales del Sud.
1: Ah, veus?
0: Era la primera colònia que van establir.
1: Ho veus? És que sempre em vols fer quedar malament.
0: Bueno, també és que has dit Nova Guinea.
4: És que has dit Nova Guinea de Gales, eh?
0: Exacte.
1: Però Nova Guinea deu ser per allà prop.
7: Senyor, si em disculpen, me'n torno cap a casa, que tinc molta feina. Quan s'hagin aclarit, ja m'avisaran.
0: Els dos experts vinguts de la ciutat tenen tota la raó del món. Gràcies. Els 24 conills salvatges portats d'Anglaterra s'estan reproduint tan de pressa que en pocs anys dominaran tota l'illa i una part de Lleida.
2: I alguna rotonda d'Osona.
0: Sí. Hòstia.
6: Ja n'hi ha, eh?
0: Hi ha un problema aquí, eh?
6: Sí.
0: Hi ha la rotonda de la Pasqual, aquí a Gurb.
6: Sí.
0: Tornes a les dues de la matinada... Hi ha molts de conills, eh?
4: Hòstia.
0: Però t'esperen allà, que potser hi ha 40 conills a la rotonda.
5: Però què fan? Passen just quan passes tu?
6: No.
0: Bueno, estan allà.
6: Estan quiets.
0: Estan allà quiets.
5: No rotllo manifestació.
6: Les orelles aixecades.
0: Allà. Hi ha una plaga de conills molt concreta a la rotonda de Gurb.
6: A la Pasqual.
0: Sí. Hòstia. Posem-hi remei.
4: No hi passaré pas.
0: La nostra amiga Boira és una gossa prou llesta per adonar-se que allò no és normal.
6: No.
0: Ni lo de la Pasqual, ni lo de l'Austràlia.
6: Sí.
0: Quan passeja pels boscos d'Osona, està acostumada a trobar-se un conill de tant en tant, però la situació d'Austràlia és exagerada. A cada passa que fas et surten 3 o 4 conills de les bardisses. La Boira s'està posant nerviosa i ja no sap a quin conill perseguir.
5: Ai, que li agafarà un atac de cor.
0: Doncs hem de controlar-la perquè ja és velleta, eh? I està esbufegant massa. Els conills són un veritable problema. No tenen aturador i posen en perill els conreus i la biodiversitat d'Austràlia. Estan erosionant el terreny de tal manera que els pagesos els costa Déu i ajuda a alimentar els ramats.
4: Tu, Thomas, malparit! Aquests collons de conills m'ho estan destrossant tot, eh?
1: Quin pagès tan ben parit.
4: Hòstia puta!
1: És un pagès australià.
4: Thomas, et mataré, t'ho juro!
0: Què cultives? Què cultives, tu?
4: Cols! De Brussel·les!
0: Austràlia, eh?
4: Austràlia! En mengem moltes aquí, me cago amb tot. Es foten les cols de Brussel·les, que semblen beneits, aquesta colla d'australians. Som... els reis de les cols de Brussel·les!
7: No!
4: Que algú em talli, hòstia!
7: No li feu cas. És el veí de la finca del costat. No està bé del cap.
4: No, amb la broma de voler-te fer el caçador, mira que has fotut tros de burro!
0: Seguim la nostra passejada i comprovem que el que diu aquell veí és veritat. Hi ha milers... Lo de les cols de Brussel·les...
1: No, és que no sabia cap més cultiu.
0: No. Hi ha milers i milers de conills per tot arreu, això sí. Fa una mica d'impressió veure tota aquesta estesa de forats i de caus i pensar que en Thomas només fa uns quants mesos que va alliberar 24 conills.
7: I doncs, senyors, vostès diran en què els puc servir.
6: Miri, senyor Thomas, volem demanar-li permís per tancar totes les seves terres. Com que el gruix de conills encara es concentren aquí, volem aïllar-los fotent una tanca.
7: I creuen que això servirà d'alguna cosa?
6: No. La veritat és que no.
4: Què passa, senyor Thomas? Que ens han donat un pressupost i, collons, ens els hem de gastar. Sí. Què vol que en fem?
0: El govern es gasta una milionada posant tanques per tota l'illa. És una tanca gegant, atenció, que fa 3.200 quilòmetres de longitud.
6: Hi ha la muralla de Xina i la tanca d'Austràlia.
0: Sí, senyor. Sí, són les dues coses que es veuen des de Mart. Els conills són massa espavilats i aprofiten qualsevol foradet de la tanca per escapar-se. És una veritable guerra contra aquests animalons. De fet, és l'anomenada Rabbit War, la guerra dels conills.
6: Mireu, és que també hem provat d'organitzar partides de caçadors per eliminar-los,
8: però és que no hi ha manera.
4: Per cada puto conill que mates en neixen 5 més. És del tot inviable.
8: És que sabeu què passa? És que carden com conills.
0: És així, és així.
8: Calla, ara m'he il·luminat. Hòstia, d'aquí ve l'expressió.
0: Oh, sí, clar.
3: Ara la farem anar sempre, aquesta.
8: Clar, l'expressió de...
0: cardar com conills.
8: És a casa...
3: Ve d'Austràlia.
0: Ve d'Austràlia,
3: ve d'Austràlia.
0: Passa, devien dir en anglès.
3: Sí, sí.
0: Ho han provat amb tot. Escopetes, trampes, fins i tot amb gas. Però els conills s'han fet els amos i senyors de tota l'illa. Des del bosc fins al desert. Tota Austràlia està sota el seu control. Un cop hem donat un cop d'ull als voltants de la granja, sí, tornem cap a la casa. Hauria sigut un passeig tranquil si no fos perquè a la boira li ha agafat un atac d'ansietat de tant perseguir conills. Ara sí. El senyor Thomas Austin s'adona de la bestiesa que va fer alliberant aquells 24 conillets.
7: Alguna cosa hem de fer, senyors.
0: Ara.
7: Si el que diuen és veritat, la situació és alarmant.
5: Escolti una cosa, eh? Que es quedaran a sopar els senyors? És que avui tenim conill al forn, eh?
7: Ah, no ens molesti, que estem tractant assumptes importants i prou de cuinar conill.
5: Bueno.
7: Portem tota la setmana menjant conill.
5: A veure, surt molt bé de preu, eh? Només has de sortir aquí fora i matar-ne uns quants i t'hi entrebanques amb el... Mira, tenim conill al forn, podem fer conill a l'ajillo, conill... Parles amb conill, conill...
6: A la caçadora, a la caçadora.
5: A la caçadora.
6: Sí.
7: Bé, i doncs, què? Des de l'administració no s'ha pensat en res més?
8: Sí, senyor, sí, senyor. Tenim un pla B.
0: Mira, com els catalans.
8: Sí, els de l'administració sempre tenim plans B.
7: I què, quin és el pla?
8: Si les tanques no funcionen, tenim un altre pla.
7: Quin? Quin?
4: La guineu roja.
8: Ara.
4: Volem introduir la guineu roja.
8: Sí. El problema és que cap animal autòcton es menja els conills.
0: Val.
8: Els xacals fan el que poden, però són massa lents. En canvi, la guineu roja europea és el seu depredador natural.
7: Quina gran idea! Si voleu, els puc ajudar.
4: No
8: toqui res, vostè, gràcies.
4: Amb la introducció de la guineu esperem rebaixar dràsticament el nombre de conills. Creuem els dits, per no espatllar res més.
0: Malauradament, això va anar exactament així. L'administració de Nova Gal·les del Sud va aconseguir introduir la guineu roja. Llàstima que amb el temps es demostrarà que el remei és pitjor que la malaltia.
3: Hòstia, per què? No em diguis que l'hem espifiat, eh?
0: Quan la guineu es va adaptar a la seva nova llar, va veure que perseguir conills era massa difícil. Una presa molt més fàcil d'atrapar eren els indefensos koales australians.
7: No!
4: Hòstia, quina cagada, nano.
0: Per culpa de la guineu europea, els pobres koales van estar a punt de desaparèixer.
5: Hòstia, noi.
0: Menjant eucaliptus.
4: Hòstia, tu.
0: Gràcies al diari personal que en Thomas Austin va escriure, podem fer-nos una idea de la magnitud del problema. Segons el diari, en un sol any, en Thomas va caçar 14.200 conills. Això, s'han fet els números.
5: Són molts, eh?
0: És una mitjana de 38 conills morts cada dia.
5: Mare meva.
0: Xutaves una pedra i et sortien 5 conills. És que... L'economia de tota Austràlia es va veure afectada durant anys per culpa de la seva brometa. De fet, des d'aquell 1860 fins avui dia, els conills encara són un problema.
5: Em fa por preguntar, però què se n'ha fet de la gossa?
0: La gossa?
5: L'han matat d'una perdigonada.
0: La gosseta de Roda de Ter.
5: Què?
0: Que perseguia conills...
5: Li ha agafat un atac.
0: És... Viva! Viva!

0: Ha quedat esgotada, però està viva. La pobra Boira ha intentat contribuir a la guerra contra els conills. Els pocs que ha pogut atrapar no han servit de res. I gairebé ens cau desmaiada de l'esgotament. Heu de pensar que actualment els australians continuen la seva lluita contra els conills salvatges. Tornem cap a casa, cansats, reflexionant sobre com un petit canvi pot generar un desastre irreparable sobre l'ecosistema d'un país sencer. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el Senyor sigui amb vosaltres.
1: Aquest és un dels podcasts de Catalunya Ràdio. Si en vols més, descobreix tot el nostre catàleg a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia, us informa Núria Har. Als Estats Units, aquesta matinada, el president Donald Trump ha atacat els periodistes i els seus rivals polítics al sopar de corresponsals de la Casa Blanca. The New York Times the other day had five stories about me, you know? El president nord-americà també ha fet broma amb l'opció de tornar-se a presentar a les eleccions, tot i que la Constitució nord-americana li prohibeix aspirar a un tercer mandat. També ha amenaçat l'Iran amb bombardejos encara més intensos a mesura que el conflicte s'estén per tota la regió, amb atacs també contra l'Aràbia Saudita, objectiu ara dels rebels hutis del Iemen. De fet, fa uns minuts, aquesta milícia pro-iraniana ha reivindicat un atac amb míssils contra l'Aràbia Saudita. Recordem que el sopar de corresponsals de la Casa Blanca, que s'ha fet aquesta matinada, es va anul·lar fa 3 mesos perquè un home va entrar amb una pistola a l'hotel on tenia lloc el tradicional sopar de la premsa amb el president dels Estats Units. Notícies breus. Espanya i França segueixen lluitant contra els incendis que cremen sense control. Hi ha més de 200.000 persones que han hagut de deixar casa seva a causa de les flames. A Madrid, les autoritats diuen que el foc segueix fora de la capacitat d'extinció i preocupa que aquest incendi, el de la Comunitat de Madrid, s'ajunti amb el d'Àvila, que crema més al nord. A França, el ministre de l'Interior, Laurent Núñez, ha anunciat que en les properes hores s'afegiran nous efectius per intentar controlar les flames.
2: La necessitat.
3: Hi ha una necessitat absoluta i imperativa de desplegar recursos i recórrer a l'exèrcit per evitar totalment que el foc vagi cap a l'est.
1: Aquí a casa nostra, aquest cap de setmana, hi ha prop de 200 municipis amb risc extrem d'incendi forestal i 200 municipis més on el risc serà molt alt. Dimiteixen els dos màxims directius de l'aerolínia Plus Ultra després que el jutge del cas Zapatero els hagi citat a declarar el proper mes de setembre. El president de l'aerolínia, Julio Martínez Sola, i el conseller delegat, Roberto Rosselli, estan investigats pel préstec públic de 53 milions d'euros que va rebre la companyia durant la pandèmia. Aquesta setmana, recordem-ho, van reconèixer davant l'Audiència Nacional Espanyola que Plus Ultra va signar un contracte amb l'empresa d'un íntim amic de Zapatero per pagar-li l'1% del rescat, una mica més de 500.000 d'euros. L'accionista minoritari, Hugo Castaño, es posa ara al capdavant d'aquesta aerolínia a l'espera que la SEPI el ratifiqui com a nou president de Plus Ultra. I el Tribunal Penal Internacional ha destituït el fiscal en cap Karim Khan per conducta sexual inapropiada. Una decisió sense precedents en els prop de 25 anys d'aquest Tribunal de Justícia que persegueix persones que hagin comès crims de guerra, genocidi o crims contra la humanitat. El ja exfiscal Karim Khan sempre ha negat aquestes acusacions i ha dit que el procés ha vulnerat els seus drets fonamentals i ha anunciat també que recorrerà aquesta sentència per totes les vies judicials. Karim Khan, de 56 anys, va acaparar l'atenció mediàtica fa 2 anys per dictar ordres de detenció contra Benjamin Netanyahu i l'exministre de Defensa israelià Yoav Gallant per crims de guerra a Gaza. I aquesta nit torna a Barcelona el cantant i compositor britànic Morrissey després d'una dècada sense actuar a Catalunya. Amb una carrera de 4 dècades i 25 àlbums al top 10 britànic, el que va ser líder dels Smiths actua aquesta nit al Poble Espanyol per presentar el seu nou disc. Morrissey és el nom que tanca el Festival Barts, que l'últim mes ha programat una 20ena d'artistes a la capital catalana. I en esports, el Barça ha saldat el seu primer amistós de la pretemporada amb una victòria per 4-1 contra l'Europa. El partit s'ha jugat a porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper, sense el debut encara de Karim Adeyemi. D'altra banda, el Barça ha confirmat que el trofeu Gamper es disputarà dimecres 19 d'agost a les 8 del vespre i que el rival serà l'Al Ahly egipci. Mentrestant, el Barça femení, la defensa Marta Torrejón, de 36 anys, ha renovat per una temporada i la també defensa Carla Julià ha renovat fins al 2030 i passa a tenir fitxa del primer equip. En piragüisme, el palista lleidatà Miquel Travé ha guanyat l'or en la modalitat de CU al Campionat del Món d'Eslàlom i Kayak Cross que es fa aquests dies a Oklahoma, als Estats Units.
0: Fins aquí les notícies.
2: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
5: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
6: Soy Arguiñano. Yo elijo el súper número uno en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
7: Amb Lidl Plus tria malopell de gripau a un superpreu imbatible. 0,79 al quilo. I minigelat ametllat pack 12 a 3,19 i estalvia't un 20%. Lidl, val la pena.
0: Dissabtes i diumenges de 9 a 11 del matí, a Catalunya Ràdio t'acostem l'actualitat des d'una nova perspectiva.
8: El Tot es pot parlar és un programa nou que posa el focus en les notícies que ens afecten i que impacten directament en la nostra vida quotidiana.
9: Al Tot es pot parlar, escoltem directament les persones i aprofundim en les qüestions d'àmbit polític, econòmic, social i cultural que generen més debat.
10: Amb Domènec Sobirà, Núria Pujades i la col·laboració dels serveis informatius i de programes de Catalunya Ràdio.
0: Fins al 2 d'agost, els matins del cap de setmana...
10: Tot es pot parlar.
0: Tot es pot parlar a Catalunya Ràdio.
2: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
5: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Som mans. Som l'arrel a Catalunya Ràdio.

0: Bon dia, bona hora. Comença una nova edició del Mans aquest dissabte 25 de juliol. Aprofitem per felicitar a tots els Jaumes. Tot sigui dit. Avui fem parada a les Valls d'Àneu, perquè el Dansàneu ha tornat des d'aquest divendres a compartir el Pirineu en un gran escenari on la dansa, la música i el patrimoni dialoguen amb el paisatge. I serà fins al proper 2 d'agost. Completarem també el programa d'avui amb una agenda intensa de festes majors per aquests dies, com en pobles i ciutats d'arreu del país, i recuperarem el treball Sa Falda Girada de les Pitxorines, una mirada fresca a la tradició mallorquina. Som la gent del Mans, amb la Dolors Joanol a la producció i Quim Rutllant a la locució.
1: Ets Mans, ets festa, ets a Catalunya Ràdio.
0: Amb tota l'arrel a la Ràdio Nacional, Sami. Obrim amb sardana d'Enric Ortí, que el Demà Sigui Llarg és la Juvenívola de Sabadell. Aquesta formació serà avui el 22è aplec de la Garrotxa, al Parc de la Canya, un aplec que comença a les 5 de la tarda i on també hi haurà la Bisbal Jove i la Principal d'Olot.

0: novetat ara que ens arriba des de Mallorca, les Pitxorines presenten Safalda Girada, un nou treball que revisita el cançoner popular illenc amb veus, percussió i mirada contemporània. Un disc que connecta tradició oral, sonoritats mediterrànies i el paper de les dones en la transmissió de la música popular. En parlem amb la cantant d'aquesta formació, l'Aina Tramulles. Bon dia, Aina.
1: Hola, bon dia.
2: Contents de tenir-vos, de tenir-te com a representant de les Pitxorines una vegada més. Ja recordo en aquell moment quan ens va arribar Un soc i no es gasta. Ens va sorprendre, i va sorprendre molt el públic, d'aquella relectura que feu de les músiques d'arrel, sobretot, evidentment, de les illes de Mallorca, i que heu anat, no sé si d'una manera molt natural, heu anat assemblant algú, l'heu anat posant sobre pista, i ara és el segon treball. És com si haguéssim passat 10 anys treballant juntes.
1: La veritat és que hem tingut l'oportunitat de fer molts bolos, i en aquests bolos mos hem anat... Bueno, han anat passant moltes coses, no? Vull dir, hi ha hagut molt de moviments, el projecte s'ha fet gros, també hem anat definint el que és Pitxorines per nosaltres a dia d'avui, com volem que el projecte sigui, i a part de totes aquestes coses, també hem pogut tenir molt de moments per fer música. Bueno, hem anat consolidant aquest so que crec que a dia d'avui defineix prou bé el que és Pitxorines i la música que feim. Uh-huh. O sigui que, en aquest sentit...
2: Recordo fa un parell d'anys, quan ens trobàvem per primer cop a l'estudi,
1: sí,
2: que m'explicàveu, no, que tu, per exemple, venies del cant, del cant jazz, de
1: sí,
2: cantar jazz, l'altre venia més d'un altre estil, i ja va ser el punt de trobada, al mínim com a múltiple, va ser tot aquest imaginari mallorquí, que d'una manera bastant natural l'heu anat assumint molt més i heu vist que hi ha tota una carrera per fer.
1: Crec que tampoc hem anat a cercar aquest so obert, entre cometes, no? Simplement ha estat la manera que tenim nosaltres d'entendre o de voler crear amb aquesta música. Vull dir, les premisses segueixen sent les mateixes. Jo som cantant, que sí, m'he graduat en jazz, però també canta altres músiques, i totes també formen part d'altres projectes. A dia d'avui també compaginam aquest projecte amb altres coses, a part de que si volem ser músics i viure d'això també hem de...
2: Has d'espigolar de molts de llocs,
1: bueno,
2: no?
1: Bueno, i que volem, o sigui, nosaltres som unes amants de la música. Però crec que això també mos ajuda

0: Llavors, quan mos juntam i dèiem, vinga, pitxarines, pam, anem a fer música pensant en pitxarines. En certa manera, que hi hagi totes aquestes influències i camins diferents mos ajuden a definir molt bé el que volem que sigui pitxarines.
1: Després d'aquests 2-3 anys, una 80ena de concerts arreu de les illes, arreu de... El Principat se us ha acollit moltíssim. Heu fet bolos internacionals, fins i tot, cap a Sardenya, que contaria per aquí a la vora. País Valencià també l'heu trepitjat.
0: Sí.
1: No sé si quan us ho vau començar a plantejar, perquè recordo, o crec recordar de memòria, que la primera trobada va ser una mica, va, anem a fer això, molt més casual del que després ha anat esdevenint, no?
0: Sí, sí, 100%. O sigui... Xer com a eina, però també crec que és una opinió de tot el grup. Per res mos esperàvem estar on som a dia d'avui i crec que encara mos costa un poc ser conscients. Som conscients quan de sobte passen coses grosses però que les podem viure, no? Fem una estrena i de sobte hi ha un teatre ple i hi ha una implicació d'un equip que clar, que Pitxarines se va fent gran i també... El nostre equip de projecte va creixent i crec que és en aquest moment on nosaltres som conscients de les dimensions i sempre és una alegria poder treure la música de casa i fer-la, bueno, fer-la girar a Catalunya, en el País Valencià, també vàrem anar a Sardenya i jo espero que sigui un inici d'aquestes coses, no? A mi m'agradaria molt. Mira-li,

0: gravant el disc, perquè ara estem fent el genèric. Has dit vale. Tira-li cosetes. Ostres, amb la Miquela Lladó.
1: Sí.
0: Que bé.
1: Molt, molt. És que la Miquela, sempre ho dic, que l'admiram molt i és una gran referent per nosaltres. Estic contenta perquè ara sent que hi ha una onada de projectes que li fan un homenatge en certa manera i crec que se li ha de fer perquè... Bueno, és pionera en moltes coses.
0: Molt, exacte.
1: Sí.
0: I és ha sigut una baula entre totes les generacions que ara esteu recollint. Sí. Que anar-la a buscar és ben bé declarar-li amor, d'alguna manera, eh?
1: Sí, i que a dia d'avui ella segueix fent concerts i segueix cantant. Total. I no m'agrada com pensar que és una referent però que ja no està amb actiu. No, o sigui, és que ella segueix la seva carrera i això també forma part de la seva carrera. I que segueixi, no?

0: Una altra col·laboració, per citar-ne, n'hi ha més, eh? La Judith Nederman heu anat a trobar per aquest Pere Gallerí.
1: Sí.
0: Molt bèstia, que això és a diferència del primer disc, potser es veu més, el joc de polifonies que jugueu.
1: Sí, teníem moltes ganes de cantar juntes. És que nosaltres cantam molt juntes. I mos agrada molt cantar, i en els finals la música popular, o sigui, està ple de lletres i de melodies. I en aquest cas, na Carmela, que és la cellista del grup, va fer aquesta proposta d'arranjament, i record que, bueno, pensàvem també en el disc, un poc amb l'imaginari de pitjorines, i varen contactar amb la Judit, i varen dir, bueno,
0: què dirà,
1: saps? A veure si mos contesta, perquè també, jo que sé, fa com a cert respecte, perquè la Judit també és una gran cantant amb una carrera preciosa i plena de coses, i a veure, saps? I... Bueno, li varen proposar, i tot d'una mos va dir, clar, parlem-ne. I a la reunió mos va dir, no, nines, és que això passarà. No passeu pena, perquè això passarà, i vendré a Mallorca a gravar, i ja que hi som, feim un vídeo, i serà preciós. I sempre estarem superagraïdes de na Judit. Sí.
0: Una de les col·laboracions que et dèiem, els temes del disc trepitgen tonades, ritmes, que ens poden portar molt cap a la terra... I me fa molta gràcia perquè, o almenys me sorprèn la manera que teniu de treballar les cançons, que són com petites suites. Ja ho fèieu en el primer disc, no?, de juntar dues cançons. En aquí també hi heu jugat, a agafar dues temàtiques o dues melodies i posar-les, donant-li una continuïtat sorprenent moltes vegades.
1: Sí, bueno, és que, clar, intentam... Sí, en aquest disc també hem volgut anar un poc per temàtiques, per exemple, xerrant de l'artesania i de les coses fetes a mà, com són els oficis, no? Uh-huh. Tenim aquesta primera cançó que obris disc que se diu Oficis, que hi ha la molinereta, el carboner, el sabater, i és guapo també anar-ho enllaçant. Aquest arranjament el va proposar Rosa Garcies. Sí, és una manera un poc curiosa que tenim. També hi ha la cançó de 3 i 3, 3 i 3 i 3, que són jocs i cançons de fer penades. Hi ha, bueno, la cançó de 3 i 3 i 3 fan 9, 9 i 3 fan 12, no? I la de les penades, que és la cançó que posa nom en el disc, aquest se fa de girada. Que ses nines de Manacor duen sa falda girada. Clar, això és una cançó de rodar, no?, i botar corda. I això també ha traçat un poc la línia narrativa del disc.

0: Mos agrada anar fent petites suites, sí, sí, se pot dir així, eh? O anar...
1: És per posar-li un nom.
0: Narrant petites històries, però que donguin continuïtat, sí. Mm-hmm.
1: Per comentar algun dels temes, d'aquests nou temes que hi ha en aquesta falta girada, amb sa ximbomba, evidentment, comenceu amb una ximbomba ben sonada. Atenció als cants de ximbomba que ben trobats, que ben... Com us trobeu amb en Tomeu Paveres cantant-hi i siguent-hi aquest estil de cantar que és tan peculiar?
0: Bueno, és que en Tomeu és increïble. En Tomeu és un cantador de sa poble increïble i puc contar una anècdota del disc durant sa gravació, perquè en Tomeu i na Maria havien preparat aquesta intro que fan a l'inici del tema, no? I després, en el final, hi ha un petit espai on deim «Els darrers dies sona, i els darrers dies sona», no? Hi havia com crec que eren 8 compassos, buits, que no hi havia res, i li varen dir a en Tomeu, bueno, buits, vull dir que no hi havia lletra, i li varen dir a en Tomeu, «Tomeu, escolta'm, pensa qualque cosa per posar aquí, si vols». I va dir, uf, bueno, no ho sé, ara ho escolt. I va estar com 3 o 4 voltes escoltant-ho i és que va fer 5 o, bueno, el que sigui, no? Quan va entrar, va cantar una cosa preciosa i va ser allò el que ha quedat, perquè va ser un moment molt guapo. Crec que ha estat dels moments més guapos que hem viscut a l'estudi i també és una cançó bastant especial dins el disc. Crec que té un pes... que pot ser a vegades a nosaltres ens agrada molt volar i ser molt alegres, però aquesta crec que hem pogut aconseguir un pes i una serenor gràcies a en Tomeu, que també ha estat una col·laboració que ens ha emocionat molt. Ai.

0: És aquest nou treball de les Pitxorines, el Safalda Girada, que avui l'Aina Tramulles ens ha vingut a explicar. Aina, dèiem 80 bolos que heu anat fent, segurament algun més. Com es belluga aquest estiu? Sabem que, vaja, comentàvem abans de l'entrevista, que toca fer gira internacional, no?
1: Bueno.
0: Tornar per Sardenya.
1: A veure, jo crec que hi ha moltes cosetes a l'aire que aniran sortint, però tinc la sensació de que, bueno, tinc la sensació i tinc un poc la certesa, no?, de que traurem a girar aquesta falda, la falda girada girarà, i, bueno, com sempre, tenim la sort de poder fer concerts a Mallorca, que mos agrada molt sortir, eh? Ara ho explicaré, però tocar a casa també és un regal, sobretot perquè tenim un públic meravellós, que cada concert és com un xute d'energia preciós. I estarem a Mallorca, també venim a Catalunya, tornem al País Valencià, que ara fa poc que mos hi hem estrenat i va ser també una alegria. Pot ser tornar a anar per Sardenya. Crec que també farem alguns concerts per la península, pel nord i pel sud, i això la veritat és que m'es faria molta il·lusió.
0: Escolta, ara que deies que us agrada cantar a casa. Cantar a casa és un repte també, i més quan són tonades com aquestes. Des del minut zero la gent ho ha rebut bé.
1: Jo tinc la sensació que sí.
0: O no us ho han dit.
1: A veure, crec que a mi no m'ho... Si no ho reben bé, a mi no... Aquesta informació no m'arriba. O sigui, crec que hi ha de tot, eh? Però tenim la sort de que hi ha un públic que mos estima molt i que s'estima molt el projecte. I jo estic molt tranquil·la tocant a casa.
0: Està bé, perquè és un lloc on compartia no només la... O sigui, no és només estàs a l'escenari, sinó que la gent te segueix segur cantant.
1: Sí, és que tinc la sensació de que ja no és una cosa nostra, que és una cosa de tothom. Total. I que se fa comunitat en el final. El públic també participa en el concert i també canta, per tant, també hi forma part. O sigui, que a mi m'ajuda per ajudar a treure-me un pes de damunt i fer que la música estigui en el centre, no? Clar. I no tant la meva persona, que diguem, o les set membres del grup, saps?
0: Sí, les membres del grup, està clar. Escolta'm, marxarem amb un tema que té una mena de format d'audioconte, que és aquest Val més matinejar, que...

0: i de val més matinejar que a mi cenar és una rondalla musicada, que la lletra i la música la va fer a Masejara. I les rondalles mallorquines són uns contes tradicionals. I la veritat és que va ser, primer de tot, va ser un encàrrec de SOCEB de Manacor, perquè vàrem fer un bolo allà i mos vàrem dir, ostres, seria molt guai si poguéssim musicar algunes rondalles. I, bueno, aquesta ha passat com a...
1: El filtre del temps,
0: diríem, no? Que es filtre com...
1: Sí, sí.
0: Que s'ha assentat en el temps i de moment és dels pocs temes originals que tenim, però bueno, que ja n'hi ha dos, tres.
1: L'Aina Tramulles, que juntament amb la Maria Drové, la Rosa Garcias, la Carmela Font, la Macé Jara, la Sílvia Reixac i l'Abel Miquel formen part d'aquesta alenada d'aire fresc que ens arriba des de Mallorca, a les Pitxorines. Aina, moltíssimes gràcies, felicitats pel treball i esperem veure-us pel Principat. I si no, vindrem a Mallorca.
0: Perfecte, moltes gràcies.

Aquesta era la sardana a l'ombra del Vern, de Joan Moliner, amb la Cobla Maricel. Una formació que avui serà a les 8 del vespre a Calafell, a les audicions de sardanes a la fresca.

Aquest cap de setmana, Diada de Sant Jaume, marca bona part del calendari festiu arreu del país. Són molts els municipis que ho celebren, amb aquesta festa major coincidint amb el 25 de juliol. El Baix Camp, Mas Riudoms, el municipi de Vandellòs, l'Hospitalet de l'Infant, viu els darrers dies de la seva festa. Acabarà demà diumenge. També dedica la festa Sant Jaume, Sant Jaume d'Enveja, esclar, el Montsià, que tot just comença aquests dies i s'allargarà fins al 2 d'agost, una programació ben plena d'activitats populars. A l'Alt Penedès, Avinyonet del Penedès, avui i demà, la festa major també, mentre que Sant Jaume de Domenys, al Baix Penedès, la jornada d'avui concentra bona part dels actes festius i protocolaris. Al Maresme, Mataró, continuen amb les Santes, que s'allargaran fins dimarts o dimecres, amb activitats ben diverses. La seva gran festa major, que viu aquests dies als seus punts àlgids i més emblemàtics amb la celebració de Santa Juliana i Santa Sempronianà. També aquest cap de setmana celebren festes a Santa Eulària de Ronçana, al Vallès Oriental, a Sant Martí de Centelles, a Osona, Arbúcies, a la Selva, a la Granja d'Escarp, al Segrià, a Puigverd de Lleida, també al Segrià, i als Hostalets de Pierola, a l'Anoia. Activitats per tots els gustos i per totes les edats. Que a Blanes encara hi ha concurs de focs d'artifici tant avui com demà passat en aquesta celebració de Santa Anna demà diumenge, que arribarà al punt culminant de la seva festa major. Unes activitats on cada vegada més les entitats van prenent presència als carrers i a la festa gran del municipi. Acabarem en aquest cas a Sant Llorenç d'Hortons, al Penedès, on avui dissabte celebren una nova edició del Terrasel de Gegants, una de les cites més singulars del calendari festiu penedesenc, que combina la participació de les colles geganteres amb una posada en escena d'aquest espectacle que és el Terrasel, un espectacle de carrer que s'ha convertit en una gran festa, tot un referent de la cultura popular contemporània al nostre país.

0: Muntanyes regalades i Ezballano de Salardú des del Vall de Nit dels Vallaveu.
1: Els dissabtes de 6 a 7 del matí, Mans, amb Quim Rullant.
0: Sou el Mans, sou a Catalunya Ràdio, com sempre en tota l'arrel de la Ràdio Nacional. Aquest divendres ha començat a les Valls d'Àneu, al Pallars Sobirà, una nova edició del Dansàneu, el Festival de Cultures del Pirineu, que enguany arriba a la 35a edició, s'allargarà fins al dia 2 d'agost. Durant 10 dies aquest festival desplegarà prop de 40 propostes de música, dansa, patrimoni, paraula i arts escèniques en diversos espais del territori. L'edició d'enguany recull noms com Anna Andreu, Magalí Sari, el Petit de Calari, el Sandra Montfort, Sílvia Bel, Neus Borrell, Obeses o l'Orquestina Trama, amb un homenatge també a Jordi Fàbregas, un festival que continua reivindicant la creació contemporània, però sempre des de l'arrel i des del paisatge, la memòria i la cultura pirinenca. En parlem amb la seva directora, la Ruth Martínez. Bon dia, Ruth.
2: Molt bon dia.
0: Del 24 de juliol al 2 d'agost, programa que dona la sensació que cada vegada creix amb programació, però d'una manera controlada. No voleu que se us en vagi de mare, no?
2: No, la idea, una mica a nivell de dies, anem sempre ja fa 3 anys, diem que anem amb aquests 10 dies de programació, o sigui que fan el que són dos caps de setmana i tota l'activitat de la setmana, però sí que és veritat que hi ha aquesta intensitat, diguem, no?, de matí, tarda i nit, o sigui, 3 actes mínim cada dia. I és veritat que n'hi ha alguns que aquest any, per això n'hi ha més, que tenen alguna prèvia o que hi ha tota una part, diguem, de contingut que creix, que té a veure amb els debats, amb les taules rodones i que d'alguna manera complementa el que és estrictament la part d'exhibició, de concert, d'activitat artística, no? Llavors sí que al separar-ho realment sí que hi ha un extra, diguem, de programació, però sempre acotat, diguem, en aquests 10 dies, que ja per nosaltres és realment un esforç molt important des del punt de vista de producció i de mans, no? De mans que fan les coses.
0: De la programació d'enguany, quin heu volgut que sigui l'eix vertebrador?
2: Mira, mantenim, no, aquesta mirada de la dansa, la música i el patrimoni. Quan diem el patrimoni, aquesta part de patrimoni material que és principal per nosaltres, però és evident que fem 35 anys i que, per tant, hi ha un punt, diguem, de balanç, de mirada enrere, de veure on ens trobem, de com ha evolucionat, i, per tant, sí que hi ha picadetes d'ullet importants, diguem, el que ha estat la trajectòria del festival fins ara, el que va ser la reformulació, el canvi de format l'any 2015, i hi ha un component, això, no?, diguem, de reconeixement a la gent que ens ha portat fins on som avui, i una miqueta de balanç que toca, perquè sempre els anys rodons, diguem, afavoreixen aquest punt d'aturada i de veure cap on vols caminar, no?
0: Del 15 cap aquí, l'aposta ha sigut molt clara a nivell de, primer, posar en valor el territori i després per fer arribar al territori propostes que potser serien difícils que arribessin.
2: Totalment. I sempre amb aquest punt et diria que encara sorpresiu, eh? El que ens acaba sorprenentment és la gent veure cap una mica cap on hem d'enfocar la programació. Evidentment, hi ha la part de cultura popular, l'origen del festival, la dansa amb, diguem, adjectius afegits i sense adjectius afegits, val? Però el centre és aquest element patrimonial que ens parla de la terra, que ens parla d'un territori pirinenc amb mancances en el que és l'exhibició de propostes artístiques, i això, diguem, condiciona molt i cada vegada més el que és la proposta general del festival, no? Un lloc on no hi ha, per imaginar-nos, no?, teatres, auditoris com els que puguem tenir al cap a les capitals, és evident que portar-hi segons quins projectes o els portem a través del Dansàneu o és molt difícil que s'hi puguin veure, no? Però després tota aquesta, diguem, feina més silent, més amagada, que són aquests 365 dies en què el Dansàneu fa feina en col·laboració amb altra gent, amb xarxes, importantíssims els projectes d'Obrador d'Arrel que estan programats, en alguns ells fins i tot hi hem participat en la producció, i per tant tot això hi és durant aquests dies de molta intensitat.

0: Recordem-ho que fins al 2 d'agost i de noms de caps de cartell és que cada un tindria una cosa per explicar, cosa que no podem fer, evidentment, per antena, que ens porten des d'una Magali Sarre que ja ens presentava el Descasada a la Fira Mediterrània fa, vaja, el novembre, l'octubre passat, uns obeses que tancaran gairebé la programació, però és que pel mig hi ha Àngels Guinyalons i també hi podem trobar la Magda Oranic amb un altre, en aquest cas amb una conversa tan polièdric que agafa tot un sentit tot plegat. I això no és fàcil de fer-ho.
1: Dic una mica, la programació l'anem trenant amb la gent, no? I també aquesta mirada que et deia d'intentar pensar aquesta gent que voldrien veure les Valls d'Àneu i no poden, i facilitar-ho nosaltres. I això vol dir, doncs, des de propostes que de seguida no s'han acabat entrades. Estic pensant, per exemple, no? La Dharma un pam, no? Aquest projecte de la Dharma que els tens pràcticament t'hi tires al damunt, no? I que, evidentment, són aforaments petits, 120 i pico, 150 com a molt, això, evidentment, esgotat, però després també propostes més de risc, però que la gent et fa confiança. Estic pensant en aquest projecte preciós de l'obrador d'arrel de la Venidera, no? Que, a més, ha tingut també molts reconeixements als Premis Max, però que és un projecte brutal dos ballarins magnífics, i que ens fa molta il·lusió que pràcticament no ens porti a la conclusió de l'edició d'enguany. I coses molt diverses, però després el dinar de cantadors, amb la gent del cant, tot, o sigui, els clàssics bàsics que hi seran sempre, no? L'Artur Blasco, aquests 25 anys de l'Escola Folk del Pineu de les Colònies, no? De fet, recrearem les colònies, vindrà la gent, es quedarà a dormir a l'escola llar, l'homenatge, evidentment, a en Jordi Sà.

0: És a dir, molta cultura també que està, ja et dic, en aquesta gènesi, en aquests inicis del festival, i això mesclat o maridat amb propostes molt diverses, també posar en valor aquesta residència de la Núria Andorrà, que és una artista que ens parla de la terra, i aquest escallòrium, no?, aquesta instal·lació sonora amb les esquelles, que sonarà durant 10 dies. Espero que els veïns i veïnes, que ja els hi hem explicat, tinguin pietat, diguem, i que ens convidi a jugar i, en definitiva, a participar, també, no? És a dir, el futur del festival està en la participació, en què la gent se'l faci.
1: Convidem a tothom a fer un cop d'ull al web, perquè és que hi ha de tot, és dansanou.cat, i una oportunitat única per visitar les Valls d'Àneu. Ruth Martínez, directora d'aquest Dansanou, gràcies per tindre la trucada del programa. Que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies i ens hi veiem. Gràcies.

0: Aquesta era Sandra Montfort, des de la Mona de nit, Bandida, dijous serà a Escaló, dins aquest Dansaneu que us acabem de presentar.
1: Som mans. Som l'arrel a Catalunya Ràdio.
0: Nosaltres ho deixem aquí, esperem haver-vos fet companyia aquest matí de dissabte i sobretot haver-vos despertat amb ganes de sortir al carrer. A la producció de Dolors Genola i qui us parla, Quim Rutllant. Marxarem amb Maria Arnal, que serà a Sant Feliu de Guíxols, avui mateix a 2:15 del vespre, a l'Espai Port del Port de Ferrada, actuant també amb Tània. Ens sentim Jo no canto per la veu, des del 45 Cerebros i un Corazón. Que passeu un molt bon dissabte i que tingueu un bon cap de setmana. Fins demà a les 6.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 7.
1: Bon dia, us informa Eva Compte Martí. S'incrementa el risc d'incendi a Catalunya. Segons els agents rurals, avui hi ha gairebé 200 municipis de 19 comarques amb risc extrem d'incendi forestal i 200 més on el risc serà molt alt. Mentrestant, els focs a Madrid i Àvila continuen descontrolats i han obligat a confinar o evacuar 65.000 persones. S'han cremat 20.000 hectàrees. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, és l'encarregat de dirigir l'operatiu després que s'hagi declarat l'emergència.
2: No me gusta ser excesivamente optimista y en una situación como la que estamos enfrentando, pero es cierto que bajan los vientos, también descienden las temperaturas de una forma más importante que las ráfagas de viento y la humedad es relativamente alta, con lo cual unas condiciones razonablemente óptimas para poder atacar el incendio.
1: Avui el president espanyol, Pedro Sánchez, visitarà la zona dels incendis. A França, un foc descontrolat també ha obligat a evacuar més de 110.000 persones a prop de Bordeus. El govern francès ha anunciat que en les pròximes hores s'afegiran nous efectius per intentar controlar les flames. Més notícies que repassem amb la Montse Garcia. Als Estats Units, aquesta matinada, el president Donald Trump ha atacat els periodistes i els seus rivals polítics al tradicional sopar de corresponsals de la Casa Blanca.
3: El president nord-americà també ha fet broma amb l'opció de tornar-se a presentar a les eleccions, tot i que la Constitució nord-americana li prohibeix aspirar a un tercer mandat.
4: Aquesta nit, per demostrar-vos fins a quin punt m'importa la premsa i per què vull ajudar-vos a pujar l'audiència, em complau anunciar-vos, i això és una petita exclusiva, la meva intenció de presentar-me a un quart mandat com a president dels Estats Units. Sí, ho faré. Faré un anunci oficial. De fet, crec que ja l'he fet.
1: Els talls de les línies R2 i R11 de Rodalies per l'esvoranc de les obres del soterrament de les vies de Montcada i Reixac compliquen la mobilitat dels usuaris.
3: Avui, Adif i el Ministeri de Transports haurien de concretar quan es restablirà el servei entre les estacions de Sant Andreu Comtal i Montcada i Reixac. Els passatgers afectats es queixen de la falta d'informació i dels retards provocats pels canvis de trajecte.
5: Una odissea. Tardes menys en anar en cotxe de Barcelona a Saragossa que de Sant Celoni a Barcelona.
6: Ahir vaig arribar 2 hores i mitja gairebé més tard des de l'hora que vaig sortir de treballar.
7: Haig de buscar una altra línia diferent, després fer volta per Barcelona per arribar a la feina, etc. Una bogeria.
3: En canvi, els veïns dels dos blocs desallotjats per l'esvoranc del Putxet de Barcelona ja saben que tornaran a casa en les properes 2 setmanes, malgrat que encara no s'ha concretat quan tornaran el 40% dels afectats que continuen evacuats. Els veïns s'estan organitzant en una plataforma per reclamar els danys que els ha provocat la situació.
1: Dimiteixen els dos màxims directius de l'aerolínia Plus Ultra després que el jutge del cas Zapatero els hagi citat a declarar al setembre.
3: El president Julio Martínez Sola i el conseller delegat Roberto Rosselli estan investigats pel préstec públic de 53 milions d'euros que va rebre la companyia durant la pandèmia. Aquesta setmana van reconèixer davant l'Audiència Nacional Espanyola que Plus Ultra va signar un contracte amb l'empresa d'un íntim amic de Zapatero per pagar-li l'1% del rescat, una mica més de mig milió d'euros. L'accionista minoritari Hugo Castaño es posa al capdavant de l'aerolínia a l'espera que la SEPI el ratifiqui com a nou president de Plus Ultra.
1: I Lola Índigo ha donat el tret de sortida a la primera jornada del Xer Festival al Parc del Fòrum de Barcelona. El festival que posa al centre la música urbana ha comptat amb noms també com Mike Towers o Juan Magán. Una de les més esperades, però, ha estat la cantant Lola Índigo, que ha fet parada a Catalunya en el marc de la seva gira Romance de una noche de verano. Ha pujat la temperatura de l'escenari principal amb un show enèrgic i visual, acompanyada d'un cos de ball per interpretar temes com aquest que sentim, Casanova. Al final del concert, però, no s'ha pogut fer per una indisposició de la cantant, segons ha informat l'equip de la mateixa artista. I en esports, el Barça ha saldat el seu primer amistós de la pretemporada amb una victòria per 4-1 contra l'Europa. El partit s'ha jugat a porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper sense el debut encara de Karim Adeyemi.
3: D'altra banda, el Barça ha confirmat que el trofeu Gamper es disputarà dimecres 19 d'agost a les 8 i que el rival serà l'Al-Ahly egipci.
1: A l'Espanyol, el migcampista ofensiu Antonio Roca marxa cedit al Mallorca de la segona divisió per la propera temporada.
3: El Barça de bàsquet ha anunciat el seu 8è fitxatge de cara al nou curs. Es tracta de l'aler nord-americà de 27 anys, Tyrese Martin, que ha firmat per una temporada procedent del Brooklyn Nets.
0: Fins aquí les notícies.

0: Rádio te acompanha ali ao Bages.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
3: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
4: I després a la meva mare, Olot.
3: Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
5: Molt bé.
3: Arribarem a tot?
5: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
6: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
7: Aprofita bé l'estiu a Downton Abbey.
8: Et veig una mica inquiet aquests dies.
9: Ara qui viu com solíem viure?
7: Perquè tot un món s'acaba.
9: La casa, el servei.
8: Quants en veus fora, doncs?
9: Uns quants.
8: Ai, senyor.
7: Downton Abbey, última temporada. Diumenge a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.

0: Aquest estiu, Albert Galceran i Pedro Pardo són els homes clàssics a Catalunya Ràdio.
1: Bon dia i benvinguts al programa Homes Clàssics a l'antena de Catalunya Ràdio. Aquest estiu ens hem marcat l'objectiu d'acompanyar-vos recuperant alguns dels programes que hem fet al llarg de la temporada. I ha arribat el dia, Pedro, de fer una cosa molt tradicional en el nostre programa.
2: Què vols dir? Una cosa molt tradicional? Parlar de música clàssica, no? A què et refereixes?
1: Això també, però la música clàssica es fa amb instruments.
2: Home, evidentment.
1: No? I veus.
2: Sí, sí. I veus.
1: Que també són instruments.
2: Sí, sí.
1: Però, clar...
2: Bé, avui en dia també amb ordinadors...
1: També és veritat. Però nosaltres encara no som tan moderns.
2: Som els homes clàssics.
1: Som clàssics. Doncs la nostra tradició és parlar d'un instrument. El piano.
2: Que pesat que ets. Mira, ho ha de saber tot Catalunya.
1: És així.
2: Ara que estem a Catalunya Ràdio, ho ha de saber tot Catalunya. Ets molt pesat.
1: Ja ho sabien.
2: Quina culpa tinc jo de que el piano sigui el millor instrument que hi ha?
1: No, ara no. S'han fet tot el col·lectiu de músics instrumentistes.
2: Tots els violinistes. No. Això és broma, però és veritat que quina culpa en tinc jo de que ens agradi tant el piano, no?
1: A veure, sent honestos, una mica de culpa sí que en tens.
2: Sí,
1: vull dir que ens has... contaminat, o enverinat, millor, de la nostra amor pel piano. Però això és un altre tema. Mm. El cas és que avui volem parlar d'un pianista xilè que, per molts, va ser el continuador, ni més ni menys, de l'escola pianística que va iniciar el grandíssim Ludwig van Beethoven.
2: Déu-n'hi-do, Ens referim al gran Claudio Arrau. No sabeu qui és? Doncs no marxeu, que, de veritat, us encantarà. Vinga, va, comencem.

0: L'altre dia em va passar una cosa. Estava al cotxe a quarts de dues de migdia. Estava anant a l'escola de música.
1: No, a Cerdanyola. Que devies estar a la ràdio.
0: El meu altre jo.
1: Perquè d'una dues estem a la ràdio, de dilluns a divendres.
0: El meu altre jo estava conduint, escoltant Catalunya Música.
1: Evidentment.
0: Com no podia ser d'una altra manera.
1: Músic s'escolta ell mateix.
0: No, a mi mateix no, perquè a quarts de dues...
1: Hi ha l'audició,
0: no? Hi havia l'audició. I fixa't tu que... Clar, evidentment, les audicions les escoltem, les audicions ja, un cop gravades, doncs ja les hem escoltat, etc. I era una, un fragment d'una obra de Bach interpretada per Glenn Gould, d'acord? Que jo igual l'he escoltat, què? 200 vegades, no? No sé què va passar.
1: I vas connectar.
0: Va passar alguna cosa que vaig arribar uns minuts tard a la feina, uns minuts que no... Si algú de la feina m'està escoltant, res, van ser uns minutets.
1: T'has quedat malament en Catalunya Música, en l'escola de música, tot endavant.
0: No, però em vaig quedar embadalit, perquè en aquell moment, no sé, aquella, aquell Glenn Gould tocant amb aquella pulcritud, no? Aquella, aquella música de Bach, em va atrapar. I m'ha passat el mateix ara. Jo ara volia explicar moltes coses, sí. No? I estem escoltant aquesta, aquesta versió de l'Andante Spianato i la Gran Polonesa Brillant de Chopin, interpretada per Claudia Rau, i és impossible poder parlar perquè...
1: Està tot tan bé.
0: I et quedes embadalit. Tu sempre dius, i inclús la meva dona sempre em diu, és que tu no gaudeixes amb la música, no? Sempre m'acuseu d'això. Se m'acusa.
1: Una mica ho veiem amb els nostres ulls. Que
0: se m'acusa. Però fixa't... Clar, jo gaudeixo de la meva manera. I ara estava gaudint tant d'aquesta cosa tan, tan bonica, tan perfecta, tan... Què em va passar el mateix l'altre dia? Bueno, en tot cas, escolteu Catalunya Música, que està molt bé.
1: No, això que expliques, a mi m'ha passat moltíssimes vegades d'anar amb cotxe i estar escoltant una obra a Catalunya Música i no baixar del cotxe, malgrat que ja has arribat al teu destí, fins que s'acaba l'obra.
0: Exacte.
1: A vegades, perquè estàs gaudint molt, i d'altres vegades per dir, l'estic gaudint molt, i ara mateix no sé quina obra és.
0: Exacte.
1: I vull saber quina obra és.
0: I llavors... Acaba l'obra i surten els homes clàssics i no diuen
1: què és. Malament, malament.
0: Per tant, això és l'Andante Spianato, la Gran Polonesa Brillant en mi bemoll major, opus 22 de Chopin. En tot cas, jo crec que per molts, i ara ho dèiem fora d'antena, jo amb la meva infància i joventut, per mi, Claudio Rau era un dels millors pianistes de que existien, i jo crec que per molts ho és, encara, no? Un dels millors pianistes de la història. Evidentment, no som nosaltres els que els portarem la contrària a tots els que ho pensen, eh? Però el que intentarem és entendre millor qui va ser i, sobretot, quines van ser les seves aportacions al món del piano per d'aquesta manera, entendre per què es creu que és un dels millors pianistes de la història.
1: D'entrada, hem de dir-vos que Claudio Rau, no us ho podeu arribar a imaginar, va ser un nen prodigi, cosa que no diem mai al voltant d'aquests grans noms, no? Va néixer, com dèiem, l'any 1903 a Xile, i quan només tenia...

0: Hi ha un any, el seu pare va morir. Això és una tragèdia important, evidentment, i ho és també perquè té traducció musical, perquè això va propiciar que la seva mare, que era professora de piano, gairebé de manera obsessiva es concentrés molt en el seu fill, i això va fer que, tal i com asseguren, Claudio Arrau, amb només 3 anys, ja sabés llegir partitures. I és veritat, és mentida, no ho sabrem mai. Però
1: home,
0: en tot cas...
1: no sé, si és veritat és realment prodigiós.
0: Home, sí, amb 3 anys...
1: Imagina't.
0: És increïble, no?
1: Imagina't. Però clar... A veure, d'aquestes llegendes de la música, llegendes en quant a personatges, eh?
0: Sí,
1: personatges
0: sí, sí.
1: Llegendaris de la música, en podem esperar qualsevol cosa, eh? I algunes afirmacions, home, hem de creure-les, ja que no tenim manera de contrastar si és veritat o no que amb 3 anys doncs, ja tingués aquesta capacitat de llegir música.
0: Si la tenia, doncs era absolutament prodigiós, en tot cas. El que sí que està clarament documentat és que als 5 anys ja va oferir el seu primer recital en piano.
1: Home, doncs això ja...
0: Això ja és prodigi en si, eh? Va ser, això sí, al Teatre Municipal de la seva ciutat natal, a Xile, que és Chillán.
1: I pel que sembla, el petitíssim Claudio va impressionar el públic assistent, ja que va aconseguir una beca que li permetria traslladar-se a Berlín al cap de poc temps.
0: Ara parlarem de Berlín, que va ser una etapa essencial en la carrera, sobretot formativa, de Rau. Però abans fixem-nos en com ja amb només 5 anys... Interpretava des d'una perspectiva filosòfica, em refereixo, és a dir, com ell llegia, com havia de ser la interpretació d'un pianista de la música...

0: No trobo el moment per entrar net, eh? És entrar aquí una miqueta a lo bruto. En tot cas, ara en parlem. De fet, estem escoltant una obra que em comentaves a la frontena, Pedro, que tu la vas tocar, a més a més, en un examen.
1: Sí, per un examen de final de carrera.
0: Obra facilíssima.
1: Mira, el títol ja diu la cosa. Estudi d'execució transcendental. Vull dir que executen el pianista...
0: De manera transcendental. És el número 10, eh, aquest, en aquest cas. Això sí, mateix. Sí. Sí, com sigui, anem a posar
1: en
0: context.
1: No sé més, si ho hem dit.
0: Sembla que estem contradient el que dèiem abans, no? Que Claudio Rau preferia tocar de manera més reflexiva i menys expressiva. Podem posar aquest expressament per demostrar que, malgrat ell volia anar pel camí de la... visió potser més filosòfica de la música, tenia la capacitat de fer també la part virtuosa. Hauria pogut fer les obres per a piano més virtuoses que existeixen, sense cap mena de dubte, i per mostra aquesta gravació, que és el mateix Claudio Rau. Sí, com sigui, Claudio Rau ja de ben petit va mostrar doncs, aquesta capacitat, no només per interpretar, sinó que això també és una cosa que hem dit moltes vegades, no? Una gran capacitat per entendre la música que vas a interpretar. Que, a més, era molt poc comú en una persona tan jove. Se sentia més interessat, el que dèiem abans, per l'arquitectura interna de la música i tota la seva expressivitat, que no pas per la possibilitat d'enlluernar el públic amb recitals molt virtuosos, malgrat, insisteixo, amb aquesta gravació podem exemplificar que hauria pogut anar per aquest camí del virtuosisme.
1: El que passa és que, segurament, quan escoltem aquesta gravació, nosaltres no el veiem tocant, no? I... clar, l'obra de per si és virtuosa, però ell no hi afegeix més pa que formatge.
0: No,
1: vull dir, ell no fa coses exagerades, sinó que fa el que està a la partitura. Per tant, també està, des d'una perspectiva de l'estructura interna, sent fidel a la seva filosofia.
0: Clar.
1: Exacte. A veure, dit d'una altra manera, a mi li interessava més destacar el talent del compositor, que estava interpretant en cada moment, que no pas destacar el seu propi talent com a pianista, i això provocaria que el seu èxit internacional, doncs encara, clar, ell... no li agradava exposar-se, no? I, per tant, bueno, el seu èxit internacional trigaria una miqueta en arribar.
0: De fet, en parlarem al proper programa, però com pianistes com Horowitz, que són de la seva mateixa generació, van apostar pel virtuosisme i van tenir èxit molt abans que Claudio Arrau, precisament perquè van enlluernar més ràpid al públic que no pas una visió potser més transcendental.
1: I una miqueta més de teatre.
0: Clar, sense cap mena de dubte. Clar. Bé, però és que, al final, un recital de piano no es fa. No?
1: Sí, però teatre mal interpretat, vull dir.
0: No, vull dir, donar-li aquesta teatralitat, també aquest afectisme de cara al públic. En tot cas, i seguint en els inicis, no, de Claudio Rau, i encara instal·lat a Xile, amb només 10 anys rebria una beca que li permetria viatjar fins a la ciutat de Berlín.

0: Pedro, em sap greu, però és que estem fent un programa de ràdio, hauríem d'explicar coses en algun moment.
1: No, no, avui m'has matat.
0: És preciós això, eh?
1: És que és una meravella.
0: És una gran obra, sense cap mena de dubte.
1: O sigui, en majúscula, el segon moviment de concert per a piano. El, vull dir...
0: Diguem-ho tot, el concert per a piano número 5,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, sí, però entre els concerts per a piano, en general, és... És que
0: tot i que a Rau va tocar més el 4 que el 5, com vam explicar fa unes setmanes.
1: Em sembla molt bé, però aquest és preciós.
0: I el toca extraordinàriament bé.
1: I tant.
0: Perquè aquí és Claudio Rau amb Sir Colin Davis dirigint l'Staatskapelle de Dresden.
1: Sí, i toca amb Beethoven, eh? I és que
0: exacte.
1: No cal dir que Claudio Rau es considera un dels màxims exponents de la interpretació de l'obra de Beethoven per a piano. Però bueno, d'això ja en parlarem al llarg de la setmana.
0: Sí, de Beethoven i Rau en parlarem al llarg de la setmana, però no és casual que se'l consideri un dels grans intèrprets de Beethoven, perquè això té molt a veure amb la seva formació a la ciutat de Berlín. Perquè no només se'l considera un dels màxims exponents, sinó que Rau també se'l considera un dels continuadors del pianisme beethovenià.
1: Això és molt fort.
0: Clar.
1: Això és molt fort, o sigui, parem màquines.
0: Sí.
1: Perquè, clar... De vegades pensava en Beethoven com un personatge de fa 250 anys, que efectivament...
0: Que és veritat. Sí, però ens imaginem aïllat una bombolla, no?
1: Exacte, però fixa't, tu ja estaves viu quan vivia a Rau.
0: Clar.
1: Per tant,
0: sí. Vas
1: conviure amb un continuador de Beethoven.
0: Imagina't.
1: Escolta'm.
0: Imagina't. No?
1: I és que quan a Rau arriba a Berlín, recordo que només tenia 10 anys, no? Doncs van acceptar-lo al Conservatori Stern i va tenir com a professor a Martin Krause.
0: Val, molt bé.
1: D'acord.
0: Enhorabona. I aquí farem una petita aturada, perquè, clar, la pregunta és qui va ser aquest tal Martin Krause?

0: Sí, hem escoltat Beethoven, aquesta és la sonata 32 amb do menor. Però parlàvem de Martin Krause.
1: Sí, senyor.
0: Martin Krause, el mestre de Claudio Arrau a Berlín, que, evidentment, si era mestre de piano, doncs va ser pianista.
1: Sense cap mena de dubte, sí.
0: Però també va ser compositor, editor i, evidentment, professor. Professor allà a Berlín.
1: Això és pel que Martin Krause va aportar. Però el que ell va rebre, què va ser?
0: Sí, d'on venia Krause?
1: D'on venia la formació de Krause, no? Clar. Ell va ser deixeble de Franz Liszt entre els anys 1883 i 1886.
0: O sigui, perdona, però herència directa de Liszt, també.
1: Clar, també, clar.
0: Pianísticament
1: clar,
0: parlant.
1: Clar. Però és que puc seguir, eh?
0: Ah, sí?
1: Liszt va ser deixeble de Carl Czerny.
0: Sí, clar.
1: I Czerny de qui va ser deixeble?
0: Home, és el gran alumne de Beethoven.
1: Exacte. Per tant, es considera que Martin Krause va ser el continuador natural de l'escola pianística iniciada per Beethoven, seguida per Czerny, després Liszt i, finalment, Martin Krause. I Krause va ser el mestre de Rau, no?
0: Exacte. Sí. És ben lògic que si ell va ser el mestre de Rau, el pianista xilè seria una baula més amb la cadena, no? O sigui, Beethoven... De fet, podrien venir ja de Mozart, no? Mozart, Beethoven... O sigui, i Mozart podrien venir...
1: Clar, però Mozart no va ser mestre de piano, no, de piano, Beethoven, no, clar.
0: No, però clar, ja la setmana Mozart ja vam veure que els concerts per a piano s'avançaven
1: sí,
0: i tot
1: sí,
0: això.
1: Sí, sí, però
0: no,
1: en tot
0: però
1: cas,
0: és veritat que,
1: com a, que... allò deixeble directe...
0: Absolutament,
1: sí,
0: no?
1: No estem parlant d'una influència indirecta, no? Estem dient alumnes...
0: Sí, sí.
1: Que van treballar amb... O sigui, professors van treballar amb aquests alumnes.
0: Exacte,
1: final, no?
0: I la baula és clara, eh? Beethoven, Czerny, Liszt, Krause i, finalment, Arrau.

0: Aquesta idea de Claudio Arrau com a continuador del llegat de Beethoven com a intèrpret de piano és una idea, doncs, generalment acceptada pels experts en la seva biografia. No és una cosa que s'hagin inventat nosaltres, per descomptat. Però què vol dir ser continuador de pianistes com Beethoven o Liszt? Tu que ets pianista, Pedro.
1: Home, d'entrada, una gran pulcritud interpretant, per descomptat que també cal tenir una gran tècnica, si parlem de Liszt, doncs imagina't.
0: Tota la tècnica del món,
1: sí, sí.
0: No?
1: Però encara més important, parlem d'un pianista que, evidentment, o sigui, quan nosaltres parlem de que Beethoven va ser dels primers que no va voler que altres fessin cadències dels seus concerts perquè volia la seva pròpia interpretació i que fins i tot va demanar que li construïssin un aparell que es deia metrònom perquè tothom fes la seva interpretació, això vol dir que demanava que es respectés molt la interpretació del compositor i, per tant, Arrau respecta moltíssim també la música que està interpretant en cada moment.
0: I això va ser possible gràcies a l'excel·lent formació que Martin Krause va dedicar-li al seu deixeble Claudio Arrau. I és que no només es tracta de saber tocar molt bé el piano, sinó que un bon intèrpret, i això, Pedro, em pots corregir, ho dic malament, ha d'entendre bé la música que està interpretant.
1: Absolutament.
0: No? Ho hem dit moltes vegades, no és només llegir unes notes, és llegir què signifiquen aquestes notes, en quin context històric han estat escrites, com entén la música l'autor d'aquelles notes, etc. I, per tant, això implica no només memoritzar, ara aquí hi ha un do, aquí hi ha un la, aquí hi ha un si bemoll. No, es tracta de conèixer, per descomptat, la tècnica, sense cap mena de dubte, però també això t'ha de permetre analitzar la música, conèixer el contrapunt, la història de cada composició, entendre la filosofia i tot plegat, i així és com es construeix un gran intèrpret.
1: De fet, Arrau, gràcies a aquest itinerari formatiu, sempre va pensar que la música s'havia de pensar abans de tocar, I crec que és una afirmació que ens permet fer una primera aproximació a com era Claudio Arrau com a intèrpret.
0: La música s'ha de pensar abans de tocar.

0: I ara escoltem Schubert. Estem escoltant un repertori excel·lent.
1: I tant.
0: Segon moviment dels moments musicals. Anem a Catàleg 780, evidentment, amb Claudio Rau al piano. Tornem a l'etapa formativa d'aquest, de Claudio Rau, amb Martin Krause a Berlín, recordem, entre els anys 1911 i 1921.
1: No cal dir que l'educació que va rebre va ser molt àmplia, amb molta tècnica pianística, però, evidentment, era un músic global, no era només pianista que com tu deies al programa anterior, que només se sabia les notes i ja està.
0: No,
1: ell va estudiar contrapunt, anàlisi musical, història i, és clar, filosofia.
0: Molt important també per entendre la filosofia dels compositors, no? I del context. I és per això que durant aquest període formatiu, Claudio Rau va arribar a la conclusió, això deia el Pedro al programa anterior, no? Que la música s'havia de pensar abans d'interpretar.
1: Sí, sí.
0: Em sembla una reflexió realment molt interessant perquè descriu molt bé la seva manera d'expressar-se a través del piano, no? Ressaltar més el compositor que no pas el virtuosisme de l'intèrpret. Però clar, realment, Pedro, per destacar la complexitat, la bellesa, la profunditat del compositor, has de ser un virtuós.
1: És justament el que t'anava a dir, perquè sembla que estem banalitzant el fet de que ell era un gran pianista virtuós. Ah. No? Clar, això un virtuós ho pot dir, de dir, no, jo penso abans les obres, abans d'interpretar-les, clar, però arriba a interpretar-les primer. No?
0: Sí, dir, perquè... la sonata Hammerklavier...
1: No, jo l'estic pensant.
0: L'estic pensant. Quan molts diuen, no, és que no me la pensi, clar. És que no tinc dits per... Si la pots arribar a entendre, però igual no la pots arribar a interpretar.
1: Per això, que jo crec que és donar-li la volta i arribar a un punt més d'evolució pianística, no?
0: Clar, o sigui, clar.
1: Perquè... I jo no dic que Horowitz no pensés la música també.
0: Segur que sí. A més, Horowitz va demostrar que tenia una gran intel·ligència escènica, perquè sabia ficar el públic a la butxaca, i això no és gens fàcil,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, però imagina't que ell va ser dels primers que va interpretar Rachmaninoff als Estats Units,
0: absolutament,
1: eh?
0: Absolutament, sí.
1: És un gran pianista. Però, clar, el fet de poder dir abans d'interpretar-la l'has de pensar... vol dir que tens tota la capacitat per interpretar-la.
0: És el que dius, clar, això vol dir que sí, agafes una partitura complexíssima i te la mires,
1: sí.
0: I saps que la pots fer, m'ho penso.
1: Exacte.
0: M'ho penso.
1: Exacte.
0: Clar, clar.
1: Doncs fixa't, abans parlaves, entre els anys 1911 i 1921, que va estudiar amb Krause, i també llavors és durant aquest període quan un compositor nascut a Bonn esdevé el centre del seu univers artístic.

0: Clar, si tu, Albert, imagina't que ets un jove pianista i vas...
1: És molt imaginar, no soc ni jove ni pianista.
0: Tu imagina't que ets un jove pianista i estudies amb Alicia de la Rocha.
1: Déu-n'hi-do.
0: El més normal és que Alicia de la Rocha t'introdueixi dins del món sonor de Enric Granados.
1: Sí, no? Entre d'altres, però sí, segur.
0: Va ser alumna directa de Farm Marshall i, per tant, de l'escola directa.
1: Continuadora.
0: Doncs clar, dintre d'aquesta mateixa lògica, és lògic que Martin Krause, que venia d'aquella cadena de compositors i músics...
1: Beethoven, Zerny, Liszt, etc.
0: Doncs clar, és normal que introduís a Claudio Arrau al món pianístic de Beethoven, no? Perquè, bàsicament, el continuador... Però també perquè tenia elements que li permetien expressar la seva manera d'entendre el piano.
1: Clar, clar, és veritat. Això és una molt bona reflexió, perquè pot ser el continuador d'un compositor, en aquest cas és Beethoven i es fa de mal dia, però imaginem que fos un altre compositor o un altre pianista que té obres poc interessants. Uh-huh. I tu ets un pianista que t'agrada molt anar a la profunditat, a l'expressivitat i tal. Clar, s'ha de donar el cas que el compositor et doni peu a això.
0: Clar.
1: Les seves obres et donin peu a això. I en aquest cas, en la música de Beethoven, lògicament, arrau i troba aquest món musical, no? Que és profund, greu, reflexiu, també virtuós, si vols, en molts moments, eh? Per tant, una visió en la que ell coincidia de la música que l'acompanyaria al llarg de tota la seva vida.
0: Sí, el que passa és que l'any 1918 una mort causaria un gran impacte personal a Claudio Arrau.

0: Què va passar l'any 18? Doncs, d'entrada, raó, fem números, eh? Va néixer el 3, per tant, tenia 15 anys. El 1918 va morir el seu mestre, Martin Krause. I clar, no era només el seu mestre. Penseu que Rau venia de Xile, el va acollir que era molt petit.
1: El seu mentor.
0: El seu mentor. I això li va provocar una gran depressió a Claudio Rau amb només 15 anys.
1: Clar, però fixa't, eh? No només això, eh? Normalment una persona als 15 anys... No sé, estic pensant en el meu fill petit, que té 15 anys, no? Ell, doncs, està començant a formar-se com a professional d'un instrument.
0: Sí, fa molts anys que toca el violí, el teu fill, en aquest cas no és pianista, és violinista.
1: Però amb aquesta edat comences a veure... Ah, doncs mira...
0: T'he dit, sí, té possibilitats.
1: Jo, exacte, sí. Però, per tant...
0: Sí, vull dir que el teu fill, que és molt bo, jo els he escoltat en directe moltes vegades, els teus dos fills són molt bons, però ara parlem del petit, que en té 15, malgrat ser molt bo, a nivell formatiu com a violinista, li queda un gran camí per endavant
1: aquí
0: encara,
1: està.
0: No?
1: Exacte. Vull dir, encara segurament a la seva vida tindrà molts professors per davant.
0: Clar.
1: I que li aportaran tot això, no? Doncs, fixeu-vos, Claudio Rau va considerar que amb la mort de Krause, amb només 15 anys, la seva formació ja s'havia acabat, ja s'havia completat, i mai més va tenir un altre mestre.
0: Ara perquè sabem de l'èxit de Claudio Rau.
1: Sí, sí, però...
0: Però hauria pogut significar el fracàs.
1: I, absolutament.
0: No, vull dir...
1: I quina decisió, no?
0: Clar, vull dir, realment és una decisió com molt difícil. Hem dit que va estar fins al 21, més o menys, 20-21, a Berlín. Doncs va estar aquest parell d'anys més formant-se sol, sense mestre.
1: Formant-se sol, m'imagino que estudiant, llegint, provant,
0: provant... Quasi sense fer concerts, en feia algun. Imagino que els devia fer també una miqueta per una qüestió econòmica, per poder anar seguint pagant la llum, no?, allà a Berlín. Fins que... L'any 1920, aquest jove estudiant que amb 15 anys va deixar el seu mestre va morir, va decidir no tenir cap mestre més, que es va seguir formant com a sol, com a pianista ell mateix, l'any 20 rebria el Premi Liszt. No és un premi menor.
1: No.
0: Doncs bé...
1: Amb 17 anys. L'any 20 tenia 17 anys.
0: Doncs amb 18 el va tornar a guanyar.
1: I això, malgrat pensem que ens porta cap a Liszt, fixa't, ens porta de nou fins a Bach.

0: Després de guanyar el Premi List, dos anys seguits...
1: Que no és un tema, o sigui, guanyar el Premi List ja és un mèrit. Sí, dos sí. anys seguits és una bogeria.
0: A partir de llavors van decidir que qui havia guanyat...
1: Ja no era una cosa. Que no vindrà un tercer cop per la mica rau.
0: Doncs ell va decidir començar a fer concerts arreu d'Europa, fent una cosa que, fixa't, és molt fort, això. Ni tan sols el propi Ludwig van Beethoven va aconseguir.
1: També et diu que tenia aquest punt obsessiu, sí. no? De, jo haig de fer això.
0: I tant.
1: Peti qui peti i anar per aquest camí.
0: I tant.
1: Què va passar? Doncs va voler interpretar sense partitura...
0: És molt fort, això.
1: ...el clavecí ben temperat de Bach. I direu, i què? No hi ha molts pianistes que surten a l'escenari a fer molts concerts de memòria?
0: No.
1: Home, doncs què? Doncs que el clavecí ben temperat de Bach són un total de 48 preludis i 48 fugues. 48 i 48.
0: Cadascuna amb una tonalitat diferent. Cadascuna amb una tonalitat diferent, amb temes diferents.
1: És una bestiesa.
0: És molt fort.
1: O sigui, a nivell mnemotècnic, o sigui, evidentment, és, tècnicament és difícil, però memoritzar tantíssima música tan diferent és una barbaritat.
0: Sí. Home, com us dèiem, fixeu-vos si és complicat que el propi Beethoven va intentar memoritzar tota aquesta obra, però mai va aconseguir fer-ho ni tocar-la en públic.
1: Però aquesta és una altra, també tenir la valentia de fer-ho en públic per un concert que ha durat 25 dies, no? Perquè...
0: Home, és llarguet. Sí.
1: En tot cas, per tot plegat, Claudio Rau ens demostraria amb això que, a més, tenia una memòria prodigiosa.
0: I tant.
1: A tot el que l'hem anat explicant, li hem de sumar aquesta memòria prodigiosa. El curiós del cas és que, malgrat aprendre's de memòria tota aquesta obra, del Claudio ben temperat, mai va voler gravar-la.
0: No
1: existeixen gravacions discogràfiques d'aquesta obra de Bach en les mans de Rau, ja que en fer-se més gran va considerar que Bach només es podia interpretar amb els instruments que el compositor alemany va concebre les seves obres, per tant, amb el clavecí. De fet, es diu el clavecí ben temperat.
0: Exacte.
1: I no pas el piano ben temperat, i per això va decidir que no les interpretaria i, sobretot, no les enregistraria.
2: Gaudeix dels clàssics amb els homes clàssics.
3: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... Festa i drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
3: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
4: Des de l'òrbita de Catalunya Música, Xavier Solà torna a Catalunya Ràdio aquest estiu.
5: Ei, torno a l'estil James. Torno per viatjar amb tot el flow musical. Jazz, clàssica, blues, soul, grau...
2: Un viatge musical pels clàssics amb la participació dels oients i amb Xavier Solà.
6: Sí. M'encanta.
5: Una tria musical de categoria.
7: Fixa't com sona Edició Clàssics.
2: Tot allò que les plataformes no et poden donar.
5: Oh! Fixa't com sona.
2: Dissabtes de 9 a 10 del vespre,
5: sí.
2: Fixa't com sona, Edició Clàssics.
4: Un programa de Catalunya Música, ara a Catalunya Ràdio.
2: La música s'ha de pensar abans de tocar. Aquesta era la màxima del xilè Claudio Arrau, el pianista hereu de la tradició iniciada per ni més ni menys Beethoven. L'Albert Galceran i el Pedro Pardo, els homes clàssics, et proposen apropar-vos a aquest gran mestre del piano ara a Catalunya Ràdio.

0: Avui estem aquí...
1: Estem vivint un món de contradiccions sí, des de la nostra ara, perspectiva.
0: Perdona, clar. Albert, ara em diràs que aquest Beethoven està fora d'estil.
1: Em sembla més Bach que Beethoven, diguéssim, no? Sí, és a dir, aquesta nitidesa, aquesta rapidesa, aquesta fins i tot examinat tan estricta, rítmicament parlant, en la que està interpretant Claudio Rau, aquesta és el primer moviment, la presto la Tedesca, la sonata per a piano 25 en sol major de Beethoven, repeteixo amb el Rau al piano, doncs em sembla fins i tot una visió més del classicisme o més enrere del barroc
0: sí.
1: No, però que no pas tal com interpretava Bach fa un moment, que em sonava molt més romàntic, no?
0: Exacte, és que abans, fixa't, al final tornem a l'ús del pedal, no? L'ús del pedal que fa que...
1: Aquí tampoc hi ha pedal.
0: Exacte, no, per això dic, l'ús del pedal en Bach ens donava la sensació de que era un Bach romàntic,
1: clar.
0: I ara l'ausència, no, de pedal fa que sembla que sigui una obra preclàssica, no? En tot cas, també us hem de dir que per a Rau, allò que vam dir al programa anterior, eh? La música s'havia de pensar abans de tocar.
1: Per tant, això que estem aquí a l'ocubre nosaltres, ell ho havia pensat.
0: Exacte.
1: Segur, eh?
0: No. Era absolutament premeditat, eh? És rellevant saber què pensava Rau sobre la música per a piano de Beethoven per poder entendre les seves interpretacions.
1: Clar, Rau considerava que Beethoven no era un compositor més. Crec que en aquest aspecte li donem la raó, no?
0: És del nostre club.
1: No li portarem la contrària. Però no només això, sinó que considerava que l'eix central era... Beethoven era l'eix central... Beethoven, no cap altre compositor, sinó Beethoven era l'eix central de tota la literatura pianística.
0: Per tant, Claudio Rau, papa de la nostra religió.
1: Ho podríem considerar.
0: És un dels grans bisbes.
1: Però és una afirmació contundent tenint en compte que el piano era molt jove com a instrument en l'època de Beethoven, no?
0: Però clar, és que Beethoven era un visionari.
1: Això també.
0: Absolutament,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Clar, i per què Rau pensava tot això? Doncs perquè, segons ell, amb Beethoven, atenció, tot té conseqüències morals.
1: És potent aquesta frase, eh? Amb Beethoven tot té conseqüències morals. Jo crec que és una afirmació que a Beethoven li hauria agradat escoltar.
0: Segur.
1: Bé, escoltar o llegir, pobret, perquè...
0: Segur.
1: En tot cas, tenint en compte la importància que va donar... Clar, sí, tenint en compte la lectura política que donava ell a la seva música, la importància que donava a la llibertat i l'humanisme a la seva obra, que tot tingui conseqüències morals, em sembla una definició extraordinària, no?
0: Sí, segurament per això Rau hi connectava, no? I també per això va interpretar al llarg de tota la seva carrera les sonates per a piano de Beethoven i, esclar, en tenia una visió molt singular.

0: reconèixer que tocava molt bé el piano, eh? És que és increïble, increïble. D'entrada hem de dir que les composicions de Beethoven són les que més va interpretar Claudio Rau al llarg de la seva carrera. Són les obres que més va interpretar. Totes. De fet, per molts, són la identitat artística de Claudio Rau. I també Beethoven va ser el compositor que més va influir en la seva idea del so que detenia el piano.
1: Sí, per a Rau, les sonates no eren obres aïllades, sinó que totes unides conformaven una gran obra. Una mica això que dèiem del Nou Testament i l'Antic Testament.
0: Sí, ben bé.
1: Doncs això, eh? Per això tenia interès en tenir-les incorporades totes al seu repertori. Perdona, anem sumant. 48 preludis i fugues de Bach.
0: 48 i 48.
1: Sí, sí, exacte. I 32 sonates.
0: Amb tots els seus moviments.
1: Exacte.
0: Clar, clar. No? És una... estem d'acord que és una bogeria.
1: Entre les quals hi ha una tal Hammerklavier.
0: A més a més. No? Sí.
1: I a través...
0: sí, que a més la devia enfrontar com l'haig d'interpretar.
1: Exacte.
0: No? O sigui, com l'enfoco?
1: Vaig a pensar-la abans.
0: No, treu-la, que ja és un mèrit. La traurem d'aquesta manera, no?
1: Sí, sí, sí. Doncs clar, ella a través de tot aquest opus pianístic doncs volia que s'entengués la grandesa i profunditat de Beethoven.
0: Per exemple, en les sonates opus 2, que de fet estem escoltant ara la seva primera sonata, la número 1 en fa menor opus 2, que són les primerenques, per tant, de Beethoven, a Rau hi troba, diu, són paraules de Rau, són reflexions seves, i troba un conflicte. Per tant, ja les comença a distanciar del classicisme de compositors com Haydn, no? Tot i això, també, diu, mostren menys tensió estructural.
1: Estic absolutament d'acord, L'últim moviment d'aquesta primera sonata ja és Beethoven. O sigui, l'últim moviment d'aquesta primera sonata sí que té un acompanyament, tacatatacatatà, però la mà dreta són bufetades al teclat. És xan-xan-xan, xan-xan-xan. Això ni Haydn ni Mozart ho haurien fet.
0: Ja marca un perfil diferent.
1: Exacte, sí, sí. Ara bé, malgrat ell considerés important la totalitat de les sonates per a piano de Beethoven, el cert és que les que formen el nucli de la seva carrera són les que Beethoven va compondre a la meitat de la seva vida.

0: sonates com la patètica, la apassionata, que és aquesta que estem escoltant ara, o la Waldstein, són algunes de les que més va interpretar Rau al llarg de la seva carrera i, de fet, també són algunes de les més conegudes del catàleg de Beethoven.
1: En aquest Beethoven mitjà, podríem dir, no, que està, no és una obra, no és una època ni d'inicis de carrera ni tampoc al final, és aquest Beethoven mitjà, però probablement la més conegut, el més popular.
0: Sí, l'apassionat és l'opus 23.
1: Sí, estem allà al mig, no? A Rau hi destaca drames interiors, no?, de fugint de la teatralitat, i accentua l'enorme pes emocional que contenen aquestes sonates, i de fet només escoltant aquest inici ja hi notava molta emoció, no?, amb aquesta intensitat, aquest contrast, quan de cop i volta primer hi posa molt, molt de pes i molta intensitat, i de cop i volta toca amb una delicadesa sublim, no? Tot això et permet, precisament, poder veure aquesta visió que en té a Rau de les passions en la música de Beethoven.
0: De totes maneres, per molts, on Rau brilla especialment és interpretant les sonates de maduresa de Beethoven com aquesta.

0: Aquesta que escoltem és la sonata per a piano número 31 en la bemoll major, opus 110 de Beethoven.
1: Opus 110, eh?
0: Opus 110.
1: S'han passat uns quants opus, eh?
0: Sí,
1: des de la passionata.
0: La passionata era el 57, l'opus 57.
1: Opus 57.
0: I ara estem al 110. Mm. I t'adones, ara escoltant la Rau, pensava, escoltant aquesta peça, que no és especialment... Jo trobo que és molt difícil, no?
1: Bueno, clar. No?
0: Vull dir que l'escoltes amb la agilesa, amb la que toca i tal, i dius, segur que hauria pogut tocar el que tocava Horowitz, per entendre'ns, sense cap mena de problema. Realment, si no ho va fer, perquè no va voler.
1: I tant.
0: Perquè pots arribar a pensar, no, ho fa perquè és molt difícil. No, però tocar-se també costa molt, eh?
1: No, i tant, sí, sí. A veure, si ve cert que aquestes sonates de maduresa, precisament a Raúl, es va tocar, sobretot quan ja era madur, al final de la seva carrera, avui doncs, hem volgut destacar la seva visió, no? I si tenen una idea aproximada, precisament de quina idea i quina filosofia tenia de l'obra per a piano de Beethoven.
0: El que dèiem, aquesta és la sonata 110, que juntament a la sonata 109 i 111, les tres últimes que va compondre Beethoven, es consideren el cim de la relació entre Beethoven i el pianista Claudio Arrau. Per això, no són pocs els que consideren que en aquest repertori Claudio Arrau encara a dia d'avui és directament insuperable per aquesta vinculació no només a la tècnica, sinó sobretot en la ment dels dos genis, no?
1: Exacte, exacte. Per exemple, en aquesta sonata opus 110, ell considera que Beethoven la va concebre des de l'espiritualitat i la transcendència. I clar, això li va permetre explorar doncs, el seu enfocament justament amb aquesta obra de Beethoven.
0: Anem a fixar-nos en alguns detalls que per a Rau eren importants. Per exemple, escolteu, i ara ho comentarem, l'inici del tercer moviment, l'adagio Manon Troppo.

0: estem continguts,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Fixa't, és que és molt clar això que estem escoltant, eh? Perquè, segons la visió particular de Rau, que a més compta amb el suport de molts musicòlegs, eh? Aquest principi del tercer moviment, d'aquesta sonata, representa el patiment humà, el sofriment, no? I que molts relacionen precisament amb la situació personal que vivia Beethoven. Per tant, també faria referència al patiment que sentia a causa de la seva sordesa i la malaltia que l'acompanyava.
0: Per tant, per a Rau, era important destacar aquest caràcter de la ment quan interpretava aquest tercer moviment de Giovanni Troppo de la sonata Opus 10, la número 31 de Beethoven. Però un lament que, a més, clar, estem parlant de música de Beethoven, no? Per tant, també la filosofia de Beethoven. Un lament que esdevé una lluita humanista interior sense voler caure en la derrota en cap moment. I això ho expressa, sobretot, a la fuga final.

0: Si som estrictes, Pedro, una fuga estrictament és un exercici de contrapunt.
1: Sí, home,
0: mirat fredament, no?
1: Evidentment, sí. Clar, i un programa de ràdio són un conjunt de paraules.
0: Sí, és veritat, i músiques també, no?
1: Exacte.
0: Però en tot cas, Rau interpretava aquesta fuga específicament, de la sonata 31 de Beethoven, com un acte moral, una reconstrucció de l'esperit en aquest context, no?, de dolor general que sentia Beethoven, que podríem percebre a l'inici del tercer moviment d'aquesta sonata 31, opus 110 de Beethoven, que si anéssim escoltant la fuga sencera té una mica l'esperit de la novena, en el sentit que de cop i volta, malgrat la foscor, apareix aquesta llum, no?
1: Sí, sí, sí. En resum, podem adonar-nos de la profunditat interpretativa de Claudio Rau i que, en efecte, doncs ell finalment deia la veritat. És a dir, pensava molt la música abans d'interpretar-la.
0: Molt, molt. De casa havien dit, ja estàs pensant altre cop.
1: Claudio Rau va ser un gran pensador, però sobretot un gran intèrpret, un gran músic, fins al punt de que a dia d'avui es consideren les seves gravacions una absoluta referència, sobretot pel que fa a les obres de Beethoven, per a piano, clar.
0: És per això que volem acabar aquest programa d'avui, aquest programa Homes Clàssics de Catalunya Ràdio, escoltant al final del tercer moviment del concert per a piano i orquestra número 5, L'Emperador.
1: Impressionant.
0: De Ludwig van Beethoven, un esclat de llum que podrem escoltar interpretat, evidentment, per a Rau, al piano, dirigit per Bernard Haitink, amb l'orquestra de la Royal Concertgebouw.
1: Pau Blasi, el muntatge i el control tècnic, i Olga Cardús, de la producció. Moltíssimes gràcies i fins demà.
0: Adéu, adéu.
1: Adéu, adéu.
2: Si t'ha interessat aquest capítol, en trobaràs molts més a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Bon dia, són les 8. Gairebé 200 municipis catalans d'una vintena de comarques estan avui en risc extrem d'incendi forestal. Això obliga a prohibir o restringir l'accés a molts parcs naturals i aturar moltes tasques agrícoles. Mentrestant, més de 160.000 persones evacuades entre Espanya i França. Els focs que cremen a Madrid i Àvila ja han calcinat 20.000 hectàrees i més de 22.000 el que crema a Bordeus, que ha obligat a tancar l'aeroport. Donald Trump ataca periodistes i rivals polítics al sopar de corresponsals de la Casa Blanca, que fa uns mesos es va anul·lar per un intent de magnicidi. Trump també ha fet broma sobre la possibilitat d'aspirar un tercer mandat, una opció que als Estats Units és inconstitucional. El Tribunal Penal Internacional ha destituït el seu fiscal en cap per conducta sexual inapropiada, Karim Khan, que es va fer conegut per dictar ordres de detenció contra Netanyahu per crims de guerra a Gaza, ha dit que recorrerà una decisió que considera injusta. Dimiteixen els dos màxims directius de l'aerolínia Plus Ultra després que el jutge del cas Zapatero els cités a declarar a començaments de setembre. Aquesta setmana tots dos van reconèixer davant del magistrat que havien pagat una comissió a la trama de Zapatero pel rescat de la companyia. Aquest matí es preveu que DIF i el Ministeri de Transport concretin la data de restabliment de les línies de Rodalies R2 i R11 sense servei des de Sant Andreu Comtal i Montcada i Reixac per l'esfondrament provocat per les obres de soterrament de les vies. Mentrestant, els inquilins del 40% dels pisos evacuats per l'esvoranc del Putxet a Barcelona encara no tenen data de retorn a casa seva. Demà els pagesos tornaran a tallar la C14 a Tàrrega per exigir mesures per contenir la fauna cinegètica i protestar contra les zones d'especial protecció per a les aus. La setmana que ve repetiran les mobilitzacions a Maials, al Segrià. Les onades de calor també afecten la fauna salvatge. A Catalunya, el Centre de Recuperació de Fauna de Torrefarrussa ja han batut el rècord d'ingressos diaris, una situació semblant amb què s'han trobat els altres tres centres de recuperació que hi ha al país. El baixista Marcus Miller homenatja Miles Davis en un concert al Palau de la Música en el marc del Festival de Jazz de Barcelona. Sobre l'escenari s'han pogut escoltar quatre dels músics que van tocar amb el trompetista en un homenatge d'altíssim nivell.
1: Esports. El Barça s'ha estrenat a la pretemporada amb una victòria per 4 gols a 1 contra l'Europa. El partit s'ha jugat a porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper sense el debut encara de Karim Adeyemi. Avui a 11:15 del matí, dos partits amistosos més amb presència catalana, Espanyol Sabadell i Girona Alavés. I Tadej Pogacar ha guanyat la seva cinquena etapa en aquesta edició del Tour de França. L'eslovè s'ha imposat en solitari a l'Alpe d'Huez de la General. Pogacar conserva el mallot groc de líder, ara ja amb 7 minuts i 11 segons respecte a Remco Evenepoel. Avui, etapa reina.
0: I pel que fa al temps, avui baixen les temperatures i augmenta la possibilitat de tempestes. El matí serà bastant assolellat, però amb nuvolades que aniran creixent a la costa central i possibles gotellades, que a la tarda seran tempestes al Pirineu, comarques gironines i l'interior de les Terres de l'Ebre. Localment podran ser fortes i acompanyades de calamarsa i ventades.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions a aquesta hora d'Eva Compte Martí.
2: 3CAT Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: I comencem destacant que avui gairebé 200 municipis de 19 comarques catalanes estan sota un risc extrem d'incendi forestal i 200 més es troben en un nivell molt alt de risc d'incendi, segons la previsió dels agents rurals. La situació obliga a prohibir l'accés als parcs de Tivissa, Vandellòs, Cardoboix, a les muntanyes de Prades i als ports, i continuaran amb l'accés restringit als parcs de Montmell, Marmellà i també la Serra del Montsant. Mentrestant, els focs, tant a l'estat espanyol com a França, han obligat a evacuar 160.000 persones. Els bombers miren d'evitar que els dos focs de Madrid i Àvila, que ja han cremat 20.000 hectàrees, s'uneixin en un sol front. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, confia que les condicions meteorològiques afavoreixin el combat contra les flames.
3: No me gusta ser excesivamente optimista y en una situación como la que estamos enfrentando, pero es cierto que bajan los vientos, también descienden las temperaturas de una forma más importante que las ráfagas de viento y la humedad es relativamente alta, con lo cual unas condiciones razonablemente óptimas para poder atacar el incendio.
0: A França, aquesta matinada, s'han hagut de fer més evacuacions a l'entorn de Bordeus i s'ha hagut de tancar l'aeroport, segons Laurent Núñez, ministre de l'Interior francès.
4: L'aeroport ja no opera a causa de la direcció del núvol de fum cap a la ciutat de Bordeus. A hores d'ara està tancat.
0: Davant la gravetat del foc, el govern francès també desplegarà efectius militars per mirar de controlar-lo.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: Ara passen 6 minuts de les 8 del matí. Als Estats Units, el president Donald Trump ha atacat els periodistes i els seus rivals polítics al tradicional sopar de corresponsals de la Casa Blanca d'aquesta matinada a Washington.
5: Els periodistes podeu ser molt, molt durs. Potser és que sóc una mica massa sensible, però de vegades tinc la impressió que alguns no m'estimeu gaire. He llegit un informe segons el qual el 93% de la cobertura sobre mi és negativa. El 93%. Llavors, com carai s'explica que guanyés les eleccions amb tanta diferència?
0: El sopar que es va anul·lar, recordem, fa 3 mesos per un intent de magnicidi, Donald Trump també ha fet broma amb l'opció de tornar-se a presentar les eleccions, tot i que la Constitució nord-americana li prohibeix aspirar a un tercer mandat.
5: Aquesta nit, per demostrar-vos fins a quin punt m'importa la premsa i perquè vull ajudar-vos a fer pujar l'audiència, em complau anunciar-vos, i això és una petita exclusiva, la meva intenció de presentar-me un nou mandat com a president dels Estats Units. Sí, ho faré. Faré un anunci oficial. De fet, crec que ja ho he fet.
0: Just després d'aquestes declaracions, Donald Trump s'ha posat la seva característica gorra vermella amb el seu nom i l'any 2028. El president nord-americà també ha fet mofa, dient que bombardejarà l'Iran encara amb més força, a mesura que el conflicte s'estén amb atacs dels rebels hutis del Iemen contra l'Aràbia Saudita. Dilluns que ve, Trump té previst reunir-se un altre cop amb el seu aliat a la regió, el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu, a la Casa Blanca. I el Tribunal Penal Internacional, ho destacava amb els titulars, ha destituït el seu fiscal en cap, Karim Khan, per conducta sexual inapropiada. Una decisió sense precedents en els prop de 25 anys d'història d'aquest Tribunal de Justícia, que persegueix persones que han comès crims de guerra, genocidi o crims contra la humanitat. El ja exfiscal, que sempre ha negat les acusacions d'una de les seves assistentes, ha dit que el procés ha vulnerat els seus drets fonamentals i ha anunciat que recorrerà la decisió per totes les vies legals. Fa un parell d'anys, Karim Khan, de 56 anys, va acaparar l'atenció mediàtica per dictar ordres de detenció per crims de guerra a la Franja de Gaza contra el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu i el seu exministre de Defensa, Yoav Gallant. La votació per destituir el ja exfiscal en cap del TPI s'ha fet en secret i a porta tancada, amb 82 dels 125 vots a favor. I dimiteixen els dos màxims directius de l'aerolínia Plus Ultra després que el jutge del cas Zapatero els hagi citat a declarar a començaments de setembre. El president Julio Martínez Sola i el conseller delegat Roberto Rosselli estan investigats pel préstec públic de 53 milions d'euros que va rebre la companyia durant la pandèmia. Aquesta setmana van reconèixer davant l'Audiència Nacional Espanyola que Plus Ultra va signar un contracte amb l'empresa d'un íntim amic de Zapatero per pagar-li l'1% del rescat una mica més de mig milió d'euros. Tot plegat al dia que la Fiscalia Anticorrupció ha demanat a l'Audiència Nacional que ampliï la informació sobre les joies de Zapatero. Sospita que poden tenir més valor que els 1.300.000 euros que els pèrits han estimat en un primer estudi preliminar. Fins ara, Zapatero no ha donat explicacions sobre l'origen de les joies. Dijous, en una entrevista a Televisió Espanyola, es va limitar a dir que van ser un regal de cortesia, però sense aclarir qui li va fer. Sí que va voler destacar que tenen un valor inferior al 1.000.000 d'euros.
2: 3CAT Info.
0: Més coses. Una setmana després que la justícia europea avalés la llei d'amnistia, el Tribunal Suprem ha mogut fitxa i l'ha aplicat a 4 causes que tenia pendents. Amnistiat els membres sobiranistes de la mesa del Parlament que presidia Roger Torrent, els 3 membres sobiranistes de la seva mesa, Eusebi Campdepadrós, Josep Costa i Adriana Delgado. Estaven acusats de desobediència greu per haver permès el debat i la tramitació de resolucions sobre l'autodeterminació i en contra de la monarquia. Entre els magistrats que signen la resolució, hi ha Manuel Marchena i Carmen Lamela. Esquerra celebra que s'enterri aquesta causa, però creu que era inevitable després de la decisió de la justícia europea. Josep Costa, que era diputat de Junts, treu ferro a la decisió del tribunal perquè diu que no li reconeix cap autoritat.
6: Jo no vaig demanar mai aquesta amnistia i, per tant, que diguin el que vulguin, jo no els reconec cap legitimitat per decidir sobre el debat polític.
0: La resolució també inclou tres manifestants condemnats per desordres públics i l'exalcalde de Sabadell, Matías Sarracán, condemnat per desobediència. Sarracán diu que està content de Girafull, però recorda que queden molts independentistes per amb

0: acció conjunta.
1: Mentre DIF anuncia la instal·lació d'una conducció provisional per permetre la circulació de l'aigua del rec Comtal, l'esvoranc provocat per les obres del soterrament de les vies continua comprometent la mobilitat dels usuaris de l'R2 i l'R11. Aquest matí, l'empresa ferroviària i el Ministeri de Transports haurien de concretar quan es podrà restablir el servei d'aquestes dues línies tallades entre les estacions de Sant Andreu Comtal i Montcada i Reixac. Alguns usuaris ens resumeixen la seva odissea particular.
2: No hem tingut cap mena de resposta ni d'informació d'on ens havien d'adreçar per saber quin és el mitjà alternatiu per poder baixar aquí a Barcelona.
3: Una odissea. Tardes menys en anar en cotxe de Barcelona a Saragossa que de Sant Celoni a Barcelona.
4: Vinc des de Piera, amb Ferrocarrils de la Generalitat, que és una meravella, fins a Bellvitge Gornal, i a partir d'ahir que vaig cap a Sant Celoni, pues, és l'aventura.
1: La intervenció d'ADIF hauria de permetre restituir el cabal al canal després que s'hagi desviat per evitar la filtració d'aigua al forat i treballar en sec en la reconstrucció. Això pel que fa a l'esvoranc de Montcada i pel que fa a l'esvoranc al barri del Putxet de Barcelona, la setmana que ve i la següent podran tornar a casa els veïns dels dos blocs més dels 8 que es van haver de desallotjar per l'esvoranc provocat per les obres de l'L9 del metro. D'aquesta manera, el 60% dels pisos afectats podran ser reocupats, però la resta dels evacuats encara no tenen data de retorn. Pilar Díaz és la delegada de la Generalitat a Barcelona i explicava també que els veïns s'estan organitzant en una plataforma per reclamar els danys que els ha provocat la situació.
5: Aquesta setmana serien 11 habitatges més 4 locals, que serien Rubinstein 6, i la següent, a manca de tenir doncs, un historial una miqueta més llarg, la setmana següent, que ja seria la primera d'agost, estem parlant de Sant Gervasi de Cassoles 54.
1: Com dèiem, els veïns s'estan organitzant en una plataforma per fer una reclamació administrativa en concepte de danys materials, morals i econòmics. I un treballador va morir ahir, divendres, en un accident laboral a les obres del nou Camp Nou. Segons ha pogut saber aquesta emissora, l'home, un operari subcontractat de nacionalitat romanesa de 54 anys, hauria rebut un cop al cap amb una viga pels vols de les 3 del migdia, mentre feia treballs de pintura en una plataforma elevada a les obres del Camp del Barça. Carlos del Barrio, responsable d'acció sindical d'Hàbitat de Comissions Obreres, diu que les condicions de treball de la reforma de l'estadi compliquen la seguretat dels treballadors.
6: Els terminis en els quals està executant l'obra, les jornades interminables, l'avinguda de treballadors des de múltiples parts del món, en molts casos en situació no legal i sense complir la normativa, doncs és un caldo de cultiu que és perfecte, no? En un sector que té un problema en els temes de la prevenció de riscos laborals.
1: El sindicat demanarà a la Generalitat que investigui si s'havien pres les mesures de seguretat corresponents. Aquest ha estat el primer accident laboral mortal que hi ha al Nou Camp Nou des que van començar les obres ara fa 3 anys. I mig centenar de tractors van tallar ahir a la tarda la C14 a l'altura de Tàrrega, a l'Urgell, en direcció a Agramunt, per protestar contra la sobrepoblació de conills i les zones d'especial protecció per a aus, perquè diuen que els perjudiquen les collites. Demà els pagesos repetiran l'acció, també al mateix punt, i la setmana que ve preveuen fer talls a la C12 a Maials, al Segrià. Quan hi ha unanimitat a reconèixer que l'abandonament del camp afavoreix la propagació dels incendis forestals, Carol Aixut, d'Unió de Pagesos, demana que s'atenguin les demandes del sector.
7: I la decisió de no poder fer moltes coses amb tema agrícola és el que ha provocat l'abandonament, sobretot de les finques i després dels pobles, perquè els joves ja no es volen quedar. I fins que no ens vulguin escoltar, perquè al final l'únic que volem és que se'ns escoltin, que nosaltres, amb el tema de la CEPA, fa 6 mesos que esperem una reunió amb territori.
1: Amb aquestes protestes, els pagesos volen que el Departament d'Agricultura implementi mesures urgents i efectives per combatre la sobrepoblació de conills que afecta els camps de les comarques de Ponent i perquè replantegi també la gestió de les EPAs.
0: El temps.
1: I quan és un quart de vuit, el temps amb en Tomàs Bolina.
8: Avui canvi de temps, un canvi que portarà un descens de les temperatures, però també un augment de la inestabilitat. Un matí majoritàriament assolellat a bona part del país, però amb intervals en núvols ja en punts de la costa central, comarques gironines, àrees del Pirineu, podrien donar ja alguna primera gotellada al llarg del matí d'avui, especialment cap a la costa central, i després ja a primeres hores de la tarda els ruixats podran començar a afectar alguns punts que començaran per la zona del Vallès, però també l'interior de les comarques gironines, l'Alt Pirineu, també l'Aran, ruixats que localment

0: podran ser de caràcter tempestuós i que podran anar acompanyats de calamarsa o fins i tot de pedra i també d'alguna ventada forta. Durant la tarda, els ruixats apareixeran també a l'interior de les Terres de l'Ebre. També localment podran anar acompanyats de calamarsa. Les temperatures clarament a la baixa, amb un ambient que serà menys calorós que no pas els últims dies. Diumenge persistirà la situació d'inestabilitat. De fet, durant la nit i la matinada de diumenge, els ruixats podran ser freqüents en alguns punts de la costa central, localment amb tempesta. I durant el dia, les nuvolades tornaran a créixer i a la tarda repetiran aquest diumenge a l'interior de les comarques gironines i en tota l'àrea del Pirineu alguns ruixats, localment alguna tempesta, que també podrà ser forta.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Gràcies, Tomàs Molina. I encara sobre la calor, la setmana que ve Europa enfronta una nova onada de calor i Alemanya està preparada per al fred, però no pas per a les altes temperatures que aquest estiu han fos, recordem, les vies del tramvia de Leipzig, una imatge que fa un mes va fer la volta al món. Ni transports públics ni cases estan adaptades per a la calor, cosa que crea malestar entre els ciutadans i augmenta també la mortalitat. Anem a Berlín. Jordi Regàs.
3: És el metro de Berlín en plena onada de calor. Com que cap comboi té aire condicionat, no hi ha més remei que obrir les finestres. Però és que, a més, els vagons no es poden equipar ni que fos a posteriori. Els túnels són tan baixos que els aparells no caben al sostre. Alemanya està preparada pel fred, no per la calor. Bàrbara Metz, directora d'una de les principals associacions ecologistes alemanyes.
4: Les ciutats alemanyes no estan ben preparades per al canvi climàtic. De fet, el canvi climàtic ja el tenim aquí. Ja patim les onades de calor. Però, tot i això, veiem com desapareixen més i més zones verdes de les nostres ciutats. Es tallen els arbres. I això, òbviament, és extremadament problemàtic.
3: La competència de mitigar la calor és municipal, però molts ajuntaments no tenen els diners per destinar-ho a aquest capítol. És el que observen els assessors ambientals com Henning Werner.
5: Els problemes pressupostaris deguts a l'augment de les despeses socials fan que el tema de la sostenibilitat deixi de ser prioritari.
3: Les estratègies de mitigació del canvi climàtic en la conjuntura actual a la República Federal han passat al vagó de cua. Mentrestant, a Alemanya el parc mòbil el continuen formant majoritàriament vehicles de combustió i les calefaccions funcionen amb gas.
2: Un parell més de qüestions sobre la calor. Les onades de calor incrementen en un 40% els ingressos als centres de recuperació de fauna salvatge que hi ha a Catalunya. I aquest estiu, amb tres de seguides, els números ja estan pujant. El centre de Torrefarrussa ja han batut el seu rècord d'ingressos diaris, Montse Poblet.
6: Segons ha pogut saber 3CAT, el 23 de juny, durant la primera onada de calor, van ingressar a Torrefarrussa 400 animals. És la xifra més alta d'entrades en un sol dia i s'explica bàsicament pels efectes de les altes temperatures en la fauna salvatge. Sense arribar a aquestes xifres, els altres tres centres de recuperació de fauna viuen situacions similars. Les onades de calor passen factura i tres de seguides encara més. Ricard Casanovas, cap del Servei de Fauna i Flora de la Generalitat, dona per fet que aquest estiu els números es dispararan.
7: S'incrementarà segur perquè ja portem tres onades de calor i aquí és una mica això el grau diferencial. O sigui, les onades de calor encara s'incrementa molt més el nombre d'ingressos, sobretot d'ocells i sobretot de ratpenats, ¿vale? Per què? Perquè igual que també hi ha afecta a persones, lògicament les onades de calor pues, també afecta també als animals.
6: Els agents rurals, que s'encarreguen de recollir molts dels animals que la ciutadania troba, confirmen que les calorades d'aquest estiu han fet pujar el volum de casos. Predominen els ratpenats i les cries d'ocells petits, com les oranetes o les caderneres, que surten dels nius per esquivar les altes temperatures o buscar aigua i després no hi saben tornar. César Calabres, cap de l'àrea de fauna protegida del cos, ens explica en quines condicions els troben.
8: Tenen deshidratació, un augment de la temperatura corporal, tenen un malestar, no? Evidentment, si portem molts dies de calor acumulada, si no plou, els bassals s'assequen, però inclús també doncs, a alguns petits cursos fluvials o algunes petites basses que es puguin trobar, doncs, cada vegada tenen menys aigua, les cries doncs, passen més set i miren de fugir d'aquell estat i en molts casos doncs, salten del niu. No?
6: En tot l'any passat, els quatre centres de recuperació de fauna salvatge van recollir 28.000 exemplars. Més de la meitat, aproximadament un 60%, es van salvar i reintroduir a la natura.
2: I més conseqüències de la calor. Les altes temperatures també alteren la feina als jaciments arqueològics del Pallars Jussà. Les campanyes d'excavació de l'Hort del Cavaller a Isona i del Castelló Sobirà de Sant Gervàs han hagut d'adaptar els horaris per evitar les hores de màxima calor, una situació que obliga a reduir el temps d'excavació i alenteix, per tant, l'avenç dels treballs. Isona i Conca Dellà, Pau Rovira.
9: Els responsables de les campanyes adverteixen que aquests episodis de calor extrema són cada vegada més freqüents i ja s'han incorporat carpes per generar ombra i han reforçat les mesures de protecció, amb hidratació constant, gorres i crema solar. Alerten, però, que si aquesta tendència es manté, caldrà repensar la manera d'organitzar les excavacions arqueològiques, tot i que el calendari universitari dificulta canviar-les d'època. Ho explica l'arqueòleg Ignasi Garcés, des del jaciment de l'Hort del Cavaller, a Isona.
10: El treballar amb estudiants universitaris ens limita bàsicament als mesos de juliol, agost, principis de setembre. No? Les mesures que prenen aquest any hem instal·lat uns toldos, que ens ha cedit el Centre d'Estudis d'Isona. També fem pauses per hidratació, hem après de les competicions esportives recents i hem adaptat també els horaris. Aquest any estem començant mitja hora abans i finalitzem mitja hora abans.
9: En alguns jaciments, la jornada comença a les 6 del matí i s'acaba abans del migdia. Durant les hores de més calor, els equips deixen el treball de camp i continuen la recerca en espais interiors, on aprofiten per netejar, catalogar i dibuixar les peces recuperades. L'arqueòloga Marta Sancho explica que la calor els obliga a replantejar el ritme de les excavacions.
11: Que comença a fer moltíssima calor. De tota manera, per exemple, la setmana que ve comencem a Castelló Sobirà i ja parlàvem de fer un horari de 6 del dematí a 1.
9: Al cor del dia, quan fa més calor i les temperatures són més altes, es dediquen a fer treball de laboratori, però alerten que tot plegat alenteix l'avenç dels treballs.
2: I el baixista Marcus Miller ha celebrat el llegat de Miles Davis amb un concert vibrant al Palau de la Música. Reunit sobre l'escenari, quatre dels músics que van tocar amb el trompetista en un homenatge d'altíssim nivell, Marc Ruiz.
12: Marcus Miller ha portat al Festival de Jazz de Barcelona el saxofonista Bill Evans, el percussionista Nino Cinello i el guitarrista Mike Stern. Conjuntament amb Miller van participar en la gira de retorn que va fer Miles Davis el 1981, després de 5 anys de silenci, i van gravar el concert de Tòquio amb el títol We Want Miles. I aquest és el nom de la banda, ha dit Miller, que completen el bateria Anwar Marshall, el teclista Brett Williams i la decisió més difícil, el trompetista Russell Gunn, nascut a East St. Louis, el lloc on va créixer Miles Davis, precisament. Gunn ha tingut la responsabilitat d'arrencar, ho han fet amb It's About That Time, de 1988, amb la trompeta de Russell Gunn, fent evolucions lleugeres, gairebé casuals, mentre Marcus Miller oferia la base sòlida sobre la que construirà la banda. El saxo frena el ritme, però de cop i volta arrenca i construeix un castell d'escales ràpides fins que es retroben amb la resta de músics i tornen a l'elegància del tema principal. La guitarra de Mike Stern explora i explora per lluir-se i fer una bona impressió. Com dient, som aquí i hem vingut a sacsejar-vos. Amb Baida, de 1981, la trompeta fa pensar en Sketches of Spain mentre treballa sobre la base funky que proposa Miller amb el baix. Amb Fat Time, de 1980, la trompeta sona solemne i del lament allargassat passa un núvol de pensament sobre el coixí dels teclats. El saxo és càlid i líquid, sinuós, com una nit xafogosa d'estiu. Al final, però, els títols de les cançons són l'excusa per tenir una estructura sobre la que construir alguna cosa nova cada nit. I així ho demostren en una classe magistral d'improvisació quan ensenyen com cada músic improvisa sobre la melodia senzilla de Jean-Pierre per crear una cosa nova. La banda de We Want Miles no oblida l'època elèctrica de Davis i es permet perdre's al bosc de psicodèlia d'In a Silent Way i la delirant Bitches Brew. Marcus Miller ha rematat la feina fusionant Someday My Prince Will Come amb Tutu, cançó seva, però que dona el títol al disc de Miles Davis dedicat a Desmond Tutu. Un concert èpic d'una superbanda capaç de construir monuments sonors a cada improvisació.
2: Esports. Francesc Ripoll, bon dia.
13: Bon dia, el Barça ha saldat el seu primer amistós de la pretemporada amb una victòria per 4-1 contra l'Europa, equip de la Primera Federació. El partit s'ha jugat a porta tancada per la ciutat esportiva Joan Gamper, sense el debut encara del nou fitxatge blaugrana Karim Adeyemi. Hansi Flick ha fet jugar d'inici 5 jugadors del primer equip, Stensne, Christensen, Gerard Martín, Héctor Ford i Bardaggi, mentre que al segon temps han tingut minuts Ter Stegen i Casador. Els gols els han marcat Héctor Ford i els jugadors del filial Diarra, Ebrima i Àlex González pel Barça i Flavio per l'Europa. Dilluns el Barça viatjarà cap a Anglaterra, on s'hi estarà una setmana i disputarà un partit amistós contra el Birmingham. En clau de mercat, la sortida via cessió del porter blaugrana Ter Stegen a l'Ajax es farà oficial aviat, un cop que s'han solucionat tots els arrells fiscals. D'altra banda, el Barça ha confirmat que el trofeu Joan Gamper es disputarà dimecres 19 d'agost a les 8 i el rival serà l'Al Ahly.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
13: Avui hi ha dos amistosos més en presència catalana. A 11:15, Espanyol Sabadell i Girona Alavés. Blanquiblaus i Arlequinats s'enfronten a la ciutat esportiva de Nejarque amb la intenció de seguir amb la posada a punt a la Lliga. En parla el migcampista de l'Espanyol, Urco.
14: Están siendo durillas por la carga, pero bueno, poco a poco encontrándonos mejor y un poco lo del año pasado, ¿no? El ser un equipo agresivo, que tengamos personalidad.
13: En clau marcat el migcampista Antonio Roca Marce s'ha dit al Mallorca de segona divisió la propera temporada i el Sabadell va fer oficial que un ex de l'Espanyol, el defensa Pipa Ávila, signa pel club Arlequinat fins al 2027. El lateral de 28 anys prové del Ludogorets búlgar. Del mercat de fitxatges de l'equip sabadellenc n'ha parlat el seu jugador Albert Urriols al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
15: Encara queden alguns reforços, al final el mercat és llarg, segona divisió, i s'ha de millorar. Tenim una bona base de l'any passat, que vam fer molt bona feina, però evidentment la categoria és molt exigent, que serà molt dura i s'ha de reforçar bé.
13: D'altra banda, el Girona juga davant l'Alavés en el tercer partit de pretemporada dels gironins, que tancarà l'estatge de l'equip a la Vall d'en Bas. Fins ara el Girona ha empatat a 0 contra l'Alcadi Aixi, ha guanyat l'Olot per 1-3. El partit a porta tancada i es podrà veure al canal de YouTube del club. Per la Lliga F, el Barça femení, la defensa Marta Torrejón, de 36 anys, ha renovat per una temporada, arribarà a les 14 al primer equip. I la defensa blaugrana Carla Julià ha renovat fins al 2030 i passa a tenir fitxa del primer equip. Parlem de ciclisme. Tadej Pogacar va guanyar ahir la seva cinquena etapa en aquesta edició del Tour de França i sentencia encara més la general. L'eslové de l'equip Emirates s'ha imposat en solitari al cim de l'Alp d'Huez, on ha batut el rècord de l'ascensió que datava de 31 anys enrere després dels 128 quilòmetres amb sortida a Gap. Pogacar ha atacat el tram inicial de l'ascensió, uns 12 quilòmetres de l'arribada, i ha anat engolint els ciclistes escapats que tenia per davant fins a l'últim quilòmetre, on ha superat el francès Lenny Martínez i l'equatorià Richard Carapaz. Sentim Pogacar.
16: Està molt bé guanyar aquí. Hem tingut un ambient increïble durant tot l'ascens. Ha estat gràcies a tot l'equip que he pogut aconseguir-ho. Sí, avui he pedalat pels companys.
13: A la general, Pogacar conserva el mallot groc del líder, ara ja amb 7 minuts i 11 segons respecte del segon, el belga del Red Bull Remco Evenepoel. Avui, 20a etapa, etapa reina, 171 quilòmetres d'alta muntanya entre les Bordesens i l'Alp d'Huez, amb ascensions de categoria especial al Croix de Fer, al Galibier, amb el Telegraph de primera i també amb el final a la Sarenne.
1: L'actualitat esportiva a fons.
13: En piragüisme, el palista lleidatà Miquel Travé ha guanyat l'or en la modalitat seu al Campionat del Món d'Slalom i Kayakross, que es fa aquests dies a Oklahoma, als Estats Units. I en hoquei patins, ahir es van celebrar sortejos de diferents competicions europees de la Champions, que estrena format Lligueta. Jugaran la primera jornada Calafell Liceo, Igualada Tricino i Saint-Omer Barça.
2: Ara són 9:15, moment de repassar les notícies més destacades a aquesta hora. Uns 200 municipis de Catalunya estan avui en risc extrem d'incendi forestal. Això mentre continuen cremant els focs de Madrid i Àvila, que han calcinat 20.000 hectàrees. També segueixen actius sense control els focs de Bordeus, que han obligat a tancar l'aeroport a causa dels incendis d'Espanya i de França. Hi ha més de 160.000 persones evacuades. Mentrestant, Donald Trump ataca periodistes i rivals polítics al sopar de corresponsal de la Casa Blanca, que fa uns mesos, recordareu, es va anul·lar per un intent de magnicidi. Trump també ha fet bromes sobre la possibilitat d'aspirar un tercer mandat, una opció que als Estats Units és inconstitucional. En la pròxima mitja hora, a més d'aquestes notícies, també us explicarem que el nou jutjat de violència contra la infància de Barcelona ja ha assumit 1.700 casos des del gener i 27 sumaris. El deganat de Barcelona diu que aviat necessitarà un reforç per atendre aquestes víctimes vulnerables i demana que es creï una segona plaça de jutge. També ens farem ressò que avui comença el festival Sons del Món a la Ciutadella de Roses. Pablo Alborán obrirà avui la nova edició del certamen en l'únic concert que té previst per aquest estiu a Catalunya. Entre les actuacions programades al festival fins al 10 d'agost també hi ha un concert de l'Axambusto i Gossos i la triple actuació dels Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Mirabet. I en esports, Francesc?
13: Que destaquem que el Barça s'ha estrenat a la pretemporada amb una victòria per 4-1 contra l'Europa en un partit a porta tancada. Avui dos partits més amb presència catalana, Espanyol, Sabadell i Girona a l'Alavés.
2: Tot això en un dissabte en què baixen temperatures i augmenta la possibilitat de tempestes. El matí serà encara bastant assolellat, però amb nuvolades que aniran creixent a la costa central i possibles gotellades, que a la tarda seran tempestes al Pirineu, comarques gironines i interior de les Terres de l'Ebre. Localment podran ser fortes i acompanyades de calamars i ventades. Avui gairebé 200 municipis de 19 comarques catalanes estan sota un risc extrem d'incendi forestal i 200 més es troben en un nivell molt alt de risc d'incendi, segons les previsions dels agents rurals. La situació obliga a prohibir l'accés als parcs de Tivissa-Vandellòs, Cardó-Boix, a les muntanyes de Prades i als ports, i continuaran amb l'accés restringit als parcs naturals de Montmell-Marmellà i la Serra de Montsant. Mentrestant, els focs, tant a l'estat espanyol com a França, han obligat a evacuar 160.000 persones. Els bombers miren d'evitar que els dos focs de Madrid i Àvila, que ja han cremat 20.000 hectàrees, s'uneixin en un sol front. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, confia, però, que les condicions meteorològiques afavoriran la lluita contra les flames.
17: No me gusta ser excesivamente optimista y en una situación como la que estamos enfrentando, pero es cierto que bajan los vientos. También descienden las temperaturas de una forma más importante que las ráfagas de viento y la humedad es relativamente alta, con lo cual unas condiciones razonablemente óptimas para poder atacar el incendio.
2: D'altra banda, aquesta matinada a França s'han hagut de fer més evacuacions a l'entorn de Bordeus i s'ha hagut de tancar l'aeroport, segons Laurent Núñez, ministre de l'Interior francès.
5: L'aeroport ja no opera a causa de la direcció del núvol de fum cap a la ciutat de Bordeus. A hores d'ara està tancat.
2: Davant la gravetat del foc, el govern francès també desplegarà efectius militars per mirar de controlar-lo.
1: 3Cat Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
2: Als Estats Units, el president Donald Trump ha atacat els periodistes i els seus rivals polítics al tradicional sopar de corresponsals de la Casa Blanca d'aquesta matinada a Washington.
18: Els periodistes podeu ser molt, molt durs. Potser és que sóc una mica massa sensible, però de vegades tinc la impressió que alguns no m'estimeu gaire. He llegit un informe segons el qual el 93% de la cobertura sobre mi és negativa. El 93%. Llavors, com carai s'explica que guanyés les eleccions amb tanta diferència?
2: El sopar que es va anul·lar fa 3 mesos per un intent de magnicidi, Donald Trump també ha fet broma amb l'opció de tornar-se a presentar a les eleccions, tot i que la Constitució nord-americana li prohibeix aspirar precisament a un tercer mandat. I encara de la crònica internacional, Israel desplega una operació militar a gran escala a Cisjordània i aprova l'acceleració de la legalització dels punts d'avançada de colons a la zona perquè es converteixin en assentaments de ple dret, tot plegat després d'un tiroteig on van morir 4 palestins i 2 israelians. Els fets van tenir lloc a tocar d'un dels assentaments de colons jueus en territori ocupat. Anem a Jerusalem, Jordi Brascó.
19: Els colons jueus més violents instal·lats a Cisjordània han sortit a la caça de palestins clamant venjança per la mort de 2 israelians ahir a Tal, en un enfrontament on també van morir 4 palestins. Els colons es veuen encoratjats també pel desplegament extraordinari de l'exèrcit israelià ordenat per Netanyahu, que va donar permís als soldats per a actuar contundentment en tots els pobles que considerin necessari. A més, el primer ministre israelià va anunciar mesures per accelerar la legalització dels anomenats punts d'avançada, els embrions dels assentaments, una legalització que només és vàlida a ulls d'Israel, ja que el dret internacional els considera il·legals.
1: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
2: El Tribunal de Violència contra la Infància i l'Adolescència, que va començar a funcionar a principis d'any, ja ha obert 1.700 assumptes penals i 27 sumaris. Per la qual cosa, el deganat de Barcelona reclama que es creï una segona plaça de jutge. Escoltem la presidenta del Tribunal d'Instància de Barcelona, Cristina Ferrando.
20: Son causas que afectan todas a víctimas vulnerables, son todo menores los afectados y todas tienen carácter preferente. Por tanto, entendemos que es un servicio que requiere una especial dedicación y mayores recursos.
2: Són declaracions de l'Agència Catalana de Notícies. Aquesta nova secció investiga de manera exclusiva tots els assumptes penals en què la víctima és un menor d'edat, no només per delictes violents, com el cas del nadó maltractat a Barcelona. També aborda tot el que està relacionat amb l'impagament de pensions als fills o pornografia infantil. El deganat remarca, per tant, que tots els temes que es porten des d'aquí són preferents perquè les víctimes sempre són vulnerables. I parlem ara d'educació. Les ràtios a les aules, que marca l'actual llei a Catalunya, són de les més altes d'Europa i estan per sobre de la mitjana de països de l'OCDE. Segons la normativa actual, les aules a infantil i primària poden ser de 25 alumnes per aula i a secundària de 30. És un nombre d'alumnes per classe que només trobem a Xile, al Japó i al Regne Unit, amb 31, 27 i 26 alumnes per aula de mitjana, respectivament. En canvi, a Grècia o Itàlia, amb una mitjana de 17 i 18 alumnes per aula, és on els grups són més petits. La baixada de ràtios a les aules ha estat una de les principals reivindicacions de les protestes dels docents aquest curs, Sara Canyeté.
21: Segons dades de l'OCDE, a Catalunya la mitjana d'alumnes per aula és de 20 a primària, una xifra que s'explica perquè quan dividim el nombre d'aules pels alumnes, les zones rurals i més despoblades compensen les zones metropolitanes, com Barcelona, on es concentra un terç de l'alumnat de tot Catalunya. En tot cas, la disparitat del nombre d'alumnes a les aules dels diferents països s'explica també perquè fins ara la recerca no ha pogut establir una correlació directa entre la quantitat d'alumnes i els resultats educatius. Francesc Padró és catedràtic de Política Educativa a la Universitat Pompeu Fabra.
22: No podem establir una relació directa, tant de bo ho poguéssim fer, entre tamany de classe i resultats escolars. Perquè aleshores, escolta, seria tan senzill com dir posem més recursos, fem les aules més petites i aconseguirem millors resultats. No és això. El que realment sabem que funciona, insisteixo, acreditat empíricament, és justament tractar diferencialment les necessitats dels alumnes.
21: Els experts coincideixen que una baixada de ràtio general és una mesura cara i amb un baix impacte i diuen que on s'ha de posar el focus és en atendre la diversitat i reduir la ràtio, aquí sí, als centres de màxima complexitat o en funció dels alumnes amb necessitats especials que hi ha a cada aula.
22: Quan tenim escoles o tenim aules que tenen alumnes que tenen dificultats en un nombre més gran, han de tenir lògicament, una atenció docent més elevada. Això significa més hores docents. I això significa, per tant, un tamany de classe més reduït.
21: També aconsellen donar més autonomia a les direccions perquè puguin modificar aquest nombre d'alumnes a classe en diferents moments del dia, com es fa, per exemple, a Finlàndia.
22: En el cas de Finlàndia, normalment aquesta atenció no es dona simultàniament a més de 3 alumnes a la vegada. Això vol dir una distribució del temps entre els docents diferent, on no tots fem les mateixes hores de pissarra i els grups d'alumnes van rotant, sinó que tenim estratègies diferents. Tenim vegades en les quals les classes són nombroses, d'altres vegades que donem classe o atenem els alumnes pràcticament a escala individualitzada.
21: L'acord del departament amb els sindicats preveu una baixada de ràtios progressiva als propers cursos que retallarà aproximadament uns 5 alumnes per grup. Això coincideix amb el projecte de llei sobre ràtios que s'està acabant de tramitar al Congrés dels Diputats i que també preveu que els alumnes amb necessitats especials com l'autisme o la discapacitat intel·lectual comptin per 2 a l'aula, de manera que també retallaria el nombre d'alumnes per grup.
2: I ara música.

0: Aquesta nit torna a Barcelona el cantant i compositor britànic Morrissey, després d'una dècada sense actuar a Catalunya. Amb una carrera de 4 dècades i 25 àlbums, el top 10 britànic, el que va ser líder dels Smiths, actua al Poble Espanyol per presentar el nou disc. Morrissey és el nom que tanca el Festival Bars, que l'últim mes ha programat una vintena d'artistes a la capital catalana. I el músic Pablo Alborán serà l'encarregat avui d'obrir una nova edició del Festival Sons del Món a la Ciutadella de Roses, en l'únic concert previst per aquest estiu a Catalunya. De la desena de propostes per als pròxims dies, en destaquen dues. Un concert conjunt de l'Exambusto i Gossos i la triple actuació, el dia 31 de juliol, dels Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Mirabet. Ens ho explica des de Roses, Fèlix Martín, amb el muntatge musical de Josep Lluís Santissó.
1: El concert del dia 31 l'han batejat com el del so d'una generació.
2: L'home que treballa fent de gos a les festes infantils.
1: En Ferran Piqué, dels Amics de les Arts, ho qualifica d'ocasió única.
3: Nosaltres estem fent la gira de celebració dels 20 anys, però, evidentment, no, el son d'una generació doncs, portarà això molta gent a reviure moments de fa dies. I crec que l'espai és immillorable, Sons del Món, allà a la Ciutadella de Roses, és un espai fantàstic.
1: En Ramon Mirabet posa de relleu la feina de tots aquests anys.
4: Tenim en comú que hi ha molta feina al darrere que no es veu. Que si els Amics, Blaumut, jo mateix portem tants anys sobre els escenaris, és perquè al darrere hi ha un públic que té ganes d'escoltar-nos.
2: Esmorzarem pa amb oli i sal, ho vestirem amb unes copes de vi.
1: Dels Blaumut, Xavi de la Iglesia destaca que serà la primera vegada que compartiran tots tres escenari.
5: Interessant perquè no ha passat mai. No ha passat mai i la veritat és que ja ens hem trobat alguns cops amb els companys i ostres, tenim moltes ganes de que passi aquest concert.
1: Serà una nit per recordar els èxits d'avui, però també els de fa 20 anys o més, que van fer ballar tota una generació. Ha destacat el director del Festival Sons del Món, Xavi Pasqual.
6: La majoria de seguidors que segurament tenen canalla petita, doncs inclús l'eslògan estem dient deixa els nens amb els avis, agafa el banyador i vine a Roses a veure aquest festival que tenim 6 hores de música, DJs, gastronomia, food trucks, no? I és una nit doncs, per passar-ho bé i que bueno, d'alguna manera encara no s'havia pogut veure doncs, aquests 3 artistes junts en un mateix festival.
2: No nos ha ido porque no esperaba tanto.
1: Per a l'estrena d'avui, els Sons del Món acollirà l'única actuació d'aquest estiu a Catalunya de Pablo Alborán, que està de gira amb la proposta Global Tour Kilòmetre Zero. El concert començarà a les 10 del vespre. En els pròxims dies també seran a la Ciutadella de Roses Rosana, Sergio Dalma, Joan Dausà, Fangoria i Nancis Rubias. Tot això sense oblidar l'oferta del Village, amb food trucks i les propostes de cellers de l'Empordà, amb música fins a la matinada.
0: I de l'Empordà anem cap a Barcelona perquè aquesta nit hi ha hagut un concert accidentat de Lola Índigo que ha donat el tret de sortida a la primera jornada del Xer Festival que es fa al Parc del Fòrum de la capital catalana.

0: Lola Índigo, que ha fet pujar la temperatura de l'escenari principal amb un show enèrgic i visual acompanyada d'un cos de ball per interpretar temes com Mujer Bruja, Casanova, que sentim ara de fons, o Ya no quiero na, no ha pogut acabar la seva intervenció per una indisposició, segons ha informat l'equip de l'artista. El festival que posa al centre la música urbana ha comptat amb noms també com Mike Towers, Juan Magán, J.C. Reyes, De La Rose, Kid Badu o Alejo. Una de les artistes més esperades, però, ha estat Lola Índigo, que ha fet parada a Catalunya en el marc de la seva gira Romance de una noche de verano.
1: Trescat Info. Trescat Info.
0: I a França, notícia destacada, un nou robatori en un museu de França. Mesos després de l'anomenat robatori del segle, el Museu del Louvre, aquest divendres, ha desaparegut una joia celta del famós tresor de Vix, al museu de Châtillon-sur-Seine, a la regió de la Borgonya. Ja hi havia hagut dos intents previs de robar aquest collaret de gairebé mig quilo d'or i enterrat fa 2.500 anys. Formava part de la tomba d'una princesa celta que va ser descoberta el 1953 a l'actual població de Vix. Malgrat que les autoritats havien invertit a millorar la seguretat del museu, els lladres han aconseguit endur-se el botí en aquest tercer intent. Vestits de turistes i a cara descoberta, han trencat la vitrina on s'exposava la joia i han pogut marxar del museu sense cridar l'atenció del personal de seguretat. En declaracions a mitjans locals, l'alcalde de la població ha dit que van actuar amb la rapidesa i la logística de professionals. S'ha obert una investigació per robatori amb banda organitzada.
1: El temps.
0: Amb en Tomàs Molina.
2: Avui un dia en què les temperatures baixen, l'ambient serà menys calorós ja que la setmana passada. Tot aquest cap de setmana l'ambient serà menys calorós, però també més inestable. Aquest matí, amb moltes estones amb sol, però ja amb algunes nuvolades a la costa central, que al llarg del matí ja podrien donar alguna gotellada que podria afectar l'àrea de la costa de Barcelona i també l'interior de les comarques de Barcelona i Girona. De fet, a partir de mig matí, migdia, els ruixats ja apareixeran en aquests sectors, localment amb tempesta. També n'hi haurà al llarg de la primera part de la tarda, que afectaran punts de l'Alt Pirineu i de l'Aran, i durant la tarda vespre aquests ruixats es mantindran presents a la meitat nord del país. Localment podran anar acompanyats, ja ho diem, de calamars o de pedra i també de ventades fortes. Al llarg de la tarda vespre podrà aparèixer també algun ruixat o alguna tempesta a l'interior de les Terres de l'Ebre. Durant la nit i la matinada de diumenge, els ruixats també apareixeran de nou en àrees de la costa central, localment amb alguna tempesta forta que pot arribar fins i tot a l'àrea de la costa de Barcelona, amb ventades que poden anar associades a aquestes precipitacions. Al llarg de diumenge, el dia serà variable, moltes estones amb sol, però també amb aquestes nuvolades que tornaran a créixer en tota l'àrea del Pirineu i que durant la tarda tornaran a descarregar ruixats i tempestes que podrien anar acompanyats de calamarsa o de pedra. La temperatura amb tendència a la baixa, amb un ambient que serà més normal per l'època de l'any.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @trescatinfoviari.
0: L'inici del mes d'agost vindrà acompanyat d'una pujada dels combustibles a les benzineres. A l'encariment del petroli als mercats internacionals s'hi afegirà la retallada de les ajudes que ofereix el govern espanyol. El dissabte 1 d'agost la bonificació passarà a ser de 15 cèntims a 10 cèntims per litre i així progressivament fins a l'1 d'octubre, data en què desapareixeran aquestes ajudes públiques que es van implementar per amortir l'efecte del conflicte a l'Orient Mitjà. Això preocupa els conductors que busquen alternatives per trobar els llocs més barats.
3: Com muntejo un cotxe, potser sí que a l'hora de carregar el dipòsit és més elevat el preu, llavors potser sí que m'interessa més saber quin preu està. Amb la moto, com que ronda els 10-12 euros, tampoc m'importa molt si puja o baixa en aquest cas.
4: Sempre intento mirar els preus, ja que últimament estan molt alts, i a més, si aquest agost pujaran, intentaré agafar més el transport públic.
5: Bueno, yo voy a las gasolineras low cost, porque la gasolina es la misma y es más barata.
6: Home, miraria els preus, sé que hi ha benzineres que diuen de baix cost i aquest tipus de coses, sí.
0: Alguns consumidors tenen la percepció que quan el preu del barril de petroli augmenta, la pujada es plasma ràpidament a les benzineres, però en canvi, quan baixa, triga més temps a reflectir-se als assortidors. i front comú del Consell General i dels Ajuntaments Aranesos contra el Pla Plàter, el Pla Territorial Sectorial d'Energies Renovables. Denuncien que el pla vulnera les competències de la màxima institució aranesa i que no té en compte les limitacions físiques i climàtiques que caracteritzen la Vall d'Aran. Viella, Sofia Cabanes.
7: El Consell General i els nou ajuntaments de la Vall d'Aran consideren que el procés per tirar endavant el Plàter ha vulnerat el que estableix la Llei de Règim Especial de la Vall d'Aran i evidencia un desconeixement de la realitat territorial i de la viabilitat de determinades energies renovables a la vall. Maria Vergés, síndica d'Aran.
8: Dibuixé un territori en cas de la Vall d'Aran que a poc a veida més a la realitat, poc a veida més de reserva de la biosfera i de més treball que s'ha mis a terme en territori, en aquest cas, amb el desenvolupament d'energies renovables.
7: Els alcaldes són contundents en contra del Plàter. Oriol Sala, alcalde de Vilamòs, i Juan Antonio Serrano, de Viella.
9: Al final pensam que hi ha un document completament caciquista on se mos ha imposat des d'un govern superior aquest model, no?, energètic.
10: Ja mos han pres bastant peu de que hagi en llum o energia aquesta gent, que se pugui generar i que en un mar molt preciós de guant de casa sua, i aquí segurament els molins de vent funcionen perfectament.
7: Els representants territorials aranesos remarquen que no són contraris a les energies renovables com l'hidràulica o la biomassa presents a l'Aran.
1: 3Cat Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: A Catalunya hi ha més de 500.000 d'estrangers que poden votar a les eleccions municipals, però la immensa majoria no hi participen per falta d'informació o excés de burocràcia. Ho constata en un estudi el Centre Internacional Esquerrer per a les Minories Ètniques i Nacionals, que reclama a les administracions millores en la informació i la simplificació dels processos per garantir que tots els ciutadans amb dret a vot puguin votar en els comicis de l'any que ve. Txell Vallespí.
11: De les 500.000 persones estrangeres que poden votar a les eleccions municipals a Catalunya, n'hi ha més de 275.000 que provenen d'algun país de la Unió Europea. La resta són ciutadans de 13 països amb acords de reciprocitat amb Espanya, com el Regne Unit, Corea del Sud, el Perú, Xile o Colòmbia. Tots s'han d'inscriure al cens electoral abans de cada convocatòria, però molts no ho saben per falta d'informació. Ho explica 3Cat Info Gemma Pinyol Jiménez, que és coordinadora de l'informe del CIEMEN.
12: I la inscripció en aquest registre no és una cosa que sigui molt pública, no és una cosa que sigui molt coneguda, i llavors vol dir que si no ho fas quan toca, el dia que arriben les eleccions no t'ha arribat la invitació censal.
11: Per Pinyol Jiménez, l'altre problema és l'accés de burocràcia i la complexitat dels tràmits, que fa que molts ciutadans estrangers amb dret a vot quedin fora del procés electoral, com va passar el 2023.
12: Les anteriors eleccions municipals, de les 450.000 comunicacions que es van enviar perquè la gent s'apuntés, no es van arribar a inscriure més de 50.000 persones. Estem parlant més o menys d'un 10%.
11: Per això la coordinadora de l'estudi del CIEMEN reclama més campanyes permanents d'informació i sensibilització per a votants estrangers i la simplificació dels tràmits i la inscripció al cens electoral.
12: Quan una persona s'inscriu al padró o entra a demanar atenció a l'oficina de ciutadania i forma part d'algun dels col·lectius de persones que tenen dret a vot, això es pot ja facilitar. I això seria un registre automàtic, no? Es pot entendre com a silenci administratiu positiu, si una persona que s'ha inscrit en algunes es podria fer en les altres.
11: Els països amb més ciutadans amb dret a vot a Catalunya són Colòmbia, Itàlia, Romania, el Perú i França, amb xifres que oscil·len entre les 50.000 i les 93.000 persones. A Barcelona es calcula que hi ha 180.000 votants estrangers potencials, un 14% del cens.
0: Una experiència audiovisual dissenyada per acompanyar pacients pediàtrics durant les proves de ressonància magnètica pot reduir l'estrès dels infants, segons un estudi europeu liderat per l'Hospital Sant Joan de Déu. Adrià Clotet.
13: La ressonància magnètica pot resultar especialment intimidant pels infants. La mida de l'equip, el soroll i la necessitat de romandre immòbils durant fins 40 minuts poden fer que l'experiència sigui exigent. La recerca, publicada a Pediatric Radiology, es va fer amb 175 nens i nenes de 6 a 12 anys en 6 hospitals europeus. Emili Narejos, director del diagnòstic per la imatge de Sant Joan de Déu, diu que els resultats del programa Ambient Experience són favorables.
14: Mitjançant l'ús de l'eina aquesta que tenim, que es diu Ambience Experience, podem reduir el nivell d'estrès dels nens en aproximadament un 43% i després també podem reduir fins a un 69% les interrupcions que els nens fan durant la prova.
13: Els continguts creats de la mà de Philips i The Walt Disney Company han desenvolupat una experiència audiovisual immersiva que combina imatge, llum i so amb altres continguts específics per aquest tipus de prova. L'estudi destaca que fer l'entorn més comprensible i amable ajuda a millorar l'experiència dels infants en una prova angoixant.
1: Esports.
0: Amb en Francesc Ripoll fins a arribar a les 9 del matí. Bon dia.
15: Bon dia, el Barça va estrenar-se ahir a la pretemporada amb el primer amistós, amb una victòria per 4-1 contra l'Europa, equip de Primera Federació, un partit disputat a porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper i sense el debut encara del nou fitxatge blaugrana Karim Adeyemi. Hansi Flick va fer jugar d'inici 5 jugadors del primer equip, Stensne, Christensen, Gerard Martín, Héctor Fort i Bardaggi, mentre que al segon temps van tenir minuts Ter Stegen i Marc Casador. Els gols els van fer Héctor Fort i els jugadors del filial Diarra, Ebrima i Àlex González pel Barça i Flavio per l'Europa. Dilluns el Barça viatjarà cap a Anglaterra, on s'hi estarà una setmana i disputarà un amistós contra el Birmingham. En clau de mercat, la sortida via cessió del porter blaugrana Ter Stegen a l'Ajax es farà oficial aviat, un cop que ja s'han solucionat els serrells físics. D'altra banda, el Barça ha confirmat que el trofeu Gamper es disputarà dimecres 19 d'agost a les 8 i que el rival serà l'Al Ahly.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
15: Més futbol, avui a dos amistosos més en presència catalana, 11:15, Espanyol-Sabadell i Girona-Alavés. Blanquiblau gerlequinats s'enfronten a la ciutat esportiva de Nijarque amb la intenció de seguir amb la posada a punt. En parla el migcampista de l'Espanyol, Urco.
16: Están siendo durillas por la carga, pero bueno, poco a poco encontrándonos mejor y un poco lo del año pasado, ¿no? El ser un equipo agresivo, que tengamos personalidad.
15: Un Sabadell que va fer oficial ahir un fitxatge ex de l'Espanyol, el defensa Gonzalo Pipo Ávila, que arriba al club arlequinat procedent del Ludogorets búlgar. Del mercat de fitxatges de l'equip sabadellenc n'ha parlat el seu jugador Urri en declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
17: Encara queden alguns reforços, al final el mercat és llarg, segona divisió, i s'ha de millorar. Tenim una bona base de l'any passat, que vam fer molt bona feina, però evidentment la categoria és molt exigent, que serà molt dura i s'ha de reforçar bé.
15: D'altra banda, el Girona juga contra l'Alavés en el tercer partit de pretemporada dels gironins, que tancarà l'estatge de l'equip a la Vall d'en Bas. Fins ara, el Girona empatat a 0 contra l'Alcadia, i ha guanyat l'Olot per 1-3. El partit serà porta tancada i es podrà veure al canal de YouTube del Club Gironí. Ahir també es va estrenar el Real Madrid de Mourinho amb una victòria davant l'Alcorcón de la Primera Federació per 1-0. I a la Lliga F, el Barça femení, la defensa Marta Torrejón, de 36 anys, ha renovat per una temporada, arribarà a les 14 al primer equip, afegint també que la defensa blaugrana Carla Júlia ha renovat fins al 2030 i passa a tenir fitxa del primer equip. Jürgen Klopp ha estat presentat com a nou entrenador seleccionador, en aquest cas alemany, fins al 2030, en substitució de Julian Nagelsmann. Klopp s'ha adreçat de manera molt directa a la premsa alemanya.
18: No estic fent aquesta feina per a mi, ho estic fent per vosaltres. Estic acceptant aquesta feina tot i haver vist com heu tractat el Julian Nagelsmann. Si van darrere la meva família, me'n vaig. Si penseu que sóc una brossa, m'ho dieu a la cara i marxaré immediatament, sense demanar cap compensació.
15: En ciclisme, avui es disputa l'etapa reina del Tour de França en la penúltima jornada de la Ronda Francesa. 171 quilòmetres, novament d'alta muntanya entre Le Bourg d'Oisens i l'Alpe d'Huez, amb les ascensions de categoria especial a la Croix de Fer, al Galibier amb el Telegraph de primera i també el filial en final, a la Salen. A la general, Pogacar conserva el mallot groc de líder ara ja amb 7 minuts i 11 segons respecte al segon, el belga del Red Bull Remco Evenepoel, tot plegat després de l'exhibició ahir de l'eslové de l'Alpe d'Huez. Ahir va guanyar la seva cinquena etapa d'aquesta edició, batent el rècord de l'ascensió, que datava de 31 anys enrere després dels 128 quilòmetres amb sortida a Gap. Pogacar va atacar el tram final de l'ascensió a uns 12 quilòmetres de l'arribada i va acabar engolint els ciclistes escapats que tenia per davant, fins que ja a l'últim quilòmetre va superar el francès Lenny Martínez i l'equatorià Richard Carapaz. Sentim Pogacar.
19: It's very cool.
18: Està molt bé guanyar aquí. Hem tingut un ambient increïble durant tot l'ascens. Ha estat gràcies a tot l'equip que he pogut aconseguir-ho. Sí, avui he pedalat pels companys.
19: I was riding for the teammates today.
15: Segons dades oficials, s'estima que hi va haver mig milió de persones a l'ascensió a l'Alp d'Huez. El Barça ha anunciat el seu 8è fitxatge de cara al nou curs. El Barça de bàsquet es tracta de l'alè nord-americà de 27 anys, Tyrese Martins, que ha firmat per una temporada procedent dels Brooklyn Nets. El següent d'arribar al Palau serà Tosin Ebwomba, un alè britànic de 25 anys que ha jugat als Charlotte Hornets. En canvi, l'alè pivot georgià Shengelia marxarà, llevat d'un gir de guió inesperat. I precisament a l'NBA, LeBron James ja té nou equip als seus 41 anys. Jugarà als Philadelphia 76ers les properes dues temporades.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
20: Bon dia, són les 9.
1: A Catalunya Ràdio tot es pot parlar amb Núria Pujades i Domènec Subirà.
20: És dissabte 25 de juliol. Bon dia, Domènec.
21: Bon dia, Núria.
20: I avui seguim molt pendents dels incendis de Madrid i Àvila, que continuen cremant sense control, tot i que aquesta nit han baixat d'intensitat, però el vent ha de bufar de nou aquest matí. Els focs han obligat a confinar i evacuar 65.000 persones i amenacen en convertir-se en un front únic, mentre Isabel Díaz Ayuso i el ministre Òscar Puente s'enganxen amb retrets per la reacció als focs. A França, que també hi ha una trentena d'incendis, els evacuats ja són 140.000 pel més important, que és a l'entorn de Bordeus.
22: Aquí, a Catalunya, mentrestant, 200 municipis de 19 comarques catalanes estan sota un risc extrem d'incendi forestal i 200 més es troben en un nivell molt alt de risc d'incendi. Estem pendents d'Adif, que avui podria anunciar la data en què es reprendrà la circulació de les línies R2 i R11, afectades, recordeu, per l'esvoranc de Nou Barris.
20: I aquesta matinada, Donald Trump ha fet broma sobre l'opció de tornar-se a presentar les eleccions per tercera vegada, cosa que la Constitució nord-americana prohibeix. En el sopar de corresponsal, que s'havia ajornat fa mesos per un intent d'atemptat, el president nord-americà ha atacat els periodistes i els seus rivals polítics.
22: I el tot es pot parlar avui. A banda d'estar pendents de tota l'actualitat, us explicarem què és el moviment dels Passport Bros, sorgit sobretot a les xarxes. Homes occidentals que se'n van a viure a altres països on confien trobar parelles submises i tradicionals. Argumenten que a casa seva, sobretot països anglosaxons, és molt difícil tenir cites i sentir-se ben tractat. D'aquí a un moment també entrevistarem el tot es pot parlar la porta veu de la plataforma SOS Socorristes, que aquest matí tenen previst protestar per la precarietat en el sector i per reclamar una llei urgent de socorrisme.
20: I ja sabeu que cada dissabte i cada diumenge a aquesta hora fem una volta pels bars de Catalunya per saber de què parla la gent. Avui hem anat al Pallars Sobirà, a les Valls d'Àneu, al restaurant Bodega La Tona, a Isil, i ens han explicat això.
23: La gent del poble parla molt de l'hort, sempre el pregunten. Com tens l'hort, no sé què. Hi ha competició d'horts. A veure qui el té més maco i qui cull més carbassons. Que és l'excedent.
24: L'excedent mundial de carbassons.
23: Exacte. I si fas ruta per aquí, veuràs qui guanya. De calle. El meu no.
25: A mi m'han preguntat com està el lloguer aquí a dalt. En plan, quant costen les cases i aquestes coses. I jo no els he sabut respondre perquè no en tinc ni idea.
23: Bueno, i fa uns dies comentaven si havien vist l'os perquè va baixar aquí a prop.
26: Diuen que... Bueno, que va venir l'os en una granja aquí del poble i va matar 3 ovelles. I després, una miqueta més aquí dels afores, va matar 2 poltres. I la gent pues, està molt contenta amb l'os, sobretot, molt moltíssim. Estem molt contents.
25: L'os, bueno, la calor, evidentment.
27: El pobre gos perdut.
25: Quin gos perdut?
26: Tenim un gos perdut per aquí.
25: Ah,
26: hi ha un gos que va voltant per aquí, però no sabem de qui és.
25: Una matina?
26: Si algú ha perdut un gos per la zona de les Valls d'Àneu, està per aquí.
22: A la Les Valls d'Àneu parlen de l'os, però també de la calor, i justament això és el que volem explicar nosaltres ara, com tenim les temperatures, com tenim la meteorologia. Tomàs Molina, bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
22: Tomàs, bones notícies, no? És el que estem sentint des de primera hora del matí.
2: Sí, però també alerta per la presència del vent, un mestral que continuarà bufant i que, de fet, es reforçarà de cara al vespre a les Terres de l'Ebre, i per això aquesta dicotomia. Parlem de baixar la temperatura, parlem d'ambient menys calorós, però encara parlem, com ho feia un fa momentet, d'aquest risc d'incendis que és molt elevat i d'un pla alfa que està molt activat, especialment a les Terres de l'Ebre, perquè doncs, el vent de mestral guanyarà protagonisme, i això doncs, és el que pot ser el responsable de que s'iniciï un foc i que corri amb rapidesa. Però avui serà un dia de canvi, un dia amb sol en conjunt a la major part del país i amb nuvolades que aniran creixent al llarg del matí. Ja podrien donar alguna primera gotellada en algun punt de la façana litoral al llarg del matí, i després a la tarda serà quan es desenvolupin les nuvolades amb més força i acabaran donant ruixats i tempestes. Hi ha avisos a Servei Meteorològic de Catalunya d'intensitat que podrien anar també a les tempestes acompanyades de calamarsa o de pedra i de ventades. Es donaran sobretot a l'interior de les comarques gironines, nord de Barcelona i en tota l'àrea del Pirineu, però també podrien aparèixer cap a les Terres de l'Ebre al llarg de la tarda vespre d'avui. Durant la nit i la matinada, les tempestes poden afectar també algun punt de la costa central, localment acompanyades de ventades. I diumenge serà un dia un altre cop amb sol en conjunt, sobretot a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre, i de tarda els ruixats, les tronades, donaran un altre cop, descarregaran amb força, es produiran a l'interior de les comarques de Girona i nord de Barcelona, i de nou localment podrien ser intenses i acompanyades de calamarsa. La part més bona és que porten aire una miqueta més fresquet, que farà que les temperatures es normalitzin per l'època de l'any.
22: Doncs, Tomàs, moltes gràcies. Estarem pendents d'aquest canvi i molta atenció també a aquest vent que ens deies a primer, a tot just començar. Gràcies i bon dia.
2: Bon dia.
20: 9 i 5, avui molt pendents del risc d'incendi a Catalunya, també d'aquest canvi de temps, però també dels focs que afecten Madrid, Àvila i França.
1: A Catalunya Ràdio, tot es pot parlar, amb Núria Pujades i Domènec Subirà.
3: Per més que caiguis d'un pogrí.
4: Y nos han dejado abandonados. Han dejado que arda el pueblo entero. Una desorganización total.
5: Bastante caótico desde mi punto de vista, porque al principio no veíamos llamas, no veíamos nada, solamente una cortina de humo.
6: Hem rebut l'alerta d'evacuació a les 6 del matí i sense realment saber com fer-ho, hem agafat el vaixell directament cap a Arcaixun.
8: Directament per Arcaixun. Pots donar-li el tom al desastre.
21: Dir-li adéu. En estos momentos alcanzaríamos una cifra de más de 25.000 personas evacuadas y más de 20.000 personas confinadas en la Comunidad de Madrid.
27: Ya podemos decir, para nuestro lamento, que es el peor incendio de la historia de la Comunidad de Madrid.
28: Hi ha una necessitat absoluta i imperativa de desplegar recursos i recórrer a l'exèrcit per evitar totalment que el foc vagi cap a l'est.
29: Esperemos que el viento, esas son las previsiones de AEMET, afloje razonablemente y que tengamos una ventana importante durante...
27: Y sobre todo, la prioridad que es salvar vidas, ponernos manos a la obra y dejarnos de estupideces. El primer mamarracho que se ponga por medio a calentar el ambiente, allá él.

0: Continuen cremant sense control els incendis de Madrid i Àvila i també a França, a l'entorn de Bordeus. Milers de persones evacuades i milers d'hectàrees cremades, però hi ha qui sempre troba el moment per la picabaralla política. Això sí que és un desastre. Ara sentíem la resposta de la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso al tuit del ministre Òscar Puente, que li retreia que demani ajuda a l'Estat mentre redueix impostos als rics. Però més enllà del cop de Twitter i de la declaració més calenta, la preocupació és màxima per controlar aquests focs que cremen a Madrid i a Àvila. Aquesta nit la situació ha millorat, però s'espera que el vent torni a bufar aquest matí. D'aquí a menys d'una hora, i ho seguirem aquí al Tot es pot parlar, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha de visitar la zona un cop l'Estat n'ha assumit la gestió després de declarar l'emergència.
1: Aquest matí s'han de sumar les tasques d'extinció als mitjans aeris d'Itàlia i Grècia després que el govern espanyol sol·licités l'activació del mecanisme de protecció civil de la Unió Europea. Hi ha més de 60.000 persones desallotjades i confinades i més de 20.000 hectàrees ja calcinades. Els focs actius a l'Estat també han provocat el tancament de 35 carreteres a Guadalajara, Àvila, Terol, Huelva i a la Comunitat de Madrid. Justament, a Madrid, Àngels Lafuente.
2: L'incendi de la Comunitat de Madrid ha desbordat totes les previsions. El foc continua avançant sense control, la situació és molt crítica i està el risc afegit de que s'acabin ajuntant el foc de Madrid amb el d'Àvila. Un escenari de descontrol agreujat per les condicions meteorològiques que el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, espera que millorin les pròximes hores.
3: Cierto que bajan los vientos, también descienden las temperaturas de una forma más importante que las ráfagas de viento y la humedad es relativamente alta, con lo cual unas condiciones razonablemente óptimas.
2: Estem parlant de prop de 30 carreteres tallades, d'una dotzena de pobles desallotjats i milers de persones evacuades o confinades, desplaçades a pavellons municipals habilitats en diferents pobles de la Comunitat de Madrid, uns veïns que s'han vist obligats a abandonar les seves cases per la proximitat del foc. La Guàrdia Civil ha detingut una persona i n'investiga una altra com a possibles autors de l'incendi d'Àvila. L'origen del foc hauria estat una imprudència greu per ús de maquinària pesant.
0: Mentrestant, a França hi ha una trentena de focs actius, amb dos focs especialment importants al sud. Un és a l'abadia d'Arcachon, on aquesta matinada s'han hagut de fer més evacuacions a l'entorn de Bordeus i ja són 140.000 les persones evacuades. S'ha hagut de tancar l'aeroport, segons Laurent Núñez, ministre de l'Interior francès.
4: L'aeroport ja no opera a causa de la direcció del núvol de fum cap a la ciutat de Bordeus. A hores d'ara està tancat.
1: Aquest ja és el foc més important. Ha cremat més de 14.000 hectàrees i avança sense control cap a Bordeus. Davant la gravetat, el govern francès també desplegarà efectius militars per mirar de controlar-lo. Al sud també preocupa el foc de Biscarrosse, que va començar per l'incendi accidental d'un cotxe. Ha cremat unes 2.600 hectàrees i hi ha 23.000 evacuats en aquest cas. I a l'est del país, al departament del Var, els canvis de vent dificulten ara mateix molt les feines en un altre incendi que ha arribat a les portes de diverses localitats.
0: A Catalunya, aquest dissabte, gairebé 200 municipis de 19 comarques estan sota risc extrem d'incendi forestal, malgrat que estem esperant un canvi de temps que ha de portar doncs, una mica més d'aire fresc i també pluges en alguns punts. Es manté la restricció d'accés als parcs naturals del Montmell Marmellà i el Montsant i s'amplia la restricció també al parc natural dels Ports, Cardoboix, Tivissa, Vandellòs i Prades.
1: Els bombers continuaran treballant

0: Tortosa que de Sant Celoni.
1: Ara els passatgers que van cap al Vallès han de baixar a Sant Andreu i continuar en autobús fins a Granollers Centre. Avui, Adif ha denunciat, o hauria denunciat, la data en què es podrà reprendre la circulació de les línies R2 i R11. De moment, ni avui ni demà circularan trens entre Sant Andreu, Comtal i Montcada i Reixac. Previsiblement, la normalitat no reprendrà fins la setmana que ve.
2: I d'un esvoranc a un altre, els qui també continuen fastiguejats són els veïns del Putxet de Barcelona, que encara no poden tornar a casa per l'esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro. El govern assegura que d'aquí a 15 dies ja hauran pogut tornar a casa els inquilins del 60% dels pisos evacuats. Pilar Díaz és la delegada de la Generalitat a Barcelona.
3: Aquesta setmana serien 11 habitatges més 4 locals, que serien Rubinstein 6, i la següent, que ja seria la primera d'agost, estem parlant de Sant Gervasi de Cassoles 54.
2: Aquesta és la previsió per una data, però a hores d'ara encara hi ha 35 habitatges que no tenen cap data de retorn.
1: I als Estats Units, aquesta matinada, al sopar de corresponsals de la Casa Blanca, ha passat això.
4: Aquesta nit, per demostrar-vos fins a quin punt m'importa la premsa i perquè vull ajudar-vos a fer pujar l'audiència, em complau anunciar-vos, i això és una petita exclusiva, la meva intenció de presentar-me un nou mandat com a president dels Estats Units. Sí, ho faré. Faré un anunci oficial. De fet, crec que ja ho he fet.
1: Doncs això, Donald Trump ha fet broma amb l'opció de tornar-se a presentar a les eleccions, tot i que la Constitució nord-americana li prohibeix aspirar un tercer mandat. Trump ha aprofitat el seu discurs per atacar els periodistes i els seus rivals polítics.
2: També ha amenaçat l'Iran amb bombardejos encara més intensos a mesura que el conflicte s'estén per tota la regió, amb atacs també contra l'Aràbia Saudita, objectiu ara dels rebels hutis del Iemen. De fet, fa uns minuts aquesta milícia proiraniana ha reivindicat un atac amb míssils contra l'Aràbia Saudita. Recordem que l'acte amb els corresponsals de la Casa Blanca es va anul·lar fa 3 mesos perquè un home va entrar amb una pistola a l'hotel on tenia lloc aquell tradicional sopar de la premsa amb el president dels Estats Units.
1: I justament en la trobada amb els corresponsals, Trump ha anunciat que la setmana que ve rebrà a Washington el primer ministre israelià, una cita en plena ofensiva militar a Cisjordània.
2: D'una banda, Benjamin Netanyahu ha llançat una operació a gran escala en aquest territori ocupat i de l'altra ha provat accelerar la legalització dels enclavaments de colons a la zona perquè es converteixin en assentaments de ple dret. Tot plegat després d'un tiroteig on van morir ahir 4 palestins i 2 israelians. Els fets van passar a tocar d'un dels assentaments de colons jueus en territori ocupat palestí. Jerusalem, Jordi Berscó, bon dia.
5: Bon dia. Els colons jueus més violents instal·lats a Cisjordània han sortit a la caça de palestins clamant venjança per la mort de 2 israelians ahir a Tal, en un enfrontament on també van morir 4 palestins. Els colons es veuen encoratjats també pel desplegament extraordinari de l'exèrcit israelià ordenat per Netanyahu, que va donar permís als soldats per a actuar contundentment en tots els pobles que considerin necessari. A més, el primer ministre israelià Elia va anunciar mesures per accelerar la legalització dels anomenats punts d'avançada, els embrions dels assentaments. Una legalització que només és vàlida a ulls d'Israel, ja que el dret internacional els considera il·legals.
1: I en les últimes hores, el Tribunal Penal Internacional ha destituït el fiscal en cap Karim Khan per conducta sexual inapropiada.
6: L'Assemblea ha decidit, per una majoria de 82 estats membres, que el fiscal electe Karim Khan va cometre una falta greu de conducta i un greu incompliment de les seves obligacions i ha acordat destituir-lo del càrrec.
1: I així anunciava la destitució de Khan la presidenta de l'Assemblea dels Estats Membres. Khan havia generat molta expectativa fa 2 anys, quan com a fiscal va dictar ordres de detenció contra Benjamin Netanyahu per crims de guerra a Gaza.
2: A Khan l'investigaven des de feia 2 anys per les acusacions d'una antiga col·laboradora i la decisió de cessar-lo l'han avalat la majoria de països membres del TPI, del Tribunal. Un pas sense precedents en els props de 25 anys d'aquesta entitat, d'aquesta institució de justícia que persegueix, recordem-ho, persones que hagin comès crims de guerra, genocidi o crims contra la humanitat. El ex fiscal nega les acusacions i denuncia una campanya política contra ell.
1: Els 2 màxims directius de l'aerolínia Plus Ultra han dimitit després que el jutge del cas Zapatero els hagi citat a declarar a començaments de setembre. El president Julio Martínez Sola, el conseller delegat Roberto Rosselli, estan investigats pel préstec públic de més de 50 milions d'euros que va rebre la companyia durant la pandèmia.

0: Aquesta setmana van reconèixer davant l'Audiència Nacional Espanyola que Plus Ultra va firmar un contracte amb l'empresa d'un íntim amic de Zapatero i li van pagar l'1% del rescat, és a dir, més de mig milió d'euros. La Fiscalia Anticorrupció també ha demanat a l'Audiència Nacional que ampliï la informació sobre les joies de Zapatero. Fins ara, l'expresident no ha donat explicacions sobre l'origen d'aquestes joies.
1: I encara en plana política, Esquerra, política judicial, Esquerra celebra que el Tribunal Suprem finalment hagi aplicat l'amnistia als membres de la mesa del Parlament, encapçalats per Roger Torrent, per haver permès el debat i la tramitació de resolucions sobre l'autodeterminació i en contra de la monarquia el 2019. Els republicans celebren que s'enterri aquesta causa, però creuen que era inevitable després de la decisió de la justícia europea. Josep Costa, aleshores membre de la mesa per Junts, treu ferro a la decisió del Tribunal perquè, diu, no li reconeix cap autoritat.
2: Jo no vaig demanar mai aquesta amnistia i, per tant, que diguin el que vulguin, jo no els reconec cap legitimitat per decidir sobre el debat polític.
0: A banda dels membres sobiranistes de la mesa del Parlament, també han amnistiat tres manifestants condemnats per desordres públics i un alcalde condemnat per desobediència. És l'exalcalde de Sabadell, Matías Serracant, i diu que està molt content de Girafull, però recorda que queden encara molts independentistes per amnistiar.
3: Queda molt per fer i això d'avui, òbviament, ens satisfà, però hi ha molts casos amb molt simbolisme polític que resten pendents de l'aplicació íntegra de la llei d'amnistia.
0: Entre els magistrats que signen la resolució hi ha Manuel Marchena i també Carmen Lamela.
1: I un treballador de les obres del Camp Nou va morir ahir en un accident laboral. Segons ha pogut saber aquesta emissora, es tracta d'un operari subcontractat de nacionalitat romanesa de 54 anys. L'home hauria rebut un cop al cap amb una viga mentre feia treballs de pintura en una plataforma elevada.
0: Carlos del Barrio, responsable d'acció sindical d'Hàbitat de Comissions Obreres, diu que les condicions de treball de la reforma de l'estadi compliquen la seguretat dels treballadors.
4: Els terminis en els quals s'està executant l'obra, les jornades interminables, l'avinguda de treballadors des de múltiples parts del món, en molts casos en situació no legal i sense complir la normativa, doncs és un caldo de cultiu que és perfecte, no?, en un sector que té un problema en els temes de la prevenció de riscos laborals.
0: Comissions Obreres demanarà a la Generalitat que investigui si s'havien pres les mesures de seguretat corresponents. És el primer accident mortal laboral que hi ha al nou Camp Nou des que van començar les obres ara fa 3 anys.
5: A Catalunya Ràdio, tot es pot parlar, amb Domènec Subirà i Núria Pujades.
6: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
6: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
7: Compartir una banana d'Aldi a l'estiu és el millor.
8: No ho comparteixo.
7: El que he dit?
8: No, la banana. Aquesta setmana la banana a 0,99 al quilo.
7: I la nectarina a 1,99 al quilo. Últims dies per guanyar el viatge de la teva vida i més premis increïbles a l'app. Més info a aldi.es. Aldi.
8: Que poc que costa comprar bé.
9: Una cigarreta... o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
10: El Club Caprabo fa 30 anys i aquest dissabte 25 de juliol et retornem el 100% de la teva compra gratis amb begudes amb vals de descompte, amb una compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Caprabo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
11: Per obres de cobertura de la Ronda de Dalt, el trànsit entre les sortides 5 i 6 quedarà tallat en tots dos sentits les nits del 20 de juliol al 6 d'agost. Els vehicles es desviaran pels laterals de la ronda. Més informació a barcelona.cat/obres. Ajuntament de Barcelona.
12: Oh, capità, el meu capità.
13: Pel·lícules que van guanyar estatuetes.
12: Ja no sé què em passa.
13: Però que, sobretot, van guanyar el pas del temps.
14: L'únic home que pot viure aquí és l'emperador.
13: Aquest estiu, històries de sempre i per sempre.
15: Això sona brillant.
13: Nit d'Òscars. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
16: A Catalunya Ràdio ens apassiona el ciclisme i per això sintonitzem Ràdio Volta.
17: Ràdio Volta, el podcast de Catalunya Ràdio amb tota l'actualitat del món del ciclisme.
18: Amb el Joan Antoni Fletxa.
19: El més difícil que tenia.
20: I
18: amb la Mireia Benito.
17: Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta. Els dimarts, a l'API web de Catalunya Ràdio i també disponible a la plataforma 3CAT.
19: Amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
20: Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, Tast Vertical amb Empar Moliner.
21: El Tast Vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
20: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, Tast Vertical a Catalunya Ràdio.
21: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
22: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
17: Catalunya Ràdio. Tot es pot parlar.
0: Són les 9 i 20. La setmana que ve, Europa enfronta una nova onada de calor. Alemanya està preparada per al fred, però no per les altes temperatures que aquest estiu han fos fins i tot les vies del tramvia de Leipzig. Una imatge que fa un mes va fer la volta al món, si ho recordeu. Ni transports públics ni cases estan adaptades per la calor, cosa que crea malestar entre els ciutadans i augmenta també la mortalitat, malauradament. Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
23: Bon dia. És el metro de Berlín en plena onada de calor. Com que cap comboi té aire condicionat, no hi ha més remei que obrir les finestres. Però és que, a més, els vagons no es poden equipar ni que fos a posteriori. Els túnels són tan baixos que els aparells no caben al sostre. Bàrbara Metz, directora d'una de les principals associacions ecologistes alemanyes.
24: Les ciutats alemanyes no estan ben preparades per al canvi climàtic. De fet, el canvi climàtic ja el tenim aquí. Però, tot i això, veiem com desapareixen més i més zones verdes de les nostres ciutats. I això, òbviament, és extremadament problemàtic.
23: La competència de mitigar la calor és municipal, però molts ajuntaments no tenen els diners per destinar-ho a aquest capítol. És el que observen els assessors ambientals com Henning Werner.
25: Els problemes pressupostaris deguts a l'augment de les despeses socials fan que el tema de la sostenibilitat deixi de ser prioritari.
23: Les estratègies de mitigació del canvi climàtic en la conjuntura actual a la República Federal han passat al vagó de cua. Mentrestant, a Alemanya el parc mòbil el continuen formant majoritàriament vehicles de combustió i les calefaccions funcionen amb gas.
1: I les onades de calor incrementen en un 40% els ingressos als centres de recuperació de fauna salvatge que hi ha a Catalunya. I aquest estiu, amb tres de seguides, els números ja estan pujant. El centre de Torrefarrussa ja han batut el seu rècord d'ingressos diaris. Montse Poblet, bon dia.
26: Bon dia. Segons ha pogut saber 3CAT, el 23 de juny, durant la primera onada de calor, van ingressar a Torrefarrussa 400 animals. És la xifra més alta d'entrades en un sol dia i s'explica, bàsicament, pels efectes de les altíssimes temperatures en la fauna salvatge. Sense arribar a aquestes xifres, els altres tres centres de recuperació de fauna viuen situacions similars. Les onades de calor passen factura i tres de seguides encara més. Ricard Casanovas, cap del Servei de Fauna de la Generalitat, dona per fet que aquest estiu els números es dispararan.
27: S'incrementarà segur perquè ja portem tres onades de calor, i aquí és una mica això el grau diferencial, perquè igual que també hi ha afecta a persones, lògicament les onades de calor, doncs també afecta també als animals.
26: Entre els animals que ingressen als centres per la calor predominen els ratpenats i les cries d'ocells petits, com les orenetes o les caderneres, que surten dels nius per esquivar les altes temperatures o per buscar aigua i després no hi poden tornar.
0: I quan falten 5 minuts per 2:15 del matí, el Tot es pot parlar, volem parlar de la plataforma SOS Socorristes, perquè aquest matí està fent i farà accions en diverses platges per protestar per la precarietat en el sector i per reclamar una llei urgent de socorrisme. Ho fan avui a motiu del Dia Mundial per la Prevenció dels Ofegaments. Tot plegat després que aquest estiu ja hagin mort 24 persones per ofegament a Catalunya. Ariana Grau, portaveu de SOS Socorristes, bon dia.
28: Hola, bon dia.
0: Ariadna, Catalunya, 25 de juliol, ho dèiem ara, ja hi ha pràcticament el mateix nombre de morts per ofegament que en tot l'estiu de l'any passat. Està fallant alguna cosa? Hi ha alguna circumstància que ho pugui explicar?
28: Hola, bon dia. Bueno, sí, hi ha diverses circumstàncies. Realment nosaltres reclamem una precarietat al servei de socorrisme important. Bueno, des de millors infraestructures, més temporalitat i sobretot més socorristes, perquè considerem que falten socorristes a tot el litoral de Catalunya.
0: Clar, però aquesta qüestió de que falten socorristes a tot el litoral de Catalunya ja comença a ser com endèmica, no? Cada estiu tenim aquest mateix debat, no? Què s'ha de fer perquè hi hagi més socorristes? És només una qüestió de voluntat política? S'ha de reclutar més gent? No hi ha interès per part de possibles persones a fer aquesta feina?
28: Bueno, nosaltres portem des de l'any 2018 reclamant aquesta situació, que és una situació que portem anys reclamant, i com estem veient, i com tu deies al principi, cada any tenim més víctimes per ofegament. Llavors, el tema és que la llei que regula actualment el socorrisme a Catalunya és una llei de l'any 1972. Llavors, està totalment obsoleta, i com parlàveu abans del canvi climàtic, etc. Llavors, cada vegada hi ha més gent a les platges, i el tema és que al no haver-hi una llei reguladora que estipuleixi uns mínims de socorristes segons els ràtios d'usuaris que hi hagi a les platges, etc. Cada ajuntament realment fa el que considera segons la seva bona voluntat. Llavors, al no haver-hi un marc legal que ho emmarqui tot, doncs depenem directament de cada ajuntament i de la seva bona voluntat. I nosaltres, bueno, com et comentava, considerem que es tindria que duplicar com a mínim la quantitat de socorristes que tenim a tot el litoral de Catalunya.
0: Parlant, Ariadna, del que està passant aquest estiu, no? O sigui, hem posat el focus ara, com deies tu, doncs, en els recursos, en la voluntat política, en les vostres reclamacions. Hi ha també un problema de consciència per això? Perquè aquest estiu, sincerament, parlant doncs, aquí amb companys a la redacció sobre aquesta qüestió, molta gent sortia sovint al tema de jo he vist socorristes xiulant a la platja i gent que no els hi fa cas. Això encara passa massa, potser?
28: Això encara passa massa, potser. Bueno, al mar crec que se li ha de tindre cert respecte, no por, però sí un respecte, que potser no tothom té, potser no és igual de conscient del perill, i bueno, el que tindrem que fer és cas dels professionals, al cap i a la fi, no? Molts dels ofegaments que succeeixen són a platges no vigilades o són abans d'horari o fora d'horari de servei. Llavors, crec que és important que la societat també estigui conscienciada de sempre fer cas del socorrista, fer cas de la bandera que posem, que la posem perquè som els professionals i entenem la platja, entenem les marees, entenem les corrents, etc. I moltes vegades costa. A vegades sembla més que estem molestant que no que estem intentant protegir els ciutadans, a la ciutadania.
0: Ja, yeah, això us hi trobeu, no? Aquest sentiment el teniu, no?
28: Per desgràcia, sí.
0: Totes maneres, recupero la primera pregunta. Hi ha més morts ara a Catalunya, 25 de juliol, pràcticament el mateix nombre de morts que en tot l'estiu de l'any passat. Hi ha alguna circumstància concreta que aquest any pugui explicar això? Perquè, d'altra banda, la majoria dels ofegats són a les costes de la demarcació de Tarragona i de Terres de l'Ebre. No sé si aquí també hi ha alguna explicació. Falten més socorristes allà, concretament, potser?
28: Bueno, justament a Tarragona és on pitjor estan i en pitjors condicions estan, com et deia, pel tema dels ajuntaments i els seus criteris a l'hora de contractar el servei. Però és una cosa que portem avisant-la, com et deia, des de l'any 2018. Ho anem dient, cada vegada hi haurà més morts, més ofegats. Nosaltres no volem participar d'això. Nosaltres volem que la gent sigui conscient i sobretot la Generalitat, que ens escolti, perquè, com dèiem, cada any tenim més morts i això cada any anirà incrementant. Cada vegada fa calor abans, l'estiu dura més, fins a l'octubre tenim gent a les platges. Hi ha moltes platges que el 31 d'agost acaben servei i allà acaba. I la gent continua anant a la platja tot el setembre, tot l'octubre, inclús ara ja comencen a anar-hi abans. Al maig ja hi ha gent a les platges, a l'abril ja hi ha gent a les platges, les guinguetes estan obertes, els pàrquings estan oberts, i en canvi no hi ha servei de salvament.
0: Clar.
28: Llavors, clar, es lucren de pàrquings, es lucren de les guinguetes, com dèiem, els xiringuitos, però en canvi aquest servei de salvament i socorrisme doncs sembla que no és tan important, potser perquè no genera tants diners a simple vista. Lògicament, un socorrista que et prevengui un ofegament és molt més barat que un helicòpter, que tindrà una persona a la UCI, etc.
0: Ariadna, no sé si tot això és el que hauria de regular aquesta llei que reivindiqueu, una llei de socorrisme. Què hauria de regular, exactament?
28: Bueno, tindria que, primer de tot, es tindria que veure el litoral català i hi ha diferents platges amb diferents nivells de perillositat. lògicament no és el mateix una platja, no sé, com per exemple Vilassar de Mar, que és una platja petiteta, que una platja com pot ser Sitges, com pot ser Mataró, bueno, com pot ser Gavà, Castelldefels, platges amb molta més afluència de gent. Llavors, el primer és classificar les platges per perillositat i després establir uns ràtios de socorrisme. Tenim companys a platges que una sola persona té 500 metres a un costat i 500 metres a l'altre i milers de persones a l'aigua. I, lògicament, aquesta persona no pot fer la seva tasca correctament perquè és que no tenim els mitjans.
0: És Ariadna Grau, portaveu de SOS Socorristes de Catalunya, aquesta plataforma que avui reivindica justament millores per poder fer bé la seva feina. Moltes gràcies i bon dia, Ariadna.
28: Moltes gràcies a vosaltres, que tingueu molt bon dia també. Bon dissabte.
17: Catalunya Ràdio, tot es pot parlar.
2: Catalunya Ràdio.
17: Som 3CAT.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
3: Bon dia. El número premiat al sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el
4: 51.937 51937 de la sèrie 14.
3: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
17: Catalunya Ràdio. Tot es pot parlar.
1: Passen 2 minuts de 2:15 del matí. Més temes. El Tribunal de Violència contra la Infància i l'Adolescència, que va començar a funcionar a principis d'any, ja ha obert 1.700 assumptes penals i 27 sumaris. Els sumaris són casos especialment greus i complicats i mentre que un jutjat d'instrucció ordinària en sol tenir 4 de mitjana en mig any, aquest ja n'acumula una trentena.
0: Per això, la presidenta del Tribunal d'Instància de Barcelona, Cristina Ferrando, creu que aviat caldria reforçar el nou tribunal amb un altre magistrat i més funcionaris i, en un futur, consolidar una segona plaça per aquesta secció creada fa poc arran de la nova llei d'eficiència judicial.
5: Són causes que afecten totes a víctimes vulnerables, són todo menores los afectados y todas tienen carácter preferente. Por tanto, entendemos que es un servicio que requiere una especial dedicación y mayores recursos.
0: Aquesta nova secció investiga de manera exclusiva tots els assumptes penals en què la víctima és un menor d'edat, no només per delictes violents, com el cas de nadó maltractat a Barcelona. També aborda tot el que està relacionat amb l'impagament de pensions dels fills o, per exemple, la pornografia infantil.
1: I l'Institut Català de Finances ofereix a les empreses de lleure i als autònoms afectats per la reducció de la seva activitat préstecs bonificats d'entre 25.000 i 100.000 euros.
0: L'Institut vol ajudar així un sector que ha vist com la demanda de reserves de cases de colònies ha caigut en picat per la protesta dels docents de no fer ni colònies ni sortides escolars al curs que ve. Les associacions ACLEC i ACAC, que són les patronals del sector, però consideren del tot insuficient aquest préstec perquè comporta demanar un crèdit, segons han explicat a l'Agència Catalana de Notícies, i també han reclamat al Departament d'Empresa que activi les ajudes.
1: I quan encara cueix la controvèrsia per l'errada tècnica del Departament d'Educació que deixarà Catalunya fora dels resultats de l'informe PISA del curs que ve, avui sabem que les ràtios en les aules catalanes són de les més altes d'Europa i estan per sobre de la mitjana dels països de l'OCDE.
0: Segons la normativa actual, les aules a infantil i primària poden ser de 25 alumnes per aula i a secundària de 30. És un nombre d'alumnes per aula que només trobem a Xile, al Japó i al Regne Unit. En canvi, a Grècia o Itàlia, amb una mitjana de 17 i 18 alumnes per aula, és on els grups són més petits. Malgrat tot, els experts asseguren que no s'ha pogut establir una correlació directa entre la quantitat d'alumnes per aula i els resultats educatius. Francesc Padró és catedràtic de Política Educativa de la Universitat Pompeu Fabra.
6: Seria tan senzill com dir, posem més recursos, fem les aules més petites i aconseguirem millors resultats. No és això. El que realment sabem que funciona, insisteixo, acreditat empíricament, és justament tractar diferencialment les necessitats dels alumnes.
0: L'acord entre els sindicats i ensenyament preveu retallar uns 5 alumnes per grup en els pròxims anys.
1: A Catalunya hi ha més de 500.000 d'estrangers que poden votar a les eleccions municipals, però la immensa majoria no hi participen per falta d'informació o excés de burocràcia. És la conclusió d'un estudi del Centre Internacional Escarrer per les Minories Ètniques i Nacionals, el CIEMEN, que reclama a les administracions millores en la informació i els processos administratius. Gemma Pinyol Jiménez ha coordinat l'informe i constata dificultats per registrar-se al cens.
7: I la inscripció en aquest registre no és una cosa que sigui molt pública, no és una cosa que sigui molt coneguda, i llavors vol dir que si no ho fas quan toca, el dia que arriben les eleccions no t'ha arribat la invitació censal.
0: Segons Pinyol Jiménez, l'altre problema que deixa fora de les eleccions als estrangers és l'excés de burocràcia i la complexitat dels tràmits. Reclama més campanyes permanents d'informació i la simplificació de tots aquests processos administratius. Des de les 500.000 persones estrangeres que poden votar en les eleccions municipals a Catalunya, més de 275.000 provenen de la Unió Europea. La resta són de 13 països amb acords de reciprocitat.

0: I en plana cultural, el baixista Marcus Miller ha celebrat el llegat de Miles Davis en un concert vibrant al Palau de la Música. Ha reunit sobre l'escenari quatre dels músics que van tocar amb el trompetista en un homenatge d'altíssim nivell i que ha seguit des de Barcelona el Marc Ruiz.
1: Marcus Miller ha portat al Festival de Jazz de Barcelona el saxofonista Bill Evans, el percussionista Mino Cinello i el guitarrista Mike Stern. Conjuntament amb Miller van participar en la gira de retorn que va fer Miles Davis el 1981, després de 5 anys de silenci, i van gravar el concert de Tòquio amb el títol We Want Miles, i aquest és el nom de la banda. I la decisió més difícil, el trompetista Russell Gunn ha tingut la responsabilitat d'arrencar. Ho han fet amb It's About That Time de 1988, amb la trompeta fent evolucions lleugeres, gairebé casuals, mentre Marcus Miller oferia la base sòlida sobre la que construirà la banda. El saxo frena el ritme, però de cop i volta arrenca i construeix un castell d'escales ràpides fins que es retroben amb la resta de músics i tornen a l'elegància del tema principal. La guitarra de Mike Stern explora i explora per lluir-se i fer una bona impressió. Com dient, som aquí i hem vingut a sacsejar-vos. I han creat sobre temes dels 80, però també sobre la psicodèlia de Bitches Brew o la delicadesa de Someday My Prince Will Come. Un concert èpic d'una superbanda capaç de construir monuments sonors a cada improvisació. No, no!

0: canvi d'estil musical. El públic Pablo Alborán serà l'encarregat... El públic, no, el músic Pablo Alborán serà l'encarregat avui d'obrir una nova edició del Festival Sons del Món a la Ciutadella de Roses, en l'únic concert previst per aquest estiu a Catalunya. El festival es farà en aquest recinte fins al 10 d'agost i després continuarà amb concerts de petit format en diversos cellers de l'Empordà. Fèlix Martín, bon dia.
1: Hola, bon dia. Pablo Alborán està de gira amb la proposta Global Tour Kilòmetre Zero i a Roses hi serà avui a partir de les 10 del vespre. Després del concert, la festa continuarà al Village amb música dels 90. I per als pròxims dies destaquen dues propostes. Un concert conjunt amb Blacks amb Bustó i Gossos el 10 d'agost i la nit abans la triple actuació dels Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Mirabet. Ho destaca el director del festival, Xavi Pasqual.
2: La majoria doncs, de seguidors que segurament tenen canalla petita, doncs inclús l'eslògan estem dient deixa els nens amb els avis, agafa el banyador i vine a Roses a veure aquest festival que tenim 6 hores de música, DJs, gastronomia, food trucks, no? I és una nit doncs, per passar-ho bé i que bueno, d'alguna manera encara no s'havia pogut veure doncs, aquests 3 artistes junts en un mateix festival.
1: També seran en aquest festival a Roses Rosana, Sergio Dalma, Joan Dausà o Fangoria a la Ciutadella i Carlos Núñez, Manu Guix i Roger Mas als cellers de l'Empordà.
3: I un altre salt de registre musical, perquè aquesta nit torna a Barcelona el cantant i compositor britànic Morrissey després d'una dècada sense actuar a Catalunya.

0: Amb una carrera de 4 dècades i 25 àlbums al top 10 britànic, el que va ser líder dels Smiths, si el recordeu, actua al poble espanyol per presentar un nou disc. Morrissey és el nom que tanca el festival Barts, que l'últim mes ha programat una vintena d'artistes a la capital catalana.
1: In her mind of blank. I encara en plana cultural, Lola Índigo va haver de suspendre ahir la segona part del seu concert al Cher Festival de Barcelona perquè va tenir una lipotímia. Pareix un gater en mi casa nova. Sabe que si lo pillo juguemos. La cantant es va trobar malament a mig concert i després el seu equip va anunciar que se suspenia l'actuació. El Festival Cher de Música Urbana va comptar també amb els concerts de Mike Towers, Juan Magán, Kid Voodoo i Alejo. I nou robatori en un museu de França, mesos després de l'anomenat robatori del segle al Museu del Louvre. Aquest divendres ha desaparegut una joia celta del famós tresor de Vix al Museu de Châtillon-sur-Seine a la regió de Borgonya.
0: T'he deixat la part difícil per tu, eh?
1: Sí, a veure com es diu bé això, Domènec.
0: No,
1: és que jo...
0: Ha quedat molt ben dit, deixem-ho aquí. De fet, tothom ha pensat en aquest robatori del Museu del Louvre perquè ja hi havia hagut també dos intents previs de robar aquest collaret en aquest castell, un collaret de gairebé mig quilo d'or i enterrat fa 2.500 anys. Formava part de la tomba d'una princesa celta que va ser descoberta el 1953 a l'actual població de Vix. Malgrat que les autoritats havien invertit a millorar la seguretat del museu, els lladres han aconseguit endur-se el botí en aquest tercer intent. Vestits de turistes ho han fet i a cara descoberta van trencar la vitrina on s'exposava la joia i van poder marxar del museu sense cridar l'atenció del personal de seguretat. En declaracions a mitjans locals, l'alcalde de la població ha dit que van actuar amb la rapidesa i la logística de professionals. S'ha obert una investigació per robatori amb banda organitzada.
1: I una informació de servei. A aquesta hora suspesa la circulació a l'R3 per una incidència que afecta el sistema de regulació del trànsit. Es deriven els usuaris a l'R4 entre l'Hospital i Fabra i Puig i a servei per carretera entre Fabra i Puig i Puigcerdà. I de seguida els esports amb el Francesc Ripoll, que ja el tenim aquí. Bon dia, Francesc.
2: Hola, bon dia.
1: Ara anem a tu. Parlarem del primer amistós de pretemporada del Barça, dels partits que juguen avui l'Espanyol, el Girona i el Sabadell, i d'una nova exhibició de Tadej Pogačar al Tour de França.

0: Tot es pot parlar, amb Núria Pujades i Domènec Subirà.
1: Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
1: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: Aquest estiu gaudeix del patrimoni cultural arreu de Catalunya, tant si estàs de vacances com de cap de setmana, o t'has quedat a casa. Tens més de 100 propostes. Festivals, visites guiades, lleure en família, gastronomia, rutes espectaculars... Entra a patrimoni.gencat.cat/estiu i tria. A l'estiu, passeja, escolta i tasta el patrimoni cultural de Catalunya.
3: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: minut per 3:15 del matí, als esports, victòria del Barça en el primer partit de pretemporada. L'equip de Hansi Flick ha derrotat l'Europa, equip de primera federació, en un enfrontament a porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper. Francesc.
1: Sí, Hansi Flick ha fet sortir d'iniciar 5 jugadors del primer equip. Són Stenzner, Christensen, Gerard Martín, Héctor Fort i Bardaggi. A la segona meitat han jugat Ter Stegen i també Casado. Els gols del Barça els han fet Héctor Fort, del primer equip, també jugadors del filial, Diarra, Ebrima i Àlex González, d'aquests tres del Barça. Flavio va fer el gol de l'Europa. Tot això sense el debut encara del nou fitxatge blaugrana, Karim Adeyemi, que estava a la banqueta, estava convocat per aquest partit, però que no va tenir minuts. Dilluns, demà passat, el Barça viatjarà cap a Anglaterra, on s'hi estarà una setmana i disputarà un partit amistós contra el Birmingham. En clau del mercat, la sortida via cessió del porter blaugrana Ter Stegen a l'Ajax es farà oficial aviat, un cop que ja s'han solucionat tots els serrells fiscals. I d'altra banda, el Barça va confirmar ahir que el trofeu Gamper es disputarà el dimecres 19 d'agost a les 8 del vespre. El rival serà l'Al Ahly egipci.
2: Va, que no només de Barça viu el futbol. Aquest matí, Francesc, també hi ha dos partits amistosos més amb presència catalana, que són l'Espanyol Sabadell i el Girona Alavés, no?
1: Sí, tots dos són a 10:45 del matí. Blanquiblaus i Arlequinats s'enfrontaran a la ciutat esportiva Dani Jarque, amb la intenció de seguir amb la posada a punt de la Lliga, que començarà d'aquí a menys d'un mes. D'aquesta pretemporada en parla el migcampista de l'Espanyol, Urco.
3: Están siendo durillas por la carga, pero bueno, poco a poco encontrándonos mejor y un poco lo del año pasado, ¿no? El ser un equipo agresivo, que tengamos personalidad.
1: Aquest partit, com dèiem, a 10:45, a la mateixa hora començarà el partit del Girona, que rep l'Alavés, juga contra l'Alavés en el tercer partit de pretemporada dels gironins, que tancaran així l'estatge de la Vall d'en Bas. Fins ara el Girona ha empatat un partit a 0 contra l'Alcadies i ha guanyat l'Olot per 1-3 aquest partit, però és a porta tancada. I un apunt més de futbol, la Lliga F, el Barça femení, la defensa Marta Torrejón, de 36 anys, renova per una temporada, arribarà a les 14 al primer equip. També la defensa blaugrana Carla Julià renova fins al 2030 i passa a tenir fitxa del primer equip.
0: I en ciclisme, francès, nova exhibició de Tadej Pogacar al Tour de França.
1: Sí, l'eslové va guanyar ahir la seva cinquena etapa en aquesta edició de la ronda francesa. A Pogacar, de l'equip Emirates, es va imposar en solitari al cim de l'Alpe d'Huez, on ha batut el rècord de l'ascensió, que era de fa 31 anys. Pogacar ha atacat el tram inicial d'aquesta ascensió, uns 12 quilòmetres de l'arribada, i van superant tots els ciclistes escapats que tenia al davant.
4: Està molt bé guanyar aquí. Hem tingut un ambient increïble durant tot l'ascens. Ha estat gràcies a tot l'equip que he pogut aconseguir-ho. Sí, avui he pedalat pels companys.
1: A la general, Pogacar conserva el mallot groc de líder, ara ja amb 7 minuts i 11 segons respecte del segon, el belga del Red Bull Remco Evenepoel. Avui més Tour, avui etapa reina, en final també a l'Alpe d'Huez.
2: Felicitats a Pogacar, però també tenim quatre esportistes catalans que aconsegueixen una medalla d'or.
1: Sí, mira, en piragüisme, el palista lleidatà Miquel Travel ha guanyat en la modalitat seu del Campionat del Món d'Eslàlom i Kayakross, que es fa aquests dies a Oklahoma, als Estats Units. En atletisme, el Campionat d'Espanya de Màlaga, ors de Guillem Crespí als 100 metres, d'Elda Romeva en triple salt i de Paul McGrath als 10.000 metres marxa. I acabo amb dos apunts de bàsquet. El Barça de bàsquet ha anunciat el vuitè fitxatge d'aquest estiu. Es tracta de l'alè nord-americà de 27 anys, Tyrese Martin, que firma per una temporada procedent dels Brooklyn Nets. En canvi, l'alè pivot georgià Shengelia marxarà, llevat un gir de guió inesperat. I notícia bomba a l'NBA, LeBron James té nou equip als seus 41 anys, deixarà els Lakers per jugar als Philadelphia 76ers les dues properes temporades.
0: Gràcies, Francesc.

0: aquesta hora fem el repàs de la premsa amb la Gemma Bonet i la Núria Jar. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
2: Bon dia.
0: Abans, però, només un apunt. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ja ha arribat al centre de comandament avançat de Cenicientos, a Madrid, on assistirà a la reunió del comitè de coordinació d'aquests incendis que afecten Madrid i Àvila, que sembla que han passat una nit en què no ha anat a més, però és un incendi molt important. Hi ha milers d'evacuats, 20.000 hectàrees afectades. Ja ha agafat el comandament el govern espanyol, el Ministeri de l'Interior, i per tant aquesta visita de Pedro Sánchez, que us n'informarem puntualment aquí al Tot es pot parlar. Abans, però, mentre no comparegui el president espanyol, com dèiem, repassem les portades dels diaris. Gemma?
1: Doncs sí, efectivament, portades avui destacades especialment sobre això que deies, els incendis a Madrid i Àvila són la foto de totes les portades de la premsa editada a Barcelona i a Madrid, i emergència nacional, aquest és el terme més repetit. Gairebé tots els diaris destaquen també en portada l'amnistia del Suprem a 8 acusats del procés independentista. No ho fan ni El Mundo ni l'ABC. A la premsa catalana hi ha una altra coincidència, el que l'Ara titula com a fiasco d'educació amb les proves PISA.
0: Gemma, què t'ha cridat l'atenció?
1: Doncs mira, el tema de portada del periòdico, que la Generalitat avança en la iniciativa de crear una companyia nacional de dansa. Hauria de ser una realitat el 2027, una companyia que tindria seu al Teatre Nacional de Catalunya. I a La Vanguardia hi llegim que el Tribunal Suprem ha confirmat la destrucció del material intervingut pels Mossos l'1 d'octubre del 2017. És a dir, les urnes, les paperetes i els sobres de la votació. El líder de Junts, Carles Puigdemont, havia sol·licitat custodiar-ho per el valor històric que té aquest material, però finalment el tribunal ho ha desestimat i confirma que és un material que es destruirà. Si us heu perdut en la guerra entre Google i la Unió Europea, avui el País la reconstrueix. 10 anys en conflicte amb 5 sancions milionàries, sobretot per conductes contra la competència i amb una pressió de Trump creixent sobre Brussel·les. I encara, Núria, una altra curiositat. El País destaca també que Madrid escala posicions en el mapa del luxe. 3 nous clubs privats oberts en 2 anys. No sé què et sembla.
0: Doncs que segurament no hi podrem anar, em sembla.
1: I a l'Ara hi trobo, en canvi, que els britànics estan perdent la seva icònica cultura dels pubs.
3: Què dius, ara? Britànics
1: sense
3: pubs.
1: Això tan britànic.
3: Costa d'imaginar. Sí. Justament, ja que parlem del Regne Unit, Núria Jar, què diu la premsa internacional?
2: Doncs mira, els britànics no es fixen en els pubs, en què es fixen també a fora són en els incendis d'Espanya i de França, que ocupen bona part d'aquesta premsa internacional. Ara mateix obren la digital de la BBC i del The Guardian, que posen el focus en els més de 200.000 evacuats per les flames. Però l'altre gran tema dels internacionals ara mateix és el discurs d'aquesta matinada de Donald Trump en el sopar de corresponsals de la Casa Blanca, sobretot els mitjans nord-americans. La CNN diu que les bromes de Trump han sigut tot un fracàs, i la CNN ho diu amb tota la intenció perquè el president dels Estats Units ha carregat, com és habitual en ell, contra la seva corresponsal a la Casa Blanca, la més jove en la història de la CNN.
4: La Caitlin és una dona jove i atractiva, però no somriu mai. Li he dit, Caitlin, tens un somriure? Somriu, tens una bona posició, treballes per les notícies falses de la CNN, hauries de ser una persona feliç. Així que somriu, Caitlin, només somriu.
5: Just smile, Caitlin, just smile.
3: Realment, Donald Trump acapara tots els titulars perquè el New York Times obre edició amb una exclusiva sobre l'avió presidencial de Donald Trump.
2: Sí, recordem que és un avió que ha portat molta cua perquè és un regal de l'emir de Qatar que ha generat, com és obvi, tot un debat sobre el conflicte d'interès. Doncs bé, ara el New York Times destapa per què Trump va tornar de la cimera de l'OTAN, que es va fer a principis de mes a Turquia, amb l'antic Air Force One. Segons el diari novaiorquès, una amenaça de l'Iran va obligar Trump a canviar d'avió i tornar a volar amb l'antic, cosa que posa en dubte la seguretat de la nova nau.
3: Va, i acabem a la cadena catariana de notícies. Al Jazeera posa el focus en la situació de l'Orient Mitjà.
2: Sobretot en la preocupació que el conflicte s'estengui a nous països com l'Aràbia Saudita, que fins aquesta setmana no havia entrat en escena. Ara aquesta monarquia del Golf s'intercanvia bombardejos amb la milícia proiraniana dels Houthis del Iemen.
0: I, Gemma, amb quines reflexions t'has quedat avui?
1: Doncs mira, els diaris amb la que fa l'historiador de l'art, Joan Maria Minguet, que en una entrevista a l'Ara defensa que el sistema, l'art, no l'ha preocupat mai perquè acaba fagocitant qualsevol art que és de combat o que vol ser-ho. I també conclou que el sistema fagocita tot allò que va en contra del sistema. Això és el que explica en aquesta entrevista al diari Ara aquest historiador de l'art. I a El País, la columna La brúixola europea, el corresponsal Andrea Rizzi reivindica les armes de la Unió Europea davant de la guerra comercial de Trump. Defensa que davant l'embestida arancelària de Washington i l'asfíxia industrial de la Xina cal més política comercial comuna. Acabo encara amb un apunt. Al Punt Avui, l'escriptora Imma Tovella firma l'article Quan el futbol mostra la mentalitat colonial, on recorda que l'esport és política. Defensa que no es pot exigir a un català que s'emocioni davant la bandera espanyola, però en canvi molts catalans segueixen sentint que han de donar explicacions.
0: Núria, i què t'ha cridat l'atenció també pel que fa a les curiositats?
2: Doncs mira, un reportatge del The Guardian que explica que Gaza reprèn les classes de natació després de més de 3 anys de guerra. Al digital britànic hi veiem fotografies, també vídeos, de centenars de nens i nenes de la franja que practiquen en piscines marines improvisades construïdes amb sacs de sorra i runa. Una cosa impensable aquests últims mesos de conflicte. Segons el diari britànic, la natació permet que els més petits recuperin durant una estona la normalitat en un lloc on, segons les Nacions Unides, el 96% de les criatures senten que la mort és una cosa imminent.
3: Va, Gemma, la feina ensucla, però també tenim temps per divertir-nos. No sé si podem donar un cop d'ull a l'agenda. Què podem fer aquest cap de setmana?
1: Doncs sí, moltes coses. Molta música, perquè començarem anant cap a l'Empordà, a la Bisbal, que déu-n'hi-do al festival que hi han muntat.
6: Y no busqueu que yo no estic, ya dormiré quan s'acabe el estiu.
1: Aquesta cançó és dels Figa Flowers i la Fúmiga, junts, i tots dos justament actuen a l'Empordà Music Festival, que té gent tan important i tan grossa al cartell com Ginestà.
6: Però per l'amor només tenim aquesta vida graciosa i divertida des que vas arribar al bar. Prometo drames i ratllats.
1: O també passen per aquest festival Nil Moliner. Que ens hem

0: aquest festival de la Bisbal d'Empordà perquè aconsegueix reunir el bo i millor de casa nostra, perquè us en feu una idea i a la nit hi actuaven, per exemple, Joan Dausà, The Tiets, La Pegatina o La Gossa Sorda. És un dels exemples.
1: Què més, Gemma?
0: Doncs, per exemple, a la mateixa comarca, un altre festival, però més petit, és el FAST, el Festival d'Arts Escèniques de Micropobles. Pobles com Espolla, Rabós o Siurana es converteixen en escenaris per allò de si Mahoma no va a la muntanya, doncs... Sí, no?
2: La muntanya va acabar.
0: Sí, exacte.
1: I encara no ens movem,
0: doncs
1: Gemma.
0: Doncs no, seguim allà, perquè a Roses hi actua, com heu dit abans, sí, Pablo Alborán, que ja ho hem explicat, i també, atenció als concerts que ofereix aquest festival, el de Pablo Alborán, Amics de les Arts, Blau Mut, Ramon Mirabet, tots tres junts, per primera vegada el dia 31 de juliol. Els estudis...

0: ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: Després d'intenses jornades davant l'ordinador o d'accés de visió forçada, Ocufarma et dona una agradable sensació de frescor i descans per al contorn dels ulls. Agafa't 10 minuts de relaxació. Tovalloletes Ocufarm, testades oftalmològicament i dermatològicament, de Saltor Pharma. Venda en farmàcies i parafarmàcies.
3: Aquest estiu al Super 3 hi tens molt a veure.
4: Comença l'espectacle.
5: Serà genial.
3: Aquest estiu tots som supers.
6: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
7: Amb TMB ets a prop de tot. De la feina i de les teves aficions. Però també a prop del Pau, de la Berta i de casa l'àvia. A prop, d'aquí i d'allà, d'aquí va i d'aquí ve, cada matí, de dilluns a diumenge. A prop de la rutina i a prop de trencar-la. A prop de tothom, quan més ho necessites, sempre. TMB, a prop de tot.
8: Prime ha baixat els preus de centenars dels nostres articles preferits. Pijames 100% cotó o dessuadores per a ell, ara 9 euros. Texans per a ella, 10 euros. I pantalons de xandall per a infants a només 4 euros. Això només té un nom. Iconic Value. Peces icòniques a preus icònics. That's so Primark.
9: Catalunya Ràdio.
10: Som 3CAT.
11: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
12: Són les 10, hora d'actualitzar-nos amb l'Eva Compte. Bon dia, Eva.
13: Molt bon dia, Núria.
12: Hi ha els incendis de Madrid que han baixat d'intensitat aquesta matinada i, per tant, han avançat poc, segons la delegació del govern espanyol.
13: Sí, una disminució de la intensitat del vent, un augment de la humitat i un descens de la temperatura han contingut l'avançament de les flames. Tot i això, es preveu que avui sigui un dia crític davant la possibilitat que el vent torni a bufar amb força i això podria enfortir, afavorir, volem dir, l'escenari més temut, el de la unió de l'incendi d'Àvila i el de Madrid. Mentrestant, al sud-est de França, el gran incendi que crema el departament de la Gironda, que ha obligat a evacuar 200.000 persones ja, sobretot per precaució arran del fum tòxic, i que ha cremat més de 22.000 hectàrees, segueix avançant cap a la ciutat de Bordeus i ha obligat a tancar l'aeroport.
12: I els bombers de la Generalitat donen per estabilitzat l'incendi que crema a Farrera, al Pallars Sobirà?
13: Sí, i que ha afectat una trentena d'hectàrees, segons les dades provisionals dels agents rurals, segons els indicis. Els bombers treballen amb la hipòtesi que aquest incendi l'hagi provocat un llamp.
12: I ara ho dèiem, els trens de la línia R3 han suspès la circulació a causa d'una incidència de DIF que afecta el sistema de regulació del trànsit ferroviari.
13: S'ha restablert el servei per carretera entre Fabra i Puig i Puigcerdà a la Tor de Querol. Per arribar a Fabra i Puig hi ha servei de trens de la línia R4 entre aquesta estació i l'Hospitalet de Llobregat.
12: I tres persones han mort en un bombardeig rus contra un edifici de correus a la ciutat ucraïnesa de Sumy. Els atacs d'aquesta matinada també han deixat dos ferits més.
13: També en les últimes hores, Romania ha batut un segon dron que ha entrat al seu espai aeri per segon dia consecutiu. L'operació l'ha fet un caça F-16 en una zona deshabilitada a prop de la frontera amb Ucraïna. Deshabitada, volem dir. Els investigadors romanesos creuen que el dron que van interceptar ahir provenia de Rússia.
12: I la plataforma SOS Socorristes fa aquest matí accions en diverses platges per protestar per la precarietat en el sector i reclamar una llei urgent de socorrisme.
13: Ho fa avui amb motiu del Dia Mundial per a la prevenció dels ofegaments, tot plegat després que aquest estiu ja han mort 24 persones per ofegament a Catalunya, pràcticament el mateix nombre de morts per ofegament que en tot l'estiu de l'any passat. En declaracions aquí, al Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio, la portaveu de SOS Socorristes, Ariadna Grau, ha explicat que el més urgent és renovar la llei fent una valoració del litoral i també que cal ampliar, diu, la plantilla de socorristes.
14: El primer és classificar les places per perillositat i després establir uns ràtios de socorrisme. Tenim companys a platges que una una sola persona té 500 metres a un costat i 500 metres a l'altre i milers de persones a l'aigua. I, lògicament, aquesta persona no pot fer la seva tasca correctament perquè és que no tenim els mitjans.
13: Grau ha explicat que la llei actual data de l'any 1972 i que ha quedat obsoleta, entre altres coses, diu, pel canvi climàtic, ja que els socorristes acaben la temporada el 31 d'agost i per les altres temperatures hi ha gent banyant-se a les platges fins al mes d'octubre. Més coses també. La rifa de l'ONCE ha fet supermilionaris a Lleida amb un premi d'atenció, 71 milions d'euros en el sorteig d'ahir. És el premi més gran que ha repartit mai aquesta organització de suport al sexe en els seus sortejos. El premi ha sortit en la modalitat Eurojackpot. El venedor del cupo premiat amb aquests 71 milions d'euros fa venda ambulant al polígon del Segre i acostuma a repartir butlletes als bars de la zona. L'Eurojackpot és un model de sorteig que l'ONCE combina amb organitzacions semblants en altres països europeus. I encara un últim apunt. Aquesta nit torna a Barcelona el cantant i compositor britànic Morrissey després d'una dècada sense actuar a Catalunya.

0: Amb una carrera de 4 dècades i 25 àlbums al top 10 britànic, el que va ser líder dels Smiths actua avui al Poble Espanyol per presentar el nou disc, Morrissey és el nom, que tanca el Festival Barts, que l'últim mes ha programat una vintena d'artistes a la capital catalana. I en esports, el Barça s'estrena la pretemporada amb una victòria per 4-1 contra l'Europa, equip de Primera Federació. El partit s'ha jugat a porta tancada a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, sense el debut encara de Karim Adeyemi. Avui a 11:15 del matí, dos partits amistosos més en presència catalana, Espanyol-Sabadell i Girona-Alavés. Aquest migdia es disputa la penúltima etapa del Tour de França, amb final a l'Alpe d'Huez per segon dia consecutiu. A la general, Pogacar conserva el mallot groc de líder, ara juga amb 7 minuts i 11 segons respecte del segon, el belga de Red Bull, Remco Evenepoel. En piragüisme, el palista lleidatà Miquel Travé ha guanyat l'or en la modalitat del seu al campionat del món d'eslàlom i caiac cross, que es fa aquests dies a Oklahoma, als Estats Units.
1: A Catalunya Ràdio, tot es pot parlar, amb Domènec Subirà i Núria Pujades.
2: Deu i cinc, i avui al Tot es pot parlar volem parlar àmpliament d'un fenomen nascut a les xarxes socials. Fins ara segur que heu sentit parlar dels gym bros o dels crypto bros. Doncs avui us presentem els passport bros.
3: Masculinitat, qüestions de les criatures que se suposa que havien de ser femenines i que un dia van ser femenines, vosaltres hauríeu de fer el que vaig fer, i es diu agafar el passport pill. Les 5 millors nacionalitats del Passport Pill són...
4: Número 3, colombianas. Número 2, brasileiras. Número 1, venezuelanas.
3: Els homes són fàcils, només recorda això. Dóna'm menjar, folla amb mi i calla la puta boca. Bé, això de calla la puta boca no és obligatori, però sí que és desitjable.
2: Aquestes veus són les veus d'homes que representen aquest corrent que no és nou en contingut, però sí en forma.
5: Són els Passport Bros, homes occidentals organitzats a les xarxes socials que busquen parella en països del sud on esperen trobar dones que responguin, diguéssim, als seus valors tradicionals.
2: I per parlar-ne ens acompanya des de Londres la periodista Carla Subirana, periodista de The Economist, que va detectar aquest moviment i que va viatjar fins al Vietnam per parlar amb testimonis i conèixer millor el fenomen.
5: I per analitzar-ho tot plegat, comptem també amb Jordi Roca, que és doctor en antropologia per la Universitat de Barcelona i catedràtic del Departament també d'Antropologia, Filosofia i Treball Social de la Rovira i Virgili. Bon dia.
6: Bon dia.
7: Hola, bon dia.
5: Escolteu, havíem sentit parlar dels criptobros, gym bros, ara arribem, què, als passport bros? És un sufix que ja hem d'aprendre a conviure amb ell? Carla?
6: Sí, o sigui, bro ve de brother, però a la xarxa sí que es refereix a una identitat. És com una manera de veure el món que té un punt irònic, però molta la gent que forma part d'aquest entorn, com els passport bros, també l'utilitzen per definir-se i ho porten amb molt orgull.
5: I qui són exactament aquests passport bros?
6: O sigui, són homes occidentals, sobretot de països anglosaxons, o sigui, Estats Units, Austràlia, Regne Unit, que decideixen buscar parella a l'estranger perquè creuen que els seus països diuen que les relacions s'han tornat massa conflictives i que en altres llocs com a l'Amèrica Llatina, el sud-est asiàtic o l'est d'Europa, doncs trobaran dones que ells consideren més sumises, amb valors més tradicionals.
2: I Carla, com arribes tu a aquest fenomen? No sé també si li hem de dir fenomen, tendència, moda...
6: Doncs hi vaig arribar una mica per casualitat, la veritat. O sigui, una mica em va parlar dels passport bros i com segur que ens ha passat una mica a tothom, sembla que l'algoritme t'escolti perquè de repent el meu TikTok, YouTube, se'n van com omplir de vídeos d'homes explicant això, que marxaven a Colòmbia, a Brasil, per trobar parella. I una cosa que em va cridar molt l'atenció era que eren homes molt joves, o sigui, i que tenien idees molt radicals. I eren homes com amb estudis universitaris, homes digitals, que jo com que m'identificava d'alguna manera més, que semblava molt al meu entorn. I aleshores el que vaig pensar és això, que aquest fenomen és un fenomen que diu molt del món en el que vivim, que ja com sembla que hi hagi com una crisi de relacions, de masculinitat, que i també que passa molt, agafen idees com molt de nínxol i que de repente es tornen virals en moviments globals.
2: Virals també a través de les xarxes, perquè l'origen de tot plegat també ho hem de trobar a TikTok i a Instagram, i perquè ens entengui la gent que ens està escoltant, això estem parlant d'una branca d'aquesta anomenada masclosfera?
6: Sí, o sigui, és un moviment que és un ventall molt ample, o sigui, per un costat hi ha casos que s'assemblen molt com el turisme sexual, i després hi ha casos de persones que simplement han conegut la seva parella a l'estranger. Però jo sí que crec que el que els uneix és el discurs, o sigui, comparteixen idees molt semblants a la manosfera, que molts dels problemes que tenen aquests homes doncs venen perquè les dones occidentals doncs tenen més llibertat, són menys tradicionals, etcètera.
5: Escolta, Carla, tu acabes de centrar ara una mica, és com una barreja de turisme sexual, però també d'expatriats que troben parelles a fora, però també hi ha plataformes oficials, no?, amb agències de viatge, amb agències matrimonials, que posen en contacte aquests homes i dones, no?
6: Sí, la veritat és que això em va sorprendre molt l'organitzat que estava aquest fenomen, o sigui, inclús hi ha, per exemple, cursos sobre com lligar a l'estranger depenent de quina nacionalitat, sobre depenent del que busquis, que coach que s'adapten a tu al que estàs buscant, depèn de quin sigui el teu ofici, t'ajuden a trobar, o sigui, que és un moviment molt organitzat i molt monetitzat.

0: Carla, de quins països estem parlant? Abans deies que eren homes, sobretot de països anglosaxons. De quins països surten aquests homes i cap a quins països van a buscar aquestes dones?
1: Doncs els països més mencionats són Amèrica Latina, Colòmbia, Brasil, República Dominicana i després a Àsia, on hi ha també cultures així molt patriarcals com a les Filipines, a Tailàndia, Vietnam. I després ja menys freqüent seria doncs Japó i Corea del Sud i després també alguns països d'Europa, tipus Europa de l'Est i inclús a Europa del Sud, o sigui, a Espanya també va sortir en algun moment.
0: I quin patró comú tenen tots aquests països?
1: Doncs jo crec que el patró comú que tenen és que tenen el nivell de vida és molt més baix que a països occidentals, sobretot a Estats Units, i que són llocs on els moviments feministes doncs, encara no han arribat amb tanta força i que encara tenen valors molt tradicionals.
2: Jordi, tu tens detectat aquest moviment, aquest fenomen, aquesta tendència, com ara estàvem intentant etiquetar-ho?
3: Sí, tinc etiquetada i, de fet, no em sorprèn perquè, d'alguna forma, els Passport Bros, tot i que semblen un fenomen molt nou, perquè, sobretot, els hem descobert, com ja s'apuntava, a TikTok i a YouTube, des d'una perspectiva, podríem dir, antropològica més àmplia, formen part d'una història

0: Carla, tu vas agafar la motxilla i vas anar cap al Vietnam a parlar amb aquests Passport Bros, amb aquests homes. Et va costar que parlessin amb tu i que t'expliquessin aquesta experiència que buscaven?
1: Sí, al principi sí. O sigui, és una comunitat que desconfia molt dels mitjans tradicionals perquè se senten molt jutjats i ridiculitzats. I bàsicament em va prendre una mica de temps, o sigui, però a poc a poc em va anar veient que els escoltava, sense prejudicis, es van anar obrint, però sí, vaig passar molt temps amb ells i no només fent entrevistes, sinó també veient una mica com era el seu dia a dia, acompanyant-los a trobades, al gimnàs, amb amics, i em vaig anar, doncs, a poc a poc fent un lloc a la seva vida.
0: Un dels caps visibles és en Mike, que, atenció, presumia així de la reacció de la seva dona tailandesa quan descobria que ell s'estava tallant les ungles. Si pareu atenció i sentireu com li diu: "Per què ho fas? Això és feina meva."
2: All right, so we're about to go out right now, but I need to clip my nails. Watch this.
3: Daddy?
4: Yeah? Nothing?
3: Hold on. That's my job. Okay.
0: Carla, se sent clarament, com li diu, això és feina meva, com dèiem abans. Què et va dir Mike?
1: Sí, o sigui, el Mike és com un molt bon exemple de com funciona aquest ecosistema, perquè quan em va explicar que quan va conèixer la seva nòvia, la va començar a penjar a les xarxes i es va donar compte que els seus vídeos tenien moltíssimes visualitzacions, sobretot quan feia contingut com més radical i més polemitzat. I clar, com més visualitzacions tens, doncs més diners guanyes. I jo crec que això il·lustra molt el problema dels algoritmes avui en dia, que les xarxes socials premien el contingut més polaritzat. O sigui, si tu dius les dones occidentals han destruït les relacions, jo tinc una nòvia que em tracta com un home es mereix, etc., doncs l'algoritme difon el contingut molt ràpid perquè genera debat, indignació i comentaris. I doncs això crea com un incentiu perquè alguns creadors doncs vagin radicalitzant el seu discurs amb el temps. I jo crec que els vídeos del Mike il·lustren molt bé aquest fenomen.
2: And it was just very cute and catering.
5: I era molt tendre i servicial, i de seguida vaig saber que els comentaris serien terribles. Moltes dones d'Amèrica, i també alguns homes d'Amèrica, que crec que els han rentat el cervell, comentaven coses molt desagradables, com: "Ah, oh, o sigui, que tens una esclava."
6: Clar, aquí acabem de parlar de monetitzar aquests vídeos, per tant, un podria pensar que hi ha aquí un objectiu de fer diners, però ells, un dels arguments que donen és que és molt difícil tenir cites al seu país d'origen. Diuen que ho fan per això, no?
1: Sí, aquest és molt l'argument principal que donen ells. O sigui, ells el que expliquen és que estaven molt frustrats amb les cites que estaven tenint als seus països, perquè ho culpa molt a les aplicacions de cites, que diuen que han creat un mercat molt competitiu, perquè parlen molt de la idea que les dones busquen una parella que estigui una mica per sobre de la seva jerarquia social. Llavors això crea que en el sistema en el que estem, doncs molts homes queden fora. Llavors la idea és que si marxes a un país més pobre, doncs el teu sou, el teu estatus, el teu passaport et situen més amunt en aquesta jerarquia, i llavors tindràs accés a dones, bueno, entre cometes, com ells diuen, millors.
5: Sortir amb gent a l'estranger va ser realment refrescant, com ara si portes una dona a una cita i la convides, els agraïments... I això pot sonar una mica, com es diu, sexista. Però no crec que ella ho digués de manera sexista. Però et recull el teu pis, o quan ella passa la nit al teu apartament, l'endemà al matí ho recull tot...
1: Un altre dels Passport Bros amb els que vaig passar molt temps també és el Austin.
6: La que vam de sentir, sí.
1: Sí, que viu a Vietnam amb la seva nòvia filipina. I també hi diu això, que com les dones a Vietnam, a Filipines, el van fer sentir com estaven tan agraïdes de tot el que feia per elles, i que les dones americanes, doncs, això ja no passa, perquè ara tenen la seva independència. I el Mike també va dir coses molt semblants.
5: Però jo no diria que totes i cadascuna de les dones d'Amèrica no cuidin els seus homes o no es tractin bé, perquè personalment també he viscut experiències amb dones que em van tractar bé als Estats Units. No diria que al nivell del sud-est asiàtic, però també he conegut dones bones als Estats Units.
6: Veiem que parla de tractar bé, sentir-se tractat bé. És aquesta necessitat de tenir dones que compleixen un rol que ells anomenen tradicional, i això, Jordi, i torno a tu,

0: enllaça amb el que ens deies abans, no? Que és un patró que s'ha repetit ja en altres ocasions, correcte?
1: Sí, correcte, correcte. Com deia, hi ha tota una sèrie de continuïtats, no? Hi ha elements que són comuns. Per exemple, jo en destacaria tres, per fer-ho sintètic, que seria, per una banda, la tendència a la internacionalització del mercat matrimonial, és a dir, cada cop més la parella es pot elegir i es pot trobar en un mercat matrimonial global. Abans la trobaves al costat de casa, al veïnat, a l'escola, no? Ara això cada vegada és més global. En segon lloc, la circulació d'estereotips de gènere associats a determinades nacionalitats, amb un pòsit important de desigualtat nord-sud, no? Normalment els homes buscadors pertanyen al nord global i les dones que són buscades pertanyen al sud global. I finalment, la tercera idea seria aquesta recerca de complementarietats conjugals que es perceben com a absents en el context local, no? I per tant, això implica també elaborar ideals culturals sobre què hauria de ser una relació de parella i concretament també sobre les característiques suposadament naturals de les dones que es busquen.
2: I clar, enmig de tota aquesta informació, Carla, tu també vas poder parlar amb les dones. Què hi diuen elles?
3: Sí, o sigui, per mi era molt important parlar amb elles perquè, si no, et falta mitja història.
2: Clar. I
3: una cosa que em va sorprendre és que moltes d'aquestes dones no encaixaven gens en l'estereotip de dona submissa. O sigui, eren dones amb opinions molt clares i moltes admetien obertament que la relació en la que estaven doncs, els havia donat més estabilitat, més llibertat econòmica.
2: Llavors és una elecció per elles.
3: La meva conclusió una mica va ser que lo problemàtic aquí és que les dues parts no parteixen de la mateixa posició. O sigui, moltes d'aquestes dones tenen moltes menys oportunitats econòmiques i venen d'entorns molt patriarcals. Aleshores, per elles, és racional sortir amb un home occidental perquè t'ofereix una relació més progressista i més recursos. Però llavors jo on veig el problema aquí és que els passport bros s'aprofiten d'aquesta situació i van a llocs on els moviments feministes encara no han arribat perquè ja poden trobar una relació més tradicional. Però ells tenen més opcions, perquè ells tenen les opcions al món occidental i als països on van. I les dones no tenen aquesta doble opció. I llavors tot això no és per dir que noies ja moren aquestes relacions, però sí que és veritat que moltes s'han construït sobre una desigualtat.
2: Les escoltem.
4: It's actually funny because
5: en realitat és divertit, perquè quan vaig conèixer l'Austin no tenia cap desig de viure a Amèrica ni de viure en lloc fora de l'Àsia, perquè és massa lluny de les Filipines. Però quan la gent diu això, ho trobo divertit i una mica ignorant, també. És degradant per aquestes dones. I sobretot que diguin aquestes coses d'elles, que no considerin que hi ha dones que són educades i molt expressives o molt poderoses dins la relació.
3: Aquesta és la Jewel, que és la nòvia de l'Austin.
0: Veiem aquí com és important per ella, però veiem també com té molt en compte també el que és el context social, sí? I una cosa que és tradicional allà, ho explicava també en la conversa que va tenir amb tu, que és el tema de l'ajuda a la família, com això influeix en la relació que té ella amb l'Austin.
5: Sempre em diu, si vols deixar la feina, deixa-la. Si vols anar a estudiar, vés a estudiar. A les Filipines, la gent et faria sentir vergonya per cuidar-te primer a tu mateixa en lloc d'ajudar la teva família.
4: Instead of helping your family.
0: Veiem que aquí hi ha el context social, és important per elles, i han hagut de reaccionar al context social amb el que es troben en el seu país local.
3: Sí, clar, és el que comentàvem abans, que per ella estar amb l'Austin li ofereix una relació molt més oberta que la que tindria amb un home local. Aleshores, és com una mica com que les dues parts guanyen, perquè l'Austin vol una relació més tradicional i la Jul vol una relació més oberta, i llavors es troben una mica doncs, al mig.

0: Amb en Jordi ja hem dit que això no és nou, només canvia el nom, canvia també tot el context. Estem parlant de la masclosfera, estem parlant de les xarxes, que és una cosa que doncs, fa 10 anys, fa 15 anys, fa 20 anys no ho teníem, no? Però de totes maneres, Jordi, per què passa això de forma tan oberta i descarada? I a més, hi ha un argumentari aquí molt ben trebat, hem vist.
1: Sí, certament, és que de fet els canvis, com deia, són més del mitjà que del fons, perquè... Jo l'any 2007 vaig anar a Kiev, precisament en el context d'una agència que buscava o que ajudava a homes espanyols, a homes europeus en general, a trobar dones eslaves, podríem dir-ho de forma global, i els discursos eren exactament els mateixos que ens explicava ara la Carla. El que passa és que hi havia algunes lleugeres diferències que crec que són interessants, perquè eren normalment homes majors de 40 anys, vidus o divorciats, que d'alguna forma el que buscaven era un model femení diferent de les dones de les que s'havien divorciat. I en canvi la gent jove que estava implicada en aquesta busca, en aquesta cerca de relacions amb dones internacionals, eren més aviat gent que utilitzava aquest mitjà com l'utilitzava per buscar feina, com l'utilitzava per tenir relacions d'amistat, no? I ara el que veiem aquí és que hi ha com una mena d'inversió en quant als prototips i als estereotips. Jo també hi ha un element que crec que és important i que la Carla també l'apuntava de passada, que és que convé evitar les simplificacions, no? No tots els emparellaments impliquen necessàriament relacions de dominació o d'intercanvi desigual. Jo he trobat homes com... Si bé la seva expectativa inicial era trobar no una eslava, sinó una esclava, bueno, que a més fos eslava, o una llatinoamericana, després, moltes d'aquestes dones, com apuntava també la Carla, el que buscaven era homes, diguem-ne, més, entre cometes, moderns o més progressistes que no els que pensaven que tenien en els seus països. I realment, moltes vegades, aquestes dones són dones amb agència, són dones que aconsegueixen, per tant, una relació molt més equilibrada, que és el que buscaven, i aquests homes que buscaven una relació bàsicament desigual, doncs acaben reconvertint aquesta expectativa i es produeix un procés d'igualament, no?

0: Parlar avui parlant del fenomen dels Passport Bros amb la Carla Subirana i el Jordi Roca. Un dels aspectes més perillosos també és la perpetuació de rols i de prejudicis molt tòxics, no? També, Carla, Jordi, de que les dones volen homes rics, homes que els mantinguin.
1: Jo crec que això, internet, és com que perpetua aquest missatge molt simplista de... Les dones tenen aquest rol, els homes tenen aquest rol. I també el que comentava el Jordi abans d'una idealització del passat una mica. O sigui, l'Austin, per exemple, em parlava molt del seu avi i la relació que tenia amb la seva àvia, que era tan idíl·lica, que tothom sabia el seu lloc, i segurament no era així en realitat. Però és com que a través de les xarxes doncs es perpetuen aquests missatges molt simples.
2: Hi ha punts en els que no hi entrarem avui, però només perquè en prenguem consciència. Per exemple, el tràfic de persones, explotació de menors. Aquí hi ha un altre camp, una derivada inquietant i preocupant que doncs, també pot estar lligada amb aquest nou fenomen. No? Però nosaltres, com a societat, com a individus, com hauríem de reaccionar a aquestes tendències, Jordi? Hem parlat amb alguns experts que ens diuen que és molt important, diuen, no atacar-los perquè només fa que donar més força al moviment. És curiós, això, no? És com si els ataques i llavors es produeix una reacció contrària, que és que el fenomen creix, no? Tampoc s'hauria de simplificar la seva ideologia, diuen... Què en penseu, Jordi?
3: Jo crec que és interessant també veure la narrativa, no? El que hi ha és com una idea de justificació natural biologista. Aquesta teoria evolucionista que comporten, diuen que els homes estarien biològicament predisposats a buscar joventut, bellesa i fertilitat. Que, curiosament, són tres característiques que aquests mateixos homes neguen a les dones de la seva pròpia societat, no? Mentre que, en aquesta mateixa línia, les dones estarien disposades a buscar seguretat, recursos i capacitat de protecció, no? Cosa que també diuen que les feministes, quan diuen feministes, doncs és totalment una simplificació, no? Estarien en contra d'això, no? I a partir d'aquí, doncs, alguns passports argumenten que les dones de determinats països representen millor aquests suposats patrons naturals. Clar. Perquè estan enfocades a la família, són menys individualistes, més receptives, no? I els rols de gènere tradicionals, no? Bé, això és interessant perquè és que la biologia humana funciona així, yeah, no? Yeah, yeah. La biologia esdevé un llenguatge de legitimació. Durant dècades hem vist processos similars amb les diferències de gènere, amb les diferències racials, amb les desigualtats socials, amb els models familiars. És a dir, són fenòmens històricament i culturalment construïts, però que es redefineixen com a fenòmens cultural, com a fenòmens naturals, perdó. Quan apareix la biologia en els debats, sovint no actua només com una explicació, actua com una forma de legitimació. I això té una conseqüència analítica important, i acabo. L'argument cultural admet, almenys en teoria, la possibilitat del canvi social. És a dir, si algo ha estat construït culturalment, culturalment ho podem canviar. L'argument biològic, en canvi, tendeix a presentar les diferències com a permanents, com a universals i com a immutables.
2: És molt més determinista, sí, sí, sí.
1: I si puc afegir alguna cosa molt ràpid?
2: Vinga.
1: No, que això, és molt interessant això que diu el Jordi, perquè el que parlen els Passport Bros és molt sobre el cost de vida, que el cost de vida és molt més barat en aquests llocs, i jo crec que enllaça molt bé amb això que diu de aquesta idea de les dones que busquen un home segur, busquen un home amb diners. Aleshores, l'argument és: tindràs més diners en aquests països, aleshores podràs aconseguir una dona millor, perquè les dones el que busquen són homes que els hi donguin seguretat i diners.
2: Escolta'm, no m'has contestat una cosa per això, Jordi. A veure, digue'm, com hem de reaccionar, molt breument, com hem de reaccionar nosaltres?
3: Jo penso que hi ha reaccions de diferent nivell, no? Els periodistes podeu reaccionar d'una manera, però, per exemple, des del món acadèmic, jo crec que la reacció, el que ha de ser és fer allò que la ciència social sap fer. Mm-hmm. És a dir, desmuntar. Aquest tipus de discursos legitimadors per veure'n qual és la real i la veritable funció, el veritable objectiu d'aquest tipus de moviments i quins són els perills que hi estan associats. És a dir, una cosa és que tu puguis, que el món s'hagi globalitzat, que tu puguis cercar parella on vulguis, però evidentment quan l'objectiu és cercar un tipus de parella perquè tens la convicció de que amb aquesta parella podràs exercir un tipus de relació clarament desigual, clarament opressiva, clarament controladora, etc, etc, etc. Aleshores això òbviament s'ha de posar sobre la taula.
0: Yeah. Avui el Tot es pot parlar amb la Carla Subirana, periodista de The Economist, i amb el Jordi Roca, doctor en antropologia per la Universitat de Barcelona i catedràtic del Departament d'Antropologia, Filosofia i Treball Social de la Universitat Rovira i Virgili. Hem intentat entendre una mica més aquest fenomen. Moltes gràcies als dos per acompanyar-nos.
2: Bon dia.
1: Moltes gràcies. Bon dia.

Posem el focus en les notícies que ens afecten i que impacten directament en la nostra vida quotidiana. Tot es pot parlar, amb Domènec Subirà i Núria Pujades.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: Aquest estiu, sobrevola el Pirineu amb la nova tirolina de Boí Taüll, la tirolina doble més llarga de Catalunya.
3: També podràs gaudir de vistes panoràmiques a més de 2.000 metres d'altitud fent un passeig amb telecadira, tastar la gastronomia local i descobrir la vall de Boí.
2: Tota la informació a boitaüll.cat.
3: Boí Taüll, muntanyes d'adrenalina.
4: Després d'intenses jornades davant l'ordinador o d'accés de visió forçada, Ocufarma et dona una agradable sensació de frescor i descans per al contorn dels ulls. Agafa't 10 minuts de relaxació. Tovalloletes Ocufarm. Testades oftalmològicament i dermatològicament. De Saltor Pharma. Venda en farmàcies i parafarmàcies.
5: No cal anar a l'altra punta del món per trobar una gastronomia que fa emocionar. Ni travessar oceans per descobrir plats amb ànima. Ni visitar diversos continents per viure una cuina amb caràcter. Perquè el millor ho tenim més a prop del que ens pensem. Aquest estiu t'espera un viatge que t'obrirà la gana.
6: Joc de cartes estiu. Dimecres a la nit, nova temporada a TV3 i a la plataforma 3CAT.
7: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
8: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
9: Amb TMB ets a prop de tot. De la feina i de les teves aficions, però també a prop del Pau, de la Berta i de casa l'àvia. A prop, d'aquí i d'allà, de qui va i de qui ve, cada matí, de dilluns a diumenge. A prop de la rutina i a prop de trencar-la. A prop de tothom, quan més ho necessites, sempre. TMB, a prop de tot.
10: Ja m'entens.
11: Un programa d'un altre gènere.
12: Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
0: Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+.
10: Amb David Ávila.
0: A l'àvia al web de Catalunya Ràdio.
3: I també disponible a la plataforma 3CAT.

0: Catalunya Ràdio. Tot es pot parlar.
1: El dissabte, ara mateix, quan són 11:15, estem agafant el costum de viatjar a algun dels destins on hi treballen els corresponsals de Catalunya Ràdio. Núria, ara, per exemple, hem estat...
2: A Moscou, amb la Cristina Solías.
1: Exacte.
2: Vam estar també a Buenos Aires, amb el Joan Biosca.
1: A Argentina, exacte. I avui anem... Francesc Canals és qui sentirem ara, per tant, vol dir que anem a
2: la Xina.
1: És el so ambient, no sé si ho esteu sentint de fons, situeu-vos, estem com en un gran palau de congressos i de fons se sent el tema Going Home del saxofonista Kenny G. Tot un himne a la Xina que significa que la jornada s'està acabant i que és hora de tornar a casa. Francesc Canals, bon dia.
3: Bon dia.
2: Francesc, tu també has sentit en nombroses ocasions aquest tema i l'última vegada fa ben poc.
3: Sona el saxofon de Kenny G a la megafonia del Saló de l'Automòbil de Pequín celebrat aquesta primavera quan miro d'acabar el reportatge sobre aquest sector. La resta de músiques dels estants es van apagant i la peça Going Home, una composició de principis dels 90, s'acaba imposant. Els passadissos del centre d'exposicions es van buidant a tota màquina, seguint els visitants el títol de la composició de Kenny G, Tornant cap a casa, perquè a la Xina, al llarg de més de 3 dècades, aquesta melodia amable s'ha generalitzat com el senyal que la biblioteca, els grans magatzems, el Saló de l'Automòbil o qualsevol certamen semblant tancarà les portes en mitja hora. El mateix compositor no ha entès mai per què. Són les circumstàncies particulars del desenvolupament de la Xina. Quan Kenny G va treure aquest tema el 1990, la República Popular havia iniciat l'obertura capitalista 10 anys abans. Va arribar la música occidental i a l'última dècada del segle passat es consolidava l'abundància de centres comercials. Se n'obrien molts de nous i uns van anar copiant els altres en l'ús d'aquesta música que convida, amb un punt de melanconia, a plegar i tornar a casa a descansar. Sona Kenny G, Going Home. Aquesta crònica des de Pequín s'està acabant.

0: Doncs després de passar per Pequín, quan són 4:45 del matí, ara d'aquí uns moments anem a fer la mirada cultural amb la Marta Romagosa, una mirada cultural, com sempre, molt particular.
1: A Catalunya Ràdio, tot es pot parlar, amb Domènec Subirà i Núria Pujades.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: Aquest estiu gaudeix del patrimoni cultural arreu de Catalunya, tant si estàs de vacances com de cap de setmana, o t'has quedat a casa. Tens més de 100 propostes. Festivals, visites guiades, lleure en família, gastronomia, rutes espectaculars... Entra a patrimoni.gencat.cat/estiu i tria. A l'estiu, passeja, escolta i tasta el patrimoni cultural de Catalunya.
3: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom. Catalunya.

0: I un dissabte més, saludem la Marta Romagosa. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia, com esteu?
0: Bé. Molt bé. Comencem forts avui amb aquesta música, no?
1: Sí, sí, comencem forts. Una pregunta, aquesta tarda què feu vosaltres?
0: Mira, dormir.
2: Descansar.
1: Home, a veure, fins demà no teniu programa. Podeu descansar o podeu aprofitar per anar a la Sala Beckett de Barcelona a veure una doble funció de teatre a partir de les 6.
0: Ui, però doble funció. I a partir de les 6 ja ens enganxa unes hores una mica tard, no?
2: A més, doble funció encara es fa, això. A mi em sona com, com antic, una mica, eh?
1: Què et penses, que no fa ningú?
2: No ho sé.
1: No, això ho feia abans al cinema.
2: Sí,
1: sí, això és
2: exacte.
1: Veritat. Però no ho fa gaire gent. Bueno, ho va fer fa temps en Sergi Balbel i l'Enric Cambrai, amb un projecte que era el Hamlet 0.1 i el Hamlet 0.2, que expliquen en format de monòleg allò amb una stand-up comedy, aquesta coneguda tragèdia de Shakespeare, i fan el primer i el segon acte. I ara ho tornen a fer la Beckett amb el mateix dramaturg, justament britànic, i amb l'obra Ricard III. M'explico. Es pot veure Ricard de III, es diu així, i Ricard 111. La primera es va estrenar fa el 2014, atenció, fruit d'un projecte de la Beckett. Aleshores, Quim Ávila es posava la pell d'un adolescent tímid, allò introspectiu, que s'identificava, vaja, més que identificar-se, s'obsessionava amb el personatge de Ricard III de William Shakespeare. I tot plegat, la idea inicial de com convertir això en un muntatge teatral és de l'escriptor Gerard Guix.
3: L'any 2014, un amic em va llançar la idea d'unir les matances escolars als Estats Units amb el personatge de Ricard III de Shakespeare. Després d'un procés de creació de 10 mesos, amb la Montse Rodríguez i Clusella i en Quim Ávila, vam estrenar Ricard III a la Sala Beckett de Gràcia. Es tractava d'un monòleg on el protagonista quasi no parla, però ens mostra tota la seva desesperació, solitud, rebuig, i a poc assistim en directe a la seva terrible metamorfosi. 11 anys més tard, us presentem el nou muntatge de Ricard III, ara protagonitzat per en Brandon Carich, i ho fem amb un díptic. A la segona part, Ricard 111, en Quim Ávila reprèn el personatge a la maduresa, tancat a la presó, reflexionant sobre el passat i les seves conseqüències. Dues obres que parlen de la creació del monstre, de les seves ferides, de les seves contradiccions. Ho fem de manera molt diferent, encara que les dues obres són paral·leles i un reflexa una de l'altra. Fem preguntes, però no donem respostes, com ha de ser.

0: Sí. Una l'han recuperada, l'havien estrenat el 2014, l'han recuperada.
1: L'han recuperada amb un actor nou, perquè, clar, el que feia fa molts anys
0: d'adolescent,
1: doncs ara s'ha fet més gran, clar. I fa aquesta segona part quan ell ja està a la presó, perquè Ricard III acaba com el Rosari de l'Aurora, per tant, el muntatge, no fem cap spoiler, si diem que també acaba com el Rosari de l'Aurora, amb Brandon Carriage, que és veritat que el veus actuar molt, però aquest primer muntatge parla poc. Hi ha moltes estones en què fa coses d'adolescent, de molt adolescent, comença l'obra que té 17 anys, però en canvi parla poc i s'obsessiona amb el llibre de Shakespeare i amb Ricard III, i clar, com que el món està en contra d'ell i tots els altres, i ell és com està, se sent sol absolutament, doncs tira pel costat més fosc absolutament de la vida, que és a buscar les armes, no? Vull dir, no estem dient cap cosa que no...
2: Com llavors costa que... parlar de teatre sense fer spoiler, eh?
1: Sí, sí, sí, el que passa que aquesta com que és prou coneguda, a més sí, en Gerard sí. Li vaig demanar que ens ho expliqués, perquè clar, ell és qui va decidir i es va inspirar en les matances que hi ha als Estats Units, vull dir que més clar l'aigua, no? Però clar, la gràcia és que ara la persona que feia aquest muntatge de jovenet, ara fa la segona part, quan ja ha estat condemnat i ha canviat l'institut per la presó, i ell, en Quim Ávila, que feia aquest personatge, en parla d'aquesta manera.
3: I veure'l en ell, una, em fa molta il·lusió, perquè és la primera vegada que podré veure Ricard de tercer. No, jo no l'he vista. L'he vista gravada, però no l'he vista mai en directe. Dues, que em fa molt feliç, i una de les coses que vam parlar molt com a companyia és que per nosaltres era important, evidentment, que qui agaféssim per fer aquest personatge fos la persona que fes la prova idònia i que, sobretot, ens encaixés per perfil. Però també hi havia una part nostra com a companyia, per principis i també per l'experiència que per mi va suposar en el seu moment, que ens feia il·lusió que no fos algú que ja tingués un accés habitual a qualsevol sala de teatre o a qualsevol prova.
1: És a dir, una cara nova. Eh? Mm-hmm. Algú que no poguessis associar amb un paper a la tele, amb un paper en alguna
2: sèrie.
1: Està
2: molt bé, això, perquè sí que de vegades, no? Catalunya és un país petit i en aquest cas sí que de vegades dius, ai, mira, el que surt a no sé on, no? Sí. Però aquí te l'has de creure fent de no sé què més.
1: Doncs jo no l'havia vist mai. En Brandon és nou, efectivament, segurament ha fet coses, però jo no l'havia vist, no el coneixia.
0: I per què es diu Ricard 111?
1: Perquè és la condemna als anys de reclusió de Ricard III.
0: Entenc.
1: Clar, això encara ho podeu veure avui i demà a la Sala Beckett de Barcelona, i al gener del 27 els dos muntatges, tots dos Ricards, el de tercer i el 111, faran una gira per tot Catalunya. Per tant, la gent que ens escolta d'altres llocs del país, que sàpiguen que s'ho apuntin per anar-ho a veure.

0: La Núria fins i tot ha plegat les mans així sota la barbeta.
1: Dic, a veure què ens espera ara. A veure què.
0: Amb aquesta música tan suggerent.
2: A veure, sí, mira, escolteu-me bé. L'ambigüitat del malentès era la millor manera de fer créixer el desig.
0: I això? T'ho has inventat tu?
1: No. Ens ha fet un poema.
2: No, exacte.
1: Ens ha dedicat un poema.
2: La frase és del Màrius Serra, el rei dels jocs de paraules,
0: sí,
2: i l'autor del llibre que us vull recomanar per aquestes vacances, perquè té tots els ingredients necessaris: intriga, seducció, aventura, secrets, acció, una trama, o jo diria unes trames molt ben travades, i uns personatges que no et deixen gens indiferent. Hi ha fins i tot crítics literaris que diuen que és una de les obres més ambicioses de Màrius Serra. El títol? El malentès.
3: Doncs la veritat és que la concepció del malentès ha estat progressiva en moltes capes. Hi ha un moment fundacional, potser fa molts anys, quan descobreixo l'etimologia de la paraula cangur, i a partir d'aquí em crida molt l'atenció i començo a fer un petit diccionari de malentesos en aquell cas colonials, entre colonitzadors i aborígens, però això va evolucionant i amb el temps cristal·litzen personatges, i aquests personatges, perquè sobretot és una novel·la de personatges, van prenent el protagonisme, les regnes de la narració.
2: La història segueix en Joan Ferrer, que és un traductor allò de vida tranquil·la, que veu com se li ensorra el món quan la seva dona, la Rosa, descobreix que li ha estat infidel amb la cangur de la nena. Ai, ai, ai. I poc després, la dona mor en un accident de trànsit i la nena sobreviu.
1: Però ens ho has explicat tot, Marta, ja.
2: No, dona. No.
1: Això és el començament?
2: Sí.
0: Però és una mica spoiler, no?
2: No és spoiler, perquè us asseguro que això passa al principi. I després teniu 512 pàgines per descobrir tota la trama dels personatges al voltant del traductor i com els afecta a tots plegats el pes de l'atzar. Perquè sabeu allò que a vegades diem de això marca un abans i un després?
0: Un punt d'inflexió.
2: Un punt d'inflexió. Doncs això, sí, aquesta frase és un mantra que es va repetint a la novel·la de Màrius i que atrapa el lector fins al final. Tu saps que passaran coses, però no tens ni idea de quines coses connectaran els diversos personatges de la novel·la.
3: I el cas del malentès per mi ha estat una experiència gairebé d'autosorpresa, de com em anaven estirant els personatges a través d'una de trames que ni tan sols havia sospitat que podrien sorgir.
2: El malentès l'ha publicat Proa, del grup 62. Per cert, que el Màrius Serra rebrà el 6è Premi Difusió,
0: sí,
2: en el marc de la Setmana del Llibre en Català.
0: Fa pocs dies que es va,
2: exacte,
0: no?
2: Que es va, sí, fer que es va fer públic. És una setmana que es farà del 18 al 27 de setembre al Passeig Lluís Companys i que, per cert, aquest any coincideix plenament amb les festes de la Mercè de Barcelona.
0: Mira tu.

0: Ja estem o encara tens ganes de més?
1: Home, jo tinc ganes de coses que no podré fer. Per tant, em quedaré amb les ganes d'anar a veure la Luz Casal aquesta nit al Festival Camp de Mar de Tarragona. Aquí presentarà el disc Me Voy a Permitir. Diuen els entesos musicals, els crítics, que és el treball més eclèctic i més inclassificable de la seva carrera, que ell es concedeix el caprici de mostrar 10 cares, tantes com cançons té aquest nou disc. Per tant, segur que en cantarà més de 10 en aquesta actuació d'avui a Tarragona, així que us deixo amb la seva música i, escolta'm, la setmana que ve torno, si voleu.
2: Home, i tant.
0: Ja serà l'última, eres aquí al principi i has de seguir el final.
1: Vinga, doncs, fins la setmana que ve.
2: Adéu.
3: Adéu.

0: Catalunya Ràdio. Tot es pot parlar.
1: Quan passen 5 minuts de 3 quarts d'11 del matí, seguim molt pendents d'aquesta evolució del gran incendi de Madrid i Àvila. Aquest matí el president espanyol està visitant la zona després que l'Estat hagi agafat el comandament de l'incendi. Després que es decretés l'emergència, l'hem vist arribar a Pedro Sánchez al centre de comandament avançat de Cenicientos i estem a l'espera de la seva compareixença. Justament el govern espanyol ha reclamat a la Generalitat a Marc Castellnou, un dels principals experts mundials en incendis forestals. Ho acaba d'anunciar el president Salvador Illa en el seu viatge oficial al Vietnam. L'enviat especial a Vietnam és l'Albert Prat. Bon dia, Albert.
2: Què tal, Núria? Bon dia. Sí, podríem dir que el govern espanyol ha demanat al MESI dels bombers catalans perquè s'impliqui en aquestes tasques d'extinció com a analista, com a gran coneixedor. De fet, ho apuntaves, un dels majors especialistes en la gestió dels incendis forestals, forma part del cos de bombers de la Generalitat. De fet, és el cap dels GRAF i Marc Castellnou i el seu equip que ja han viatjat cap a la Comunitat de Madrid. És la primera sessió que fa la Generalitat, és el primer suport, la primera ajuda que acaba d'enviar la Generalitat cap a aquests incendis que cremen al centre de l'Estat espanyol. Ho ha confirmat des d'aquí el president de la Generalitat, tan bon punt ha acabat d'aterrar a Hanoi, a la capital del Vietnam, i on també ha explicat que just abans de pujar l'avió també va enviar un missatge a la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, justament per oferir-li el suport des de la Generalitat.
3: Ahir, abans d'iniciar aquest viatge a Vietnam i a Singapur, vaig tenir ocasió d'enviar un missatge a la presidenta de la Comunitat de Madrid. Com vostès saben, hem enviat personal tècnic, especialista en extinció d'incendis, els bombers de Catalunya, per ajudar. No? Estem a disposició, però sobretot un missatge d'ànim i de solidaritat.
2: I a tot això, Núria, la Generalitat també està pendent de si cal enviar-hi més mitjans aeris. Ja els ha posat a disposició del govern espanyol, del Ministeri de l'Interior, que, com deies, és qui ha agafat el control i qui està coordinant els focs que cremen ara mateix.
1: Ho seguirem de prop, Albert, i a tu et seguim escoltant en aquesta aventura al Vietnam, en aquest viatge.
2: Perfecte, que vagi bé.
1: Fins ara.
0: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
4: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
5: Les campiones van començar al pati. I ara em toca a mi. Compra Bacus i han portat la primera pilota oficial del Barça femení. Només a Bacus.
6: El Club Capravo fa 30 anys. I aquest dissabte 25 de juliol et retornem el 100% de la teva compra gratis amb begudes amb vals de descompte. Amb una compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
7: Formar una família o no? Decidir ara o esperar? Tornar a estudiar o emprendre? Marxar o fer vida aquí? Tot comença a casa.
8: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
9: Compartir una banana d'Aldi a l'estiu és el millor.
10: No ho comparteixo.
9: El que he dit?
10: No, la banana. Aquesta setmana la banana 0,99 al quilo.
9: I la nectarina 1,99 al quilo. Últims dies per guanyar el viatge de la teva vida i més premis increïbles a l'app. Més info a aldi.es. Aldi.
10: Que poc que costa comprar bé.
11: Aigua que raja de l'aixeta. Busos que van i venen. Nens jugant al parc. Estudiants entrant i sortint de les biblioteques municipals. Un cel clar i net. A l'AMB fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
12: Oh, capital, meu capital.
13: Pel·lícules que van guanyar estatuetes.
14: Ja no sé què em passa.
13: Però que, sobretot, van guanyar el pas del temps.
15: L'únic home que pot viure aquí és l'emperador.
13: Aquest estiu, històries de sempre i per sempre.
16: Això sona brillant.
13: Nit d'Oscars. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
0: A Catalunya Ràdio, tot es pot parlar. Amb Domènec Subirà i Núria Pujades.

0: 5 minuts i mig i seran les 11 del matí i és que som a la recta final del Tot es pot parlar, que avui l'han fet possible, com ho estem fent des de principis d'aquest mes de juliol, a la tècnica Albert Hoder, a la producció Aina Grau i Elisenda Sort, a la coordinació d'informatius Joan Trias i Gemma Bonet, a la redacció Núria Hart, Montse Barcón, la Pilar de Pedro, en Gerard López, en Pau Rovira i t'ha fet tota la redacció d'informatius i el control central en Víctor Rodríguez. A partir d'ara, recordeu, a les 11 podeu seguir tota l'actualitat a l'antena conjunta a Catalunya Ràdio i a 3Cat Info.
1: Com sempre, tanquem el programa amb la reflexió final de l'antropòleg Manuel Delgado. Avui una reflexió sobre el paper actual de l'esquerra política. Nosaltres hi tornem demà, Tot es pot parlar, diumenge a les 9 del matí. Que tingueu un bon dissabte. Adéu.
2: Preocupa l'auge de l'extrema dreta, sobretot quan descobrim que també tenim una d'específica al nostre país, que ni ens ho imaginàvem. De preocupant ho és, i és completament comprensible que l'esquerra sobretot es plantegi com un dels seus objectius principals denunciar la seva amenaça i mantenir la ratlla. Efectivament, l'esquerra està en contra de l'extrema dreta. El que passa és que el que no queda clar és a favor d'aquesta. O sigui, a veure, quin és el seu projecte social? Quin és allò que dèiem abans, el seu horitzó històric? Jo me'n recordo quan l'esquerra volia assolir, no sé, el comunisme llibertari, el socialisme, no sé, una altra societat. Ara, l'esquerra més radical es proclama anticapitalista, però tampoc explica quina idea té del món que el substituiria. I així ens va amb l'esquerra. Que sort té de tenir l'extrema dreta per tenir alguna cosa a combatre, entre d'altres, perquè a part d'una societat sense racistes, sense masclistes i sense turistes, sembla que ni es plantegi allò que un dia fou la consecució d'una societat sense classes socials. Defensar això, una societat sense classes socials, és ara per una extravagància, és una estridència. Qui s'hi li acut? Una societat sense classes socials, quina tonteria. Per què? Perquè l'objectiu ja no és una societat més justa. L'esquerra el que busca és una societat més virtuosa, una societat igual d'injusta que l'actual, però políticament correcta.

Les 11 del matí, bon dia. Repàs aquesta hora en emissió conjunta 3CAT Info i Catalunya Ràdio, les notícies més importants.

63.000 persones evacuades a aquesta hora a l'estat espanyol i 200.000 a França pels incendis que estan cremant descontrolats. Focs a Madrid i Àvila que ja han calcinat 15.000 hectàrees i més de 22.000 en el que creme a Bordeus, que obliga a tancar l'aeroport. El govern espanyol ha reclamat a la Generalitat Marc Castellnou, un dels principals experts mundials en incendis forestals, perquè se sumi a les tasques d'extinció d'aquests focs que cremen a Madrid. Els bombers catalans hi envien aquest especialista i d'altres membres de la unitat dels GRAF. I atenció, perquè avui tenim gairebé 200 municipis catalans d'una vintena de comarques en risc extrem de foc forestal. Això obliga a prohibir o restringir l'accés a molts parcs naturals i aturar moltes tasques agrícoles. Donald Trump fa broma sobre l'opció de ser president per tercera vegada, una cosa que de moment prohibeix la Constitució dels Estats Units. Al sopar de corresponsals de la Casa Blanca, que s'havia ajornat per un intent d'atemptat, el president nord-americà ha carregat contra la premsa i els seus rivals polítics. El Tribunal Penal Internacional ha destituït el seu fiscal en cap per conducta sexual inapropiada, Karim Khan, que es va fer conegut per dictar ordres de detenció contra Benjamin Netanyahu per crims de guerra a Gaza. Ha dit que recorrerà una decisió que considere injusta. Dimiteixen els dos màxims directius de l'aerolínia Plus Ultra després que el jutge del cas Rodríguez Zapatero obligués també a declarar a començaments de setembre, amb una setmana en què tots dos van reconèixer davant del magistrat que havien pagat una comissió a la trama de Rodríguez Zapatero pel rescat de la companyia.

0: tones de producte ignífug, el doble de capacitat d'un avió bombarder Daesh. Aquí a casa nostra, a Catalunya, avui gairebé 200 municipis de 19 comarques sota un risc extrem d'incendi forestal. 200 més en un nivell molt alt de risc d'incendi segons les previsions que fan agents rurals. La situació obliga a prohibir l'accés als parcs de Tivissa, Vandellòs, Cardó, el Boix, també les muntanyes de Prades i els ports. Continuen amb l'accés restringit als parcs de Montmell, Marmellà i la Serra de Montsant. Un govern espanyol que ha reclamat a la Generalitat la figura de Marc Castellnou. És un dels principals experts mundials en incendis forestals perquè se sumi a les tasques d'extinció dels focs que cremen a Madrid. El president del govern, Salvador Illa, també ha enviat un missatge de suport a Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la comunitat madrilenya, just abans de començar el seu viatge oficial al Vietnam, que seguim amb l'enviat especial a Hanoi, Albert Prat.
1: Sí, la Generalitat ja ha enviat cap allà un equip de 4 especialistes del cos de bombers amb Marc Castellnou al capdavant a petició del Ministeri de l'Interior, que és qui coordina els diversos incendis que cremen ara mateix a l'Estat. Des del Vietnam, Salvador Illa, on acaba d'aterrar per fer una gira institucional de 6 dies, ha confirmat que el seu govern també està en coordinació amb la Comunitat de Madrid.
2: Ahir, abans d'iniciar aquest viatge a Vietnam i a Singapur, vaig tenir ocasió d'enviar un missatge al president de la Comunitat de Madrid. Com vostès saben, hem enviat personal tècnic, especialista en extinció d'incendis, els bombers de Catalunya, per ajudar. No estem a disposició, però sobretot un missatge d'ànim i de solidaritat.
1: La Generalitat també ha posat a disposició del govern espanyol mitjans aeris perquè s'assumin a les tasques d'extinció. Tot això mentre el president ha iniciat la seva agenda al sud-est asiàtic signant un acord amb el govern vietnamita per reforçar les relacions comercials entre un i altre país.
0: I els bombers de la Generalitat a aquesta hora donen per estabilitzar l'incendi que creme a Farrera, al Pallars Sobirà, i que ha afectat una trentena d'hectàrees, segons les dades provisionals dels agents rurals. Segons els indicis, els bombers treballen amb la hipòtesi que aquest incendi l'hagi pogut provocar un llamp.
3: 3Cat Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: En punt, 11:45. Àrea de servei, trànsit i temps. Connexió primer amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, bon dia.
4: Bon dia, Jaume. Començarem parlant de les retencions a la P7, que es troben del Papiol a Gelida en sentit sud i també en sentit sud a Martorell, des de l'accés d'aquesta via a la 2. També al tram nord de la P7 hi ha retencions de Mollet a la Roca del Vallès en sentit nord i intensitat a Llinars del Vallès en el mateix sentit. Pel que fa a la C65, situació complicada perquè hi ha un accident que talla un carril a Llagostera en sentit est cap a la costa. Aquest accident provoca també retencions de 8 quilòmetres a la C35, en aquest punt de confluència amb la C65 a Llagostera. Altres trams de retenció, la B24 a Vallirana en sentit Vilafranca, també la BB45-11 està tallada entre Callús i Santpedor, al Bages, per un accident. A la P2 hi ha retencions a l'Espluga de Francolí cap a Montblanc i a l'N240 Montblanc en sentit sud cap a Valls. A la C32, retencions a Sant Boi de Llobregat en sentit sud i a Montgat i Cabrera de Mar en sentit nord i també a la C32 a Tordera per enllaçar amb la G600. A la C60, Argentona en sentit sud per enllaçar amb la C32. A l'N2, entre Tordera i Maçanet de la Selva en sentit nord. A la 2, a Jorba, en sentit oest, cap a Cervera. A la C-17, a Parets del Vallès, en sentit nord, i a la C-58 i C-33, des del punt de Montcada i Reixac, cap a Barcelona, a causa d'un accident. A banda d'això, hem d'afegir que els trens de la línia R3 han suspès la seva circulació a causa d'una incidència per robatori de coure. S'ha establert servei per carretera entre Fabra i Puig fins a Puigcerdà, la Tor de Querol. Per arribar a Fabra i Puig hi ha servei de trens de la línia R4 entre aquesta estació i també l'Hospitalet de Llobregat. Això és tot per ara. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Bon dia.
4: Bon dia.
3: El temps.
0: Previsió de Tomàs Molina.
5: Les properes hores parlem de diversos factors. El primer, de nuvolades que aniran guanyant terreny i s'aniran fent més destacables, especialment cap a la costa central, comarques gironines, àrees del Pirineu, una situació de nuvolades que aquesta tarda donaran ruixats, localment tempestes que poden anar acompanyades de calamar-se i descarregar amb intensitat, especialment a l'interior de les comarques gironines i nord de les de Barcelona, però també es poden donar a la resta del Pirineu.

0: Pirineu, a l'Alt Pirineu, a l'Aran, i fins i tot durant la tarda vespre podrien afectar algun punt de l'interior de les Terres de l'Ebre. Durant la nit, les precipitacions apareixeran també fins i tot a la costa central. Nit matinada podria descarregar alguna tempesta forta entre la zona nord de la Costa Daurada i la costa de Barcelona. I de cara a demà tornarà a ser un dia que començarà amb força sol, però amb nuvolades un altre cop cap al nord-nord-est del país, que a la tarda acabaran donant nous ruixats, noves tempestes, especialment a les comarques gironines i del nord de Barcelona. De segona part, la temperatura. Amb aquesta entrada d'aire més fresquet, les temperatures baixen i l'ambient serà menys calorós que no pas la setmana passada, amb temperatures normals per l'època de l'any, aquest dissabte, diumenge i també dilluns. A les Terres de l'Ebre, però, el vent bufa de mestral i bufarà encara de mestral amb algunes ràfegues fortes que portarà, primer, un augment del perill d'incendis en aquesta zona. També a l'Empordà, a l'Alt Empordà, entrarà una miqueta de tramuntana que també farà pujar el perill d'incendi. I, d'altra banda, una baixada de la humitat i una certa pujada de les temperatures a les Terres de l'Ebre, perquè aquest vent arriba rescalfat i mantindrà, doncs, les temperatures que encara avui podran arribar als 36-37 graus en punts del Baix Ebre i també del Montsià.
1: Als Estats Units, el president Donald Trump ha atacat els periodistes i els seus rivals polítics al tradicional sopar de corresponsals de la Casa Blanca d'aquesta matinada a Washington.
2: Els periodistes podeu ser molt, molt durs. Potser és que sóc una mica massa sensible, però de vegades tinc la impressió que alguns no m'estimeu gaire. He llegit un informe segons el qual el 93% de la cobertura sobre mi és negativa. El 93%. Llavors, com carai s'explica que guanyés les eleccions amb tanta diferència?
1: És el sopar que es va haver d'anul·lar ara fa 3 mesos per un intent de magnicidi. Donald Trump també ha fet broma, una vegada més, amb l'opció de tornar-se a presentar a les eleccions, tot i que actualment la Constitució nord-americana li prohibeix aspirar a aquest tercer mandat.
2: Aquesta nit, per demostrar-vos fins a quin punt m'importa la premsa i perquè vull ajudar-vos a fer pujar l'audiència, em complau anunciar-vos, i això és una petita exclusiva, la meva intenció de presentar-me un nou mandat com a president dels Estats Units. Sí, ho faré. Faré un anunci oficial. De fet, crec que ja ho he fet.
1: Just després d'aquestes declaracions, Trump s'ha posat la seva característica gorra vermella amb el seu nom i l'any 2028. El president nord-americà també ha fet mofa, dient que bombardejarà l'Iran, tot i que, amb més força dit, a mesura que el conflicte s'estén amb atacs dels rebels hutis del Iemen contra l'Aràbia Saudita la setmana vinent. Donald Trump té previst de reunir-se una altra vegada amb el seu aliat a la regió, el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu, a la Casa Blanca. La Unió Europea s'ha mostrat preocupada per l'escalada de violència a Cisjordània, on aquesta matinada l'exèrcit d'Israel ha entrat en diverses localitats palestines. La intervenció militar forma part d'una operació a gran escala després que hi 4 palestins i 2 soldats israelians morissin en un tiroteig, a tocar d'uns assentaments de colons jueus en territori ocupat. Jerusalem, corresponsal Jordi Brescó.
3: Els colons jueus més violents instal·lats a Cisjordània han sortit a la caça de palestins clamant venjança per la mort de 2 israelians ahir a Tal, en un enfrontament on també van morir 4 palestins. Els colons es veuen encoratjats també pel desplegament extraordinari de l'exèrcit israelià ordenat per Netanyahu, que va donar permís als soldats per a actuar contundentment en tots els pobles que considerin necessari. A més, el primer ministre israelià va anunciar mesures per accelerar la legalització dels anomenats punts d'avançada, els embrions dels assentaments. Una legalització que només és vàlida a ulls d'Israel, ja que el dret internacional els considera il·legals.
1: I continuen els atacs creuats entre l'Aràbia Saudita i els hutis del Iemen, que amenacen d'escalar encara més la guerra entre els Estats Units i l'Iran. Un conflicte que esquitxa tota la regió de l'Orient Mitjà. A les últimes hores, la milícia pro-iraniana dels hutis ha reivindicat un atac amb míssils contra l'Aràbia Saudita que ha provocat alguns incendis a la província de Jazan, al sud del país. El sistema de defensa aeri, però, ha interceptat 2 míssils balístics que es dirigien contra refineries de petroli. El govern de l'Iemen ha acusat els hutis, que controlen el sud i l'oest del país, de fer-li seguidisme a l'Iran. L'Aràbia Saudita també ha llançat una nova onada d'atacs contra la ciutat portuària de Hodeida, controlada per contra rebels iemenites. Els seus petroliers continuen sense poder passar per l'estret de Bab al-Mandeb, on a començaments de setmana els hutis del Iemen hi van declarar el bloqueig naval. Avui de matinada dels Estats Units no han bombardejat l'Iran, com han fet les últimes dues setmanes, durant 13 nits seguides, però el sopar de corresponsals de la Casa Blanca, Trump, com dèiem, es referia a l'amenaça d'intensificar aquests atacs com a resposta als bombardejos contra l'Aràbia Saudita. I el Tribunal Penal Internacional ha destituït el seu fiscal en cap, Karim Khan, per conducta sexual inapropiada. La presidenta de l'Assemblea dels Estats Membres n'anunciava així la destitució, que s'ha fet en secret i a porta tancada.
4: L'Assemblea ha decidit, per una majoria de 82 estats membres, que el fiscal electe Karim Khan va cometre una falta greu de conducta i un greu incompliment de les seves obligacions i ha acordat destituir-lo del càrrec.
1: El TPI ha pres una decisió sense precedents en els gairebé 25 anys d'història d'aquest Tribunal de Justícia que persegueix persones que han comès crims de guerra, genocidi o crims contra la humanitat. El ja exfiscal, que sempre ha negat les acusacions de les seves assistentes, ha dit que el procés ha vulnerat els seus drets fonamentals i ha anunciat que recorrerà la decisió per totes les vies legals. Ara fa un parell d'anys que Karim Khan, ara té 56 anys, va acaparar l'atenció mediàtica per dictar ordres de detenció per crims de guerra a la Franja de Gaza contra el primer ministre israelià i el seu ministre de Defensa, Yoav Gallant.
5: Catalunya Ràdio i 3Cat Info en emissió conjunta.
1: 6 minuts i seran 12:15.
5: Esports.
1: Francesc Ripoll, bon dia.
6: Bon dia, es porta en directe en joc dos partits amistosos en presència catalana. Un d'ells és l'Espanyol Sabadell. Partit que tenim ara mateix al descans, s'està disputant a la Ciutat Esportiva Dani Jarque i el resultat és d'empat a 0, aquest duel entre dos equips catalans, l'Espanyol, que juga a primera divisió, i el Sabadell, que està preparant la seva temporada del retorn al futbol professional després de l'ascens aconseguit a la nova Creu Alta fa poc més d'un mes. I l'altre partit que tenim en joc és el Girona a l'Alavés. També està a punt d'arribar al descans aquest partit perquè ha començat un pèl tard. S'està jugant a les instal·lacions esportives de Rui Albert, prop de les preses a Girona, i aquest partit va empat a 0. El Girona, recordem, en la seva temporada a segona divisió i on buscarà el seu retorn a primera. Per tant, els dos partits amistosos que tenim a aquesta hora, sense gols, Espanyol 0, Sabadell 0 i Girona 0, a la vez 0. Més futbol, el Barça va jugar ahir el seu primer amistós de la pretemporada amb una victòria per 4-1 contra l'Europa, equip de la Primera Federació. El partit s'ha jugat a porta tancada a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, sense el debut encara del nou fitxatge blaugrana, Karim Adeyemi. Hansi Flick ha fet jugar d'inici 5 jugadors del primer equip, Stensne, Christensen, Gerard Martín, Héctor Forti, Bardaggi, mentre que al segon temps van tenir minuts Ter Stegen i Marc Casadó. Els gols els van fer Héctor Fort i els jugadors del filial Diarra, Ebrima i Àlex González pel Barça i Flavio per l'Europa. Dilluns el Barça viatjarà cap a Anglaterra, on s'hi estarà una setmana i disputarà un partit amistós contra el Birmingham. En clau de mercat, la sortida via cessió del porter blaugrana Ter Stegen a l'Ajax es farà oficial ben aviat, un cop que ja s'han solucionat els serrells fiscals. D'altra banda, el Barça ha confirmat que el trofeu Gamper es disputarà dimecres 19 d'agost a les 8 i que el rival serà l'Al Ahly egipci. De seguida parlem de més futbol. Abans, Tour de França.
7: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
6: Perquè en ciclisme avui es disputa l'etapa reina del Tour de França en la penúltima jornada de la ronda francesa. 171 quilòmetres, novament d'alta muntanya, entre la Burg d'Oisens i l'Alp d'Huez, amb les ascensions de categoria especial de la Croix de Fer, el Galibier amb el Telegraf de primera categoria, també al final a la Sarenne. A la general, Pogacar conserva el mallot groc de líder ara ja amb 7 minuts i 11 segons respecte del segon, el belga del Red Bull Remco Evenepoel, tot plegat després de l'exhibició ahir de l'eslovè Alp d'Huez. Ahir va guanyar la seva cinquena etapa d'aquesta edició, batent el rècord de l'ascensió que datava de 31 anys enrere. Pogacar va atacar el tram inicial de l'ascensió a uns 12 quilòmetres de l'arribada, van engolint ciclistes escapats que tenia per davant, fins que l'últim quilòmetre ja va superar Lenny Martínez i Richard Carapaz.
8: Està molt bé guanyar aquí. Hem tingut un ambient increïble durant tot l'ascens. Ha estat gràcies a tot l'equip que he pogut aconseguir-ho. Sí, avui he pedalat pels companys.
9: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
6: Tornem a parlar de futbol amb un parell de punts de mercat. El Badalona Women va incorporar la davantera Sheila Guijarro, procedent de l'Atlètic de Madrid. És una jugadora contrastada i amb experiència a la Lliga F, que es mostra il·lusionada amb la seva arribada a Badalona.
10: Bueno, yo creo que desde el primer momento he sentido esa confianza por parte del club. Es algo que siempre en todas mis etapas deportivas he llevado enfrente. Creo que es un proyecto muy ambicioso, que gracias al grupo inversor que ha apostado por el fútbol femenino me siento con mucha ilusión de afrontar esta nueva etapa.
6: I l'Atlètic de Madrid ha fet oficial el fitxatge de Kang In-Lee, mitja punta sud-coreà que arriba al Metropolitano procedent del Paris Saint-Germain.
5: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
6: En piragüisme, el palista lleidatà Miquel Travé ha guanyat medalla d'or en la modalitat de C1 al Campionat del Món d'Slàlom i Kayak Cross, que es fa aquests dies a Oklahoma, als Estats Units. I més medalles d'or en presència catalana. En atletisme, el Campionat d'Espanya, ors de Guillem Crespí, als 100 metres d'Elda Romeva, en triple salt, i de Paul McGrath, als 10.000 metres marxa. I aquest matí s'ha jugat el partit pel cinquè lloc de la Copa del Món de Waterpolo. La selecció espanyola masculina ha guanyat aquest partit contra Montenegro a la tanda de penals i, per tant, queda en cinquè lloc a la Copa del Món. Demà la selecció femenina, amb 13 de les 14 jugadores catalanes, s'enfrontarà als Estats Units a la final.

0: Bon dia, són 2:15. Repassa les principals notícies d'aquesta hora en aquesta emissió conjunta a 3Cat Info i Catalunya Ràdio. 63.000 persones evacuades a Espanya i 200.000 a França pels incendis que cremen descontrolats. Els focs de Madrid i Àvila s'han unit i ja són un únic incendi que de moment ha calcinat més de 15.000 hectàrees i més de 22.000 el que creme a Bordeus, que obliga a tancar l'aeroport. El govern espanyol reclama la Generalitat a Marc Castellnou, que és un dels principals experts mundials en incendis forestals, perquè se sumi a les tasques d'extinció dels focs de Madrid. Els bombers catalans hi envien aquest especialista i d'altres membres de la unitat dels GRAF. Aquí molta atenció i precaució perquè tenim gairebé 200 municipis catalans d'una vintena de comarques en risc extrem d'incendi forestal. Es prohibeix o restringeix l'accés a molts parcs naturals i s'obliga a parar moltes feines agrícoles. Donald Trump fa broma sobre l'opció de ser president per tercera vegada. Actualment la Constitució prohibeix, però, que es pugui presentar com a candidat a un tercer mandat. En el sopar de corresponsals de la Casa Blanca, que s'havia ajornat per un intent d'atemptat, el president nord-americà ha carregat contra la premsa i els seus rivals polítics. Des d'ara fins a les 12, entre diverses qüestions, farem atenció al front comú que han decidit de fer el Consell General i els ajuntaments aranesos contra el Plater, el Pla Territorial Sectorial d'Energies Renovables. Denuncien que és un pla que, afirmen, vulnera les competències de la màxima institució aranesa i que no té en compte les limitacions físiques i climàtiques de la Vall d'Aran. I també parlarem d'una experiència audiovisual dissenyada per acompanyar pacients pediàtrics durant les proves de ressonància magnètica. És una iniciativa que pot reduir l'estrès dels infants, segons un estudi europeu liderat per l'Hospital Sant Joan de Déu. En esports, aquesta hora, Francesc Ripoll, bon dia.
1: Bon dia.
0: Què destaques, Francesc?
1: Partits amistosos de tres equips catalans, Espanyol 0, Sabadell 0, al descans, també al descans, Girona 0, a la B 0.
0: Avui baixen una mica les temperatures, augmenta la possibilitat de tempestes, però amb un matí bastant assolellat, tot i que encara amb nuvolades que aniran creixent a la costa central i possibles gotellades que poden caure en forma de tempesta a la tarda al Pirineu, comarques gironines i interior de les Terres de l'Ebre. Localment podran ser fortes i acompanyades de calamarsa i ventades. Els incendis de Madrid i Àvila finalment s'han unit en un de sol com temia que podia passar als bombers i finalment, tot i que han baixat d'intensitat, continuen amb una situació complicada, amb un vent que encara la pot agreujar més perquè avui és previst que torni a bufar, entre 30 i 60 km per hora. En aquests moments hi ha més de 30.000 persones evacuades, més de 20.000 de confinades i unes 15.000 hectàrees cremades. En una declaració institucional des del comandament avançat a Cenicentos, ara fa uns minuts, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha volgut enviar un missatge de tranquil·litat als veïns, recordant-los que són la prioritat aprofitant una finestra d'oportunitat que s'obre, ha dit, aquest cap de setmana.
2: Nuestra prioridad, nuestro pensamiento, nuestro objetivo está en sus vidas, en salvaguardar sus vidas, en defender los núcleos poblacionales, como en muchas ocasiones repite la UME, y finalmente en luchar contra los incendios.
0: Al sud-est de França, el gran incendi que creme el departament de la Gironda ha obligat a evacuar 140.000 persones, sobretot per precaució pel fum tòxic, i ha cremat més de 22.000 hectàrees. Continua avançant cap a la ciutat de Bordeus i ja ha obligat a tancar l'aeroport. Davant de la gravetat de la situació, el govern ordena les forces armades el desplegament d'un avió militar, un A400M, per combatre les flames. És un aparell que pot descarregar fins a 20 tones de producte ignífug, el doble de capacitat d'un avió bombarder Dash. A Catalunya, gairebé avui, 200 municipis de 19 comarques estan sota un risc extrem incendi forestal i més de 200 es troben en un nivell molt alt de risc d'incendi, segons previsions dels agents rurals. La situació obliga a prohibir l'accés als parcs de Tivissa-Vandellòs, Cardó-Alboix, a les muntanyes de Prades i als ports, i continuen amb l'accés restringit als parcs de Montmell-Marmellà i la Serra de Montsant. I el govern espanyol ha reclamat a la Generalitat la figura de Marc Castellnou, que és un dels principals experts mundials en incendis forestals, perquè se sumi a les tasques d'extinció dels focs de Madrid. El president Salvador Illa també envia un missatge de suport a la presidenta de la comunitat madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, just abans de començar avui el seu viatge oficial al Vietnam, que seguim amb l'enviat especial Albert Prat.
3: Sí, la Generalitat ja ha enviat cap allà un equip de 4 especialistes del cos de bombers amb Marc Castellnou al capdavant a petició del Ministeri de l'Interior, que és qui coordina els diversos incendis que cremen ara mateix a l'Estat. Des del Vietnam, Salvador Illa, on acaba d'aterrar per fer una gira institucional de 6 dies, ha confirmat que el seu govern també està en coordinació amb la Comunitat de Madrid.
4: Ahir, abans d'iniciar aquest viatge a Vietnam i a Singapur, vaig tenir ocasió d'enviar un missatge al president de la Comunitat de Madrid. Com vostès saben, hem enviat personal tècnic, especialista en extinció d'incendis, dels bombers de Catalunya, per ajudar. No? Estem a disposició, però sobretot un missatge d'ànim i de solidaritat.
3: La Generalitat també ha posat a disposició del govern espanyol mitjans aeris perquè s'assumin a les tasques d'extinció. Tot això mentre el president ha iniciat la seva agenda al sud-est asiàtic signant un acord amb el govern vietnamita per reforçar les relacions comercials entre un i altre país.
0: Als Estats Units, el president Donald Trump ha atacat els periodistes i els seus rivals polítics al tradicional sopar de corresponsals de la Casa Blanca d'avui de matinada a Washington.
5: Els periodistes podeu ser molt, molt durs. Potser és que sóc una mica massa sensible, però de vegades tinc la impressió que alguns no m'estimeu gaire. He llegit un informe segons el qual el 93% de la cobertura sobre mi és negativa, el 93%. Llavors com carai s'explica que guanyés les eleccions amb tanta diferència?
0: És el sopar que es va anul·lar ara fa 3 mesos per un intent de magnicidi. Donald Trump també ha fet broma amb l'opció de tornar-se a presentar les eleccions, tot i que la Constitució nord-americana li prohibeix aspirar a un tercer mandat.
5: Aquesta nit, per demostrar-vos fins a quin punt m'importa la premsa i perquè vull ajudar-vos a fer pujar l'audiència, em complau anunciar-vos, i això és una petita exclusiva, la meva intenció de presentar-me un nou mandat com a president dels Estats Units. Sí, ho faré. Faré un anunci oficial. De fet, crec que ja ho he fet.
0: Trump també ha fet mofa dient que bombardejarà l'Iran, tot i que amb més força a mesura que el conflicte s'estén amb atacs dels rebels Houthis del Iemen contra l'Aràbia Saudita. La setmana vinent té previst de reunir-se una altra vegada amb el seu aliat a la regió, el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu, a la Casa Blanca. 11:45, la setmana vinent, Europa s'enfronta a una nova onada de calor. Alemanya està preparada pel fred, però no pas per les altes, altíssimes temperatures que també estan vivint i que aquest estiu han fos les vies del tramvia de Leipzig. Una imatge que ara fa un mes va fer la volta al món. Ni transports públics ni cases estan adaptades per aquesta calor, cosa que crea malestar i problemes entre els ciutadans i augmenta la mortalitat. Berlín, Jordi Regàs.
6: És el metro de Berlín en plena onada de calor. Com que cap comboi té aire condicionat, no hi ha més remei que obrir les finestres. Però és que, a més, els vagons no es poden equipar ni que fos a posteriori. Els túnels són tan baixos que els aparells no caben al sostre. Alemanya està preparada pel fred, no per la calor. Bárbara Metz, directora d'una de les principals associacions ecologistes alemanyes.
7: Les ciutats alemanyes no estan ben preparades per al canvi climàtic. De fet, el canvi climàtic ja el tenim aquí. Ja patim les onades de calor. Però, tot i això, veiem com desapareixen més i més zones verdes de les nostres ciutats. Es tallen els arbres. I això, òbviament, és extremadament problemàtic.
6: La competència de mitigar la calor és municipal, però molts ajuntaments no tenen els diners per destinar-ho a aquest capítol. És el que observen els assessors ambientals com Henning Werner.
8: Els problemes pressupostaris deguts a l'augment de les despeses socials fan que el tema de la sostenibilitat deixi de ser prioritari.
6: Les estratègies de mitigació del canvi climàtic en la conjuntura actual a la República Federal han passat al vagó de cua. Mentrestant, a Alemanya, el parc mòbil el continuen formant majoritàriament vehicles de combustió i les calefaccions funcionen amb gas.
0: Unes altes temperatures que aquí també el tenen la feina als jaciments arqueològics del Pallars Jussà. Les campanyes d'excavació de l'Hort del Cavaller, a Isona, i del Castelló Sobirà de Sant Gervàs han hagut d'adaptar els horaris per evitar les hores de màxima calor, una situació que obliga també a reduir el temps d'excavació i calenteix l'avenç dels treballs que es fan. Isona i Conca Dellà, Pau Rovira.
9: Els responsables de les campanyes adverteixen que aquests episodis de calor extrema són cada vegada més freqüents i ja s'han incorporat carpes per generar ombra i han reforçat les mesures de protecció, amb hidratació constant, gorres i crema solar. Alerten, però, que si aquesta tendència es manté, caldrà repensar la manera d'organitzar les excavacions arqueològiques, tot i que el calendari universitari dificulta canviar-les d'època. Ho explica l'arqueòleg Ignasi Garcés, des del jaciment de l'Hort del Cavaller, a Isona.
10: Al treballar amb estudiants universitaris ens limita bàsicament als mesos de juliol, agost, principis de setembre. No? Les mesures que prenen aquest any hem instal·lat uns toldos, que ens ha cedit el centre d'estudis d'Isona. També fem pauses per hidratació, hem après de les competicions esportives recents i hem adaptat també els horaris. Aquest any estem començant mitja hora abans i finalitzem mitja hora abans.
9: En alguns jaciments la jornada comença a les 6 del matí i s'acaba abans del migdia. Durant les hores de més calor, els equips deixen el treball de camp i continuen la recerca en espais interiors, on aprofiten per netejar, catalogar i dibuixar les peces recuperades. L'arqueòloga Marta Sancho explica que la calor els obliga a replantejar el ritme de les excavacions.
11: Que comença a fer moltíssima calor. De tota manera, per exemple, la setmana que ve comencem a Castelló Sobirà i ja parlàvem de fer un horari de 6 del matí a 1.
9: Al cor del dia, quan fa més calor i les temperatures són més altes, es dediquen a fer treball de laboratori, però alerten que tot plegat alenteix l'avenç dels treballs.
12: 3Cat Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: Front comú del Consell General i dels ajuntaments aranesos contra el Plater. El Pla Territorial Sectorial d'Energies Renovables denuncien que és un pla que vulnera les competències de la màxima institució aranesa i que no té en compte, afirmen, les limitacions físiques i climàtiques que caracteritzen la Vall d'Aran. Viella, Sofia Cabanes.
7: El Consell General i els nou ajuntaments de la Vall d'Aran consideren que el procés per tirar endavant el Plater ha vulnerat el que estableix la Llei de Règim Especial de la Vall d'Aran i evidencia un desconeixement de la realitat territorial i de la viabilitat de determinades energies renovables a la Vall. Maria Vergés, síndica d'Aran.
13: Dibuixé un territori en cas de la Vall d'Aran que ha poca veïda amb la seva realitat, poca veïda amb aquesta reserva de la biosfera i amb el treball que s'ha mis a terme en territori en aquest cas amb el desenvolupament d'energies renovables.
7: Els alcaldes són contundents en contra del Plater. Oriol Sala, alcalde de Vilamòs, i Juan Antonio Serrano, de Viella.
14: Al final pensam que hi ha un document completament caciquista on se mos ha imposat des d'un govern superior aquest model, no?, energètic.
15: Ja mos han pres bastant el peu de que hagi en llum o energia aquesta gent, que se quedi genèric en un mar molt preciós de guant de casa seva, i aquí segurament els molins de vent funcionen perfectament.
7: Els representants territorials aranesos remarquen que no són contraris a les energies renovables com l'hidràulica o la biomassa presents a l'Aran.
0: Una experiència audiovisual dissenyada per acompanyar pacients pediàtrics durant les proves de ressonància magnètica pot reduir l'estrès dels infants, segons un estudi europeu liderat per l'Hospital Sant Joan de Déu. És una informació que ha elaborat Adrià Clotet.
16: La ressonància magnètica pot resultar especialment intimidant pels infants. La mida de l'equip, el soroll i la necessitat de romandre immòbils durant fins 40 minuts poden fer que l'experiència sigui exigent. La recerca, publicada a Pediatric Radiology, es va fer amb 175 nens i nenes de 6 a 12 anys en 6 hospitals europeus. Emili Narejos, director del diagnòstic per la imatge de Sant Joan de Déu, diu que els resultats del programa Ambient Experience són favorables.
17: Mitjançant l'ús de l'eina aquesta que tenim, que es diu Ambience Experience, podem reduir el nivell d'estrès dels nens en aproximadament un 43% i després també podem reduir fins a un 69% les interrupcions que els nens fan durant la prova.
16: Els continguts creats de la mà de Philips i de Walt Disney Company han desenvolupat una experiència audiovisual immersiva que combina imatge, llum i so amb altres continguts específics per aquest tipus de prova. L'estudi destaca que fer l'entorn més comprensible i amable ajuda a millorar l'experiència dels infants en una prova angoixant.
0: Un noi de 21 anys ha mort ofegat avui de matinada al canal de la dreta de l'Ebre, a Amposta. Els bombers van rebre l'avís ahir a 3:15 de la nit que una persona havia saltat des del pont de pedra del canal i que no havia sortit de l'aigua. Els bombers han acabat localitzant el cos sense vida del noi cap a les 4 de la matinada, uns 7 quilòmetres més avall de l'últim albirament que se'n va fer. Amb aquesta víctima ja són 25 les persones mortes ofegades des del començament de la campanya de bany, el 15 de juny. 3 quarts de 12. Trànsit i temps a punt. Àrea de servei. Equip viari, Carmina Malagarriga, bon dia.
18: Bon dia, Jaume. Començarem parlant de l'AP7 i a retencions de Sant Cugat del Vallès a Gelida en sentit sud i també a Martorell des de l'enllaç amb l'A2. A l'AP7 també, de Mollet a Llinars del Vallès i a Maçanet de la Selva, tot això en sentit nord. D'altra banda, un accident a la C65 a Llagostera, que a la Vall d'Aro provoca cues en aquesta via que només té un carril obert. I també queden afectades la C35 i la C31, tot cap a la costa. A la C32, retencions a Sant Boi de Llobregat i també a Castelldefels, en sentit sud, i a Cabrera de Mar i a Tordera, en sentit nord. A la C60, a Argentona, en sentit sud, per enllaçar amb la C32. A la C17, a Parets del Vallès, en sentit nord. A la C55, a Sant Vicenç de Castellet, en sentit nord, cap a Manresa. Tant a la C58 com a la C33, des de Montcada i Reixac, cap a Barcelona, per un accident a la C58. A Barcelona, a la Ronda de Dalt de Sarrià, a Pedralbes en sentit Llobregat i a Horta en sentit Besòs. Hem de dir també que s'ha reobert la BB-4511 que estava tallada entre Callús i Santpedor a causa d'un accident. Retencions a la P2, a l'Espluga de Francolí cap a Montblanc i a l'N240 a Montblanc en sentit sud cap a Valls. I afegirem que els trens de la línia R3 han suspès la circulació a causa d'una incidència per robatori de coure. S'ha establert servei per carretera entre Fabra i Puig fins a Puigcerdà a la Tor de Querol. Per arribar a Fabra i Puig hi ha servei de trens de la línia R4 entre aquesta estació i l'Hospitalet de Llobregat. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Bon dia.
18: Bon dia.
12: El temps.
0: Tomàs Molina.
19: Molts factors en la situació meteorològica de les properes hores. La primera, la davallada de les temperatures, que es donarà sobretot al centre i al nord del país, amb l'arribada d'aire una miqueta més fresquet que les normalitzarà per l'època de l'any. Però justament l'arribada d'aquest aire fresc també farà augmentar la inestabilitat. Ruixats, tronades, que al llarg de la tarda d'avui es desenvoluparan i localment podran ser intenses, sobretot a l'interior de les comarques gironines i nord de les de Barcelona, però també a la resta del Pirineu, a l'Alt Pirineu, a l'Aran i fins i tot de cara al vespre a l'interior de les Terres de l'Ebre. Localment podran anar acompanyades de calamars o de pedres, ja ho diem, i de ventades. Ventades que es poden donar també la nit i la matinada de diumenge a la costa central i al nord de la Costa Daurada, amb noves tempestes que creuaran i que passaran lliscant la façana litoral. Diumenge començarà en conjunt amb sol a la major part del país, amb restes de núvols allà on hi hagi hagut precipitacions, i a la tarda es repetiran les tempestes, que es donaran més probablement a l'interior de les comarques gironines, nord de Barcelona i en general en tota l'àrea del Pirineu, amb més sol a la resta del país i amb temperatura que continuarà en tendència a la baixa, aquesta tendència a normalitzar-se. Hem de destacar també la presència del vent, vent de mestral que bufarà a les Terres de l'Ebre, que mantindrà en aquest sector les temperatures altes, encara amb màximes que arribaran fins als 36-37 a les Terres de l'Ebre, al Baix Ebre o també al Montsià, i també tramuntana que bufarà a l'Empordà. Tot això farà que augmenti el perill d'incendi. Molta precaució les properes hores perquè algunes ventades doncs, faran baixar aquesta humitat relativa i accentuaran aquesta situació de perill d'incendi.
12: Catalunya Ràdio i 3cat Info en emissió conjunta.

Aquesta nit torna a Barcelona el cantant i compositor britànic Morrissey després d'una dècada sense actuar aquí a casa nostra. Amb una carrera de 40 anys i 25 àlbums al top 10 britànic, el que va ser líder dels Smiths actua al poble espanyol per presentar nou disc. Morrissey és el nom que tanca el festival Barts, que l'últim mes ha programat fins a una vintena d'artistes a la capital catalana. I també aquesta nit, però, el festival de Cap Roig. Diana Krall. Actua a un quart d'onze de la nit a l'incomparable escenari dels jardins del castell de Cap Roig, a Calella de Palafrugell, en el concert de la canadenca i pianista que va actuar ja la setmana passada al Palau de Pedralbes. Avui s'acomiada de Catalunya amb un últim recital previst aquest estiu aquí a Catalunya.

0: aguantem bé. Per la feina, ja.
1: L'agenda del 3 Rondes. El cap de setmana casteller de 3 Catinfo.
2: Cap de setmana amb diades de primer nivell a Mataró i Vilallonga del Camp. A Mataró, aquest dissabte a les 5 de la tarda, diada de festa major de les Santes a la plaça Santa Anna. Hi actuaran els capgrossos, acompanyats dels castellers de Vilafranca i els minyons a Terrassa.
3: A Constantí també hi podreu veure dues colles de primera línia. Al carrer Major, dissabte, a 6:45, hi actuen la colla jove Xiquets de Valls i la colla jove Xiquets de Tarragona. I a la plaça de l'Església del Morell, a les 7, hi serà la colla vella dels Xiquets de Valls i els Xiquets de Tarragona.
2: Dissabte a la tarda hi ha un munt de diades més. Al passeig a l'Església de Begues, a les 5, hi actua la colla local dels Encantats i els castellers de Castelldefels. A Mediona, a 5:45, a la plaça dels Països Catalans, hi actuaran els castellers locals i els xicots de Vilafranca. I a Vilanova i la Geltrú, a les 6, els bordegassos actuen a la Rambla principal amb els minyons a l'Arbós.
3: Dissabte a les 6, a la plaça de la Farinera de Reus, els xiquets locals actuen acompanyats dels castellers de Sant Pere i Sant Pau i els brivalls de Cornudella. I a la plaça dels Vents d'Altafulla, a les 7, hi haurà els castellers locals acompanyats dels nois de la Torre i els Salats de Súria.
2: Al passeig de la Pineda, a Vilaseca, els xiquets locals actuen a les 6 de la tarda al costat dels castellers de Tortosa i els Alfoix.
3: A Parets del Vallès, a la plaça de la Vila, a la tarda, diada de festa major amb els manyacs i els castellers de Rubí. I a Santa Cristina d'Aro, a les 6, els minyons de Santa Cristina, els bailets de Gelida i els xerrics d'Olot actuen a la plaça 1 d'octubre del 2017.
2: Diumenge a les 7 de la tarda, a la plaça de l'Església de Vilallonga del Camp, s'hi celebrarà el Memorial Pau de Magrinyà, amb la colla vella dels Xiquets de Valls i la colla jove Xiquets de Tarragona.
3: També el diumenge, però a les 12, diada de festa major a Salt, a la plaça Lluís Companys, hi actuaran els marrecs acompanyats dels castellers de Barcelona, els xerrics d'Olot i els tirallongues de Manresa. I el Vendrell, passades la 1 del migdia, diada de Sant Anna a la plaça Vella, càrrec dels nens locals.
2: Diumenge al migdia també hi ha diada de festa major a Gallecs, a l'ermita de Santa Maria, i actuaran els castellers de Mollet, acompanyat dels de Cerdanyola i de la colla de l'Alma Maresma i la Selva Marítima.
3: A la Pobla de Segur, a 12:15, hi actuen els castellers del Pallars, acompanyats dels de Ladroc i els torraires de Montblanc. Finalment, a la plaça de la Vila de Sant Pol de Mar, a 7:45, hi podreu veure els maduixots acompanyats dels castellers del Baix Montseny i els margeners de Guissona.
2: Tota la informació del cap de setmana casteller la tindreu a punt diumenge de 21 a 22 hores a l'informatiu 3 Rondes de Catalunya Ràdio i 3 Catinfo.
4: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
5: Sigui
4: bon
5: qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
4: Denuncien l'excés de burocràcia...
6: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3 Catinfo.
7: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona... Ja
6: farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
4: I a casa nostra tornen a sortir
7: a Lleida,
4: el carrer...
6: I de la resta del món.
4: Pendents de la cimera internacional...
6: Faci el temps que faci.
5: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
6: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana. Amb meva compte.
2: 6 minuts i seran les 12.
1: Esports.
2: Francesc Ripoll, bon dia.
8: Bon dia i comencem aquest bloc esportiu a 3 Catinfo amb esport en directe perquè tenim dos partits en joc amb presència catalana. Un d'ells és l'Espanyol Sabadell. L'està seguint en directe des de la ciutat esportiva Dani Harkel. Roger Serrat, hola Roger, bon dia.
9: Hola, bon dia. Minut 20 a la ciutat esportiva Dani Harkey amb empat a 0 entre Espanyol i Sabadell. Partit molt descafeinat entre els dos conjunts catalans que n'han oferit molt joc. No hi ha un domini clar del joc per part de cap dels dos equips, però de moment és l'Espanyol qui té més control de la pilota i l'equip que ha tingut més arribades a l'àrea contrària aquesta segona part. De moment a la ciutat esportiva Dani Harkey, resultat sense gols entre Espanyol i Sabadell.
8: Gràcies, Roger. Doncs aquest Espanyol 0, Sabadell 0. També tenim en joc el Girona-Alavés, un partit que s'està jugant a les instal·lacions de Rui Albert a porta tancada i que, com l'Espanyol-Sabadell, està sense gols. Ara som al minut 13, gairebé 14, de la segona meitat. Girona 0, Alavés 0, per cert que Ivan Morande, migcampista, i una de les cares noves del Girona, de Quique Álvarez, ha hagut de ser substituït als primers minuts de partit per molèsties físiques.
1: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
8: El Barça va jugar ahir i va saldar el primer amistós de la seva pretemporada amb victòria per 4-1 contra l'Europa, equip de la Primera Federació, un partit que es va disputar porta tancada a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, sense el debut encara del nou fitxatge blaugrana Karim Adeyemi. Hansi Flick va fer jugar d'inici 5 jugadors del primer equip, Stensne, Christensen, Gerard Martín, Héctor Fort i Bardaggi, mentre que al segon temps van tenir minuts Ter Stegen i Marc Casador. Els gols els van fer Héctor Fort i els jugadors del filial Diarra Ebrima i Àlex González pel Barça, també Flavio per l'Europa. Dilluns el Barça viatjarà cap a Anglaterra, on s'hi estarà una setmana i disputarà un partit amistós contra el Birmingham. En clau de mercat, la sortida via cessió del porter blaugrana Ter Stegen a l'Ajax es farà oficial aviat, un cop s'han solucionat els serrells fiscals. D'altra banda, el Barça ha confirmat que el trofeu Gamper es disputarà dimecres 19 d'agost a les 8 i que el rival serà l'Al Ahly egipci. Ahir també es va estrenar el Real Madrid de Mourinho en victòria contra l'Alcorcón de Primera Federació per 1-0 i aquest vespre a les 8 tenim el Nàstic Andorra. Tarragonins, equip de Primera Federació contra andorrans, equip de Segona Divisió.
1: 3CAT Info.
8: I alguns apunts de mercat. El Badalona Women ha incorporat la davantera Sheila Guijarro, procedent de l'Atlètic de Madrid. És una jugadora contrastada i amb experiència a la Lliga F, que es mostra il·lusionada amb la seva arribada a Badalona.
10: Bueno, yo creo que desde el primer momento he sentido esa confianza por parte del club. Es algo que siempre en todas mis etapas deportivas he llevado enfrente. Creo que es un proyecto muy ambicioso, que gracias al grupo inversor que ha apostado por el fútbol femenino me siento con mucha ilusión de afrontar esta nueva etapa.
8: L'Ajax Laurana Salma Parayuelo ha fitxat per l'Olímpic de Lió. Jugarà les ordres de Jonathan Giraldez fins al 2030 i l'Atlètic de Madrid ha fet oficial el fitxatge de Kang In-Lee, mitja punta sud-coreà, que arriba al Metropolitano procedent del Paris Saint-Germain. En ciclisme, avui es disputa l'etapa reina del Tour de França en la penúltima jornada de la ronda francesa, 171 quilòmetres, novament d'alta muntanya, entre les Bourg-d'Oisens i l'Alpe d'Huez, amb les ascensions de categoria especial a la Croix de Fer, al Galibier amb el Telegraph de primera i també al final a la Saren. A la General Pogacar conserva el mallot groc del líder, ara ja amb 7 minuts i 11 segons respecte del segon, el belga del Red Bull Remco Evenepoel, tot plegat després de l'exhibició ahir de l'eslové a l'Alpe d'Huez. Ahir va guanyar la seva cinquena etapa d'aquesta edició, batent el rècord de l'ascensió que datava de 31 anys enrere. Pogacar va atacar el tram final de la sessió a l'ascensió a uns 12 quilòmetres de l'arribada i van engolint els ciclistes escapats que tenia per davant, fins que l'últim quilòmetre ja va superar el francès Lenny Martínez i l'equatorià Richard Carapaz segons i tercers del dia. Sentim Pogacar.
11: Very cool. Està molt bé guanyar aquí. Hem tingut un ambient increïble durant tot l'ascens. Ha estat gràcies a tot l'equip que he pogut aconseguir-ho. Sí, avui he pedalat pels companys.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: En piragüisme, el palista lleidatà Miquel Travé ha guanyat l'or en la modalitat seu al Campionat del Món d'Slàlom i Kayak Cross, que es fa aquests dies a Oklahoma, als Estats Units. Atletisme, el Campionat d'Espanya de Màlaga, ors de Guillem Crespí als 100 metres llisos, d'Elda Romeva en triple salt i de Paul McGrath als 10.000 metres marxa. I la selecció espanyola masculina de waterpolo ha quedat cinquena finalment a la Copa del Món. Aquest matí ha derrotat Montenegro als penals. Recordem que l'equip femení, amb 13 de les 14 jugadores catalanes, s'enfrontarà diumenge als Estats Units a la final.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
12: Bon dia, us informa Eva Compte Martí. Els serveis d'emergència ja gestionen com un sol foc els dos incendis d'Àvila i de Madrid, tot i que a les últimes hores hi ha hagut una disminució de la intensitat del vent, un augment de la humitat i un descens de la temperatura han contingut l'avançament de les flames. El president espanyol Pedro Sánchez ha alertat que les pròximes hores, però, són clau per combatre el foc durant una declaració institucional des del comandament avançat a Ceniceros.
13: El gobierno de España, a petición de las dos comunidades autónomas, pasó a una situación operativa 3. Pasamos a liderar la respuesta a estos incendios diferentes que, como ha dicho antes el general de la UME, pasan a ser ya un único incendio y, por tanto, a contar con un sistema unificado operativo de respuesta.
12: El govern espanyol ha reclamat a la Generalitat Marc Castellnou, un dels principals experts mundials en incendis forestals, perquè s'assumi a les tasques d'extinció d'aquests focs de Madrid. El president Salvador Illa també ha enviat un missatge de suport a Isabel Díaz Ayuso just abans de començar el seu viatge oficial al Vietnam. Enviat especial a Hanoi, Albert Prat.
14: Què tal? Bon dia. Sí, la Generalitat ja ha enviat cap allà un equip de 4 especialistes del cos de bombers amb Marc Castellnou al capdavant, a petició del Ministeri de l'Interior, que és qui coordina els diversos incendis que cremen ara mateix a l'Estat. Des del Vietnam, Salvador Illa, on acaba d'aterrar per fer una gira institucional de 6 dies, ha confirmat que el seu govern també està en coordinació amb la Comunitat de Madrid.
15: Ahir, abans d'iniciar aquest viatge a Vietnam i a Singapur, vaig tenir ocasió d'enviar un missatge al president de la Comunitat de Madrid. Com vostès saben, hem enviat personal tècnic, especialista en extinció d'incendis, els bombers de Catalunya, per ajudar. No? Estem a disposició, però sobretot un missatge d'ànim i de solidaritat.
14: La Generalitat també ha posat a disposició del govern espanyol mitjans aeris perquè s'assumin a les tasques d'extinció. Albert Prat, Catalunya Ràdio, Hanoi.
12: Més notícies que repassem amb en David Àngela. Un jove de 21 anys ha mort ofegat aquesta matinada al canal de la dreta de l'Ebre, Amposta.
16: Els bombers van rebre l'avís ahir a 3:15 de la nit que una persona havia saltat des del pont de pedra del canal i que no havia sortit de l'aigua. Els bombers han acabat localitzant el cos sense vida d'aquest noi cap a les 4 de la matinada, uns 7 quilòmetres més avall de l'últim albirament. Amb aquesta víctima ja són 25 les persones mortes ofegades des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny.
12: Els trens de la línia R3 han suspès la circulació a causa d'una incidència per robatori de coure.
16: S'ha restablert el servei per carretera entre Fabra i Puig i fins a Puigcerdà a la Tor de Querol. Per arribar a Fabra i Puig hi ha servei de trens de la línia R4 entre aquesta estació i l'Hospitalet de Llobregat.
12: El ministre d'Educació de l'Índia ha dimitit arran de les protestes juvenils per la filtració d'exàmens oficials.
16: La renúncia representa una victòria per l'anomenat Moviment Popular de les Paneroles, que ha desafiat el govern del primer ministre Narendra Modi.
12: I l'Iran continuen els atacs creuats entre l'Aràbia Saudita i els hutis del Iemen que amenacen d'escalar encara més la guerra entre els Estats Units i l'Iran, un conflicte que esquitxa tota la regió de l'Orient Mitjà. En les últimes hores, la milícia proiraniana dels hutis ha reivindicat un atac amb míssils contra l'Aràbia Saudita que ha provocat alguns incendis a la província de Jazan, al sud del país. El sistema de defensa aeri, però, ha interceptat 2 míssils balístics que es dirigien contra refineries de petroli. El govern del Iemen ha acusat els hutis, que controlen al sud i l'oest del país, de fer-li seguidisme a l'Iran. Per la seva banda, l'Aràbia Saudita també ha llançat una nova onada d'atacs contra la ciutat portuària de Hodeida, controlada pels rebels iemenites. Els seus petroliers continuen sense poder passar per l'estret de Bab al-Mandeb, on a principis de setmana els hutis del Iemen els hi van declarar el bloqueig naval. Aquesta matinada els Estats Units no han bombardejat l'Iran, com han fet les últimes 2 setmanes durant 13 nits consecutives, però al sopar de corresponsals de la Casa Blanca, Trump ha amenaçat d'intensificar els atacs com a resposta als bombardejos contra l'Aràbia Saudita. I els esports, Francesc Ripoll.
8: Es porta en directe en joc 2 partits amistosos en presència catalana. Un d'ells és un duel català entre l'Espanyol i el Sabadell. Ciutat Esportiva de Nijarque, Roger Serrat, bon dia.
17: Minut 28 a la Ciutat Esportiva de Nijarque, en victòria per la mínima del Sabadell contra l'Espanyol, que acaba de marcar ara. De moment, qui tenia el domini era l'Espanyol, però qui ha tingut l'arribada letal ha estat el Sabadell.
8: També tenim en joc la Girona 0, a la vez 0, al 22 de la segona meitat. Ahir el Barça es va estrenar en la pretemporada amb una victòria per 4-1 contra l'Europa, equip de primera federació. El partit es va disputar porta tancada a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, sense el debut encara de Karim Adeyemi. I aquest migdia es disputa la penúltima etapa del Tour de França, en final a l'Alpe d'Huez per segon dia consecutiu. A la general, Pogacar conserva el mallot groc de líder ara ja amb 7 minuts i 11 segons respecte del segon, el belga del Red Bull Remco Evenepoel, i el Badalona Women ha incorporat la davantera Sheila Guijarro, procedent de l'Atlètic de Madrid i amb experiència a la Lliga F.
1: Fins aquí les notícies.

0: ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: A Catalunya Ràdio ens apassiona el ciclisme i per això sintonitzem Ràdio Volta.
2: Ràdio Volta, el podcast de Catalunya Ràdio amb tota l'actualitat del món del ciclisme.
3: Amb el Joan Antoni Fletxa.
4: El més difícil que tenia.
3: I amb la Mireia Benito.
2: Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta. Els dimarts a l'API web de Catalunya Ràdio i també disponible a la plataforma 3CAT.
5: Amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
6: Bon dia!
7: En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva.
8: Que bé! Ja. Sembla que a partir tot torna a ser com abans.
6: Tranquils, que no ens avorrirem.
7: La casa nostra. Segona temporada disponible a la plataforma 3CAT i el dilluns a la nit a TV3.
9: Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
10: Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
11: Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans per plegar la llana, per agafar les ovelles.
10: Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, el groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
12: Hi ha una cabra que acaba de parir.
13: Ara mateix.
10: Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa.
12: Pagesos i pageses, aquest és el vostre podcast.
10: Aquest estiu, els dissabtes a les 4 de la tarda a Catalunya Ràdio. Guàrdia, amb Enric Calpena.
14: Quan Àtila i els uns van irrompre les fronteres.
15: L'estiu no atura l'enguàrdia. Episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és...
10: Enguàrdia. Dissabte i diumenge a les 3 de la tarda.
15: Una hora d'història que us captivarà.
2: Catalunya Ràdio i ICAT et proposen una capbussada al Sona Nou d'estiu.
16: Com sona la nova escena musical catalana? Us descobrim la història, els grups i les cançons del Sona Nou.
2: El Sona Nou dona veu a l'escena emergent dels països catalans.
16: Música catalana refrescant i emergent.
2: Els dissabtes a les 6 de la tarda...
16: Sona Nou.
2: Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
16: Escolta'ls abans que ningú.
17: L'estiu ets tu.
0: Catalunya Ràdio.
17: La llum dins dels meus ulls.
2: Som 3CAT.
10: L'estiu ets tu.
17: Quan em mires i somrius.
10: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
18: Què? Què s'ha de fer avui?
19: Res de bo.
18: Sí, doncs ja pots anar animant, que la convidada d'avui té energia per ella, per tu i per tots. Ens visita la Maria Nicolau.
19: Hòstia, hòstia, nano, ja tens raó, ja que té energia. Vols dir que no és droga?
18: Què dius, boig? T'es boig o què?
19: Collons, és que parla molt de pressa.
18: Bueno, jo n'he vist gent que es droga i collons parlen molt a poc a vegades, eh?
19: Bueno, jo diria que s'ha de drogar, bueno, ja li preguntaré.
18: Tu no has de preguntar res, això ja ho fa en Peyu. Bueno. Ja vols que ens cardin al carrer o què?
19: No.
18: Doncs calla, punto. Fins aquí.
19: Val.
18: Avui dediquem el capítol a la Guardiola.
19: A la Guardiola o en Guardiola?
18: A la Guardiola.
19: Vols dir que no es droga en Guardiola?
18: Hòstia, nano, vols parar avui?
19: Bueno,
18: què passa amb la droga?
19: No.
18: Calma't, eh?
19: Sí.
18: Vaig, calla, que arriba el jefe, va.
20: Déu vos guard.
21: I visca el Banya!

0: La Renaixença.
1: La primera Guardiola...
2: La va inventar un català. Que... Això sí, Peyu, vull dir, aquí... Aquí no, eh?
1: No.
2: És de calaix.
1: No. No, home, no.
2: Què que no?
1: No.
2: La garraperia, Estalvi, collons, el banc de
3: nostre,
2: Sabadell, la caixa...
3: Nostre.
2: Això és de casa nostra. Sí.
1: Hi ha algú...
2: No s'hi toquin.
1: Hi ha algú que encara ens supera i ens supera de tros en aquesta avarícia d'acumular diners.
4: Així és, ho van inventar a Madrid.
1: No, no, no, no. L'Església. Les primeres guardioles que s'han trobat en excavacions eren petites caixes de ceràmica amb una ranura que es col·locaven a l'entrada dels temples i la gent hi depositava diners per la comunitat. No? El que seria l'escoleneta aquell que posen ara a l'entrada.
2: Ah, sí.
1: Hi ha una escoleneta davant de l'església amb una guardiola.
2: No cal que m'ho diguis.
1: Sí, l'has vist, aquell?
2: Encara en una pomi, aquells escolanets.
1: Ah, sí?
4: A veure, que són, són de guix.
2: Sí, són de guix, però te mira d'una manera...
1: I heu posat mai diners allà amb aquella escoleneta?
2: Jo quan pujo a veure la Mare de Déu de Montserrat, la Moreneta, que hi ha l'escoleneta allà. Primer hi ha aquell allà que te mira,
1: Però hi heu posat calés o no allà dintre?
2: Molts n'hi he posat.
1: Ah, sí?
2: I tant,
4: que t'hi posa... Has un taló, a vegades els hi fan taló i passeu a cobrar per caixa. Sí.
1: Hòstia, i per què hi poses calés allà?
2: Collons, em foten por.
1: Ah, sí?
2: Ja t'ho dic, em foten por. Vull dir, no, jo veig, penso, si li foto calés, almenys no em farà res.
1: No, no, i tant, i tant. I tant. Jo, ho trobo molt lleig posar una guardiola just a l'entrada, ara que també trobo molt lleig passar el plateret als enterros i bé que ho fan també.
4: Els enterros?
2: Sí, sí. Sí. Fa, sí,
1: jo ara no t'ho puc dir perquè fa molts anys que no hi he anat, però l'enterrament del meu avi, me'n recordo, a Ripoll, al monestir de Ripoll, i va passar una senyora gran amb un plateret i mira, el teu avi és mort, però si pots posar 3 o 4 euros aquí... Dic,
2: vaja, la portalada aquella aquí, d'on te penses que ho conserva? Allò?
1: Ah, no, sí, s'ha de pagar, s'ha de pagar. En fi, la guardiola més característica, que és la que coneixem en forma de porquet,
2: sí.
1: Diuen que les primeres guardioles de porc van sorgir per una confusió lingüística. A l'edat mitjana, a Anglaterra, es feien guardioles de ceràmica amb una argila molt barata que es deia pic. Era un tipus d'argila, la pic. De fet, la guardiola en deien pic jar, recipient de ceràmica. I es creu que per error uns artesans van començar a fer-les en forma de porc perquè el va confondre el pic de la ceràmica amb el pic, que vol dir porc.
2: Clar. Ah, vol dir porc.
1: I van dir a un nano, fes una guardiola amb aquesta ceràmica, una guardiola de pic. I la va fer de porc, l'idiota.
3: Un aprenent graciós.
1: Exacte. Bueno, o idiota.
4: O curtot.
2: Era curtot.
1: Carles Xuriguer, Rafael Feixedes, Laia Galú, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.
2: Gràcies.

0: que ens roben els diners, ens els guarden i ens els retenen.
1: Mira, és una bona metàfora del que fan els bancs, de fet.
2: Fan anunci, hauríem de fer un anunci del Lladrioles, saps? La gent troba que...
1: Banc Sabadell, la teva Lladriola.
2: Surti un poc.
0: Sí. Llavors, amb els anys, es va canviar el terme lladre pel verb guardar. Ah, i així bé. Va passar de Lladriola a Guardiola.
3: Mira. En Pep Lladriola. Sí, senyor.
1: Sí, senyor. Sí, senyor. Teniu de Guardiola a casa, vosaltres, sí, o no? Home,
0: sí. Una del Barça.
1: Ah, sí?
3: Ah, mira.
1: Sí. Sí. I en forma
0: no,
1: de
0: no porquet. No, és meva, és del meu fill, eh?
1: És un porquet del Barça.
0: No, amb l'escut del Barça. Ah. Casa meva...
1: La clau és, es pot obrir o s'ha de rebentar per obrir-la?
0: Va amb un candau que, sí, afortunadament, s'ha perdut la clau i s'ha de fer d'aquella manera antiga, no? D'anar fotent...
1: Un clip a dintre del candau
0: i... Exacte, i anar fent baixar la moneda. Els bitllets per això no surten mai amb aquesta tècnica,
3: els
0: sabeu?
3: Els meus fills havien tingut quan eren petits, sí, i els cops que havien salvat d'anar a comprar tabaco...
4: Els robaves els clars dels fills?
1: Per anar a buscar tabaco.
3: Per anar, els robaves.
1: Això és molt...
3: Uns plors a casa.
1: Això és molt...
3: No li deu la mare, eh? No li deu la mare, eh? I a vegades, segons que hi havia, comprava un cartró. I ara que li compro un cartró.
5: La meva Guardiola és la cara de l'oliu. Ja,
1: ah, sí? La venen, aquesta? Això es comercialitza o t'ho has fet per un artesà?
5: M'ho he fet expressament.
0: Aquell del pic.
3: Això, saps on te la trobes? Amb els del BBVA tenen la Guardiola aquesta de l'oliu. De l'il·lusió que els ha fet les reunions.
1: En fi, Arnau Tordera, avui boig conegut o savi per conèixer?
6: Boja coneguda, Peyu. Una cuinera que té molt clares les seves idees i les transmet al plat, a la televisió, als seus llibres i, sobretot, a les xarxes socials. Defensora aferrissada de la cuina tradicional, de la que s'ha fet tota la vida, per davant de qualsevol cuina d'avantguarda.
1: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Maria Nicolau.
7: Bravo! Isca! Isca!
1: Vinga, va, que avui estic nerviós per la primera pregunta. Què has menjat avui per esmorzar, Maria?
8: Mira, t'ha agafat una mica de bull, aquest blanc que tens aquí.
5: Boníssim.
1: És bo aquest blanc, eh?
8: És collonut.
1: És del Soler del Nuc. De...
8: Oh, allà...
1: El taulell del Soler de Prats de Lluçanès.
8: Sí. Molt bona, sí, gent, sí, allà. Doncs res, això i cafè. Jo fins que no són les 11, les 12 del migdia, no... Cafè.
1: Cafè. O sigui, vas bevent cafè i prou, i a les 11-12 llavors menges.
8: Exacte, més o menys. Sí, fins que no se'm desperta la gana. Bueno, a veure, a 11-12 no. Però poder... Des que em llevo fins a les 10:15 que em ve el primer buf de gana, sí, cafè. I després un pa amb tomàquet. Ai, a veure, jo faig
0: és
8: una...
0: És que vols dir que te'n cal més, de cafè?
8: faig una cafetera d'aquestes grosses, de 12, sí, tasses, d'aquestes de gru-gru. Oh,
1: sí, Orolei.
5: Sí, sí.
8: Una cosa d'aquestes, sí, de fa molts anys, però no l'omplo tota, faig aigua bruta, és a dir, poso molt poc, vale, cafetó.
1: D'acord.
8: I llavors allà ho tinc i me'n vaig servint, me'n vaig posant, és com
1: molt
8: si fos...
1: Bé, molt bé.
8: Una pel·li de Jim Jarmusch, jo què sé.
1: Bé.
5: Així sí que es droga.
1: Sí. És una droga tova, per dir-ho, sí, d'alguna manera, sí, però il·legal, en principi.
5: Sí.
1: Escolta, sempre que et veig, penso que ets una persona amb molta energia, no sé si és pel cafè, un punt de hiperactivitat, és una sensació... Hi ha un moment que et relaxes i que hi vas més a poc?
8: Ai...
1: A casa vas a aquest ritme, diguéssim?
8: Puc dir-te la veritat?
1: Sí.
8: Saps què passa? Que em fa por pensar que em podria morir demà. I tinc moltes ganes de fer moltes coses i de dir moltes coses i de compartir moltes coses i això fa que a vegades ensopegui amb mi mateixa, vaig de pressa,
1: sí,
8: però no ho pateixo, és a dir, em sento més com un esquirol que de forma natural és un animaló nerviut i escardalenc i que sempre sembla que tingui pressa i va molt de pressa per tot arreu, però en realitat si li preguntessis et diria, bo, jo sóc així.
5: Clar. De fet, has dit esquirol i ara que et miro...
1: Sí.
8: Una mica la fisionomia és aquesta.
1: Sí, sí.
8: No? Jo vull dir que no pateixo l'ansietat...
1: Et saps concentrar o et passa com els esquirols que amaguen els aglans i llavors no se'n recorden on els han amagat?
8: Però llavors planten roures,
1: sí, Déu-nos, sí,
8: en guard, que els trobessin tots. Ja està bé, ells fan
5: bosco. Ara diré una intimitat. A veure, jo he dinat amb tu.
1: Sí.
5: I ets calmada, també.
8: Veus?
5: Ets calmada. I escoltes, i dius la teva, vull dir...
8: A veure, jo
1: que t'has enamorat.
8: Sí.
5: Jo, em fa d'any. De la Maria, em fa de temps.
1: M'ha donat la sensació que la miraves i li parlaves com si t'haguessis...
5: Escolta, la Maria és la meva filòsofa de referència. No, això ho sap ella i tant.
1: Bueno, és una
5: filòsofa,
1: aquesta dona. Tu vas estudiar sociologia, Maria.
8: No, a veure, alerta, vaig fer un any i mig. Però de seguida em vaig avorrir per això, perquè em falta el moviment.
1: Sí.
8: A mi em passa que això, quan em tinc un micròfon davant o la tele davant, penso, hòstia, els 3 minuts que tinguis, de cardar-li

0: Vull dir, clar, tot però, el que pugui.
1: Aprofita.
0: Després, quan no hi ha la càmera al davant, és una altra cosa, sí, però sempre penso, tens una finestra, cony, aprofita-la, treu-n'hi per
1: tu. Tinc la sensació que sabem molt de tu, d'aquesta última etapa, del que penses de la cuina, però de la primera etapa, de la Maria Nicolau, de quan era petita, tu volies ser cuinera de petita?
0: No, jo volia ser bruixa.
1: Bruixa?
0: Oh. Sí.
1: I on s'estudia això?
0: No ho sé. No, però aquesta idea de una... Bueno, jo què sé, suposo que per això són somnis d'infantesa, sí, perquè vols ser una cosa que et sembli fabulosa, collonuda, i que et faci sentir, no ho sé, vols
2: poderosa.
0: Ser algun, no?
1: Clar, poderós. Clar, clar. I llavors, en quin moment decideixes anar cap a aquest món de la cuina? Vull dir, entenc que no va ser bruixa cuinera.
0: No,
1: hi ha algo entremig, suposo.
0: Vaig començar a fer sociologia amb la intenció de fer antropologia social i cultural, perquè a mi la cosa de la gent m'agrada, m'interessa. Mm.
1: I els entens, la gent, ara, o no?
0: No.
1: No, eh?
0: No. No.
1: Vull dir que és un moment per la sociologia molt interessant, perquè jo no entenc ja la societat com funciona.
0: No, jo tampoc no entenc res, però llavors, clar, estava amb aquesta història, segueixo llegint molt perquè m'interessa, però necessitava moviment, i llavors vaig dir, no, és que ets de ser artesana, o sigui, com cobrar per fer manualitats, no?
1: Bé.
0: I sentir que hi fots el cos. I vaig tirar currículums des de mecànic de cotxes fins a jardinera, fins a banista, fins a tots els tallarots que hi havia pel poble. I em van agafar de cuinera perquè sempre busquen gent.
1: Mira.
0: I m'hi vaig trobar a gust. Vaig trobar que aquella cosa de treballar sota pressió i de pressa, a mi no em molestava, al contrari, m'hi trobava bé.
1: Sí.
0: Va funcionar i van passar 25 anys.
1: Recordes la primera feina que vas tenir? Quina era? Què feies?
0: Hòstia, sí, vaig portar un Frankfurt.
1: Un Frankfurt?
0: Sí, una amiga de ma mare tenia un Frankfurt, el Frankfurt Romero,
1: sí,
0: i era d'Estremenya, i cada estiu marxava 15 dies o 3 setmanes al pueblo, i com que jo tenia fama de ser molt responsable, ui, la Maria molt responsable i molt tal, i a més és espavilada, tenia 14 o 15 anys, i em va dir, tu em va donar les claus del bar?
1: Sí.
3: Tu mateixa?
0: Tu mateixa, sí, així tal qual. I vaig estar 15 dies, 3 setmanes portant un bar, aquest bar de borratxos i tragaperres i combinado... No,
1: que és el que necessita una nena petita.
4: Amb 15 anys trobo que és una bona educació, això.
0: Sí, me'n vaig sortir prou bé, els petxuts, els ferrats... I,
1: Pepito, el Pepito.
0: El Pepito, i tot d'un plegat, després va tornar, no em va pagar...
1: Hòstia!
4: Veus? Ep.
5: És un màster. Això sí que cortès.
1: No, jo he preguntat per la primera feina remunerada.
0: Bueno,
1: ho havia de ser.
0: La primera experiència dintre el gremi.
1: Sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: I va dir, no, és que he gastado mucho y la caja tampoco hay mucho dinero, así que tampoco vale la pena.
1: Ah, mira, gràcies.
5: Sí. A mi em passa el mateix, eh? Aquests consumeixen molt i no em paguen mai res, eh?
0: No pot ser.
1: Perdona, aquests no consumeixen res, eh?
4: Aquests dones aigua. Aquests gutarrassos d'aigua que ens foten, també, que vols que paguem.
5: Foten un par de demanar.
1: Escolta, Maria, el Frankfurt està dins del tipus de cuina que defenses, perquè...
0: Mira, pel que fa al component de classe, sí.
1: Sí?
0: És a dir, jo totes les coses tenen un moment i un temps. I una circumstància, és a dir, abans de hòstia, als 90, quan aquí a Catalunya va haver-hi aquest boom del Frankfurt, que no passa a l'estat espanyol, ostres, sortia, anava a fer un Frankfurt, un lomo queso, un bacon queso.
1: Sí.
0: Pues escolta... Era una forma de poder marxar al vespre i menjar alguna cosa que, si et planteges quina era l'alternativa, és que probablement no hi era. Llavors, per què no? Un raro. No cal que ho mengem cada dia i convertim el Frankfurt en una forma de gentrificació. Mm-hmm. Però, carai, a mi em sembla que cada 15 dies... Escolta, trobem el Viena, quedem un bacon...
4: Mostassa, ple de mostassa. Sí. No? Mostassa i capsum barrejat, a mi m'agrada.
0: Jo crec que tot pot valdre.
4: És quasi bé rojo. Boníssim.
1: Jo tinc un record d'infància que va molt poc en la meva personalitat, que és que de petit els divendres anàvem a buscar Frankfurts a Manlleu i miràvem Lluvia d'Estrelles amb la meva mare.
0: I no era maco.
1: Això era preciós.
0: I no era maco.
4: Ara em faràs plorar.
3: Això és una escena de...
1: Escolta, explica'ns, avui que tenim aquí, jo pensava, quan vingui la Maria Nicolau, has d'aprofitar perquè t'expliqui alguna cosa, sobretot el negoci de les estrelles Michelin. Com funciona això? I hi creus o no hi creus?
0: La gent es pensa que jo, per defecte, tinc alguna cosa en contra d'aquest sistema. I és a dir, com a tots els oficis, es pot fer molt bé o molt malament.
1: Sí.
0: A tots els nivells, des del que passa de portes endintre fins al que ofereixes i el client veu de portes enfora. A totes les games, un frankfurt es pot fer molt ben fet, es pot fer un frankfurt infecte. Uh-huh. Llavors, de menjars que valen molts diners, o d'experiències de restauració que valen molts diners, n'hi ha que són superlatives, excel·lents i valen la pena, i n'hi ha que no tant. La Guia Michelin és una empresa privada que es dedica a vendre, primer es dedicava a vendre pneumàtics i ara es dedica a vendre espais publicitaris a dintre del paper o a dintre de la seva web, que necessita que tenir moltes visites o vendre moltes guies. Per fer-ho, doncs, mira, ha descobert que el tema dels restaurants i de recomanar restaurants interpel·la molta gent i molta gent hi sent interès. Pues, coi, la Guia Michelin és una forma de classificar restaurants que neix d'una iniciativa privada en segons uns certs criteris. I jo hi ha restaurants amb estrella Michelin que em flipen i m'encanten, n'hi ha d'altres que no m'interessen, però també crec que per la quantitat de diners que sol costar un restaurant d'aquesta mena, doncs el 95% de la gent no hi haurà anat mai a la vida.
1: No, està clar.
0: I com que d'això ja se'n parla molt, jo prefereixo parlar de la resta de gastronomia que existeix, que penso que, cony, poc o molt ens toca més a tots. I això m'interessa, l'altre m'avorreix una micona.
1: T'ha passat de fer alguna crítica d'algun restaurant i rebre alguna trucada, algú que s'hagi molestat?
0: Sí.
1: Sí.
0: Val.
1: Com ho afrontes?
0: Quan s'ha acabat la conversa, penjo el telèfon i llavors procuro preguntar-me, mirar-me dintre i generalment em brillen una mica els ulls i em sento satisfeta de saber quin és el meu lloc.
1: Però clar, hi ha gent que a vegades hi posa molta il·lusió, no? Però no hi ha el coneixement suficient o la tècnica suficient.
0: Això
1: i
0: passa...
1: t'estàs carregant una gent amb una il·lusió, també. Vull dir que tens una responsabilitat aquí.
0: Però això passa en tots els oficis. Sí. Suposo que la gent que fa ràdio amb tu també confien que tu faràs bé el teu paper perquè ells també...
1: També m'han criticat alguna vegada, no t'ho creuries, però...
0: No. Vull dir que això passa en totes les feines i ser cuiner és un ofici que hem magnificat molt perquè n'hem parlat moltíssim i sembla que tinguem molta importància els cuiners professionals de la vida de la gent. I escolta, mira, preguntem quantes vegades anàveu quan éreu petits o els vostres pares al restaurant. Pues, poder un cop cada 10 anys, quan hi havia una comunió o hi havia una vinentesa, però no hi anaves pas dos cops a la setmana.
1: Bueno, a casa hi anàvem cada setmana perquè teníem restaurant i...
0: Però clar, amor meu, és una altra història.
2: Però vull dir, no eren unes estrelles del rock and roll.
1: No.
2: És que els cuiners són estrelles del rock.
1: Sí, està clar.
0: A mi m'interessa...
2: Bueno, del rock no, Arnau, perdona.
0: Ah, és veritat, pobre. Sí. Està fart de sentir-ho, això.
2: Sí, també.
4: El que és curiós, Maria, és que amb les cases que hi ha a Catalunya, que n'hi ha moltes, que gairebé un 90% deuen cuinar les dones, i en canvi les estrelles són homes.
3: Tens raó, Fel.
0: Bueno, perquè...
1: Ha anat així.
5: Això et diu molt de com a la societat, una mica. No, sí, perquè després de fet, qui pot dedicar el temps a estar-se allà fent una esfirificació i una fliquitifiqui... Sí, jo què sé.
1: Fliquitifiqui de bacallà. Demaneu.
0: Això ve una mica d'una cosa que hem de posar a sobre la taula que va de molt enrere. Ja no és tant el món de la cuina, el món de les elites, quan tu vols guanyar maratons i fer les olimpiades... Sí, algú que vol dedicació excepcional, no? Per tenir resultats excepcionals. Llavors, hi ha algú que s'ha de quedar a casa, conya, a posar rentadores, a portar el nen a l'extraescolar, a anar-lo a buscar a les 11 del matí si té febre a la llar d'infants. Vull dir, hi ha una sèrie de logístiques que permeten que l'espècie humana segueixi existint, que algú se n'ha de cuidar.
1: Exacte. Escolta,
5: hi ha
1: la
5: molt
1: teva...
5: talent tancat a casa.
1: Sí.
0: Oh, sí.
1: Sí. A la teva pàgina web he trobat que, bueno, expliques que has servit esmorzars de luxe per començar els exclusius en domicilis privats.
0: Sí.
1: Això ho has fet?
0: Això em va fer molta il·lusió, sí. Ho vaig fer després de tenir a la meva filla i abans, o sigui, tot l'embaràs és... Vaig haver de deixar la feina de cuinera o de xef en un restaurant on estava perquè necessitava tenir el control de la meva agenda.
1: Sí.
0: I necessitava... I llavors el que vaig fer va ser, tenir una moto i pensava, dic, mira, això em feia il·lusió, començar a fer coses pel meu compte i preparava pastissos, preparava...
1: Sí.
0: I llavors sempre d'acord amb el client que em contractava i...
1: O sigui,
0: llavors...
1: va ser el precedent de Globo per milionaris.
0: Bueno, no eren sempre milionaris ni coses d'aquestes. A vegades era una persona que et deia és que és l'aniversari del meu marit i llavors jo em presentava a casa seva a les 6 del matí, ella m'obria la porta, el que sigui, ell dormia o se'ls enduien a passejar el gos o sortir en bicicleta i jo preparava una taula com si fos com de somni, jo traia les estovalles bones, la vaixella, muntava i traia tot de pastissos i muntava com un petit Alícia al País de les Meravelles i quan aquesta persona arribava a casa deia uau! i no sé, era maco. No cobrava gaire, ara me n'adono que ho feia molt barat, però mira,
1: suposo
0: que experimentes amb maneres de buscar-te la vida. Pel
1: Recordes qui és la persona més famosa per qui has cuinat?
0: Sí.
1: Sí?
0: Qui? Però és que em sembla que no t'ho puc dir.
1: Per què? Ja ha prescrit. Quan fa?
0: No, crec que és que, de veritat...
1: De veritat.
0: Ara, mira, poques coses... Soc la Maria Nicolau i sempre tendeixo a posar-me de peus a la galleda, però aquesta...
1: Però quin problema pot comportar?
4: Alguna pista.
3: Ho coneixem.
2: Bueno, perquè va agafar unes cagarrines.
0: No, jo vaig participar, vaig tenir un petit paper al casament de la filla d'en Joan Roig.
1: Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do.
0: I no és la més famosa, però potser sí de les més poderoses, perquè són dos conceptes diferents que a vegades es solapen i a vegades no.
1: I cuinaves amb tot era producte del Mercadona o vas deixar portar el teu?
5: És la celíaca?
0: No vull tenir un cap de cavall al llit, aquí. No em convé.
1: No ens escolten pas, allà baix. No? Bueno, alguns poder sí, però...
0: Allà parlen català.
1: Sí, malgrat tots els inconvenients i que hi hagi molta gent que s'entesti en fer veure que no, però sí, n'hi ha algun que encara parla català. Mira, parlant de català, anem a posar a prova el teu català, Maria.
6: Pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
1: Et dic una paraula, tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa Ral de Vinyó, gentilesa de...
7: Vera!
1: Vera, que és el nostre patrocinador. La paraula d'avui és barrinar. Tres definicions. A, barrinar.
8: Està molt contenta.
5: Ja veu la llangonissa.
0: Ja tinc cuques.
1: Barrinar, sotmetre quelcom a la consideració mental detingudament un cop i un altre, sinònim de rumiar, de pensar.
2: No sé què barrines tant, si al final acabaràs votant el PP, com sempre.
1: B, barrinar. S'utilitza popularment en algunes zones de Catalunya com una expressió per descriure l'acte sexual quan és especialment brut i grotesc.
4: Un dia o altre se sabrà que aquells dos, mentre fora plovia fort, eren dins el pàrquing barrinant com conills.
1: Sí, barrinar, acció de ficar-se el dit al nas i acte seguit dur cap a la boca el material que se n'ha sostret.
5: Vam llogar un cotxe a Mallorca i parada en un semàfor, al cotxe del costat, hi havia el Rafa Nadal, que es va passar tota l'estona barrinant-se el nas fins que se li va posar verto.
1: Verd al semàfor.
4: El semàfor.
1: Eh?
5: Sí. No el nas.
1: A, B o C, Maria?
0: Jo crec que és l'A.
1: Correcte!
2: Però les altres també,
1: Les altres també, sí. Però l'oficial...
4: La B, la que he llegit jo, a qui referia?
1: Eh? Maria, gràcies per venir a seure una estona a la Renaixença. T'anirem seguint allà on vagis.
0: Visca!
2: Sempre!
1: Adéu-siau, Maria!
6: Si vols venir de públic a la Renaixença, entra al corral.cat i omple el formulari. Seuràs al costat d'en Feli i en Xuri, que no s'han aixecat de la taula des de finals del 1800.
2: Perdoni, escolti, avui no parlàvem de la Guardiola?
4: Encara de rato que no s'ha dit res de la Guardiola.
1: Ara hi anem, un moment. Mercè, escolta'm, la cultura de la Guardiola és molt important.
5: És molt important.
1: En la cultura, també.
5: Sí.
1: Els cèntims són importants en la cultura.
5: De tot arreu els cèntims són importants, diguéssim. Jo pensava, m'ha fet pensar, amb la il·lusió aquella infantil que tenim tots, no?, que comporta tenir una Guardiola, allò de pensar, quan sigui ben plena, no us passava a vosaltres, em compraré una bicicleta, després la trencaves i et donava per dos gomets
4: per
5: i
4: la
5: mig.
4: Roda,
1: sí.
4: Per la bicicleta.
1: Quan sigui ben plena, el meu pare me l'obrirà si anirà a comprar tabaco. Sí.
5: Com porteu vosaltres el tema de l'estalvi?
1: Malament,
5: eh?
4: Com es diu això?
5: No sé, és una cosa antiga que es feia abans.
2: Tot el que entra
5: ja
2: per aquí
5: no pot...
2: surt per allà.
1: Sí, no, el dia que entra.
2: Sí.
1: Hi ha dies que ni entra,
2: sí,
1: ja.
2: Sí.
5: Hi ha gent que ha fet de la Guardiola una professió. Gent que té pressupostos enormes, no?, i se'ls mira així cara a cara sense desmaiar-se. Una d'elles és la Goretti Pagès, que hi he parlat.
1: Sí.
5: La Goretti és directora de producció, és a dir, és la persona que fa possible que un guió, que una persona diu, ah, farem això, farem l'altre, ella ho porti a terme.
1: El que remena els pressupostos de les pel·lícules i tot això.
5: Que remena les cireres.
1: Ara,
5: sí, sí.
1: Ara.
5: Ha estat directora de producció de Sis dies corrents, de Núria de Neus Ballús, de Los pequeños amores, de Celia Rico, i ara una de fa molt poc, del 2025, una quinta portuguesa de...
2: Que... Ah, l'he vist aquesta última.
1: Sí? Sí.
5: Surten Maria Medeiros i Manolo...
2: Sí, sí, sí, sí.
5: Sí.
2: No, que és que...
5: Explica'm, si jo és que no l'he vist, no he tingut temps.
1: Sí. Jo tampoc.
2: Passa a Portugal.
1: Passa a Portugal, doncs ja està, ja tenim, sí, ja tenim una dada.
5: Què creieu que s'hi ha de posar a una guardiola d'una directora de producció? Per descomptat, primer de tot, s'hi ha de fotre molta pasta.
2: Clar,
5: perquè si no, no fotem res. Però, a més, la Goreta ens ha explicat el següent.
3: Quan comences un projecte, el primer que has de posar és il·lusió i després també us haig de dir que es necessita una mica d'inconsciència. Has de tenir la capacitat de poder llançar-te a la piscina a vegades sense saber si hi ha aigua o no. Evidentment, has de córrer els riscos justos i necessaris, però alguna vegada en correm més del compte.
1: Sí.
5: I això de la inconsciència ja ho tinc. Vull dir, cada vegada que vaig al súper és com, agafo això, agafo allò, i després...
1: 480 euros.
5: Sí. Ja, nano, és molt fort.
4: I després dius, i què mengem per sopar?
1: Sí, sí.
4: No? Perquè després més has comprat merdes,
1: exacte.
4: I dius, per sopar no tenim res.
5: Doncs jo em sembla que no podria fer la feina de la Goretti, però parlem d'un moment delicat, no? Aquell moment que dius, això és el tret de sortida, el moment de trencar la guardiola i gastar-te tot el que hi ha dins.
3: Aviam. Quan ja comença a venir l'equip a la productora i a demanar coses i a començar tots a treballar, és el moment en què ja veus que la guardiola es trenca, que aquí no hi ha marxa enrere i que més val que ho tinguem tot planificat, perquè si no, això ja costarà masses diners.
1: Aquí, si no estàs molt al cas, et pots enganxar els dits fort.
5: Home, és una feina per valents.
1: Sí, sí, sí.
5: Totalment. Jo és que m'angoixaria, vull dir, no podria.
1: Perquè una pel·lícula, que pot costar una pel·lícula?
4: Clar, 100.000 peles.
2: Anava a dir, mostra't a la boca. Mostra't a la boca.
5: Depèn de la pel·lícula. Poden ser més baratetes, un milió, 2 milions.
1: Però milions d'euros, eh?
4: Vam, tens una productora i dius, què tenim? 8 milions d'euros.
1: Sí.
5: Sí.
4: Bueno,
2: quatre...
4: Justos no anirem.
1: No.
4: I el primer és...
5: A veure, depèn de la pel·lícula,
4: fotem un dinar, jo faria primer. Primer fotem un dinar tot l'equip.
1: Jo, si veig que tenim 8 milions d'euros, d'entrada faig un dinar.
4: Sí.
1: Fem un dinar.
4: I després la pel·lícula, ja veurem.
5: Ja anem malament. Ja anem malament. No podeu ser directors de producció. Jo li vaig preguntar a la Goretti quin era el secret per mantenir els pressupostos a ratlla.
3: Depèn del projecte que tens, amagues guardioles per uns departaments, amagues guardioles per uns altres, i mantenir-lo a ratlla, això t'ho dona una mica l'experiència. No hi ha fórmules màgiques, el que sí que has de tenir és imaginació, tranquil·litat i, sobretot, potenciar molt el treball en equip.
1: Això que s'ho apuntin els tècnics i els artistes, sí, quan vas a parlar, amb la de producció i et diu no hi ha diners,
4: Goretti,
1: n'hi ha.
5: Té una guardiola amagada.
1: Hi ha dos tècnics que hi ha marxat. Hem marxat a veure la cap de producció d'aquest programa.
5: Amagar guardioles, imaginació, tranquil·litat i treball en equip. Per molts recursos que tinguis, segur que hi ha imprevistos. No us ha passat això?
2: Sí, collons. Cada dia.
5: Tot se't fot en l'aire la rentadora.
2: Jo és que m'aixeco, foto't el peu a terra, m'aixeco del llit, fot, sí, i ja és imprevist.
1: Tot és un imprevist, ja, eh? Sí. Perquè, de fet, la hipoteca que pago, cada mes em sorprèn.
2: Sí, sí, sí.
1: No la tenia prevista, tampoc.
4: Per això has d'anar allà i dir, això ho fotreu cada
1: mes? Cada mes,
4: per saber-ho, també.
5: Doncs, els imprevistos aquests que fan que et voli la guardiola pels aires, doncs, a veure, jo li vaig preguntar quin és el miracle perquè no et voli pels aires. Com ho fas en un moment així?
3: Els nostres miracles és demanar favors, plorar molt, fer funcionar l'ingeni i tenir la capacitat de canviar i de transformar les coses i adaptar-nos a les noves situacions de manera molt ràpida.
5: Que són trucs que et serveixen per...
1: També hi ha directors de producció que jo no diré el nom de la productora, però n'hi havia un que quan em trucava... O sigui, m'ha trucat 7 o 8 vegades al llarg de la meva trajectòria i no he cobrat mai res.
4: Veus?
1: De les seves trucades. No havia guanyat mai ni un duro. Sempre eren favors.
4: Això sí que ser un bon director de producció.
1: Era un gran director de producció.
4: Aquest sí que fot diners a costa teva.
1: Era un gran director de producció i un bon fill de puta.
5: sí. Que ho digui.
1: No, no, no, no, no, no, és una productora que no coneixem.
5: Doncs fixeu-vos que això són trucs que et serveixen per moure un pressupost d'una pel·lícula, però també per un pressupost familiar.
1: Sí.
5: O sigui, és un kit bàsic de supervivència per la vida adulta.
1: A l'escola vols dir que no ho haurien d'ensenyar una mica, això, una assignatura sí. de producció, per, sí. per portar els comptes de casa, lo bàsic?
5: Sí, i el principal pressupost que se't trenca és quan tens nens. Sí. Així, si els hi ensenyen a l'escola, no demanarien
4: perquè
5: tant.
4: Perquè és una producció grossa, ja. Bueno, a la que tens nens, tens una producció grossa.
1: El nen sempre és un imprevist.
4: Per això els hi fotia jo els calés, que m'ho vagin tornant en mica
1: ben
4: en
1: fet,
4: mica.
1: Ben fet, ben fet. Ah? Ben fet.
2: No. Així és el que haig de fer, és amagar els calés a la meva dona.
1: I els nens, a la canalla.
2: Bueno, els nens ja poc ni els veuen.
5: Jo li vaig preguntar quins són aquests departaments yeah. no, d'una pel·lícula que fan com els nens, que allarguen la mà tot el dia, i em va dir això.
3: No hi ha un departament que diguis, bueno, aquest sempre demana més. El problema és que hi ha departaments que mouen molts més diners que d'altres, i llavors quan et ve la petició, jo què sé, per exemple, d'un departament d'art en una pel·lícula d'època, tremola perquè això són uns quants zeros.
5: Departament d'art són els que fan les escenografies, sí, i els que decoren tot. Quants zeros, eh? Uns quants zeros. Jo és que us ho juro que jo no dormiria amb tot el rodatge.
1: També has de pensar que els cèntims no són teus, Mercè? Sí. Però també canvia una mica la
4: perspectiva. Això de molta tranquil·litat,
2: si aquest programa no estigués ambientat el 19, seria més barat.
5: Oh, i tant!
1: I tant!
5: Oh, i tant! Però també... Això de trencar guardioles també comporta recompenses, que són les següents.
3: Per mi la part més xula és la part de preproducció, que al final és on s'estableixen totes les bases per fer la pel·lícula, on parles amb el director sobre el que vol, on parles amb el director d'art de com veu les coses, on es configura el càsting, i després el moment en què veus la peli al cine o veus que la peli agrada i que funciona, aquest moment també és molt xulo. Mm-hmm.
2: Sí, clar.
5: El moment d'imaginar-te com serà i el moment de gaudir el que ja està fet.
1: Okay. Molt bé, que maco, molt bé, molt bé.
5: Ho veieu? Sí. Per fer una producció cal ofici, enginy, il·lusió, serenor, inconsciència, per poder tirar endavant pel·lícules, sèries i moltes aventures culturals com la nostra.
1: Tot això i 8 milions d'euros.
4: Vinga.
1: Vinga, gràcies, Mercè.

0: Anava a dir qui era, però no ho vull dir.
1: Ho tens a la punta de la llengua.
0: Doncs, ho diré malament i no ho vull dir. Perquè només, sé un, només conec un raper i és Eminem i no...
1: No, no és ben bé aquest.
0: No és aquest, eh? Mira, és l'altre.
1: Sí, exacte. Com que avui parlàvem de les Guardioles, m'he proposat buscar quin és el músic que més Guardiola ha fet.
0: Ah, sí?
1: Sí. I és, en efecte, el que tu tenies a la punta de la llengua, Jay-Z.
0: Ah, sí, Jay-Z, aquest.
1: Del qual escoltem la peça Empire State of Mind. Al marge de la seva carrera musical, també té una cadena de bars de luxe, una empresa de moda, diverses empreses tecnològiques, una línia de productes de cannabis...
0: Carai!
1: I posseix part de la franquícia dels New Jersey Nets de l'NBA.
0: Collons, tu!
2: Home, això... I canta pasta, eh?
3: I per què canta?
1: Sí. És un petit hobby que té tant, tant i, li ha, i mira, doncs aquí tens la seva música. En, al final, com us deia, és el músic més ric del món amb un patrimoni aproximat de 2.500 milions de dòlars.
0: Aquest no és el que està casat amb l'altre? Amb aquella,
1: sí, sí.
0: Com es diu, també la tinc a la punta de la llengua.
4: La Madonna.
0: La Beyoncé.
1: Correcte.
0: També deu cobrar algun pico, aquesta. També deu tenir algun sentimot.
3: Quin preu de polatrecos.
0: Si no... Déu-n'hi-do. No sé si fan la renda conjunta o per separat.
2: No sé què els hi surt millor. S'ha de calcular.
0: En fi, escoltem una estona el Jay-Z i tornem de seguida amb una història per passejar el gos. Bravo.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per l'atemptat de Carrero Blanco.

0: Avui tenim un husky molt especial.
1: Sí.
0: Es diu Winter i és un gos mariner.
1: Un gos mariner, eh?
2: Com mariner?
1: És un husky, no?
3: Oh! Mira, sí que és maco,
1: eh? És veritat que la foto està feta a un port.
4: A veure,
5: A veure.
0: Aquest port que veieu és a Irlanda del Nord.
4: Una foto amb un port i és un gos mariner. Vull que
0: no, ja us ho explico, ja us ho explico.
2: Hauria de fumar pipa i portar gorra, almenys.
1: Sí, sí.
2: I un jersei de ratlles.
1: I haver-se fumat algun caliquenyo.
2: Va.
0: En Xavi Cortines i la seva família viuen a Belfast i són uns apassionats de la vela.
1: Mira.
0: En Winter els acompanya a totes les excursions per alta mar.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Resulta que en Winter és un gran mariner i que el pots deixar córrer lliurement pel veler. Així com tots els huskies, sí. En Winter fa cas...
2: Fot el que vol, el que
0: sí,
2: li dóna la gana.
0: Vol, fa sí. Cas quan li dóna la gana.
1: El husky...
0: Sí.
2: És el que
0: és
2: el
0: seu.
1: No, no el barregeu amb gallines.
0: No.
1: No, no.
2: No ho farem, no.
1: No ho feu. No ho feu,
0: però... Has provat?
1: Si us estimeu mínimament les gallines,
2: la gallina.
1: No ho feu, no ho feu.
6: Novembre de 1983. La passejada amb en Winter està bastant estàtica, ja que avui ens situem a dalt de la plataforma petroliera Byford Dolphin. Una colossal estructura situada...
1: Endavant.
0: A veure si ho trobem.
1: S'ha d'arrencar la nau.
6: Byford Dolphin, una colossal estructura situada al mig del mar de Noruega.
0: Ara, no pateixis, si ha de posar actitud.
1: Això ho tallarem després, aquest trosset.
6: Ja comptava. No.
1: Avui passegem el gos per l'accident de la plataforma Byford Dolphin. Hem fet una bona tria per un passeig tan concret. En Winter és un gos acostumat al fred dels mars del nord. Som a principis de novembre de 1983 en una plataforma del sector noruec i fa un fred que pela.
4: Imagina't.
1: En Winter, en canvi, passeja per la plataforma com si res. El fred i el vent, el... Bueno, és que li agraden.
2: Collons, no,
1: que
2: és un husky.
0: S'ha acostumat, és mariner.
1: És el que necessita un husky.
2: Un husky
4: és... Calor, no? Calor, no?
1: No.
2: No. No.
1: Aquesta gent que viuen a Barcelona amb un pis i compren un husky,
4: sí.
1: No, això no pot ser.
2: Ja. Tu no fotis un husky al desert del Hàssera.
1: De gos?
4: Apren a parlar per fer ràdio, collons.
1: Exacte. Aprofitem que...
2: Quedi malament.
1: Diria que desert no ho has dit bé. Sí. Aprofitem que la plataforma té una nova incorporació a l'equip de treball per afegir-nos a la passejada i conèixer les instal·lacions.
0: Benvinguts a la plataforma de la companyia Byford Dolphin. Des d'ara fins als pròxims 5 mesos, aquesta serà la seva llar.
7: Collons! 5 mesos m'hi he d'estar?
0: Sí, exacte. 5 mesos és el nostre període estàndard. Que no va llegir el contracte? O que,
7: No gaire, la veritat, no. Però bueno, me'l vaig llegir així com en diagonal. Ara, collons, el que vaig veure el salari vaig firmar de seguida.
0: Sí.
1: Com sabeu, els treballadors de les plataformes petrolieres cobren una bona nòmina. La feina és dura, però la compensació econòmica val la pena. Això sí, has d'estar preparat per aguantar.
0: Pensi que, a veure, no treballarà sol, eh? A part d'aquest husky que volta per aquí, també tindrà altres companys.
7: I vostè, no es queda vostè? No.
0: Jo?
7: Sí.
0: No, aquesta plataforma de... No, a veure, no. Vull dir que no. La meva feina vindria a ser més de despatx, eh? Sí, d'ordinadors i cosetes, sí. Miri, aquests són els seus companys.
7: Hola! Ei, bon dia, nois!
1: Hola.
4: Ei.
1: Hola. Com passa?
0: S'ho passarà molt bé.
7: Collons, sí que estan animats, no?
0: Sí.
2: Ei.
0: Sí. Des de l'empresa Byford Dolphin, ens preocupa la salut mental dels nostres treballadors, eh?
1: Sí.
0: En aquesta plataforma també hi ha temps per relaxar-se. Teniu billar, una televisió...
2: Espero que t'agradi el billar, perquè la televisió no funciona.
0: No es facis cas, que són... Yeah. No. És que, de veritat, són molt de la broma, ells. No funciona, sí.
1: Se'ls veu de la broma.
0: Entri.
2: Al billar li falten dues boles.
1: Hòstia, els billars, de veritat. Hi hauria, o sigui, igual que hi ha una inspecció de sanitat que va als bars, hi hauria d'haver una inspecció de billars, que anés als bars, i si el billar no està en condicions, que el clausurin, li posin una multa.
0: Una cinta d'aquella, la policia.
1: El que no pot ser és que gastis un euro o dos euros, que hi ha billars que ja valen 2 euros a dia d'avui, i llavors aquells pals, me cago en Déu, les cantonades que no reboten.
7: I el guix, i aquell guix.
1: Aquell guix.
7: En un guixarrai.
2: Encara, si trobes el billar que està ben equilibrat encara, perquè n'hi ha que fan pendent, n'hi ha que foten pendent.
1: N'hi ha que abans de tocar la bola s'han mogut totes ja.
2: Sí.
1: En aquesta mena de feines es guanyen molts diners, no en la d'inspecció de billars, som a la plataforma.
2: Sí.
1: Però en aquest cas l'empresa Byford Dolphin no cuida gaire bé els seus treballadors.
7: Perdoneu la pregunta, què hi fot aquell nano dins d'aquella bombolla?
1: Ah, sí, fins ara ens ha passat desapercebut, però en un racó de la plataforma hi ha una habitació estanca, com una mena de bombolla amb un noi a dins. El podem veure a través d'un petit ull de bou. Què hi fot aquell nano allà dins?
5: Hola, company! Benvingut a l'equip!
7: Hòstia, és un d'aquells nanos amb problemes, aquest?
1: Què vols dir?
2: Jo crec que sí.
7: És d'aquells que viuen dins una bombolla, que no li toqui l'aire... Que...
1: El nen bombolla, que no té immunitat, que agafa un refredat i es pot morir.
7: Ui, pot morir. Per res es pot morir,
1: sí, sí, no, em sembla que no és això.
6: No.
2: Què hi faríem, una plataforma, un nano bombolla?
6: No, que és un dels nostres companys submarinistes. Està perfectament. Però si sortís de dins d'aquesta habitació, potser sí que tindria problemes greus.
1: Allò resulta ser una cambra de despressurització.
2: Jo ens haver-ho dit abans.
1: Sí.
2: És una cambra d'aquestes de despressurització.
1: Cuidado, que si no has sabut dir desert, no t'emmerdis. Quan un submarinista s'ha submergit a molta profunditat, després li toca passar-se 30 dies a dins de la cambra. Si no, el canvi de pressió l'acabaria matant.
7: M'estàs dient que aquest pobre nano s'ha de passar 30 dies tancat aquí dins?
1: Sí.
5: Company, company, ens veiem d'aquí 30 dies, aquí un mes.
7: Hola, trempa. Molt de gust, eh? És molt raro parlar així a través del vidre amb tu, eh?
6: No, ja t'hi aniràs acostumant. Ja. Aquesta tarda tenim una immersió i tu ens ajudaràs. Bueno.
1: Avui mateix faran una immersió rutinària. Els treballadors han de submergir-se sota la plataforma per fer tasques de manteniment. Mentre preparen la immersió, el nostre gos, en Winter, el Husky, està encantat de viure aquesta aventura a alta mar. Evidentment, ell es quedarà a la plataforma.
7: Vinga, va. A veure, jo què he de fer, exactament?
1: Trobo que, per ser enginyer, vas molt perdut, no?
2: Ens ha tocat un...
7: Sí. Què vas
1: posar al currículum?
7: Eh?
1: Quan vas agafar aquesta feina?
7: Un què?
1: Quin currículum vas presentar?
2: Billar va posar.
7: Billar i futbolín. Van dir, futbolín no en tenim. Dic, hòstia, vaig a la billar, dic, som-hi.
1: I anglès, escrit
7: no,
1: i parlat.
7: No, anglès no, eh? Anglès, alemany. Vaig
1: anglès només llegit.
7: Sí.
6: Mira, és molt senzill. T'has de quedar a la plataforma i assistir-nos des de fora mentre nosaltres estem sota l'aigua.
1: Exacte. Vale. Figureu-vos l'escena. Anem a intentar descriure la situació.
2: Vinga, va, sisplau.
1: Els dos submarinistes s'han posat a dins d'una campana de busseig. Això és una mena d'estructura d'uns metres de diàmetre amb una escotilla per poder entrar dins. S'entén, més o menys?
2: Sí. Però no és l'Aleix.
1: No,
2: no és l'Àlex.
1: Àlex no.
0: Àlex. A veure, Suri, portem molt temps, eh?
2: És el primer dia que li dic a l'Aleix.
1: Portem més de 90 programes.
3: A mi al principi...
2: No es diu l'Aleix?
0: Avi!
2: Mira, tens sort que no et digui Míriam.
7: Va, escolta el McLari.
1: Sisplau. Per favor.
6: Som dins la campana, ja ens podeu baixar.
1: Lentament, la campana de busseig es despenja de la plataforma i entra dins el mar. Fins i tot en Winter, que és un gos mariner, treu el cap per la plataforma, ja que mai havia vist una cosa com aquella.
7: Hòstia, sort que m'he quedat aquí dalt. Veig que aquesta feina no està feta per mi, eh?
1: No gaire, no.
5: Sí, home, sí. De seguida t'acostumaràs.
7: Quin susto m'has fotut! El puto nano bombolla, que m'has
8: de fer amb la mà.
9: Hola, com aneu per aquí fora?
1: Hola. Mentre la campana va baixant cap al fons del mar, ens toca esperar i fer petar la xerrada amb el nano de la bombolla. Ell fa dos dies que també es va submergir i per això ara està tancat a dins la sala hermètica. Després d'unes hores, la campana arriba al fons del mar, a 90 metres de profunditat, que aquí ho venem com una bestiesa. I vam tenir una tia aquí asseguda, d'aquella noia del...
2: És que ara hi he pensat.
1: Aquella noia va dir que baixava 90 metres, sense res.
7: Sí, i quan surt a l'aigua els hi fa així, eh?
1: Exacte.
0: Però no respira, aquella, sota l'aigua. El problema és quan respira.
1: Ah, vale. Aquí ha parlat la Mercè, que és experta submarinista.
0: Bueno, experta no, però...
1: Però fa submarinisme, diguem-ho tot. Tu fas submarinisme.
2: Tu has baixat a 90 metres, Mercè?
0: No. Déu me'n guard.
7: A 6.
0: No, a 32, 36.
7: A 30 metres, baixes?
0: Com a molt,
1: 32, 36.
0: Sí.
1: Com ho comptes, però pels peus o pel cap? Perquè hi ha un metro i mig de diferència.
7: Sí.
0: Exacte. No.
1: Després d'unes hores, la campana arriba al fons del mar, com us he dit, a 90 metres. Els dos operaris surten de la campana amb els vestits de submarinistes i es posen a treballar al fons marí. De cop sona el walkie que portem a sobre. Són els dos submarinistes.
10: Hola. Em rebeu? Glup. Ja tornem a ser dins de la campana. Ja hem acabat. Ja ens podeu pujar. Repeteixo. Ja ens podeu pujar. You went home amunt.
7: M'ho diu a mi?
1: Sí.
7: Jo? Que... Hòstia, què he de fer? Quins nervis!
1: Hòstia, nano, vai enginyer. T'estan parlant a tu.
7: Sí,
1: has d'accionar la palanca perquè la campana surti de l'aigua.
7: Clar.
10: Bueno, què? Ens pujau o no?
7: Eh?
10: No, al fons del mar és molt maco, però hauríem d'anar sortint d'aquí sota.
1: Accionem la palanca i comencen a sortir bombolles de dins de l'aigua. La campana està pujant. En Winter, com tot bon mariner, no es perd ni un detall del procés. L'haurem de vigilar perquè està a la punta de la plataforma i podria caure al mar. L'hem intentat moure d'allà, però no ha volgut. És un husky, fa el que vol, ja ho sabeu.
7: A veure, narrador.
1: Què?
7: Què vol dir accionem la palanca? Collons, ho he fet jo, això, eh?
1: Sí, has accionat la palanca. Ara ve la part delicada. La campana ha sortit de l'aigua, però els dos submarinistes continuen a dins. Ara s'ha d'empalmar la campana amb l'habitació on hi ha el nen bombolla. S'han d'empalmar les dues portes i assegurar-se que queda tot segellat.
7: Tia santa, quina responsabilitat.
2: Fes-ho bé, eh?
1: Sí, home. Ai. Això d'encaixar bé, eh?
2: Nena, fes-ho bé.
7: Sí, calleu, collons.
1: Això és una mica com els astronautes
7: havia fet els marcianitos.
1: A l'estació Mir, aquella,
7: sí.
1: Que es diu com els autocars. Saps el...
2: Sí. Com els autocars, es diu?
1: Hi ha uns autocars que es diuen Mir.
7: Sí, i una pastisseria.
8: La Mir aquesta ja fa anys que no...
1: Ja no existeix,
2: no,
1: eh?
2: No va explotar.
1: No hi estic gaire ficat amb el tema astronauta. Bueno, hi ha una estació internacional allà.
2: Sí.
1: De vegades...
2: El que tu diguis, Peyu.
1: Reben una visita d'una nau i s'encaixen. Jo ho he vist, això.
7: A vegades hi van jubilats.
1: S'encaixen.
7: A vegades hi van jubilats.
1: S'encaixen així. Crac. Bueno, l'habitació bombolla té diverses portes hermètiques que han d'estar ben tancades abans de treure la campana. Ho he dit bé, això? O m'he saltat un tros?
0: Ara no sé on ets.
2: Que pas un text, però
8: t'has saltat un tros.
1: Ara m'he saltat un tros, perdoneu. Ara sí, perdoneu. No entendrà per res.
7: No,
1: és igual.
2: Bueno, es tracta d'encaixar una cosa amb l'altra.
1: Exacte. Els dos submarinistes que estan a dins de la campana hauran de passar ara cap a l'habitació un cop encaixada
7: ara sí.
1: I estar-se 30 dies a l'habitació.
7: Ara ho entenc. Ara sí que haig de fer.
1: Amb l'ajuda de la grua, l'operari connecta la campana amb l'habitació. És llavors quan els dos submarinistes passen d'un lloc a l'altre.
11: Ja som dins l'habitació.
12: Quina il·lusió tenir, companyia.
11: Atenció, encara no treguis la campana. No toquis res.
1: L'habitació bombolla té diverses portes hermètiques que han d'estar ben tancades abans de treure la campana. Això és el que havia llegit abans.
7: Sí.
1: D'altra manera, la diferència de pressions entre l'habitació i l'exterior provocaria una descompressió mortal. Els dos submarinistes segellen les portes de seguretat. Ara sí que es podria desconnectar la campana.
7: Niños, la desconnecto, eh?
11: Sí, tu mateix, endavant.
7: D'acord. Niños, desconnecto, eh?
1: Sí.
11: Endavant. No, espera, que si la desconnectes ara... No, millor que no ho faci.
0: Ups.
1: Una explosió enorme llança la campana diversos metres fora de la plataforma, matant a un operari que passava per allà. Bon paper aquest, també. El nostre amic, el treballador nou, queda ferit del braç. El caos s'apodera de la plataforma.
7: Hòstia, sempre llepo del braç, els meus personatges.
1: Noi.
7: Hòstia, no entenc res. M'han dit que retires la campana. Collons, ja he sentit un patapum. Guarda com tinc el braç.
1: Un error de comunicació. Els submarinistes de dins han assegurat que es podia retirar la campana quan encara no estaven aïllats. El canvi d'atmosferes ha provocat el que científicament es coneix com un pet de caldeu. Un dels submarinistes de dins de la càmera, el que estava just davant la porta, s'ha desintegrat.
7: Literal, eh?
1: Totalment.
7: No va patir, eh?
1: Ah, no, això no.
7: A la família se li va dir que no havia patit.
1: Hi ha parts del seu cos per tota la plataforma. L'altre submarinista li han sortit els intestins per la boca.
7: Collons, aquest sóc jo?
1: Aquest ets tu, sí.
7: Quin primer dia de feina que he tingut,
1: sí,
7: eh,
1: noi? Sí,
7: vull dir que...
1: Vindràs demà o no?
7: Felicitats. Hòstia, no m'has de rumiar-ho, eh? Això del sou...
1: Tots són carn picada. El nen bombolla és qui ha tingut un final més dolç. Se li ha intoxicat la sang amb el canvi de pressió i ha mort plàcidament.
0: Quin merder que has fotut, no, Fel?
7: Sí, noia.
0: O sigui, sí. No vas mirar el sou i no vas mirar res.
7: No vaig mirar res més.
1: Bueno, i tu, perdona, però tu no vas mirar el currículum, eh? Que tu eres la de recursos humans.
0: Val dir el té tothom, saps què et vull dir? Però jo no he matat a ningú.
1: No.
0: Què ha passat amb el Winter?
1: En Winter, el husky. El husky mariner de Belfast també ha llepat per culpa de l'explosió. No ha superat la passejada.
2: Oh. Oh. Hòstia.

0: Penseu que el canvi de pressió va fer que la campana sortís disparada. Tothom qui estava just davant va ser embestit i llançat a dins l'aigua. En Winter era massa tafaner. En aquest cas, la curiositat ha matat el gos. L'accident de la plataforma Byford Dolphin va ser un gran escàndol que va fer endurir la normativa de seguretat del sector. Era una empresa que ja acumulava diversos accidents d'aquesta mena, però aquest va ser el més sonat, amb 5 treballadors morts i un de ferit i una multa milionària que va haver de pagar a totes les víctimes. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres.
1: I amb el vostre esperit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia, us informa Eva Compte Martí. Els serveis d'extinció i el centre de comandament avançat gestionen els incendis d'Àvila i de Madrid com un únic foc. Els focs ja han obligat a evacuar unes 53.000 persones i han cremat més de 20.000 hectàrees. El vent que es preveu durant les pròximes hores amb ràfegues d'entre 30 i 60 km per hora pot complicar les tasques d'extinció. Però el president espanyol, Pedro Sánchez, ha posat en valor el suport de la resta de comunitats i de països de la Unió Europea que estan aportant recursos per combatre l'incendi.
2: Ja són 10 les comunitats autònomes que estan poniendo a disposición recursos de sus comunidades para la respuesta a este un único incendio en Ávila y, por supuesto, en la Comunidad de Madrid. Y también, evidentemente, todo lo que tiene que ver con el sistema de protección civil europeo, donde en el día de hoy se espera la llegada de recursos por parte de Grecia y también de Italia.
1: Mentrestant, al sud-est de França, el gran incendi que crema el departament de la Gironda ha obligat a evacuar 140.000 persones. Ja s'han cremat més de 22.000 hectàrees i el foc segueix avançant cap a la ciutat de Bordeus, on s'ha hagut de tancar l'aeroport. Davant la gravetat de la situació, el govern francès ha ordenat a les forces armades el desplegament d'un avió militar que descarrega 20 tones de producte ignífug, el doble de capacitat d'altres avions bombarder. Més notícies que repassem amb en Quim Codines. Un operari de 66 anys ha mort aquesta matinada després de rebre una descàrrega elèctrica mentre feia tasques de manteniment a la catenària de la línia ferroviària de Sant Mori, a l'Alt Empordà.
3: Un company de feina l'ha traslladat fins a l'estació de Camallera, on els serveis d'emergència l'han intentat reanimar sense èxit. Els fets han passat al voltant de les 3 de la matinada i els Mossos d'Esquadra ja han posat els fets en coneixement del jutjat d'instrucció de Guàrdia de Figueres i del Departament d'Empresa i Treball, tal com estableix el protocol en els accidents laborals amb víctimes mortals.
1: La circulació de les 3 línies ferroviàries afectades per l'esvoranc a les obres de Montcada s'hauria de reprendre a partir de la setmana vinent.
3: Ho ha confirmat aquest matí la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
4: Les dades són bones de lectura, tant de les vies com dels edificis. La cavitat ja ha estat colmatada, no?, amb el formigó, i per tant ara estem expenses, efectivament, que ADIF ja ens confirmi doncs, que tot està correcte, que les estructures són correctes, per dir-nos exactament en quin moment ens pot traslladar la infraestructura amb condicions de seguretat.
1: El president ucraïnès ha denunciat la mort de com a mínim 6 persones i una desena de ferits més en diversos atacs russos. En les últimes hores, els bombardejos han afectat edificis residencials i també una oficina de correus en ciutats com Sloviansk i Sumy.
3: L'exèrcit ucraïnès també ha atacat una refineria de petroli i una fàbrica amb components militars. Zelensky també diu que han atacat un vaixell de guerra rus i altres embarcacions amb càrregues militars vinculades amb l'Iran al Mar Caspi. Per la seva banda, Rússia ha informat de la mort d'almenys 8 persones, entre ells 2 menors, en un atac aeri ucraïnès contra un campament turístic a la regió de Zaporíjia, que està sota control rus, i almenys 14 ferits. També en les últimes hores, Romania ha batut un segon dron que ha entrat al seu espai aeri per segon dia consecutiu. L'operació l'ha fet un caça F-16 en una zona deshabitada prop de la frontera amb Ucraïna. Els investigadors romanesos creuen que el dron que va interceptar ahir provenia de Rússia.
1: I els Mossos d'Esquadra, juntament amb la Policia Nacional, han detingut 4 persones acusades de pertànyer a una organització especialitzada en robatoris amb violència i intimidació a empresaris del sector de la producció de vídeos musicals. Els detinguts, 3 homes i una dona, tenen entre 19 i 32 anys. També hi ha 5 persones més investigades. L'operatiu es va engegar arran de diverses denúncies, tant a Catalunya com a la Comunitat de Madrid. Els lladres seleccionaven les víctimes a les xarxes socials, simulaven contractar-ne els seus serveis i després els citaven en habitatges prèviament llogats. Un cop allà, els assaltaven amb la cara tapada i amb armes blanques i de foc per obtenir les contrasenyes de comptes corrents. Després els abandonaven al mateix lloc, lligats i immobilitzats. Esports, Francesc Ripoll.
5: Aquest matí s'han disputat 2 partits de pretemporada en presència catalana. L'Espanyol ha empatat a 1 davant el Sabadell a la Ciutat Esportiva d'Ani Jarque i el Girona ha perdut per la mínima 0-1 contra l'Alavés. Els bascos han fet el gol a l'últim minut de partit. Aquest migdia es disputa la penúltima etapa del Tour de França en final a l'Alpe d'Huez per segon dia consecutiu. A la General Pogacar conserva el mallot groc del líder ara ja amb 7 minuts i 11 segons respecte del segon, el belga Remco Evenepoel. Més futbol, el Badalona avui mena ha incorporat la davantera Sheila Guijarro, procedent de l'Atlètic de Madrid, i l'Olympique de Lió ha fitxat l'ex blaugrana Salma Parayuelo. I en piragüisme, el palista lleidatà Miquel Travé ha guanyat l'or en la modalitat de seu al Campionat del Món del Slalom i Kayakross, que es fa aquests dies a Oklahoma, als Estats Units.
0: Fins aquí les notícies.
6: Catalunya Ràdio.
7: La llum dins dels meus ulls.
0: Som 3CAT.
7: L'estiu ets tu.
6: L'estiu ets tu.
7: Quan em mires i somrius.
6: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Paula Molés obre un restaurant caníbal a Berlín.
8: Durant les vacances de Nadal he visitat una cava de formatges, és a dir, desenes de formatges. Era una formatgeria, perquè us imagineu, semi-industrial, curant-se amb prestatges de fusta dins d'un gran magatzem envidriat. Mentre contemplava el paisatge, algú per darrere se'm va acostar i em va preguntar en castellà: què són? I jo li vaig respondre: quesos, són quesos, pensant que qui em preguntava era un bromista de manual. Però no, perquè en girar-me la seva cara era d'estupefacció, d'incredulitat. Com ho dice? Quesos? Sí, sí, quesos. Llavors, en veure la insistència, li vaig explicar que aquells formatges s'estaven curant i que serien allà mesos, alguns fins i tot un any, que es vigilaven, que giraven i, quan estaven al punt, es retiraven per comercialitzar-los. A mesura que anava explicant, el senyor anava entrant en raó, com entenent una cosa que li semblava a priori incomprensible. Llavors ho vaig entendre tot quan va continuar parlant. Jo, a Colòmbia, no he vist mai res semblant. El nostre formatge és blanc, és tendre, i no entenc per què el guardeu. Que no es fa malbé? Em preguntava. No, li vaig dir. De fet, moltes vegades, com més curat està, de més qualitat es considera. Els ulls com a plats. Després de la meva explicació, va cridar tota la seva família colombiana per ensenyar-los-hi i explicar la gran descoberta que acabava de fer. Els vaig deixar allà, contemplant aquella excentricitat dels formatges curats, i em vaig fixar, però, que no em van comprar pas cap de formatge. L'explicació els havia convençut. El tast ja eren figues d'un altre paner.
0: Un restaurant caníbal a Berlín.
8: Gerard Jovany, què tal?
9: Molt bé.
8: Com estem?
9: Molt bé, molt bé. Et podries dedicar a fer de guia turística per caves i...
8: Sí, home, no, no, home, això dels home, formatges aquesta... que ho faci el Xevi Miró, millor que jo,
9: no,
8: però
9: que
8: bueno...
9: Era
8: molt bàsic,
9: saps,
8: eh?
9: Idiomes, a més a més, quesos.
8: Sí,
9: són
8: sí,
9: quesos.
8: Són quesos.
9: Són quesos.
8: Ai,
9: alguna
8: cosa
9: que eres...
8: més a dir?
9: No. T'estava escoltant amb atenció, m'ha interessat sí. molt l'anècdota.
8: Va, aquí convidem avui el restaurant caníbal.
9: Doncs hem de tornar a convidar els representants del sector primari català, ramaders, agricultors, pescadors...
8: Ai, sí, mira que vam acabar l'any parlant d'ells, i se'n
9: sí,
8: tornem-hi, eh?
9: Sí,
8: primer
9: sí.
8: programa després de vacances, i aquí estem estan ells, vaja, convidats pel que faci falta.
9: Van acabar l'any malament, i comencem el següent...
8: Malament també.
9: Sí, malament també. Doncs torna a fer falta convidar-los, perquè la Unió Europea i Mercosur tancaran un acord històric de lliure comerç que, des del sector primari català, veuen amb recel. Per això hi ha hagut mobilitzacions i talls de carretera durant aquesta setmana. Pensen que aquest acord suposaria l'entrada massiva de productes agrícoles i ramaders produïts a Llatinoamèrica. Brussel·les insisteixen que serà molt beneficiós, perquè podrem vendre a Llatinoamèrica cotxes, tèxtil, oli, formatge o vi, però alhora aquí entraran més productes llatinoamericans que, reclamen els pagesos, ens perjudicaran.
8: Doncs sí, ja el restaurant Caníbal ens hem posat en contacte amb la Mar Ariza, que és vicepresidenta i representant de la vegueria de Lleida del Gremi de la Pagesia Catalana, i nosaltres li preguntàvem, doncs, això, bàsicament, com els afectaria a ells l'entrada en vigor del Mercosur.
10: La principal problemàtica és, doncs, que ells produeixen amb uns productes que estan prohibits per llei des de fa anys aquí a la Unió Europea, ja sigui a nivell de químics, o sigui per l'agricultura, o a nivell d'anabolitzants per, o sigui, hormones del creixement per a la ramaderia. Llavors el que fan és, doncs, engreixar més fàcilment o tractar unes plagues, doncs, que aquí aquests productes no estan permesos. Aquest tractat no anirà a favor ni de la pagesia ni de l'agricultura d'aquest país, i que a més afectarà a la salut de tota la població.
8: Doncs clar, clar queda. Hi ha, doncs, molta preocupació al sector, eh?
9: Des de Unió de Pagesos consideren que en aquesta operació s'està utilitzant l'agricultura i la ramaderia com a moneda de canvi perquè altres sectors es puguin beneficiar de l'acord amb Mercosur.
8: Exacte. A veure com evoluciona la cosa. Pensem per això que el Mercosur encara no està en vigor, eh? Perquè primer ha de passar pel Parlament Europeu i els parlaments de cada estat. En tot cas, aquí convidem els pagesos i ramaders que es posicionen en contra d'aquest tractat de lliure comerç.
9: A un assado seria excessiu.
8: Home, per favor. Bueno, escolta, depèn, perquè la tècnica és argentina, però la carn pot ser d'aquí, de Girona.
9: La carn pot ser d'aquí. Si fas el tall que necessiten ells i tal, pot ser d'aquí, sí. Però, en tot cas, els convidem el que vulguin perquè agafin energies, perquè el sector primari té molts fronts oberts.
8: Doncs sí. Qui més convidem al restaurant Caníbal avui?
9: Doncs convidaria el senyor Kimura Miyoshi.
8: Kimura Miyoshi?
9: Sí.
8: Japonès? No, sí?
9: Japonès.
8: Sí, però qui japonès. És a banda
9: aquest
8: de
9: senyor,
8: ser japonès?
9: Doncs és el propietari de la cadena de menjar japonès Sushi Zenmai. I aquesta setmana està en notícia perquè ha pagat, atenció, 2,78 milions d'euros, 2,78 milions d'euros, per una tonyina.
8: Uix,
9: per una tonyina, quasi 3 milions d'euros.
8: Devia ser gran, per això.
9: Sí.
8: La tonyina, dic.
9: No, és grossa.
8: No és del Mediterrani, d'aquestes petitetes que tenim aquí.
9: No.
8: De peix de llotja català, no.
9: No.
8: Molts calés, eh?
9: Sí, són molts calés. De fet, és el preu més gran que s'ha pagat mai per una tonyina. Diuen, però, que la repercussió que suposa convertir-te en el comprador de la tonyina més cara en aquesta subhasta anual que es fa al Japó, doncs compensa la despesa de que fas per la compra de l'animal.
8: Però tu vols dir que aquest senyor recuperarà els 2,78 milions d'euros que acaba d'invertir?
9: Bueno, això és el que es vol creure en Kimura, que ha declarat que vol que el màxim número de persones gaudeixin d'aquesta tonyina que pesa, em preguntaves abans per la mida, això. 243 quilos. 243 quilos de tonyina.
8: Molt sushi ha de fer i molts sashimis,
9: sí. Per tant, la tonyina és l'esquer i després, pam, quan els comensals s'acostin als seus establiments, doncs els hi cola 3 o 4 plats més i de mica en mica vas recuperant la inversió.
8: Ja, home, doncs m'agradaria saber-ho a finals d'any, a veure què passa.
9: Sí.
8: Déu-n'hi-do, aquí convidem el senyor Kimura Miyoshi.
9: Alguna cosa que combini bé amb la tonyina, perquè si no la ven tota se n'haurà de menjar molts quilos.
8: Ja, un sac, o no sé. I encara tenim un últim convidat.
9: Potser hauria de venir en Donald Trump.
8: Home, jo no me'l vull imaginar aquí a la taula, però bé.
9: A veure què dius, a veure què dius. Si ve un dia, entra aquí i se t'emporta per jutjar-te al seu país. No, en tot cas, podria ser interessant que vingués perquè li podríem explicar aquest estudi que ha fet la Universitat Tecnològica de Graz, això és a Àustria, que pretén utilitzar, o reutilitzar, més ben dit, restes vegetals per fer-ne combustible per avions, o sigui, querosè.
8: Oh.
9: Sí, es veu que a Europa un vegetal que deixa molts residus és el tomàquet, en primer lloc, perquè en produïm i consumim molts milions de tones cada any. I després, perquè aquests tomàquets deixen molts residus en forma de planta, la pell, les llavors. El procés per convertir aquestes restes en querosè no us l'explicaré, perquè és complicat i jo tampoc l'entenc després de llegir-m'ho 3 vegades.
8: D'acord.
9: L'important és que els investigadors, si l'entenguin i ho tinguin clar, per que sigui així, els han donat 3 milions i mig d'euros per desenvolupar el projecte que es diu Tofuel.
8: Tofuel.
9: Tofuel.
8: O tu.
9: Com intentar...
8: Tu, no?
9: No, però jo...

0: els nostres estimats ramaders i agricultors i el senyor Kimura Miyoshi i tots plegats. Sí, ho gaudirem d'aquest menú fantàstic que sempre ens canta la Dolors i que ja la trobem a faltar una miqueta, la veritat.
1: Bon dia, ben tornats. Bon dia. Com han provat les festes?
0: Bé, bé. Sí, hem descansat poc, però bé.
1: Avui hem preparat una sopa de carbassa i forner.
2: Molt bé.
1: Coliflor rostida amb vinagreta de sommelier i un entrepanet medieval amb formatge blau i botifarra de cuineta recent. I com a plat fort per començar, us podem oferir unes mandonguilles amb sípia. Les mandonguilles les fem a casa, avui amb carn d'escriptor nord-americà.
0: Ah, deu ser
1: també
0: aquest,
1: tenim una rosseta de costella de ballarina i bolets, o bé una fritura de maires amb maionesa de pescadora.
0: Això està bé, eh?
1: Què us ve més de gust?
2: Sí, però a mi em ve de gust les mandonguilles.
0: Tu ets de carn, eh?
2: Sí, no, perdona.
0: Doncs vinga, va.
1: Fantàstic! Ja venen les mandonguilles amb carn d'escriptor nord-americà. Un restaurant caníbal a Berlín.
0: Colman Andrews, què tal? Com està? I benvingut a Barcelona.
3: Gràcies. Molt bé, gràcies.
0: I com porta el jet lag?
3: I don't get jet lag.
4: Mira, no tinc jet lag.
0: Vostè acaba d'arribar, li dic això del jet lag perquè ve de casa seva i casa seva està una mica lluny, gairebé 10.000 quilòmetres de distància d'aquí a Connecticut, als Estats Units. I com de curiós se'ns fa de veritat, senyor Colman Andrews, dir que vostè és un dels màxims experts del món en cuina catalana, sobretot se'ns fa curiós per aquesta distància, eh? Què sent quan nosaltres des d'aquí de Catalunya li diem això?
3: I'm very flattered.
4: Home, em sento molt afalagat, eh? És una gran cosa per mi. Em sento molt afalagat.
3: Sometimes someone from outside.
4: De vegades, una persona de fora pot veure coses de manera diferent en comparació amb una persona que està massa a prop.
3: Because you know in Catalonia,
4: perquè, com tu bé saps, a Catalunya la gent se sent molt orgullosa de les seves tradicions locals i dels seus plats locals. I et podrien dir, home, no, el del poble del costat no ho fa bé. I aleshores, observes o analitzes, per exemple, la polèmica, la controvèrsia sobre el xató. I on es va inventar el xató? Home, això és una gran polèmica que existeix entre Vilanova i la Geltrú i Sitges o d'altres pobles costaners. Mentre que una persona des de fora podria dir, mira, no té cap mena d'importància. Aquesta és la millor versió i això és el que m'agrada.
0: Clar, nosaltres des d'aquí li diem que vostè és un apassionat de la nostra cuina, un gran ambaixador, un estudiós, i ho diem perquè vostè és un reconegut escriptor, editor i crític astronòmic nord-americà, cofundador de la revista Saber, i ha escrit llibres, podríem dir, gairebé essencials, com Catalan Cuisine i Europe's Last Great Culinary Secret, que vol dir el darrer gran secret culinari d'Europa, editat per primera vegada l'any 1988, o també Ferran, que va ser una biografia autoritzada pel mateix Ferran Adrià l'any 2010. De fet, va ser guardonat aquí a casa nostra amb la Creu de Sant Jordi el 2012 i deien literalment per la seva valuosa tasca de reconeixement a l'estranger de la cuina tradicional catalana. Jo suposo, i espero, vaja, que vostè als seus compatriotes nord-americans també els hi explicarà qui som nosaltres o com mengem, no? Com vostè els hi explica la nostra gastronomia? Què els hi diu de nosaltres i com ho reben?
3: Well, it's an interesting question.
4: És una pregunta molt interessant que formules, perquè una de les primeres coses que em va atreure més a la cuina catalana és que utilitza els mateixos ingredients que la gent utilitza a Itàlia o la Provença francesa, és a dir, ingredients típics mediterranis. Totes les verdures, l'all, el marisc, el porc, tot això. Però d'alguna manera també hi havia... El resultat era diferent en comparació al que tenim a Itàlia o a França o a la Provença. El menjar té un gust diferent i això em semblava fascinant. I aquesta és una de les coses que vaig intentar explicar als nord-americans.
3: I
4: jo penso que la tradició catalana

0: de la simplicitat.
1: With some kind of
0: complexity. Combinada amb una mica de complexitat. És a dir, podries dir seny i rauxa, també en el menjar.
1: Nothing is simpler than pa amb tomàquet.
0: Res no hi ha de més senzill que el pa amb tomàquet. Però aleshores tens un plat com, per exemple, el plat tradicional de la Costa Brava, Sniu.
1: Sniu, with 10 different ingredients.
0: Amb 10 ingredients diferents. Amb aus i porc i marisc.
1: Truitetes de bacallà.
0: I truitetes de bacallà. És a dir que
1: es
0: tracta d'un ventall molt i molt ampli el que cobreix la cuina catalana.
2: Sigui com sigui, clar, potser ens hem oblidat la primera pregunta, la primera que hauríem de fer, que és, o sigui, d'on li ve a vostè aquest interès per la cuina catalana? O sigui, quin és el bon dia, el primer bon dia que vostè tasta alguna cosa i diu, uau, no? M'hi he de dedicar a això. Va tenir un ull, com es diu allò, no? Un ull periodístic gairebé, no?
1: I traveled a lot in
0: jo mai no havia viatjat gaire.
1: But had never been to Spain.
0: Well, havia viatjat molt per Itàlia i França, de fet, però mai no havia estat a Espanya.
1: I had lunch in Spain when we
0: I
1: were in Saint-Andalus.
0: I vaig dinar a Espanya quan estava al centre
1: d'Andalus.
0: I vàrem senzillament creuar la frontera a Sant Sebastià i això era tot el que coneixia de la cuina espanyola. I la següent vegada que vaig venir a aquesta part del món, a Europa, havia llegit un llibre sobre els vins d'Espanya, escrit per un autor anglès anomenat Jan Reed. I ell recomanava un indret que aleshores s'anomenava l'Hotel Empordà. Però amb N, Empordan, en castellà.
1: Which he said was the birthplace
0: que ell deia que era el bressol de la nova cuina catalana. I jo vaig pensar, mira, ni tan sols sabia que hi havia una antiga o vella cuina catalana. De manera que el meu següent viatge vàrem decidir creuar la frontera des de França i la meva primera parada va ser a l'Hotel Empordan, amb N. I quan vaig entrar a la sala d'aquell restaurant, hi havia un aroma surant a l'aire que no m'era familiar. I quan vaig seure i vaig començar a menjar algunes coses, segurament vaig preguntar-li a algú. I em vaig adonar aleshores que era aquest aroma únic d'aquesta combinació del sofregit i la picada combinats amb un plat. Hi ha com una mena de fragància dolça i càlida, que és única en la meva experiència per aquest tipus de menjar. Quan aleshores vaig pensar, això és molt interessant, he de saber-ne més.
2: Home, vostè va triar un dels millors llocs al Motel Empordà, eh? Vostè també és l'autor, podríem dir, dins del seu llibre Catalan Cuisine, d'una cosa que ens meravella i que a vegades ens ajuda molt a explicar la cuina catalana arreu del món, que és allò que vostè em va dir The Brown Problem, traduït a la catalana, el problema marró. És a dir, que vostè se'n va adonar, i ho corroborem, que quan posem un al costat de l'altre els plats de la cuina tradicional catalana són marronosos. Fricandó, mandonguilles amb sípia, arròs a la cassola, arrossejat, romesco, no? Continuaríem, eh?
1: Well, when I wrote the book,
0: doncs mira, quan jo vaig escriure el llibre,
1: there was what they call California cuisine.
0: Hi havia el que s'anomenava la cuina californiana, que era molt popular als Estats Units. I era més o menys el final de l'era de la nouvelle cuisine de França. I es tractava de cuines que havien estat fetes per ser atractives. La cuina californiana, per exemple, eren verdures que no es cuinaven, no estaven prou cuits, hi havia molts verds i vermells. De manera que quan vaig començar a provar les receptes pel llibre, vaig pensar, caram, aquestes receptes catalanes no semblen molt atractives, doncs, atesos als estàndards actuals. Però els plats tradicionals, com tu molt bé dius, Paula, doncs, no havien estat fets per ser bonics, eren fets per tenir bon gust. I en un moment donat vaig dir, mira, el marró és el color del gust.
1: I think it's less true today.
0: Penso que això és, no és tan veritat actualment, perquè
1: even the chefs
0: fins i tot els xefs que encara basen la seva cuina en plats tradicionals tenen diferents maneres de presentar aquests plats.
1: So it's less of a problem
0: de manera
1: today,
0: que això és menys un problema actualment.
1: It's only a problem
0: però només és un problema
1: My audience in America,
0: si el meu públic nord-americà, per exemple,
1: looks at the food and says, well,
0: mira el menjar
1: good,
0: i diu això, no té bon aspecte i, per tant, doncs no deu tenir bon gust.
1: Well, the contrary is true.
0: Però és exactament el contrari el que és veritat.
2: Sí, sí, ben vist.
1: And we have, to be fair,
0: i nosaltres, per ser justos, a Nord-Amèrica tenim plats tradicionals que també són molt marrons, eh? El chile con carne, el tombo a Nova Orleans.
2: I són molt saborosos, també. Si li sembla, fem un canvi de terç i parlem dels aranzels, ja que vostè és nord-americà, que s'han imposat des dels Estats Units sobre certs productes europeus i que, per exemple, en el cas de Catalunya, no, afecten l'oli, el vi...
1: I don't know if I can be a little,
0: veure, no
1: can
0: sé,
1: I be a little bit political?
0: Puc ser una miqueta política
2: sí,
0: en els
2: tant,
0: meus comentaris?
2: I tant, i tant.
1: Okay, so our president is not,
0: el nostre
1: is not
0: president
1: very
0: actual
1: smart.
0: No és molt intel·ligent.
1: He brags about being, you know, the highest IQ, but he's
0: creu
1: really,
0: que té el quocient intel·lectual més elevat del món, però no és així.
1: He says things impulsively.
0: Diu coses de manera impulsiva. I no reflexiona ni pensa en quins seran els resultats de les seves decisions. I amb els aranzels, ell contínuament diu que els aranzels són pagats pels pobles que produeixen aquests béns, la qual cosa és totalment fals. Els aranzels són pagats pels importadors, per les persones que porten els productes als Estats Units i, doncs, senzillament, transfereixen el cost al client final en la major part dels casos, a menys que vulguin reduir els seus marges de benefici.
1: And if you read what has been done about el que s'està fent
0: en relació als aranzels, això canvia gairebé cada dia. El 30% ara, no, ara jo no, ara és el 15%, no, ara serà un altre percentatge, ara he arribat a un acord comercial.
1: I
0: no penso que ningú veritablement sap quina és la situació dels aranzels.
1: Olive oil and wine.
0: L'oli d'oliva i el vi
1: have a market in many, many
0: tenen
1: countries.
0: Un mercat gran en molts països.
1: Scotch whiskey.
0: I el whisky escocès d'alta qualitat.
1: America is, I don't know,
0: els Estats Units
1: 60 or 80% of their market.
0: És els Estats Units són el 60-80% del seu mercat. I si aquests preus pugen, doncs matarà aquest sector, matarà la indústria de producció de whisky. Però hem d'esperar i veure què succeeix. Amb els productes catalans, per exemple, i amb d'altres productes provenients d'Espanya o d'Itàlia.
2: En tot cas, vostè ha dit que el seu president, el senyor Donald Trump, no és molt intel·ligent, però diguéssim, ell s'hi posa, fa polítiques alimentàries o li consta que vol canviar coses del sistema alimentari? És un tema que li interessa?
1: He doesn't care about it.
0: No,
1: he doesn't
0: know. No, importa un raba, no, ni el coneix.
1: He doesn't know anything about it.
0: Ni sap
1: no,
0: res
1: I,
0: al respecte.
1: I think RFK Jr., Robert Kennedy Jr.,
0: Robert Kennedy Jr.,
1: who is the head now
0: que
1: of the
0: actualment
1: Department
0: és el cap del Departament
1: of, I think it's Health and Human Services.
0: De Salut i Serveis Humans, o una cosa així.
1: I won't even say what he
0: mira, no, ni tan sols utilitzaré l'adjectiu per descriure'l.
1: Però
0: el que sí fa,
1: with,
0: i amb la qual cosa la gent està d'acord, és que vol doncs treure tants colors i gustos artificials del menjar,
1: you know,
0: com sigui possible. Ell vol que els aliments siguin produïts comercialment per ser més saludables, la qual cosa està molt bé.
2: Bueno.
0: Malauradament, alhora, és un negacionista i no és antivacunes, no diu, no t'has de vacunar contra la verola, per exemple.
1: But I don't think the president himself
0: doesn't. Però jo no penso, a veure, el president mateix no pensa en el menjar. Ell està satisfet menjar doncs una hamburguesa i un bistec ben fet.
1: Unless there's a major donor.
0: A menys que hi hagi un gran donant que vulgui que es faci alguna cosa, aleshores potser canviarà d'idea, però
1: I think in fact I think in the America today.
0: Penso que als Estats Units actualment
1: so many people hi ha
0: tantes persones preocupades i molestes per la situació que potser fins a un cert punt s'aixopluguen i es refugien amb la cuina o amb un restaurant on es fa una cuina especial, potser, no ho sé.
2: Vam d'anar acabant, continuaríem, però gairebé se'ns acaba el temps, però vostè és dels que compra coses, no sé, d'aliments que li agraden i se'ls posa a la maleta, s'emportarà coses de camí a casa als Estats Units?
1: The only reason I probably will, in fact,
0: probablement
1: I'm going,
0: ho faré,
1: De fet, to the Mercat de Sant Antoni tomorrow morning.
0: Aniré al Mercat de Sant Antoni demà al matí.
1: I always, I mean, certainly I'll buy pinyons.
0: Certament compraré pinyons.
1: Some cheese,
0: formatge.
1: When I was here
0: quan vaig estar aquí fa poques setmanes, vaig comprar moltíssim arròs.
2: Arròs? Del Delta de l'Ebre, de l'Empordà, d'on?
0: M'agrada moltíssim l'arròs
1: de
0: l'Empordà, de Pals.
1: I didn't from the Delta de l'Ebre,
0: però
1: from
0: del Delta de l'Ebre, també,
1: And there's a variety
0: i també hi ha una varietat
1: that I had in Dénia,
0: que vaig tastar a Dénia,
1: which is was almost disappeared,
0: que estava gairebé havia desaparegut i que està tornant, i no és l'arròs bomba,
1: it's bonbon,
0: és l'arròs bombó.
2: Ostres.
1: Bom, and it's very small.
0: I és molt petitet, aquest arròs, i molt bo.
1: Probably I probably won't bring oil or wine,
0: no portaré ni oli ni vi, perquè fins ara encara els puc comprar als Estats Units.
1: I'm not supposed to do this,
0: i
1: but
0: no se suposa que ho hagi de fer, season, però degut a que és la temporada, potser compraré alguns ceps.
2: Molt bé. Bolets.
0: Rossinyols. I doncs, mira, se'ls portaré una miqueta de contraband, perquè no se suposa que ho pugui fer. Però això és tot.
1: I always bring something home.
0: Però sempre em porto
2: els
0: regals a casa.
2: Molt bé, molt bé. Me l'imagino menjant-s'ho i pensant en nosaltres una mica. No sé quin és el seu plat català preferit de tots. Difícil.
1: Pa amb tomàquet.
2: Pa amb tomàquet. Molt bé, molt bé. Amb anxoves.
1: A l'escala.
0: Anxoves a l'escala.
2: Boníssim. Senyor Colman Andrews, de veritat, moltíssimes gràcies per guardar-se un forat en la seva agenda i atendre el restaurant Caníbal Colman Andrews, reconegut com el màxim expert en gastronomia catalana fora de les nostres fronteres, escriptor de diversos llibres sobre nosaltres, sobre la nostra gastronomia, editor, crític gastronòmic i Creu de Sant Jordi el 2012, i des de fa uns dies també Premi Josep Mercader per la seva tasca de difusió sobre la nostra cuina. Un plaer escoltar-lo, la veritat. Moltes gràcies.
1: Gràcies.
2: I també gràcies a John Derrazzi, que ha sigut el nostre traductor simultani, per la seva efusivitat. Sempre és un gust escoltar el John traduint. Gran feina.
0: Gràcies a
2: John.
0: Vosaltres.
2: I a Martí Cuní, el nostre tècnic d'exteriors, que ha estat aquí gravant tot això. Bon viatge a Colman.
1: Gràcies.
2: I si torna a Catalunya, doncs l'acompanyem a comprar coses al mercat o el que calgui.
1: Sí, okay.
2: Un plaer.
1: Gràcies.

0: Un restaurant caníbal a Berlín. Obre els diumenges d'una a dues del migdia a Catalunya Ràdio. Amb Paula Molés. La resta de dies tancat per descans del personal.
1: No cal anar a l'altra punta del món per trobar una gastronomia que fa emocionar, ni travessar oceans per descobrir plats amb ànima, ni visitar diversos continents per viure una cuina amb caràcter. Perquè el millor ho tenim més a prop del que ens pensem. Aquest estiu t'espera un viatge que t'obrirà la gana.
2: Joc de cartes estiu. Dimecres a la nit, nova temporada a TV3 i a la plataforma 3Cat.
3: Fa calor i el sol brilla a dalt del cel. El Mic i en 5 segons van a l'hort i allà viuran una petita gran aventura. No et perdis el llibre del Mic, El tresor de l'estiu, a la venda als punts habituals.
4: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
5: Una de les 10 candidates és... Moriel Branch, de Fetus.
6: En Joan va baixar la fonda...
5: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
4: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
0: Restaurants cars, hi ha restaurants barats, hi ha el restaurant caníbal que costa un ronyó. Un restaurant caníbal a Berlín, amb Paula Molés a Catalunya Ràdio.

0: El pa, pa. I el vi, vi. Amb Daniel Jordà i Ferran Centelles.
1: I Daniel Jordà i Ferran Centelles, benvinguts de nou al restaurant Caníbal. Com esteu? Molt bon any.
2: Molt bé.
3: Amb moltes ganes, moltes ganes de fer una mica de caníbal.
1: I tant. Encara es pot desitjar bon any, eh? Això fins al febrer o així encara ho allargarem. A tot bé, han provat les festes, sí? Us veig bé, sí?
2: Sí, sí. Hem sobreviscut, hem sobreviscut.
1: Molt bé. Ah, doncs de seguida entrarem en el món líquid. Avui primer anem al pa i després el farem baixar una mica, perquè a més amb el pa que tenim necessitem fer-lo baixar. Anirem al món líquid amb el nostre sommelier Ferran Centelles, però abans entrem allò al forn d'en Daniel Jordà, ja ho sabeu, el nostre forner de capçalera, també el trobareu, òbviament, el seu forn a Panes Creativos, a la capital catalana, i has detectat, diguéssim, un fenomen que es repeteix cada any després de festes, que és allò que podríem dir a la gent, dirà, home, què esteu dient? És l'anomenada Operació Bikini dels forns, no?
2: Sí, sí, sí, sí.
1: I això vol dir que la gent, després d'aquests excessos de Nadal, torna al forn, òbviament, a comprar el seu pa, però el demana integral.
2: Integral.
1: A veure, per què? Explica'ns-ho, això.
2: Bueno, és com la tornada al gimnàs, no? Mm-hmm. Aquestes bones intencions que tothom té per Cap d'Any, per Any Nou. Llavors, una sèrie vida més saludable, i això passa pels pans integrals. Llavors és la pregunta, bueno, hi ha l'horitzó, hi ha l'estiu, no? O Setmana Santa, estiu, i llavors l'Operació Bikini, i venga, no? I és el típic de cada any. Llavors ens preparem per fer bons pans integrals, perquè la gent que no està tan habituada s'enganxi al pa integral, no?
1: Sí, nosaltres sempre l'hem reivindicat, el pa integral, ara explicarem per què i quines són les seves virtuts, però clar, també deixem clar que és un mite, és a dir, que el pa blanc engreixa més que el pa integral, no, és del tot cert.
2: No engreixa, engreixen igual, però sí que el pa integral és més saciant, i llavors pots estar sense menjar o sense picar durant més hores. Pujo un cotxe

0: tu, Ferran Centelles, ets de l'equip a Integral, sempre, o no?
1: Jo, és que em sap molt de greu confessar.
0: Què?
1: Tinc celiaquia mental.
0: Què vols dir, celiaquia mental? Que no t'agrada el pa, no menges pa.
1: És una malaltia que de vegades em dona... No dura tot l'any,
0: Però només unes èpoques.
1: Sí, hi ha unes èpoques de l'any que em torno celíac mental i llavors...
0: Doctor, què em passa?
1: Sí,
0: I què li passa a vostè?
1: Diu que està malament del cap. Vostè mengi tranquil i no s'atabali.
0: Sí. T'has vist quin goig que tens aquí.
1: Amb aquesta cosa tan bonica, és el millor antídot per la meva celiaquia mental.
0: Ai, tant, perquè el Daniel ens ha portat tres pans diferents, que són pans integrals, però comencem pel principi, va. Diferència entre el pa blanc i el pa integral és bàsicament la farina. Daniel, ara tu ens expliques de la qual partim.
2: Diguéssim que hi ha diversos tipus de farina a partir del blat, depenent del tipus d'extracció que tenen. Una farina blanca normal seria una extracció d'un 73%. Vull dir que de 100 quilos de blat ens treuen uns 25 quilos de coses que té,
0: de coses que té el gra.
2: Que té el gra. Llavors, molt seria el segonet, molt seria part de l'almidó i també, sobretot,
0: el germen,
2: que és com si al pernil li traguessin lo blanc. Perquè seria la proteïna que hi ha a la farina la porta el germen. Llavors, a partir d'un 80%, d'extracció, ja seria semi-integral. Mm-hmm. Aquest és el gran invent d'aquests últims anys, la farina semi-integral, que t'aporta sabor i no et dona un color tan intens ni uns pans tan adapaïts, no? Mm-hmm. No seria tant. Però el que ha anat més bé pels pans integrals ha sigut la nova llei del pa.
0: Mm-hmm. Expliquem-ho, això, interessant.
2: La nova llei del pa diu que un pa integral es considera quan està fet al 100%. De farina integral.
1: O sigui, que no s'ha tocat. Al 100%.
2: La llei antiga, la indústria, podia dir que un producte era integral només amb un 5% de farina integral.
1: No, diguis.
0: Imagina't.
2: Llavors, molta bolleria industrial integral només tenia un 5% de llavors.
1: He estat enganyat molts anys.
2: Molts anys.
1: Sí, amb aquesta llei.
0: Ara
1: molts anys
0: tens
1: enganyat.
0: Motius per ser celíac, llavors.
2: Aleshores, amb aquesta nova llei, què ha passat? Que, clar, un pa integral al 100% és molt atapeït. Normalment la gent comença amb molta força, jo el vull contra més integral millor, però, clar, són pans que costen fins i tot de fer, que es formi el gluten, no? Actualment, tu pots fer un pa integral, però has de dir la quantitat de farina integral que té.
0: Llavors, el percentatge,
2: pa integral,
0: no?
2: El 50%, el 60%, el 70%, el 80% o el 100%. Llavors, això està bé perquè així saps, el client té clar el que està menjant.
0: I ens hem deixat, ara pensava Daniel, una cosa important, quan dèiem això de refinar, és a dir, la gent pot pensar, quan estem refinant un gra, imaginem un gra de blat, quan l'estem refinant, què és el que li estem traient i què perdem pel camí, no? És important dir-ho, això, també.
2: Pel camí perdem
0: molt,
2: Molt. Perdem, sobretot, la part aquesta de la proteïna, que no m'ha surt mai el nom, el germen.
0: És a dir, un gra de blat, tenim l'interior, que si ens poséssim tècnic seria l'endospermo, després tenim el segó, que es diu, i el germen. Llavors, quan la refinem, que la fem blanca, clar, ens quedem només amb la part de dins, és a dir, traiem el sabó, traiem el germen...
2: Que és la part més blanca, no?
0: Exacte.
2: Tot el color que ens dona color, diguéssim, és la part exterior de el que és el segonet, no? I la cascarilla i tot això. Al final, hi ha tres o quatre... es passen per tres o quatre filtres abans d'arribar a dintre.
0: Amb això que dèiem de treure, no? De treure totes aquestes coses, el segó, el germen, clar, no només traiem color, val a dir, sinó que traiem part dels nutrients del cereal, traiem minerals essencials, la fibra, importantíssima, i vitamines.
2: Perdem la batalla del sabor, no? Que és com si al pernil li traguéssim lo blanc, que ja ho he dit abans, no? I clar, hi ha gent que no li agrada lo blanc del pernil, però realment ve tot junt, no?
0: Els teus desitjos són ordres. Daniel Jorda, a veure, no, perquè ara estem aquí amb que, mira, fem aquesta operació biquini i que la gent comença a demanar pa integral, però la teva família, el forn de la teva família, déu-n'hi-do la història digna d'explicar que té sobre el pa blanc i el pa negre, perquè el pa negre, històricament, no ha estat associat precisament a una cosa...
2: Parlaven dels pans negres i, clar, pensem fa molts anys, no? De fet, l'any que ve el Fort dels meus pares farà 100 anys. I evidentment abans era molt difícil vendre pa integral perquè la gent venia d'haver passat gana a la guerra. Quan arribava blat, si arribava un molí, el que no feien era fer farina blanca. Era directament, tot valia per fer pa. Llavors era tot pa integral. Que vist amb els ulls d'avui, a vegades a la gent gran que diu, oh, és que jo comí mucho pan en la guerra i tal, tots els diuen, pues que bé, no? Perquè era un pa que tenia
0: més
2: proteïnes, molts nutrients, vull dir que encara t'hagués anat pitjor menjar un pa blanc. Mm-hmm. Amb la migració, el meu barri, un barri migratori fins i tot avui, aleshores venia molta gent de pobles on el pa no era el pa blanc que havia a Barcelona, no? Mm-hmm. Llavors, a la sèrie, llavors que era gent que veia el pa blanc i era com canviar de categoria, no? Com anar a la gran ciutat i menjar un pa blanc, no?
0: I d'aquí la relació amb Heidi.
2: I d'aquí la relació amb Heidi. La Heidi està visquent als Alps amb el seu avi, que segurament faria un pa negre amb el poc blat que haurien allà, sobretot, i segurament de sègol, no? A les muntanyes i tal. I llavors, diguéssim que la porten a treballar a cuidar a la noia aquesta que va a la cadira de rodes.
0: Sí, i no sé com va ser.
2: La Clara. I aleshores, clar, ja hi ha uns panets de Viena, que, clar, és a la ciutat de Viena, on va...
3: La llegenda explica que en el forn del Daniel, les dependentes i dependents anaven vestits de Heidi.
0: Vestits
2: de tirolesos.
3: De tirolesos.
0: Com uns suïssos, qualsevol, clar que sí. Fantàstic, Daniel Jordà. Ara el tastarem, aquest pa, perquè tant parlar no hem tingut temps. Panes creativos. Tot seguit, el torn de Ferran Centelles, però abans el nostre estimat Salvador García Arbós, que ara que som encara allò que es diu païn els àpats de Nadal, no sé jo si haurà vist avui a molta gent a la sala del restaurant. Va, qui has vist avui, Salvador?
4: He vist poca gent, i la poca gent que corre demana amanida, aigues, sucs detox i infusions. Aquesta setmana, amb prou feines, no s'ho pas vist ningú lloc. Uns perquè estan cansats de treballar, els altres de veure gent. Els de més enllà se'ls veu farts de menjar de tot, massa de tot a fora de casa. Uns, de més a prop, estan tips de gastar i han d'estalviar. En sé que ja s'ensumen una nova crisi i recomanen prudència en tot. En conec molts que el seu problema és de primer món i volen posar-se en forma. Desitgen refer la salut i el cos. Han passat dels excessos nadalencs a una quarantena laica, que ni els monjos eremites ni els 40 dies al desert de què parlen els evangelis. S'han proposat passar-se el mes de gener pasturant. Faran el veganer, o com diuen els anglesos, veganery. I tot plegat marinat amb l'abstinència absoluta de vi i de res que s'hi assembli. El gener sec, o dry January. Imagino que el veganer és el propòsit més factible i assequible de tots els propòsits que es fan durant el cicle de l'any que finalitza el gener. Bueno, o 2 de febrer. Voleu que us digui una cosa? Penseu que tenir principis sòlids és molt millor, però molt millor que tenir propòsits, perquè al final no acabem res.

0: I ja estem ambientats, jo trobo, a part d'una la benvinguda Ferran Centelles, sommelier històric del Bulli i responsable de begudes del Bulli Foundation i, per tant, la persona darrere del Sapiens del vi, i a la taula encara Daniel Jordà, el nostre forner, escoltant amb atenció,
1: A veure què diu.
0: I avui, mira, avui farem també una cosa una mica especial, Ferran, perquè dirigim la nostra mirada a una efemèride, ja que la setmana vinent, concretament el 17 de gener, farà 106 anys que va entrar, diguéssim, en vigor, en aplicació, la Llei Seca. Una normativa que durant més d'una dècada, això va ser 1920 fins al 1933, va prohibir la fabricació, la venda, la distribució de begudes alcohòliques als Estats Units. I tot això et remet, per això ara sona aquesta banda sonora fantàstica, a una pel·li, que és Els Intocables de Lionel Ness, 1987,
2: 89,
0: diria, 89, sí. 89, dius tu? Pot ser.
2: Bueno, 87 pot ser, no ho sé, sí.
0: Jo aquí tinc 87, vale, però tot pot ser. Sí, sí, Brian De Palma la dirigia.
2: Quina gran pel·lícula, eh?
0: Sí, eh? Sí, no? Sí. I com és que hi has pensat, a veure?
2: Bé, perquè tothom, quan pensa en la Llei Seca, no?, i en aquest principi del segle XX, doncs ens ve al cap aquesta pel·lícula, una pel·lícula on sortia Kevin Costner fent de policia incorruptible, que era l'Elion Nest, el Robert De Niro fent del Capone, de gàngster elegant, bars clandestins, trets, maletins, corrupció, Andy Garcia i Sean Connery guapíssims, que surten allà joves i preciosos, i encara que sigui la pel·lícula potser una exageració de Hollywood, ens explica molt bé el que va passar en aquella època, no?, i com una prohibició, o el que va ser la prohibició, va construir un món paral·lel, un món paral·lel que tenim a l'imaginari, sobretot amb aquesta pel·lícula molt recomanable.
0: I tant. Mira, va, escoltem a Elliot Ness, va.
3: Els he de dir una altra cosa. Ja sé que molts de vostès veuen. El que hagin fet fins avui no és cosa meva. Però ara hem de ser purs i vull que això s'acabi. No és qüestió de si l'alcohol fa mal o no. Potser sí que no en fa, però va en contra de la llei, senyors. I si hem de fer complir la llei, hem de predicar amb l'exemple.
2: Bestial, no?
0: Sí, sí, ja ens hem posat en situació.
2: Quin gran fragment.
0: Jo he descobert amb tu que tot això es diuen, no?, lleis de temprança.
2: Sí, de fet ha sigut el català correcte, perquè jo era una paraula que sabia en castellà, la dic molt, templanza, i llavors no sabia com es deia en català, ho vaig buscar, i és temprança.
0: Sí, lleis de temprança.
2: De temprança, sí. Que són lleis que apareixen quan l'alcohol passa de ser un tema privat, o sigui, tu veus a casa, veus al bar, a ser un problema públic, de salut, de pobresa, de violència, d'ordre social, i llavors en aquest moment que l'alcohol és un problema, o cadascú fa el que vol, no?, a casa, quan passa a ser un problema públic, és quan comencen aquestes lleis de temprança, que se li diuen, i sobretot apareixen a partir del segle XIX, quan ve la industrialització i quan cada cop més se necessita un ordre, no?, i tot això fa que neixin aquestes lleis que intenten regular l'abús d'alcohol.
0: La Primera Guerra Mundial, diguéssim, ho canvia tot, no?, una mica.
2: Exacte, la Primera Guerra Mundial, quan es buscava aquesta eficiència nacional, si se li pot dir d'alguna manera, on l'Estat volia productivitat, volia disciplina, volia un rendiment col·lectiu, és quan es fan aquestes lleis, ja que ja hi havien hagut algunes, lleis de temprança sempre n'hi han hagut, històricament, inclús al segle XIX ja tenim unes primeres lleis que intenten, no a nivell nacional, però sí que a nivell estatal, de protegir el consum, no?, o d'intentar evitar un consum massiu d'alcohol, però sí, és la Primera Guerra Mundial, i volguent tenir un país ordenat amb unes prioritats bèl·liques, en aquest cas, on neixen aquestes lleis.
0: És a dir, aquella idea, no?, que l'alcohol pot passar, podríem dir, d'un dia per un altre, de ser un costum a ser gairebé un assumpte d'estat, eh? I es coneixen, diguéssim, com tres fites, que sovint es confonen, i ara intentarem posar llum, esperem, Ferran, confiem en tu, que és la llei Maine, la via britànica i la Volstead. A veure, ens ho expliques, això, les diferències i quines són?
2: Sí, sobretot per aquesta idea, i a més venen cronològiques,
0: ja.
2: I perquè no ens pensem que del matí a la tarda Estats Units va dir, pues, s'acaba, no, sinó si va ser un procés que va començar el 1846 i que amb una primera llei que en aquest cas era estatal, que es coneix com la llei de Maine, que prohibia la venda de begudes intoxicants.
0: Així ho deia, intoxicants.
2: Sí, i va passar la beguda intoxicant de ser algo o quelcom que era immoral a ser quelcom que era il·legal,
0: ja.
2: No? Que és un gran canvi, no? Que abans sent que s'havia intentat explicar, no? o intentar vendre les lleis antialcohol o les protolleis antialcohol com algo immoral, però no, a partir del 1846 passa a ser il·legal i, per tant, perseguit a l'estat de Maine, als Estats Units. Una altra llei, o el Regne Unit, que també tenia molts problemes en aquest sentit de salut pública amb l'alcohol, va fer una llei també que li deien el veto local, el local veto, a través d'una organització que es deia United Kingdom Alliance, que va també fer alguna prohibició, però que deixava a cada zona escollir quin nivell de prohibició. Llavors hi havia com unes zones on es prohibia l'alcohol i altres on no. I llavors tot això, sí, dona cabuda a aquesta llei Volstead, no sé si mai si ho pronuncio bé.
0: Volstead, sí. Sona bé.
2: Vale.
0: Sí.
2: I atenció, us he portat la llei perquè he fet recerca i jo volia buscar aquesta llei i la teniu aquí, en aquest document, acto d'octubre 28 de 1919, el acto Volstead, on clarament s'explica el que és una beguda intoxicant, com li cal.
0: Ja,
2: sí?
0: Ja,
2: o sigui,
0: ja, ja.
2: Diuen cervesa, vi, licors, tot això és intoxicant, i per tant queda prohibit tot allò que contingui més de 0,5% d'alcohol. O sigui, 0,5.
0: Si no només licors,
2: No,
0: sinó tot. Perquè 0,5.
2: Tot. 0,5 és res. 0,5 és una kombucha.
0: Exacte. I amb la llei Volstead a la mà, literalment, Ferran, la llei seca, ja ho hem dit.
2: Perdona, és que sóc un fric, però m'ha fet molta il·lusió trobar aquesta llei.
0: No, estem amb tu.
2: Amb el meu cap, perquè mira que n'he parlat vegades.
0: Sí. I gràcies a aquest programa, a la recerca que has fet.
2: Al·lucinant.
0: Ai, la gran pregunta potser seria, Ferran, si això va funcionar o no va funcionar.
2: Va funcionar la llei,
0: sí.
2: La llei seca. A l'imaginari està que va ser un fracàs, perquè com veiem la pel·li d'Eloy Ness, veiem els gàngsters, veiem tothom bevent el naixement dels Speak Easy, no? Que van ser aquells locals on semblava un local on no se servia alcohol, però hi havia una porta amagada, una porta per darrere, i a baix un sòtano on la gent es feia els holgorios i les festes. Pot ser que l'imaginari de moltes persones la llei no va funcionar, però no, jo no ho veig tant així, perquè si veiem els números, sabem que als Estats Units al 1916 hi havia 1.300 cerveseries i 10 anys després no quedava cap cerveseria legal. O sigui, no es feia cervesa als Estats Units. I que els cellers van passar de 318 al 1914 a només 27 al 1925.
0: Home, les xifres...
2: Sí, i evidentment es va muntar un món paral·lel, un món de contraband, amb els problemes socials que això va portar i que en parlem si voleu, però sí.
0: Clar, el mercat legal l'elimines, n'apareix un d'il·legal.
2: Exacte.
0: I el crim està per allà,
2: El crim, la corrupció, no? La distribució, les rutes, els camions, els suborns que es paguen. I clar, imagina't, tu tens un espiquisi, no?
0: Sí.
2: I es munta una baralla, una trifulca allà, i aquí truques. No pots trucar a la policia, no? Perquè estàs fent quelcom que és il·legal. Llavors neixen les bandes organitzades, la protecció, no? Criminal, que tens que pagar part, i es munta tot aquest imaginari dels intocables de Eloy Ness. No?
0: Ferran Centelles, moltes gràcies, de veritat, per aquesta classe magistral sobre la llei seca.
2: M'ho he passat molt bé. Ha sigut un gran moment de la setmana.
0: Sobretot trobar la llei seca.
2: Sí, perquè...
0: Trobar-la.
2: No, amb un document preciós.
0: Que bé. I Daniel Jordà, moltes gràcies. Benvinguda sigui la teva normalitat, sobretot, i la teva rutina. Gràcies. Que continuïs fent pa, i només pa,
1: només
0: ja s'ha acabat.
1: Sí, sí, sí.
0: Si us plau, i ens ha quedat l'estudi amb aquest flaire de bon pa, de bon pa. O sigui que gràcies.
2: A mi se m'ha acabat de ser l'equilla mental. Ja.
0: Exacte. Mira, a l'especialitat d'avui, que ja ho sabeu que sempre acabem amb una especialitat, també hi ha pa avui, eh?
1: Sí,
0: sí, sí, la cosa va d'entrepans, perquè avui ens fixem en un local, allò acabat d'inaugurar, que exemplifica, no sé si ho sabeu, últimament en parlem molt d'això, no? Aquesta posada en valor de les xarcuteries, dels embotits de qualitat, i això és el que fan al PAM, que és una xarcuteria on també podem menjar entrepans, en aquest cas entrepans de forquilla, que diuen ells, i que es troba a l'Eixample de la capital catalana, al capdavant, al cuiner televisiu, coneguts per tots, el Marc Ribas, i ens parla d'aquest, ell diu, és el seu entrepà estrella, que és un entrepà medieval. És a dir, hi ha pa, i els ingredients, doncs ara ens els descobrirà, si us sembla, l'escoltem.
2: Mentre no porti tomàquet?
0: No, segur que no, això segur que no. Adeu, adeu, Ferran, Daniel, adeu, una abraçada.
1: Adéu-siau.
4: L'última novetat de PAM és el medieval. El medieval és un entrepà planxat, per tant és calent, i va amb la botifarra medieval, que per això té aquest nom, que recuperen en Pol i en Fermí Coromines de la Garrotxa, que és meravellosa. Després un formatge que és un blau molt suau, que es diu Lluna Bruna, de la formatgeria L'Abadesa, que la Judit fa a la Seu d'Urgell. Després la pruna confitada que fa Antoni a l'Empordà, que està confitada amb garnatxa, un sofregit fantàstic que fem nosaltres, i aquest pa de coca, que és un pa de coca de forner, que fa en Manel del Suca. Tot això ens ho porten, nosaltres ho treballem, ho planxem, i és aquest medieval.
0: I fins aquí el caníbal d'avui. Moltes gràcies per venir i us esperem diumenge vinent, a la mateixa hora, a la 1 del migdia. Canviarem el menú, però a la cuina serem els mateixos. Isma, Albert Castellví, Sílvia Andrés, Sílvia Comet, Gerard Jubany i una servidora, Paula Molés.
5: I em vaig adonar aleshores que era aquest aroma únic d'aquesta combinació del sofregit i la picada. Hi ha com una mena de fragància dolça i càlida, que és única en la meva experiència.

0: Catalunya Ràdio.
1: Els incendis de Madrid i Àvila continuen cremant descontrolats. De fet, ara mateix estan desmuntant el centre de coordinació unificat per la proximitat del foc. Bon dia, són les dues.
0: Catalunya migdia. Edita i presenta Eva Compte.
1: Uns incendis que han cremat 24.000 hectàrees i que ja es tracten com un sol foc. Pedro Sánchez, president espanyol.
2: Passen a ser ja un único incendio y, por tanto, a contar con un sistema unificado operativo de respuesta.
1: Hi ha 80.000 evacuats i confinats. I ara s'hi ha afegit un incendi també a Castelló. És el segon, en el mateix dia, a la vall d'Uixó. Mentrestant, a França, els focs que afecten les regions de la Gironda i les Landes ja han obligat a evacuar 200.000 persones.
3: I on va continuar a treballar surtout sur la lisière du feu, se preparer...
1: El ministre de l'Interior francès, Laurent Núñez, que alerta que la lluita contra el foc serà llarga i complicada, diu. I a Catalunya, mentrestant, es manté el risc extrem d'incendi en prop de 200 municipis. A més dels focs, avui també us explicarem al Catalunya Migdia que un operari ha mort aquesta matinada mentre feia tasques de manteniment a la línia ferroviària a Sant Mori, a l'Alt Empordà. L'home de 66 anys i veí de Breda ha patit una descàrrega elèctrica mentre treballava a la catenària. Del món, avui tenim la mirada posada a l'Índia, on ha dimitit el ministre d'Educació per la pressió de l'anomenat moviment juvenil de les Paneroles, que protesta per la filtració d'exàmens oficials. I atenció també a aquesta notícia. A Lleida hi ha un afortunat o afortunada que s'ha endut 71 milions d'euros de l'Eurojackpot. És el premi més gran que l'ONCE ha donat mai fins ara a l'estat espanyol. I de la cultura, avui música, perquè és un cap de setmana farcit de concerts.

0: Sabrem qui són tots aquests artistes quan faltin uns 8 minuts per arribar a 2:15. I en esports, fan en Sergi Ripoll, quan faltin 5 minuts per arribar a 2:15, què us explicarem?
1: Estarem pendents de la 20a penúltima etapa del Tour de França, en final un altre cop a l'Abdués. Parlarem dels amistosos que han jugat avui l'Espanyol, el Sabadell i el Girona, i del que va jugar ahir el Barça.
0: I connectem ara amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, alguna incidència destacada a aquesta hora? Bon dia.
2: Bon dia, Eva. Els punts de retencions més importants els trobem a la C32, a Cabrera de Mar, en sentit nord, a la C65 i C35, a Llagostera, cap a la Vall d'Aro, i a la B20, Santa Coloma de Gramenet, cap al Nus de la Trinitat. Afegim que els trens de la línia R3 han suspès la circulació a causa d'una incidència a la infraestructura derivada dels treballs que s'hi fan. S'ha establert servei per carretera entre Fabra i Puig fins a Puigcerdà, la Tor de Querol. Fins aquí la informació viària.
0: I tot això pendents avui de les pluges. Aquesta tarda s'ha activat la fase d'emergència, de prealerta del Pla Inuncat per les pluges que hi pot haver aquesta tarda, sobretot a la zona del Pirineu català.
3: Catalunya migdia, amb Eva Compte.
0: Les 2:04. Els bombers miren d'aprofitar la treva que ofereix el vent per avançar en les tasques d'extinció de l'incendi que crema a Madrid i a Àvila i que ja combaten com un de sol. De moment, hi ha més de 53.000 persones evacuades i més de 25.000 hectàrees cremades. Aquest matí, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que la prioritat és salvar vides i els nuclis de població davant una situació que continua sent complexa i ha reiterat la necessitat de crear un pacte d'estat contra l'emergència climàtica. Anem a les proximitats del centre de comandament perquè ja han desallotjat els periodistes que estan cobrint aquest foc. Allà hi tenim l'Alba Gil. Bon dia.
4: Molt bon dia, Eva. La situació és extremadament complexa, però la millora en les condicions meteorològiques obre una finestra d'oportunitat aquest cap de setmana. És l'expressió que més hem sentit en el centre de comandament per referir-se a la baixada de la temperatura, l'augment de la humitat i el vent que bufa amb menys intensitat. Tot i això, s'esperen hores complicades amb ràfegues que tornarien a arribar a entre 30 i 60 km per hora i que podria complicar les tasques d'extinció. Sentim Pedro Sánchez.
5: Agilidad, por supuesto, coordinación y eficacia. Eficacia en la respuesta. Es verdad que ahora mismo tenemos una ventana de oportunidad durante este fin de semana luchar contra el incendio y, por tanto, para proteger vidas, para proteger núcleos poblacionales y, en definitiva, poder controlar en la medida de nuestras posibilidades este gravísimo incendio.
4: Des de Cenicientos, el president espanyol ha insistit que la prioritat és salvar vides i ja són més de 50.000 les persones evacuades o confinades per unes flames que han devorat milers d'hectàrees. De fet, en el que portem d'any s'han cremat 130.000, per sobre de la mitjana de l'última dècada. Per això Sánchez ha volgut recuperar la proposta del Pacte d'Estat contra l'emergència climàtica que va llançar l'any passat i que va quedar en paper mullat. Un Sánchez que, per cert, ha coincidit al centre de comandament amb Isabel Díaz Ayuso, que amb un discurs més catastrofista deia això.
6: Se ha creado una especie de propia atmósfera entre los incendios que ya se comportan como uno solo. Al ser solo uno, toda esta zona está creando al final una especie de condición atmosférica especial, cambiando la meteorología y por eso esta situación totalmente inédita, nunca vista, nos lleva a temernos situaciones mucho peores en las próximas horas.
0: I des del Vietnam, el president Salvador Illa també ha ofert recursos de la Generalitat en el combat contra aquest incendi.
4: Sí, des de Vietnam, Illa ha confirmat que la Generalitat ja ha enviat recursos i personal dels bombers especialitzats, entre els quals hi ha Marc Castellnou, un dels principals experts mundials en el combat d'incendis forestals.
7: Com vostès saben, hem enviat personal tècnic, especialista en extinció d'incendis, dels bombers de Catalunya, per ajudar. No estem a disposició, però sobretot un missatge d'ànim i de solidaritat.
4: El president també ha enviat un missatge de suport i solidaritat a Ayuso i als desallotjats per aquests incendis.
0: Gràcies, Alba. I al municipi de la Vall d'Uixó, a Castelló, un incendi de vegetació que havia començat fa un parell d'hores ara ha arribat cap a la zona forestal i crema amb intensitat. Els bombers hi treballen amb 7 mitjans aeris i més d'una vintena de dotacions terrestres. Segons els bombers, ara mateix, l'evolució del foc és negativa. I a França, la situació també és molt complicada. A prop de 200.000 persones les han evacuades dels departaments de la Gironda i de les Landes. Això és el sud-oest del país. La majoria de municipis desallotjats són pròxims a Bordeus, on més de 6.000 persones estan refugiades. En el que portem d'any, ja s'han cremat a França 98.000 hectàrees de bosc, una xifra històrica, segons ha assegurat el ministre de l'Interior. Anem cap a França, la nostra corresponsal, Isabel Galí, bon dia.
8: Bon dia. De les 33.000 hectàrees cremades al sud-est de França, són gairebé 20.000 les que pertanyen al bosc de les Landes. Una vasta extensió de pinastres que es van plantar sobre la sorra de les dunes al segle XIX i que s'estén entre aquest departament i el de la Gironda. Les pluges intenses d'aquest hivern, combinades amb la sequera també intensa d'aquesta primavera, han deixat molta vegetació nova seca. Una combinació similar a la dels incendis de Califòrnia. Tot plegat, afegit a la saba especialment inflamable d'aquesta espècie de pins, fan de l'extinció una tasca molt complicada. El ministre de l'Interior, Laurent Núñez, ha dit que de moment no es plantegen evacuar Bordeus, que encara està a 30 quilòmetres, però adverteix que la lluita contra el foc serà llarga.
9: Cal evitar el sector de la Gironda per, evidentment, facilitar la feina de les forces d'emergència i de seguretat i continuarem treballant sobretot sobre el perímetre de foc i preparar-nos per ser més eficaços, tot i que preveiem un combat llarg i molt difícil.
10: Long et très difficile.
8: 7 nous municipis de les Landes i la Gironda han estat evacuats aquest dissabte. Les evacuacions s'han fet urgents perquè les flames no s'aturen als límits de les cases. Els estiuejants marxen cap a casa i els veïns dels pobles els traslladen cap a Bordeus, on el fum impregna tota la ciutat.
0: Ho dèiem ara en començar les dues. Un operari de 66 anys ha mort aquesta matinada després de rebre una descàrrega elèctrica mentre feia tasques de manteniment a la catenària de la línia ferroviària a l'altura de Sant Mori. Això és a l'Alt Empordà, Quim Codinàs.
11: Sí, un company de feina l'ha traslladat fins a l'estació de Camallera, on els serveis d'emergència l'han intentat reanimar sense èxit. Els fets han passat al voltant de les 3 de la matinada i els Mossos d'Esquadra ja han posat els fets en coneixement del jutjat d'instrucció de Guàrdia de Figueres i del Departament d'Empresa i Treball, tal com ha establert el protocol en accidents laborals de víctimes mortals.
0: 5 minuts i arribarem a un quart de 3. Obrim ara Crònica Internacional. El ministre d'Educació de l'Índia ha dimitit arran de la pressió de les protestes juvenils que han desafiat el govern del primer ministre, Narendra Modi. El líder del moviment de les paneroles ho celebrava així. I és que la renúncia representa una victòria per a les protestes juvenils més importants dels últims anys a l'Índia, que van esclatar per la filtració d'uns exàmens oficials, Núria Har.
12: Sí, a l'Índia aquestes proves són molt importants perquè milions d'estudiants competeixen cada any per les places universitàries i llocs de treballs públics que molts veuen com la principal via de mobilitat social. Ara ho sentíem, la dimissió ha desfermat l'eufòria a la capital, a Nova Delhi. On a aquesta hora els joves celebren als carrers la dimissió del ministre d'Educació.
13: Aquestes protestes han estat tot un èxit per a nosaltres, els estudiants. L'any passat ja vam fer els exàmens i es van filtrar. Aquest any ha tornat a passar. Hem viscut amb molta angoixa i inquietud. Només nosaltres sabem pel que hem hagut de passar. Per això aquesta notícia és una gran alegria pels estudiants de tot l'Índia.
14: És el greatest news all over India.
12: La renúncia ha arribat hores abans que s'acabés el termini que va donar el moviment juvenil al govern per complir les seves demandes. El fenomen de les paneroles, que va saltar de les xarxes socials als carrers, ha provocat les manifestacions més multitudinàries dels últims anys. Segons el moviment, el govern els ha assegurat que no presentarà càrrecs contra els manifestants.
0: El Tribunal Penal Internacional ha destituït el seu fiscal en cap, Karim Khan, de 56 anys, acusat de relacions sexuals no consentides amb una jove assistenta, Miquel Àngel Violán.
15: La presidenta de l'Assemblea dels Estats membres denunciava així la destitució, que s'ha fet en secret i a porta tancada.
16: L'Assemblea ha decidit, per una majoria de 82 Estats membres, que el fiscal electe Karim Khan va cometre una falta greu de conducta i un greu incompliment de les seves obligacions i ha acordat destituir-lo del càrrec.
15: El Tribunal Penal Internacional ha pres una decisió sense precedents en els prop de 25 anys d'història de la institució que persegueix persones que han comès crims de guerra, genocidi o crims contra la humanitat. El ja exfiscal, que sempre ha negat les acusacions, ha dit que el procés ha vulnerat els seus drets fonamentals i ha anunciat que recorrerà la decisió. Fa un parell d'anys, Karim Khan va acabar l'atenció mediàtica per dictar ordres de detenció per crims de guerra a la Franja de Gaza contra el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu i el seu exministre de Defensa, Yoav Gallant. Tant el tribunal com el fiscal destituït havien rebut crítiques reiterades de corrupció i abús de poder per part de la Casa Blanca.
0: I als Estats Units, tres mesos després que un intent d'atemptat interrompés de forma sobtada el sopar de corresponsals de la Casa Blanca...
17: As I said three months ago, the show must go on.
0: Aquest cop sí, el president nord-americà ha pronunciat un discurs al més pur estil Donald Trump.
16: Sí, Trump s'ha ficat amb els periodistes, també amb els seus rivals polítics, però aquesta vegada no l'acompanyaven ni Melania Trump ni tampoc el seu vicepresident J.D. Vance i el secretari d'Estat Marco Rubio. Ha estat un discurs llarg, d'una hora, amb menys públic i en un altre hotel per temes per qüestions de seguretat. Tot i que la Constitució nord-americana prohibeix als presidents aspirar a un tercer mandat, Trump ha fet broma amb aquesta opció.
18: Aquesta nit, per demostrar-vos fins a quin punt m'importa la premsa i perquè vull ajudar-vos a fer pujar l'audiència, em complau anunciar-vos, i això és una petita exclusiva, la meva intenció de presentar-me un nou mandat com a president dels Estats Units. Sí, ho faré. Faré un anunci oficial. De fet, crec que ja ho he fet.
16: I just després d'aquestes declaracions, Trump s'ha posat la seva característica gorra vermella amb el seu nom i l'any 2028, que és la data de les properes eleccions presidencials.
0: Tornant a casa nostra, un jove de 21 anys ha mort ofegat aquesta matinada al canal de la dreta de l'Ebre, en Post. Els bombers van rebre l'avís que una persona havia saltat des del pont de pedra del canal i de matinada n'han trobat el cadàver a més de 7 quilòmetres del lloc on l'havien vist.

0: declaracions al Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio, la portaveu de SOS Socorristes, Ariadna Grau, ha explicat que el més urgent és fer una valoració del litoral i també ampliar la plantilla de socorristes.
1: El primer és classificar les places per perillositat i després establir uns ràtios de socorrisme. Tenim companys a platges que una sola persona té 500 metres a un costat i 500 metres a l'altre i milers de persones a l'aigua. I, lògicament, aquesta persona no pot fer la seva tasca correctament perquè és que no tenim els mitjans.
2: A tot això, les onades de calor d'aquest estiu estan passant factura a la fauna salvatge i el centre de recuperació de Torrefarrossa ja han batut el seu rècord diari d'ingressos, 400 animals en un sol dia. Normalment, amb les onades de calor, l'entrada d'exemplars en aquests hospitals d'animals s'incrementa en un 40%, però els seus responsables donen per fet que aquest any la pujada encara serà més important, Montse Poblet.
3: Tres onades de calor seguides tenen efectes en tots els éssers vius, també en la fauna salvatge, sobretot en cries d'ocells i ratpenats, que quan els termòmetres es disparen surten dels nius i es deshidraten. Tot i que encara no s'ha fet el recompte total d'ingressos als quatre centres de fauna salvatge de la Generalitat, Ricard Casanovas, cap del Servei de Fauna i Flora, dona per fet que els números es dispararan.
4: S'incrementa amb un 40% el nombre d'ingressos, vale, quan hi ha onades de calor. Aquest any és excepcional, encara és molt més delicat, perquè ja portem tres onades de calor, per tant, imagina't.
3: L'estiu és de per si l'estació de l'any en què hi ha més ingressos. En tot l'any passat, els quatre centres de recuperació de fauna salvatge van recollir 28.000 exemplars i més de la meitat hi van entrar en els mesos de calor, un moment en què cal prioritzar perquè no hi ha condicions per salvar-los a tots. Tot i això, les taxes de supervivència i reintroducció a la natura ronden el 60%.
5: Catalunya migdia, amb Eva Compte.
6: Amb So de Cobla, el Festival de Cobla de Catalunya del 4 al 8 d'agost a Palamós.
7: Obeses amb Cobla Berga Jove, Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya.
6: Guillem Batllori i Cobla la Principal del Llobregat, Transmediterrània Orquestra.
7: Cobla amb So de Dona, Filomena.
6: Memorial Ricard Vilarassau.
7: Revolucionem el so de la cobla.
6: Tota la informació a amsodecobla.cat.
8: Oh, capità, el meu capità.
9: Pel·lícules que van guanyar estatuetes.
8: Ja no sé què em passa.
9: Però que, sobretot, van guanyar el pas del temps.
10: L'únic home que pot viure aquí és l'emperador.
9: Aquest estiu, històries de sempre i per sempre.
10: Això sona brillant.
9: Nit d'Oscars. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
11: Actualment disposem d'una expressió matemàtica que relaciona nota per nota tots els sons musicals audibles amb l'espectre de llum visible.
12: La cinta de Möbius.
11: I revela com funcionen les ones electromagnètiques lluminoses.
12: Un programa que desgrana la connexió entre la música i les matemàtiques.
11: I a tots vosaltres us esperem al proper capítol de La cinta de Möbius. Fins la propera.
12: La cinta de Möbius a Catalunya Ràdio. Un programa de Laura Ferrer Rozada.
13: Dissabtes i diumenges a les 5 de la tarda.
2: I atenció a aquesta notícia que hem sabut aquest matí. El premi més gran de la història de l'ONCE a l'Estat ha caigut a Lleida. Ahir, el sorteig de la modalitat Eurojackpot hi va deixar 71 milions d'euros. El venedor del cupó premiat fa venda ambulant al polígon del Segre i acostuma a repartir butlletes als bars de la zona, a Mercamps.
14: El venedor Sergio Martín fa més de 3 anys que s'hi dedica i es mostra emocionat, ja que fins ara diu que sempre havia repartit premis menors. Afirma que encara no sap a quin client li ha tocat.
15: Creo que le habrá tocado algún trabajador, porque los que me suelen comprar son todos trabajadores. ¿Quién es? Pues no lo sé todavía. Hasta que no me lo diga, si me lo quiere decir, porque igual, como vea que le toca tanta pasta, igual ni lo dice. Pero bueno, estoy súper contento, estoy que me tiemblan las piernas y todo.
14: L'Eurojackpot també ha caigut a Badalona, on la venedora Nieves Fernández ha donat un premi de 53.000 euros en un bitllet de tercera categoria. L'ONCE gestiona l'Eurojackpot a l'Estat. És un sorteig europeu en què participen 19 països i consisteix a encertar 5 números d'entre 50 possibles i 2 sols d'entre 12.
2: Les ràtios a les aules que marca l'actual llei a Catalunya són de les més altes d'Europa i estan per sobre de la mitjana dels països de l'OCDE. Segons la normativa actual, les classes a infantil i primària poden ser de 25 alumnes i a secundària de 30, David Àngela.
16: A Catalunya la mitjana és de 20 alumnes, més que Grècia i Itàlia i menys que Xile, el Japó i el Regne Unit. La recerca no ha pogut establir una correlació directa entre la quantitat d'alumnes per aula i el

0: Resultats educatius. Francesc Padró és catedràtic de Política Educativa de la UPF.
1: Seria tan senzill com dir posem més recursos, fem les aules més petites i aconseguirem millors resultats. No és això. El que realment sabem que funciona, insisteixo, acreditat empíricament, és justament tractar diferencialment les necessitats dels alumnes.
0: Una baixada de ràtios general és car i té poc impacte.
2: I ara, cultura. El baixista Marcus Miller ha celebrat el llegat de Miles Davis amb un concert vibrant al Palau de la Música. Ha reunit sobre l'escenari quatre dels músics que van tocar amb el trompetista en un homenatge d'altíssim nivell. Barcelona, Marc Ruiz.
3: El concert que va fer el baixista Marcus Miller ahir al Palau de la Música és d'aquells que es recorden durant molt de temps. Celebrava el centenari de Miles Davis i ho feia amb tres músics que conjuntament amb ell van acompanyar Davis a la minigira que va fer el 1981 després de 5 anys de silenci i que van gravar el disc We Want Miles. Mike Stern a la guitarra, Mino Cinello, que feia parlar la percussió, i Bill Evans al saxo. La banda d'ahir la completaven tres músics més, entre els quals hi havia el trompetista Russell Gunn, que tenia el paper més difícil, fer de Miles. Van construir improvisacions en les que es podia lluir cada músic sobre temes dels 80, com Aida, Katembe o Hannibal, però també van recuperar la psicodèlia de Bitches Brew i la tendresa de Someday My Prince Will Come, una versió de la cançó de la Blanca Neu que va fer Davis el 1961. Després de més de 2 hores de malabarismes musicals, Marcus Miller rematava la feina amb Tutu, que va escriure ell mateix per al disc de Miles Davis dedicat a l'arcabisbe sud-africà, un concert èpic d'una superbanda capaç de construir monuments sonors a cada improvisació.
2: I avui, després del concert d'ahir a la nit de Marcus Miller, Morrissey serà l'encarregat de tancar el Festival Bars 2026 al Poble Espanyol de Barcelona, Quim.
4: La icona del pop britànic tornarà a cantar avui a Catalunya 10 anys després de l'últim concert i ho farà en el marc de la presentació del seu retorn discogràfic Make Up Is a Lie. No nos ha ido
2: mal porque... I el recinte emmurallat de la Ciutadella de Roses, a l'Alt Empordà, s'omplirà de música en directe des d'avui fins al 10 d'agost amb una nova edició del Festival Sons del Món.
4: Ja s'han venut més de 22.000 entrades de forma anticipada. Arrencarà aquest vespre amb l'únic concert a Catalunya de Pablo Alborán.
5: Pablo Alborán inaugurarà del vespre el festival i en els pròxims dies hi seran, entre d'altres, Rosana, Sergio Dalma, Joan Dausà i Fangoria. També hi ha ganes de veure el dia 1 d'agost l'únic concert per aquest any de Gossos, conjuntament amb els Lacs en Busto, i la triple actuació la nit abans dels Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Mirabet, en el que s'ha batejat com el so d'una generació. Ho destaca el director dels Sons del Món, Xavi Pasqual.
6: La majoria doncs, de seguidors que segurament tenen canalla petita, doncs inclús l'eslògan estem dient deixa els nens amb els avis, agafa el banyador i vine a Roses a veure aquest festival que tenim 6 hores de música, DJs, gastronomia, food trucks, no? I és una nit doncs, per passar-ho bé i que, bueno, d'alguna manera, encara no s'havia pogut veure doncs, aquests tres artistes junts en un mateix festival.
5: Els Sons del Món aposta també per la promoció dels vins de la Via Empordà i, a més dels concerts a la Ciutadella de Roses, el mes d'agost també n'ha programat en cellers de la zona, amb Carlos Núñez, Roger Mas i Manu Guix. Now you
2: say you're lonely. I avui a 11:15 de la nit a Calella de Palafrugell, el festival de Cap Roig acollirà el concert de la cantant de jazz canadenca Diana Krall.
4: La cantant i pianista ja va actuar la setmana passada al Palau de Pedralbes i avui s'acomiadarà de Catalunya amb l'últim recital previst aquest estiu a casa nostra.

0: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: I tenim 50 segons pel temps abans dels esports amb en Dani Ramírez. Bon dia.
2: Bon dia. Situació que es va activant pel que fa a ruixats des de fa una hora aproximadament, des de la zona de Montserrat, la Mola, fins al Moianès, Osona. Ja tenim registres que s'acosten als 15 i 30 litres per metre quadrat. És el cas de Ceba, a la zona sud-oest de Ceba. Ja s'acosten aquests 30 litres. I estem pendents d'aquest pla Inuncat, que es manté avui actiu fins al vespre i després a la nit també a la costa i prelitoral entre Tarragona i Barcelona. I aquesta tarda, sobretot comarques de Girona, interior de les de Barcelona i especialment la Selva i la Garrotxa. Aquí poden caure més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora. Amb aquestes tempestes preveiem llamps i trons, alguna pedregada i algun aiguat. Precaució. A la resta del país hi pot haver algun ruixat, però cap al sud i cap a ponent difícilment. Demà vent de mestral, baixa un pèl la temperatura i a la tarda més ruixats a Girona.
1: 5 minuts i arribarem a 2:15.

0: minuts, com sempre, pels esports. Ferran Sergi Poll, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. De seguida parlem dels amistosos que han jugat l'Espanyol, el Sabadell, també el Girona. Abans, parlem del Tour.
2: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
1: Perquè tenim en marxa la 20a i penúltima etapa d'alta muntanya en final novament a l'Alp d'Huez. Anem cap allà. Isaac Vilalta, bona tarda.
3: Què tal? Bona tarda. 72 quilòmetres per al final. En queden uns 10 d'ascensió, una miqueta més d'ascensió al Galibier. Els ciclistes ja han superat el Telegraf. Primer de tot la Croix de Fer, després el Telegraf, ara el Galibier. I un cop coronin, els esperarà un llarg descens per afrontar ja l'ascensió gairebé final en un port també de categoria especial aquí tocar ja de l'Alp d'Huez, on s'acabarà l'etapa. Ara mateix són cap de cursa un grupet de 10 ciclistes, entre els quals hi és Juan Ayuso, millor classificat a la general, que és 7è. El grup de Tadej Pogacar amb la resta d'homes importants es troba a menys de 4 minuts, estan retallant diferències perquè el Bahrain amb Lenny Martínez està interessat en retallar aquestes diferències i ara mateix està treballant per darrere. Dic que Mats Pedersen s'ha assegurat ja matemàticament el mallot verd, que Richard Carapaz, que forma part de la fuga, ha fet un pas important també per assegurar-se el mallot de la muntanya. En qualsevol cas, quedarà la lluita per la victòria d'etapa en aquest grupet de 10 amb Ayuso, amb Carapaz, amb Sepp Kuss i amb gent important que tenen poc menys de 4 minuts respecte del grup de Tadej Pogacar.
4: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
1: Això és el que està passant ara al Tour de França. Aquest matí han jugat 3 equips catalans. L'Espanyol i el Sabadell han empatat a 1 a la Ciutat Esportiva Dani Hart, que els dos gols han arribat a la segona meitat. Els arrequinats s'han avançat amb un gol en pròpia i poc després Quique García ha igualat el marcador. Pol Lozano, jugador blanquiblau.
5: Sabíem que era un rival que vindria a competir. Però bueno, jo crec que ens serveix molt perquè ens trobarem durant la temporada equips exigents que faran aquest tipus de futbol i jo crec que intentarem els millors moments que hem tingut del partit traslladar-los als 90 minuts.
1: I Ferran Costa, entrenador arlequinat, content amb el partit del seu equip.
6: Penso que l'equip ha estat molt seriós, que la primera part hem estat fins una millor que ells, que hem tingut situacions per marxar guanyant al descans. Penso que estem creixent en situacions respecte a l'últim partit, que això és important, vol dir que anem afegint capes al nostre model, que ens anem completant.
1: La setmana que ve l'equip blanquiblau viatjarà a Anglaterra, on s'hi estarà uns dies. Allà disputarà un partit amistós contra el Burnley. El proper partit dels arlequinats serà dimecres que ve contra el Manresa. I d'altra banda, el Girona ha perdut contra l'Alavés en el tercer partit de pretemporada de l'equip de Quique Álvarez. Els bascos han fet l'únic gol al minut 89 amb un cop de cap d'Álvaro García. Justin, jugador gironí, ha jugat alguns minuts.
7: Bueno, personalment, bastant bones. Vinc d'estar 4 mesos parat. D'una lesió bastant dura i llarga i individualment bé i de l'equip bé, estem treballant per saber com fer les coses en tot moment i bé, bastant contents, encara que avui no s'ha donat el resultat que volíem.
1: Tot això avui, ahir el Barça va jugar el seu primer amistós de pretemporada amb victòria per 4-1 contra l'Europa, equip de primera federació. Flick va fer jugar d'inici 5 jugadors del primer equip, Stensne, Christensen, Gerard Martín, Héctor Fort i Bardaggi, també van jugar Ter Stegen i Casador. Héctor Fort i els jugadors del filial Diarra, Ebrima i Àlex González pel Barça i Flavio per l'Europa van ser els golejadors. Dilluns el Barça viatja a Anglaterra on s'hi estarà una setmana i disputarà un partit amistós contra el Birmingham. Dia molt mogut, també de mercat. A la Lliga F, el Barça ha anunciat el fitxatge de la portera nord-americana Tyler McCamey, portera de 24 anys que arriba a lliure procedent del Dallas Trinity, la Lliga estatunidenca. El Badalona Women ha anunciat la davantera Sheila Guijarro, procedent de l'Atlètic de Madrid, i la Jax Blaugrana Salma Parelluelo ha fitxat per l'Olímpic de Lió. Jugarà a les ordres de Jonathan Giraldez fins al 2030. Acabem explicant que el palista lleidatà Miquel Travé ha guanyat l'or en la modalitat seu del Campionat del Món d'Eslàlom i Kayak Cross que es fa aquests dies a Oklahoma.

0: t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio.
2: Catalunya Àudio.
1: Som podcast.
3: Continuï tot recte 30 minuts i en la segona rotonda giri a l'esquerra i incorporis a l'autopista AP7.
4: Hola, sóc l'Anna Ponsí. Avui comencem la primera part d'un cas ple de sorpreses i girs. La història arrenca amb un segrest d'una noia en un pis de l'Eixample de Barcelona l'estiu del 2015. Reclamen al seu xicot un deute de 15.000 euros. Si no paga, la mataran. És un cas que s'anirà fent gros i que posarà en el punt de mira una organització criminal de gran importància amb un líder que, ja veureu, no deixa indiferent ni a la policia. La investigació demostrarà que darrere d'una vida aparentment normal s'hi poden amagar secrets perillosos. En aquest capítol ens mourem sobretot per la ciutat de Barcelona, però també passarem per l'Hospitalet de Llobregat.
2: AP7, la narcopista. Anna Ponsí.
3: Mantinguis en el carril dret i agafi la pròxima sortida en direcció al districte de l'Eixample, Barcelona.
4: Sona l'Eixample, a prop de la plaça Espanya. Una noia surt d'un edifici de Barcelona custodiada per un home de mitjana edat. Pugen a un taxi i surten de la ciutat. La noia plora desconsolada. Aquella mateixa tarda, el divendres 10 de juliol del 2015, sona el telèfon de la Unitat Central de Segrestos i Extorsions dels Mossos d'Esquadra. El caporal Rubén Baila, investigador de la unitat, rep una informació important.
5: Per als protocols interns que tenim, doncs som activats per la unitat d'investigació del districte de Barcelona de l'Eixample, que ens comunica que en un primer terme doncs tenen dues persones denunciant, dos germans, que denuncien que avui han sofert un assalt i que, derivat de l'assalt, s'han emportat a la parella d'un d'ells i l'han segrestat. Llavors, la unitat d'investigació de l'Eixample ja dona veracitat als fets, ens ho explica, nosaltres també veiem que és acorde a la nostra temàtica i ens desplacem al lloc de l'Eixample, en aquest cas, que és on estaven denunciant.
4: Qui posa la denúncia és Jonathan, el company de la noia segrestada. No és el seu nom real, però li direm així per protegir-ne la identitat. A ella l'anomenarem Jenny. En Jonathan té 25 anys i la Jenny 24. Viuen en un pis del carrer d'Aragó de Barcelona i tenen un fill d'un any. Quan s'ha produït l'assalt, el nen no era a casa.
5: L'assalt va ser de la següent manera. Sobre les 12 del matí del dia 10 de juliol del 2015, la parella surt del domicili, va comprar i quan torna al portal l'esperen dues persones. No? Una d'elles ja porta una arma de foc. Pujant a l'immoble, al domicili, allí està la germana del noi i allí comencen amb les amenaces, d'on està el dinero, danos el dinero, i llavors un d'ells agafa un ganivet de cuina del mateix immoble i comencen a agredir al noi.
4: Els assaltants han lligat en Jonathan a una cadira del menjador i l'han punxat amb un ganivet a l'esquena. Volien cobrar un deute de 15.000 euros.
5: El que buscaven ells era diners envers a un robatori de droga. Era amb el que els estaven amenaçant. ¿Dónde está mi dinero? Tú robaste la droga. I llavors sabem que tot això podria venir per un robatori de droga que pot haver participat la persona o no. Moltes vegades s'equivoquen aquesta gent en relació a qui ha donat el santo de la transacció de droga o altres no, altres sí que és veritat que la persona ha participat.
4: En Jonathan afirma que no té cap relació amb el narcotràfic i encara menys amb cap robatori de droga. Això també ho ha dit els assaltants, però els agressors han estat encara més violents.
5: I aquestes agressions van ser un parell de punxades amb l'arma blanca i l'intenten tallar un dit. Que no li van acabar tallant el dit, però sí que li va fer un tall important.
4: Un dels assaltants l'ha amenaçat amb matar-lo davant de la seva germana i de la seva parella. Mentrestant, l'altre anava regirant el pis per buscar-hi la droga robada. Com que no l'ha trobat, ha decidit endur-se un ordinador portàtil, l'únic objecte de valor de tota la casa. També ha agafat les claus del cotxe d'en Jonathan, un Audi A3 de l'any 2001, i li ha demanat on el tenia aparcat. El noi li ha dit per por, però també perquè pensava que potser així els deixarien en pau, però s'equivocava.
5: Nosaltres creiem que no estava preparat el segrest, estava preparat l'assalt, però al no trobar els diners ni la substància, doncs al final s'emporten una persona del pis i se l'enduen. El que diuen ells, un amarre, emportar-se una persona que en realitat no deixa de ser un segrest, perquè ja les peticions de condicions es donen ja en aquell moment.
4: En Jonathan i la seva germana expliquen als Mossos que no han pogut fer res per evitar que segrestessin la Jenny. Al cap d'unes hores, després de donar-hi moltes voltes, han anat a denunciar-ho.
5: Els segrestos no és un delicte que sigui comú, és a dir, costa assimilar-ho, t'estan trucant unes persones, t'estan donant diners, han segrestat una persona. Les primeres trucades no es ficaven a la segrestadora, es ficava a la segrestada. La segrestada, clar, també genera veure la persona que t'està comunicant, que és familiar teu, que l'estimes, veure que està molt malament i que et diu que, per favor, facis el que t'estan dient, perquè si no li passarà alguna cosa, pues, això impacta.
0: Hola, Cari. Escúchame, te he estado llamando. ¿Por qué tienes el teléfono apagado?
6: No estaba apagado, estaba en el metro.
0: Vale, escúchame, que estoy muy mal. Mañana tráelo, por la mañana. No me das más. Mañana por la mañana.
4: Aquesta és una de les primeres trucades que reben els familiars de la Jenny. Hem recreat la conversa tal i com consta el sumari.
5: Llavors, quan estem ja allí al districte, ja rebem alguna que altra trucada que podem interceptar i ja veiem, pues, que l'agressivitat verbal és força elevada.
7: Recoge el dinero y te vienes temprano, hija. Colabora, cuñada, porque imagínate tú, ¿qué va a hacer ella? ¿Qué quieres, que le sigamos pegando o qué?
5: Allà nosaltres també confirmem la veracitat dels fets i ja dividim dos equips, no? Que sempre ho fem així. Un caporal i un agent seran els encarregats de negociar i l'altre equip, pues, serà l'equip investigador que farà les gestions operatives.
4: Durant les primeres hores, els segrestadors fan moltes trucades, però en comptes de centrar-se en un únic familiar, demanen diners a tothom.
5: Aquí veus aquesta improvisació, és a dir, no escull una persona per demanar-li els diners i no, van tocar la mare, cosins, germans... Això nosaltres també era un ítem que ens feia veure aquesta improvisació. A nosaltres, lluny de relaxar-nos, doncs encara ens preocupa més. No tenen una infraestructura on deixar la víctima, no ho tenen preparat, tot és improvisat i pot acabar molt malament. I llavors què van fer? Doncs vam neutralitzar totes aquestes vies de negociació que estaven obrint-se amb diferents familiars. Vam encarar-lo a una només.
0: Escúchame, ¿por qué tu madre tiene el teléfono apagado?
6: No, es que está muy agobiada. Está llorando un montón.
0: Ya, pero tienes que encenderlo. No pasa nada. Esto, si trae el dinero, se soluciona.
6: Es que tú sabes que mi madre sufre del corazón, ¿sabes? Está muy, muy, muy mal. Ella dijo que hablen conmigo.
5: Vam escollir un familiar i l'equip de negociació, que era el caporal i la gent, doncs van assessorar-la en tot moment i estaven amb ella en tot moment. 24 hores tenen comunicació directa amb els negociadors.
4: La família no té gaire recursos i demana més temps als segrestadors per aconseguir els diners. Ells insisteixen que tot és per culpa del Jonathan, que els ha robat la droga.
7: Escúchame una cosa. Nosotros aquí estamos reclamando lo de nosotros. Nosotros no estamos robando a nadie. Aquí el único ladrón es tu hermanito. El único que ha metido aquí en problemas a ustedes y a la familia es su hermanito, ¿me entiende? En él cae toda la responsabilidad. Aquí nosotros no estamos cobrando, es por ley. Aquí nadie está robando. Esto no es ningún secuestro ni nada de esto. Aquí necesitamos la plata ya. Es la garantía de que ustedes van a solucionar el problema que formó su hermano. Ya está. Así de sencillo.
4: Mentrestant, els Mossos investiguen a contrarrellotge.
5: En principi no tenim elements investigadors que ens permetin ubicar on pot estar la segrestada o qui són els autors dels fets. Després, òbviament, comencem a fer les tasques de gestió normals d'investigació que faria qualsevol investigador, no? Que és, doncs, càmeres de la zona, etc. Però, clar, en el cas dels segrestos tenim un fet afegit, que és aquest estrès que et genera que hi ha una persona retinguda, no? I que això fa que, bueno, que la cosa canviï. Òbviament, es van fer aquestes gestions, però moltes càmeres no les tens al cap de les 2 hores, ni al cap dels 5 minuts. Les tens més tard.
4: També busquen el cotxe que s'han endut els segrestadors, l'Audi A3 d'en Jonathan. Però passen les hores i no troben cap pista del parador de la Jenny. Mentrestant, els segrestadors es van escalfant.
7: Tú habla con ella porque esta chica le está haciendo un favor a tu hermano. El dinero por la mañana lo queremos. Tiene toda esta noche para buscarlo. Habla con ella porque este teléfono se va a apagar ahorita hasta las 9. Perfecto.
6: Y sobre todo, que solamente tenemos hasta las 9. Que si no, te van a buscar a ti y van a buscar a todo el mundo, ¿vale? Pero que 7.000 tienen que estar para mañana por la mañana, por Dios.
4: El telèfon no torna a sonar en tota la nit. A les 9 els diners encara no han arribat i els segrestadors eleven el to de les amenaces.
7: Bueno, yo te lo digo así de claro. Si no me aparece la plata, yo te busco a ti y te vienes con nosotros también.
6: Dale.
7: Yo te lo advierto. La dejamos ella tranquila y te vienes tú. Y que te pase a ti lo que te tenga que pasar, porque tú eres la hija Y hay otra vez, que si tengo que volver a pegarla, la pego. La vuelvo y la pego. Y si la tengo que partir la cara, se la parto.
8: Por favor, no le harán nada.
5: Llavors, podíem haver continuat amb una investigació normal si els ítems de perjudicat ens haguessin enviat per aquesta via, però vam creure convenient que havíem de generar un punt de pagament controlat en el qual poguéssim alliberar la víctima i detenir autors. No és algo que ens agradi, ens agrada més arribar al lloc on està la persona mitjançant la investigació i fer un assalt sorpresiu, que sempre va millor, però moltes vegades ens trobem que hem de fer un punt de pagament controlat perquè se'ns genera aquesta perillositat que és subjectiva però que és important. Llavors, en aquest cas, es decideix i es pren la decisió de fer-ho així, es donen les ordres als negociadors perquè encarin la negociació cap a aquest punt de pagament controlat.
3: Continuï tot recte pel carrer de València 2 minuts i giri a la dreta en carrer de Girona per a incorporar-se al carrer d'Aragó.
4: Els Mossos situen aquest punt de pagament al carrer d'Aragó, on van segrestar la Geni, i munten un dispositiu de vigilància 3 hores abans que apareguin els segrestadors. Participen la Unitat Central de Segrestos i Extorsions, la Unitat Central de Vigilàncies i Seguiments i el Grup Especial d'Intervenció, el GEI. Fer un operatiu així al centre de Barcelona és molt arriscat.
5: Els agents del Grup Especial d'Intervenció van amb l'equipació pertinent per fer un assalt on pot haver una arma de foc. És a dir, cascos balístics, vestimenta balística i armes de foc. En aquest moment se creen una sèrie de cercles de dispositiu policial, o sigui, es cobreixen vies de metro, persones a peu, amb vehicles, etc. I el primer cercle que teníem ja detecta un vehicle.
4: És l'Audi A3, el cotxe d'en Jonathan. A 11:15 de la nit, el vehicle s'acosta al punt de pagament.
5: Des que es localitza el primer cercle policial, ja es va radiant per on va circulant, qui va a l'interior, on s'atura, qui baixa, això ho tenim en viu durant tot el dispositiu.
4: El caporal Baila segueix l'operatiu des d'un cotxe ubicat a certa distància del punt de pagament controlat. En aquest vehicle també hi ha els responsables dels 3 grups que participen en l'operatiu. Per ràdio interna, els confirmen qui va dins de l'Audi A3.
9: En aquest vehicle es veuen 3 persones i una noia és la segrestada.
5: Tot es prepara, veiem com s'apropa el vehicle al lloc on havia de fer el pagament, però marxa 100 metres més endavant. Llavors surt del cotxe una persona i la segrestada.
4: Sense cridar l'atenció, simulant que van de passeig, el segrestador porta la noia fins al portal de casa seva. Els altres 2 autors l'esperen dins del cotxe. L'operatiu arriba al punt àlgid.
5: En aquest moment els dona la llum verda, es centralitza tota la força policial en l'alliberament de la persona, el grup especial d'intervenció actua i allibera la persona i deté l'acompanyant, que era un dels segrestadors, però els 2 que estaven al vehicle i que estaven 100 metres més endavant aconsegueixen sortir amb el vehicle. Es pren la decisió de deixar-los marxar per no crear un possible intercanvi de trets enmig de l'Eixample.
4: L'Audi A3 es perd de vista, però per als investigadors el més important és que la Geni ja és lliure.
5: No tenia cap ferida, però sí que tenia un estrès important. I en primer moment no volem que faci cap declaració allà in situ, perquè de fet també la voràgina de tot el dispositiu tampoc dona. Llavors, el primer que fem després amb una víctima de segrest és portar-la al metge i després, doncs, si està en condicions, ens acompanya a fer les primeres declaracions i si no està en condicions, quan estigui en condicions, farà aquesta declaració.
4: El detingut és un home colombià de 42 anys que es diu Jaime Alberto. No obre la boca. En canvi, l'endemà la Geni ho explica tot.
5: Ella ens va comentar, així resumidament, que la baixen del pis. 2 d'ells agafen el vehicle, les claus del qual havien sostret al pis, i ella puja amb un dels segrestadors en un taxi. Òbviament, no li van, com a altres casos, no li van ficar una bossa al cap perquè no feia falta. O sigui, ella era una noia molt jove, estatura mitjana, i va pujar al taxi, el que li van dir. Quan t'han assaltat a casa teva, han fotut 2 ganivetades del teu noi, no fa falta gaire perquè pugis amb un taxi i marxis amb aquelles persones que tu, a nivell corporal, tampoc pots fer res.
4: El taxista no va dir res. El segrestador, per la seva banda, va trucar a la seva dona i li va explicar que anava cap a casa amb una amiga que s'havia discutit amb el marit i que no tenia lloc on quedar-se. La Geni tampoc va dir res en tot el trajecte. El taxi va sortir de Barcelona i els va portar fins a l'Hospitalet. Allà el segrestador la va treure del cotxe i la va fer pujar a casa seva, en un bloc de pisos on els esperava la dona.
3: Continuï per l'avinguda del Paral·lel i en 2 quilòmetres prengui la tercera sortida cap a la Gran Via de les Corts Catalanes. En 10 minuts haurà arribat al seu destí a l'Hospitalet de Llobregat.
5: Al pis ella ens comenta que quan entra veu una dona que està al pis i que la fiquen en una habitació. I va veure aquesta dona, que sí que és important per la investigació perquè va resultar ser la parella sentimental de la persona que es deté en l'operatiu policial.
4: La Jenny reviu amb angoixa les prop de 30 hores que s'ha passat tancada en aquella habitació. De tant en tant, diu, els segrestadors hi entraven i li donaven un telèfon perquè pressionés a la família per tal que paguessin. Si no, la matarien.
5: En aquest intent de buscar diners, doncs familiars diuen que intenten recuperar alguna cosa de diners, trucant a altres familiars, i llavors la mare, amb ànim de que la poguessin deixar lliure, doncs li va comentar que havia fet 2 pagaments. Llavors van baixar a buscar els diners al banc i no hi eren, perquè al final no els va poder fer. No hi havia diners per enlloc, perquè de fet la família no els tenia, aquests diners. Llavors ella, doncs clar, patia.
4: La noia diu que va passar molta por. No la van apallissar, però sí que van intentar agredir-la sexualment.
5: Hem de posar-nos una mica en la pell d'una persona segrestada, que és una persona normal, no? O sigui, ha estat privada de llibertat, ha estat en una casa que no coneix a ningú, amb gent que no coneix de res, on l'han estat amenaçant, on tem per la seva vida i per la seva integritat física i per la del seu fill. També hem de tenir present que durant aquesta nit que ella va estar segrestada, 2 dels autors del segrest van intentar abusar d'ella. Llavors, ella, doncs, molt intel·ligent, doncs, es va inventar una història al respecte i no va patir aquest abús.
4: Un cop alliberada i amb el relat extens de la víctima, arrenca la segona fase de la investigació. L'objectiu és detenir tots els autors. La noia té molta memòria.
5: Va ser quan nosaltres ens vam assentar amb ella i vam fer aquesta reconstrucció de trajecte, com ho fem sempre, doncs, que ella va recordant, té flaixos, hòstia, doncs sí, me recordo això, d'allò, i donem amb el lloc on havia estat segrestada.
4: Els Mossos entren al pis amb un ordre judicial.
10: El pis on va estar privada de llibertat la víctima era un pis normal, de 3 habitacions, molt proper a un centre comercial d'Hospitalet, i en el qual vivia la parella d'investigats. És a dir, era el seu lloc de residència. Una dada més que ens indicava la poca preparació i la improvisació amb la que havien comès el fet delictiu.
4: A dins hi troben una dona que no és la que buscaven. La dona del segrestador s'ha esfumat.
10: Òbviament no esperàvem que aquesta dona estigués al pis després d'haver detingut a la seva parella el dia anterior i per això ja hores abans havíem cursat una ordre de detenció respecte a aquesta dona. Tenien una habitació rellogada a una altra dona i que després de parlar amb ella ens va declarar que el dia dels fets va poder escoltar veus de molta gent al menjador de la casa entrant i sortint del pis i que en un moment que va anar al servei es va trobar la víctima. Però no va saber mai que aquesta estava segrestada.
4: Al domicili no hi troben cap pista dels segrestadors ni de la dona de qui els ha parlat la Jenny, però 4 dies després tenen una sorpresa.
10: Resulta que després, 6 dies més tard, aquesta dona es va presentar a la comissaria d'Hospitalet per tal d'entregar-se amb el mateix advocat que havia assistit anteriorment a la seva parella, suposadament amb coneixement que sobre ella existia una ordre de detenció en vigor i aconsellada per l'advocat. És curiós el fet que es va presentar sense dur cap tipus d'objecte personal al damunt. Portava el seu document personal, suposadament perquè sabia quin seria el seu destí, que efectivament va ser aquest. Una vegada passada la disposició judicial, la jutja va decretar el seu ingrés en presó provisional.
4: Ja hi ha 2 detinguts, però és important detenir la resta de l'organització. La Jenny diu que va veure 4 homes. Per l'accent, creu que 3 eren colombians i el 4 dominicà. Aquest últim, afirma, era molt corpulent. No trigaran a identificar-lo.
3: Agafi la tercera sortida en plaça Espanya. Continuï 1 quilòmetre per l'avinguda del Paral·lel i giri a l'esquerra en el carrer de Blai. En 6 minuts haurà arribat al seu destí, al Poble Sec.
11: Ens va comentar que li havia arribat una informació de que una persona de les que podrien haver participat que podria viure pel Poble Sec i per una sonda concreta.
4: El caporal José Sestayo és un altre dels investigadors del cas a la Unitat Central de Segrestos i Extorsions. Quan hi va haver el segrest, era fora de Catalunya i s'acaba de reincorporar.
11: Nosaltres, arran d'això, vam anar a aquesta zona, vam estar fent gestions, i arran de gestions i també recollida d'informació en la base de dades policials nostra i demés, vam aconseguir una sèrie de candidats que podrien estar implicats, que podrien ser. Li van fer un reconeixement fotogràfic en roda de reconeixement a la víctima i ens ho va reconèixer com a, que sí que era el que nosaltres vam anomenar en la investigació com a individu 4, que era la persona que, a requeriment d'un dels segrestadors, havia anat, havia agafat les claus del vehicle i s'havien endut el vehicle a l'Audi A3.
4: De nou, la memòria de la Jenny serà clau. Creuen que és l'home corpulent que parlava amb accent dominicà. Es diu Rafael i té 38 anys. Fixeu-vos en el paper de Rafael perquè és molt important en aquest cas. Recordeu que al principi us hem explicat que aquest segrest servirà per desmantellar una organització més gran dirigida per un personatge controvertit. I serà gràcies a un error. Aviat sabrem de què es tracta.
11: Arran d'això també vam obtenir diversos números de telefonia mòbil i el que vam fer és demanar tot el que és l'històric de comunicacions d'aquesta telefonia. A més que nosaltres, dels punts que ja teníem ubicats arran de la investigació, a l'assalt violent i diferents llocs, van demanar la telefonia que s'havia escrit allà.
4: Els Mossos demanen a les companyies telefòniques que els detallin quins telèfons van enganxar-se als repetidors propers al domicili de la víctima a Barcelona i al pis de l'Hospitalet, on la van tenir retinguda. Creuant-ne les dades, detecten els mòbils dels individus que ja tenen identificats i arriben al quart.
11: Van poder establir una sèrie de coincidències i arran d'aquestes coincidències van poder obtenir telèfons que eren susceptibles de que haguessin estat utilitzats pels segrestadors. I arran de totes aquestes gestions van poder arribar a un altre dels investigats que era el que ens faltava i que era el que, bueno, que havia actuat de manera molt violenta amb el ganivet cap a la parella de la víctima.
4: Ja tenen identificats tots els segrestadors, però de moment, dels tres que van fugir, només n'han pogut localitzar un, el tal Rafael.
5: Ens va costar molt donar amb les filiacions de les persones i després localitzar-los, localitzar el seu immoble o el lloc on últimament havien pernoctat, però després no els vam trobar. I, òbviament, després de l'assalt del dispositiu policial d'alliberament i detenció del primer dels autors, van fugir al seu país de naixement, que era fora del territori espanyol. Es demana una ordre internacional de detenció i extradició i llavors la informació es passa a la policia que correspongui de Colòmbia i ells comencen a fer gestions d'investigació.
4: La policia colombiana s'encarrega de buscar els fugitius i els Mossos se centren en Rafael. Però abans de detenir-lo troben indicis rellevants que donaran una nova dimensió al cas.
11: Aquest individu era un traficant de drogues amb una certa entitat.
4: Al mateix temps, arran de les intervencions telefòniques, van apareixent nous sospitosos. Ara identifiquen un altre home que es diu Luis Fernando. Aquest subministra la droga a Rafael. En aquest punt de la investigació entra en escena la unitat central d'estupefaents, a qui se li està a punt de girar molta feina. El sergent Jordi Santmillán no s'imagina com d'important serà aquesta informació.
12: Arran de la investigació ja ens informen de la unitat central de segrestos i extorsions, que estan investigant i estan veient que al darrere dels responsables del segrest hi ha uns proveïdors que proveeixen en aquesta gent de més entitat i que hauria la possibilitat de que s'obrís una investigació paral·lela pel tema de tràfic d'estupefaents. Ja els companys de segrestos ja ens havien informat que el lloc habitual de trobada del proveïdor principal amb la persona que estaven investigant ells era un centre comercial conegut de l'Avinguda Diagonal de Barcelona. De fet, els centres comercials són punts habituals de trobada perquè passen més desapercebuts entre la gent. Es solien trobar a les plantes posteriors del centre comercial, allà feien els seus business, els seus tractes, i després la transacció la solien fer a les plantes inferiors del parc.
4: Tots els indicis apunten que Rafael té relació també amb el tràfic de drogues. Els Mossos de Segrestos el vigilen durant mesos amb discreció, sobretot quan es reuneix amb el proveïdor al centre comercial.
3: Continuï per la P7 16 quilòmetres i després agafi la sortida cap a Sant Pere i Sant Pau en direcció a Tarragona.
5: Clar, és que estem parlant de que sembla que hagin fet un parell de vigilància i seguiments del centre comercial, però que no van fer 10 o 12. I en aquestes 10 o 12, també vam, quan van separar-se el nostre investigat del segrest i l'intermediari, moltes vegades vam deixar el nostre investigat i vam seguir a l'intermediari. L'intermediari ens va portar a Tarragona. Tarragona, vam ubicar el seu immoble, vam veure on vivia, els seus vehicles, la seva vida, o sigui, van fer una investigació pura i dura sobre la persona, i a més que també vam notar com el nostre investigat del segrest li sobrava una mica l'intermediari i volia saltar-se ja directament al proveïdor directe, que resultava ser el J.
4: Quan menys ho esperen, entra en escena l'actor principal d'aquesta trama, un tal J. De qui es tracta? El podran identificar?
11: Vam arribar a identificar aquesta persona i bueno, vam observar que era una persona que s'encarregaria del tràfic de drogues, però ja a un nivell molt potent, a un nivell superior.
4: J pren moltes precaucions. Mai parla amb ells per telèfon i no es reuneix directament amb els compradors. Fins que un dia comet un error.
3: En 100 metres gireu a la dreta. Està arribant a l'avinguda Diagonal.
5: El centre comercial on es proveïa o feia les primeres converses amb l'intermediari, van haver molts dies que vam anar a aquest centre comercial, però un d'aquests dies sí que, quan acaben de veure's amb aquest centre comercial, marxen tots dos i llavors iniciem un seguiment. Iniciem un seguiment, òbviament, al nostre investigat. I al nostre investigat veiem que va per una zona del Poble Sec, després per una zona de les Corts, entre locutoris, sobre locutoris, entre botigues, i hi ha un moment que apareix una moto.
4: La moto el portarà a la ruïna. És un scooter de color negre. El conductor sembla que és un home, però porta casc i no se li veu la cara.
11: Es fa un dispositiu de vigilància i seguiment per part de la nostra unitat i observem que es reuneix amb aquesta persona i que s'intercanvia un portafoli i un paquet.
4: De moment no li veuen la cara pel casc, però tenen un element clau, la matrícula del vehicle.
5: Vam pensar, hòstia, pues el J puede ser este. Aquest va ser el primer input que vam tenir d'aquesta motocicleta i després vam tornar amb una altra vigilància i seguiment i apareix de nou aquesta motocicleta. I aquesta motocicleta, en aquest moment, ja sí veiem la cara de la persona perquè es treu el casco i estan parlant una bona estona i ja podem identificar la persona que porta la motocicleta amb la fotografia que teníem en bases policials com a titular d'aquella motocicleta.
4: El misteriós J és Juan Carlos Duarte. Però qui és aquest home? El sotsinspector Luis Moreno, que el 2015 era responsable del grup 2 de la Unitat Central d'Estupefaents, l'arribarà a conèixer molt bé.
13: Nosaltres comencem a fer gestions, vigilància, seguiments, i bé, veiem que es tracta d'una persona de nacionalitat colombiana, veneçolana, té doble nacionalitat, que viu a la zona alta de Barcelona i que porta un ritme de vida que pot encaixar, no?, amb les sospites que tenim de que sigui un traficant de cocaïna.
4: Una investigació per segrest del cas Assalt s'ha transformat en una operació contra el tràfic de drogues. Comença l'operació Juliet.
13: El cas es deia cas Juliet perquè quan vam començar la investigació els seus treballadors feien referència al J, al J, al J, com la persona més important. La lletra J al codi alfanumèric es coneix com a Juliet. Llavors, és tan senzill com per això. Era el J del cas Juliet.
2: B7, la narcopista. Els traficants viuen entre nosaltres i la seva cobdícia deixa rastre.
1: Aquest és un dels podcasts de Catalunya Ràdio. Si en vols més, descobreix tot el nostre catàleg a l'app de 3Cat o a catradio.cat. Aquest estiu arriba l'eclipsi solar del segle.
14: I el podrem veure des de qualsevol lloc?
1: No, l'eclipsi total només es podrà veure en una franja determinada, a una hora determinada i en condicions determinades.
15: A Catalunya Ràdio t'expliquem tot el que necessites saber per viure l'eclipsi solar del 2026 en les millors condicions possibles.
1: 97 segons. Instruccions per seguir l'eclipsi. Amb Òscar Fernández i el divulgador científic Joan Anton Català.
16: Escolta'l cada diumenge a 2:45 del migdia, abans del dia del fenomen. I també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
1: L'eclipsi que no s'ha vist mai, a la Ràdio Nacional de Catalunya.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona tarda, us informa Berta Torrades. Adif dona llum verda a Rodalies per restablir el servei de l'R2 i l'R11 afectades per l'esvoranc de les obres de Montcada i Reixac. Abans de recuperar la circulació, però, s'hauran de fer les proves de circulació per comprovar que tot funciona amb normalitat. Mentrestant, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha anunciat també avui que la circulació de 3 línies ferroviàries afectades per aquest esvoranc s'haurien de reprendre, diu, a partir de la setmana que ve.
2: Les dades són bones de lectura, tant de les vies com dels edificis. La cavitat ja ha estat colmatada, no?, amb el formigó, i per tant ara estem expenses, efectivament, que Adif ja ens confirmi doncs, que tot està correcte, que les estructures són correctes, per dir-nos exactament en quin moment ens pot traslladar la infraestructura amb condicions de seguretat.
1: Segons Adif, les inspeccions fetes des de dimecres indiquen que no s'han detectat nous moviments de terreny ni afectacions a la plataforma ferroviària ni als edificis de l'entorn. Per estabilitzar la zona s'han utilitzat 365 metres cúbics de formigó i prop de 2.000 metres cúbics de morter. Més notícies amb la Montse Mir.
3: Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses entre aquesta tarda i demà. Per avui, la possibilitat més elevada se situa al nord-est del país, sobretot a les comarques de la Garrotxa i la Selva. Els xàfecs també poden caure en punts del litoral central i el sud durant la matinada. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, s'espera la possibilitat de superar el llindar de 20 litres per metre quadrat en mitja hora. Les precipitacions poden anar acompanyades de tempesta i localment de pedra petita. A més, la temperatura baixa avui, preferentment a l'interior, i demà a la costa.
1: L'incendi de Madrid i Ávila obliga a evacuar el municipi de Cenicientos i a desmantellar el punt de comandament avançat on hi ha les autoritats i els periodistes. Ja són més de 23.000 les hectàrees cremades i més de 80.000 les persones evacuades. A Catalunya, Protecció Civil manté l'alerta davant l'elevat risc d'incendi forestal que continuarà afectant especialment avui al sud i l'oest del país. Recordem que, tot i la lleugera baixada de les temperatures, l'entrada de vent de mestral prevista per aquest dissabte i aquest diumenge manté unes condicions favorables a la propagació dels incendis forestals.
3: Col·loquen la primera pedra del futur centre operatiu del tramvia del Camp de Tarragona. L'acte ha tingut lloc aquest matí a Vilaseca, on s'ubicarà aquest equipament que s'encarregarà, entre altres tasques, de gestionar el trànsit del tram camp, que s'espera que es posi en marxa en la primera fase l'any 2029. Vilaseca, Ariadna Escoda.
4: Les obres, amb un pressupost de 19 milions i mig d'euros i una previsió de durada de 20 mesos, es concentraran en una superfície de més de 6.000 metres quadrats al terme de Vilaseca. Més enllà de gestionar el tràfic del tram camp, l'equipament tindrà un espai de cotxeres amb capacitat de fins a 30 tramvies, si bé en la primera fase en circularan 7. També comptaran amb espai per a un taller de manteniment. La consellera Sílvia Paneque apunta que un cop en marxa, el tramvia apostarà per la cobertura territorial de la zona.
2: El tramvia, finalment, el que us ha de portar és una cobertura territorial àmplia, global, de proximitat, que us connecti els principals nuclis urbans i aquells espais amb més activitats, hospitals, universitats, zones industrials i espais d'alta intensitat demogràfica.
4: La consellera de Territori també ha assenyalat que pròximament s'aprovarà el tercer projecte constructiu del tramcamp per licitar-ne les obres al setembre. S'espera que el tramvia del Camp de Tarragona entri en funcionament el 2029.

0: Pel recinte emmurallat de la Ciutadella de Roses, a l'Alt Empordà s'omplirà de música en directe des d'avui fins al 10 d'agost amb una nova edició del festival Sons del Món. Ja s'han venut més de 22.000 entrades de forma anticipada i arrencarà aquest vespre amb l'únic concert a Catalunya de Pablo Alborán, que ara sentim. Ara els esports. Roger Arnau, bona tarda.
1: Bona tarda. En marxa aquesta hora la penúltima etapa del Tour de França en final a l'Alpe d'Huez per segon dia consecutiu. A la general, Pogacar conserva el mallot groc de líder amb 7 minuts i 11 segons respecte al belga Evenepoel. Anem fins allà. Isaac Vilalta, bona tarda.
2: Bona tarda. Els ciclistes que ja han coronat el Galibier, ara els quedarà només l'última ascensió aquí a la Sareny. Cap de cursa, un grupet de 5 corredors amb Juan Ayuso, 7è de la general, Richard Carapaz, 8è, Sepp Kuss, Jay Hindley i Matthew Richitello tenen més de 4 minuts i mig respecte al grupet on hi és Tadej Pogacar i on només hi queden 5 corredors. Els 5 primers de la general, Pogacar, Evenepoel, Del Toro, Sexas i Lenny Martínez, tot plegat quan acaben de coronar, com deia el Galibier, i els quedarà l'ascensió final a la Sareny, a pocs quilòmetres d'aquí, de la meta a l'Alt d'Huez. Isaac Vilalta, Catalunya Ràdio, Alt d'Huez.
1: Gràcies, Isaac. I en futbol aquest matí, l'Espanyol i el Sabadell han empatat a 1 a la Ciutat Esportiva de Nijarque, mentre el Girona ha perdut 0-1 contra l'Alavés a la Vall d'en Bas. Pel que fa al mercat de fitxatges, el Badalona Wiman ha incorporat la davantera Sheila Guijarro, fins ara a l'Atlètic de Madrid. El Barça ha anunciat el fitxatge de la portera nord-americana Tyler McCamey, de 24 anys i procedent del Dallas Trinity, i finalment també l'Olímpic de Lió ha anunciat el fitxatge de la ja ex-blaugrana Salma Parayuelo. Acabem dient que en Fórmula 1 a les 4 comença la sessió de qualificació. En la tercera sessió d'entrenaments, Lando Norris de McLaren ha estat el més ràpid.
3: Fins aquí les notícies.
4: Catalunya Ràdio.

0: ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: AMSA de Cobla, el Festival de Cobla de Catalunya del 4 al 8 d'agost a Palamós.
2: Obeses amb Cobla Berga Jove, Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya.
1: Guillem Batllori i Cobla la Principal del Llobregat, Transmediterrània Orquestra.
2: Cobla amb so de dona, Filomena.
1: Memorial Ricard Vilarassau.
2: Revolucionem el so de la Cobla.
1: Tota la informació a amsadecobla.cat.
3: Aprofita bé l'estiu a Downton Abbey.
4: Et veig una mica inquiet aquests dies.
5: Ara qui viu com solíem viure?
3: Perquè tot un món s'acaba.
5: La casa, el servei.
4: Quants en veus fora, doncs?
5: Uns quants.
4: Ai, senyor.
3: Downton Abbey, última temporada. Diumenge a la nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat.
6: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
7: Aquest estiu, Crims. A Catalunya Ràdio. Posem llum a la foscor.
8: Per què es mata? Perquè existeix la maldat. Perquè existeix l'egoisme.
7: La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
8: Perquè no controlem a vegades les emocions.
7: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
6: Comencem.
9: El poder té la capacitat de fer-te estimar els opressors i odiar els oprimits, no? Mm-hmm. És una mica el que ens ha passat.
10: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
11: La intel·ligència artificial està molt avançada, però encara està lluny d'equiparar un pensament humà.
12: Jo sóc una persona sempre descontenta, però bastant feliç. Crec que les dues coses no són incompatibles.
10: El divan, el valor de la conversa.
13: 6 de cada 4 joves volen una dictadura. Jo els dic, per xavals, que no sabeu lo que és una dictadura.
10: El divan amb Sílvia Coppolo.
14: El divan s'hi està divinament.
10: A l'estiu, dissabtes i diumenges, a les 10 del vespre. Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
15: Tu, Peyu, surts a córrer, no? A
16: ara m'ha agafat per aquí.
15: El Xuriguera em consta que és enòleg, el Fel és de Banyoles.
17: Home, enòleg no sóc, però bueno.
18: Que jo sóc de Banyoles?
15: Sí.
18: Tota la vida.
15: No he estat mai a Banyoles. He trobat a la Wikipedia, això.
17: Doncs mira, més li fent cas. Sí.
16: Vaig comprar un tambor d'aquests perquè veies...
17: Típic de l'escala.
16: Veies els francesos que tocaven això i lligaven. I pensava, igual és el tambor. Doncs no era... No us vaig provar amb la guitarra, també. I tampoc.
19: Ho has aconseguit, finalment, no?
16: Sí, però no va ser amb aquest instrument.
10: La Renaixença, amb en Peyu i companyia, de dilluns a diumenge a les 12 del migdia.

Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.

Durant la Guerra Civil, els atacs aeris a la rereguarda republicana es van convertir en una realitat constant i terrible per la població civil. Mai no se sabia quin seria el proper objectiu dels feixistes, a quina població o barriada deixarien caure les bombes. Tot i que hi havia zones més sensibles, el cel podia descarregar aquesta amenaça en qualsevol indret del territori. El dimarts 31 de maig de 1938, a les 9 i 5 minuts del matí, 5 avions italians van descarregar 60 bombes sobre Granollers, la capital del Vallès Oriental. Van matar almenys 226 persones, en van ferir prop d'un miler i van deixar un rastre de dolor i destrucció inesborrable.

0: Aquell matí, aparentment plàcid, es va veure pertorbat per l'acció de 5 avions Savoia S-79 enviats a Mallorca per Mussolini i beneïts pel bisbe Josep Miralles. Els pilots italians, coneguts com els Falcons de les Balears, sortien a diari per bombardejar poblacions catalanes, però la capital del Vallès Oriental no destacava per acollir cap objectiu militar estratègic. En total, van descarregar 750 quilos de rompedores, trencadores, dissenyades per escampar metralla i mutilar la població. L'atac anava suposadament dirigit a la central elèctrica de Granollers, que va quedar intacta. Allà on les bombes van provocar el caos va ser el centre de la ciutat, entre gent indefensa. Les explosions van afectar l'escola Pere Anton, en plena hora d'entrada a classe, i de manera molt especial al mercat de la Porxada, on les dones feien cua per obtenir els aliments més bàsics. També va morir gent que era el sindicat de pagesos i moltes persones de les que feien cua per obtenir una cartilla de racionament al centre de proveïment. Els avions en van tenir prou amb un minut per desencadenar un autèntic infern de runa, de sang i de pols. Persones que cridaven buscant els seus familiars, cases que s'havien d'apuntalar, ferits que requerien atenció urgent, cadàvers destrossats i mutilats que calia identificar. Ben aviat els serveis sanitaris es van veure desbordats per contenir unes ferides que no eren només físiques. La dictadura va intentar silenciar aquells fets terribles, un dels bombardejos més sàdics de la Guerra Civil, i van haver de passar molts anys abans que els supervivents poguessin parlar-ne públicament. I com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater.
1: Hola.
0: Com estàs? El bombardeig de Granollers és relativament recordat, no recordat, perquè és dels més importants de la Guerra Civil al territori català, o és un de tants?
1: No, n'hi va haver molts, però és un dels significatius. És a dir, els bombardeigs, els més importants, van ser per quantitat de destrucció, potència de foc. Víctimes són els de Barcelona, després diguem, més o menys per aquest ordre, per l'imaginari col·lectiu,
0: sí,
1: de la gent, eh?
0: Sí.
1: Doncs hauríem de parlar del bombardeig de Lleida, dels bombardeigs de Lleida, dels de Figueres, dels del Port, sí, de Tarragona.
0: Portbou, també.
1: Portbou,
0: la
1: de Girona, sí, sí, els últims dies de la guerra, i tota la part de l'Empordà, i altres, el Perelló, que va ser dels primers, sí, o Flix, que va ser el primer,
0: sí,
1: és a dir, això ja l'any gener del 37, crec recordar, però el de Granollers és molt significatiu per una raó, perquè, diguem, no solament per l'impacte que va marcar la població, sinó perquè, clar, cau en ple centre de la població. Granollers és una població que s'ha construït al llarg, diguem, de la carretera, i aleshores el nucli central són dos o tres punts, no? L'església, la Font d'Europa,
0: sí.
1: I la plaça Porxada, diguem.
0: Sí, sí.
1: I a partir d'aquí, clar, va caure
0: allà enmig.
1: I els estudis que van fer en el seu moment, just es va poder amb la democràcia i accedir als arxius, que va fer en Joan Garriga i altres persones que van treballar això, van demostrar coses que els hi van sorprendre. Primer que tot, són els primers que comencen a parlar de que la gran aviació d'aquell moment al món era l'aviació italiana, que la gent es pensava, no, els alemanys, alemany, no, no. En aquell moment, els que tenien l'aviació més moderna eren els italians.
0: El Savoia, per exemple, aquest tipus d'aparell era...
1: Aquests bombarders eren brutals. Sí. I aleshores, a partir d'aquí, tots els fets, és per això que em van dir, com s'ha dit a altres llocs de Catalunya, doncs em van dir la Guernica catalana, també es va dir de Barcelona, també es va dir de Lleida, també es va dir Girona...

0: autor de molts llibres, però el que avui ens ocupa és un llibre que va sortir relativament fa poc al mercat i que està funcionant molt bé, a més és molt recomanable, i El cel ens va caure al damunt, un llibre editat per Edicions 62. Albert Forns, moltíssimes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres a l'Enguàrdia.
1: Content de ser amb vosaltres.
0: La relació amb Granollers és directa?
1: Clar, és directa, jo sóc de Granollers.
0: Està claríssim.
1: Està claríssim. Jo m'he escolaritzat sabent coses del bombardeig, i a banda que va morir el meu besavi al bombardeig, i per tant la mare sempre explicava aquesta història, no? Per tant, és una història familiar tràgica, la del bombardeig.
0: I això és habitual entre la gent de Granollers, recordar el bombardeig?
1: Clar, o sigui, com dèiem ara, no? El bombardeig de Granollers és una de les coses més importants que ha passat en aquella població, potser la desgràcia més grossa, i que d'alguna manera va afectar totes les famílies, perquè si no va morir algú de la teva família, potser algú va quedar ferit, sí, potser sí, un veí, un company d'escola, etc. No? Per tant, diguéssim que la ciutat no és la mateixa l'endemà del bombardeig, això és una cosa que la trasbalsa, i per tant està molt marcat. I cada família té la seva història, que diguéssim que l'han anat explicant de generació en generació, no?
0: Clar, a més estem parlant de fets ja fa moltíssims anys, fa 80 anys llargs, diguéssim, que ha succeït, però que encara, si encara està marcant, és molt significatiu, per tant, que els fets que van passar.
1: Sí, també hi ha hagut una tasca que, com explicàvem abans, no? El Joan Garriga i tots aquests historiadors que amb la democràcia comencen a fer aquesta recerca, diguéssim que comencem a permetre de parlar-ne, no? I després aquí, diguéssim que des de l'Ajuntament Democràtic, sobretot en els últims 20 anys, hi ha feina, es fa feina, diguéssim, d'una manera conscient, a dir, doncs sí, aquests sí, últims supervivents, anem a enregistrar-los, anem a conservar-los, anem a casa seva i els gravem, perquè almenys tinguem, doncs, aquestes fonts primàries, no? El testimoni, sí. Això és maco, que no els hem perdut, perquè el que jo et puc explicar, doncs, sí, és el mateix que el que explica algú que ho ha viscut, no?
0: Tenia algun sentit el bombardeig de Granollers? Perquè podia ser, com van haver-hi, per desgràcia, la Segona Guerra Mundial, que succeiria just després, va haver-hi molts exemples de tota mena, des de bombardejos molt estratègics per carregar-se aquella fàbrica d'armament, fins a bombardejos psicològics per intentar enfonsar la moral de l'enemic, fos a Gran Bretanya, amb bombardejos dels alemanys, fos a la mateixa Alemanya amb bombardejos dels britànics, per exemple.
2: Sí,
0: la
2: política del terror.
0: Sí, sí, exacte, exacte. Tenia algun sentit, en aquest sentit, Granollers, aquest
1: no
0: bombardeig?
1: No ho acabem de... O sigui, la feina dels historiadors ha, diguéssim, localitzat papers entre, doncs, les autoritats italianes, en el que, doncs, perquè primer es deia, doncs, mira, anaven a Barcelona i com que els antiaeris els van dissuadir, doncs es van desviar, no?, i van descarregar les bombes a Granollers. És a dir, hi ha tota una sèrie de teories,
0: clar,
1: no? I llavors...
0: Que té una certa lògica.
1: Que té una certa lògica, que podria ser. Potser anaven a Sabadell i Terrassa i es van confondre, sí, etc. No? Llavors s'ha sabut que es buscava, doncs, una central elèctrica, etc. Però no ho acabem de saber del cert, sobretot perquè, com que no la toquen de cap de les maneres, yeah, i el que fan és una mortaldat molt bèstia...
2: I un bombardeig molt llunyà de la central elèctrica.
0: Exacte. On estava la central elèctrica?
1: La central elèctrica estava en el llibre, diguéssim, que entrecreua una vintena d'històries, no? I una de les històries és la torla del costat de la central elèctrica, no? I, per tant, la central elèctrica estava anant cap al riu Congost, relativament al centre, eh? El que passa és que, diguéssim, que les bombes, doncs, van del...
0: Més cap al nord de la ciutat,
1: sí,
0: llavors.
1: Sí, podríem entendre's així, i una mica més, diguéssim, cap a Caldes i cap a Sabadell, on hi hauria ara la camp, anant cap a la camp
0: del Sabó. D'acord, per fer-nos una idea, eh? Sí. Amb això, sí, per... I, per tant, ni s'hi apropen.
1: Ni s'hi apropen.
0: La bomba més propera deu caure fàcilment un quilòmetre i mig de...
1: Tranquil·lament, sí.
0: Com a mínim, de la central. És un, sí, desastre, inclús tècnic, no? Allò.
1: Sí, però també, clar, ens hem d'imaginar que, bueno, els bombardejos a la Guerra Civil Espanyola són pràcticament els primers de la història, no? Perquè s'havia fet alguna cosa abans, a Vicini, etc., no? Però aquella cosa de fer-ho sistemàticament cada dia, més aquests aviadors italians, dos vols en un sol matí, no? I llavors ja crec jo, vaja, perquè si no, aquesta cosa que dèiem abans d'encara, aviam si l'encerto, l'endevino, no? Estem llançant bombes des de 5.000 metres d'alçada, per tant s'han de llançar 30 segons abans, fan tota la paràbola, no?
0: Paràbola, sí, sí.
1: Per tant, bé...
0: És allò que hem vist de tantes pel·lícules de bombarders nord-americans sobre Alemanya, en què el navegant va mirant per una mena de foradet ampliat, com si fos un telescopi, diguéssim, i ho veu i llavors avisa, ara podem tirar la bomba, perquè el càlcul de velocitat amb què va l'avió i la distància amb la qual està, dius, quan la llencis ara, caurà d'aquí 3.000 metres o 2.000 metres.
1: Mira,
0: o 5.000 metres.
1: Això, no? Són aquelles coses.

0: que fem els escriptors quan fem llibres, no? Però hi havia, a mi també m'havien arribat històries que els avions volaven superbaixos, com que els veies, com una cosa... Yeah. Però llavors, fent recerca, veus que els avions llançaven les bombes des de més de 3.000 metres cap amunt, i llavors aquí vaig haver de recuperar els meus apunts de física i fer l'equació aquesta de quants, si tires des de 3.000 metres, quants quilòmetres enrere, i vas a 450 km per hora volant, quants, no? I vaig haver de treure...
1: Perquè això porta la molta gent porta la confusió dels caces i dels bombarders, que són alçades diferents i situacions diferents.
2: Clar, una cosa és ametrallar directament, que l'avió, i en canvi un altre bombardejar des d'allà amunt, que... Aquests eren bombarders, en aquest sentit. No s'hi van apropar mai a la població, que se sàpiga.
0: Que se sàpiga, no. Aquí, clar, quan treballes en fonts, cada font recorda d'una manera, i més 80 i pico d'anys després, no? I per tant, sí que hi ha algú que diu, van tirar a metrallar, però després trobes molta gent que diu que no, i els historiadors ho acaben de confirmar, de dir, no, si era amb aquest avió no metrallava, aquest avió el que feia era doncs deixar anar les bombes des de dalt.
1: És que en aquest cas la gran sort és l'arxivo de l'aeronàutica a Itàlia, que està totalment conservat, però els fons, diguem, dels alemanys no estan conservats. I llavors sempre s'atribuïa que eren els alemanys, que això és molt interessant, això. Això. Aquest és un episodi molt interessant. Durant anys sempre es deien que havia estat la Legió Còndor, no?
0: I tant, i tant. Bueno, per Guernica, no? I llavors, d'arran d'aquí, del mal que van fer, diguéssim, es diu que pensava tot, que tot arreu eren alemanys, no? A Granollers igual, eh? Llavors, això que dius, no? De l'arxiu... Les fonts aquestes italianes... jo hi arribo a través d'un historiador que fa un treball de memòria del bombardeig, precisament de Sant Just d'Esvern, i ell allà adreça tota una sèrie també als arxius i també les associacions dels mateixos aviadors, és a dir, sí, els aviadors italians durant dècades, aquí ens semblarà una barbaritat, però ells es continuaven trobant i recordant quan vam estar a Espanya, hosti, tu,
2: allà, no? Sí, sí.
0: I llavors...
1: Veterans
0: allà...
1: de la guerra heroics, entre
2: sí,
1: ells.
2: Sí, clar, sí, sí, clar. Sí, sí, sí.
0: I llavors allà queden documents, queden cartes, hi ha fotos, i això és part de la meva
2: documentació. A Roma és un edifici preciós, no hi he entrat, però l'he vist des de fora, i és un edifici impressionant, impressionant. I pel que sé d'historiadors que hi han treballat, el tracte de,
1: no, excel·lent. Del,
2: és excel·lent. Tu hi has treballat amb aquest? Sí, sí.
1: No, directament no, però sí, sí. Joan Gallarroi, amb el llibre que hem fet junts sobre aquesta temàtica,
2: que els,
1: sí. És
2: que els oficials encarregats d'això, que són gent molt formada amb la branca històrica i que ajuden molt...
1: Però quan arriba la democràcia, en general, tots els arxius milloren moltíssim. També l'estat espanyol.
2: Tot s'ha de dir. Tornem a Granollers. Se sap com es decideix aquell dia que aniran a bombardejar? No sabem si l'encerten o no, però com funcionava el sistema dels italians per anar a bombardejar? Cada dia deien doncs cap allà, era una decisió de l'oficial de torn, era una decisió que venia de Roma o de Burgos?
0: No acabem de... Jo no m'hi he posat a fons, en saber la presa de decisions. El que sí que se sap és que hi ha, diguéssim, les ordres i aquell comandant diguéssim, dels 5 avions, el que fa és el capità, el que fa és seguir ordres, i per tant el dia abans hi ha unes fotos molt il·lustratives de tot un plànol enorme del litoral català, diguéssim, i els soldats italians de davant, no?, assenyalant on... No? Com quasi fent-s'hi el retrat de tot això d'aquí és el que nosaltres vam bombardejar, no? Llavors jo entenc que per tant està planificat, hi ha algú que té un plànol i que sap on te va perfectament, no? Vull dir que no...
2: Una cosa és que s'equivoquin els avions,
0: sí.
2: Apunti Sabadell i vagin a parar a Granollers, però que en tot cas anaven...
0: Sí, tu tens l'objectiu del dia i l'objectiu el vas a complir, no? A vegades amb xivatassos o amb històries, hi ha una concentració de tropes a tal banda, ens ha arribat que a tal banda hi ha un purí o hi ha una fàbrica d'armament, i per tant al final és tu et lleves i et donen les instruccions, o el dia abans et donen les instruccions
2: i cap allà, no? que hi vas. L'esquadrilla aquesta de 5 avions italians era la normal o va ser molt nombrosa o simplement era una missió més?
0: No ho acabo tampoc de... No és la meva especialitat, vull dir, jo el que he fet és intentar entendre...
2: Més la gent.
0: Entendre,
2: els que van rebre les bombes, que no els que les van llançar.
0: Sí, el que passa és que, o sigui, jo, el meu llibre, bàsicament, el que fa és entrevistar els supervivents granollerins,
2: clar.
0: I llavors, però, creia que era interessant a fer aquest apunt, no? D'intentar posar-nos en la pell d'aquests aviadors italians, que són molt joves també, que venen a Espanya per intentar guanyar galons, no? Perquè el fet d'estar 8 mesos, 6 mesos a Espanya, doncs et farà pujar de categoria, et fa guanyar diners i et fa sobretot combatre en foc real, no? Diguéssim, no estàs fent simulacres, sinó que estàs bombardejant o en el cas de metrallant a metrallant, no? I per tant, en situació de guerra, no? I per tant, la situació d'aquesta gent que està fent això, que a la tarda la té lliure i estaven per Palma i feien les mil i una, no? A l'inici de la guerra, sobretot, són molt salvatges els italians a les Balears, després es moderen una mica, però ells tenen els seus bars, les seves històries, per tant, un oci...
1: És una història fosquíssima que això, sí. Diguem, a la ciutat de Palma no agrada parlar-ne gens.
0: Totalment, no? Prostíbuls, etcètera, sí, sí. No? Sí, sí. I després aquesta cosa, que això se sabia, és a dir, arriba la informació que és la guerra a Espanya i estan havent-hi bombardejos, etcètera, no? I llavors, en aquestes cartes que envien doncs, a casa, que n'han quedat algunes i s'han recuperat a través d'aquests arxius i d'aquestes associacions, no? Doncs ells amaguen una mica el que estan fent, no? O sigui, tu a la teva família no li expliques que cada matí estàs bombardejant dues poblacions, no?
2: Fem missions, anem circulant, sí. I allò.
1: Tenien una mica la sensació, no sé si estàs d'acord, tenien una mica la sensació de que estaven fent una guerra moderna, no? La de Vicini amb aquells... Ho dic amb tot el criteri de què es deia l'època, no? Aquells quatre salvatges... No, ara és una guerra de veritat, una guerra tecnològica, que ells eren uns herois, uns cavallers de l'aire, diguem...
0: Totalment, i aquesta sensibilitat, no?
1: Sí.
2: S'ha de dir que l'oposició que podia fer el bàndol republicà amb la seva aviació era tan petita que, en definitiva, podien també tenir unes perspectives de supervivència més altes que en una guerra de debò,
1: Bueno, fins que no s'enfrenten als aparells russos, aquests
2: clar,
1: sí.
2: Clar, per això, però fins aleshores anaven fent, i el 37, si no recordo malament, aquest moment, si no... O estan arribant o no han arribat, diguéssim, és... a la primavera del 37, no record, 38 arriba. El 38, perdó, sí. En tot cas, aquella missió que comença com una missió més, suposo que la gent de Granollers també devia tenir algunes mesures de defensa civil o no, ni tan sols s'ho havien plantejat, perquè era una població que en principi no tenia per què ser atacada de cap de les maneres.
0: Aquest és un dels drames de Granollers, no? Que a Granollers això no ens havia de passar. Llavors, a Granollers hi ha la percepció, aleshores hi ha la percepció que els bombardejos són una cosa que passen a Barcelona. Si jo no vull que em caiguin bombes, no vaig a Barcelona. Clar. I hi ha personatges que així ho explicaven, no? Per tant, i a Granollers no s'havien fet refugis, hi havia una alarma que no funcionava, una sirena, diguéssim, no?, per advertir, i per tant era una cosa que a nosaltres no ens passarà, perquè, bueno...
2: Perquè ens ha de passar.
0: Perquè hi ha prou desgràcies, sí. Que per trobar menjar, etcètera, sí. No?, els homes sí. Al front, i per tant, Granollers, població de la rereguarda, el front és lluny, i això que passa a Barcelona és perquè Barcelona és la capital, no? I per tant, això ho fa tot molt més sagnant, no? O sigui, no sona cap sirena durant el bombardeig de Granollers, i en aquell minut el que acaba passant és que doncs, la gent no té refugis on anar, no hi ha l'acostum de baixar al soterrani, de posar-te contra una paret, i per tant passa la desgràcia, diguéssim, crua i descarnada que hi passarà.

0: A Granollers no semblava que hi haguessin objectius militars de primer ordre i per això el bombardeig va agafar especialment desprevinguda la població. A les hores posteriors a l'atac d'aquell fatídic 31 de maig de 1938 pel veïnat de la família Illa, que tenia un magatzem de pinso i gra al nord de Granollers, corrien tota mena de rumors. Tothom intentava, en va, trobar alguna explicació, la lògica impossible d'una acció tan despietada i del tot indiscriminada.
1: He vist que la porxada s'ha enfonsat.
2: Mare de Déu, senyor, per 15 ous! Carregar-se un mercat, si allà només hi ha parades amb la mica de menjar.
3: I dones i gent indefensa.
2: Pots comptar, mares fent cua per omplir l'escudella.
1: Doncs les fàbriques ni les han tocades. Quins malparits.
3: Però si no en tenim de fàbriques importants, ni cap destacament de soldats, si aquí només quedem els 4 desgraciats.
1: També han tocat un col·legi els fills de puta.
2: Com hi pot haver tanta maldat? Matar-nos la canalla.
3: Què se'n treu de bombardejar la Tarragada?
2: I tot aquest dolor, per què?
1: Ves que no sigui una venjança de quan van pelar el general Gai poques hores després de l'alçamiento.
2: Qui dius que què?
1: Sí, dona, aquell militar que estava destinat a l'Àfrica i que passava els estius per aquí. Era amic d'en Franco. El va capturar el drapaire, que aquell anarquista no el guanya ningú, i el van matar en un descampat.
2: Vols dir que és això?
3: No sé si és una venjança, però el boig aquell d'en Kei Podellano ha estat amenaçant Granollers en els discursos a la ràdio.
2: Això ha estat culpa d'algun falangista dels que tenim pel Vallès. Segur que el molt mal nascut ha guiat els bombarders des de terra, aquí, on hi ha les cues, per fer més mal.
1: Abans he vist en Dunyó, el dels vins a granel, i ell pensa que estaven buscant Sabadell o Terrassa, i s'han confós. Diu que des d'allà dalt tot s'assembla.
3: Segur que han estat els alemanys. Aquells que van atacar Guernica. Desgraciats.
1: Jo només espero que n'hagin tingut prou. No sigui que tornin demà.
2: Ai, ves, quines coses de pensar. Au, va. Menys xerrera i anem a veure si podem ajudar en alguna cosa que a la farmàcia no deuen donar l'abast.
4: Això és En Guàrdia.
0: Estem aquí a En Guàrdia amb l'Albert Forns i amb en Josep Maria Soler i Sabater parlant del bombardeig del maig del 38 de la ciutat de Granollers, un bombardeig terrible que va causar uns 230 morts aproximadament, cosa que entre la població civil, cosa que és òbviament esgarrifós. Albert Forns, acabem de sentir aquesta conversa, la gent de Granollers tenia molts dubtes què havia passat, si havia sigut un delator. Clar, la quinta columna, que es deia en aquella època, funcionava. Suposo que Granollers, un cop va passar ja van entrar els feixistes a la ciutat l'any 39, devia haver-hi gent que es devia penjar la medalla d'haver provocat el bombardeig.
5: Totalment, no? I tu no tens fonts oficials, no hi ha historiadors treballant-ho, no hi ha gent que et pugui garantir coses, i el que funciona doncs són els rumors i les històries que ens expliquem els uns als altres sense aquesta confirmació oficial, no? I doncs, per tant, històries des de que va algú dalt de l'avió deixant anar bombes i assenyalant aquí, no? Fins a, doncs, que anaven, això que deia Sabadell o Terrassa, que anaven a Barcelona i es van desviar, o que és una represàlia perquè al principi de la guerra Granollers van pelar el general Gai, que era un dels amics del Franco, africanista i tal, no? Que a l'inici de la guerra l'agafen i diguéssim que la fusellen, no? I llavors això és una represàlia, que el Kei Podellano ja ho deia a la ràdio, Granollers estar preparados, no? I això és una cosa que ningú ha sabut trobar, però que...
0: Sí, que els rumors circulaven.
5: Els rumors circulaven.
0: Com va anar exactament el bombardeig des del punt de vista de... Hem comentat abans que bàsicament van haver-hi tres llocs principals on van caure les bombes i dos són especialment concorreguts, que és la Porxada i és l'escola Pere Anton, però que va caure al centre en general.
5: Clar, si vosaltres us passegeu avui pel centre de Granollers, que és tot peatonal, no? Pràcticament, si allà ens imaginaríem la plaça de la Porxada, plaça dels Cabrits, allà on es fa el mercat del dijous, sí. No? Tots aquells carrers que són plens de parades, la Font d'Europa, l'escola Pere Anton, la carretera, que ara amunt doncs, és un eix comercial, tot allò queda assolat per les bombes, no? És a dir, tot allà cauen bombes a tots aquells, baixen edificis sencers i mor gent, doncs, com heu dit, a la Porxada, que aleshores és un mercat. La Porxada ara la tenim oberta i la canalla juga dins, però aleshores estava amb tanques i a dintre hi havia parades d'obra, com el mercat de la Boqueria, no? Per tant, era el nostre mercat. Llavors allà hi havia gent fent cua i gent despatxant. També tenim
6: molta gent fent cua perquè és època de reaccionament i és quan arriba el menjar.
0: A les 9 del matí.
5: Sí, totalment, sí, totalment, sobretot dones.
6: A més, el mes de maig, que el dia és clar, no fa fred.
0: Sí.
5: Totalment. Són també a les 9 del matí, per tant, tenim la canalla anant a l'escola i allà hi havia l'escola Pere Anton, no? I per tant, hi ha nens a dintre ja de l'escola i nens que ja estan arribant. Per tant, allà també hi haurà molta mortaldat. El Pere Anton hi cauen bombes a dintre de l'escola, no? I tenim, doncs, tota la carretera a davant de la Fonda Europa, la Fonda, i cau una bomba que no esclata i per tant fa poca destrossa, però els 5 edificis de davant de la Fonda Europa com una renglera. No hem d'imaginar que, diguéssim, que els avions passen com carretera amunt, deixen anar i van caient una davant de l'altra, no? I per tant fan tot una mena de regarol de bombes, no? I per tant, doncs, és una hora punta, i si tu estàs al carrer en aquell moment de pànic, doncs sí que pots, hi ha gent, doncs, que ens ha explicat, doncs, que sobreviu perquè es llença cap a dintre un portal o té aquests reactes, aquests reflexos, però hi ha gent, doncs, que queda al mig del carrer i cau una bomba a prop, cau una bomba a sobre. I llavors és un dia, sobretot, que... Jo he volgut escriure aquesta història perquè és el que passa a Granollers, però és molt el que passa a tot arreu, no? Sí, jo quan l'escrivia, doncs he parlat amb el Manel Elias, que ha estat ara a Ucraïna i ens ha explicat els bombardejos d'Ucraïna, o he parlat amb la Txell Feixes, que m'explicava bombardejos a Síria o a l'Iraq, i la reacció de la gent és la mateixa, no? I en un bombardeig com el de Granollers, doncs hi ha qui mor a l'instant, qui queda ferit, qui ha d'ajudar els altres ferits, les farmàcies no donaran l'abast aquell dia, curant gent a l'hospital, portem ferits cap a l'hospital, de seguida ens mobilitzem, edificis que baixen sencers. És a dir, si tu has tingut la sort de sobreviure, pot ser que hagis perdut la casa, que a casa teva algú hagi quedat sepultat, o que la teva feina hagi desaparegut, el que deia, de ferits, mutilats, per tant...
6: O sigui, aquestes bombes trencadores que fiquen, llavors es comencen a... em surt l'expressió popularitzar, no vull dir això, però ja es fa més habitual, són terribles, perquè es pulsen moltíssima metralla i llavors, clar, va a qualsevol direcció aquesta metralla.
0: I tot ho cisalla,
5: no? Un dels testimonis que surt al llibre ens parla de com el seu tiet, una petita pedreta de metralla és el que travessa tot un camió sencer des de darrere i al final se li, bueno, també travessen el seu tiet per l'estómac i l'home acabarà morint, no? Però, per tant, això, i això és una petita part dels molts quilos que portaven aquestes bombes, no?
0: És obvi que el trasbals de tota la població va ser impressionant, perquè a més els primers moments o les primeres hores ningú devia saber si el meu familiar és viu o és mort, què ha passat, ajudo d'una manera caòtica, les autoritats també devien estar, la por de que tornessin els avions, que també era una cosa no tan inhabitual, per tant, diguéssim, aquest devia ser un caos terrorífic. Sí. La gent recorda especialment aquell caos o recorda més el...
5: Sí, quan la gent no explica... Clar, a mi m'ho han explicat, no?, i ens ho han estat explicant 80 anys més tard, no? I aquí hi ha aquella cosa, això aquest és un record alterat o no és alterat. Què passa? Que si jo em preguntessis què vaig dinar fa 3 dies, no t'ho sabria dir, però si em preguntes el dia més important de la meva vida, el dia que em va marcar més, el dia que se'm va morir la mare, el dia que tal persona, o el dia que vaig perdre la casa, el dia que... Allò queda gravat a la memòria i la gent el record el té molt vívid, no? I llavors la gent el que recorda és aquest primer moment després de les bombes, com un o dos segons d'un silenci rotund, no?, quan deixen d'explotar, la fumera, perquè s'aixeca una fumera increïble de les runes, etc. I després, de seguida, el pensament és els meus. O sigui, els pensaments de tots les persones que jo he entrevistat és els de casa, la mare, els fills, on estan, no? El marit que està a la fàbrica, no?
0: I els amics, que sigui, els meus.
5: Sí, els meus. I aquest els meus és el que fa que hi hagin les corredisses, que anem amunt i avall, has vist el tal, no? Gent que es passarà el dia buscant algun parent i que potser l'acaba trobant. I hi ha casos de gent que no troba, doncs, el marit, per exemple, fins al cap d'un parell de dies, perquè, doncs, ha acabat sota la runa de la Porxada, l'han tret ferit, l'han enviat a l'hospital, de l'hospital ha anat a l'hospital de Vic, i el que dèiem, vull dir, ens hem d'imaginar una situació en la que pràcticament no hi ha, a les cases no tenen telèfons, n'hi ha 4 de telèfons, no? Per tant, tu no pots, és només el boca a orella, preguntar, has vist, no? I llavors és un dia, doncs, jo me l'imagino un dia, i sobretot una nit, molt trist, no? I és un dia de gent anant pel carrer desesperada, no? Has vist el meu fill, has vist el meu marit, no? I diguéssim que ens hem de posar en aquesta situació, no? De que ha passat una cosa, a més, una cosa inesperada, no? És a dir, jo entenc que Barcelona...
6: No, no, el títol és perfecte, plovien bombes, de cop i volta, sí. Ningú, ni sirenes, ni res, sí, sí, sí. Què està passant?
5: I a Barcelona tu sonava una sirena, et posaves en situació, no? Sí, sí. I per tant, a la desena vegada que sonaven les sirenes, hi havia una manera de... Al vespre en podies parlar, ostres, ha sonat la sirena, on eres tu, on era allà? Si mai passa, ens trobarem a tal banda. No sé, m'ho imagino, no?
0: Aquí, sí, recordo
5: no
0: que a Barcelona hi ha uns 2.300 morts, si no recordo malament la xifra, durant tota la guerra, però amb un munt de bombardejos, un munt, vull dir, en períodes concentrats, altres més espaiats, però...
6: Uns 200.
0: Sí, sí, per això. L'impacte a Granollers, que a més tan bèstia amb un sol bombardeig, aquesta quantitat de morts, i només un bombardeig, clar, és molt diferent l'impacte també de la gent. No pots acostumar-te a una cosa tan sobtada, no?
5: De fet, el que fa, llavors, aquell mateix dia l'Ajuntament redacta un ban ordenant a tots els homes de 15 a 56 anys que l'endemà ja es poden, començarem a picar i a fer-la fugir. O sigui, l'urgència, el que deies abans, primer hi ha també la por de i si tornen, i aquella nit, la nit del bombardeig de Granollers, molta gent dorm al camp. És a dir, se'n va a Lliçà, se'n va a Cànova, se'n va a Masies Amigues, se'n va perquè els hi fa por que això tornarà a repetir, no? Si han vingut ara, doncs passarà com a Barcelona, que tornaran a venir, no? I aquesta por és el que fa que la gent marxi, i també el que fa que la gent, que l'Ajuntament ordeni que ens hem de posar a construir refugis. Per tant, a Granollers ara tenim uns refugis que s'han anat trobant, alguns es poden veure i tal, però tots aquests estan construïts a posteriori, inclús amb pedres de l'església, no? Que l'església es va desmuntar uns anys abans, això és una altra història, no? Però aquells rocs es van aprofitar per construir
0: per fer els refugis.

La premsa internacional es va fer ressò de la tragèdia amb titulars prou explícits. A l'òrgan del Partit Socialista francès, Le Populaire, l'encapçalament de la notícia era els aviadors italo-alemanys al servei de Franco massacren els malaurats habitants de la petita vila catalana de Granollers. Mentre que el britànic Daily Herald asseguraven que les bombes fan un nou Guernica. Pel que fa a La Vanguardia, en una etapa en què es definia com un diari al servei de la democràcia, el titular a la portada de l'1 de juny del 38 va ser Granollers, última víctima.

0: I després d'Alacant, Granollers s'ha convertit en una fita de l'etapa més recent de la barbària facciosa. Ahir l'aviació italogermana va caure sobre ell i va sembrar pels seus carrers l'atzar, la mort i el dolor. Granollers és un petit poble català pacífic i alegre, allunyat de tot contacte directe amb la guerra. La prova més patent és que aquest bombardeig va ser el seu bateig de sang. És a dir, en 22 mesos, els traïdors que han escrutat tots els racons on es pogués allotjar quelcom que s'assemblés a un objectiu militar no havien trobat cap pretext per fixar-se en Granollers. Ahir tampoc n'hi havia. I així ho acusa clarament la condició de les víctimes. Dones i nens, mercats i escoles. Aquestes són les víctimes i aquests els llocs on es trobaven. Van deixar caure les bombes sobre el casc de la població, que 4.000 metres d'altura no deu semblar més gran que un puny. I se'n van poder anar amb la consciència tranquil·la d'haver complert el seu propòsit. La nostra experiència és massa llarga i terrible perquè quedi en nosaltres capacitat de sorpresa davant de monstruositats d'aquesta mena. Estupefacció pura, però una mescla de repugnància i d'estupor elevats a un grau infinit. Això sí que ho sentim. L'horror de l'assassinat en massa dels malaurats habitants de Granollers ens ha commogut tan profundament com els primers crims comesos des de l'aire contra Madrid. Més accentuat, si cal, perquè ens obre més els ulls a l'abisme dels plans traïdors. No és possible que crims com el de Granollers quedin impunes i que més deixin la porta oberta perquè tots els pobles republicans puguin córrer la seva sort.
1: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
2: Albert Forns, acabem de sentir la repercussió a la premsa del moment d'aquest bombardeig. Suposo que no sé si amb la premsa al moment no era molt de l'època dels testimonis directes i explicar històries. Suposo que tu t'has trobat i en saps d'històries particulars de la gent, no? Del que va passar.
3: Clar, jo les històries no tant a través de la premsa. La premsa, per exemple, 20 dies després hi ha una entrevista a l'alcalde de Granollers que explica una mica la reacció de la ciutadania, però no és la font on
2: és que no era habitual. Era una altra manera d'escriure.
3: No era habitual. Després entrem en ple franquisme impossible, i llavors a partir dels anys 80 sí que hi ha un interès dels historiadors locals i també a la premsa, que per sort el Vallès està ben digitalitzada i l'he pogut treballar bastant a fons, i allà sí que comencen a haver-hi entrevistes, testimonis, i diguéssim, es perd la por a explicar, i en explicar-ho ho coneixem tots, no socialitzem aquesta informació. Després el meu llibre, que el que fa és agafar 20 o 25 històries d'aquell dia i trenar-les, el que he fet servir és l'arxiu de la memòria oral que abans us explicava, no? Hi ha una seixantena de testimonis entrevistats que estan en vídeo, fantàstics, són uns vídeos xulíssims que potser en els últims 10 anys han tingut 3 visualitzacions cadascun, perquè això ho fem, però no hi ha la tirada d'anar-ho a buscar. Tampoc és una cosa com molt atractiva de veure, però és allà un material historiador.
2: Una hora, per exemple, d'una persona ja gran.
3: Sí. Ja gran, que t'explica la seva vida, la seva infantesa, com era la seva joventut durant la República i com va viure el dia del bombardeig. No? Llavors, a mi això és la font que he fet servir, i hi ha històries doncs, de tota mena, no? Des de l'infermera doncs, que estarà tot el matí a l'hospital, que pensa que aquell serà un dia tranquil, però comencen a arribar ferits, no donen l'abast, han de, doncs, amputar, han de fer... Aquell dia fan un màster tots els metges d'allà, no? Sí.
2: I... On està l'hospital, perdó?
3: L'hospital està cap al nord, anant cap a la Garriga.
2: Continua...
3: És un hospital modernista que s'estrena l'any 25, em penso que, per tant, aleshores és bastant nou, però és hospital i asil, necessiten més llits, i el que acaben fent és això, no? Derivant molts ferits cap als hospitals, cap a la Garriga, cap a Vic, cap a Mollet, cap a Barcelona, no? L'hospital, hi ha una anècdota que a mi em va deixar glaçat, que és aquesta de... diguéssim que a l'hospital durant la guerra fitxen infermeres noves perquè les monges que s'havien ocupat de l'hospital han d'amagar-se, no? Els hi va la vida,
4: exacte.
3: I perquè els hi va la vida, i o s'exilien o s'amaguen, i acaben amagades en moltes cases que les tenen fent de minyones, el que sigui, no?
2: Sí, sí.
3: Però el dia del bombardeig, que fan falta mans, les monges surten de casa, s'arrisquen perquè allà fan falta, escolta, quedar-me a casa sí que seria un pecat, no vull.
2: Van tenir represàlies o...
3: No se sap, jo crec que...
4: No, en aquesta època ja la persecució contra l'Església hi havia disminuït moltíssim a partir dels fets de maig, diguem, ja no hi ha persecució sistemàtica contra l'Església. No vol dir que no hi hagi algun cas esporàdic, que sí, eh? Però, diguem, sistemàtic no.
3: I per tant, tenim aquestes històries de l'hospital, històries doncs, de gent que explica com era el cementiri, no? Penseu que hi ha tants morts que els carreguen amb camions, no? I aquests camions pugen també cap amunt, el cementiri està molt a prop de l'hospital, no? Diguéssim, al turó del Ramassà, i tota la carretera és un reguitzell de sang, no? Perquè els camions van regalimant sang, clar. No? I llavors el que fan és els deixen en files, en fileres, al cementiri, i algú que s'encarrega, diguéssim, de ruixar amb aigua les cares perquè puguis identificar-los, perquè estan tan, diguéssim, calcinats, molts estan o plens de pols, no? I llavors es ruixen les cares i la gent va a l'hospital, diguéssim, a intentar localitzar els seus, però tu vas a l'hospital a no veure'ls, perquè si està a l'hospital és que... Ai, perdó, tu vas al cementiri
2: a
3: amb l'esperança de no trobar-los, perquè si no és al cementiri vol dir que encara em queda l'esperança de que estigui viu o estigui viva, no? I, per tant, també us
4: fan aquesta fosa, no? Fan una rasa
3: després acabaran fent una fosa, perquè com que feia tanta calor, diguéssim que al cap de 3 dies els cadàvers es comencen a descomposar, no hi ha manera de fer d'enterrar cadascú al seu nínxol i, per tant, molts a més no estan identificats o són impossibles d'identificar i es fa una fosa comuna, sí.
2: Es conserva aquesta fosa encara o,
3: sí,
2: o van ser
3: inhumats? I se sap on és la sí. I per tant hi ha el mateix cementiri, doncs hi ha monuments commemoratius i a Granollers el que sí que es té molt clar és que cada 31 de maig doncs, es commemora, hi ha un acte al cementiri, hi ha parlaments, es fan actes a la Porxada, no? Per tant, a Granollers està molt viu el bombardeig i la memòria del bombardeig, i jo amb el meu llibre el que volia era doncs, una mica socialitzar-ho i explicar els bombardejos, que malauradament encara estan passant avui, o sigui, passen a Ucraïna, passen a Síria, passen a molts llocs, i que estan passant d'una manera molt igual, no? Per tant, el cas de Granollers com una manera d'explicar els casos que són els de tot arreu, no? Perquè tots els bombardejos s'assemblen molt, i les històries que hi passen a mi em semblen molt universals, no? Això, buscar tot el matí el teu pare acabant-lo trobant o no acabant-lo trobant, no? Però aquesta angoixa és una cosa que glaça.
4: I a més el bombardeig el faci qui faci és una barbària, perquè no mira els enemics, o sigui, és maten nens, maten gent que potser va a favor teu, els mates, clar, no ho saps, maten avis, maten homes, maten dones, és a dir, destrueixen, és una atrocitat que sembla estrany que la humanitat aquestes coses encara no hagin reflexionat de veritat.

A Granollers ningú no havia fet cas de les recomanacions de la Junta de Defensa Passiva respecte a la necessitat de construir refugis antiaeris. El bombardeig brutal del 31 de maig va fer variar radicalment la posició adoptada fins aleshores amb l'aprovació de tot un seguit de mesures de protecció al llarg dels primers dies del mes de juny de l'any 38. A banda de la instal·lació de sirenes potents i l'estudi dels edificis afectats per veure si s'havien de demolir o es podien apuntalar, tant els sindicats com la Junta de Defensa Passiva de Granollers, presidida per l'alcalde, van establir l'obligació d'habilitar els refugis necessaris.

0: a la Junta Local de Defensa Passiva de Granollers. Les organitzacions sindicals CNT i UGT, davant dels fets consumats de la bàrbara agressió feixista, consideren que és d'urgència la construcció de trinxeres i refugis en tots els llocs on hi hagi aglomeració de personal, com són fàbriques, tallers, etc., i considerant les places i llocs adequats que han estat ja assenyalats per l'arquitecte municipal on es poden construir trinxeres cobertes i descobertes. Posem en coneixement de la Junta Passiva la següent resolució que han determinat les dues sindicals. 1. La feina de refugis i trinxeres en fàbriques, tallers, places i extraradi serà obligatori i se sancionarà el que eludeixi aquesta responsabilitat. 2. Que la Junta Passiva faci sortir el dia 4 d'aquest mes un ban amb els mateixos termes que s'expressen aquí. 3. Que respecte a tots els casos imprevistos serà la comissió CNT-UGT, juntament amb la defensa passiva, qui els determini. 4. La CNT-UGT es comprometen a que tot el que s'ha expressat aquí s'acompleixi al peu de la lletra. Granollers, 2 de juny de 1938.
1: Pere Iglesias i Viader. Com a alcalde i president de la Junta de Defensa Passiva, faig saber. Primer, que a partir del pròxim dilluns queden mobilitzats tots els homes aptes de 15 a 55 anys pel treball obligatori per a la construcció de refugis i trinxeres dintre el terme municipal. Segon, per tant, totes les cases industrials amb els mitjans propis i amb llurs obrers construiran dintre el recinte de treball o pròxim a aquest un refugi capaç per als obrers de la fàbrica o taller. Tercer, tots els comitès de control i d'empresa vindran obligats a entregar una relació dels obrers empleats en la construcció de llurs refugis i hores que hi esmercen. Quart, tots els ciutadans no compresos en l'apartat segon es presentaran el pròxim dilluns dia 6 a les 9 del matí a la Casa de la Ciutat per fer la seva inscripció a les brigades de treball. Es fa evident que l'incompliment d'aquestes disposicions seran sancionades amb el màxim de rigor. Granollers, 3 de juny del 1938.
2: En guàrdia.
3: Albert Forns, hem comentat que aquest bombardeig és un abans i un després a Granollers, però el després just, que aquells mesos que quedaven encara de guerra, quedava una mica menys d'un any perquè acabés, com es viu a Granollers aquells moments?
4: Bé, això és una... El Granollers de després és aquesta ciutat devastada. Jo crec que hi ha un canvi fins i tot en l'ànim, no? És a dir, bueno, estem en guerra, però allò destrueix famílies, canvia plantejaments de moltes coses, no? I el Granollers és una ciutat molt derrotada. Al cap d'un any mateix, això ho sabem sobretot, per exemple, pel testimoni d'en Triadú, no? En Triadú és professor a Granollers aleshores, com dèieu, amb 16 anys, no? I en el seu diari de la seva estada a Granollers, que es va
5: mestre
4: publicar...
5: Mestre adolescent, no?
4: Exacte, diari d'un mestre adolescent. Ja, és un
5: adolescent mestre, imagina't com anava. Sí.
4: És un testimoni fantàstic, doncs, de l'educació d'aleshores, però també del Granollers d'aleshores, no? I al cap d'un any ell és allà, no es pot fer res, la gent penja amb draps negres als balcons, però no se'n pot parlar, no. Això estic parlant ja d'un any després del bombardeig, que per tant ja hauran entrat els feixistes, no? Per tant, bé, aquesta derrota d'haver perdut els... Bueno, del que has perdut, dels mutilats, tampoc a vegades es parla de molt de ferits i mutilats, però també els efectes, no? Hi ha gent que durant anys... Dones que se'ls retira la regla. Gent que durant anys tindrà atacs de nervis, no podrà dormir a les nits,
3: clar,
4: no?
3: Clar.
4: A Granollers aquella cosa de... senties un ase, no? I el soroll de l'ase t'alarmava de tal manera pensant que era un bombardeig, no? O passava un avió, i hi ha gent que encara avui, quan passa un avió, se li encén alguna cosa, no? Se li activa, diguéssim, un resort i s'alarma, no? Per tant, aquests efectes duraran molts anys, però és una ciutat derrotada i que, a més, durant 40 anys no pot socialitzar, no pot allò de tancar les ferides, de parlar-ne, la cosa terapèutica, de compartir-ho almenys, no? Sinó que...
3: Com ho va tractar el franquisme local?
4: Clar, el franquisme local el que fa és, diguéssim que quan, això ho sabem a partir de les publicacions que editen, i és la barbària roja i la vostra brutal resistència va provocar allò, no? És a dir, quasi us ho vau fer vosaltres mateixos, us ho vau autoinfligir, no? I per tant hi ha tots aquests discursos, doncs, de... bé, és igual, això són coses retòriques, no? Però la retòrica franquista és les barrabassades que vau fer, les barbaritats que vau fer, també la gent que vau pelar a l'inici de la guerra, perquè
3: van
4: també
3: provocar,
4: és veritat,
3: això.
4: Clar, no? Van provocar això, i us ho va buscar, i sort que ara, doncs, el glorioso ejército, bla, bla, bla.
3: Exacte,
5: sou culpables per la vostra resistència, en certa
4: exactament,
5: forma, no?
4: Sí. Mm.
3: De fet, amb això eren coherents, perquè aquest argument va ser generalitzat per la repressió posterior,
5: durant 40 anys.
3: Sí, sí, per això dic que no va canviar. Això va anar canviant cap al final del franquisme, quan el franquisme sociològic realment va de baixa, a partir de finals dels anys 60, i el pes de la població franquista està molt, molt, molt deteriorat en comparació. Continuen les autoritats, però ja no és el mateix. Això no comença a obrir-se, diguéssim?
4: Jo no ho vaig viure, jo sóc de l'any 82, però llavors el que a mi m'expliquen els historiadors i el que he anat trobant també molt d'hemeroteca és que a partir de que es comença a voler commemorar, que estem parlant, doncs, de... l'any 80, per entendre'ns.
3: O sigui, hi ha mort 80. Franco fa poc.
4: Sí,
3: però,
4: sí, sobretot hi ha mort Franco. Sí. Comencen també a haver-hi moltes cartes al director, o sigui, hi ha molt franquisme sociològic dient quina barrabassada això de commemorar el bombardeig de Granollers. No hi va haver un 31 de maig, i van haver-hi molts 31 de maig, van matar tant els d'una banda com de l'altra, o sigui, tot aquest
3: clàssic,
4: discurs
3: sí.
4: que calava tant, i aquesta gent encara tenia molta presència als mitjans.
3: O sigui, per tant, encara
4: sí,
3: va haver-hi
4: va
3: resistència.
4: El que passa és que al mateix temps, per exemple, doncs a Granollers, la sirena que munten, cada 18 de juliol la feien sonar a la una del migdia durant tota durant tot el franquisme. Tu, a l'any 60 i pico, el dia de l'alzamiento sonava la sirena que t'acollonia, perquè era una sirena que et feia pensar, doncs, en les bombes que van caure, no? I aquesta sirena la boicotejaran uns quants joves, diguéssim, no? I el que fan, em sembla que la fan sonar un 11 de setembre per una altra causa, i a partir d'aquí, per tant, tens aquests, bueno, com era la societat d'aleshores, no? Amb uns quants nostàlgics grans, etc, i una gent jove que no
3: ho compregava, això. Albert Forns, no tenim més temps. Albert Forns és l'autor d'aquest llibre magnífic, que no és novel·la, és investigació. Ho dic perquè es pot llegir amb un to narratiu molt clar, però al mateix temps és una investigació molt, molt profunda. I El cel ens va caure al damunt, que ha publicat Edicions 62. Moltíssimes gràcies per haver vingut a explicar-nos aquests fets tan terribles, però tan ben explicats.
4: Gràcies per convidar-me.
3: Josep Maria Soler Sabater, per desgràcia, no va ser l'únic cas a Catalunya.
5: A més, ara ell parlant del seu boníssim llibre, hi ha una cosa que m'ha fet repensar, i és que, si ens hi fixem, la societat estava reclamant la memòria democràtica i l'exigia... Bueno, la memòria, ara, democràtica, en fi, seria avançar els esdeveniments, i ja l'exigia als anys 80. I aquí els historiadors, vull dir, van possibilitar que tot això es documentés d'una forma fefaent, vull dir, això és extraordinari. I s'havien acabat llegendes i mentides, no. Van ser els italians, etcètera, etcètera. Bueno, els feixistes italians, etcètera. Sí. Molt bé.
3: Això és l'enguàrdia.
6: Direcció i realització Enric Calpena. Assessorament històric Josep Maria Soler i Sabater. Guió Josep Maria Bunyol. Producció Pilar Razkin. Tècnics Manel Bernat i Josep Lluís González. Muntatge Manel Bernat.
7: I amb les veus de Sílvia Pedret, Josep Aguilar i Marc Lobato.
8: Aquest és un dels podcasts de Catalunya Ràdio. Si en vols més, descobreix tot el nostre catàleg a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
2: Bona tarda, us informa Berta Torrades. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses entre aquesta tarda i demà diumenge. De fet, ja han caigut alguns xàfecs en punts del nord-est del país. Quim Codines, bona tarda.
3: Bona tarda. Els xàfecs també poden caure en punts del litoral central i sud durant la matinada. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, es pot superar el llindar de 20 litres per metre quadrat en mitja hora. Les precipitacions poden anar acompanyades de tempesta i localment de pedra petita. A més, la temperatura baixarà preferentment a l'interior i demà a la costa. Aquest descens és important en punts del Pirineu, on també hi pot haver mala visibilitat en llocs d'alta muntanya i que, per tant, es recomana molta precaució i anar ben equipat si s'està fent alguna ruta per la zona. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre també ha emès un avís de crescudes sobtades de torrents al Pirineu lleidatà.
2: Més notícies, Quim Codines.
3: Adif dona per estabilitzat el terreny afectat per l'esvoranc provocat dimecres passat durant les obres del soterrament de les vies a Montcada, que afecta les línies R2, R2 Nord i l'R11. Aquest dissabte, la infraestructura ferroviària ha passat a disposició de Rodalies perquè pugui preparar la represa del servei. Aquesta tarda s'iniciaran les marxes blanques, és a dir, que començaran les proves de circulació per comprovar que tot funciona amb normalitat i que les vies es troben en bon estat.
2: Els bombers miren d'aprofitar la treva que ofereix el vent per avançar en les tasques d'extinció de l'incendi que crema a Madrid i a Àvila i que ja combaten com un de sol. De moment, hi ha més de 80.000 persones evacuades o confinades i més de 25.000 hectàrees cremades. Pendents avui també del municipi de la Vall d'Uixó, a Castelló, on un incendi forestal crema amb intensitat. Els bombers hi treballen amb 7 mitjans aeris i més d'una vintena de dotacions terrestres. S'han evacuat persones de diverses cases disseminades de la zona i de moment no hi ha danys personals, però sí nombrosos de materials. El regidor de Medi Ambient de la localitat, Marc Seguer, ha explicat a aquesta emissora que el foc ha començat a prop del poble i ràpidament s'ha escampat cap al bosc.
4: Pues la situació ara mateix està descontrolada, el vent bufa molt fort i fa una temperatura molt elevada i això és el que ha fet que s'hagi escampat ràpidament aquest incendi que està a les portes del Parc Natural de la Serra d'Espadà i que avança cap a la població propera de Vilabella.
3: Continuen els atacs creuats entre l'Aràbia Saudita i els hutis del Iemen, que amenacen d'escalar encara més la guerra entre els Estats Units i l'Iran. Un conflicte que esquitxa tota la regió de l'Orient Mitjà. En les últimes hores, la milícia proiraniana dels hutis ha reivindicat un atac amb missils contra l'Aràbia Saudita que ha provocat alguns incendis a la província de Jazan, al sud del país. El sistema de defensa aeri, però, ha interceptat dos missils balístics que es dirigien contra refineries de petroli. El govern del Iemen ha acusat els hutis, que controlen el sud i l'oest del país, de fer-li seguidisme a l'Iran.
2: I a Síria, almenys 35 morts i una trentena de ferits arran de la col·lisió de dos autobusos en una carretera que connecta la ciutat a l'est del país amb la capital, amb Damasc. Fonts sirianes han informat que en un dels autobusos hi viatjaven membres de les forces de seguretat i a l'altre vehicle eren passatgers civils.

0: Avui Morrissey serà l'encarregat de tancar el Festival Bars 2026 al poble espanyol, a Barcelona. La icona del pop britànic que tornarà a cantar avui a Catalunya 10 anys després del seu últim concert i ho farà en el marc de la presentació del seu retorn discogràfic. Ara els esports, Roger Arnau, bona tarda.
1: Bona tarda. En marxa el tram final de la penúltima etapa del Tour de França, en final per segona jornada consecutiva a l'Alpe d'Huez. A la general, l'eslovè Pogacar manté el mallot groc de líder amb autoritat i més de 7 minuts respecte al belga Evenepoel. Anem fins allà, Isaac Vilalta, bona tarda.
2: Què tal, bona tarda. Amb Sepp Kuss, el nord-americà, ara mateix cap de cursa en solitari amb uns metres d'avantatge respecte a Richard Carapaz, més enrere Jay Hindley. Aquests tres homes busquen la victòria d'etapa, a punt de coronar ja la Sarén, un port de categoria especial d'aquí, un ràpid descens i un última cota fins a coronar aquí a l'Alpe d'Huez. Per darrere, dos minuts, el grup amb els favorits, amb Tadej Pogacar, amb Isaac Del Toro i amb Remco Evenepoel, i obrint una miqueta de forat respecte de Pol Sexas en la lluita pel podi. Del Toro li guanyaria la partida al francès, a Pol Sexas. Últims 15 quilòmetres, amb Sepp Kuss, lleugerament cap de cursa en solitari, Isaac Vilalta, Catalunya Ràdio, Alpe d'Huez.
1: I en Fórmula 1, a les 4 ha començat la sessió de qualificació del Gran Premi d'Hongria. Aquest migdia, Lando Norris amb McLaren ha estat el més ràpid als entrenaments lliures davant de Hamilton i Antonelli, segon i primer a la general del Mundial. Pel que fa al futbol, aquest matí també l'Espanyol i el Sabadell han empatat a 1 a la Ciutat Esportiva de Niharque, mentre que el Girona ha perdut 0-1 contra l'Alavés a la Vall d'en Bas. Els bascos han fet el gol en l'últim minut del partit. I acabem, sense deixar el futbol, explicant un apunt del mercat de fitxatges. El porter català Arnau Tenas, fins ara el Villarreal, jugarà aquesta pròxima temporada al Mallorca en qualitat de jugador cedit.
3: Fins aquí les notícies.
4: Aquest estiu, al Nota de Veu, posem el focus a l'escena musical catalana.
5: Recuperem alguns dels moments imperdibles de la temporada. Les listenings party dels nous discos de la Ludwig Band i Renaldo i Clara. Els llançaments que han fet els darrers mesos Ginestà i Mamaduixa.
4: Tot el que cantes ho pots sentir a través del Nota de Veu.
6: Tot el que cantes.
3: Aquest estiu el Nota de Veu dicat el trobareu cada diumenge a les 6 de la tarda a Catalunya Ràdio, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell.
7: Ho pots sentir a través del Nota de Veu.
8: Amb So de Cobla, el Festival de Cobla de Catalunya del 4 al 8 d'agost a Palamós.
9: Obeses amb Cobla Berga Jove, Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya.
8: Guillem Batllori i Cobla la Principal del Llobregat, Transmediterrània Orquestra.
9: Cobla amb So de Dona, Filomena.
8: Memorial Ricard Vilarassau.
9: Revolucionem el so de la cobla.
8: Tota la informació a amsodecobla.cat.
10: Aquest estiu al Super 3 hi tens molt a veure.
11: Comença l'espectacle.
12: Serà genial.
10: Aquest estiu, tots som supers.
13: L'estiu és tu.
14: Catalunya Ràdio.
13: La llum dins dels meus ulls.
15: Som 3CAT.
13: L'estiu ets tu.
14: L'estiu ets tu.
13: Quan em mires i somrius.
14: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
16: Agafa els petits, Martí. Hem d'agafar tots els petits i separar-los.
17: Així és bé, eh?
16: Sí. Com aquest, exacte.
17: I aquest que està amb la mare, què faig?
16: Espera que acabi de mamar i cap a dintre, també. I els dos que hi ha allà al final, també.
17: No sé si parar la mare, si el me'n duc.
16: Oh, una mica poder, sí, però...
17: Em tranquil·litza molt, que siguis això. Escolta'm, i per què els estem separant?
16: Aquests els estem separant perquè són molt petits, n'hi han que tenen 2-3 dies i no seguirien. Ara, quan les mares surtin a fora a pasturar, segurament es perdrien, tindrien problemes per seguir, les mares els buscarien i seria una mica caòtic tot plegat i, per tant, és millor que es quedin aquí.
18: Petits tancats, què cal que fem ara?
16: Doncs ara hem d'obrir les mares. Les mares surten a pasturar aquí fora, a menjar herba, i avui, en lloc d'anar, com hem fet altres vegades, que anem amb els gossos a engegar una mica més lluny, avui les deixarem aquí amb uns tancats que hi ha al voltant del corral.
18: Bé, no ens distraiem, que veig que estan totes esperant davant del portal, per tant...
16: Tenen gana, tenen gana.
19: Obrim el portal. Vinga, va! Vinga, va!
18: Vinga, va. Au, boniques, que vagi bé.
11: Camí de Cabres, un podcast de temporada amb en Marc August Muntanya i en Martí Albesa.

0: Suposo que és d'efecte professional, però el que està passant ara després que les cabres surtin és molt fotogènic, perquè estan pasturant enmig d'un camp ple d'herba alta i sobretot amb moltes flors i molt diferents.
1: Clar, aquí ara és un moment de l'any que és normal, és la primavera, i per tant és tot molt exuberant, és tot molt maco, és preciós. Però és que en aquest camp en concret el que veiem és que hi ha moltes espècies d'herba diferents, perquè és un camp aquí al costat de casa que el guardem per èpoques concretes de l'any, perquè sempre hi ha una mica aquesta cosa de que el bestiar, el ramat, necessita l'herba, però l'herba també necessita el ramat, perquè a nosaltres ens interessa que hi hagi aquesta simbiosi, aquest diàleg i aquest manteniment dels ecosistemes perquè tothom visqui bé.
0: Les cabres i l'herba, però com tantes altres relacions a la natura que trobem d'aquest estil.
1: Bé, la natura és tot, tot són relacions, tot és simbiosi i tot és la interacció d'uns i altres. A la primavera segurament això és més visible que en altres èpoques de l'any, perquè com veus aquí doncs hi ha flors, hi ha ocells, hi ha més ocells de l'habitual, hi ha més insectes de l'habitual, i tot es relaciona amb tot.
0: I en el capítol d'avui en coneixerem una de claríssima, potser la més famosa, la més mainstream.
1: La més òbvia, segurament, que són aquests insectes petits que tenim per tot arreu, que són les abelles, i anirem a conèixer-ho amb un apassionat de la seva feina, amb un apicultor d'aquells que s'estimen la seva feina, que s'estimen la natura i que s'estimen les abelles.
0: Doncs d'això, d'abelles, de flors, de pol·len, de cultius, de tot això anem a parlar.
2: Camí de cabres, un camí estret i accidentat, per on es transita amb dificultats, però amb molt bona companyia.

0: La paraula abella ens ha arribat del llatí apis. Bé, per ser exactes, prové d'apícola, que és el seu diminutiu. Però malgrat la seva mida petita, les abelles tenen una importància enorme en la nostra història, tant pels ecosistemes com també per l'aliment que fan. De fet, la mel ens ha portat de bòlit des de la prehistòria. No és en va que Plini el Vell o Horaci utilitzin la paraula mel per referir-se, en sentit figurat, a la dolçor o la tendresa. A banda de la mel, les abelles també ens donen la cera, un material fonamental en la litúrgia cristiana medieval. De fet, com tot en aquesta vida, de la necessitat d'uns i altres neix la simbiosi. Per això, durant l'època medieval, l'apicultura va proliferar notablement al voltant dels monestirs. En trobem un exemple al monestir de Vinganya, al Segrià, on el 1811 en Joan Ibars ja hi tenia abelles. Parafrasejant els clàssics, però també en el parlar d'avui, direm que és mel que al mateix lloc, 200 anys més tard, encara hi hagi les abelles del seu besnet, Antoni.
1: Entre altres coses, camí de cabres són quilòmetres. Portem una bona estona a la carretera i hem vist com es feia de dia amb un horitzó totalment diferent al que estem acostumats. I és que al nostre país, entre altres coses, hi ha una gran diversitat d'horitzons. És primavera i, mica en mica, anem travessant paisatges i conreus de tot tipus, des del cereal, passant per les oliveres i els ametllers. I és que ens anem apropant a la plana de Lleida. Avui anem a Seròs a conèixer Antoni, un apicultor que ens explicarà el món de les abelles i tot el que els envolta. Haig de confessar que el reportatge d'avui em fa tanta il·lusió com respecte, i és que, per petits que siguin aquests insectes, a vegades fan més por que els animals més grossos. Així doncs, una estona més de cotxe i comencem.

0: Toni?
1: Sí.
0: Soc en Martí.
1: Molt de gust. Bé.
2: Encara no han tocat les 9 del matí i estem ben a prop de Seròs i hem arribat a la nau on en Toni hi té tot el material per tirar endavant la seva activitat amb les abelles i amb la mel. Bon dia, Toni. On estem i a on anem?
1: Bon dia. Estem concretament a Seròs, aquí al Baix Segre. I anem a les abelles, aquí a la Vall de Mora. Aleshores, en aquest moment, estem a la primavera i hem de revisar que ja comencen a complir alces, que ja comencen a la mel, ja comencen a sellar quadres de mel i preparar per extraure mel.
2: Per tant, ens anem a visitar les abelles. M'acabes de donar un vestit que entenc que em protegirà. M'haig de preocupar o no m'haig de preocupar?
1: No t'has de preocupar si et portes bé, si no fas moviments raros, si no crides, si no et poses nerviós, no t'has de preocupar.
2: Per tant, podem dir que les abelles noten la tranquil·litat, no?
1: Noten la tranquil·litat, sí.
2: Doncs va, som-hi.
1: Molt bé.
2: Estem a la furgoneta d'en Toni i abans ens has dit que ens anem a revisar les alces. Jo t'he dit que sí molt ràpid, però no tinc idea què vol dir això. Explica'ns.
1: Bé, en l'apicultura les abelles, com que són insectes que van creixent sobre el moment de la primavera, doncs clar, ha passat l'hivern, la caixa d'abelles comença a créixer.

0: un mecano, no? Vull dir, podem anar afegint alces damunt perquè vagin complint. Vas donant espai a la caixa d'abelles perquè vagin posant més mel.
1: Sempre en vertical.
0: Sempre en vertical, sí, correcte.
1: Perquè no ho donem per sentat. La mel, més enllà d'endolcir-nos la vida als que ens agrada, què és la mel per les abelles?
0: La mel és el seu aliment, les abelles. Les abelles mengen mel, pol·len, que és el seu propi aliment. La mel són hidrats de carboni i el pol·len és proteïna. La mel pot vindre recolectada de nèctar o de melat. En aquest moment, seria de nèctar seria de flors. Les flors segreguen un líquid dolç que les abelles arropleguen, les abelles xupen amb la llengua i amb la trofilàxia elaboren la mel. Com repeteixo, la poden elaborar de nèctar que ve de flor o de melat. Si tots sabeu, allà al juliol, agost, les alzines i els roures fan unes exudacions, que a vegades deixes el cotxe davall d'un roure o d'una alzina i et queda tot ple de gotetes negres amb enganxifoses. Pues bueno, allò és un melat i les abelles també ho arropleguen, ho llepen i ho converteixen en mel. Aquelles mels són mels negres i fosques i tenen més antioxidants i més ferro que les mels clares.
1: Toni, de la manera que ho expliques, està clar que portes mel a les venes, eh? Tens passió, eh, pel que expliques? Sembla que et ve de lluny.
0: Sí, el meu pare era apicultor, també. El meu pare era apicultor i agricultor. Venia la mel a granel i la fruita també... Pues, perdó, a l'engròs i la fruita també a l'engròs. I jo, quan vaig plegar, vaig dedicar una mica la fruita més... Però després ja vaig veure que el tema de la fruita, doncs clar, si no tenies mercat, no te la venies tu, no t'eres prou rentable, i vaig fer un canvi, vaig agarrar i dius, ostres, amplio el món de l'apicultura, amplio el món de les abelles, que és el que el meu pare em va ensenyar bé, i comercialitzo el meu producte. Claro, què em reporta? A part de que m'ho passo bé, perquè al final jo considero que sóc una persona que m'agrada la meva feina i m'ho passo bé la meva feina. I sóc un afortunat, vull dir... No puc ser més feliç, no? El que està a gust a la seva feina i li agrada el que fa, per mi avui en dia és un afortunat.
2: Sapiguem-ne una mica més. Un apunt històric.
3: Avui sóc amb la historiadora Rosa Lluch. Rosa, benvinguda.
4: Gràcies, bon dia.
3: Les abelles és un d'aquests animals que sempre ha estat allà una mica... que sabem que hi són, però no en parlem gaire. Jo, per exemple, no et sabria dir com era l'apicultura fa 100, 200 o 500 anys. Ha canviat gaire, això?
4: L'apicultura em sembla que n'ha canviat poc, és a dir, la feina la fan les abelles, els humans van aprendre a domesticar-les o a utilitzar-les i tenim imatges de ruscos, és a dir, de nius d'abelles, alguns fets pels homes, des de fa molts segles. Sabem, per exemple, que a l'època medieval la feina de les abelles és clau, sobretot pels dos dels productes que fan. Per una banda, la cera en tot el món medieval, tot el món modern, és absolutament necessària per a il·luminació i, per tant, sabem que hi ha molta cera. I l'altra banda és la mel. La mel és un nutrient, és un aliment, és un complement que, a més, dona molt gust, que ofereix, que té una alta capacitat i que endolceix.
3: Rosa, llavors, la producció de mel era una cosa, diguéssim, a petita escala o eren grans produccions? Com era a l'edat medieval?
4: A l'edat medieval sabem que hi ha producció familiar, és a dir, producció per consum propi, però hi havia mels que venien de lluny, hi havia mels de molt bona qualitat, hi havia mels com ara, no? Però mel en tenim a tota la conca mediterrània, a més, com la mateixa feina que comporten ara, és a dir, és una feina d'un temps que et permet fer moltes altres activitats i, a més, tenir aquests ruscos.
1: Toni, hem arribat al lloc, ens hem de guarnir.
0: Sí, ens hem de posar... No podríem entrar al lloc si no ens poséssim una careta, un mono...
1: Que sigui de color blanc, és per alguna cosa en concret?
0: Sí, perquè les abelles, el blanc i el groc, no el veuen tant com els colors foscos. Tot el que són colors clars no els veuen tant. Llavors, per això, els vestits d'apicultor són blancs o grocs. Aleshores, pues ara revisarem, ens posarem els trajes, ens encendrem la manxa, el fumador,

0: i farem fum davant d'algun dos o tres caixes d'abelles per a veure què han fet les abelles durant aquests dies, a veure si ja podem començar a deleitar la mel que ens agrada tant, que ens agrada tant. I també revisarem alguns eixams que hem agarrat aquesta temporada silvestres, també els revisarem a veure si les reines s'han fecundat bé.
1: Va, anem a mirar.
0: Anem a mirar.
1: Antoni ha obert la tapa de la caixa i de cop han sortit un gran grup d'abelles que de moment estan força tranquil·les.
0: Sí, però perquè ara estem al matí. Ara, amb aquesta hora, les abelles, totes les recolectores, com que ara fa bona temperatura, no hi estan a la caixa, estan fora, no estan a buscar nèctar. Aleshores, en aquest moment del matí, a la caixa d'abelles hi ha menys gent, per dir això, perquè les recolectores, que són les que piquen, estan a fora treballant. I a partir de les 5-6 de la tarda ja comencen a entrar cap a dintre i comencen ja a depositar el nèctar que han arreplegat durant tot el dia. Tot això d'aquí és mel que ja està, que les abelles ja han elaborat. Per què et dic això? Mira, si jo ara aquest quadre l'agarressa i el giressa cap a baix i el sacsessa, començaria a caure gotes. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, gotes i es mullaria tot. Això, si passés això, seria nèctar. Vale? Encara no estaria transformat en mel. Però veus que no ha caigut ni una gota? Pues aquesta mel ja està preparada per poder recolectar.
1: Perquè ens entenguem una mica com és una caixa, en Toni té a les mans un marc de fusta on les abelles en principi ja han anat fent les seves cel·les, no? I que a dintre cada caixa hi ha una bona colla d'aquests marcs de fusta.
0: Correcte. I aquests marcs les abelles van fent cera i depositen mel, veus? Que bonic. Ara l'únic que hem de fer és acabar-la d'opercular, de sellar. Em pica aquesta mel, encara que no estigui operculada, ja es podia treure perquè està elaborada. Mira. Veus com ja van sellant aquí? Al món hi ha 18.000 espècies d'abelles diferents, però l'Apis mellifera recolecta més d'un 70% de mel que ella necessita. Aleshores, per això els humans vam amagar les abelles per extraure mel, perquè les abelles estes, l'Apis mellifera, desenvolupa més, és a dir, arroplega més mel de la que ella necessita.
1: Toni, quin enemic o quins problemes tenen les abelles?
0: Un dels enemics principals, i ja t'ho he comentat abans, és l'abellerol. Un segon enemic és els pol·lens transgènics o els pol·lens que estan envenenats amb insecticides, les llavors que estan envenenades amb insecticides durant el desenvolupament de la planta, quan les abelles consumeixen aquell pol·len, jo m'estic trobant de que les abelles deterioren, inclús moren.
1: Per tant, podríem dir que el pitjor enemic que tenen les abelles és el mateix ésser humà?
0: Avui sí.

0: Les abelles van i venen del voltant d'on en Toni té les caixes. El voltant està ple de flors de tots colors. En veiem de liles, en veiem de grogues, en veiem de blanques. I aquest anar i venir evidencia, doncs, que les abelles estan en simbiosi amb l'entorn i que un viu dels altres i els altres viuen de l'un. Això fa, Toni, que moltes vegades agricultors que necessiten de la polinització us demanen, no?
1: Sí, nosaltres també ens dediquem a polinitzar. Ens lloguen les caixes d'abelles per garantir les produccions de cirera, obercoc, poma, i depositem les caixes d'abelles allí uns dies, entre 15 i 20 dies, i també, doncs, bueno, ens lloguen. Després ells garantixen la producció i garantixen el que és la qualitat del fruit. Recordem que els fruits, com més ben polonitzats, més grossos i més calibre tenen, i nosaltres també traiem un benefici econòmic.
0: Pot ser, Toni, que per la seva condició de medir prop d'un centímetre, de ser un animal petit, se l'hagi despreciat una mica?
1: Sí, sí, això és un dels factors de que al ser un insecte tan petit, que moltes vegades no el veiem, no passes desapercebut. Tu ara aquí veus, obres una caixa d'abelles i veus moltes que estan aquí dintre, però a l'àmbit natural no es veuen. I això fa de que no se'ls doni el significat que elles tindrien. Una persona molt famosa al món, Albert Einstein, va dir que ja les abelles, si desapareguessin, l'espècie humana li quedaria entre 3 i

agricultura, com la feina de pastor, com la feina de pagès, com la feina de productor d'aliments, que s'han de respectar i s'han de cuidar molt. Un país sense tindre una sobirania alimentària és un país mort, un país que depèn de tot el que és

0: momentani va a una pèrdua total de la població. Aleshores, s'han de cuidar totes les produccions i s'han de cuidar totes les feines que nosaltres tenim aquí.
1: Fem-hi una volta més. Què en diu la ciència?
2: Soc a l'IRTA, a l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària, amb la Georgina Alins. Avui que parlem d'abelles i de pol·linització, és un tema que sempre ha tingut aquesta aura de que les abelles són imprescindibles pels ecosistemes. És veritat, això?
3: Absolutament. És absolutament, són imprescindibles. Pensem que més del 80% de les espècies vegetals necessiten les abelles, amb més mesura o amb menys mesura, per a ser pol·linitzades i, per tant, que hi hagi un fruit, una llavor, que després doni continuïtat amb aquesta espècie. Per tant, són fonamentals.
2: I com afecta el canvi climàtic a les abelles?
3: Bé, a les abelles les afecta bastant perquè canvia les temperatures a les quals elles es desenvolupen. Com tots els éssers vius, tenen el que en diem un rang, un interval de temperatures en els quals doncs, el seu desenvolupament és l'adequat. Si, per exemple, a l'hivern, que és una època en la qual algunes espècies doncs, fan la seva parada, si les temperatures són molt altes, està gastant energia, està gastant tant greix que elles acumulen per sobreviure i quan a la primavera surten, surten amb menys energia. Per tant, aquests hiverns cada cop més calorosos pensem que afectaran negativament a algunes poblacions d'abelles.
2: És a dir, que el futur per les abelles no és massa optimista.
3: És canviant, és canviant. De fet, el que estarem observant és que hi ha espècies que disminuiran, altres es mantindran, perquè no? Perquè hi ha una plasticitat biològica i ens n'apareixeran de noves. Si això passés poquet a poquet, com passava abans, doncs es forma part de l'evolució pròpia de la vida del planeta Terra, però en aquests moments s'està accelerant. Nosaltres el que hem de fer també és intentar fer mesures per compensar dintre del màxim possible els efectes adversos que provoca el canvi climàtic.
2: Com mesures, com per exemple?
3: Des de l'agricultura podem fer moltes coses en aquest sentit. Jo crec que les bones pràctiques agràries fan que l'agricultura sigui proveïdora de serveis ecosistèmics. Què vol dir això? Vol dir que si a les nostres finques agrícoles deixem espais de biodiversitat, és a dir, no ocupem tota la superfície per cultivar, sinó que hi ha un espai que el deixem lliure per les abelles o d'altres insectes que ens ajuden a la gestió de les plagues, per què no? Aleshores estem contribuint a fer que aquest canvi climàtic intentem, dintre del possible, que els seus efectes no siguin tan nocius.

0: Hem tornat a la nau on en Toni extreu la mel i envasa la mel, però estem en una taula i, a davant en Toni ens ha portat... Què ens has portat, Toni? Què és això?
1: Bé, com heu vist, aquí us tenim les abelles, que hi havia aquell tros de panal que, com que aquella caixa que li faltava un quadre, havíem fet un tros de bresca. Doncs bé, aquest tros de bresca l'he portat un letret perquè provéssiu la mel realment com és quan surt dintre del rus de les abelles. Podeu fer una mossada i mastegau com si fos un xiclet. Això és un manjar, vamos, exquisitíssim.
0: Perquè ens entenem, farem una mossegada directament de la cera on les abelles dipositaven la mel. I jo el que no faré és parlar més. Vaig a provar això. Toni, directament, eh?
1: Directament.
0: I aquí ha sortit una quantitat de mel amb una mossegada petita increïble.
1: I si veu aquestes cosetes d'aquí de color taronja, tu m'has dit, aquelles abelles que portaven una mica de pol·len, doncs és això. Em pots mastegar també, pots mossegar i mastegar, eh?
0: Segurament és un dels moments més difícils de transmetre en un podcast, però bé, imagineu-vos una explosió de dolçor. Portes uns anys dedicant-te a això, vas viure com ho feien el teu pare i el teu avi. Quina predicció de salut fas en el món de l'apicultura de cares endavant?
1: Bueno, jo crec que és bona, perquè de cada vegada hi haurà més demanda de producte local, més demanda de producte fresc, i el que estem veient també de que no podem deixar de que explotacions es perden, sigui d'apicultura, de cabres, d'ovelles, de vaques, perquè hem de ser sobirans alimentaris. Hem de tindre garantit un mínim de produccions perquè es desenvolupa i perquè no pugui haure una falta de producte en aquell moment als supermercats i a les nostres botigues de proximitat.
0: I el futur de les teves sòcies, de les abelles, ens estem portant bé amb elles?
1: I jo intento portar-me el màxim bé possible amb elles, doncs perquè em donen la vida, em donen el sostén econòmic i hem de, doncs, cuidar-les el màxim possible. Intento, doncs, bueno, portar-me bé amb elles i que elles se porten bé amb mi.
0: Amb aquest missatge d'esperança, i si no et fa res, amb una altra mossegada d'aquesta mel, ho deixarem aquí. Toni, moltíssimes gràcies per rebre'ns. Esperem tornar d'aquí un temps i que et veiem a tu, amb els teus fills, a les abelles, i que ens pugueu continuar explicant i deleitant amb aquest fruit tan bo.
1: Gràcies a vosaltres per venir.

0: Estàs escoltant Camí de Cabres, el podcast de Pagès. Camp obert, l'espai on la gent de Pagès hi diu la seva.
1: Soc la Carme, de Campplana, de Vallgorguina, al Vallès Oriental. I ara, aquests dies que comença a venir el bon temps, nosaltres tenim molta feina a treure el ramat, a atendre els parts de les ovelles i de les cabres, sobretot a atendre les visites de la gent que volen venir a veure la nostra granja, que estan a la seva millor efervescència, i a donar a conèixer el nostre bosc, que està florint i que està rebrotant d'aquesta època més adormida, que és l'hivern.
2: Hola, soc Nando Durà, soc d'Albalà de la Ribera, un poble de la Ribera Baixa del riu Xúquer, i soc arrosser. Entre altres coses, les feines que estem fent ara en primavera, doncs és una remenejar la terra, han de llaurar, obrir els camps perquè estem en un humedal i la humitat està ahí, s'ha d'assecar, refer aquests marges que són els que ens ajuden a controlar l'aigua i omplir les boqueres de sacs per a poder controlar aquests nivells i després tornar a obrir la terra per a que s'assequi i d'ací un temps començar a abonar els camps i tapar-los per a que vinga la sembra que farem aproximadament en un mes.
3: Soc en Jordi Sabater, de Jafre. Les feines que fem ara són recollir farratges pels vedells, sembrar blat de moro i preparar les cosechadores per començar a collir el cereal.
4: Hola, sóc la Marta Borràs, del Solsonès. Jo sóc productora de porc ecològic de la marca de Pagès i nosaltres tenim la granja, una granja de mares i el cicle tancat amb tot l'engreix. I les nostres feines a la granja durant tot l'any són les mateixes, és a dir, no tenim estacionalitat, i bàsicament el que fem doncs, és cuidar la part de mares, fer tot el tema de la inseminació, passar tota la gestació, assistir als parts, els desllataments, i llavors tenir cura dels porcs a l'engreix fins que estan en un pes òptim per anar a l'escorxador.
5: Així a la Ribagorça fem pomes i peres ecològiques de venda directa, una casa de pagès molt petita som. A la primavera, el més serio que tenim nosaltres aquí a la muntanya, que aquí estem a 1.000 metres d'altitud, i el més serio són les gelades d'inversió tèrmica que poden arribar fins al 26 de maig. Ha sigut el rècord d'una gelada forta que ens va deixar sense res de fruita. Aquest és el nostre depredador més important a la fruita d'alta muntanya. Si salvem les gelades, tot el de més hi arribarà. Que la fruita serà bona, segur.

0: Bé, Marc, no ens n'hem adonat i s'ha acabat la primavera.
1: Sí, malauradament, les primaveres cada vegada són més curtes i els estius s'estiren per davant i per darrere. Però bé, hem pogut aprendre sobre cireres, sobre llana, sobre abelles, i hem pogut conèixer persones que ens han explicat com és la seva primavera i com la viuen. I esclar, per tancar aquests tres capítols havíem de fer una cosa una mica especial, i pel soroll de fons ja veus, Martí, que no estem al corral.
0: Doncs sí, per posar punt i final a cada estació, volem saber com viuen i com veuen aquest període de l'any algunes persones que, per la seva feina, són bones observadores de l'entorn. I és per això que avui hem decidit passar una estona amb la Pilar Imbaiés, conegudíssima per haver dibuixat bona part de la nostra infància. Avui li hem vingut a preguntar sobre el fet d'observar i com veu ella l'entorn que després dibuixa. Pilarín, moltes gràcies per rebre'ns.
2: Molt contenta de rebre dos senyors guapíssims i que fan unes feines tan interessants. La nostra feina és solitària. Un pastor poder la feina és solitària. I llavors contactes amb gent de fora és maco.
0: Nosaltres portem uns quants episodis parlant de la primavera, de les activitats i paisatges protagonistes d'aquest període de l'any. Tu que has dibuixat tant i per tant has observat tant abans de fer-ho, què creus que és imprescindible en un dibuix perquè sense text a qui el miri sàpiga què és la primavera?
2: A mi hi ha un fenomen de la primavera que l'espero molt i que em fa molta il·lusió, que és la florida dels arbres. La florida dels arbres. Quan arriba aquest temps, que els veus que estan a punt, que estan a punt, que estan a punt, que pel camí d'anar a Barcelona floreixen abans que Vic, perquè fa més calor. Trobo que cada any sembla aquest miracle de renéixer la vida, els arbres havien quedat com mig morts, no? Reneixen amb gran força. M'agrada molt. Penso que defineix molt la primavera. Llavors, fa allò que ara plou, ara sembla que fa una mica de calor. És variable, també. Que és variable. Això, he dibuixat molts calendaris, moltes coses d'aquest estil, i ho has de reflexar. I no costa, Perquè, esclar, és aquest moment també que tots els camps verds, tot es va posant a punt perquè ens donguin menjar.
1: Pilarín, tu has viscut i has vist la vida des d'Osona, des de Vic, que és una comarca que, malgrat la industrialització i les grans granges, encara és una comarca, diguem-ne, pagesa. Tu que sempre has tractat molt de prop amb la mainada, creus que hem allunyat molt la mainada de la vida pagès?
2: Suposo que sí, que una mica sí. Esclar, jo era de Vic, jo era ciutadana, però molts cosins meus eren de pagès. Llavors hi anàvem, Hi anàvem constantment. Que sí, per anar a buscar bolets, que sí, perquè l'estiu s'hi està molt bé, per ajudar-los a certs moments de matar el porc. La vida de pagès l'he viscut bastant. I llavors, quan vaig casar, la vaig viure molt. Perquè el meu marit tenia una gran il·lusió de ser pagès, i a casa seva tenien dues o tres finques que hagués pogut ser. Però era el gran de 12 germans. I també tenien una botiga, que no li agradava gaire anar a la botiga. Però el meu marit les vivia, totes les coses de pagès, les vivia, jo diria que les vivia com amb reverència, perquè en el fons, esclar, és el primer sector, el sector que ens dona menjar, és un detall imprescindible. Amb intel·ligència artificial encara no en fan de menjars. Jo penso que és un coneixement que és molt important per la vida, i per la vida d'un ciutadà molt més. En una ciutat petita tens contactes amb pagès i no ho perds tant de vista, però en una ciutat gran jo penso que avui dia es perd de vista bastant.
0: Però això que vostè explica és com és un coneixement que té la seva generació, i la nostra, que s'ha volgut interessar per aquests temes, també el pot tenir, però és evident que ara hi ha com un escaló i que correm el perill, o no, potser som capaços de salvar aquest salt, però correm el perill de que les generacions futures no disponguin d'aquest coneixement, no tinguin aquest coneixement, no?
2: tu tens una nena petita.
0: Sí.
2: Ara la feina és que ella ho aprengui. Que ella ho aprengui. El que passa és que a vegades l'esgraó, com que els pares tampoc tenen gaire punyetera idea, però és igual, si hi vas, t'ho estimaràs, perquè ho aniràs descobrint de mica en mica. Jo tinc l'esperança que a vegades les coses toquen fons i llavors rebroten per bé. Jo tinc l'esperança que l'estimació de la naturalesa i el respecte per la gent, com si diguéssim que la cuiden, la naturalesa, jo penso que és una cosa que haurà de tornar, perquè ja hi ha gent que hi torna, doncs s'estendrà més.
1: Bé, com les estacions de l'any, aquest podcast també passa volant. Moltes gràcies per aquesta estona i per compartir amb nosaltres aquest primer final d'aquest programa, que és Camí de Cabres, un projecte que volem explicar a la pagesia, un pilar fonamental del nostre país, i acostar-lo amb respecte a tothom que ho vulgui, com els teus dibuixos, que han traslladat a les llars de tanta gent a allò que, Pilarín, has vist des d'aquí, des d'Osona. Moltíssimes gràcies pel teu temps, ha estat un autèntic plaer.
2: Visca la primavera.
0: I pel que fa a nosaltres, Marc, s'acaba la primavera, però arriba la calor.
1: Sí, l'estiu és temps de feina, pagès, i per tant serà també feina per nosaltres explicar-la. Camí de Cabres seguirà amb més històries, més gent i més pagesia. Ens tornarem a trobar a l'estiu.
3: Camí de Cabres és un podcast d'en Marc August Muntanya i en Martí Alvesa, amb les veus de la Neus Assín i l'assessorament lingüístic de la Carme Kellner. Donem les gràcies a tothom que hi ha participat, persones, centres de recerca i entitats. Camí de Cabres és una realitat gràcies a la pagesia del nostre país que ens obre les portes de casa seva i a vosaltres, que ens escolteu. Fins la propera!

Havíem quedat a quarts de quatre a la plaça Felip Neri, on els carrers hi aboquen l'encanteri. Asseguda a la font, sota l'ombra dels arbres,

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
2: Bona tarda, us informa Berta Torrades. Un incendi crema a aquesta hora amb molta virulència a la Vall d'Uixó, al País Valencià, i obliga a desallotjar i confinar a milers de persones. Per això, la Generalitat Valenciana acaba d'enviar un SAlert a la població de la zona. Els bombers hi treballen amb 7 mitjans aeris i més d'una vintena de dotacions terrestres. El regidor de Medi Ambient de la Vall d'Uixó, Marc Seguer, ha explicat en una entrevista a aquesta emissora que de moment no hi ha danys personals, però sí nombrosos de materials. El regidor assegura que els perjudicis ambientals podrien ser, diu, greus si el foc arriba al parc natural de la Serra d'Espadà.
3: Els mitjans que estan actuant per evitar, sobretot, que avance cap a tres poblacions. La més propera, com dic, és la de Vilavella, encara que podrien haver altres, no?, i cap a l'interior del parc natural. Nosaltres som la porta del parc natural de la Serra Espadà i, en aquest sentit, estan els mitjans treballant per evitar que puga entrar en aquest parc natural.
2: Se sospita que aquest incendi que crema el País Valencià podria haver estat intencionat. Més notícies amb la Marc Camps.
4: L'entrada de vent de mestral fort fa que es mantingui elevat el perill d'incendi, sobretot a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i a Ponent, durant tot el cap de setmana. Per això continuen les restriccions d'accés als espais naturals del Montmell, Marmellà, el Montsant, els ports, Cardó, el Boix, Tivissa, Vandellòs i Prades. A més, Protecció Civil demana a la població que extremi la prudència i recorda que en cas d'incendi forestal el confinament és la mesura d'autoprotecció més segura, sempre que els serveis d'emergència no donin un altre ordre.
2: Un operari de 66 anys ha mort aquest dissabte després de rebre una descàrrega elèctrica mentre feia tasques de manteniment a una catenària a la línia ferroviària a l'altura de Sant Morí, a l'Alt Empordà. Des de Comissions Obreres recorden que és el segon treballador que ha mort en les últimes 24 hores. El sindicat lamenta que la prevenció de riscos laborals no sigui, diuen, una prioritat per les empreses i exigeixen que s'estableixin les responsabilitats que se'n derivin.
4: A l'Índia, els universitaris revoltats contra el govern anuncien la fi de les protestes després que el ministre d'Educació ha dimitit avui, com exigien els estudiants. Així ho ha anunciat enmig de l'eufòria el líder del moviment de les paneroles, autonomenat així de manera sarcàstica perquè un magistrat va titllar els joves de paràsits. La renúncia del ministre representa una victòria per a les protestes juvenils més importants de les últimes dècades a l'Índia, quan va esclatar per la filtració d'uns exàmens oficials. Aquestes proves són molt importants perquè milions d'estudiants competeixen cada any per places universitàries i llocs de treballs públics que molts veuen com la principal via de mobilitat social. El fenomen de les paneroles, que va saltar de les xarxes socials als carrers, ha provocat les manifestacions més multitudinàries dels últims anys i ha posat contra les cordes el govern del primer ministre conservador Narendra Modi al poder des del 2014.
2: El Departament de Cultura treballa per la creació d'una companyia nacional de dansa. Està per definir, però segurament tindrà la seu al TNC, tot i que Cultura està negociant amb altres equipaments que també la podrien incloure en la programació. La seva creació és una llarga reivindicació del sector. Una companyia nacional de dansa ha de tenir l'objectiu de fomentar i consolidar el talent local. També ha de contribuir, diuen, a evitar que els ballarins i ballarines del país hagin de marxar a l'estranger per fer carrera, com està passant actualment. Als esports, Roger Arnau, bona tarda.
5: Bona tarda. El ciclista equatorià Richard Paracarapaz ha guanyat la penúltima etapa del Tour de França, final a l'Alpe d'Huez, mentre que l'eslové Tadej Pogacar arribarà demà a París amb el mallot groc de líder al Sarró. Isaac Vilalta, bona tarda.
6: Bona tarda, victòria en solitari de Richard Carapaz a l'Alpe d'Huez, l'equatorià que s'ha beneficiat d'una caiguda de Sepp Kuss quan era líder el ciclista nord-americà i a poc més de 5 quilòmetres de meta en un descens abans d'encarar les últimes rampes de l'Alpe d'Huez. Kuss, que ha caigut en un revolt de dretes, aleshores Carapaz l'ha passat ràpidament i ja Cus no ha tingut capacitat de reacció. Per tant, victòria d'etapa de Carapaz, segon finalment ha estat Ebene Pool, tercer Cus, quart i cinquè Tadej Pogacar i Isaac del Toro. Pogacar avui treballant pel seu company d'equip. A la general final, Tadej Pogacar, campió del Tour de França, Ebene Pool serà segon, Isaac del Toro tercer, Isaac Vilalta, Catalunya Ràdio, Alp d'Huez.
5: I més esport en directe, la Fórmula 1 acaba d'acabar la sessió de qualificació del Gran Premi d'Hongria. La pole ha estat per Lando Norris amb McLaren per davant de Lewis Hamilton. I més coses en futbol. Aquest matí, l'Espanyol i el Sabadell han empatat a 1 a la Ciutat Esportiva Dani Jarque, mentre que el Girona ha perdut per 0 gols a 1 contra l'Alavés a la Vall d'en Bas. Pel que fa al mercat de fitxatges, l'Atlètic de Madrid ha fet oficial la incorporació de Kang In-Lee, mitja punta sud-coreà, que arriba al Metropolitano procedent del PSG.
1: Fins aquí les notícies. Catalunya Ràdio i ICAT et proposen una capbussada al Sona Nou d'estiu.
7: Com sona la nova escena musical catalana? Us descobrim la història, els grups i les cançons del Sona Nou.
1: El Sona Nou dona veu a l'escena emergent dels països catalans.
7: Música catalana refrescant i emergent.
1: Els dissabtes a les 6 de la tarda, Sona Nou amb Lluís Gendrau.
7: Escolta'ls abans que ningú.
0: Des de l'òrbita de Catalunya Música, Xavier Solà torna a Catalunya Ràdio aquest estiu.
8: Ei, torno a l'estil James. Torno per viatjar amb tot el flow musical. Jazz, clàssica, blues, soul, grau...
1: Un viatge musical pels clàssics amb la participació dels oients i amb Xavier Solà.
9: Sí, sí. M'encanta.
8: Una tria musical de categoria.
10: Fixa't com sona Edició Clàssics.
1: Tot allò que les plataformes no et poden donar.
8: Oh, fixa't com sona.
1: Dissabtes de 9 a 10 del vespre,
8: sí?
1: Fixa't com sona, Edició Clàssics.
0: Un programa de Catalunya Música, ara a Catalunya Ràdio.
11: Amb so de coble, el Festival de Coble de Catalunya del 4 al 8 d'agost a Palamós.
12: Obeses amb Coble Berga Jove, Simfònica de Coble i Corda de Catalunya.
11: Guillem Batllori i Coble la Principal del Llobregat, Transmediterrània Orquestra.
12: Coble amb so de dona, Filomena.
11: Memorial Ricard Vilarassau.
12: Revolucionem el so de la coble.
11: Tota la informació a amsodecoble.cat.
13: Bon dia!
14: En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva.
15: Que bé, sembla que a partir tot torna a ser com abans.
16: Tranquils, que no ens avorirem.
14: La Casa Nostra, segona temporada disponible a la plataforma 3Cat i el dilluns a la nit a TV3.
17: La Casa Nostra, Catalunya Ràdio.
1: Som 3Cat.
0: L'estiu ets tu i Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. La cinta de Mòbius. Un programa que desgrana la connexió entre la música i les matemàtiques. Amb Laura Ferrer Rozada. La cinta de Mòbius a Catalunya Ràdio.
18: Un divendres qualsevol, mentre gaudien d'un vespre d'allò més agradable, dos emprenedors de Silicon Valley van començar a especular sobre inventar un nou tipus de màquina, la Smartacom. Aquesta revelaria fins a l'últim detall de l'educació, l'autoconfiança i l'estat emocional d'una persona en menys d'un minut, fins i tot a metres a distància. Entusiasmats amb la idea, aquests dos emprenedors van desenvolupar diversos prototips fins a obtenir-ne un que funcionés. Només hi havia un problema. La Smartacom incomplia totes les lleis de privadesa. I el que és més greu, obsessionats per desenvolupar una nova tecnologia, havien passat per alt el detall més important. El dispositiu que havien inventat ja existia i era gratuït. Era la veu humana. La veu és un dels instruments més potents que tenim per comunicar-nos i pertany tant al cos com a la ment. Està modelada per la nostra experiència vital i les convencions socials i uneix els nostres mons interns i externs, viatjant des de la intimitat del nostre ser més profund fins al domini públic i revelant no només qui som, sinó també qui voldríem no ser. És una guia excel·lent per a la por i el poder, l'ansietat i la submissió, la vitalitat i l'autenticitat d'una persona. Cada vegada que obrim la boca i comencem a parlar, encara que sigui sobre un tema absolutament banal, la nostra veu filtra informació sobre el nostre estat biològic, psicològic i social. Només amb la nostra veu ja podem transmetre la nostra morfologia corporal, gènere, edat, formació i, sobretot, la nostra personalitat.

Actualment valorem molt la nostra privacitat, però som sorprenentment despreocupats amb la informació que filtrem amb les nostres veus. De fet, les empreses inverteixen cada vegada més per fer estudis psicomètrics dels seus empleats, tot ignorant el que aquests ja divulguen lliurement a través de la veu. La veu pot transmetre informació sobre anomalies anatòmiques, però també pot ajudar a predir malalties, com ara les coronàries, a partir d'estudiar el volum i la velocitat de la veu. Fins i tot, identificar canvis en la veu pot ajudar a detectar precoçment el càncer de gola o prevenir el suïcidi. Recentment, un estudi nord-americà va poder determinar quins metges havien estat demandats per mala praxis i quins no, a partir de només 40 segons de consultes entre cirurgians i pacients, de les quals s'havien filtrat les paraules deixant només el to de veu. En aquest estudi, el detall revelador no va ser altre que el grau de dominació o de preocupació a la veu dels cirurgians.

De la mateixa manera, el cansament també és audible. La veu és una mesura tan fiable de la fatiga que un parell d'investigadors japonesos van idear un predictor de somnolència per a pilots i controladors de trànsit aeri, completament basat en lectures de la seva veu. L'objectiu? Detectar l'esgotament en els pilots per rellevar-los per altres membres de la tripulació. Així que avui, juntament amb el nostre convidat, us convencerem de les extraordinàries propietats de la veu, un conjunt de vibracions de l'aire i el resultat d'unir diferents parts del nostre cos, pulmons, abdomen, gola, llavis, dents, llengua, paladar i mandíbula, en les quals només un petit canvi ja pot alterar-ne completament l'estat d'ànim i el seu significat.

0: David Alegret, benvingut a la cinta de Mòbius.
1: Gràcies, molt content d'estar aquí.
0: Me n'alegro molt. David, tu ets un tenor amb moltes facetes, tant en l'àmbit operístic com el d'oratori i el de recital, i just ara sentíem interpretar l'àrea Intesi a tutto Intesi de l'òpera Il Turco in Italia de Rossini, que juntament amb Mozart és un dels compositors dels quals n'ets un reconegut especialista. Per què aquests compositors i no uns altres?
1: Bé, aquests compositors una mica em van marcar l'inici de la meva carrera, sobretot a nivell operístic. També el meu tipus de veu, precisament pel tipus de veu, sobretot per Rossini, que es necessita una veu amb una lleugeresa, una ductilitat, una expressivitat també, inclús un legato especial per aquest tipus de repertori. Diferent de Mozart, però també amb el mateix tipus de veu.

0: L'òpera que més he cantat en la meva carrera. No, segurament no, puc assegurar. Quasi sí. Més de 100 representacions, segurament igual 150. No les tinc comptades, sincerament. No soc dels que compto. No soc dels que compto ni anys ni representacions, però...
1: Però per comptar més d'un centenar has de comptar,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí. A més, sabent que jo també vaig començar la meva carrera bastant tard, no? Mm-hmm. Bé, és una òpera que li tinc molt apreci, també, perquè... va ser una mica el primer rol o rossinià, potser no el primer, però dels primers en teatres importants, potser el teatre més important, que la vaig debutar a l'Òpera d'Hamburg. I havia fet algun altre Rossini, una Cenerentola a la Volksoper de Viena, però bueno, potser va ser el meu primer rol en un teatre important, sí, sí.
1: Estem parlant del rol de Narciso.
0: Sí.
1: Com és que et truquen sempre per fer aquest rol? És a dir, com es dona la conjectura de que sigui un rol que has interpretat tantes vegades? Perquè suposo que s'han de donar alguns factors, no?
0: Sí, hi ha un factor bastant determinant. És un rol que és el rol del tenor a l'òpera. És un rol difícil perquè té dos àries i té conjunts molt difícils. Però què passa? Que dins la història dramàtica de l'òpera no és un protagonista com pot ser el príncep de la Cenerentola o el comte del Barbero de Sevilla. Què passa? Que molts tenors... Ja se sap que la figura del tenor busca també una mica l'èxit i una mica els tenors d'aquella època, que quan jo començava, no acceptaven molt aquest rol perquè no era el protagonista principal. Tot i que era el tenor de l'òpera, no era dins la història dramàtica el principal. Però jo, en aquest sentit, començava, em va agradar el rol. A més, és un repte també actoral a nivell del cantant, perquè també, a part dels reptes vocals, també m'agraden els reptes actorals. I mira, li vaig agafar pres i vaig començar, la gent em va començar sentint aquest rol, els teatres deien, ostres, una persona, un cantant com el David Alegret, que pugui cantar aquest rol, que l'accepti, que... Pues van començar a cridar-me sempre per aquest rol. Sí, sí, l'he cantat a... molts teatres, et podria dir. Hamburg, Múnich, Viena...
1: Hi ha una
0: Viena.
1: Gira, no?, del David Alegret, sí, interpretant, sí, el Narciso.
0: Sí, sí,
1: sí. En l'àmbit de la interpretació sempre hi ha un component important a tenir en compte de la personalitat o les qualitats físiques del músic, però en el cas dels cantants, les característiques fisiològiques són encara més importants perquè l'instrument, en aquest cas, és el propi cos. Aleshores, quines característiques distintives diries que té la teva veu i quins avantatges t'ha portat?
0: Aviam, clar, la veu és una cosa molt personal al final, no? Cada cantant té unes cordes vocals, té físicament un cos que és diferent, no hi ha cap corda vocal igual, mm-hmm, cap cantant igual i físicament igual. Llavors jo crec que quan tu estudies cant, el que es diu la tècnica, tu vas una miqueta, òbviament vas amb els professors que et van guiant, però una mica tu has d'anar fent tu també, has de ser molt... molt curiós en el que et va passant interiorment amb les cordes vocals i amb el repertori que tu vas fent. Les característiques de la meva veu, per exemple, jo diria que la meva veu és una veu, ara no volia que me l'interpretés, és una veu fràgil, és a dir, fràgil. Fràgil no vol dir que no pugui cantar o que no tingui una tècnica, però hi ha veus que són molt robustes, que hi ha vegades, de manera natural, tenen molt aguanten molt. La meva veu és una veu que s'ha de treballar molt, s'ha d'escollir molt bé el repertori, perquè es pot cansar amb facilitat. Òbviament, quan ets jove això no ho notes, però ho vas notant amb l'edat. Això també ho has d'anar una mica mesurant. Pel tipus de repertori és una veu lleugera, molt adequada per cantar oratori i lead, que és el que jo vaig començar a cantar, i operísticament és on hi has d'anar amb una mica més de compte, perquè no et pots sortir d'un tipus de repertori que a mi també em va agradar, és el que era Rossini, Mozart, pots cantar Donizetti, però potser no tots hi ha els Donizetti. Mozart, inclús Mozart, ara els podria cantar tots, però, per exemple, un Tamino, que és un rol que es necessita de la flauta màgica, potència, més que res, un volum de veu, jo no l'he cantat mai, per exemple. Ara és un rol que cantaria, que m'encantaria cantar.
1: A part d'estudiar cant a Barcelona i Basilea, també vas fer la carrera de Medicina a la Universitat Autònoma de Barcelona. En quin sentit creus que tenir aquest tipus de coneixements mèdics t'ha permès entendre i conèixer molt més bé el teu propi cos?
0: Sí, vaig fer la carrera de Medicina. Bueno, no la vaig acabar, no vaig fer el MIR, ja no, jo no he exercit mai de metge, inclús l'últim any, el sisè, també em quedava alguna assignatura, però era el moment que jo vaig tenir l'oportunitat d'anar-me'n a fora a estudiar a Basilea. Llavors, o agafava en aquell moment, o... De totes maneres, ja em va anar bé. Ja em va anar bé, perquè la medicina no era el meu fort. No, en aquest sentit m'ha ajudat també a conèixer una mica fisiològicament... tot el tema de les cordes.

vocals, no? Que teòricament era una especialitat que jo no hi havia pensat quan vaig començar a estudiar medicina, inclús, i mira que cantava ja algun en cors i tot això, però m'ha ajudat també, doncs, conec molts metges, llavors m'han ajudat una mica. De totes maneres, també això de les cordes vocals, inclús tenint coneixements de medicina, sempre sí. És una incògnita, eh? És molt, és un òrgan, les cordes vocals, molt, molt curiós, que no és com allò, bueno, li faig una radiografia o faig una, veig les cordes vocals i ja sé què et passa. Vull dir, és molt, ja molt, influeix molt, perquè les cordes vocals, diguem, hi va tota la pressió de tot el cos, per exemple, si l'estómac no funciona, si que també hi ha el diafragma, el tema dels refluxes, després també físicament les cordes vocals estan dins d'un eix, no? Dins d'un eix que pot haver-hi un punt aquí al cap, un punt aquí al clatell, segons la meva idea, i aquí al coccis, no? Que segons el moviment també, vull dir, és tot on estàs dins d'un eix i si aquest eix en algun punt que no són les cordes vocals no funciona, tampoc no funcionen les cordes vocals.

0: Estem sentint el disc Impressions de natura que vas fer amb el pianista Daniel Blanc, perquè les paraules que utilitza més sovint la premsa especialitzada per descriure la teva veu són puresa natural, tècnica, musicalitat i emoció. I aquestes característiques no han passat desapercebudes per grans estrelles de l'òpera, com és el cas de la mezzosoprano italiana Cecilia Bartoli, amb qui vas compartir escenari en l'òpera La Cenerentola. Com va ser aquesta experiència i què en vas aprendre?
1: Bueno, aviam, amb l'experiència de la Cecilia Bartoli va ser momentània, però el que va durar, que va ser aquell moment de La Cenerentola, va ser fantàstic. A mi em van trucar per substituir-la. Jo havia cantat, he cantat moltes vegades Cenerentola, però és cert que en el moment en què em van avisar, que de fet em van avisar pràcticament 2-3 hores abans.
0: Déu-n'hi-do.
1: Era una Cenerentola semi-escenificada que es feia al Palau de la Música. Ella va ser molt amable. No vaig tenir temps ni d'assejar, em va dir només pots assejar una peça, i li vaig dir vull assejar el duet que tinc amb tu, i ja està. Bueno, va estar encantada, em va estar ajudant molt durant tota la funció, i bueno, va ser un èxit

0: Sentíem aquest duet, un suave non so que, de la Cenerentola, que en el seu dia vas interpretar amb la Cecilia Bartoli, però que aquí et sentíem amb la Jennifer Larmour, dirigits per Marc Minkowski. I, de fet, en l'àmbit operístic t'hem pogut veure els principals escenaris d'Àustria, Suïssa, Alemanya, Bèlgica, el Regne Unit, Finlàndia, França, Luxemburg, Itàlia, Portugal i l'estat espanyol, entre d'altres. Sí que m'agradaria, aprofitant la teva saviesa i experiència, que avui ens puguis explicar al programa algunes peculiaritats vocals dels personatges que has interpretat. I, si et sembla bé, podríem començar amb Mozart.
1: I tant.
0: Sí?

0: Estem sentint l'ària Il mio tesoro del Don Giovanni de Mozart i tu aquí ens estàs interpretant el personatge del Don Ottavio.
1: Don Ottavio, sí.
0: En què es caracteritza aquest personatge, David?
1: Aquest personatge... Mira, l'he cantat dues vegades, tot i que aquesta gravació que has posat és una gravació que tinc d'un concert que la vaig cantar en versió concert.
0: I quins reptes el planteja a nivell vocal?
1: Mira, a nivell vocal, el Don Ottavio, allò que dèiem de diferenciar-lo d'una mica de Rossini, és realment un rol, i és el rol potser mozartià més escaient pel meu tipus de veu. Perquè no és un rol, que es necessita una veu molt gruixuda, has de tenir lleugeresa, has de tenir coloratura també, sobretot en Mozart jo crec que en tot se t'ha d'entendre molt bé, però Mozart busca molt l'expressivitat i entendre, que s'entengui molt bé el text sobre un legato, sobre una musicalitat. I en aquests, això és un repte, perquè la gent a vegades es pensa que el cant el més difícil és fer les notes agudes, i jo crec que el més difícil del cant és trobar la musicalitat, l'expressivitat, i sobretot la continuïtat en un fraseig ideal per aquell tipus de repertori. I això Mozart, sembla que no, però és molt difícil trobar-ho.
0: I en aquest sentit també un terreny en el qual t'hi trobes molt còmode, ja ho has dit, és amb Rossini. Podríem seguir ara, si et sembla bé, amb l'òpera Mosinegito, per exemple?
1: Ui, sí.
0: Sí?

0: Aviam, David, el personatge Osiride d'aquesta òpera de Rossini, Mosin Egito, què ens has d'explicar al respecte?
1: Va ser una experiència fantàstica, aquesta. Només l'he cantat una vegada a la vida. És que, de fet, són òperes de Rossini. Clar, jo he arribat a fer òperes de Rossini que són molt poc habituals. D'aquí al perquè també n'he fet molt de Rossini, perquè això és Mosin Egito, que realment és que no es fa. I menys a Espanya aquest tipus d'òperes no.
0: Per què, això?
1: Pues perquè es fan les més conegudes de Rossini. El Mosin Egito els pots trobar... Aquí, en aquest cas, ho vaig fer a la Wells National Opera a Gales, a Anglaterra, que va ser una experiència fantàstica. Després es va fer una gira i la vaig poder fer moltes vegades. És a dir, l'he fet una vegada, però la vaig poder fer moltes vegades. A veure, aquí a Espanya, Cenerentola, Barbero de Sevilla, tindríem que ser més arriscats a fer aquest tipus d'òperes, perquè jo crec que el públic ho agrairia també i aniria a veure-les. Però bueno, això és un parèntesi. No, l'Osiride d'aquest rol va ser un gran repte, perquè era un rol molt difícil vocalment. No tenia cap ària, tenia un parell de duets molt difícils i conjunts. I realment aquí sí que s'havia de tenir aguts, molta ductilitat, molta coloratura. Jo el vaig estudiar molt, em vaig passar un any estudiant aquest rol, i també actoralment era un repte també, perquè era un rol que era una mica l'antagonista, i va ser una experiència. Vam tenir molt període d'assaig, que això a mi em va agradar molt, perquè actualment cada cop ja el període d'assaig són més curts, suposo que ja ho sabem, per un tema econòmic, però al final també no som robots, i jo crec que això s'hauria de... I sobretot quan es parla de la veu, s'hauria de recapacitar en aquest sentit. Mm-hmm. Però bueno, ja et dic, i el repte que em plantejava l'Osiride era que tenia intervencions... No era un rol que estava tota l'estona a l'escenari, tenia intervencions molt difícils, molt llargues, en dos moments, i que havies d'estar allà a to. Llavors jo me'n recordo que encara que no estigués a l'escenari estava tota l'estona vocalitzant al camerino, perquè havies d'estar a to. I llavors, tot i tenir aquests reptes vocals que eren molt aguts, també t'havies de tenir una musicalitat, sobretot havies de fer uns pianíssims. Els pianíssims són molt importants en rols com el Rossini. S'ha de poder sentir en un pianíssim. Mm-hmm. I bueno, va ser un repte fantàstic. I després m'havia de morir. Això actualment, això va ser molt còmic, perquè jo no em sabia morir. M'havia de caure un llamp i morir-me. I me'n recordo que en aquell moment estaven fent la Carmen, també, a la Wells National Opera, i el director d'escena va haver de cridar el coreògraf de la Carmen per fer-me, durant 2 hores, ensenyar-me a morir, ensenyar-me a caure a terra. I això també és un aprenentatge. I això va ser molt, molt divertit, però es va portar d'una manera... Tot l'equip era fantàstic, i perquè era una òpera molt difícil, en tots els rols.
0: Estàvem fent un breu repàs de la teva trajectòria en l'àmbit operístic, però com ja m'ha avançat, la teva carrera ha sigut molt variada, i a mi m'agradaria destacar la teva tasca en l'àmbit de la música catalana des del segle XIX fins a l'actualitat, i concretament la feina que has fet entorn a la música d'Eduard Toldrà, del compositor vilanoví, originari de la ciutat on avui en dia resideixes. D'on sorgeix el teu interès per la música d'Eduard Toldrà, i a nivell vocal també quines peculiaritats té?
1: Bueno, el meu interès... Pensa que jo, quan vaig començar a estudiar cant, que deuria tenir uns... És a dir, quan jo vaig fer la meva primera classe de cant, que va ser... Bueno, va ser amb en Salvador Perrón, que era alumne d'en Xavier Torra, però en Salvador Perrón, al cap de dues classes de cant, se'n va anar a Anglaterra a estudiar, i llavors em va passar el seu professor, que era en Xavier Torra, que és un contratenor que encara és viu, 90 anys, està fotudet, però bueno, està viu encara. Jo vaig arribar a la classe de cant i li vaig cantar precisament el Don Ottavio de Mozart, l'altre ària, el de la Suapatge. Em va dir, molt bé, fantàstic, però tu el que has de fer, em va dir això, i pum, i em va plantar Festeig de Toldrà, una cançó de Toldrà. I jo en aquells moments, jo ho he d'admetre, jo també estava estudiant medicina, vull dir, també el món musical, havia fet estudis musicals de petit, fins a segon d'harmonia, flauta travessera, però després m'havia ficat en la medicina, i jo no sabia qui era Eduard Toldrà. No ho sabia. Però ell va sentir la meva veu i em va dir, tu has de cantar això. I a partir d'aquí vaig anar coneixent-lo. Després també, al ficar-me ja a estudiar música, al món operístic, vaig tenir una petita pausa, però després vaig tornar a Toldrà. Vaig conèixer la filla de Toldrà a través de que en Ros Marvà em va voler que fos jo qui enregistrés el rol principal del Giravol de Maig, i allà vaig conèixer la filla d'en Toldrà, Narcisa Toldrà, que ja es va es va morir l'any 2019, i vam establir una molt bona amistat, i a partir d'allí vaig entusiasmar-me, vaig trobar una mica el meu lloc vocal, que era Toldrà, la cançó catalana. Realment, a partir d'allí, vaig inclús poder cantar millor les altres coses. És molt curiós, això. Ja sé que sona una mica així, però
0: no.
1: La meva veu va entrar allà com no havia entrat... Havia fet Rossini, Mozart, i òbviament, però la meva veu va entrar allà com un guant, i això em va permetre relaxar-me o aprendre a cantar d'una altra manera les altres coses. És curiós.

0: La cinta de Mòbius. A Catalunya Ràdio.
1: Avui a la cinta de Mòbius ens acompanya el tenor David Alegret, qui ha treballat amb directors de prestigi tan variats com Pablo Heras Casado, Jordi Savall, Fabio Biondi, Ivor Bolton, Josep Pons o Alberto Zeda, i els directors d'escena Calixto Vieito, Peter Brook i Robert Kartzen, entre d'altres. Per això és el convidat perfecte per endinsar-nos en els components físics de la veu humana i en com els podem modelitzar matemàticament. I parlant de models, David, ja que avui parlarem també de les cordes vocals i de la física darrere de la veu humana, m'agradaria començar amb un resultat força sorprenent. Però abans t'he de fer una pregunta que crec que serà molt reveladora per als nostres oients.
2: Ara estic una mica intrigat. Eh?
1: Sí, no? T'agraden els espaguetis?
2: Sí, sí.
1: Sí, fantàstic. Perquè avui t'he portat uns quants espaguetis a l'estudi. Perquè farem un experiment de física molt senzillet, però que és força curiós i és molt divertit. I es tracta de que em resolguis el següent misteri. Si tu trenques un espagueti, si el vas flexionant pels extrems, i trenques un espagueti sec, abans de provar-ho, què et diu la intuïció? En quants fragments es trencarà? Opció A, en exactament dos fragments. Opció B, en més de dos fragments.
2: Bueno, jo diria que en dos fragments.
1: En dos fragments. Ho vols provar per comprovar-ho?
2: I tant.
1: Aquí en tens uns quants, vull dir que pots anar fent proves fins que arribis a un resultat concloent.
2: A veure, ho provo, eh?
1: Sí, sí.
2: Ah, surt un tros així disparat i et quedes sí. Amb dos a la mà.
1: Sí. Dos a la mà i un tercer fragment,
2: sí.
1: Oi que sí?
2: Sí, sí, és veritat, eh? Sí, sí. Aviam. Sí, ui! Sí, sí, sí, clar, clar, clar, clar.
1: Aquest problema se'l va plantejar per primera vegada el gran físic nord-americà de mitjan del segle XX, que és Richard Feynman, i que en el seu dia va ser molt important perquè va ajudar a desmitificar i desencallar alguns problemes de la mecànica quàntica, com ara com interactuen entre elles les molècules elementals que formen els àtoms. I un dia Richard Feynman també es va preguntar com era possible que si tu intentaves trencar un espagueti fos molt difícil trencar-lo en dos fragments i sempre es trenqués en més de dos fragments. Aleshores, no és un problema o no és una pregunta gaire esbojarrada tenint en compte que l'espaguetificació és una teoria de l'astrofísica que es dedica a estudiar específicament com es comporten els objectes quan es troben en camps gravitatoris molt forts, com ara els forats negres. Aleshores, un dia, bueno, de fet, una nit, el Richard Feynman, amb un company seu de la universitat, es van passar tota la nit trencant espaguetis fins que van omplir el terra de la cuina, però no van arribar a un resultat concloent com nosaltres ara. O sigui, els hi va portar molta feina, però no van poder arribar a un resultat. Però això sí que va suscitar que durant un quart de segle científics de tot el món dediquessin les seves estones lliures o fins i tot les seves jornades laborals per fer experiments i veure què passava amb els espaguetis, no? Finalment, l'any 2005, hi va haver dos investigadors francesos que van arribar a la conclusió que, de fet, l'espagueti, quan el trenques, inicialment es fragmenta en dues parts, però a mesura que tornes a recuperar la morfologia recta original de l'espagueti, tota la tensió elàstica acumulada fa que s'alliberi una ona de xoc i provoca aquest fragment addicional. Més enllà d'aquest resultat que van trobar aquests investigadors francesos l'any 2005, als Estats Units l'any 2018 van seguir fent aquests experiments i van veure que si tu torsiones lleugerament l'espagueti, sí que el pots trencar en dues parts. Pot semblar una mica estrany que hi hagi científics que estan experimentant en com es trenca un espagueti, però de fet ha tingut implicacions molt importants en l'enginyeria i també en la biologia. De fet, en enginyeria ha permès millorar el disseny d'objectes que són vulnerables a la fractura sota estrès, com ara els ponts, diferents tipus de fibres, de filferro. Però en el camp de la biologia és bastant més important perquè ha permès entendre molt millor com funcionen les proteïnes i sobretot les cadenes d'aminoàcids, i se n'han adonat que quan una proteïna es trenca de la mateixa manera que un espagueti, és a dir, en més de dos fragments, o sigui, en tres fragments o més, aleshores això pot provocar malalties com ara l'Alzheimer, perquè les proteïnes no s'estan agregant de manera correcta. I això, conèixer tota aquesta morfologia també ha permès poder desenvolupar tractaments molt més eficaços per a aquestes malalties.
2: Carai, interessant això.
1: Però tu avui has vingut a parlar d'una altra connexió entre la física i la biologia, que és la veu humana i són les cordes vocals. Aleshores, podries explicar als nostres oients com funcionen les cordes vocals?
2: Ostres!
1: La producció de la veu, tu que ho saps?
2: Bueno, no et pensis que ho sé tant, eh? No et pensis que ho sé tant, eh? Això és una cosa... Bueno, és simplement una columna d'aire, tu dones aire, hi ha la fricció, diguem, entre les cordes, que vibren i produeixen la veu. O sigui, explicat d'una manera senzilla.
1: Sí,
2: és a dir,
1: sí,
2: tu fas, dones aire, ha, ha, és com parlar, no? Quan parlem,
1: sí,
2: estem impulsant aire i estem fent vibrar les cordes vocals.
1: Exactament, però perquè hi hagi un so, hi ha d'haver alguna part del cos que funcioni com a ressonador vocal, oi que sí?
2: Exacte.
1: Quines parts del cos pots utilitzar en aquest sentit?
2: La veu de pit és com la veu parlada, la veu cridada, que sona aquí. La donna immobile, la donna immobile. Veu de cap, ens anem al cap.
3: La donna immobile, la donna immobile.
2: Falset.
3: La donna immobile, la donna immobile.
2: Veu nasal. La donna immobile. I què és la tècnica? Doncs una mica trobar la teva tècnica i fer que la cosa soni maca, com...
3: La donna immobile.
2: Això és tot.
1: Aleshores, tu creus que podríem modelar matemàticament la veu humana, tenint en compte tots aquests factors?
2: Sí, jo crec que es pot modelar matemàticament, però no ha, jo crec que ajuda també a modelar-la matemàticament, però és una part, és a dir, no només
1: no
2: ha de ser
1: tot
2: matemàtic, perquè llavors seria una mica artificial. Llavors, aquesta modelació matemàtica ja has d'afegir la teva naturalitat.
1: Exacte, el component únic de cada persona,
2: sí,
1: oi?
2: Sí, exacte.
1: Bé, David, doncs davant teu, l'ordinador que tens davant teu ara mateix, tens una aplicació interactiva que, de fet, es va utilitzar a una exposició sobre música i matemàtiques que es va fer a Alemanya fa uns anys, concretament a la ciutat de Heidelberg, i en aquesta veuràs que els investigadors que l'han desenvolupat, de fet, han fet servir un model matemàtic, que és una solució discreta de Lambert, de l'equació d'ona, que és la manera matemàtica que tenim de poder generar la veu humana des de zero. Aleshores, tractaria que amb tota la teva saviesa puguis anar interactuant amb aquesta aplicació interactiva i ens puguis anar dient quines accions estàs fent per modificar el so que l'ordinador està produint en cada moment.
2: Aviam, clar. Això... Aquí es nota molt la llengua, clar, la posició de la llengua.
1: Sí?
2: Clar, quan més enrere la llengua, la veu és més angulada, eh? És més... Oh, oh. Sí, sí. Llavors, ara...
1: Què estàs fent ara mateix, David?
2: Ara estic a la gola, clar, la gola... A la gola, l'aire se sent de la gola. Lip.
1: El llavi?
2: El llavi, sí, sí, sí. A veure... Perdoneu, eh?
1: No.
2: Clar, més agut. Llavors, si me'n vaig a la cavitat nasal pels aguts... Es nota més nasal. A vegades és una tècnica per arribar millor a l'agut. El que passa que s'ha d'evitar que se senti massa nasal. Llavors has d'utilitzar més que les cavitats nasals el paladar. Ostres, aquest so ja no el sé identificar, eh?
1: A la veu humana, no?
2: A la cavitat oral, clar. Clar, si te'n vas cap a la gola i llavors vas pujant a la cavitat. El paladar. Tremendo, eh?
1: L'objectiu d'aquesta aplicació també és ser més conscients de que, com molt bé has dit al principi, el so el produïm a partir de fer vibrar les cordes vocals, però en funció de com modifiquem la posició de la llengua, dels llavis, del paladar, etc., això és el que ens ajuda a modular una mica el so i passem de tenir una ona sonora. Som capaços també d'articular, no?, de produir vocals i consonants, i llavors, a partir d'experimentar amb aquesta aplicació, doncs, podem veure molt més clarament quin rol té cada part del nostre
2: clar,
1: cos, no?
2: Clar, és a dir, el fet és que això és clar, matemàtic, i és un so, clar, com dius, si jo intento fer aquest so,
1: sí,
2: amb la llengua darrere, si jo me'n vaig a la cavitat oral, i com dic, clar, és aquí a la... Aquí estic a la gola. És com si fes això, no? Llavors, si vaig pujar... Clar, això és el paladar, el suau.
1: Sí.
2: El paladar dur. Els llavis. Clar, i si me'n vaig al nas... Sí, home...
1: Venida, no?
2: S'acosta.
1: S'acosta bastant. Fent
2: exemples. Llavors, clar, aquí entra ja tot el sistema respiratori que és per projectar l'aire i tal, però a nivell de so òbviament, està allà, està allà. Sí, sí.
1: Per tant, podríem dir que amb aquest model podem simular d'alguna manera propietats molt estàndards de la veu humana, però com molt bé has comentat, cada persona té la seva peculiaritat, perquè també té una morfologia molt concreta. Sempre hi haurà alguna característica,
2: sí, òbviament,
1: que permeti
2: òbviament
1: identificar aquesta persona.
2: De fet, jo crec que l'autèntic d'una veu en la clàssica és que tu pots identificar aquella veu, estigui cantant una cosa o una altra. Perquè és la naturalitat de la veu, una mica la seva autenticitat, no?

0: Bé, David, això t'ho preguntava. En primer lloc, una pregunta, una altra pregunta. Has vist la pel·lícula Richard Jewell, de Clint Eastwood? Dirigida per Clint Eastwood?
1: Ostres, mira que m'agrada Clint, però aquesta no l'he vist.
0: Aquesta no l'has vist. Vale, t'explico l'argument.
1: Sí.
0: L'argument de la pel·lícula està centrat en els atemptats que hi va haver dels Jocs Olímpics a Atlanta, als Estats Units, i com l'FBI va fer una falsa acusació al guàrdia de seguretat, que es deia Richard Jewell, perquè era la persona fàcil de culpar d'aquests atemptats. Aleshores, per tal de poder-lo inculpar, van intentar fer-li una prova glòtica, que és una prova de veu que es fa sobretot en processos penals, basat en el que sabem, que no hi ha dues veus iguals. És a dir, cada veu és diferent de la mateixa manera que no dues persones tenen les mateixes empremtes daquilars. I a més, es pot fer una empremta de veu i es pot emmagatzemar de la mateixa manera. Aleshores, els primers estudis acadèmics que comencen a plantejar aquesta possibilitat de fer proves glòtiques apareixen als anys 60, però no és fins als anys 70 que es comença a idear un sistema per poder-les fer, i inicialment el procediment que seguia és que se li demanava a una persona que enregistrés una mateixa frase, es generava l'espectrograma, i per comparar dues veus i per tal poder determinar la identitat d'una persona, es comparaven dos espectrogrames d'una mateixa frase. Aquest sistema tenia moltes limitacions i per això actualment el que es fa és enregistrar una gravació de longitud variable. Aleshores, d'aquesta gravació se'n fa un anàlisi matemàtic i que es sintetitza la veu en un vector, és a dir, una col·lecció de nombres, emmagatzemant diverses qualitats d'aquesta veu, i això és un mètode molt més factible i molt més robust per tal de poder crear aquest tipus d'identitats de veu, d'aquest tipus de proves glòtiques. Et sona tot aquest món o què?
1: Ostres, no gaire.
0: T'ha sorprès molt, eh?
1: Sí, sí.
0: Vale. Quin tipus de mancances o limitacions li veus a aquest tipus de procediments? O perills, fins i tot, et diria.
1: Ostres, no sé què dir-te. M'enganxes una miqueta amb una cosa que desconec.
0: Vale.
1: Clar, la veu és tan personal i tan única que intentar comparar-la, imitar-la, és molt, molt clar. Perquè també hi ha veus molt, molt semblants, també.
0: Exacte.
1: Poden haver-hi veus semblants, no?
0: Sí.
1: I a lo millor,
0: per això
1: fer una còpia exacta, no?
0: És complicat.
1: Sí.
0: És complicat. Tot i així, ells es basen en diferents paràmetres d'aquesta veu, que inclouen la manera de parlar de la persona, el ritme, la prosòdia, que inclouria accents, tons i entonació, la pronunciació, el tracte vocal, és a dir, quina tipologia d'harmònics estàs produint amb la morfologia del teu cos, com si fos un instrument musical, i entrenen a xarxes neuronals, que de fet és un tipus d'algoritme que intenta reproduir el funcionament del cervell humà, i amb tot això poden verificar la identitat d'una persona. Però de la mateixa manera que pots identificar la identitat d'una persona, també la pots falsejar. És a dir, si tu tens prous gravacions de la veu d'una persona, també la pots sintetitzar artificialment.
1: Clar, clar.
0: Que aquest és el risc que té.
1: Aquí ja entrem en un...
0: Aleshores, no tot són coses negatives amb aquest tipus de plantejaments, i de fet, molt recentment, un grup com els Beatles, que fa mig segle que es van retirar i de fet només queden dos components vius, l'any 2025 van ser reconeguts amb un premi Grammy per una de les seves últimes cançons, Now and Then, en la qual van utilitzar la intel·ligència artificial i concretament l'aprenentatge automàtic del machine learning per tal de poder recuperar una gravació antiga del John Lennon i poder-la convertir en una cançó de grup. No sé si la coneixes, aquesta cançó.
1: Ostres.
0: No? Et ve de gust que la sentim?
1: Sí, i tant, sí? I tant.

0: Què t'ha semblat aquesta cançó? Diries que és un grup normal, convencional?
1: Però poca... està fet amb intel·ligència artificial, no és la veu, és el que m'has explicat abans.
0: No del tot. No. Poc abans de morir, als anys 70, el John Lennon va gravar aquesta cançó, Now and Then, amb el piano, i aleshores es trobaven amb el problema de que, com que era una cinta antiga i havia la veu mesclada amb el so del piano, era molt difícil de poder-la editar, masteritzar i afegir altres components del grup. Aleshores, 25 anys després, quan el George Harrison encara era viu, concretament el 1995, van fer un altre intent, però no se'n van sortir precisament per això, perquè no ho podien desacoplar amb diverses pistes. I llavors, el 2022, quan el director de cinema Peter Jackson i el seu equip van fer aquesta sèrie documental Get Back, dels Beatles, van desenvolupar un tipus de programari que combinava la intel·ligència artificial i la sèrie de Fourier per tal de poder desvincular les pistes instrumentals i aconseguir finalment que la veu del John Lennon estigués separada del piano. Aleshores, com veus, encara intent hem perdut un Beatle pel camí, però sí que el Ringo Starr i el Paul McCartney, que són els dos components que quedaven vius, van aconseguir fer aquest projecte. Aleshores, com has comentat, aquí hi ha intel·ligència artificial, però estem molt acostumats a que la intel·ligència artificial es fa servir per generar música de zero, i aquí no. Aquí tenim la veu original del John Lennon, que la intel·ligència artificial ha permès desacoplar-la, diguéssim, desacoplar-la en una pista independent del piano, s'ha agafat aquesta veu i s'ha gravat tota la resta, i és com si el John Lennon i també el George Harrison, perquè també van utilitzar unes gravacions que havia fet ell, estiguessin cantant amb el Paul McCartney i el Ringo Starr. Llavors, wow. És un altre plantejament diferent, i aquí les matemàtiques també tenen el rol de que si utilitzem la sèrie de Fourier, que és una sèrie matemàtica que permet captar el so d'un instrument concret o de la veu humana, com que el piano i la veu humana són instruments diferents, podem separar-los matemàticament i així fer aquest plantejament. Què et sembla?
1: Bueno,
0: molt millor que l'altre, no?
1: Sí, sí, fascinant, fascinant. No, clar, clar. Clar, fins a quin punt això... Primer, després es pot entrar en el debat de fins a quin punt això...
0: Exactament.
1: Vull dir que el so és fantàstic, però fins a quin punt això, l'expressivitat, una cosa, l'autenticitat, la transmet, no? Però bueno, clar, però sí, a vegades que... poden dir, mira, tal, i tu podries dir, ah, vale, si no podries identificar que això és intel·ligència, tio, no es pot identificar.
0: També obre un nou món de possibilitats, clar. No? De poder treballar, sí, amb gent morta o sí, gravacions que potser estaven descartades, donar-los una segona oportunitat. Clar. Bé, doncs, després d'haver vist diverses possibilitats de com modelitzar matemàticament la veu humana, és el moment de saber quina música representa més bé per a tu el virtuosisme vocal.
2: Música i matemàtiques a Catalunya Ràdio, amb Laura Ferrer Rozada.
0: Avui a la cinta de Mobius hem pogut explicar diverses maneres de modelitzar la veu humana a partir de la física i les matemàtiques, sobretot per entendre més bé com es construeix el virtuosisme vocal. I ho hem fet amb el tenor David Alegret. I avui al principi t'hem presentat amb Rossini, que és un dels compositors que més has interpretat, però un altre compositor que també has interpretat molt, i de fet ja ho has dit, és Eduard Toldrà, oi que sí? Ja has triat una peça del disc Carneriana per acabar. Per què?
1: Doncs perquè és una cançó molt curta, molt coneguda també, però crec que es necessita, és molt delicada de cantar, es necessita aquestes mitges veus, aquests pianíssims, que a vegades ens confonem i pensem que és fàcil fer-ho, i és molt difícil. I llavors jo crec que és una de les meves virtuts, també ho tinc de natural, però també ho he hagut de treballar molt. És una cosa que s'ha de treballar, s'ha de perfeccionar, i crec que també és un virtuosisme fer això. Uh-huh. No només coloratures i aguts, sinó també fer aquests pianíssims i cantar cançons de la nostra terra, cançons d'un compositor com Toldrà, i deixar-les al màxim nivell. No?
0: Molt bé, doncs ens acomiadem amb la peça Canticel d'Eduard Toldrà, que podem trobar en aquest doble disc Carneriana. David, moltíssimes gràcies per haver vingut avui. Espero que hagis gaudit del teu pas per la cinta de Mobius.
1: He gaudit molt, sí? I m'ho he passat molt bé. Moltes gràcies a tu.
0: Que bé, me n'alegro moltíssim. I a tots vosaltres us esperem al proper capítol de la cinta de Mobius. Us hem acompanyat Pau Blas i el control tècnic, Vanessa Esteve, Olga Cardús i Sergi Minguell a les xarxes socials, i jo mateixa, Laura Ferrer Rozada, al guió i la locució. Fins aviat.
2: Si t'ha interessat aquest capítol, en trobaràs molts més a l'app de 3Cat o a catradio.cat. Oh.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bona tarda, us informa Berta Torrades. Confinades diverses urbanitzacions a Cubelles i Castellet i la Gornal i a Cunit en un incendi forestal que ha començat en dos focus diferents aquesta mateixa tarda. El foc ha estat al mateix lloc on dijous ja se'n va originar un altre. També estem pendents aquesta tarda, una tarda que està sent molt i molt complicada pel que fa als incendis al País Valencià. A Manises, a l'Horta Sud, un home ha mort i 5 persones han resultat ferides per cremades i inhalació de fum en un incendi forestal a tocar d'un barranc. L'Ajuntament del municipi ha confirmat la mort d'un dels seus veïns de 78 anys i ha decretat també 2 dies de dol. A més, també continuem molt pendents de l'incendi forestal que crema sense control aquest sí a la Plana Baixa, al País Valencià. Ha començat a la Vall d'Uixó i ha obligat a confinar aquest municipi i també el d'Artana. Marc Seguer és el regidor de Medi Ambient de la Vall d'Uixó en declaracions a aquesta emissora.
2: Pues la situació ara mateix està descontrolada, el vent bufa molt fort i fa una temperatura molt elevada i això és el que ha fet que s'hagi escampat ràpidament aquest incendi.
1: Mentrestant, continuen també totalment descontrolats els dos grans incendis que cremen entre les comunitats de Madrid i Castella i Lleó, on les flames ja han arrasat més de 25.000 hectàrees i hi ha més de 80.000 persones allotjades. Més notícies amb la Laia Framis.
3: Aquesta tarda i fins al vespre poden descarregar tempestes al Pirineu, les comarques de Girona, interior de Barcelona i nord de la Catalunya central. Poden ser intenses i deixar pedregades al prelitoral nord, a l'interior de Girona, Osona i el Moianès. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, es pot superar el llindar de 20 litres per metre quadrat en mitja hora en punts del nord-est del país. De fet, a primera hora d'aquesta tarda ha plogut ja amb intensitat en algunes zones i l'espai natural de Sant Miquel del Fai ha hagut de tancar. De nit i matinada s'esperen aiguats a la costa entre el tarragonès i el barcelonès.
1: Espiral d'atacs creuats entre l'Aràbia Saudita i els rebels jutis al Iemen, afins a l'Iran, que desplacen al Mar Roig el conflicte del Golf Pèrsic. La represa de les hostilitats reactiva el conflicte i posa nous entrebancs al transport mundial de mercaderies. Els experts consultats per Catalunya Ràdio alerten que això comportarà un augment dels costos i, per tant, també dels preus. Oriol Montanyà és expert en logística i professor de la Barcelona School of Management en declaracions a aquesta emissora.
4: Ara, amb l'escalada del conflicte, tenim un problema, que és que les navieres han de buscar rutes alternatives, han de vorejar l'Àfrica o anar pel Pacífic, i això bàsicament el que es tradueix és en més dies de navegació, en més vaixells, més costos i, per tant, increment de preus.
3: Israel ha matat 4 persones avui a Gaza. Una era un alt càrrec de la policia de Hamas. Tel Aviv ha assassinat una cinquantena d'agents i personal policial, inclosos els càrrecs des de l'entrada en vigor de l'alto al foc. Això va ser l'octubre passat. Tot això mentre creix la preocupació per l'escalada de violència a la Cisjordània ocupada, la Unió Europea ha demanat posar fi al cercle viciós de violència després que aquesta matinada l'exèrcit d'Israel assaltés diverses localitats palestines. La intervenció militar formava part d'una operació a gran escala després que ahir 4 palestins i 2 soldats israelians morissin en un tiroteig.
1: En marxa aquesta hora la Diada Castellera de les Santes a Mataró amb els capgrossos, els castellers de Vilafranca i els minyons de Terrassa. Última hora des de Mataró, allà hi tenim el nostre company Josep Almirall. Bona tarda.
5: Bona tarda, i els castellers de Vilafranca que celebren encara el 3 de 9 amb l'agulla que acaben de descarregar aquí a la plaça Santa Anna, el primer de la temporada i el primer que assoleixen des del 2019 a la primera ronda dels verds. Han completat el 4 de 9 agafat amb manilles. Els minyons de Terrassa han sortit de 4 de 9, l'han descarregat a la primera ronda, és el segon de la temporada, i els capgrossos de Mataró, 7 de 8 a la primera ronda i estrena la segona ronda del 5 de 8. Josep Almirall, Catalunya Ràdio, Mataró.
1: Ara els esports. Pau Dax, bona tarda.
6: Bona tarda. Richard Carapaz s'ha imposat en la 20a i penúltima etapa del Tour de França, amb final novament a Alpe d'Huez. L'equatorià, que també s'ha assegurat el mallot de la muntanya, ha creuat la meta en solitari, aprofitant la caiguda de Sepp Kuss quan aquest últim anava líder. Tadej Pogacar, líder de la competició, ha treballat avui perquè el seu company d'equip, Isaac del Toro, assegurés la tercera plaça del podi. El belga Remco Evenepoel té la segona posició garantida. Demà, última etapa, en final als Camps Elisis de París, on Pogacar certificarà el seu cinquè tour. En Fórmula 1, Lando Norris ha fet la pole a la classificació del Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1, seguit dels Ferraris de Lewis Hamilton i Charles Leclerc, i del líder del Mundial, Kimi Antonelli. Demà a les 3 de la tarda arrencarà la cursa. En futbol, aquest matí l'Espanyol i el Sabadell han empatat a 1 a la Ciutat Esportiva Dani Jarque amb gols de Rubén Sánchez en pròpia porta pels arlequinats i Quique García pels blanquiblaus. El Girona també ha jugat avui el seu tercer partit de pretemporada i ha perdut 0-1 contra l'Alavés a la Vall d'en Bas. I pel que fa al mercat de fitxatges, l'Atlètic de Madrid ha fet oficial aquest matí la incorporació de Kang In-Lee, mitja punta sud-coreà que arriba al Metropolitano procedent del Paris Saint-Germain. El club matalasser pagarà uns 40 milions d'euros pel jugador.
0: Fins aquí les notícies.
7: Com vas camuflar la intenció?
8: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
9: Una de les 10 candidates és La volta al món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
8: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
10: Oh, capità, el meu capità.
11: Pel·lícules que van guanyar estatuetes.
12: Ja no sé què em passa.
11: Però que, sobretot, van guanyar el pas del temps.
13: L'únic home que pot viure aquí és l'emperador.
11: Aquest estiu, històries de sempre i per sempre.
14: Això sona brillant.
11: Nit d'Òscars. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
15: Catalunya Ràdio.
16: Som 3CAT.
17: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
18: Sona nou d'estiu, amb Lluís Gendrau.

Benvingut al Sona Nou, una edició més, una setmana més, repassant aquest Sona Nou d'estiu amb els 30 artistes, els 30 candidats que estan en la fase preliminar del concurs, 26a edició del Sona Nou, que fem conjuntament entre ICAT, Catalunya Ràdio, TV3 i la revista Enderroc, amb el suport dels Departaments de Cultura i Joventut de la Generalitat i també el patrocini d'Estrella Damm. En aquest programa anem descobrint aquests 30 artistes seleccionats que actuen a concerts preliminars a Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona, València, Palma i Andorra, de semifinals en el mes de juliol i la final al setembre. Però avui qui tindrem? Doncs avui escoltarem les cançons i la música dels My Hallies, que fan pop des de Vic, de la banda Orella 2, que fa rock progressiu de Matadepera, el rock alternatiu d'Aquest Suc de Viladecans i l'electrònica de la Mus de Barcelona. I comencem presentant-vos, doncs, aquests quatre convidats, aquestes quatre propostes musicals, ben diferents entre si, amb Josep Maria Campillo, els Vies de So i muntatge musical, Lluís Andrau, qui us parla, i posem-hi la primera nota.

0: Són un quintet, es diuen My Hallies, venen des de Vic i avui tenim el seu bateria, Oleguer Roca, benvinguts. I My Hallies, no mengeu mai vosaltres? Esteu sempre dedicats a la música?
1: Totalment, totalment.
0: D'on va sortir aquest nom?
1: Ostres, això va ser una història que explica sempre el guitarrista. Era el seu avi que sempre deia que tindria un grup que es diria My Hallies. I res, aquí va sortir el nom. No és...
0: Així és culpa de l'avi, no li podem preguntar. Sí que hi ha una cosa que és sorprenent de part vostra, que us identifica, que teniu entre 16 i 9 anys. Sou molt joves. On vau començar a estudiar? A Vic? En alguna escola de música de Vic? Al Conservatori de Vic?
1: Sí, de fet, érem el guitarrista, el baixista i jo, que érem companys de classe d'allà a l'escola de música de Vic. I vam decidir fer un grup. Vam començar amb versions, vam introduir la cantant, la Maria, i vam introduir el saxo, i res, fins aquí hem anat fent, fins que hem arribat.
0: Diuen que l'Escola de Música de Vic, a vegades quan anem al mercat de música viva, sempre és una referència, perquè d'aquí han sortit moltíssims músics que formen part de l'escena musical del país. No sé si es nota aquest ambient, quan aneu a l'escola, es nota que hi ha ganes de fer música, que hi ha molts grups que surten de l'escola, i que Osona marca, no sé si encara es pot dir això, del Liverpool català?
1: Jo crec que sí, sempre han set uns referents, també els professors d'allà ens han ajudat sempre. Sí.
0: Molt bé, després veurem més coses dels My Hallies, però anem a descobrir el segon convidat, que signa amb el nom d'Orella 2.

0: feliç.
1: Un instant feliç, en aquesta cançó que es diu Lliure al vi, explica i sona ja la música d'Orella 2, que és una banda que fa rock progressiu, que, a més, les seves cançons tenen un viatge emocional i que avui el seu representant d'aquests sextets és l'Oriol Ventura, també bateria, benvingut, Oriol. De, què podríem dir d'Orella 2? Perquè no estem acostumats a sentir bandes emergents que facin rock progressiu, i més en el vostre cas, que veniu del món del jazz, no? Tu també formes part d'un grup que es diu Freddy's Jazz Band.
2: Sí, sí. Ens vam ficar en aquesta onda principalment gràcies al cantant. Això va ser una idea principal del cantant i el teclista, que són de Matadepera, ells. I tenien un grup que es deia Trets, que era molt, tirava més cap allà, cap al comercial, cap al pop-rock. I es van cansar molt amb la quarantena. Va morir el grup, encara que el poden reviure en qualsevol moment, però d'aquest peron emocional que va haver-hi a tot el planeta, és com que necessitaven i van començar a crear coses, i al final ens vam ajuntar tots i vam acabar tocant aquest estil que, bueno, l'últim disc es diu Rescat Emocional, o sigui, anem molt directes.
1: Això del Rescat Emocional em sona a Stones, no? Emotional Rescue.
2: Sí, en plan, hi ha moltes referències del rock progressiu d'Amèrica, Estats Units i tots aquests llocs.
1: Molt bé, després escoltarem les vostres cançons. Anem a presentar el tercer avui convidat en aquest programa. Es diuen Aquest Suc i fan rock alternatiu, que són així. No faig més que jugar amb les paraules. Narcís Estalella, veu guitarra, benvingut.
3: Moltes gràcies.
1: Aquest Suc, ho escriu d'una forma curiosa també, A-Q-E-T. No sé si és que això esteu acostumats a fer-ho, a escriure ràpid,
3: doncs no sé,
1: l'escriptura tiktokiana.
3: Crec que ha estat un error, perquè passo el dia explicant com s'escriu i ningú en sap trobar.
1: No?
3: Però bueno, era un tema estètic, i que al final també ens volíem allunyar del significat de la paraula, una mica un nom fonètic, saps? Que ens feia gràcia que fos en català i que ens sonés bé, però després sempre és un mal de cap haver de fer que la gent et trobi o que es pensin que ho has escrit malament.
1: I haureu de canviar el nom al final.
3: Doncs ens hem plantejat.
1: Escolta, explica'm una mica, la vostra música té molts referents, harmonies impossibles, ritmes trencats, però si haguessis definit la vostra música amb un suc determinat, quin seria?
3: Amb un suc? Hòstia. Jo diria alguna mica, àcid. potser un... És que un pomelo és massa bèstia.
1: Una llimona, un cítric,
3: sí,
1: una taronja...
3: Una taronja una mica àcida, potser.
1: Sí? Doncs sí. Mira, anirem degustant com sona i quin gust té aquest suc. I la quarta convidada, en aquest cas, ve des de Barcelona i fa música electrònica.

0: És la Carla Barrocal, cantant d'aquesta proposta que es diuen La Mus, productora, també toca els teclats, els controladors MIDI. Has estudiat cant i piano i ets graduada a l'Institut del Teatre.
1: Sí.
0: No sé si tot això t'ha portat a ser també una lectora de poesia.
1: Sí, totalment. Bé, d'abans ja també des de molt joveneta sempre m'ha agradat molt llegir i la poesia sempre m'ha cridat molt i escrivia molt de petita. I sí, sóc molt fan de la poesia en general, de sempre.
0: Tu ets de Roda de Ter?
1: Sí.
0: És el poble de Miquel Martí
1: clar,
0: Pol.
1: Clar, aquest és un gran factor també, que clar, m'ha amat Miquel Martí Pol, que de fet és el poeta que m'ha fet entrar en la poesia, jo crec que...
0: Perquè, clar, les vostres propostes musicals es basen en l'electrònica, però a partir de poemes o d'adaptacions lliures de poemes, tant d'autors contemporanis com de més antics, no? Medievals.
1: Sí, medieval, és el primer, el més antic, és medieval, del 1500 i poc, i la més actual encara està viva, sí.
0: Saps que en aquest país la musicació de poemes té un rècord brutal. Cada any es publiquen més de 400 poemes musicats.
1: Ah, sí? Ah, doncs no en tenia ni idea, la veritat.
0: I es recopilen, i per tant, això, la suma de poesia i música també és una manera de donar a conèixer els poetes, no?
1: Clar, sí, sí, és que de fet fa molta gràcia que l'àlbum, el nostre àlbum, es diu Cants, perquè molts d'aquests poemes es diuen Cant de, no sé com aquesta que està sonant, que és Cant de la Sirena. I és com una cosa molt lligada, no? Cançons de la medieval, les cançons eren poemes. Vull dir que és...
0: Doncs anem a escoltar, d'entrada, una adaptació, una musicació que heu fet de Jacint Verdaguer, Lo Colp.

0: cantar i d'escoltar Jacint Verdaguer, Mossèn Cinto, a través d'aquesta musicació que ha fet la Mus, aquesta banda que ara viu a Barcelona, tots de Roda Ter, el teu company a la banda, el Guillem Mont, que és productor musical, també hi posa veu i teclats, és de Barcelona, i al final feu música electrònica amb mirada poètica, teatral i contemporània, la part teatral. Tu ets, estudies sí. del teatre. Com intervé a l'escenari?
1: Bé, per exemple, és molt amb la interpretació, no? Sobretot dels poemes. De fet, una de la gràcia també és que no parles de tu, parles de, són textos d'altra gent, no? Llavors sí. estàs interpretant. Jo, si més no, quan les canto, sento que faig com una mica de canal d'aquestes veus que no són meves, no? I per aquí pues, és una cosa més teatral, sobretot amb cançons com això, La Sirena, bueno, és la que més em col·loco en el paper de la sirena, no? I m'ajuda també a perdre les vergonyetes una mica.
0: Abans ja ho has dit, el primer disc, Cants, travessa segles i llengües a partir de poemes que venen de l'època medieval, també actuals, i no sé si aquest primer disc marcarà la trajectòria de la Mus. La idea és que cada disc hi hagi musicacions de poemes o simplement aquest és un primer tast i després anireu fent altres...
1: Sí, no, projectes. En principi aquest és un primer tast i ja tenim gairebé acabat un segon àlbum.
0: Caram.
1: Sí, que són ja lletres pròpies.
0: Ah, molt bé, sí. Aquest és una primera idea que us ha donat això a partir de la poesia i referències musicals. Si hem de buscar les vostres referències, on les hauríem d'anar a buscar?
1: La veritat que és una mica bèstia. Perquè
0: podríem trobar ballant al sonar, per exemple.
1: Sí, 100%. Bueno, avui en dia no sé tant amb tot el tema KKR.
0: Esclar, van suspendre, però els Massive Attack, que és una referència vostra,
1: havien
0: d'actuar al Primavera.
1: Sí, he de dir que em vaig sentir una mica mala persona, però em vaig alegrar una miqueta. Desitjant que tornin, sobretot, i poder-hi anar, perquè la veritat que seria un somni veure Massive Attack en directe, molt gran.
0: Quins altres referents tindríeu?
1: Doncs, per exemple, Skrillex, ens agrada molt, també Venus, a Maria Jaume, com tota l'escena catalana, aquesta més electrònica, ens agrada molt, i després això, productors, però, per exemple, també Tiny ens agrada molt, evidentment, Rosalía, tot això també, vull dir que és que anem bastant d'un extrem a l'altre. Escoltes les nostres playlists i és bastant allò, xocolata amb sal.
0: Xocolata amb sal, que bo. Ara m'has fet imaginar el gust de la xocolata amb sal mentre abans parlàvem dels cítrics del suc.
1: Sí, estem molt gastronòmic.
0: Sí, estem buscant referents per escoltar música i posar-hi un punt de gastronomia. Vull que escoltem una cançó, Tot està per fer, és un dels... Tot està per fer i tot és possible, del Miquel Martí Pol, és un dels poemes més musicats. Però vosaltres li heu donat una volta i, a més, crec que va ser el punt de partida, no?
1: Sí, absolutament. És d'on neix aquest projecte. La idea de música poesia neix d'aquí, i és que jo estava escrivint una lletra i estava encallada, no em sortia, no sabia com continuar-la, i a la lletra hi havia posat la frase aquesta de tot està per fer i tot és possible, que, clar, la seva roda la tinc com molt present. I de cop va ser idea d'en Guillem de dir, bueno, si estàs encallada, perquè no anem a llegir el poema original, aviam si hi ha alguna altra frase o tal, i de cop, al llegir el poema original, ens va explotar el cap, perquè és que era tal qual es podia llegir amb el mateix significat que li volíem donar nosaltres aquella lletra d'aquesta cançó, que era una mica parlar de com de difícil és intentar viure de l'art, no? I d'aquesta contradicció interna que tens sempre entre rendir-te, deixar-ho estar i passo de tot, abandono o seguir-ho intentant.
0: La veritat, però, és que no heu musicat literalment el poema.
1: No, hem agafat
0: sinó
1: frases.
0: Sinó que heu afegit també frases vostres? O són totes les frases del
1: poema? Són totes del poema, l'únic que hem afegit és el jo què sé.
0: Com... I si ara ho escoltés Martí Pol, què creus que diria?
1: Ostres, tant de bo li agradés, la veritat, però no ho sé. Jo crec que li agradaria.
0: Clar, quan fas un poema, mires de quadrar totes les frases...
1: Clar, bueno, però ho hem mantingut, eh? Són tot frases seves, també, vull dir, no... I són les seves frases, i són, i la seva mètrica hi és. Sí, l'únic que hi ha afegit és això, el jo què sé. Que també era actualitzar un punt, no?
0: Si tot és possible, jo què sé.
1: Jo què sé, sí, exacte. No sé, jo què sé.
0: Posem-la perquè segur que us enganxa.

0: d'estar per fer de Miquel Martí Pol, portat al terreny de la Mus. A l'hora de fer cançons, les vostres, la suma de la Carla Berrocal i Guillem Mont, són dues sensibilitats que cadascú ja porta a la seva part, no? La veu, la interpretació i l'univers visual de part teva, el detall sonor, la producció, la construcció musical de part del Guillem, i tot plegat, com s'ajunta?
1: Doncs, sí, cadascú té com el seu rol més principal, però ens agrada molt, creiem que enriqueix molt com el procés creatiu també el barrejar-nos, no? Jo de cop em poso a tocar, ell es posa a cantar, ell també canvia lletres, diu sí, això, no? Vull dir, els dos realment són molt permeables i ho fem molt junts tot, realment, o jo en producció també, doncs això xiqui, això allò, no? És molt...
0: Cants amb bases electròniques, atmosferes hipnòtiques, sensibilitat contemporània, us definiu sí. Amb aquesta frase, no és meva. I la Mus, al final, què vindria a ser? Per què aquest nom? Què us heu imaginat amb una Mus? També, això és gastronòmic.
1: No? També, vull saber.
0: No sé si la Mus, de què és aquesta Mus?
1: Doncs això ve d'una cançó que és la que vam presentar, de fet, al concert del dia 8, que és una cançó que es diu Xuxus i té una frase que diu: demà ens llevarem com una Mus. I ens agradava la sonoritat de Mus i d'aquí una mica, doncs, la Mus. Bueno, això és el tercer canvi de nom que fem, també s'ha de dir. Que...
0: I d'on veniu? Quan ens deien els altres?
1: El primer era Bat Gimjul, que ningú se'n recordava, no hi havia manera que ningú ens trobés per enlloc. El segon era Bocalinda, que després no ens acabava d'encaixar, i al final ens hem quedat amb la Mus.
0: Misteri, sensualitat, elegància, són tres elements també, tres adjectius que us defineixen.
1: Sí, una mica com els tres pilars de nivell estètic, visual, així com ens ha ajudat, no?, a trobar aquestes tres definicions per dir, vale, tirem per aquí, que també és una cosa molt difícil, la veritat, això.
0: Entenc que una mica a partir del poema, quan ja tenim una base, el que busqueu amb la música és transportar l'oient, no?, a un espai imaginari, amb un... No sé si penses molt en el contingut del poema o al final la lletra ja la teniu i el que us interessa és fer viatjar l'oient a través de la música?
1: Va molt junt, o sigui, realment la cançó, la base s'adapta molt al poema, sí, totalment. Inclús hem triat, en Guillem té 1.000 bases fetes i llavors anem, vale, jo he trobat el poema, ens agrada als dos aquest poema, diem, vale, va, fem aquest, escoltem les 1.000 bases i diem, pues, aquesta encaixa, i llavors amb aquesta encaixa s'acaba també de modificar tot i de fer encaixar totalment amb el significat del poema. Realment sí, hem sigut molt, o sigui, hem intentat que acompanyés molt una cosa a l'altra i que fes créixer molt una cosa a l'altra, i també el somni seria fer arribar la poesia a més gent.
0: Això és molt interessant.
1: Sí.
0: A les escoles, veus, seria fantàstic,
1: sí, això.
0: Que els hi posessin en lloc del poema una cançó de la
1: Mus.
0: Com aquesta, el cant de la sirena.

0: Així sona aquest suc, aquesta formació que es mou entre Viladecans i Gavà. Ritmes trencats, harmonies impossibles i un calculat histrionisme, podríem dir també. Tot el servei de la lírica filosòfica i existencial. Aquest tema, i aquesta és una definició vostra, parla del neguit. No sé si és una lletra teva, també, Narcís.
1: Sí, sí.
0: És una mica allò, algú que està molt neguitós,
1: sí,
0: que està patint...
1: Sí, és bastant literal la lletra de la sensació que quan treus un problema sempre hi ha un altre sota i que no... Bueno, que sempre trobes raons per estar angoixat o preocupat i, bueno, amb una implícita desig de deixar d'estar així.
0: El vostre primer disc és Si no és això, és allò, acaba tot just de sortir. Quin seria la definició d'aquest disc? Està... ple d'emocions, hi ha sensacions, està tot de punta a punta a partir d'aquestes sensacions de com et sents?
1: Sí, al final és una recopilatòria de cançons que vaig composar sense un sentit inicialment per ser sentides juntes, però que al final pues, t'adones que la línia que agafa tot hi ha una certa part comuna, existencialista i de les coses que m'han pogut ocupar aquest temps i també les que connecten més amb el tipus de música que faig o que... I és així, sí.
0: Vau fer un primer bolo en directe a la Sala Taro de Barcelona. Va ser especial, no, aquest concert?
1: Sí, que vam debutar d'una manera bastant guai en un concert que no... D'alguna manera vaig sentir que em quedava gran, en el sentit que no vaig fer com la trajectòria habitual, sinó que era com una sala, a més va venir molta gent... I però bueno, va haver una barreguda molt guai i va ser com una mica també una empenta de cara a motivar-se per fotre-li canya.
0: Abans em parlaves de l'avi.
1: Sí.
0: L'avi Jaume. No només va ser important a l'hora de plantejar el nom del grup, sinó també els seus quadres, no? L'avi Jaume era pintor?
1: Sí, sí, sí. Bàsicament, bueno, era... un artista completament com a l'ombra, que feia quadros allà sota un magatzem que tenia i que descobrí la seva obra ara que ja no puc ni parlar amb ell, que és mort de fa anys. I doncs, bueno, aquesta connexió ha sigut molt curiosa. D'alguna manera, fins i tot sento que encaixa molt o que em sento molt identificat amb... tot i que canvia el mitjà, però... i està acompanyant també una mica com a suport visual algunes cançons i tal.
0: Quan vas veure els seus quadres, vas dir, ostres, il·lustrant la meva música?
1: Sí, una mica sí. Que és això, que encara en un moment d'estar buscant la teva línia i de, sempre es diu, no?, has d'entendre la teva estètica i que a vegades sembla que el rest acaba de representar la música més que la música. I aquí va ser bastant com dir, hòstia, això m'encaixa, fa el clic bastant. I a més és molt guai.
0: I ara aquests quadres es poden veure en algun lloc? A les portades dels teus discos?
1: Estan repartits per casa de familiars i...
0: I a les portades dels discos?
1: Bueno, a la portada del disc l'ha fet mon pare, que també és pintor.
0: Ah, caram.
1: Però...
0: Si vols que ets pintor, ets tu.
1: Exacte. I inspirat en aquells quadres, en símbols que són comuns. I sí.
0: Quin tipus de pintura?
1: No, mon pare, és que...
0: O el pare.
1: Ah, vale. Bueno,
0: és la mateixa.
1: O és que són pintors d'ofici, de parets, però en el temps lliure com pintors de fer art.
0: Molt bé.
1: Llavors...
0: algun estil...
1: No et sabria dir, la veritat.
0: Realista,
1: jo diria que hi ha un punt d'impressionisme... És que és un estil molt concret, en realitat, que no sé... Vull dir, que es podria per mi ser ell directament. Que és com unes... les línies de composició molt, molt gruixudes i molt visibles, i és com... tot una cosa, realment.
0: Posem-hi música. Hi ha una cançó que, a més, sortirà en el disc del Sona Nou, que es diu He de morir. Déu-n'hi-do, el títol ja ens posa en alerta. I a la lletra diu que, com tot animal, has de morir, que Déu diu que res és tan greu... És una mica complicat de seguir la lletra, no? És una lletra una mica abstracta, també.
1: Bueno, de realitat, no.
0: Què li passa al personatge que ha de morir?
1: Pues que som tots, i va d'això, va del recordatori més o menys freqüent que tenim de que
0: som humans i ens tocarà un dia...
1: Sí, i que a vegades, pues, en algunes èpoques de la meva vida ha sigut massa freqüent per mi, o m'ha pogut I va d'això la cançó, realment. Vull dir, no...
0: Que soni.

0: s'acaba el temps.
1: El temps passa en una cançó que es diu He de morir, que la signen aquest suc, que són el Jaume Estalella a la guitarra, el David Cubells a la bateria, l'Albert Lax al baix i el Narcís Estalella, que és el cantant, guitarrista i lletrista, que ara dèiem, mentre sonava la cançó, també tens un punt poètic, no?, a l'hora d'escriure les lletres.
2: Bueno, és, sí, és una mica el que surt, és la idea també, entenc que... Però no ho he fet mai fora de la música, és a dir, sempre he sigut amb aquest propòsit.
1: I si hem de buscar referents en la teva discoteca, qui hi trobaríem?
2: Doncs, així, internacional, sobretot Jeff Buckley, Radiohead... Sí, potser aquests dos són els més... Els més bèsties, ara estic escoltant molt Guís, però clar, encara no he tingut temps d'influir-me. I més localment, el Xarim, ara esté, i l'antiga banda de mon germà, que també està a la banda... Ha sigut super, super referència. Ljubljana and the Seawolves.
1: Ljubljana and the Seawolves, home, és una banda ja fins i tot mítica, no?, dins l'escena musical catalana.
2: Doncs per mi sí, com a mínim. Sí, sí.
1: Encara tenim un altre tall, que es diu Forat al mar.

Un petit tastet, una pinzellada d'aquest suc. Els podreu escoltar les cançons senceres al sonanou.cat. Allà hi podreu trobar el repertori de cadascuna de les bandes que participen al concurs. I ara canviem d'estil per escoltar també una proposta de rock progressiu que és candidata del Sonanou, que es diuen Orella 2.

0: En aquesta cançó que es diu Aire, Orella 2 diuen que voldrien ser com l'aire. I estàs d'acord, Oriol Ventura?
1: Sí, voldríem ser com l'aire que trenca tambors, bàsicament. Anem molt forts.
0: Un viatge emocional a través del rock progressiu i la posada en escena. Rock progressiu, experimental, també hi ha pop rock, indie, combinació de sonoritats potents en moments íntims, creant un viatge emocional que evoluciona en cada cançó i connecta amb el públic. La vostra idea també és fer cançons on hi ha una part d'improvisació, una part de sorpresa.
1: Sí, en plan, com que venim del jazz, nosaltres les cançons les componem bastant al tuntun de el cantant porta una proposta, el pianista porta una idea, ens ho ensenyen i a fer el que ens toqui, en plan, la toquem i el que surt, normalment les idees bones de veritat les guardem sempre i després són les que fem servir pels discos i pels directes.
0: Hi ha una cosa que m'ha sorprès, abans has citat el primer disc que vau fer, Rescat Emocional, del 23, fa ja 3 anys, un disc en directe. La primera referència d'Orella 2 és un disc gravat en directe. Després va fer un àlbum d'estudi, Interludis, però l'any passat ja vau fer un altre EP també, acústic i en directe, sí. I per tant, com se us ocorre? Abans d'entrar a l'estudi ja gravar un directe, això. Normalment, una banda allà d'esperar 3-4 discos, no? El Sopa de Cabra, que van gravar el Ben Endins, i era el tercer i els deien, home, on teniu gravant un disc en directe? Vosaltres el primer, ja. Doncs
1: pues mira, vam tenir la sort, principalment, de comptar amb un productor, l'André Chambelli, que és brutal, i ens va sonoritzar molt, molt bé. La qualitat sonora és sorprenent, perquè el disc aquest el vam gravar, a més, al lloc on assajàvem, que era el sòtano de la meva àvia, que vivia a l'Avinguda G4 de Terrassa i estàvem allà sota. Vam netejar-ho tot i vam gravar el disc. Un dia per la cara ens vam ficar a gravar-ho i ja està.
0: I sí. Què passava? Aquell lloc tenia una màgia especial?
1: Sí, en part jo vaig néixer, o sigui, vaig néixer no, però vaig créixer per aquells sòtanos i per aquella casa i ara l'han derruït. Llavors és molt poètic, no?, el fet de tenir la sonoritat del lloc on jo vaig tenir la il·lusió d'un nen petit a... en un disc que, a més, també m'estimo molt perquè va ser una aventura molt guai. Vam dormir, hi havia una alfombra, ens vam dormir a l'alfombra, al terra.
0: Un punt així... Clar, escoltant aquest tipus de música, no sé si la música us transportava o també hi havia alguna cosa més que us feia volar o no?
1: Bueno, la música... És que la música ho és tot per nosaltres. És una cosa que hem tingut en comú sempre i crec que és el que ens ha unit, sobretot. No sé, és que flipem molt amb la música. Llavors...
0: Hi ha una definició que dieu que la música és el millor que teniu per entendre-us i per evadir-vos i per expressar el que sentiu i creieu d'aquest món que no us agrada gaire, no?
1: Sí. Bueno, no, el món ens agrada molt. El que passa és que no sabem com viure'l fins que no ho podem plasmar en una cançó. En la música i a l'escenari és com que tot floreix.
0: Hi ha una cançó que es diu Lladre del Sol, on dieu que sou molt petits i ningú us veu, que només sentiu crits i mireu al cel i que us imagineu agafant el sol i ficant-lo dins un sac d'arròs. Això és com un món imaginari, no?
1: Això és un món imaginari, de fet. El primer disc, en part, està dedicat, està inspirat en un llibre que es diu El nom del vent i crec que expliquen en part històries de coses que passen en aquest llibre, que ens vam inspirar més o menys.
0: I la banda sonora és aquesta.
1: I la...

0: El lladre del sol, aquesta peça inspirada, abans deies, en un llibre, aquest nom del vent, una fantasia, una novel·la de fantasia èpica, escrita per Patrick Rothfuss, un escriptor nord-americà, que, mira, en aquest cas també hi ha relació entre música, literatura. Avui estem lligant això, novel·la, poesia, gastronomia. No sé si l'Orella 2 es menja o... D'on va sortir això?
1: L'Orella 2 és... A lo millor sí que es menja, perquè és una flor autòctona de Sant Llorenç. O sigui, el nostre nom té molts significats, però realment és una flor que creix a Sant Llorenç, i el meu cantant... Bueno, el meu cantant, com si fos meu. El Roc Badia i el Gerard...
0: El Roc Badia, veu, sí, el cantant, guitarra, cinte...
1: Aquests van escalar molt, i es veu que és una flor, de més, difícil de trobar, perquè creix als llocs on es va fer escalada, i has d'escalar a vegades per veure una orella d'os, i doncs, ben, doncs ens agradava tenir aquest nom, no?, perquè som algú d'aquí, autòcton d'aquí, i que... ens costa que ens escoltin, llavors quan ens troben ens recorden normalment.
0: Clar, si em poso que tot aquests referents ara, muntanyisme, escalada, una flor, aquest lladre del sol era una balada bastant sentida. No sé si la vostra passió per la música també neix sobretot del jazz, no sé, en el teu cas, per exemple, qui del món del jazz t'ha marcat?
1: Qui del món del jazz,
0: ets bateria? Hi ha algun bateria de jazz que diguis...
1: Hi ha molts, però sobretot està el Brian Blade, que és impressionant. Després està el Mark Gilliana, està l'Immanuel Wilkins, el Benny Greb, el Jojo Meyer. Aquests són els actuals, els que encara estan vius. I després tenim el Tony Williams i més el Roy Haynes.
0: I un baterista català de jazz?
1: Baterista català de jazz també n'hi ha molts. Tenim el David Chirgo, tenim el Ramon Prats, que és el meu professor ara al Liceu, estic estudiant allà. També tenim l'Oriol González.
0: És d'aquests artistes que estan en pilot de discos, no?
1: Sí, sí, sí. El Ramon Prats és una bèstia. Després està, el més important per mi, almenys, va ser l'Adrià Font, que no és conegut perquè és només de Terrassa. És un senyor que ara té... potser ja està arribant als 80, no sé si ja els té, i segueix tocant, i és impressionant aquest home.
0: Posem-hi més música dels Orella 2.

0: I en aquí diu, el temps no es pot tocar.
1: No,
0: és bona aquesta frase,
1: eh? Sí, hi ha frases molt xules, molt, molt interessants. També ningú és tan important. És com... És bastant la nostra filosofia de vida, no? De que no... No som res, realment. Som sets humans. És com el tema del suc. Que no som res, realment. Morirem algun dia i, encara que sigui molt tètric aquesta imatge, també mola saber-ho, perquè disfrutes cada moment i sense ser res, viure la vida de principi a final, disfrutar-la al màxim i que al final entri bé, saps?
0: És el bateria d'Orella 2, Oriol Ventura. Suposo que, a més, sent de Terrassa, la meca del jazz és la nova Jazzcava. Sí. I allà heu passat també, com Orella 2, no? I heu gravat.
1: Hem passat,
0: i
1: tot. De fet, sempre que estrenem un disc o hem de gravar alguna cosa important, anem allà, a la sala de la Jazzcava.
0: Doncs ara sí que canviem d'estil musical, anem a una proposta més pop, rock, que són els My Hallies.

0: ganes de festa, ballar l'emoció. Com es fa per ballar d'emoció i fer ballar l'emoció?
1: Aquesta música, amb aquests ànims i amb molta festa al final, sempre balles.
0: Teniu ganes de fer soroll, d'explorar, de trobar una veu pròpia? Sou molt joves, abans ho hem explicat, però déu-n'hi-do, no? Quan sortiu a l'escenari us deixeu la pell allà dalt.
1: Sí, sí, és que portem molt temps, molts anys tocant i sempre hem tingut aquestes ganes de fer temes propis i ensenyar-ho a tot el nostre públic.
0: Abans el bateria de... ja ho diré bé, eh? De l'Orella 2, l'Oriol deia, clar, diu, anem a la Jazz Cava perquè és la nostra referència. Vosaltres al Mercat de Música Viva.
1: Sí.
0: I heu tocat un grapat d'anys pels carrers del Mercat.
1: Sí, sí, sí, portem ara... Si comptem els pròxims setembre, ja serà 4 anys que estem tocant per allà als carrers de Vic. I la veritat, estem molt contents.
0: Quina és la sensació quan toques al carrer, al Mercat, hi ha tanta gent? La gent es para, us diu coses...
1: Sí, sí, bueno, és un show, és un espectacle, és molt divertit, perquè veus la gent que va arribant, es queda a veure't, i veus que la gent ho gaudeix.
0: Quina seria la definició de My Hallis? Energia? Joventut?
1: Sí, bueno, aquesta mescla entre joves, enèrgics, moltes ganes de fer moltes coses, al final...
0: El Tom Casanovas al baix, el Carles Agraz al saxo, el Sergi Agraz a la guitarra i la Maria Martínez a la veu. Vau buscar una cantant femenina expressament? Abans deies, vam anar a buscar la Maria. Volíeu que hi hagués una dona al capdavant de la banda?
1: Sempre és un punt interessant. La veritat és que la Maria és una cantant espectacular, però certament, quan vam començar, no teníem present qui havia de venir. Simplement vam tenir la sort de trobar la Maria i vam tenir molta sort.
0: Porteu 4 anys de fent música, però hi ha un concert que vau fer davant de 7.500 persones al camp de futbol del Vic.
1: Sí.
0: Què va passar aquell dia?
1: Ostres, també un d'aquests dies que no saps com has arribat allà. Va ser una carambola, no podríem dir, entre que el Vic va tenir un partit de Copa del Rei contra l'Atlético de Madrid i tot això, doncs mira, vam tenir la sort d'estar allà a la mitja part, fer un interludi així musical.
0: I què tal?
1: Molt bé. Sí, molt bé, molt bé.
0: Aquell dia el Vic no sé si va guanyar per això.
1: Bueno, a l'Atlético de Madrid li va anar bastant just, eh?
0: Va apretar fort.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Ara us toca fer l'himne del Vic, no? Potser?
1: Bueno,
0: hi ha un grapat de bandes que fan himnes de clubs de futbol, ara que ja tenim una primera relació amb el Vic.
1: Bueno, no, ara mateix no, ni deia, però estaria bé.
0: Ara trobarem el president del Vic.
1: Seria molt bona idea.
0: Us encarregui l'himne. Per cert, Vic, però hi ha una cançó que es diu Cadaqués. Hi ha algú que va anar a Cadaqués, amb una cala al poble, quan tot és fos, no hi ha ningú, se sentia lliure...
1: Sí, sí, sí,
0: això... Què va passar allà? Una enyorança, una nit, junts... Això, qui va escriure aquesta lletra?
1: Al final és la cantant que té forts lligams amb Cadaqués, perquè sempre estiu aixat allà, i, bueno... Volia transmetre aquest sentiment en una lletra i en una cançó així més d'estiu.
0: Doncs que soni.

0: Cadaqués, un lloc d'inspiració de tanta i tanta gent, a part de Dalí, de Pau Riba, del Sidoní i dels My Hallies, ara també. I una cançó que no sé si us imagineu sent els hereus, no sé, dels tiets o d'oques grasses.
1: Uau, gran inspiració, totalment. Seria un gustasso poder...
0: Són dues bandes que us agraden, que escolteu.
1: Sí. Sí,
0: anireu al concert final d'oques?
1: Allà estarem.
0: Allà estarem.
1: Sí, sí.
0: No. Doncs escolta, volem saber més coses abans d'acomiadar-nos. Tornem a fer una ronda amb els convidats, amb la Mus, Carla Berrocal. On vols que arribi la teva música? Què t'agradaria que passés amb la Mus?
2: Doncs la veritat, el somni seria poder viure de la música. El gran somni seria aquest.
0: I t'imagines fent una banda sonora de teatre amb la teva música?
2: Això seria molt bonic, també, la veritat. Sí, sí, una pel·lícula o... Sí,
0: mira, treball de final de carrera de l'Institut del Teatre.
2: Ja l'he fet, ja,
0: fet,
2: ja està fet, això fa anyets.
0: I va de música o no?
2: No va de música. No. De fet, tenia una idea, en principi sí, anava de música, després no. Però la meva primera obra de teatre, que era així com una performance personal, sí que era tot música. Era com un viatge musical, de fet, de cançó en cançó.
0: Molt bé, doncs estarem atents al segon disc, no? Després de Cants,
2: sí.
0: Què vindrà?
2: Vindrà una mica de drama, vindrà.
0: Drama?
2: Sí.
0: Bé, també ens escoltarem, segur que sí. Aquest suc, què n'esperes de la teva música?
3: Pues una mica el mateix. És que és tota l'estona l'equilibri entre invertir-hi massa poc, que es quedi entre un hobby o intentar fer coses que ja comencen a venir de gust. Però la idea és que la roda s'hi giri una mica sola i que poder fer concerts i compartir-ho i que sigui agradable per tothom.
0: Està molt bé. I sortiràs una mica d'aquest pou, no?
3: Sí, que tampoc és que estigui tot el dia jo... tot el dia, que sembla... Però no ho sé, ha anat per aquí aquest àlbum. Esperem que... Vull dir, estic obert a canviar de temàtiques, també.
0: Segur que sí. Seguirem escoltant aquest suc i veure com va evolucionant. I Orella 2, el proper serà d'estudi, el proper disc, no?
4: Sí, també.
0: I hi haurà més jazz o més rock?
4: Tirarem, ara tenim un disc que, de fet, el rock no para d'escriure. Tenim un disc ja tot planejat i ara el que busquem és que sigui menys personal i que vagi més cap al públic, que sigui un disc divertit per disfrutar, també.
0: Ah, això està bé.
4: És la onda. Que vam tocar un tema el dia 8, vam tocar un dels temes del nou disc que farem.
0: Què es diu?
4: No tenim nom encara.
0: Ah, és una cançó sense nom. Bé, estarem atents també a la trajectòria dels orelladors. I My Hallies, què? Continuem ballant amb My Hallies? Teniu perspectives de que això vagi enllà?
1: Ostres, tenim moltes ganes de que aquest projecte funcioni, poder tirar endavant i petar-ho.
0: Doncs moltíssimes gràcies a tots quatre, la Mus, aquest suc, Orella 2, My Hallies, que la música us acompanyi i el Sona Nou estarem atents i escoltant tot el que esteu fent.
2: Moltes gràcies.
5: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 7.
1: Bona tarda, us informa Berta Torrades. Els bombers han estabilitzat l'incendi que crema una zona forestal de Cubelles, al Garraf, i que ha obligat a confinar diverses urbanitzacions de la localitat i també de Cunit, al Baix Penedès, de Castellet i la Gornal, a l'Alt Penedès. El foc ha començat cap a 4:45 de la tarda i els bombers hi han desplaçat 35 dotacions terrestres i també 10 mitjans aeris. L'alcaldessa de Cubelles, Rosa Montserrat Fonoll, ha explicat a aquesta emissora que tot apunta que pot ser un foc provocat.
2: Com les altres dues anteriors vegades, que fa recent, sembla ser que ha sigut provocat, sembla ser. Això ja la sospita.
1: L'entrada de vent de mestral fort fa que es mantingui elevat el perill d'incendi, sobretot a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i a Ponent durant tot el cap de setmana. Per això continuen les restriccions d'accés als espais naturals de Montmell Marmellà, el Montsant, els Ports, Cardó al Boix, Tivissa Vandellòs i Prades. Més notícies amb el Miquel Àngel Violant.
3: Els bombers miren d'aprofitar la treva que ofereix el vent per avançar en les tasques d'extinció de l'incendi que crema Madrid i Àvila i que ja combaten com un de sol. L'incendi ha obligat a desallotjar o confinar 88.000 persones i ha cremat més de 25.000 hectàrees, seguint l'evolució del foc ja a l'Albagil.
4: Les flames avancen i ja són 60.000 les persones evacuades i 30.000 les confinades a diversos municipis. Per evitar-ne robatoris o retorns no autoritzats, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional en vigila els accessos. Un equip de Catalunya Ràdio ens trobem ja a Navalcarnero, Madrid, on s'ha traslladat al centre de comandament després que s'hagi hagut de desallotjar el que s'havia muntat a Cenicientos, a uns 70 quilòmetres de distància. I a l'espera de la pròxima reunió del CECOT, el Comitè Estatal de Coordinació prevista a les 8, el tinent general Javier Marcos Izquierdo llança un missatge d'esperança.
5: Tenemos lo que llama todo el mundo una ventana de oportunidad hasta mañana al mediodía para que, incrementando el número de medios aéreos, que ya lo hemos hecho, incrementando el número de unidades de intervención, que también las hemos incrementado, si de aquí al mediodía de mañana logramos los objetivos, creemos que a partir del lunes la situació va a millorar moltíssim.
4: Per cert, que el fum arriba ja a Madrid i es recomana no romandre a l'aire lliure per la mala qualitat de l'aire. Albagil, Catalunya Ràdio, Navalcarnero.
1: Gràcies, Alba. I ara un apunt d'informació de servei. La circulació de trens ha quedat ininterrompuda a la línia R4 per l'avaria d'un tren entre Fabra i Puig i Montcada Bifurcació. Aquesta incidència se suma a la d'aquest matí, encara no resolta, a la línia R3. Els trens no circulen a causa d'una incidència a la infraestructura derivada de treballs que s'hi estan fent. S'ha establert el servei per carretera també entre Fabra i Puig fins a Puigcerdà, la Tor de Querol.
3: Flavio Bolsonaro, fill gran de l'empresonat president brasiler Jair Bolsonaro, ha presentat oficialment la seva candidatura a les eleccions presidencials d'octubre en un acte amb l'assistència del president de l'Argentina, l'ultradretà Javier Milei. Flavio Bolsonaro, que inclou l'indult pel seu pare al programa electoral, s'haurà d'enfrontar a l'actual president d'Esquerres, Luiz Inácio Lula da Silva, de 80 anys. El programa de Bolsonaro fill es titula Brasil sense por i preveu la construcció de 5 presons de màxima seguretat. Recordem que el pare de Flavio Bolsonaro, que té el suport de Donald Trump, està empresonat per intent de cop d'estat.
1: Recta final de la Diada Castellera de les Santes a Mataró, amb els capgrossos, els castellers de Vilafranca i els minyons de Terrassa. Última hora des d'allà, des de Mataró. Josep Almirall, bona tarda.
6: Bona tarda. La diada reprent ara mateix. Ha estat suspesa durant gairebé 20 minuts per culpa d'un aiguat que ha caigut tot just quan els capgrossos de Mataró feien l'aleta amb el 4 de 9, un castell que han aconseguit descarregar davant, sota d'un, podríem dir, literalment un diluvi que ha caigut aquí a la capital del Maresme. Abans els capgrossos havien descarregat el 5 de 8, i el 7 de 8 i el 5 de 8, un castell que han estrenat. Els minyons a Terrassa, 4 de 9 i torre de 9 descarregada, i en aquests moments els castells de Vilafranca, tercer castell, 3 de 9 després d'haver descarregat el 3 de 9 amb l'agulla a la segona ronda i el 4 de 9 de sortida. Josep Almirall, Catalunya Ràdio, Mataró.
1: Ara els esports, Sergi Camps, bona tarda.
7: Bona tarda, Richard Carapaz s'ha imposat en la vintena i penúltima etapa del Tour de França, amb final a l'Alpe d'Huez. L'equatorià, que també s'ha assegurat el mallot de la muntanya, ha creuat la meta en solitari, aprofitant la caiguda de Sepp Kuss quan anava líder. Tadej Pogacar, líder de la ronda francesa, ha treballat avui perquè el seu company d'equip, Isaac del Toro, s'assegurés la tercera plaça del podi. El belga Remco Evenepoel té la segona posició assegurada. Demà, última etapa, en final als Camps Elisis de París, on Pogacar certificarà el seu cinquè Tour. El recorregut d'aquesta última etapa ha estat modificat pels incendis que afecten França i es limitarà a transcórrer per la capital del país. En Fórmula 1, Lando Norris a McLaren ha fet la pole a la classificació del Gran Premi d'Hongria, seguit dels Ferraris de Lewis Hamilton i Charles Leclerc i del Mercedes del líder del Mundial, Kimi Antonelli. Demà a les 3 arrencarà la cursa. I en futbol, l'Espanyol i el Sabadell han empatat a 1 a la Ciutat Esportiva de Nijarque, amb gols de Rubén Sánchez en pròpia porteria pels arlequinats i Quique García pels blanquiblaus. El Girona també ha jugat el seu tercer partit per temporada i ha perdut per 0-1 contra l'Alavés.
0: Fins aquí les notícies.
8: Les tasques d'extinció van bé.
0: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
9: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
0: De dilluns a divendres a les 8, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
9: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
0: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
9: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
10: Aprofita bé l'estiu a Downton Abbey.
11: Et veig una mica inquiet aquests dies.
12: Ara qui viu com solíem viure?
10: Perquè tot un món s'acaba.
12: La casa, el servei.
11: Quants en veus fora, doncs?
12: Uns quants.
11: Ai, senyor.
10: Downton Abbey, última temporada. Diumenge a la nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat.
9: Catalunya Ràdio.
0: Som 3Cat.
9: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
13: The Atlanta Hawks select Pau Gasol.
9: Catalunya Ràdio presenta Rècords. El podcast de documentals radiofònics sobre el món de l'esport.
14: Avui, a Rècords, històries dels Jocs Olímpics de Barcelona. Documental a més el juliol del 2022, quan feia 30 anys dels Jocs. Històries com la del Covid que es va enlairar el dia de la cloenda. On van a parar? On és?
0: Catalunya Ràdio.
9: Catalunya Àudio.
0: Som podcast.
15: Rècords a la ville de Barcelona.
9: Rècords. Històries del món de l'esport a Catalunya Ràdio.
16: Tocarà Soskov per la vaquera i picarà Koeman. Atenció. Koeman, toca Soskov per la vaquera. Pica Koeman! Gol!
9: Històries del món de l'esport a Catalunya Ràdio.
17: Benvinguts a casa vostra. Apreteu-vos els cinturons, que ens ho passarem bé.

0: Cada 5 o cada 10 anys tenim tendència a recordar el que va significar l'estiu del 1992 per als que estimem els esports. Poder veure a casa nostra Carl Lewis, Michael Jordan, Gail Divers, Javier Sotomayor, Alexander Popov o Cristina Gerzegui va ser un somni.
1: El 9 d'agost del 1992 s'acaben els Jocs Olímpics de Barcelona. Amb la cerimònia de clausura es posa punt final als aleshores catalogats com els millors jocs de la història. És la conclusió a més de dues setmanes en què la capital catalana i, per extensió, tot el país viuen la passió de l'esport com mai a casa nostra.
0: I en la darrera jornada, tot i que molts ja estan de festa, encara es decideixen moltes coses. Per a uns la glòria, per a uns altres la tristor.
1: Són 24 hores de vertigen en les quals una frase, atletes baixin de l'escenari, ha acabat passant a la història del país.
0: Us volem explicar 5 històries del 9 d'agost del 1992, l'últim dia d'uns jocs que van canviar la història de Barcelona i de tot un país. Soc l'Oriol Rodríguez i això és Atletes baixin de l'escenari.
1: Soc la Marta Carreras i això és Rècords, el podcast d'històries de l'esport de Catalunya Ràdio.
2: Atletes baixin de l'escenari.
3: Catalunya Ràdio, la ràdio nacional i més esportiva de Catalunya.
4: L'esport al punt, primera edició.
5: El COP i el COI s'han despertat preocupats avui per la forta pluja que queia a Barcelona. De tota manera, passi el que passi, la cerimònia de clausura es farà, tot i que pot tenir algun retoc. Susana Griso ha polsat avui l'opinió de totes les parts implicades en aquesta cerimònia que ha de posar el punt final als Jocs Olímpics de Barcelona.
6: La forta pluja que ha caigut aquest matí ha estat una de les qüestions principals de què han tractat a la reunió diària entre el COI i el COP. Tot i això...

9 d'agost del 1992, cap a 3:15. La cerimònia de clausura dels Jocs Olímpics de Barcelona acaba sent la festa improvisada que recorda en aquest tipus d'esdeveniments. Una festa que, per poc, no acaba malament. Soc en Xavi Soler. Entrem a l'Estadi Olímpic de Montjuïc.

0: Els Jocs Olímpics de Barcelona són coneguts per molta gent com els Jocs de la Il·lusió. Alguns diuen que aquells 16 dies suposen un abans i un després al país. Pel que fa als resultats esportius, l'equip espanyol aconsegueix el seu rècord de medalles, 22, lluny, això sí, de les 112 de l'aleshores anomenat equip unificat, que acollia tots els esportistes de l'ex-Unió Soviètica. Sigui com sigui, després d'aquells 16 dies, el 9 d'agost, molts esportistes van a l'estadi olímpic amb ganes de gresca.
1: Que aquell esperit olímpic que hi havia, realment hi havia a la ciutat de Barcelona.
2: Constantino Romero, speaker de les cerimònies dels Jocs Olímpics del 92.
1: No només els esportistes i la gent que hi participava als Jocs, sinó per part de, jo diria que tots els barcelonins. Aleshores, allò no va ser un treball. Jo diria que sí, va ser un dels moments més memorables de la meva vida personal.
0: El que comença a les 10 com una cerimònia típica, molt semblant a altres clausures dels Jocs, surt de mare cap a 3:15, amb l'actuació de Los Amaya, Peret i Los Manolo.
3: Diguéssim, una cerimònia molt assajada. Teníem allò, cadascú el lloc que havia de posar-se, marcat, etc.
2: Xavi Calero, Rogeli Herrero i Josep Gómez, Los Manolos.
3: I quan sortim allò estava allò ple de gent, no? O sigui, va ser com un flash. Allò, la primera impressió, dic, tot el que hem fet se'n va en orris, no? No serveix per res, no?
0: Contra la creença que ha durat molts anys, Los Manolos no van cantar aquell Amigos para Siempre, que va sonar d'una manera molt més solemne de les veus de Josep Carreras i Sara Brightman instants abans. Aquella versió, però, no provoca les corredisses cap a l'escenari de fusta que arriben quan l'escenari hi pugen els grups de rumba.
4: Va començar a pujar els atletes allà a l'escenari.
2: David Freixa, exjugador de la selecció espanyola d'hoquei herba.
4: I de sobte estava filmant i veia com les fulloles que anaven fent bu, bu, bu, bu. I dic, hosti, dic, això, si puja més gent, se'n va avall.
0: Imatges de corredisses, de gent saltant al metre i mig que separa la gespa de l'escenari i dels pobres cantants envoltats d'esportistes amb moltes ganes de ballar i poc sentit del ridícul i del perill.

0: surten tres grups molt famosos de la rumba catalana. Paret, Los Amaya i Los Manolos. I automàticament la festa surt de mare.
1: Però clar, des de la pista es podia pujar per les escales a l'escenari.
2: Nani Escudé, exjugador de la selecció espanyola d'hoquei herba.
1: El que passa és que hi havia gent que ja estava dalt l'escenari, hi havia tanta gent que alguns van ajudar a pujar gent directa un metro i mig o dos metres, jo què sé, doncs agafaven de la mà i el pujaven a dalt. Però es podia poder accedir per les escales del mateix escenari.
0: Encara sona la primera cançó de la festa, aquest Soy la rumba de Paret, que sentim de fons, quan Constantino Romero es veu obligat, com ell mateix explicava sovint, a dir alguna cosa, perquè el perill que s'ensorrés l'escenari arriba a ser preocupant.
3: No eren conscients els que estaven a les grades, no n'eren conscients. Però jo que estava amb uns quants allà baix i ho anàvem mirant, que això, que l'escenari es movia i molt, sort que el Constantino Romero va dir aquestes paraules, perquè va ser fort.
4: Jo va haver-hi un moment, uns segons, molt pocs, però que pensava que allà s'havia acabat ja tot, que no, ja aquí s'acaba, tallaran la missió, posaran els títols de crèdit i aquí s'acaben.
5: Els
4: dos minuts de glòria els hem perdut.
5: Jo pensava que després, quan
6: ja vam veure allò que posaven aquestes les bicicletes, dic, bueno, això ja comença a tenir un altre caire, vaig veure que les càmeres autònomes ja posaven per allà, això ja està aquí.
0: Una situació que també preocupa des de l'exterior. La realització televisiva observa com l'escenari oscil·la de manera perillosa.
7: Les dues o tres càmeres que estaven sobre l'escenari, en aquest moment, se van baixar de l'escenari perquè els operadors van dir que això està tremolant, eh?
2: Javier Montemayor, realitzador per televisió de la cerimònia de clausura dels Jocs.
7: Això està tremolant. Hi havia un perill real de que l'escenari trenqués.
0: Amb paciència, els voluntaris olímpics fan de cordó al voltant dels músics i de mica en mica expulsen, a vegades de males maneres, els esportistes de l'escenari. Sense estar previst, la pròxima cançó que sona és molt adient.

0: Has de fer una cançó per les Olimpiades.
1: Paret, cantant.
0: I dic, bueno, i què he de parlar? De deport? De què he de parlar? Home, pots parlar de deport? De Barcelona? Ah, sí, de Barcelona. Ah, hombre, llavors ja encantat.
2: I que tanca, almenys de manera oficial, 16 dies de jocs que van generar moltes anècdotes, com algunes que us explicarem. Però segurament una de les més conegudes va acompanyada d'aquesta frase, amb el timbre de Constantino Romero. Atletes, baixin de l'escenari.
3: Ningú no havia previst que jo pogués passar. Ja s'havia acabat la cerimònia, ja corria el cava, i tothom em deia, Tino, digues alguna cosa, fes... Jo només puc dir que baixin, no? I fixa't quines coses, és una frase que ha quedat una mica en l'anecdotari, no?, d'aquells jocs.

0: Parlem de Brasil, final sorpresa del torneig de voleibol. Palau Sant Jordi, Josep Maria Perelló.
1: Brasil, que domina el partit per 2-7-0 i 9-5 al tercer set, té a la punta del títol la medalla d'or masculina de voleibol. Recordem que la medalla de bronze l'ha guanyat els Estats Units per vèncer Cuba per 3-7-1.
2: El 9 d'agost del 1992, la selecció brasilera masculina de volei guanya la medalla d'or a la final contra els Països Baixos.
3: O Brasil continua lutando por un punto, lutando por un punto que vale muito, que vale muito. Negrão!
2: Aquest triomf és la primera medalla d'or per a un jove entrenador que agafa la selecció amb només 6 mesos de marge per preparar els jocs. José Roberto Guimaraes té 38 anys i els fa el 31 de juliol, en plens Jocs Olímpics de Barcelona. Aquest fet, que podria ser una anècdota, serà clau. El dia del seu aniversari del 1992 li expliquen una superstició que l'ajudarà a guanyar l'or uns dies després. Soc el Sergi Camps i si seguiu aquí descobrireu que la superstició també juga, fins i tot, en uns Jocs Olímpics. De moment, només heu de saber que Corcunda vol dir gepa en portuguès.
4: La Corcunda de la sort.

0: La selecció brasilera arriba amb l'entorn posant en dubte un novell Zé Roberto, però escombra els seus rivals i només cedeix 3 sets en tota la competició. Guimarães té molts bons records de la seva vida olímpica en uns jocs que per a ell sempre seran únics.
1: Guardo lembranças da chegada em Barcelona, eu guardo as lembranças da vila, eu guardo as lembranças do nosso apartamento, eu guardo as lembranças do restaurante, eu guardo as lembranças dos ginásios, dos treinamentos, da praia, cada momento de cada jogo, os vestiários. Guardo cada momento daquela Olimpíada porque foi única.
0: A la fase de grups, el Brasil debuta el 26 de juliol i supera Corea del Sud. En qualsevol cas, el dia clau en la trajectòria del combinat brasiler, almenys des del punt de vista esotèric, no el trobem en un dia de partit, sinó en una jornada de descans. Situem-nos a la nit del 31 de juliol, dia de l'aniversari de Guimarães, i el dia abans del penúltim partit de la fase de grups contra Cuba. Zé Roberto Guimarães marxa a sopar a la Barceloneta amb uns amics per celebrar el seu aniversari. Un dels cambrers del restaurant és japerut i li expliquen la creença que diu que si toques la gepa, corcunda en portuguès, d'un japerut i demanes un desig, el desig es compleix. L'entrenador ho fa i demana ser campió.
1: A jantar num restaurante que nós encontramos um garçom que tinha uma goba. E eu não sabia da história. Ele falou, reza a lenda que se nós tocarmos na goba do corcunda e fizermos um pedido, esse pedido se realiza.
0: Passen els dies i l'equip va passant rondes fins a superar els Països Baixos a la final per 3-16-0. La petició fregant la corcunda es fa realitat. En el moment que veu clara la victòria, el tècnic fa bo el tòpic de ser brasiler i pensa en la festa que provocarà la medalla d'or al seu país.
1: Cuando el time fez o 12º ponto, eu entrei, vamos dizer, no estado flow. Eu estava pensando só no que, na festa que poderia estar acontecendo no Brasil, a festa que ia acontecer em Barcelona com os brasileiros.

0: Ricardinho ir assistir a Olimpíada, festa na Vila Olímpica, a honra de ter ganho uma medalha de ouro, a primeira vitória em esporte coletivo no nosso país.
1: En qualsevol cas, Zé Roberto també fa dolent el tòpic de ser brasiler i explica que no va anar a la festa de la cerimònia de clausura aquella mateixa nit. Va preferir celebrar la victòria en la intimitat amb la seva dona.
0: Na realidade, eu acabei não indo para a cerimônia de encerramento, porque a minha mulher estava numa casa, ainda ela tinha alugado um quarto junto com uma amiga a uma hora de Barcelona, e eu resolvi ficar com ela.
1: Aquesta història, però, encara té un gir de guió i trenca amb la idea que les segones parts no són bones.
2: Ja sé namorar, ja sé beijar de língua, agora só me resta sonhar.
1: Guimarães va dirigir la selecció de vòlei masculina del seu país fins al 1996. Des del 2003 entrena el combinat femení, amb qui ha guanyat una medalla de plata als darrers Jocs de Tòquio i les medalles d'or de Pequín 2008 i Londres 2012. I és aquí on trobem el gir de guió. No em vol donar gaires detalls, però a Londres 2012 el tècnic va veure un voluntari japerut i va voler-s'hi apropar per repetir el ritual de Barcelona. S'hi va tensar amb l'excusa de donar-li un pin i la superstició va tornar a funcionar. Corcunda fregada, medalla d'or al sac contra els Estats Units.
3: Logan Thom, Beck faz o levantamento, entrada de rede, Hooker, já que defende, tem contra-ataque, lá vem Fernanda Garay, é ouro, é bicampeão olímpico.
1: En qualsevol cas, però, les primeres vegades són les que mai no s'obliden i per això l'entrenador diu que vol tornar a Barcelona.
0: E que eu vejo algumas imagens ainda, eu me emociono. Uma cidade hospitaleira, uma cidade na qual eu fui muito feliz.
1: Per poder tornar, Guimarães esmenta que haurà de superar un proverbi xinès que sempre l'acompanya i que diu que no tornis mai a un lloc on vas ser immensament feliç.
4: Records. Històries del món de l'esport a Catalunya Ràdio. Records.
5: Catalunya Ràdio, les notícies de les 4.
6: Hola, bona tarda. Només queden dues competicions per posar el punt final d'aquests Jocs Olímpics de Barcelona, que es tancaran a partir de les 10 de la nit amb la cerimònia de clausura que Catalunya Ràdio us oferirà en directe en un programa especial a partir de les 9 de la nit. La primera d'aquestes dues competicions, que atorgarà medalles, és el waterpolo, on la selecció espanyola disputarà l'or contra Itàlia.
7: Sí, recuerdo sobre todo la noche anterior, que evidentemente, pues todos en el apartamento en la Villa Olímpica teníamos dificultades para dormir, ¿no? Estábamos, claro, con la tensión de la final del día siguiente, y recuerdo que oíamos llegar a la villa los gritos del equipo de fútbol que acababa de ganar la medalla de oro, ¿no? Y entonces venían gritando y cantando campeones, campeones, campeones, y nos mirábamos todos como diciendo a ver si mañana nosotros también podemos.
8: La nit del 8 al 9 d'agost es fa molt llarga a la Vila Olímpica. A Miki Oca, l'actual seleccionador espanyol femení de waterpolo, li costa dormir. L'endemà, ell i 12 més juguen la final olímpica contra Itàlia. Ballart, Oca, Manel Estiarte, Toto García, Xava Gómez, Marco Antonio González, Chiqui Sanz, Manolo Silvestre, Rubén Mitjavila, Sergi Pedrerol, José Picó, Jesús Rollán i Ricardo Sánchez. Aquests són els noms. I a la banqueta, un croat amb cara de pocs amics, Dragan Matutinovic. Soc la Maria Guixà i ara reviurem una de les medalles més amargues de la història del nostre esport.
4: La plata més plorada.
9: Espanya-Itàlia. És el penúltim gran compromís esportiu d'aquests Jocs de Barcelona. Els de Matutinovic busquen l'or d'una vegada per totes. Piscines Bernat Picornet, Josep Maria Ballori.
10: Hola, bona tarda. En efecte, això serà d'aquí a 14 minuts aproximadament, a 4:45 de la tarda. Les seleccions d'Espanya i d'Itàlia començaran a fer rodar la bola dintre d'aquesta piscina de Picornell per buscar la medalla d'or, el màxim guardó en uns Jocs Olímpics. De moment,
11: evidentment, amb una pressió impròpia degut a que era la nostra primera final olímpica.
12: Dani Ballart, exjugador de la selecció espanyola de waterpolo.
11: I treure el cap pel túnel i veure aquella piscina Picornell amb aquelles 15.000 persones, espectadors, que estaven esperant la gran final. És cert que un cop l'arbi xiula, se t'acaben els nervis perquè el teu cap es centra, es focalitza en el que hem de fer però també recordo que el partit no comença bé i aquella angoixa de que no podíem fallar, no podíem errar en aquella final, no podíem perdre la final somiada.
8: Dani Ballart, actualment a la banqueta de l'equip femení del Centre Natació Mataró, recorda aquell 9 d'agost com un dia ingrat, segurament el més amarg de la seva carrera esportiva.
11: Fa mal, és una final que fa molt de mal. Hem trobat la pomada, la ferida cicatritzat, però encara tenim la senyal. Nosaltres no estem molt feliços de recordar Barcelona 92. Havíem decidit deixar-ho tot justament per intentar complir el gran somni. Se'ns amana de les mans, llavors és un record ingrat.
8: La final té de tot. Emoció, tensió a l'aigua, èpica. El partit acaba amb pocs gols i amb empat. 7-7 al marcador. El sistema d'aleshores no és com el d'ara, amb penals directes, i per tant cal la pròrroga. I se necessiten 3 per desencallar una final que no acaba de ser per ningú. Espanya té l'última possessió per situar l'empat a 9, però la pilota que rep Mikioka, que es queda sense una bona posició per xutar, va al pal. S'acaba el temps i l'or és per Itàlia. Així ho explica Santi Carreras a Catalunya Ràdio.
13: Ha de posar la pilota en moviment 5 segons i 3 dècimes. Itàlia 9, Espanya 8, final olímpica, l'or en joc. Atenció a la pilota cap a l'interior, el pal, el pal, el pal. 3, 2, 1, l'or per Itàlia. Final, l'or per Itàlia. Els jugadors italians contents, els espanyols completament decebuts. A la graderia, decepció, després d'aquest maratonià partit de waterpolo, a Espanya perdut per 9-8. Un partit llarg, un partit llarguíssim, amb 3 pròrrogues. Un cop s'ha acabat el partit, tan sols a la primera pròrroga, s'ha pogut aconseguir un gol. Després, a la segona pròrroga, cap gol. I a la tercera és quan ha arribat aquest gol, que ha decantat ja definitivament la balança. S'ha lluitat, s'ha jugat, i la marató de waterpolo ha acabat, Toni Esteller. Potser amb decepció perquè tothom volia l'or.
14: Sí, jo crec que ha sigut un dia molt dur. Jo quan veig un partit així em sap greu que perdi algú, no? Evidentment, a l'equip espanyol, per la meva proximitat, em sap més de greu, no?
15: Estamos muy, muy hechos polvo.
12: Miki Oca, exjugador de la selecció espanyola de waterpolo.
15: La entrega de premios fue muy agridulce porque, bueno, tienes una medalla de plata olímpica que es un, bueno, es un gran logro, pero la verdad que habíamos estado tan cerca y teníamos, estábamos todos tan convencidos de que podíamos llevárnosla que nos costó mucho digerir eso, ¿no? Aunque luego con el tiempo pues empiezas a valorar lo que significa una medalla olímpica, ¿no?
8: S'acaba la final i al vespre, a 300 metres de la piscina Picornell, a l'estadi olímpic, comença la cerimònia de clausura. Ningú de l'equip vol sentir-ne ni a parlar.
11: Nosaltres estàvem de dol. Ja sé que pot semblar una miqueta dur, no? però era el nostre moment. Era el moment que nosaltres se'ns va escapar de les mans. No ho vam deixar perdre, perquè vam lluitar fins al final. I vam lluitar-ho amb la intenció de guanyar, però així és l'esport. I el dia següent torna a sortir el sol. I en el nostre cas hi havia llamps i pluges. Evidentment, com vam sortir d'aquell pou, d'aquella tristor, d'aquella petita depressió, ens vàrem abraçar el nostre somni. Vam voler protegir el nostre somni del per què nosaltres fèiem waterpolo i què és el que volíem aconseguir. Era ser campions olímpics.
8: Les llàgrimes de Barcelona 92 es curen a Atlanta 96. El dol de la plata més plorada dura 4 anys, fins que l'equip guanya la medalla d'or. La desitjada medalla d'or en uns Jocs Olímpics. L'única medalla d'or olímpica que, de fet, té Espanya en waterpolo. Per Miki Oca, que no ha esborrat el record d'aquella última acció a la Picornell, Atlanta acaba cicatritzant totes les ferides del 92.
15: Fue un muy potente aprendizaje, ¿no? Nos dio muchas cosas que en un futuro próximo y seguro que luego también para el resto de nuestras vidas nos han ayudado, ¿no? A cómo afrontar momentos parecidos a los de esa final, ¿no? Y esa relación con el fracaso es muy importante en el deportista, muy importante porque es imposible ganar siempre.
4: Records. Històries del món de l'esport a Catalunya Ràdio.
12: Catalunya Ràdio.
4: Catalunya Àudio.
16: Som podcast.
6: Últim dia dels jocs i última prova.
16: Catalunya Ràdio, les notícies de les 8.
6: Hola, bona tarda. Només queden 3 medalles en joc en aquests Jocs Olímpics. Són els 3 metalls de la marató masculina que ha començat a 6:45 a Mataró i ha d'arribar cap a 8:45 a l'estadi de Montjuïc. Josep Anton Aisa.
17: Els maratonians ja són a Barcelona. Concretament han passat fa pocs instants davant de la Sagrada Família.
18: A Barcelona hi ha gent per tot i això es demostra al Passeig de Gràcia de Barcelona, ple de gom a gom. La gent veu passar els corredors de la marató, els aplaudeix, vol compartir, s'enfila on cal, sobre els taxímetres, sobre els fanals.
19: L'última referència... La pot donar ara mateix Josep Anton Aisa. Josep Anton Aisa, bona nit.
17: Hola, bona nit. El coreà Wang ha guanyat aquesta última prova dels Jocs Olímpics de Barcelona, la marató, amb un temps de 2:13:23.
19: Ara ja Josep Anton Aisa han tancat pràcticament les portes de l'estadi i no permetran ja l'entrada de cap més atleta, tot i que hi ha hagut també un detall curiós, que l'últim atleta que ha fet la seva entrada a l'estadi no s'havia adonat que ja no calia fer cap més volta i l'han hagut d'anar a buscar, que pràcticament continuava fent la volta.
17: Efectivament, era un atleta de Botswana que pràcticament s'ha classificat en el lloc número 90. Cal recordar que n'havien sortit 112, que molts o que alguns no hauran arribat ni tan sols a l'estadi olímpic de Montjuïc, i cal recordar també que l'organització tenia previst que si n'hi havia algun que pogués arribar, podríem dir que fora de control, la seva arribada seria al parc del migdia per no entorpir aquesta cerimònia de clausura.
6: I arriben 4 més, 4 atletes fora de control que superen les 3 hores i que, per tant, són desviats al parc del migdia, una pista d'entrenament situada al costat de l'estadi olímpic, al carrer del Foc, on fan la seva arribada. Sense públic, sense càmeres, només amb alguns jutges i pràcticament a les fosques. Dels 4 atletes, l'últim de tots arriba 56 minuts després de l'atleta que el precedeix, el penúltim, i 1:47 després del guanyador. Aquest atleta creua la línia d'arribada amb un temps de 4:44, el pitjor temps de la història de les maratons olímpiques des de Londres 1908. El seu nom, Piambo Tor, de Mongòlia, i amb una història increïble al darrere. Soc el David Clopés. Si m'acompanyeu, descobrirem junts una història deliciosa dels Jocs de Barcelona.
4: L'últim de la marató.

0: Jan Bothor, nascut a Ulan Bator, és un apassionat de l'esport. Compagina l'atletisme, el futbol i el bàsquet amb la feina de paleta. Quan té 19 anys, però, la vida li fa un tomb.
1: Estava netejant una màquina que treballava a molt alta pressió. Expulsava ciment amb molta força. La pressió va provocar una explosió i vaig quedar estesa a terra, a uns metres de la màquina. Al despertar, no veia absolutament res.
0: En Piambo es queda completament sec. Ho és durant 12 anys de la seva vida. La sort, però, li canvia quan es creu a la seva vida Dick Traum, el director de l'Aquiles International, un club atlètic de Nova York que fomenta la pràctica de l'atletisme entre persones discapacitades. Traum va ser el primer atleta amputat que va completar la Marató de Nova York. L'any 1990, Aquiles es dirigeix a Mongòlia demanant per algun atleta discapacitat que vulgui participar a la Marató de Nova York. I el govern mongol ofereix un nom, Pian Botor.
1: Vaig entrenar només dues setmanes, anant a córrer 4 o 5 quilòmetres al matí. En realitat no creia que pogués acabar anant a Nova York i passava la major part del temps buscant diners pel viatge.
0: El viatge a Nova York li canvia la vida. No només completa la seva primera marató, la més mítica del planeta, amb un temps de 5 hores, això sí, sinó que, a més, el Club Aquiles International li gestiona una operació de trasplantament de còrnia, que el seu país havia provat diverses vegades però que no havia anat bé.
1: Va ser meravellós. Vaig obrir els ulls i tot brillava. Recordo veure els ulls blaus del doctor i tenir una sensació increïble. Llavors em vaig mirar al mirall i em vaig adonar que m'havia fet molt gran. I a l'aeroport d'Ulan Bator vaig poder veure per primer cop la meva dona i les meves filles.
0: 12 anys després de quedar sec, l'any 1990, Pian Bothor recupera la vista i pot veure per primera vegada les seves dues filles, de 6 i 9 anys, que van néixer quan ell ja era invident. Ja amb la vista recuperada, Pian Bothor s'aficiona encara més a l'atletisme. Crea un grup de 200 aficionats per córrer per Ulan Bator, la seva ciutat. A principis del 1992, a 6 mesos dels Jocs, en Piambo té un altre cop de sort. L'atleta seleccionat per Mongòlia per córrer la Marató Olímpica de Barcelona es lesiona. La història de superació del Piambo ja era coneguda al país i decideixen enviar-lo a ell cap a Barcelona. Les negociacions són llargues i complicades. Tant és així que la confirmació definitiva que aniria als Jocs de Barcelona no li arriba fins a una setmana abans que comencin els Jocs.
2: Senyores i senyors, molt bona tarda. Benvinguts a la prova, a la final de la Marató masculina, darrera prova per disputar dels Jocs de la 25a Olimpíada.
0: En Piambo arriba a Barcelona el 24 de juliol amb els Jocs ja en marxa. 16 dies després és a la línia de sortida a Mataró. El seu objectiu? Corre en 3 hores i mitja. El tret de sortida és a 6:45 de la tarda per evitar la forta calor que fa aquells dies a Barcelona. Al matí, en Piambo té un contratemps. Li cauen les ulleres a terra, unes ulleres amb vidres gruixuts i muntura de pasta ben voluminosa. Per fortuna, només es trenca una branca que pot enganxar amb celo. Malgrat tot, en Piambo és a la sortida.
3: A les 10 en punt, ara sí, comença la cerimònia de clausura.
0: A les 10 de la nit comença a l'Estadi Olímpic la cerimònia de cloenda. Tots els corredors de la Marató ja han acabat la cursa, excepte un. En Piambo encara corre. 3 motos i el cotxe dels jutges li obren el pas. Al darrere, el cotxe escombra, 2 ambulàncies i 20 motoristes. Quan inicia l'ascens a Montjuïc, ja no queda públic que l'esperi. Tothom és a l'estadi.
3: El rei Joan Carles ha entrat mentre escoltava els segadors l'himne de Catalunya i ara amb l'himne d'Espanya començarà aquesta festa de l'adeu amb un somriure i amb bon humor, perquè el tricicle, la gent que ha fet manicòmic, èxit, eslàstic i que els ha dut pràcticament per mitja Europa i per Amèrica, apareixen ara mateix a l'estadi. Fan marxa Dani Plaza, Josep Marín, Jordi Llopart, podrien ser, però no, són la gent del tricicle.
4: Era la primera vegada que un comitè olímpic apostava per fer humor amb un acte d'aquest tipus, tant si fos la cloenda com la inauguració.
5: Carles Sans, integrant del tricicle.
4: Mai es havia fet res d'humor. I el que recordo, doncs, és que van ser 5 minuts, perquè no va ser més de 5 minuts a la volta de l'estadi, un xute d'adrenalina potentíssim, uns minuts abans de començar que si haguessin pogut apretar córrer cap a casa ho haguessin fet.
0: Carles Sanz, el tricicle, ens recorda aquell número que obre la cerimònia de Cloenda. Tres corredors fent marxa i que s'entretenen a pista per veure's finalment superats pel pilot perseguidor.
4: Hi havia molta expectació, també hi havia molts dubtes perquè el Comitè Olímpic estava una mica amoïnat, perquè dintre de la volta que fèiem i tots els gags que desenvolupàvem a l'entorn de l'estadi, un d'ells preocupava molt el comitè perquè ens aturàvem just quan parava davant del rei. Fèiem una mena de reverència medieval, no? Doncs com si fóssim, en fi, lacayos, no? Allò, i deien, hòstia, no sé com el rei s'ho prendrà, això. I afortunadament, a la primera vegada que ho fem, un pla de la televisió foca el rei, veuen com és el rei, doncs es descollona, i a partir d'aquí ja tot va anar com una seda, no?
0: El gag del tricicle acaba. La cerimònia comença. Els comedians prenen el relleu i los Manolos, Peret i los Amaya inicien la festa a l'estadi. Negra nit a Barcelona i a pocs metres, al parc del migdia, enmig de la penombra, arriba Piambo Tor, 2:15 de la nit.

0: Em vaig sentir malament. Havia acabat la marató, però el meu desig era arribar a l'estadi olímpic i veure la cerimònia.
1: L'esperen alguns jutges, entre ells José Manuel Abascal, bronze a Los Angeles 84 i director de la Marató Olímpica de Barcelona. Molts d'ells enrabiats, perquè en Piambo els deixa sense cerimònia. Quan arriba a la pista, en Piambo s'arrenca el dorsal, pensant-se que ja ha acabat la cursa, però li fan veure que encara ha de fer una volta. Sota el dorsal hi du la samarreta del club Aquiles i un jutge, pensant-se que ensenya publicitat, prohibit això pels jocs, li crida «Quina barra!». Emocionat, Piambo Tor creua la línia d'arribada. 4 hores i 44 segons. Primer atleta mongol que acaba una marató olímpica. Rècord personal i del seu país.
0: Molt poca gent pot aconseguir el que jo vaig fer. T'has de classificar i els requisits són molt durs. Jo vaig ser molt afortunat de poder ser als Jocs Olímpics. Mai oblidaré.
2: Rècords. Històries del món de l'esport a Catalunya Ràdio. Rècords.
3: Passi el que passi, hi haurà cerimònia de clausura. Una cerimònia que tindrà cops d'efecte, que tindrà parlaments, que servirà perquè s'apagui la flama i perquè agafi el relleu la ciutat d'Atlanta. Josep Antoni, se'ns fa 5 cèntims del que podrem veure avui a partir de les 10.
4: A les 11:20 de la nit, els comedians escenificaran una festa de foc i personatges fantàstics. Serà un espectacle en tres parts: el foc del cosmos, el foc de la terra i l'apoteosi. Jaume Bernadet, component dels comedians, ens en dona més detalls.
5: Això s'acaba amb una mena de síntesi on una au gegant que vola per damunt l'estadi s'acopla amb una serp i de la unió d'aquests dos, mascle i femella, en neix una pluja de foc i una sorpresa, que no la vull dir. I després d'això hi ha una intervenció que és l'himne de Barcelona, l'himne Amics per Sempre, i al final nosaltres tornem a entrar en un vaixell de paper on el Covid s'acomiada cel amunt de la seva, d'on ha sigut la seva cel.
6: El Covid enlairant-se cap al cel és una de les últimes imatges dels Jocs de Barcelona. El Covid a sobre d'un vaixell i aixecant el vol sense rumb. A sota, l'estadi olímpic. Enrere, uns jocs inoblidables. La història del Covid, l'última nit dels jocs, encara va ser més especial del que pretenien els que la van imaginar.
2: El Covid volador.
7: Amb el vaixell hi va un tripulant. Un tripulant que marxarà també, s'ha de fer.
8: Qui porta el vaixell que treu el cap? El Covid! El Covid! Que damunt del vaixell diu adéu.
6: És la nit del 9 d'agost de 1992. Són els últims instants dels Jocs, la cerimònia de cloenda. Àngels Barceló i Josep Maria Balcells fan la transmissió en català per al Canal Olímpic, el canal de televisió que va transmetre els Jocs en català, fusió de Televisió de Catalunya i Televisió Espanyola. Per simbolitzar el final dels Jocs, el vaixell i el Covid s'enlairen i comencen a marxar de l'estadi.
8: És una mica el Covid que se'n va cap a l'aventura d'aquesta nit ja de la història.

0: cada de fet els platejats cauen d'aquest vaixell que ara sí es perd ja en la immensitat del cel.
1: I ara és l'apoteosi del foc. Focs d'artifici.
0: Un espectacle piromusical.
1: Del foc, els quals els barcelonins recorden l'alegria de la trobada projectada en la màgica de l'última nit dels Jocs.
2: És el final del final, la part final de la cerimònia que clausura Barcelona 92. El Kobe desapareix enmig de la foscor de l'any.

0: dissenyador Xavier Mariscal crea el Cobi, la mascota de Barcelona, un gos d'atura català que no deixa indiferent ningú.
1: També va ser la primera mascota que bevia cervesa i cava, no? Penso que això va ajudar molt. Moltes mascotes olímpiques són com un logotip, no? És una marca i quasi no tenen expressions, no? O sempre tenen una expressió de benvinguts, benvinguts, benvinguts. I arriba un moment que ja estàs una mica fart, no?, de tan benvinguts, no?
0: La controvèrsia inicial que genera el Cobi es transforma progressivament en simpatia. A l'estiu del 92, quan arriben als Jocs, totes les versions esportives del Cobi i tots els seus estats d'ànim ja formen part de la família de Barcelona.

0: El Kobe és una de les imatges de Barcelona 92 i una de les mascotes més trencadores i amb més personalitat de la història olímpica. La seva figura es fa present abans i durant tots els jocs i és protagonista principal l'última nit, la nit de la cloenda.
1: Apareixia el Kobe, o sigui, el vaixell se'n va cap a la foscor, cap a la nit.
2: Joan Font, director de Comedians.
1: Desapareix i era al final l'última imatge de les Olimpíades, no?
0: La companyia Comedians s'encarrega de dissenyar la cerimònia de cloenda de Barcelona 92, el foc de la festa, aquest va ser-ne el títol. Hi prenen part més de 850 persones. Un dels moments culminants és l'aparició i l'enlairament del Kobe com a símbol de comiat dels Jocs.
3: És una de les imatges més poètiques, més maques. És una imatge que van dissenyar els Comedians i va ser meravellós, va ser molt ben trobat, molt ben fet, va ser una idea meravellosa i molt ben feta, no? I això és Comedians.
0: Així recorda Xavier Mariscal el moment del Kobe volador la nit de la cloenda. El Kobe s'enlaira i desapareix. Sembla un adéu per sempre. Ningú no coneix realment el seu destí concret.
1: Sabíem que se n'aniria amb la corrent d'aire perquè en aquest cas vam veure que tot se n'anava cap a mar, no? Tot el que va sortir, tot anava en direcció cap a França i cap a mar.
0: El director de Comedians, Joan Font, sabia cap a on volaria aquell últim Kobe. El que no podien saber és on acabaria el seu viatge.

0: L'endemà al matí, a primera hora del primer dia després de Barcelona 92, el dilluns 10 d'agost, dos pescadors surten amb la seva barca des del port d'Arenys.
1: No van veure la clausura, o sigui, no sabien que existia, saps? I no van veure-ho, perquè sortim de matinada, surts a les 3, i a la que es va fer de dia, es veia com un vaixell estrany, no? I vam anar cap allà i era un vaixell més gran que el nostre, era un globo, que era com un vaixell de paper, i es veia el Covid, que ja estava desinfat, i estava mirat avall, i dic, hòstia, això és de les Olimpiades, seguríssim.
0: Al matí del 10 d'agost del 92, el Joan Tudela, un jove pescador que es guanya la vida sortint a pescar cada dia mentre la resta dormim i que encara avui fa de pescador, fa una troballa tan històrica com inesperada. A unes milles de la costa es troba, per sorpresa i sense saber-ho, l'últim covi dels jocs, el covi volador.
1: Era com de tela, com si fessis un vaixell de paper, i amb una finestra es veia el covi penjant, però estava surant, però era molt gran, eh? O sigui, la barca nostra feia 8 metres, feia el doble o el triple. Vam pujar, vam desinflar, el vam plegar com vam poder i el vam carregar. I vam trucar a la cofradia de que havíem trobat això, un globus, no? Un globus que era com un vaixell de paper i tal, i ells de seguida van conèixer.
0: El covi volador va parar a la costa del Maresme, entre Arenys i Canet, molt a prop d'on havia nascut. La vinya, la seu creativa de comedians, és a Canet de Mar.
2: La història del vaixell és molt curiosa, no? Perquè de cop i volta el vaixell va desaparèixer i em sembla que era al cap de dos dies així que el vaixell de les Olimpiades havia amarat, havia caigut al mar entre Canet i Arenys. O sigui, havia tornat a casa, nosaltres estàvem a Canet, havia tornat quasi bé a tocar a la vinya de comedians, no? Era una emoció indescriptible, de cop dir, hòstia, que fort, podia haver anat a tants llocs, i de cop volta va davant de casa, sí, just davant de la vinya, no? De la cúpula de comediants.
0: Aquell covi es queda a casa del Joan Tudela, amb racó sota d'una escala, uns quants mesos. Ningú del cop, el comitè organitzador, s'interessa per ell. Ningú, fins que al cap d'uns mesos, reapareixen els pares de la criatura, comediants.
1: I al cap d'uns mesos, els comediants, llavors van contactar amb nosaltres, perquè hi havia el projecte que no sé si es feia a Estats Units o alguna cosa així, no? Les següents. I la proposta seva era tornar a inflar el globo aquest i que aterrés a Atlanta per inaugurar les Olimpiades. Però bueno, no van guanyar el concurs, van guanyar uns altres i allà va quedar. I al cap d'un temps, els mateixos comedians ens van trucar que seguien interessats en tornar a tindre el seu globus. I amb aquest globo van inaugurar Diagonal Illa. Van vindre a nosaltres, van negociar, els van vendre per 2.000 euros, o, bueno, 2.000 euros d'ara.
2: Vam pagar una part o vam fer una paga i vam recuperar el vaixell, que hem fet servir diverses vegades, eh? No moltes, però com 4 o 5 o 6 vegades, sí. El vam fer servir una vegada, això sí que me'n recordo, un espectacle preciós, a l'estadi olímpic, precisament de dia, una cosa que explicàvem sobre la cooperació, sobre les entitats, sobre la identitat. Era com una història de les identitats, una cosa que vam fer molt gran a l'Estadi Olímpic de dia.
0: Comedian recupera aquell covi i el fa lluir a la inauguració del centre comercial Illa Diagonal a Barcelona i en una cerimònia de la Ryder Cup a Irlanda. Amb el temps, però, acaba fent-se malbé.
2: No el tenim, es va espatllar perquè l'última vegada es va esquinçar. O sigui, el fer-lo servir, clar, és una... O sigui, tots aquests elements necessiten secatar, no poden estar humits, i de cop i volta, el fer-lo servir, el anar-lo a desar al final, ja estava desgastat una mica i es va trencar i el vam tirar perquè no serveix per res, no es pot cosir, no es pot recuperar. Els magatzems cada vegada són més cars, com si digui, guardar les històries, sí.
0: Sembla mentida i sap una mica de greu que aquell covi volador acabés a la brossa, però a veure qui té dret a dir res a comedians. Al cap i a la fi, ells el van crear i ells el van pagar per recuperar-lo. Cap institució pública s'hi va interessar per recuperar aquell tros de plàstic que forma part de la nostra història i, el més important, que encara viu a la nostra memòria.
3: És un personatge que és com, no sé, el Charlie Brown o tants personatges com Mafalda, com... que, bueno, són una mica atemporals, no? Mira el Tintín, no? Encara funciona molt, no?

0: Aquestes 5 històries que acabeu de sentir pertanyen al 9 d'agost del 1992, a les darreres 24 hores dels jocs que van canviar la vida de la ciutat de Barcelona i del país.
1: Qui sap si d'aquí 10 o 20 anys, quan ens toqui tornar a rememorar els jocs de Barcelona, n'hi haurà d'altres que ja hauran prescrit i podran veure per fi la llum. Soc l'Oriol Rodríguez i això ha estat Atletes Baixin de l'Escenari.
0: Soc la Marta Carreras i això és Rècords, el podcast amb històries de l'esport a Catalunya Ràdio.
2: Guió i redacció, Maria Guixà, Sergi Camps, Xevi Soler, Oriol Rodríguez, David Clopés i Xavi Campos. Coordinació, Xavi Campos. Veus del relat, Marta Carreras i Oriol Rodríguez. Veus, Dolors Martínez i Carles Debò. Muntatge tècnic i musical, Raül Orgales. Responsables digitals, Jordina Terré i Sergi Camps. Agraïments, Marta Garcia, Laura Sánchez, Carla Mitats, Carles Sanz, Joan Font, David Freixa, Nani Escudé, Dani Ballart, Miqui Oca, Javier Montemayor i Los Manolos, Xavi Calero, Rogeli Herrero i Josep Gómez.
3: Rècords. Històries del món de l'esport a Catalunya Ràdio.
2: Catalunya Ràdio.
4: Catalunya Àudio.
2: Som podcast. Si t'ha interessat aquest episodi, en trobaràs molts més al catàleg de podcast de Catalunya Ràdio. Descobreix-los a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: L'incendi de Madrid i Àvila ha obligat a desallotjar o evacuar més de 88.000 persones. El foc sense control ha calcinat 45.000 hectàrees. Una persona ha perdut la vida en un incendi a Manises, a l'Horta Sud, al País Valencià. El foc ja està controlat. En canvi, continua cremant sense control. L'incendi que ha començat aquest matí a la Vall d'Uixó, a la Plana Baixa, ha obligat a desallotjar un poble i algunes urbanitzacions i a confinar milers de persones. Els bombers estabilitzen l'incendi que afecta una zona forestal de Cubelles, al Garraf, i que ha obligat a confinar diverses urbanitzacions de la localitat de Cunit, al Baix Penedès, i de Castellet i la Gornal, a l'Alt Penedès. L'alcaldessa de Cubelles ha explicat a aquesta emissora que tot apunta que pot ser un foc provocat. Adif dona per estabilitzat el terreny afectat per l'esvoranc provocat dimecres durant les obres de soterrament de les vies a Montcada que afecten les línies R2, R2 Nord i R11. La infraestructura ferroviària ha passat a disposició de Rodalies, que iniciarà ara les marxes blanques, és a dir, les proves de circulació per comprovar que tot funciona amb normalitat. Un operari de 66 anys ha mort aquesta matinada després de rebre una descàrrega elèctrica mentre feia tasques de manteniment a la catenària de la línia ferroviària a l'altura de Sant Mori, a l'Alt Empordà. Amb aquesta mort ja són dues en menys de 24 hores. Per tot plegat, Comissions Obreres alerta que la prevenció de riscos laborals no és una prioritat a les empreses i torna a demanar a la Generalitat que d'una vegada per totes reforci la inspecció de treball. L'espiral d'atacs entre l'Aràbia Saudita i els rebels iemenites posa en perill la navegació comercial pel Mar Roig. El conflicte unit al bloqueig de l'estret d'Hormuz fa que els experts pronostiquin desabastiment i augment de la inflació.
1: Esports.
2: Richard Carapaz s'ha imposat a la 20a i penúltima etapa del Tour de França en final novament a Alpe d'Huez. Tadej Pogacar guanyarà demà el seu cinquè Tour, Remco Evenepoel serà segon i Isaac del Toro tercer. Demà l'última etapa es limitarà als carrers de París per culpa dels incendis a la Gironda. Aquest matí s'han disputat dos partits de pretemporada en presència catalana, l'Espanyol 1, Sabadell 0 i Sabadell 1, disculpeu, i el Girona 0 a l'Alavés 1. En motor, Lando Norris ha fet la pole al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. Charles Leclerc ha estat segon i Kimi Antonelli tercer, després que Lewis Hamilton hagi estat sancionat.
0: I pel que fa el temps, una bossa de fred ens passarà aquesta nit i matinada fins demà a la tarda. Per tant, es manté el risc o perill de pluges fortes o tempestes actives a punts del nord i de l'est, especialment a la costa de Barcelona, nord de Tarragona i a les comarques gironines. La temperatura seguirà baixant més a l'interior que al litoral.
1: 3CAT Info.
0: Bona tarda, ara passen 3 minuts de les 8. Us acompanya molt de gust fins a les 9, Xavier Palau. Els incendis de Madrid i Àvila continuen cremant sense control i aquest dissabte s'han hagut de desallotjar diverses poblacions més. Ara ja són més de 88.000 les persones confinades o desallotjades. S'han cremat més de 45.000 hectàrees. El perímetre és de més de 200 quilòmetres. Aquesta hora, 8 i 4 minuts, ho estem seguint amb l'Alba Gil, a qui podem saludar en directe a 3CAT Info i Catalunya Ràdio. Alba, bona tarda.
3: Molt bona tarda. Doncs última hora que arrenca ara mateix la reunió del CECOT, el centre de coordinació, mentre les flames avancen encara sense control i les fortes ràfegues de vent que s'esperen a les pròximes hores fan preveure una nit molt difícil. Patxi Berreteaga és inspector de bombers de Vizcaya.
4: La zona en la que nos han mandado está bastante complicadito, vienen vientos sostenidos de 60 kilómetros hora ahora al anochecer, entonces, pues bueno, no va a ser un trabajo fácil, pero bueno, ya tenemos nuestros criterios de seguridad claros y intervendremos, pues llegaremos hasta donde se pueda.
3: Ja són 60.000 les persones evacuades i 30.000 les confinades a diversos municipis afectats pels incendis, on s'hi aplega també la policia i la Guàrdia Civil per evitar robatoris i retorns no autoritzats. Aquest equip de Catalunya Ràdio ens trobem a la localitat madrilenya de Navalcarnero, on s'ha traslladat al centre de coordinació. Aquest matí era a Cenicientos, a uns 70 quilòmetres de distància, però ens han hagut de desallotjar i traslladar fins a aquest punt. I mentrestant, el fum arriba ja a Madrid, el cel s'ha tenyit de groc i Sanitat recomana no fer activitat física ni romandre a l'aire lliure per la mala qualitat de l'aire.
0: Doncs aquesta és l'última hora. Gràcies, Alba Gil. Bona tarda.
3: Bona tarda.
0: I hem d'afegir també aquesta hora que estem pendents de la compareixença del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, després de la reunió del Comitè Estatal de Coordinació i Direcció del Pla Estatal d'Emergències. Ho farà des del lloc de comandament de Navaluenga, a Àvila. La podreu seguir aquí en directe a 3CAT Info.
1: 3CAT Info.
0: Resseguim encara l'actualitat d'aquests incendis perquè ha estat un dia i està sent un dia molt complicat pel que fa als incendis al País Valencià. A Manises de l'Horta Sud, un home ha mort i 5 persones més han resultat ferides per cremades i inhalació de fum en un incendi forestal que s'ha declarat aquest migdia a tocar d'un barranc. Els bombers ja l'han pogut controlar, l'Ajuntament del municipi ha confirmat la mort d'un dels seus veïns de 78 anys. Els equips d'emergències han trobat el seu cotxe calcinat per les flames. El consistori ha decretat 2 dies de dol. A més, també continuem molt pendents de l'incendi forestal que crema sense control a la Vall d'Uixó, a la Plana Baixa. S'ha donat l'ordre de desallotjar els pobles de la Vila Vella, Eslida, Artana i part de la Vall d'Uixó per la proximitat de les flames. Aquest dissabte el risc d'incendis és extrem a tot el País Valencià i la Diputació de Castelló adverteix que l'evolució d'aquest foc, hores d'ara, no és favorable. L'AEMET concreta que les condicions meteorològiques són adverses, amb ratxes de vent de 40 km per hora, una humitat relativa del 10%, és a dir, molt baixa la humitat, i temperatures que freguen els 38 graus. Els bombers hi treballen amb un dispositiu molt ampli, de més de 300 efectius i una quinzena de mitjans aeris. I deixen clar que, a hores d'ara, la prioritat és la seguretat dels veïns i de les cases amenaçades pel foc. Les flames, a més, ja afecten la part est de la Serra d'Espadà. El regidor de Medi Ambient de la Vall d'Uixó, Marc Seguer, n'ha parlat en una entrevista aquí a 3Cat Info.
5: Els mitjans que estan actuant per evitar, sobretot, que avance cap a tres poblacions. La més propera, com dic, és la de Vilavella, encara que podrien haver altres, no? I cap a l'interior del Parc Natural. Nosaltres som la porta del Parc Natural de la Serra Espadà.
0: Se sospita que l'incendi podria haver estat intencionat perquè ha començat amb diversos focus pràcticament simultanis i molt propers.
1: 3Cat Info.
0: I els bombers han estabilitzat l'incendi que de moment ha cremat unes 8 hectàrees de terreny forestal a Cubelles, al Garraf. El foc ha obligat a confinar diverses urbanitzacions de la localitat i també de Cunit, al Baix Penedès, i de Castellet i la Gornal, a l'Alt Penedès. L'alcaldessa de Cubelles, Rosa Montserrat Fonoll, ha explicat aquí, en aquesta emissora, que tot apunta que pot ser un foc intencionat.
6: Com les altres dues anteriors vegades, que fa recent, sembla ser que ha sigut provocat, sembla ser. Això ja la sospita.
0: L'entrada de vent de mestral fort fa que es mantingui elevat el perill d'incendi, sobretot a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i a Ponent, durant tot aquest cap de setmana. Per això continuen les restriccions d'accés als espais naturals del Montmell Marmellà, el Montsant, els Ports, Cardó, el Boix, Tivissa, Vandellós i Prades. Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses durant aquest vespre i demà. Els xàfecs més importants afecten la meitat nord del prelitoral i l'extrem nord-est. A més, en alguns casos van acompanyats de tempesta i localment de calamarsa o pedra. A la matinada també pot ploure amb intensitat en punts del litoral central i sud. A més, la temperatura baixarà preferentment a l'interior i demà a la costa. Aquest descens és important en punts del Pirineu, on també hi pot haver mala visibilitat en llocs d'alta muntanya. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha emès un avís de crescudes sobtades de torrents al Pirineu Lleidatà. A França, la situació dels incendis també és molt complicada. Diversos focs han obligat a evacuar unes 200.000 persones als departaments de la Gironda i de les Landes, al sud-oest del país. La majoria de municipis desallotjats són a tocar de Bordeus. De fet, les flames estan només a una vintena de quilòmetres d'aquesta ciutat. El foc del departament de la Gironda va començar dimecres i ja ha calcinat més de 30.000 hectàrees, també 140 cases. Actualment hi treballen més de 1.500 bombers, una vintena de mitjans aeris i més d'un miler de militars. Els equips d'emergències adverteixen que és un incendi perillós, però asseguren que ha perdut una mica d'intensitat perquè han baixat la temperatura i la humitat. El ministre de l'Interior, Laurent Núñez, ha dit que de moment no es plantegen evacuar Bordeus, però adverteix que la lluita contra el foc serà llarga.
7: Cal evitar el sector de la Gironda per, evidentment, facilitar la feina de les forces d'emergència i de seguretat i continuarem treballant, sobretot, sobre el perímetre de foc i preparar-nos per ser més eficaços, tot i que preveiem un combat llarg i molt difícil.
0: En el que portem d'any ja s'han cremat a França 98.000 hectàrees de bosc, una xifra històrica. Vuit i 11 minuts, Adif ha donat per estabilitzat el terreny afectat per l'esvoranc que es va obrir dimecres durant les obres de soterrament de les vies a Montcada i Reixac, una incidència que manté alterada la circulació de les línies R2, R2 Nord i R11. Aquest dissabte, DIF ha posat la infraestructura ferroviària a disposició de Rodalies perquè pugui preparar la recuperació d'aquest servei. Aquesta mateixa tarda començaran les marxes blanques, que són unes proves de circulació amb trens sense passatgers que verifiquen l'estat de les vies, la senyalització i la resta de sistemes abans de reprendre la circulació de trens amb passatgers. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha avançat que la previsió és que les tres línies afectades recuperin la circulació al llarg de la setmana que ve.
8: Les dades són bones de lectura, tant de les vies com dels edificis. La cavitat ja ha estat cometada, no?, amb el formigó, i per tant ara estem expenses efectivament que DIF ja ens confirmi doncs, que tot està correcte, que les lectures són correctes, per dir-nos exactament en quin moment ens pot traslladar la infraestructura en condicions de seguretat.
0: DIF assegura que les inspeccions i els controls efectuats des de dimecres confirmen que el terreny s'ha mantingut estable i que no s'han detectat nous desplaçaments ni danys a la plataforma ferroviària ni als habitatges situats a l'entorn de la zona afectada. A les últimes 24 hores, dues persones han mort en accidents laborals a Catalunya. Aquest dissabte, un operari de 66 anys ha perdut la vida després de rebre una descàrrega elèctrica mentre feia tasques de manteniment en una catenària, i ahir va morir un treballador a les obres del nou Camp Nou. Arran d'aquests dos accidents mortals, Comissions Obreres lamenta que la prevenció de riscos laborals continua sense ser una prioritat per a moltes empreses i reclama a la Generalitat que reforci d'una vegada per totes inspecció de treball amb més recursos per intensificar els controls i sancionar les empreses que incompleixen la normativa de seguretat laboral.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El president d'Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, proposa que el govern assumeixi l'execució d'obres a la P7. El líder dels republicans vincula el dèficit d'inversions de l'Estat a la necessitat que la Generalitat tingui més competències i defensa que aquesta decisió es podria concretar en una reunió bilateral entre el govern i la Moncloa després de les vacances estiuenques.
9: L'Estat ha de respondre davant de la seva ineficàcia amb més sobirania per Catalunya, amb més eines, amb més competències i amb més recursos per Catalunya, per tal d'ampliar la capacitat de l'AP7 i per tal de fer-ne el manteniment.
0: La creació d'aquesta societat mercantil d'inversions forma part de l'acord que Esquerra i el govern de Salvador Illa van tancar en el marc dels últims pressupostos de la Generalitat. Segons Junqueras, el pacte tindrà per objecte dur a terme estudis, redactar projectes i garantir l'execució d'inversions de l'Estat a Catalunya. Flavio Bolsonaro, primogènit de l'empresonat president brasiler Jair Bolsonaro, ha presentat oficialment la seva candidatura a les eleccions presidencials de l'octubre en un acte amb l'assistència del president de l'Argentina, l'ultradretà Javier Milei. Flavio Bolsonaro, que inclou l'indult pel seu pare al programa electoral, s'haurà d'enfrontar l'actual president d'Esquerres, Luis Ignacio Lula da Silva, de 80 anys. El programa de Bolsonaro, fill, es titula Brasil sense por i preveu la construcció de 5 presons de màxima seguretat, inspirant-se en el model del president del Salvador, Nayib Bukele. El pare de Flavio Bolsonaro, que té el suport de Donald Trump, està empresonat per intent de cop d'estat. Espiral d'atacs creuats entre l'Aràbia Saudita i els rebels hutis del Iemen afins a l'Iran, que desplacen al Mar Roig el conflicte del Golf Pèrsic. Excepcionalment, avui, Washington i Teheran no han intercanviat atacs, si bé la Casa Blanca sospesa llançar un atac massiu. Els hutis han llançat un atac amb míssils que ha provocat incendis contra la província de Jassan, al sud de l'Aràbia Saudita. El sistema antiaeri saudita ha interceptat 2 míssils balístics que es dirigien contra refineries de petroli. Per la seva banda, l'Aràbia Saudita ha llançat una nova onada d'atacs contra la ciutat portuària d'Odeida, controlada pels rebels iemenites. Els patrullers saudites continuen sense poder passar per l'estratègic estret de Bab el-Mandeb, on els hutis van declarar el bloqueig naval. La represa de les hostilitats al Mar Roig, unida al bloqueig de l'estret d'Hormuz, crea perill de desabastiment de mercaderies i augment de preus, segons els experts. Les conseqüències econòmiques les notarem a les nostres butxaques en les pròximes setmanes, segons ha dit a Catalunya Ràdio Oriol Montanyà, és professor de logística de la Barcelona Management School.
10: Ara, amb l'escalada del conflicte, tenim un problema, que és que les navieres han de buscar rutes alternatives, han de vorejar l'Àfrica o anar pel Pacífic, i això bàsicament el que es tradueix és en més dies de navegació, en més vaixells, més costos i, per tant, increment de preus.
1: El temps.
0: A punt, la crònica amb el Dani Ramírez.
11: Encara pot ploure en alguns indrets, aturar la pluja, però hi pot tornar. Aquesta nit i matinada es reactiva el vent, tramuntana fort a l'Empordà, sobretot al Rosselló, i també mestral a molts sectors del sud de Catalunya, des de l'àrea de Tarragona, Baix Camp, fins a la zona del delta de l'Ebre, Terres de l'Ebre i mestral moderat al sud de Lleida. Aquí difícilment hi plourà. Però ens passarà aquesta nit en altura una petita bossa freda, bé, no tan petita, moderada en dimensions, fins a 14 graus sota zero. Això feia temps que no ho teníem. Aquest estiu doncs, ha estat poc plujós de moment, i ara és una oportunitat per tenir més xàfecs o tempestes que poden ser fortes localment torrencials en pedra o calamar-se. Per tant, en punts del nord i de l'est, per tant, seria Pirineu, punts del Prepirineu, i sobretot Girona, Barcelona, de moment prelitoral, però també aquesta nit i matinada cap a la costa, i pot ploure fort, algun aiguat que pugui superar els 20 litres per metre quadrat, d'acord amb l'avís del Meteocat, entre el Tarragonès i l'àrea de Barcelona. No descartem que entrar a la matinada o demà també en punts del Maresme. Precaució a rieres i a zones inundables, seguirà demà baixant la temperatura, i globalment, a bona part del país, farà sol amb aquest vent del nord eixut, baixa la humitat, se'n va la calixa africana, i sembla que també la xafogó es va reduint.
1: Tresca Info. Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
12: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
1: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Canyete a Tresca Info.
13: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
0: 8 i 18 minuts, un accident en via urbana a Mataró entre 5 turismes i una motocicleta ha acabat amb almenys 8 ferits.

0: empresaris del sector de la producció de vídeos musicals. Els detinguts, tres homes i una dona, tenen entre 19 i 32 anys. També hi ha 5 persones més investigades. L'operació es va engegar arran de diverses denúncies a Catalunya i a la Comunitat de Madrid. Els lladres seleccionaven les víctimes a les xarxes socials, simulaven contractar-ne els serveis i després els citaven en habitatges que havien llogat prèviament. Un cop allà, els assaltaven amb la cara tapada i amb armes blanques i de foc per obtenir les contrasenyes dels seus comptes corrents. Després els abandonaven al mateix lloc, lligats i immobilitzats. Els establiments turístics de la Costa Brava mostren una bona predisposició per fomentar l'ús del català, però es troben amb dificultats per trobar treballadors de temporada que el parlin. És una de les principals conclusions de la campanya El català et serveix, impulsada pel Consorci per la Normalització Lingüística. Berta Artigues Fontàs.
1: Els tècnics del Consorci han visitat una setantena de negocis de l'Estartit, Platja d'Aro o Calella de Palafrugell per informar sobre els recursos lingüístics, els cursos específics per l'hostaleria i programes de voluntariat per facilitar que tant l'atenció al públic com els menús o la retolació es puguin oferir en català. Marta Pedrós és la coordinadora de la campanya.
2: Sabem que hi ha gent que coneix la llengua però que no la usa i que aquesta gent doncs estan en disposició de fer-ho i el que volem és que augmenti l'ús del català.
1: Una de les conclusions és que els propietaris estan sensibilitzats sobre aquesta qüestió.
2: Pràcticament en tots hi ha personal que fa l'atenció al públic en català. A tot arreu hem trobat les cartes que mínimament són en català.
1: Però alhora
2: ens transmeten una certa la dificultat de trobar personal que pugui fer aquesta atenció al català.
1: Després de l'estiu, el Consorci té previst reprendre l'activitat i estendre la campanya a totes les comarques gironines.
0: Vuit i 20 minuts. A Catalunya hi ha més de 500.000 d'estrangers que poden votar a les eleccions municipals, però la immensa majoria no hi participen per falta d'informació o excés de burocràcia. Ho constata en un estudi el Centre Internacional Esquerrer per a les Minories Ètniques i Nacionals, el CIEMAN, que reclama a les administracions millores en la informació i la simplificació dels processos per garantir que tots els ciutadans amb dret a vot puguin votar Txell Vallespí en els comicis de l'any que ve.
3: De les 500.000 persones estrangeres que poden votar a les eleccions municipals a Catalunya, n'hi ha més de 275.000 que provenen d'algun país de la Unió Europea. La resta són ciutadans de 13 països amb acords de reciprocitat amb Espanya, com el Regne Unit, Corea del Sud, el Perú, Xile o Colòmbia. Tots s'han d'inscriure al cens electoral abans de cada convocatòria, però molts no ho saben per falta d'informació. Ho explica a 3CatInfo Gemma Pinyol Jiménez, que és coordinadora de l'informe del CIEMAN.
4: I la inscripció en aquest registre no és una cosa que sigui molt pública, no és una cosa que sigui molt coneguda, i llavors vol dir que si no ho fas quan toca, el dia que arriben les eleccions no t'ha arribat la invitació censal.
3: Per Pinyol Jiménez, l'altre problema és l'accés de burocràcia i la complexitat dels tràmits, que fa que molts ciutadans estrangers amb dret a vot quedin fora del procés electoral, com va passar el 2023.
4: Les anteriors eleccions municipals, de les 450.000 comunicacions que es van enviar perquè la gent s'apuntés, no es van arribar a inscriure més de 50.000 persones. Estem parlant més o menys d'un 10%.
3: Per això la coordinadora de l'estudi del CIEMAN reclama més campanyes permanents d'informació i sensibilització per a votants estrangers i la simplificació dels tràmits i la inscripció al cens electoral.
4: Quan una persona s'inscriu al padró o entra a demanar atenció a l'oficina de ciutadania i forma part d'algun dels col·lectius de persones que tenen dret a vot, això es pot ja facilitar. I això seria un registre automàtic, no? Es pot entendre com a silenci administratiu positiu, si una persona que s'ha inscrit en algunes es podria fer en les altres.
3: Els països amb més ciutadans amb dret a vot a Catalunya són Colòmbia, Itàlia, Romania, el Perú i França, amb xifres que oscil·len entre les 50.000 i les 93.000 persones. A Barcelona es calcula que hi ha 180.000 votants estrangers potencials, un 14% del cens.
0: Al gener es va posar en marxa el nou jutjat de violència contra la infància i l'adolescència de Barcelona i des de llavors ja ha obert 1.700 assumptes penals i 27 sumaris. Mentre que un jutjat d'instrucció ordinari sol tenir uns 4 sumaris en mig any, aquest tribunal n'ha tingut 27 i de casos especialment greus i complicats. Per això, la presidenta del Tribunal d'Instància de Barcelona, Cristina Ferrando, creu que aviat caldria reforçar-lo amb un nou magistrat i més funcionaris.
5: Són causes que afecten totes a víctimes vulnerables, són tot menores, los

0: afectados y todas tienen carácter preferente. Por tanto, entendemos que es un servicio requiere una especial dedicación i mayores recursos.
1: Aquesta nova secció investiga de manera exclusiva tots els assumptes penals en què la víctima és un menor d'edat, no només per delictes violents, com el cas del nadó maltractat a Barcelona, també tot el que està relacionat amb l'impagament de pensions, els fills o pornografia infantil. El deganat remarca, per tant, que tots els temes que es porten des d'aquí són preferents perquè les víctimes sempre són vulnerables. I ara fins a 8:45.
2: Esports.
1: Em punja a l'estudi el Pau Dax.
3: Bona tarda.
1: Bona tarda.
3: L'equatorià Richard Carapaz ha guanyat la 20a i penúltima etapa del Tour de França, amb final novament a l'Alpe d'Huez. Carapaz, que també s'ha assegurat el mallot de la muntanya, ha creuat la meta en solitari, aprofitant la caiguda de Sepp Kuss, quan aquest últim era el cap de cursa. Per l'equatorià ha estat una etapa exigent.
4: Sabia que por detrás venía 30 segundos y Sepp estaba 10 segundos tras mío. He sufrido, no sé, los últimos 4 kilómetros de Alpe d'Huez ha sido durísimo.
3: L'eslové Tadej Pogacar certificarà demà el seu 5è Tour. Remco Evenepoel té assegurada la segona posició i Isaac del Toro la tercera. Demà, etapa final amb arribada als Camps Elisis de París. L'etapa es retallarà i només recorrerà als carrers de la capital francesa perquè part dels efectius de seguretat s'hauran de desplaçar als incendis que afecten el departament de la Gironda.
2: 3CAT Info.
3: Amb motor, Lando Norris ha fet la pole al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. Charles Leclerc sortirà demà segon i Oscar Piastri tercer, després que Lewis Hamilton i Kimi Antonelli hagin estat sancionats. La cursa, l'onzena del Mundial, demà diumenge a les 3 de la tarda. En futbol, l'Espanyol i el Sabadell han empatat a un aquest matí a la ciutat esportiva Dani Jarque. Els arlequinats s'han avançat amb un gol de Rubén Sánchez en pròpia porta i poc després Quique García ha empatat pels blanquiblaus.
5: Bueno, aquests partits costen, i més a pretemporada. Un rival intens que se't tanca, que juga una mica a buscar-te això, no? A competir-te de tu a tu amb agressivitat, i costa trobar joc. Jo crec que al final molts partits són així, no? A la primera part s'ha de madurar una miqueta el partit i a la segona és quan apareixen els espais amb més, amb càrrega a les cames i tot, doncs jo crec que la idea era una miqueta aquesta.
3: Sentíem Pol Lozano, jugador blanc i blau, i ara sentim també Ferran Costa, entrenador arlequinat.
6: Penso que l'equip ha estat molt seriós, que la primera part no ha estat, penso que millor que ells, que hem tingut situacions per marxar guanyant al descans. Penso que estem creixent en situacions respecte a l'últim partit, que això és important, vol dir que anem afegint capes al nostre model, que ens anem completant.
3: La setmana que ve, l'Espanyol viatjarà a Anglaterra, on s'estarà uns dies. Dimecres disputarà un partit amistós davant el Burnley i, pel que fa al Sabadell, dimecres jugarà davant el Manresa i dissabte amb l'Andorra. I seguim amb futbol, perquè el Girona ha perdut contra l'Alavés en el seu tercer partit de pretemporada. L'equip basc ha fet l'únic gol al minut 89 amb un cop de cap d'Álvaro García. Sentim Justin, jugador gironí.
7: Bueno, personalment, bastant bones. Vinc d'estar 4 mesos parat, d'una lesió bastant dura i llarga, i bueno, individualment bé i de l'equip bé. Estem treballant per saber com fer les coses en tot moment i bé, bastant contents, encara que avui no s'ha donat el resultat que volíem.
3: Ivan Morante, migcampista i una de les cares noves, ha hagut de ser substituït per molèsties físiques. Izan tampoc ha jugat amb problemes a l'adductor. Dimecres els gironins juguen un amistós contra el Castelló a la ciutat esportiva del Girona. I avui s'han anunciat diversos fitxatges a la Lliga F. El Barça incorpora la portera nord-americana Tyler McCamey, de 24 anys. Arriba lliure procedent del Dallas Trinity de la Lliga estatunidenca. McCamey es disputarà un lloc a la porteria blaugrana amb Kata Coy i Gemma Font. I el Badalona Women ha incorporat la davantera Sheila Guijarro, procedent de l'Atlètic de Madrid. És una jugadora contrastada i amb experiència a la Lliga F, que es mostra il·lusionada amb la seva arribada a Badalona.
8: Bueno, yo creo que desde el primer momento he sentido esa confianza por parte del club. Es algo que siempre en todas mis etapas deportivas he llevado enfrente. Creo que es un proyecto muy ambicioso, que gracias al grupo inversor que ha apostado por el fútbol femenino me siento con mucha ilusión de afrontar esta nueva etapa.
3: Salma Parayuelo deixa el Barça i fitxa per l'Olympique de Lió. La davantera jugarà a les ordres de Jonathan Giraldez fins al 2030. En canvi, qui no té cap intenció de sortir de Camp Barça és Aitana Bonmatí, malgrat l'interès d'altres equips.
9: Pel que fa a mi, sí que van venir clubs importants i sempre he tingut molt clar on és casa meva, no? Jo tinc a dia d'avui, després de 14 anys, serà la meva 15a temporada, la mateixa il·lusió.
3: En futbol masculí, l'Atlètic de Madrid ha fet oficial el fitxatge de Kang In-Lee, mitjapunta sud-coreà, que arriba al Metropolitano procedent del Paris Saint-Germain. I el porter català Arnau Tenas jugarà al Mallorca de segona divisió, cedit pel Villarreal.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: La selecció espanyola masculina de waterpolo ha quedat cinquena en la Copa del Món després de derrotar Montenegro als penals. També en waterpolo, la selecció espanyola femenina es va classificar ahir a la final de la Copa del Món. A Sydney, Austràlia, el combinat de Jordi Valls va superar Rússia a la tanda de penals després de l'empat a 10 en el temps reglamentari. La boia Paula Leitón va valorar així el triomf als micròfons de tot costa de Catalunya Ràdio.
10: Sabíem que sempre donen la volta a l'última part, sobretot quan estan per darrere, són jugadores ràpides, són jugadores de molt contraatac, al final també tenen bon llançament, ens han empatat i els penals pues, han sigut d'infart.
3: El combinat espanyol amb 13, el combinat espanyol amb 13 de les 14 jugadores catalanes s'enfrontarà demà als Estats Units a la final. Un últim punt pel piragüisme. En piragüisme, el talista lleidatà Miquel Travé ha guanyat l'or en la modalitat de CU al Campionat del Món d'Eslàlom i Kayak Cross, que es fa aquests dies a Oklahoma, als Estats Units.
2: 3CAT Info. 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.

0: Bona tarda, són 9:15.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: L'incendi de Madrid i Àvila ha obligat a desallotjar o evacuar més de 88.000 persones. El foc sense control ha calcinat 45.000 hectàrees. A Manises, a l'Horta Sud, una persona ha mort en un incendi al País Valencià. El foc ja està controlat, en canvi, continua cremant sense control. L'incendi que ha començat aquest matí a la Vall d'Uixó, a la Plana Baixa, ha obligat a desallotjar un poble i algunes urbanitzacions i a confinar milers de persones. I referits amb encara als incendis, els bombers de la Generalitat han estabilitzat l'incendi que afecta una zona forestal de Cubelles, el Garraf, i que ha obligat a confinar diverses urbanitzacions de la localitat de Cunit, al Baix Penedès, i de Castellet i la Gornal, a l'Alt Penedès. L'alcaldessa de Cubelles ha explicat a aquesta emissora que tot apunta que pot ser un foc provocat. En aquest segon tram informatiu, abans d'arribar a les 9, us explicarem que els Mossos d'Esquadra, juntament amb la Policia Nacional, han detingut 4 persones acusades de pertànyer a una organització especialitzada en robatoris amb violència i intimidació a empresaris del sector de la producció de vídeos musicals. I el futur centre operatiu del tramvia del Camp de Tarragona ja compta amb la primera pedra col·locada, un acte que dona el tret de sortir de les obres d'un equipament que, entre altres funcions, servirà per gestionar el trànsit d'aquests combois. El nou centre es troba a Vilaseca. També busquem aquesta hora amb el Pau Dax, el titular esportiu. Què destaques, Pau?
3: Hola, bona tarda. Victòria de l'equatorià Richard Carapaz a la 20a i penúltima etapa del Tour de França, en final novament a Alpe d'Huez. L'eslovè Tadej Pogacar guanyarà demà el seu 5è Tour. El podi el completaran Remco Evenepoel segon, Isaac del Toro tercer.
2: I el temps amb una bossa freda que ens passarà aquesta nit i matinada i fins demà a la tarda. Per tant, es manté el risc o perill de pluges fortes o tempestes actives a punts del nord i de l'est, especialment a la costa de Barcelona, nord de Tarragona i a les comarques gironines. La temperatura seguirà baixant més a l'interior que al litoral. Els incendis de Madrid i Àvila continuen cremant sense control i aquest dissabte s'han hagut de desallotjar diverses poblacions més. Ara ja són més de 88.000 les persones confinades o desallotjades. S'ha cremat més de 45.000 hectàrees. El perímetre és de més de 200 quilòmetres. Ho estem seguint des de Navalcarnero amb l'Alba Gil.
4: Les flames avancen encara sense control i les fortes ràfegues de vent que s'esperen en les pròximes hores fan preveure una nit molt difícil. Patxi Berreteaga és inspector de bombers de Biscaya.
5: La zona en la que nos han mandado está bastante complicadito. Vienen vientos sostenidos de 60 kilómetros hora ahora al anochecer, entonces, pues bueno, no va a ser un trabajo fácil, pero bueno, ya tenemos nuestros criterios de seguridad claros y intervendremos, pues llegaremos hasta donde se pueda.
4: Ja són 60.000 les persones evacuades i 30.000 les confinades a diversos municipis afectats pels incendis, on s'hi aplega també la policia i la Guàrdia Civil per evitar robatoris i retorns no autoritzats. Aquest equip de Catalunya Ràdio ens trobem a la localitat madrilenya de Navalcarnero, on s'ha traslladat al centre de coordinació. Aquest matí era a Cenicientos, a uns 70 quilòmetres de distància, però ens han hagut de desallotjar i traslladar fins a aquest punt. I mentrestant, el fum arriba ja a Madrid, el cel s'ha tenyit de groc i Sanitat recomana no fer activitat física ni romandre a l'aire lliure per la mala qualitat de l'aire.
2: Gràcies, Alba. I a aquesta hora també estem pendents de la compareixença de Fernando Grande Marlaska, el ministre de l'Interior, després de la reunió del Comitè Estatal de Coordinació i Direcció del Pla Estatal d'Emergències. Ho farà des del lloc de comandament de Navaluenga, a Àvila, una compareixença del ministre de l'Interior que seguirem aquí en directe a 3CAT Info. I dia molt complicat pel que fa als incendis al País Valencià. Continua cremant sense control el foc que ha començat aquest matí a la Vall d'Uixó, a la Plana Baixa. Acabem de saber que deixa 6 persones ferides. Les flames han obligat a desallotjar diversos municipis per la proximitat de les flames, com la Vila Vella, Eslida, Artana i part de la Vall d'Uixó. Ho ha explicat a aquesta emissora el regidor de Medi Ambient de la Vall d'Uixó, Marc Seguer.
6: A la població veïna de la Vila Vella saben que entra dins del nucli urbà i, de fet, l'escola que està a tocar de la zona forestal estava així en fum, fa no res, i preocupa, òbviament, com dic, Eslida, Artana, que són dos pobles dins del cor de la Serra d'Espadà, i també la població veïna del Fontdevilla, ens acabem de comunicar que la van a desallotjar també en ple centre de la Serra d'Espadà.
2: Aquest dissabte el risc d'incendis és extrem a tot el País Valencià i la Diputació de Castelló adverteix que l'evolució d'aquest foc a hores d'ara no és favorable. Els bombers hi treballen amb un dispositiu molt ampli de més de 300 efectius i una quinzena de mitjans aeris. Se sospita que l'incendi podria haver estat intencionat perquè ha començat amb diversos focus pràcticament simultanis i molt propers. Seguer assegura que ja hi ha una persona identificada.
6: Tot apunta, i vull ser molt cautelós a l'hora de posar-li, d'acabar, no?, de definir-ho, però pareix que n'hi ha persones identificades, una persona per lo menos identificada com a possible autor de l'incendi.
2: A més, d'altra banda, a Manises, a l'Horta Sud, un home ha mort i 5 persones han resultat ferides per cremades i inhalació de fum en un incendi forestal que s'ha declarat aquest migdia a tocar d'un barranc. Els bombers ja l'han pogut controlar, l'Ajuntament del municipi ha confirmat la mort d'un dels seus veïns de 78 anys. Els equips d'emergències han trobat el seu cotxe calcinat per les flames. El consistori ha decretat 2 dies de dol. I a casa nostra, els bombers han estabilitzat l'incendi que crema una zona forestal de Cubelles, al Garraf, i que ha obligat a confinar diverses urbanitzacions de la localitat i també de Cunit, al Baix Penedès, i de Castellet i la Gornal, a l'Alt Penedès. El foc ha començat cap a 4:45 de la tarda i els bombers hi han desplaçat 35 dotacions terrestres i també 10 mitjans aeris. L'alcaldessa d'aquesta localitat, de Cubelles, Rosa Montserrat Fonoll, ha explicat a 3Cat Info que tot apunta que pot ser un foc provocat.
7: Com les altres dues anteriors vegades que fa recent, sembla ser que ha sigut provocat, sembla ser. Això ja la sospita.
2: L'entrada de vent de mestral fort fa que es mantingui elevat el perill d'incendi, sobretot a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i a Ponent, durant tot el cap de setmana. Per això continuen les restriccions d'accés als espais naturals del Montmell Marmellà, el Montsant, els Ports, Cardó el Boix, Tivissa, Vandellòs i Prades.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
2: 9:45 de 9 del vespre, Protecció Civil manté activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses durant aquest vespre i demà. Els xàfecs més importants afecten la meitat nord del prelitoral i l'extrem nord-est. A més, en alguns casos van acompanyats de tempesta i localment de calamarsa o pedra. A la matinada també pot ploure amb intensitat en punts del litoral central i sud. A més, la temperatura baixarà preferentment a l'interior i demà a la costa. Aquest descens és important en punts del Pirineu, on també hi pot haver mala visibilitat en llocs d'alta muntanya. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha emès un avís de crescudes sobtades de torrents al Pirineu Lleidatà.
1: 3Cat Info.
2: Adif ha donat per estabilitzat el terreny afectat per l'esvoranc que es va obrir dimecres durant les obres de soterrament de les vies a Montcada i Reixac, una incidència que manté alterada la circulació de les línies R2, R2 Nord i R11. Aquest dissabte Adif ha posat la infraestructura ferroviària a disposició de Rodalies perquè pugui preparar la recuperació del servei. Aquesta mateixa tarda començaran les marxes blanques, que són unes proves de circulació amb trens sense passatgers que verifiquen l'estat de les vies, la senyalització i la resta de sistemes abans de reprendre la circulació de trens amb passatgers. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha avançat que la previsió és que les tres línies afectades recuperin la circulació al llarg de la setmana que ve.
8: Les dades són bones de lectura, tant de les vies com dels edificis. La cavitat ja ha estat colmatada, no?, amb el formigó, i per tant ara estem expenses, efectivament, que Adif ja ens confirmi doncs, que tot està correcte, que les lectures són correctes, per dir-nos exactament en quin moment ens pot traslladar la infraestructura en condicions de seguretat.
2: Adif assegura que les inspeccions i els controls efectuats des de dimecres confirmen que el terreny s'ha mantingut estable i que no s'han detectat nous desplaçaments ni danys a la plataforma ferroviària ni als habitatges situats a l'entorn de la zona afectada. Ara falten 5 minuts per arribar a 9:45. Almenys 20 persones han mort arran de la guerra entre Rússia i Ucraïna en les últimes hores. A Ucraïna han perdut la vida 7 persones i una vintena més han resultat de ferides en diversos atacs russos. Els bombardejos han afectat edificis residencials i una oficina de correus en ciutats com Sloviansk i Sumy o Zaporizhia. Per la seva banda, Rússia ha elevat a 11 el nombre de morts de l'atac aeri ucraïnès contra un campament turístic a la regió de Zaporizhia, que es troba sota control rus. 4 de les víctimes eren menors d'edat. L'exèrcit ucraïnès també ha atacat una fàbrica amb components militars i una refineria de petroli. De fet, arran dels constants atacs de refineries, algunes regions russes pateixen problemes d'aprovisionament de combustible, especialment a Sibèria. El Kremlin ha anunciat avui que prorroga la prohibició d'exportar gasolina fins a finals d'any i, de moment, també manté les restriccions en l'exportació de dièsel. A més, Romania ha abatut un segon dron que ha entrat al seu espai aeri per segon dia consecutiu. L'operació l'ha fet un caça F-16 en una zona deshabitada a prop de la frontera amb Ucraïna. Els investigadors romanesos creuen que el dron que van interceptar ahir provenia de territori rus. Israel ha matat 4 persones avui a Gaza. Una era un alt càrrec de la policia de Hamas. Tel Aviv ha assassinat una 50ena d'agents i personal policial, inclosos els càrrecs, des de l'entrada en vigor de l'alto el foc l'octubre passat. Tot mentre creix la preocupació per l'escalada de violència a la Cisjordània ocupada, la Unió Europea ha demanat posar fi al cercle viciós de violència després que aquesta matinada l'exèrcit hebreu assaltés diverses localitats palestines. La intervenció militar formava part d'una operació a gran escala després que ahir 4 palestins i 2 soldats israelians morissin en un tiroteig. Una becària de l'OTAN ha estat detinguda a Bèlgica, sospitosa de fer espionatge per un altre país. Segons la fiscalia belga, es tracta d'una ciutadana canadenca d'origen xinès. Ahir, després que la policia li escorcollés l'habitatge i el lloc on treballava, va ser acusada d'espionatge en benefici d'un tercer país i de participació en una organització delictiva. La sospitosa feia pràctiques a la caserna general suprema de les potències aliades a Europa, on es planegen i es duen a terme les operacions militars i missions estratègiques de l'Aliança Atlàntica a nivell mundial. Segons mitjans locals, la dona va recopilar informació especialment sensible durant les seves pràctiques, malgrat que no tenia permís. El cas ha passat ja a mans de la justícia.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
2: Ara falten 2 minuts i mig per arribar a 3:15. Els establiments turístics de la Costa Brava mostren una bona predisposició per fomentar l'ús del català, però es troben amb dificultats per trobar treballadors de temporada que el parlin. És una de les principals conclusions de la campanya El català et serveix, impulsada pel Consorci per la Normalització Lingüística. Berta Artigues Fontàs.
9: Els tècnics del Consorci han visitat una 70ena de negocis de l'Estartit, Platja d'Aro o Calella de Palafrugell per informar sobre els recursos lingüístics, els cursos específics per l'hostaleria i programes de voluntariat per facilitar que tant l'atenció al públic com els menús o la retolació es puguin oferir en català. Marta Pedrós és la coordinadora de la campanya.
10: Sabem que hi ha gent que coneix la llengua però que no la usa i que aquesta gent doncs estan en disposició de fer-ho i el que volem és que augmenti l'ús del català.
9: Una de les conclusions és que els propietaris estan sensibilitzats sobre aquesta qüestió.
10: Pràcticament en tots hi ha personal que fa l'atenció al públic en català. A tot arreu hem trobat les cartes que mínimament són en català.
9: Però alhora
10: ens transmeten una certa la dificultat de trobar personal que pugui fer aquesta atenció al català.
9: Després de l'estiu, el Consorci té previst reprendre l'activitat i estendre la campanya a totes les comarques gironines.
2: El futur centre operatiu del tramvia del Camp de Tarragona ja compta amb la primera pedra col·locada, un acte que dona el tret de sortida a les obres d'un equipament que, entre altres funcions, servirà per gestionar el tràfic d'aquests convois. El nou centre es troba a Vilaseca, i anem fins allà, Ariadna Escoda.
11: El centre operatiu del Tramcamp, que ocuparà més de 6.000 metres quadrats, inclourà un taller destinat al manteniment dels tramvies i una platja d'estacionament per al material mòbil, així com les oficines centrals, des d'on es gestionaran les operacions comercials, tècniques i administratives del tramvia del Camp de Tarragona. Les obres que s'inicien ara duraran 20 mesos i tenen un pressupost de 19 milions i mig d'euros. Inicialment, tindrà la capacitat per a 7 tramvies, una xifra que augmentarà, com detalla Carles Ruiz, president de Ferrocarrils de la Generalitat.
12: La idea és que aquest centre, ara comencem a la fase del que seria tallers i oficines, serveix per les dues fases, però lògicament tota la platja de vies està pensada per albergar el conjunt de tramvies que es aniran ampliant en funció de com evolucioni també el servei.
11: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha remarcat la importància del tramcamp per al territori.
8: El tramvia, finalment, el que us ha de portar és una cobertura territorial àmplia, global, de proximitat, que us connecti els principals nuclis urbans i aquells espais amb més activitats, hospitals, universitats, zones industrials i espais d'alta intensitat demogràfica.
11: Més enllà de col·locar la primera pedra, l'acte d'aquest dissabte ha afegit cert simbolisme. També s'ha enterrat una càpsula del temps amb elements com un diari en paper del dia d'avui, una mostra de monedes d'euro en vigor i un document acreditant la presència d'autoritats a l'acte. S'espera que la primera fase del tramvia del Camp de Tarragona entri en funcionament el 2029.
2: Obrim aquesta horària de servei a 3CatInfo, tocats 3:15. Amb apunts de la mobilitat, per explicar-vos que la circulació de trens ha quedat interrompuda a la línia R4 de Rodalies per l'avaria d'un tren entre Fabra i Puig i Montcada bifurcació. Aquesta incidència se suma a la d'aquest matí, encara no resolta, a la línia R3. Els trens no circulen a causa d'un problema a la infraestructura derivat dels treballs que s'hi fan. S'ha establert servei per carretera entre Fabra i Puig i fins a Puigcerdà i la Tor de Querol. I a Mataró, un accident en via urbana entre 5 turismes i una motocicleta ha acabat amb almenys 8 ferits aquest dissabte al voltant de les 6 de la tarda. Segons el primer balanç del SEM, hi ha un menor ferit crític i un altre menor greu, a banda de 5 adults ferits lleus i un adult menys greu. 6 dotacions dels bombers treballen en el sinistre que s'ha produït a la via Sèrgia de la capital del Maresme, que connecta la C32 amb el nucli urbà. S'han mobilitzat 13 unitats, entre les quals un helicòpter medicalitzat i l'equip conjunt SEM Bombers.
1: El temps.
2: A punt, la previsió amb el Dani Ramírez.
13: Encara pot ploure en alguns indrets, s'aturarà la pluja, però hi pot tornar. Aquesta nit i matinada es reactiva el vent, tramuntana fort a l'Empordà, sobretot al Rosselló, i també mestral a molts sectors del sud de Catalunya, des de l'àrea de Tarragona, Baix Camp, fins a la zona del Delta, de l'Ebre, Terres de l'Ebre i mestral moderat al sud de Lleida. Aquí difícilment hi plourà. Però ens passarà aquesta nit en altura una petita bossa freda, bé, no tan petita, moderada en dimensions, fins a 14 graus sota zero. Això feia temps que no ho teníem. Aquest estiu doncs, ha estat poc plujós de moment i ara és una oportunitat per tenir més xàfecs o tempestes que poden ser fortes localment torrencials amb pedra o calamarsa. Per tant, en punts del nord i de l'est, per tant, seria Pirineu, punts del Prepirineu, i sobretot Girona, Barcelona, de moment prelitoral, però també aquesta nit i matinada cap a la costa, i pot ploure fort algun aiguat que pugui superar els 20 litres per metre quadrat, d'acord amb l'avís del Meteocat, entre el Tarragonès i l'àrea de Barcelona. No descartem que entrar a la matinada o demà també en punts del Maresme. Precaució a rieres i a zones inundables, seguirà demà baixant la temperatura, i globalment a bona part del país farà sol amb aquest vent del nord eixut, baixa la humitat, se'n va la calixa africana i sembla que també la xafogor es va reduint.
1: 3CAT Info.
14: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
15: Sigui
14: bon
15: qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
14: Denuncien l'accés de burocràcia...
16: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
17: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona... Ja
16: farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
14: I a casa nostra tornen a sortir...
16: I de la resta del món.
14: Pendents de la cimera internacional...
16: Faci el temps que faci.
18: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
16: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana. Amb Eva Compte.
1: 3CAT Info. Mapamundi. Cròniques d'un món convuls.
19: Banderes de conveniència. Un forat legal en la seguretat de la navegació internacional.
20: Iran, Islamic Revolutionary Guard Corps Navy. From now on, All navigating through the Strait of Hormuz is forbidden.
21: La guerra de l'Iran ha mantingut durant mesos milers de mariners bloquejats a l'estret d'Hormuz, la majoria en vaixells amb bandera de conveniència. Libèria o Panamà tenien registrats els dos vaixells, francès i grec, abordats a l'abril per la Guàrdia Revolucionària Iraniana, que ho va difondre en un vídeo propagandístic. Les navilieres trien els pavellons estrangers per qüestions fiscals i de falta de regulació laboral o també per saltar-se les sancions internacionals tant a l'Orient Mitjà com fins i tot en les flotes fantasma que permeten l'exportació de petroli rus. Panamà, que registra un 16% de la flota global, defensa el seu model de registre. José Raúl Molino, president del país centroamericà.
22: Detrás de una embarcación con nuestra bandera está nuestro país que la defiende. Esa es la gran diferencia con otros competidores. Nosotros no somos una franquicia, somos un país detrás de su registro.
21: Panamà i Libèria lideren una llista on també trobem Xipre, Malta, les Illes Marshall. Més del 70% de la navegació comercial internacional es fa sota bandera de conveniència, sense cap legislació vinculant d'àmbit global que regule les condicions del registre de vaixells. Això també facilita el frau. L'OMI, l'Organització Marítima Internacional, va detectar l'any passat 529 vaixells amb banderes falses. Una quarantena d'estats han denunciat la utilització de les seues banderes per organitzacions delictives. Per frenar aquests casos, l'OMI ha aprovat les seues primeres directrius per millorar la transparència de registres, identificar els propietaris dels vaixells i millorar la seguretat de les tripulacions. Aika Sherif, responsable jurídica de l'OMI.
23: Tienen por objeto ayudar a los estados de abanderamiento a gestionar sus procedimientos de matriculación, detectar documentación falsificada y reducir, y en última instancia, eliminar las matriculaciones fraudulentas mediante una diligencia debida coherente.
21: A l'espera que aquestes directrius s'apliquen, ja veus que reclamen més avanços. Luis Berenguer, president de la secció de Dret Marítim i del Transport del Col·legi d'Advocats de Barcelona, l'ICAP, i antic capità de Mercant, reclama una modificació de la legislació europea de transport i navegació que obliga els vaixells a pagar uns mínims salarials a les tripulacions en aigües territorials de la Unió Europea, cosa que evita en part la competència deslleial.
24: De forma que la gent no pogués abusar dels tripulants quan se dirigeixen al mar territorial europeu, inclús la zona econòmica exclusiva d'Europa, que tinguessin que pagar-los a l'estàndard mitjà del que se paga a la Unió Europea pel vaixell, en el que eliminarien problemes de competència deslleial.
21: Segons Berenguer, ja hi ha precedents en normativa exigida per la Unió Europea respecte a la transparència de la comptabilitat de les empreses navilieres, ja que el 2003 es va posar obligacions a les Illes Verges Britàniques.
24: L'Organització Marítima Internacional, l'Organització Mundial de Comerç, també va pres, i la Unió Europea li va obligar que no podia treballar les Illes Verges Britàniques, que era un dels perillos fiscals més captadors de capitales, a formalitzar les normes que no podien ser accions anònimes i també tenien que tenir identificat els managers i també els membres i la comptabilitat.
21: Tot i els esforços de l'OMI per regular el registre dels vaixells, la falta d'un consens per establir mesures vinculants que dispararien els costos de la navegació comercial, així com l'interès de saltar-se les sancions internacionals a través de flotes fantasmes, no fa previsible una millora en el curt termini.
19: És un reportatge de Vicent Mifsud amb la realització de Diego Monroy.
2: I ara tanquem informatiu. Fins a les 9.
1: Esports.
2: A punt la crònica amb el Pau Dax. El tenim a l'estudi de 3CAT.info. Pau,
25: bona tarda.
2: Bona tarda.
3: Bona tarda. L'equatorià Richard Carapaz ha guanyat la 20a i penúltima etapa del Tour de França, en final novament a l'Alpe d'Huez. Carapaz, que també s'ha assegurat el mallot de la muntanya, ha creuat la meta en solitari, aprofitant la caiguda de Sepp Kuss quan aquest últim era el cap de cursa. Per l'equatorià ha estat una etapa exigent.
26: Sabia que por detrás venia 30 segundos y Sepp estaba 10 segundos tras mío. He sufrido, no sé, los últimos 4 kilómetros de Alpe d'Huez ha sido durísimo.
3: L'esloveta Dej Pogačar certificarà demà el seu cinquè tour. Remco Evenepoel té assegurada la segona posició i Sac del Toro la tercera. Demà, etapa final amb arribada als Camps Elisis de París. L'etapa es retallarà i només recorrerà als carrers de la capital francesa perquè part dels efectius de seguretat s'hauran de desplaçar als incendis que afecten el departament de la Gironda.
1: 3CAT Info.
3: En motor, Lando Norris ha fet la pole al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. Charles Leclerc sortirà demà segon i Oscar Piastri tercer. Després que Lewis Hamilton i Kimi Antonelli hagin estat sancionats. La cursa, l'onzena del Mundial, demà diumenge a les 3 de la tarda. I en futbol, l'Espanyol i el Sabadell han empatat a 1 aquest matí a la ciutat esportiva d'Ani Jarque. Els arlequinats s'han avançat amb un gol de Rubén Sánchez en pròpia porta i poc després Quique García ha empatat pels blanquiblaus. El jugador de l'Espanyol, Pol Lozano, valora com està gestionant l'equip Manolo González.
0: Bueno, aquests partits costen, i més a pretemporada. Un rival intens que se't tanca, que juga una mica a buscar-te això, no? A competir-te de tu a tu amb agressivitat, i costa trobar joc. Jo crec que al final molts partits són així, no? A la primera part s'ha de madurar una miqueta el partit i a la segona és quan apareixen els espais amb més, bueno, amb càrrega a les cames i tot, doncs jo crec que la idea era una miqueta aquesta.
3: Sentim també Ferran Costa, entrenador arlequinat, en declaracions al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
4: Seguim sumant rodatge, tot i que encara ens queda molt per tancar l'equip i per avançar, per preparar-nos per l'inici de temporada. Hem tingut molt poc marge entre la finalització del play-off i l'inici d'aquesta temporada, però bé, satisfet amb l'esforç, tot i que, com dic, ens queda molt per fer encara.
3: Dimecres l'equip blanquiblau jugarà a Anglaterra un partit amistós davant el Burnley. Pel que fa al Sabadell, dimecres jugarà davant el Manresa i dissabte amb l'Andorra. L'Espanyol, d'altra banda, ha cedit el migcampista Grajera al Burgos Club de Futbol. Seguim amb futbol. El Girona ha perdut contra l'Alavés en el seu tercer partit de pretemporada. L'equip basc ha fet l'únic gol al minut 89 amb un cop de cap d'Álvaro García. Sentim Justin, jugador gironí.
5: Bueno, personalment, bastant bones. Vinc d'estar 4 mesos parat. D'una lesió bastant dura i llarga, i bueno, individualment bé i de l'equip bé. Estem treballant per saber com fer les coses en tot moment i bé, bastant contents, encara que avui no s'ha donat el resultat que volíem.
3: Ivan Morante, migcampista i una de les cares noves, ha hagut de ser substituït per molèsties físiques. Ethan tampoc ha jugat amb problemes a l'adductor. Dimecres els gironins juguen un amistós contra el Castelló a la ciutat esportiva del Girona. I avui s'han anunciat diversos fitxatges a la Lliga Femenina. El Barça incorpora la portera nord-americana Tyler McCamey, de 24 anys. Arriba lliure procedent del Dallas Trinity de la Lliga estatunidenca. McCamey es disputarà un lloc a la porteria blaugrana amb Cata Coll i Gemma Font. I el Badalona Women ha fitxat la davantera Sheila Guijarro, procedent de l'Atlètic de Madrid. És una jugadora contrastada i amb experiència a la Lliga F, que es mostra il·lusionada amb la seva arribada a Badalona.
6: Bueno, yo creo que desde el primer momento he sentido esa confianza por parte del club. Es algo que siempre en todas mis etapas deportivas he llevado enfrente. Creo que es un proyecto muy ambicioso, que gracias al grupo inversor que ha apostado por el fútbol femenino me siento con mucha ilusión de afrontar esta nueva etapa.
3: Salma Parayuelo deixa el Barça i fitxa per l'Olímpic de Lió. La davantera jugarà a les ordres de Jonathan Giraldez fins al 2030. En canvi, qui no té cap intenció de sortir de Can Barça és Aitana Bonmatí.
7: Pel que fa a mi, sí que van venir clubs importants i sempre he tingut molt clar on és casa meva, no? Jo tinc, a dia d'avui, després de 14 anys, serà la meva 15a temporada, la mateixa il·lusió.
3: En futbol masculí, l'Atlètic de Madrid ha fet oficial el fitxatge de Kang In-Lee, mitjapunta sud-coreà que arriba al Metropolitano procedent del Paris Saint-Germain. I el porter català Arnau Tenas jugarà al Mallorca de segona divisió, cedit pel Villarreal.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: La selecció espanyola masculina de waterpolo ha quedat cinquena a la Copa del Món després de derrotar Montenegro als penals. També en waterpolo, la selecció espanyola femenina es va classificar ahir per la final de la Copa del Món. A Sydney, Austràlia, el combinat de Jordi Valls va superar Rússia a la tanda de penals, després de l'empat a 10. La boia Paula Leiton va valorar així el triomf als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio.
10: Sabíem que sempre donen la volta a l'última part, sobretot quan estan per darrere, són jugadores ràpides, són jugadores de molt contraatac, al final també tenen bon llançament. Ens han empatat i els penals, pues, han sigut infart.
3: El combinat espanyol, amb 13 de les 14 jugadores catalanes, s'enfrontarà demà als Estats Units a la final. I un últim apunt en piragüisme, perquè el palista lleidatà Miquel Travé ha guanyat l'or en la modalitat de C1 al Campionat Mundial del Món d'Slàlom i Kayak Cross, que es fa aquests dies a Oklahoma, als Estats Units.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 9.
8: Bona nit, us informa Berta Torrades. Vespre molt i molt complicat pel que fa als incendis al País Valencià. Continua cremant sense control. A aquesta hora el foc que ha començat a la Vall d'Uixó, a la Plana Baixa, i que deixa 6 persones ferides. Les flames han obligat a desallotjar diversos municipis i se sospita que l'incendi podria haver estat intencionat perquè ha començat amb diversos focus pràcticament simultanis i molt propers. El regidor de Medi Ambient de la Vall d'Uixó, Marc Seguer, assegura que ja hi ha una persona identificada. Són declaracions a aquesta emissora.
9: Tot apunta, i vull ser molt cautelós a l'hora de posar-li, d'acabar, no?, de definir-ho, però pareix que n'hi ha persones identificades, una persona per lo menos identificada com a possible autor de l'incendi.
8: D'altra banda, a Manises, a l'Horta Sud, també al País Valencià, un home ha mort i 5 persones han resultat ferides per cremades i inhalació de fum en un incendi forestal que s'ha declarat aquest migdia a tocar d'un barranc. Els bombers ja l'han pogut controlar i l'Ajuntament del municipi ha confirmat la mort d'un dels seus veïns de 78 anys. Els equips d'emergències han trobat el seu cotxe calcinat per les flames. El consistori ha decretat 2 dies de dol. Més notícies amb la Marc Camps.
11: Madrid i Àvila afronten una emergència sense precedents pels incendis forestals que ja han cremat unes 45.000 hectàrees entre els dos i sumen més de 200 quilòmetres de perímetre. Les persones afectades ja són prop de 90.000, entre les quals 60.000 han estat evacuades i 30.000 confinades. Naval Carnero, Alba Gil.
12: Les flames avancen encara sense control i les fortes ràfegues de vent que s'esperen en les pròximes hores fan preveure una nit molt difícil. Patxi Berreteaga és inspector de bombers de Biscaya.
13: La zona en la que nos han mandado está bastante complicadito. Vienen vientos sostenidos de 60 kilómetros hora ahora al anochecer. Entonces, pues bueno, no va a ser un trabajo fácil, pero bueno, ya tenemos nuestros criterios de seguridad claros y intervendremos, pues llegaremos hasta donde se pueda.
12: Ja són 60.000 les persones evacuades i 30.000 les confinades a diversos municipis afectats pels incendis, on s'hi aplega també la policia i la Guàrdia Civil per evitar robatoris i retorns no autoritzats. Aquest equip de Catalunya Ràdio ens trobem a la localitat madrilenya de Navalcarnero, on s'ha traslladat al centre de coordinació. Aquest matí era a Cenicientos, a uns 70 quilòmetres de distància, però ens han hagut de desallotjar i traslladar fins a aquest punt. I mentrestant, el fum arriba ja a Madrid, el cel s'ha tenyit de groc i Sanitat recomana no fer activitat física ni romandre a l'aire lliure per la mala qualitat de l'aire.
8: Un accident en via urbana a Mataró entre 5 turismes i una motocicleta ha acabat amb almenys 8 ferits. Segons el primer balanç del Servei d'Emergències Mèdiques, hi ha un menor ferit crític i un altre menor greu, a banda de 5 adults ferits lleus i un adult menys greu. 6 dotacions dels bombers treballen en el sinistre que s'ha produït a la via Sèrgia, a la capital del Maresme, que connecta la C32 amb el nucli urbà. Fins al lloc dels fets s'ha mobilitzat 13 unitats, entre les quals un helicòpter medicalitzat i l'equip conjunt del Servei d'Emergències Mèdiques i els bombers.
11: Rodalies comença els trajectes de prova al tram de l'R2 i l'R11 tallat per l'esvoranc de Montcada i Reixac. Adif ha donat per estabilitzat el terreny després dels treballs que s'hi han fet, però encara no hi ha data per reprendre la circulació. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha avançat que la previsió és que les tres línies afectades recuperin la circulació al llarg de la setmana vinent.
15: Les dades són bones de lectura, tant de les vies com dels edificis. La cavitat ja ha estat cometada, no?, amb el formigó, i per tant ara estem expenses efectivament que Adif ja ens confirmi doncs, que tot està correcte, que les estructures són correctes per dir-nos exactament en quin moment ens pot traslladar la infraestructura en condicions de seguretat.
11: Adif assegura que les inspeccions i els controls efectuats des de dimecres confirmen que el terreny s'ha mantingut estable i que no s'han detectat nous desplaçaments ni danys a la plataforma ferroviària ni als habitatges situats a l'entorn de la zona afectada. Set anys després, els castellers de Vilafranca tornen a portar a la plaça el 3 de 9 amb folre i agulla. Ho han fet avui en una diada de les Santes de Mataró que ha estat passada per aigua i que ha seguit des d'allà, des de Mataró, el nostre company Josep Almirall.
14: Una diada que ha quedat interrompuda durant 20 minuts, però en la qual les tres colles han aconseguit els seus grans objectius. Els castellers de Vilafranca descarregar el 3 de 9 amb l'agulla, que han acompanyat del 4 de 9 al 3 de 9 i, per acabar, el Pilar de 8. Els Minyons a Terrassa, 4 de 9 Torre de Nou, han renunciat després de la pluja a la tercera ronda i sí que han fet el Pilar de Set, i els capgrossos de Mataró han aconseguit el gran objectiu de la temporada que tenien fins ara, descarregar el 4 de 9, un 4 de 9 que han completat sota una pluja molt, molt intensa. Abans havien descarregat el 5 de 8 i de sortida el 7 de 8. Josep Almirall, Catalunya Ràdio, Mataró.
11: Ara els esports, Gernau, bona nit.
16: Bona nit. Aitana Montmatí assegura que aquest estiu diversos clubs de referència l'han intentat fitxar, però que sempre ha prioritzat el Barça.
7: Pel que fa a mi, sí que van venir clubs importants i sempre he tingut molt clar on és casa meva, no? Jo tinc, a dia d'avui, després de 14 anys, serà la meva 15a temporada, la mateixa il·lusió.
16: La tres vegades guanyadora de Pilota d'Or ho ha dit durant el tancament del seu campus a Sant Pere de Ribes, just el dia que s'ha fet oficial el fitxatge de Salma Parayuelo a l'Olímpic de Lió i després de la marxa aquest estiu d'Alexia Mapi i Ona Batlle a la Premier. Més coses en ciclisme. Tadej Pogacar certificarà demà la seva 5a victòria al Tour de França, que s'acabarà amb la tradicional etapa urbana de París, amb final als Camps Elisis. El podi el completaran el belga Evenepoel i el mexicà Del Toro. La penúltima etapa d'avui, amb final a l'Alpe d'Huez, l'ha guanyada l'equatorià Richard Carapaz, que s'ha assegurat també el mallot de la muntanya. I en motor, Lando Norris sortirà demà des de la primera posició de la grella de sortida del Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. El líder del Mundial, Kimi Antonelli, ho farà setè. L'italià ha estat penalitzat amb 3 llocs a la graella per no haver respectat les banderes grogues durant la classificació.
1: Fins aquí les notícies.
17: La clàssica no s'aturi.
18: L'espectacle ha de continuar.
1: Aquest estiu, Albert Galceran i Pedro Pardo són els homes clàssics a Catalunya Ràdio.
17: Connectem la clàssica amb el teu dia a dia.
1: Amb el resum d'alguns dels programes més destacats de la temporada.
18: Uns clàssics de l'estiu, els homes clàssics.
1: Els dissabtes i diumenges a les 7 del matí tornen els homes clàssics Pedro Pardo i Albert Galceran a Catalunya Ràdio.
20: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
20: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Hi ha músiques que no només s'escolten. Es comparteixen. Fixa't com sona. Si ets aquí, ja formes part d'aquest so.
20: A Catalunya Ràdio. Fixa't com sona. Edició Clàssics. Amb Xavier Solà.
22: Ei, hola a tothom i a punt de solfa. Què tal, com estan els ànims? Nosaltres, amb aquesta nova edició d'un viatge musical pel món i des de Catalunya Ràdio, de 9 a 10 del vespre, els dissabtes d'estiu. I el Capità Esrea us dona la benvinguda a bord. Una nova aventura musical amb clàssics de diversos gèneres i estils i un full de ruta emblemàtic. És fi, és cruixent, és brillant, però també és tendre, sucós i aromàtic. Vaja, com un gustós ànec lacat de Pequín. Què m'envieu de l'ànec lacat de Pequín? Ha de ser interessant menjar-lo allà, eh? Anar a Pequín i menjar un ànec lacat. Avui sortiran del carrer Poeta Cabanyes, al Poble Sec, D'allà passarem a Annecy, a França, d'Annecy a Praga, Txecoslovàquia, Txèquia en aquest cas, Batumi, Geòrgia, Pequín, Xina, Santiago de Xile, Ciutat de Mèxic, Santiago de Compostela i acabarem, doncs, a Palafrugell. Sí. I la cirereta amb la cantant Neus Mar, d'actualitat per l'espectacle Arrelades, que és un homenatge a la cultura catalana, música, dansa i poesia visual. Celebra les arrels, la identitat i la tradició. Què, us hi apunteu?
20: Fixa't com sona. Edició Clàssics. Amb Xavier Solà.
22: I la pregunta de bord, quina és aquella peça enganxosa que no us deixa marxar? Aquella melodia o cançó que més se us està repetint darrerament. Per la Flora és aquesta.
2: Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro, è lungo.

0: En nom de la tripulació, gràcies per triar Catalunya Ràdio i el comandament tècnic Marçal Turu.
1: Bona nit. Tot a punt per emprendre aquest viatge.
0: I tant, i copilotant Anna Hernández. Anna, benvinguda.
2: Hola, què tal?
0: Com ha anat això?
2: Molt bé, estic molt contenta de tornar a sentir aquesta sintonia. És com estar a casa.
0: Això fa gràcia, i tant que sí. A més, es presenten uns minuts interessants.
2: Sí, i tant. Per què ho dius, a veure?
0: Ho dic perquè explicarem que tu se t'ha enganxat alguna cançó.
2: Ja que la pregunta de vora aquest estiu és saber quina cançó se'ls ha enganxat als oients, jo t'he de dir que aquests dies, estant en unes petites vacances que he pogut fer, clar, era època de Mundial i a tot arreu, a cada cantonada es repetia com l'all, aquell dai dai de la Shakira, aquell, no?
0: Com
2: mira, ja me'l posen, no? Molt bé, gràcies, Marçal, per salvar-me. Aquest dai dai. A mi sempre se m'enganxen les cançons que no m'agraden. Cançons d'aquestes senzilles, una mica, no?, absurdes, per dir-ho d'alguna manera, perquè acostumen a ser molt enganxoses. I aquests dies vinc amb aquesta cançó.
0: Quina és la cançó enganxosa en la vostra vida? A quin telèfon poden trucar?
2: Doncs mira,
0: el 607-470-305.
2: És el mòbil nostre?
0: Sí, o el 932017474. Si és el mòbil, millor, perquè deixarien la nota de veu.
2: Exacte, la nota de veu en el mòbil.
0: Però fent la cançó enganxosa.
2: Fent el que no he fet jo, que és cantar.
0: Exacte. Molt bé. Doncs això no s'acaba aquí, perquè atenció a aquesta misteriosa número 1. Algú li ve a quina peça pot fer referència? Tornem-hi? Al telèfon 97-93-201-7474 o bé al mòbil 607-470-305. El premi és poder dedicar una cançó a qui vulgueu. Avui, precisament, escoltarem la que dedicarà l'Àlex, que la setmana passada va endevinar Veles Events. I, dit això, fixa't com sona.
3: Fixa't com sona, edició Clàssics. Un programa de Catalunya Música que aquest estiu es fa a Catalunya Ràdio. I amb Xavier Solà.
0: I tots els que us vulgueu afegir. Mira, ara mateix som al carrer Poeta Cabanyes, del Poble Sec. Carrer que sembla tenir música pròpia. Perquè el número 95 hi va créixer Joan Manuel Serrat i el 10, Jaume Sisa. Dos portals, dues trajectòries. Serrat va posar veu a la memòria, a l'amor i a la vida quotidiana, i Sisa va obrir portes cap a l'imaginari, el somni, la poètica de l'absurd. Fixa't com sona.

Marcianitos del músic, cantant i compositor Jaume Sisa, tema del 81, a l'excel·lent nit de Sant Joan. I avui, 25 de juliol, Sant Jaume, felicitem els Santis i els Jaumes, per cert, Jaume Sisa, un d'ells, no? Marcianitos, Jaume, et sents una mica un habitant d'un altre planeta?

tremenda composició, Jo sóc l'home dibuixat. Jaume Sisa i Mestres, conegut simplement com a Sisa, un músic i cantautor i en menor mesura també actor, autor d'aquesta o d'aquesta.

0: A Catalunya Ràdio, fixa't com sona Edició Clàssics. Dissabtes de 9 a 10 del vespre i amb segell solar.
1: Saludem els que ens esteu escoltant des de qualsevol punt de la xarxa viària. Bon viatge. I nosaltres també, parlant de moure'ns, deixarem el carrer Poeta Cabanyes, al Poble Sec, i marxarem a Annecy, a la Venècia dels Alps, amb canals d'aigua cristal·lina procedents del llac d'Annecy, del riu Tiu. Però abans, Marçal, una mica més de misteriosa. Hi ha algú que identifiqui aquesta música? 93-201-7474. I podríem posar la 2 de misteriosa, a veure què tal. És molt breu, ara tornem-hi. Si hi ha algú que l'identifica, agrairem escoltar-ho. 93-201-7474, 607-4-7305, a l'hora que també ens saludarem i sabrem on sou i què esteu fent en aquests instants. Nosaltres anem a Annecy, cases de colors i ponts d'encís que li donen un aire ben singular. Sembla una ciutat feta per a contes. Aquí a Annecy, a l'Alta Savoia, hi va néixer fa 27 anys la violinista i violoncel·lista Camille Bertolet. Fixa't com sona.

Què me'n dieu d'aquest primer canyardo? Això és una delícia, és el Dreams, primer gran èxit de Cranberries, la banda irlandesa de referència, ara en versió de Camille Bertolet, jove violinista i violoncel·lista, nascuda aquí a Annecy. Que bonic és aquest entorn. Som, doncs, això...

0: en aquest moment de glòria. El seu disc Legends 2025, 16 peces que viatgen entre Irlanda, Bretanya i el cinema, i es van registrar en un antic monestir de Bretanya, un espai que encaixa amb aquesta sonoritat espiritual, celta i cinematogràfica.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Una zona de confort.
0: Què faríem sense la ràdio? Som camí de 9:15, estem aquí tranquil·lament a l'Alta Savoia i amb una música misteriosa. 93201-7474, la repetim? O bé el 607-470-305. I una segona. Aquesta potser l'hauríem de posar més sovint. D'Annecy marxarem cap a Praga. Anem a la ciutat de les 100 torres per la gran quantitat d'agulles, campanars i cúpules que dibuixen el seu perfil. Praga sempre ha estat una ciutat de grans compositors i orquestres, com la Filarmònica de la ciutat de Praga, convertida en una de les grans especialistes europees en gravació de bandes sonores. Fixa't com sona.

0: Quanta confitura concentrada, per favor. La suite per orquestra de jazz número 2, suite del mestre Dmitri Shostakovich, 1938, un vals molt utilitzat en pel·lícules i publicitat. La seva popularitat va créixer molt després que aparegués a Ace White Shot, 1999, i amb la Filarmònica de Praga, amb una de les institucions musicals més importants d'aquí, de la República Txeca, paper central en la vida cultural de Praga.
1: Catalunya Ràdio.
2: El pare o la mare han perdut audició? Els avis s'aïllen perquè ja no hi senten com abans. Descobreix els nous audiòfons de Cotet amb tecnologia 4D. Ara i per temps limitat, amb un 60% de descompte. Amb Cotet, torna a connectar-te a la vida. Cotet, una nova forma de sentir.
3: Aprofita bé l'estiu a Downton Abbey.
4: Et veig una mica inquiet aquests dies.
5: Ara qui viu com solíem viure?
3: Perquè tot un món s'acaba.
5: La casa, el servei.
4: Quants en veus fora, doncs?
5: Uns quants.
4: Ai, senyor.
3: Downton Abbey, última temporada. Diumenge a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
6: A l'estiu hi ha més cultura popular que mai.
1: Els matins dels caps de setmana a Catalunya Ràdio seguim tota l'actualitat de la cultura popular i tradicional.
6: Repassem les festes del país i també seguim de prop les novetats de la música d'arrel.
1: Mans, els dissabtes i els diumenges, de 6 a 7 del matí, amb Quim Rutllant.
6: Som al Mans, som a Catalunya Ràdio, l'arrel a la Ràdio Nacional.
7: Fixa't com sona. Edició Clàssics, amb Xavier Solà.
0: És dissabte, són 2:15 de 10, i aquesta música misteriosa... Potser la mirarà d'endevinar el Josep de Vilanova i la Geltrú. Josep, benvingut i moltes gràcies.
8: Bona nit a tu i a tot el teu gran equip que podeu fer possible aquest programa.
0: Que bé. Em sembla que volies apuntar que algú més va néixer el poeta Cabanyes al carrer del Poble Sec.
8: Si no va néixer, va viure durant molts anys, que sembla que la Julia Otero, la Julia Otero...
0: Jo tenia entès que era que havia nascut a Monforte de Lemos.
8: No, però va viure uns anys
0: va viure.
8: El poeta Cabanyes.
0: També va viure aquí.
8: Sí.
0: Ah, molt bé, doncs quin
8: carrer. Així ho tinc entès, eh? S'ha comentat alguna vegada en algun programa radiofònic.
0: Ah, doncs va bé saber-ho. Va bé saber-ho si algú ens ho vol acabar de confirmar, encara
8: també
0: més.
8: També estaria bé, sí.
0: Algun Jaume, sí. La família, Josep?
8: No, doncs d'aquest nom no. N'hi ha d'altres, aquest precisament no.
0: I Santi? No.
8: Santiago Santi, tampoc.
0: I aquesta música, a quina cançó fa referència?
8: Bueno, podria ser la introducció, no estic ben segur, eh?
0: No passa res.
8: De Vall de Rams?
0: Vall de Rams no, però va bé que ho diguis. Sí? Perquè així ens hem conegut, hem xerrat una mica.
8: Sí, no, ja havíem parlat més d'una vegada, però bueno,
0: Sí. Molt bé. Sí. Doncs, Josep, agraït... Sí?
8: Que anava a dir que sóc aquell oient que una vegada et va cantar una cançó d'en Pere Tàpies.
0: Ah, molt bé.
8: Gust de xató. Sí.
0: Ah, sí.
8: Doncs sóc aquell.
0: Ah, molt bé. Me n'alegro.
8: Sí.
0: Doncs per molts anys, Josep.
8: A tu per el teu gran programa.
0: Igualment.
8: I de nou veig que encara que sigui estiu i encara que sigui un cop a la setmana, estàs al peu del canó.
0: Clar que sí, fem cans ara.
8: Et necessitem, no ens abandonis.
0: molt bé, que vagi bé, Josep.
8: Vinga.
0: Adéu-siau. La gent és el batec, eh? I a la ràdio, volgués que no, els oients sempre es sorprenen. Marçal, la segona misteriosa, a veure... Algú 93201-7474 o 607-470-305. I atenció, que deixem Praga. Sí. Perquè marxem cap a Geòrgia. Què dius ara? Anem a Batumi, amb unes fonts on un cop a la setmana, durant 10 minuts, en comptes d'aigua, hi brollava xatxa. Sí, aiguardent georgià, 50 graus d'alcohol. Ja m'imagino la gent fent cua. Ara han tornat a l'aigua. Imagino que allò va ser el mal de Sant Víctor. I a Batumi hi va néixer l'any 1987 la pianista Katia Bunitisvili. Fixa't com sona.

0: El preludi en do major de Johann Sebastian Bach, una de les portes d'entrada més velles al seu univers, i amb el mestratge i talent de Katia Bonitiasvili, li diuen la Beyoncé o rockstar del piano, al seu disc Labyrinth Efemera. I Katia, una diva d'estil glamurós, a voltes polèmic perquè no deixa ningú indiferent, ambaixadora de la prestigiosa marca de joies Maison Cartier i present sovint en revistes de moda i tendències de vida com Paris Match. Va descobrir el piano als 3 anys gràcies a la seva mare i amb 6 ja feia el primer concert.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir.
0: 9:45 a Catalunya Ràdio, Fixa't com sona, Edició Clàssics, i amb una música misteriosa, la U, que aviat sonarà sencera. Escoltem un fragmentet abans. I no sé si és la que vol mirar d'endevinar la Judit de Palma de Cervelló. Judit, benvinguda.
2: Bona nit, Xavier.
0: Què fem?
2: Mira, que jo volia que parlessis amb la meva mare, però noi, ara l'he fet emprenyar perquè t'he telefonat.
0: No, dona, perquè s'ha de molestar.
2: Perquè sí, és l'Eulàlia Tintorer.
0: Ah, molt bé.
2: Que et havia trucat moltes vegades a les nits de l'ignorant.
0: Ah, molt bé, molt bé, molt bé.
2: I tenia... Sí, ara li dic, va, que el truquem, que aquesta cançó sembla que me la sé.
0: A veure si saps quin és.
2: A mi m'ha semblat que era la d'abans, eh?
0: Sí.
2: Jo m'ha semblat que era el Richard Clayderman.
0: Ui, s'assembla molt, molt bé. No és aquesta, però s'hi assembla molt. Per tant, un aplaudiment així petit, però bo. Molt bé, Judit i Eulàlia, totes dues, molts records. I que vagi molt bé.
2: Espera't que te la passo, almenys que et pugui dir bona nit, Xavier.
0: Clar que sí, vinga, ens saludem uns instants.
2: Una abraçada, Xavier, i gràcies per la feina que feu.
0: Igualment. La ràdio té això, la ràdio s'estima.
3: Xavier.
0: Què fem?
3: Xavier, bona nit i bona hora.
0: I bona hora.
3: Mira, m'alegro molt de saludar-te, però m'estimo més que hagis parlat amb la meva filla.
0: Ah, això passa també, sí.
3: Bueno, doncs que tinguem un bon estiu.
0: Igualment.
3: I que tinguis ànimos per fer aquest programa tan maco que fas.
0: D'acord, igualment, que vagi molt bé totes dues.
3: Molt bé. Moltes gràcies.
0: Ens n'anem ara cap a la Xina anem, imagina't. Però abans, Marcel, posem la 2, un fragmentet petitet. Hi ha algú que identifiqui la 2, 93-201-7474, o bé el 607-470-305. I ara ens n'anem cap a la capital xinesa, Pequín, i aquesta serà la primera misteriosa que quedarà avui, doncs, deserta, que es diu. Ens n'anem a Pequín. Hi heu estat alguna vegada? Durant dècades, a Pequín, la bicicleta va ser considerada el vehicle nacional. I una de les imatges més associades a la vida quotidiana de la capital. Als anys 1970 i 1980, Pequín era coneguda com la ciutat dels milions de bicicletes. D'aquella postal urbana en va néixer una de les cançons més conegudes d'aquest artista. Fixa't com sona.

0: Això és com un gelat de torró, aquesta hora. Que bé que passa, Nine Million Bicycles, el compositor i productor Mike Batt, que de visita per Pequín es va interessar pel nombre de bicicletes. I contrasta dimensions, des de les distàncies a l'univers fins a la certesa de ser al costat de la persona estimada. I amb l'excelsa veu de Katie Melua, britànica, d'origen georgià, fusiona jazz, blues i folk pop. Consta el llibre dels rècords per haver fet un concert a 300 metres de profunditat al Mar del Nord per als treballadors d'una plataforma petrolera el 2006.
1: A Catalunya Ràdio, els dissabtes d'estiu i de 9 a 10 del vespre, fixa't com sona Edició Clàssics, amb energia solar, ben sostenible.
0: I tant, i marxarem cap a Ciutat de Mèxic, però abans recordarem una vegada més la segona. La segona té relació amb una notícia tràgica d'aquesta setmana que ens ha sobtat a molts i que d'alguna manera marca un dol. Tornem-la? I si algú doncs, la vol endevinar, 93201-7474 o bé el 607-470-305. El premi és poder dedicar una cançó. L'Àlex, ara fa una setmana, des de Sant Sadurní d'Anoia, va endevinar Veles e Vents i vol dedicar al seu pare, que ja no hi és, fa 3 anys, el record de la cançó que més li agradava, aquesta.

Angie és una de les balades més famoses d'èxit dels Stones, llançada al 73 com a senzill principal de l'àlbum Goat's Heads Up i acreditada doncs, a la parella compositora Jagger Richard, destacada per aquest to acústic, melancòlic i d'una potent secció de cordes. I en aquest cas, en el record del pare de l'Àlex, com a cançó que més li agradava. I haurem... És que no te n'adones i passa volant. Havíem d'anar a Mèxic, però és que no arribaríem a casa si fem parada a Mèxic. Per tant, de Pequín el que farem és tornar, doncs... tornar via Mallorca. Així, tal com sona. Anirem a la capital, ciutat de Palma, d'on era fill el músic Joan Roca, baixista d'Antoni Afon. La notícia de la seva mort prematura als 53 anys aquest dimecres ha causat una gran commoció al món de la música catalana. I aquesta era la peça que segona per endevinar. Des d'aquí el nostre record amb la música en una de les bandes més influents i estimades de les darreres dècades.

0: Vitamina Sol, Antònia Font i l'Orquestra Simfònica de Bratislava. El disc doble Coser i Cantar del 2007, un dels moments més destacats de la banda mallorquina, distingits al cap d'un any, 2008, amb el Premi Nacional de Música de Catalunya. La gira va culminar el 2008 amb un concert memorable al Gran Teatre del Liceu. Antònia Font retrau un homenatge al seu històric baixista Joan Roca, que ens ha deixat aquesta setmana després d'una llarga malaltia. Descansi en pau. Per cert, demà a Palma s'espera una gran protesta que es preveu multitudinària i el motiu la saturació turística, origen de l'augment del cost de la vida amb l'accés cada vegada més difícil a l'habitatge. El metre quadrat ja és el segon més car després del de Madrid i es preveu demà una gran mobilització. I nosaltres de Palma marxarem a Palafrugell. Allà hi ha la cantant i compositora Neus Mar, que és una de les veus més distingides de l'havanera actual i que hi posarà la cirereta.
1: La cirereta del pastís.
0: Neus Mar està d'actualitat amb el seu espectacle Arrelades. És un homenatge a la cultura catalana que combina música, dansa i poesia visual per celebrar les nostres arrels, la identitat i la força de la tradició com a llavor del futur. Neus Mar, benvinguda i enhorabona.
2: Moltíssimes gràcies.
0: Cinc dones en escena, acordió, violí, percussió i dansa. Per què emociona Arrelades?
2: Arrelades té aquest punt que ens connecta doncs, amb la nostra cultura, amb la nostra música, sobretot amb les nostres arrels, no? Que és aquesta la intenció d'anar a buscar doncs, d'on venim culturalment i musicalment i plantejar-nos doncs, cap on anem.
0: És un cant d'amor a la llengua i a la cultura del país.
2: Totalment. Totalment. Jo crec que la situació actual que tenim, doncs tenim moltes influències que ens arriben de tot arreu, que ens enriqueixen, però que el que hem de procurar doncs, és que deixem d'arrelar-nos, no? D'arrelar-nos i de fer florir el que és la nostra cultura que tant ens identifica i tan important és, no?
0: Interpreteu gèneres i estils ben diversos, des de havanera, cançó d'autor, cabaret, sí. Rock, pop, folk, sí. Sardana... Què has descobert?
2: Bé, primer que tenim una riquesa musical al llarg dels temps increïble i que, a més, això, no? Que tenim molts gèneres, molts estils, grans autors, no? Cisa, Serrat, Llach, que estan representats, i que al final, en un gènere o un altre, jo crec que tots ens i totes ens hi podem sentir molt identificats, a més connectar, no? Hi havia un senyor que em diu, ostres, les rondes del vi, quant temps feia que no els sentia. Per tant, la música ens connecta directament amb el nostre passat i amb el nostre present.
0: O aquell, jo vull ser més.
2: Sí. Bueno, Arrelades té això, no? Que jo crec que és el que vaig anar a buscar, que ens pot caure la llagrimeta amb la tieta de Serrat, per exemple, amb aquest vestit de nenit amb llengua de signes, que crec que és un punt que també colpeix molt, i després ens en podem anar doncs, a les plumes, a les lentejuelas, i fer doncs, un jo vull ser més, que també té la seva història, no?, el couplet.
0: Parla del component de dansa.
2: Bé, jo crec, mira, la Montse la vaig conèixer en un concert, en un espectacle que encara portem, que es diu Íntimament Llach, i realment vam connectar molt i crec que la dansa, ja la música i totes les arts, com ens costa, no? Però la dansa jo crec que està molt poc valorada i que difícil és transmetre, emocionar i comunicar a través del nostre cos. I molta gent que potser ens ve a veure i que en principi ens diu, ostres, jo és que un espectacle de dansa poder no l'hagués anat a veure i ara he descobert com n'és de bonic, no? El nostre cos que sap comunicar i que sap emocionar. I jo crec que la dansa vesteix molt bé l'espectacle.
0: Pels interessats, properes cites d'Arrelades, a l'Alta Segarra el dia 1 d'agost i el dia 12 a Begur.
2: A Begur, exacte. L'Alta Segarra, el festival de l'Alta Segarra, amb un entorn també molt, molt bonic. I a Begur, doncs, també ara mateix, Arrelades, potser està més pensat per ser un espectacle d'interior, però lògicament s'adapten amb un bon muntatge de llums i a Begur doncs, també estarem més endavant Sant Pere Molant, a Pallejà i ja mirant doncs, de que això doncs, puguem tirar-ho al cap del 2027.
0: Que això arreli.
2: Que arreli. És el que volem, regar-ho molt bé perquè arreli molt.
0: Clar, però també tens en marxa altres espectacles com Cants de Terra i Mar i Cançons amb Ànima.
2: Sí.
0: Per què ens hi convides?
2: Mira, perquè Cants de Terra i Mar, perquè és com una barreja de tot aquest tema amb el que jo he estat molt de temps, que és el món de l'havanera, i Cants de Terra i Mar perquè també combina, com jo sempre estic amb cançons amb la sardana, amb un qualsevol nit pot sortir el sol, què volen aquesta gent, aquestes cançons que formen part de la nostra història. Cançons amb ànima és un concert molt més íntim, veu i guitarra, doncs que ens parla de la pau, de la guerra, de l'amor, del desamor. Però a mi m'agrada molt utilitzar la música per remoure doncs, totes aquestes emocions.
0: I així acabarem per el programa. Acabarem amb música, amb una cirereta que ens has triat, que és un mix, no? És un popurri de les relades?
2: És una mostra de 5 dels temes que formen part de l'Helades, perquè com que és una cosa doncs, amb temes tan diferents i tan divergents, doncs, aquesta és una bona manera de tenir una mostra aquí, que espero que us agradi molt.
0: Doncs a tota l'audiència, moltíssimes gràcies per l'atenció. Us esperem dissabte vinent, i a tu, Neus Mar, i a tota la teva gent, una abraçada ben gran i per molts anys.
2: Moltíssimes gràcies, Xavier.

A Catalunya Ràdio, fixa't com sona edició clàssics. Dissabtes de 9 a 10 del vespre i amb segell solar.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bona nit, us informa Berta Torrades. Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses aquesta nit i matinada en punts del nord-est del país. A aquesta hora els aiguats es desplacen cap al litoral central i al sud i en alguns casos van acompanyats de tempesta i localment de calamarsa o de pedra. L'Espai Natural de Sant Miquel del Fai ha tancat aquest dissabte a la tarda arran d'aquestes pluges intenses que han caigut a la zona i no s'obrirà, ja ho han anunciat, com a mínim fins dimarts. Més notícies amb la Montse Mir.
2: Els incendis no fluixen, els més importants encara estan descontrolats i són els que afecten el sud-oest de França i el centre de la península Ibèrica. Més sort hi ha hagut a Cubelles, on s'ha estabilitzat un foc que ha obligat a confinar 2.500 persones. L'alcaldessa de Cubelles, Rosa Montserrat Fonoll, ha explicat a 3cat Info que tot apunta que pot ser un foc provocat.
3: Com les altres dues anteriors vegades, que fa recent, sembla ser que ha sigut pues, provocat, sembla ser. Això ja la sospita.
2: El País Valencià també està estabilitzat, el de Manises, però en aquest incendi hi ha hagut una víctima mortal. No és l'únic incendi al País Valencià, a la Vall d'Uixó, n'hi ha un altre fora de control que ha causat 7 ferits.
1: Amb motiu del Dia Mundial per la Prevenció dels Ofegaments, els socorristes han fet protestes en diverses platges per denunciar la precarietat en el sector i reclamar una llei urgent de socorrisme. En declaracions a aquesta emissora, la portaveu de SOS Socorristes, Ariadna Grau, ha explicat que el més urgent és ara fer una valoració del litoral i també contractar més socorristes.
4: El primer és classificar les platges per perillositat i després establir uns ràtios de socorrisme. Tenim companys a platges que una sola persona té 500 metres a un costat i 500 metres a l'altre i milers de persones a l'aigua. I, lògicament, aquesta persona no pot fer la seva tasca correctament perquè és que no tenim els mitjans.
1: Precisament aquest dissabte ha mort ofegat un jove de 21 anys al canal de la dreta de l'Ebre, Amposta. Amb aquesta víctima ja són 25 les persones mortes ofegades des de l'inici de la campanya de bany, el 15 de juny.
2: El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, vol que Catalunya s'encarregui de les obres de manteniment i d'ampliació de l'AP-7 per solucionar els problemes crònics d'aquesta via. El líder dels republicans vincula el dèficit d'inversions de l'Estat a la necessitat que la Generalitat tingui més competències i defensa que aquesta decisió es podria concretar en una reunió bilateral entre el govern i la Moncloa després de les vacances d'estiu.
5: L'Estat ha de respondre davant de la seva ineficàcia amb més sobirania per Catalunya, amb més eines, amb més competències i amb més recursos per Catalunya, per tal d'ampliar la capacitat de l'AP-7 i per tal de fer-ne el manteniment.
1: El restaurant La Caleta de Sant Vicenç de Montalt, al Maresme, tanca demà diumenge després de 71 anys davant del mar. Els obliga la Direcció General de Costes de l'Estat, que reclama que el solar és seu. Els propietaris del restaurant hi veuen interessos econòmics i expliquen que tenen vigent un contracte de lloguer amb Adif fins al 2030. L'Albert Casado és la tercera generació que porta el restaurant La Caleta i explica aquesta emissora que després de presentar diversos recursos per evitar el tancament, aquest mes els va arribar un ultimàtum.
6: El dia 16 de juliol ens arriba la notificació d'un desnonament que hem de deixar el local en 15 dies. Quan, dos dies abans, ens havia arribat el rebut de DIF conforme paguéssim el lloguer de 6 mesos.
1: Per la seva banda, l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt ha expressat el seu reconeixement a la trajectòria del restaurant, però recorda que l'espai es troba en domini públic marítimo-terrestre, diuen, i que la gestió de la concessió correspon a l'administració de costes. Ara als esports, Alfons Gorina, bona nit.
7: Bona nit, Aitana, bon matí. Assegura que aquest estiu diversos clubs de referència l'han intentat fitxar, però que sempre ha prioritzat el Barça. La tres vegades guanyadora de la Pilota d'Or ho ha dit durant el tancament del seu campus a Sant Pere de Ribes, just el dia que s'ha fet oficial el fitxatge de Salma Parayuelo a l'Olímpic de Lió i després de la marxa aquest estiu d'Alexia Mapi Yonaballe a la Premier. En ciclisme, Tadej Pogačar certificarà demà la seva cinquena victòria al Tour de França, que s'acabarà amb la tradicional etapa urbana de París, amb final als Camps Elisis. El podi el completaran el belga Remco Evenepoel i el mexicà Del Toro. La penúltima etapa d'avui, un altre cop en final a l'Alpe d'Huez, l'ha guanyada l'equatorià Richard Carapaz, que també s'ha assegurat el mallot de la muntanya. I a la Fórmula 1, Lando Norris sortirà demà des de la primera posició de la graella de sortida del Gran Premi d'Hongria. El líder del Mundial, Kimi Antonelli, ho farà setè. L'italià ha estat penalitzat amb 3 llocs a la graella per no haver respectat les banderes grogues durant la classificació.
0: Fins aquí les notícies. El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
8: A l'estiu canviem horaris i rutines. El que no canviem són les ganes d'acompanyar-vos i explicar-vos què passa. Perquè al matí de Catalunya Ràdio continuem pendents del que passa al món i també a casa nostra.
0: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
8: Aquest estiu, passi el que passi, som aquí per explicar-vos-ho. I també tindrem temps per l'entreteniment. Us acompanyem allà on sigueu.
9: Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical amb Empar Moliner.
10: El tast vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
9: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical a Catalunya Ràdio.
10: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
11: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
12: Bon dia!
11: En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva.
13: Que bé! Ja. Sembla que per fi tot torna a ser com abans.
14: Tranquils, que no ens avorrirem.
11: La casa nostra, segona temporada disponible a la plataforma 3CAT i el dilluns a la nit a TV3.
15: La casa nostra, Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
9: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El Divan, amb Sílvia Coppolo, en reemissió a Catalunya Ràdio.

A punt de fer 74 anys, el convidat d'avui al divan comença a mirar els ahirs de la seva vida. I ens els ha vingut a explicar perquè s'ho valen. I és que parlem d'una persona amb una trajectòria apassionant, carregada de responsabilitats polítiques al més alt.

Gràcies a Manolo Milian, mestre, que ha estat avui introductor de Superambaixadors. A Xavier Vilan, la documentació. Dani Expósito, en les gravacions. Al Guer Castellví, per coordinar-ho tot. Un plaer. Sílvia Coppolo, que ha vingut, com sempre, a aprendre'n. Gràcies, de debò.

Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.

0: L'any 2000 el Madrid va fitxar el blaugrana Luis Figo per 60 milions d'euros, 10.000 milions de pessetes d'aleshores. El portuguès, que poc després va ser pilota d'or, va ser el traspàs més car de la història del futbol. Un any després, el mateix Madrid va fitxar Zinedine Zidane per 78 milions d'euros, 13.000 milions de pessetes. El francès ja havia estat pilota d'or i va ser de nou el traspàs més car de la història. Han passat 26 anys i els preus del món del futbol s'han inflat moltíssim, sobretot a la Premier i sobretot també després del traspàs de Neymar al PSG per 222 milions ara fa 9 anys. El Chelsea acaba de fitxar Morgan Rogers per 137 milions d'euros, mentre que el City ha fitxat Elliot Anderson per 135, i ara el Madrid en voldria pagar 120 per Yann Diomandé. Abans aquestes xifres estaven destinades a supercracks, ara es paguen per jugadors que encara han de demostrar aquest estatus. És el futbol modern i són signes dels temps. Mentrestant, el Barça està de ressaca després del primer amistós de pretemporada ahir contra l'Europa. De seguida parlem dels davanters blaugranes amb el Marc Maiola. El dia que també sentirem Aitana Bonmatí parlant del seu present i del seu futur. I el dia que també han jugat l'Espanyol, el Girona i el Sabadell. I també, com no, el Tour. Al món al revés, Pogacar ha treballat per ajudar Del Toro a acabar el podi. L'eslové demà guanyarà el seu cinquè Tour de França i ja s'encamina per ser, sense dubtes, el millor ciclista de la història. Amb tot això i molt més, esports fins a la mitjanit a la Ràdio Nacional de Catalunya.
1: El Club de la Mitjanit, amb Sergi Camps.

0: Arriba el Marçal Turro al control tècnic i musical i el Xavi Vall i el Joan Massana al control central. Avui dia 25 de juliol del 2026. Alfons Gorina, què tal? Bona nit.
1: Bona nit.
0: Un dissabte que ens deixa aquests titulars esportius. Tadej Pogacar sentencia el seu cinquè Tour de França.
1: Aquest dissabte, victòria de Richard Carapaz a la vintena i penúltima etapa. La coetoria ha aprofitat la caiguda d'un dels seus companys de fuga, el nord-americà Sepp Kuss, per aconseguir la seva segona victòria a la ronda francesa. Per darrere, el líder de la general, Tadej Pogacar, ha fet d'agregari del seu equip per assegurar-se que el seu company Isaac del Toro acabi el podi a París aquest diumenge. Els acompanyarà Remco Evenepoel, que serà segon a la general.
0: Aquest diumenge, com sempre, final als Camps Elisis, però amb una important modificació.
1: L'etapa retallarà i només recorrerà els carrers de la capital francesa perquè part dels efectius de seguretat s'hauran de desplaçar als incendis que afecten el departament de la Girona.
0: En futbol, l'Espanyol i el Sabadell han empatat a un aquest matí a la ciutat esportiva Dani Jarque.
1: Els arlequinats s'han avançat amb un gol de Rubén Sánchez en pròpia porta i poc després Quique García ha empatat per als blanquiblaus.
0: I el Girona ha perdut contra l'Alavés en el seu tercer partit de pretemporada.
1: L'equip basc ha fet l'únic gol al minut 89 amb un cop de cap d'Álvaro García.
0: El Barça incorpora la portera nord-americana Tyler McCamey.
1: 24 anys, arriba lliure procedent del Dallas Trinity de la Lliga Estadounidenca. McCamey es disputarà un lloc a la porteria blaugrana amb Catacoll i Gemma Font.
0: D'altra banda, Salma Parayuelo deixa el Barça i fitxa per l'Olímpic de Lió.
1: La davantera jugarà les ordres de Jonathan Giraldez fins al 2030. En canvi, qui no té cap intenció de sortir de Can Barça és Aitana Bonmatí, segons ha declarat aquesta tarda al seu campus.
0: I el Badalona Women ha fitxat la davantera Sheila Guijarro.
1: Procedent de l'Atlètic de Madrid, és una jugadora contrastada i amb experiència a la Lliga F.
0: En piragüisme, or pel català Miquel Travé al Campionat del Món.
1: El palista Lleidatà s'ha imposat en la modalitat de seu al Campionat del Món d'Slàlom i Kayak Cross que es fa aquests dies a Oklahoma, als Estats Units.
0: Maria Vicente, de la seva banda, campiona d'Espanya d'Heptatló.
1: La catalana s'ha imposat als campionats celebrats a Màlaga amb 6.174 punts, 155 més que Sofia Coscolluela. Vicente no ha pogut superar cap marca personal, però s'ha mostrat molt regular durant tota la competició.
0: Recordem que Vicente fa dos anys es va trencar a coll i barres, no va poder participar als Jocs de París i sembla que l'atleta catalana torna a estar en plena forma. En motor, Lando Norris ha fet la pole al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1.
1: Charles Leclerc sortirà demà segon i Oscar Piastri tercer després que Lewis Hamilton i Kimi Antonelli hagin estat sancionats. La cursa, l'onzena del Mundial, demà diumenge a les 3 de la tarda.
0: Toni Bou, més líder de la general, no importa quan sentis això.
1: El de Pierre s'ha imposat a la primera prova del trial GP de Gran Bretanya, quarta cita de la temporada, i suma 280 punts a la general. Aquest diumenge, segon i últim dia de competició en terres britàniques.
0: I la selecció espanyola masculina de waterpolo ha quedat cinquena en la Copa del Món després de derrotar Montenegro als penals.
1: Aquest diumenge, la final femenina entre Espanya i els Estats Units amb 13 catalanes de 14 jugadors seleccionades.
0: Onze i cinc minuts. De seguida parlem del Barça, parlarem amb el Marc Maiola perquè ens expliqui quines davanteres veu com a les millors possibles per ocupar, doncs, això, la davantera del Barça de cara a la propera temporada que tot just començarà en poques setmanes. Abans, però, saludo la Berta Torrades. Què tal, Berta? Bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: Perquè estem pendents d'aquests incendis a Àvila i a Madrid i em sembla que tenim declaracions de fa pocs minuts del ministre Marlaska.
2: Sí, acabem un dissabte molt complicat pel que fa als incendis. Continua cremant sense control el foc que ha començat aquest matí a la Vall d'Uixó, al País Valencià. Les flames han obligat a desallotjar més de 15.000 persones d'una quinzena de municipis i, segons ens acaba d'explicar aquesta emissora, el regidor de Medi Ambient, Marc Seguer, aquest incendi afecta ja la Serra d'Espadà.
3: Que portem durant molts mesos que no ha plogut ni una gota, això ha fet que estigui tot molt sec, i això el que ha fet és que en qüestió de mitja hora, d'un quart d'hora, se descontrola l'incendi d'una manera molt gran.
2: I molt pendents també dels incendis que cremen a Madrid i a Àvila, que continuen sense control, que ha obligat a desallotjar o a confinar més de 88.000 persones i que han cremat ja més de 45.000 hectàrees. Ara ho deies fa tot just uns minuts. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, avançava que es preveu una nit molt i molt complicada.
4: Es una noche que no va a ser sencilla, con un trabajo complejo, pero lo que sí quiero trasladar es la confianza a la sociedad y sobre todo a los más directamente afectados de que todos los medios están puestos a disposición, todas las administraciones, como dijo ayer el presidente, estamos trabajando de una forma coordinada y decidida.
2: I finalment acabem aquest repàs dels incendis. Tornant a casa nostra, Cubelles, al Garraf, on els bombers ja han pogut estabilitzar el foc que ha obligat a confinar diverses urbanitzacions durant unes hores. Aquest diumenge, recordem-ho, hi ha perill extrem d'incendi en 115 municipis de 12 comarques. Per tant, molta precaució, perquè ja veiem que aquest és l'estiu dels incendis. Cada cap de setmana hem de lamentar nous focs.
0: Gràcies, Berta.
2: Que vagi bé. Fins ara.
5: El Club de la Mitjanit, amb Sergi Camps.

0: Actualitzada la informació general, ara sí, parlem d'esports, parlem del Barça. Ja ho sabeu, ahir Barça 4, Europa 1, partit a porta tancada, gols de Diarra, Fortuncara i Àlex González, no va debutar Adeyemi. Amb tot això, el Barça ara té com a davanters 6 jugadors, Ferran Torres, Lamine Yamal, Rafinha, Bargi, Gordon i Adeyemi. Estem pendents, ja ho sabeu també, d'alguna sortida, Ferran Torres, Rafinha potser, i d'alguna arribada, Julián, un altre davanter, ho veurem fins que acabi el mercat de fitxatges. I també recordem que han marxat 3 davanters, Lewandowski, Rashford i també Ansu Fati, que jugava al Mónaco, com s'ha dit, ara ja ho farà com a traspassat. Amb tot això, quina hauria de ser la davantera titular del Barça? Doncs li preguntem a un dels nostres analistes de capçalera, a la Marc Maiola. Què tal, Marc? Bona nit.
1: Bona nit, Sergi.
0: A veure, avui t'he proposat, o t'he demanat, millor dit, que ens proposis 3 possibles davanteres del Barça. Vull que me les ordenis també de la que més t'agrada, la que menys t'agrada, i vull que em diguis per què t'agrada cada proposta que m'has fet.
1: Doncs vinga, comencem per una davantera que ja coneixem, bàsicament em baso en el coneixement empíric, que és el que hem vist fins ara, una davantera que funciona bé, que és la formada per Lamine a la dreta, Rafinha a l'esquerra i Ferran de nou.
0: D'acord, o sigui, Lamine, que interpreto que serà doncs intocable en totes les davanteres que em presentis, Lamine a la dreta, Rafinha a l'esquerra i Ferran doncs agafant d'alguna manera el testimoni de Lewandowski. Què pot aportar aquesta davantera al Barça?
1: Doncs són dos jugadors per acompanyar Lamine que piquen molt bé l'espai. I amb això que tens, guanyes temps i espai perquè Lamine pugui participar en zones interiors. Si tu tens dos davanters que es desmarquen molt bé amb agressivitat a l'esquena de l'última línia defensiva del rival, això el que fa és generar més espai en les zones interiors. Si tu tens un jugador com Lamine, que és un extrem creatiu, que juga a la dreta, però que sap trepitjar aquests espais interiors, pot brillar, ja sigui amb definicions o amb passades molt bones. A més, Rafinha, atacant a costat dèbil, és a dir, si la jugada ve per la dreta, per la banda de Lamine, és un jugador que atacant a l'altre costat entén molt bé aquestes passades tan bones que fa Lamine Yamal. Aquesta centrada marca de la casa, amb l'esquerra que cargola cap a pal llarg, Rafinha l'aprofita molt bé. Ferran ha acabat bé la temporada, a més, ha fet el gol decisiu d'Espanya al Mundial, i penso que pot tenir un paper important si es queda. Jo parlo simplement des d'un punt de vista esportiu, perquè des d'un punt de vista econòmic i de planificació de club, potser sí que tindria sentit traspassar Ferran.
0: Sempre i quan suposo que vingui algú, no? Perquè si no, el Barça aniria una mica coix en aquesta posició de davanter centre. Ara et preguntaré, Marc, per les altres dues opcions, però deixa'm també preguntar-te per la baixa de Lewandowski. El Barça la notarà d'alguna manera, perquè a banda dels gols, Lewandowski és un tipus de davanter que ara el Barça no té, un davanter que també fixava potser més als centrals, encara que també es volia associar, és un davanter que ara el Barça no tindrà.
1: Exacte, aquest perfil ara mateix no el tens a la plantilla. A banda de l'experiència també que portava, sobretot un davanter d'àrea és el que no té ara mateix el Barça a la plantilla. Tu pots tenir una plantilla sense cap davanter d'àrea si ho entens i apostes per un joc que no necessiti aquesta figura, no necessiti aquesta figura d'un davanter que, com dius, fixa els centrals, els enfonsa, que té grans fonaments dins l'àrea, capacitat de rematada. Tens davanters amb altres característiques, però és veritat que aquesta figura ara mateix no la tens.
0: A Hansi Flick li ha agradat jugar sense un davanter de referència? Perquè em sembla que sempre s'havia dit que Hansi Flick sempre optava, no, per un nou bastant, diguem-ne, estàndard, no? Bastant convencional.
1: Clar, és que el Bayern tenia justament Lewandowski, però no hem d'oblidar que l'experiència que ha tingut Hansi Flick com a entrenador d'equips professionals és més aviat escassa. És a dir, va tenir aquest any i mig gloriós al Bayern i poca cosa més. Quan ell entrenava el Hoffenheim, per exemple, no era el Hoffenheim que coneixem ara mateix, i a la selecció alemanya va durar poc. Per tant, entenem que sí que Flick prefereix un davanter de referència, però no és que tingui una carrera de 20 anys en els quals sempre hagi jugat amb aquesta figura del nou clàssic.
0: La primera davantera que proposa el Marc Maiola, Lamine per la dreta, Rafinha per l'esquerra i com a davanter centre Ferran Torres. La segona, Marc.
1: M'has de fer memòria perquè ja te l'has dit.
0: No fotis, sí? M'ho dius seriosament?
1: No, seriosament no, mig en broma, perquè recordo perfectament que t'he posat a Dani Olmo com a opció de fals nou en aquesta segona davantera, oi? I aleshores et deia Lamine a la dreta i Rafinha a l'esquerra.
0: Correcte.
1: Aquí, per exemple, podríem jugar amb Rafinha o amb Gordon. Podria entrar ja Gordon en aquesta segona alternativa a l'esquerra. Però jo he apostat per aquesta. Lamine i Rafinha els mantenc als extrems i Dani Olmo de fals 9. Una mica en la línia del que comentaves i preguntaves ara. No tens aquest 9 de referència a la plantilla, no tens a Lewandowski. De quina manera pots jugar per fomentar un funcionament col·lectiu bo? Doncs amb Dani Olmo interpretant aquest rol del fals 9. Per què? Perquè és un jugador que en espais reduïts es mou de meravella, i el Barça ja saps que està acostumat a atacar blocs baixos que et deixen poc espai, poc temps. Dani Olmo és un jugador amb un primer control meravellós, amb controls orientats que ja treuen avantatge a la jugada, i això ho pot aprofitar davant rivals molt aculats. Si a més mantens a l'esquerra un extrem que trenqui en profunditat com Rafinha, i tens des de la punta dreta un jugador amb capacitat associativa com Lamin per trobar passades interiors cap a Olmo, penso que també podria funcionar.
0: Olmo, creus que té més gol del que ha demostrat?
1: Sí, sí, és un jugador que té gol. Evidentment no és un jugador de 30 gols per temporada, però amb un bon funcionament col·lectiu i amb una manera de jugar que encaixi amb les seves característiques, és un jugador que davant de porteria acostuma a tenir bona punteria i que sap situar en situacions de gol.
0: Doncs la segona proposta del Marmayola: Lamin per la dreta, Rafinha per l'esquerra i pel mig Dani Olmo fent de fals nou. La tercera proposta que té a dir, ja saps, Mayola, com som també els aficionats, ens agraden els cromos nous. Aquesta em fa força il·lusió.
1: Clar, perquè aquí t'ha incorporat els dos fitxatges que ha fet fins ara el Barça.
0: I el millor pel mig, que jo tinc ganes de veure'l també.
1: Se n'ha parlat molt d'aquesta possibilitat exacta de jugar amb Lamin i amb el de nou. En aquest cas incorporaríem Adeyemi d'extrem a la dreta, Gordon d'extrem a l'esquerra i Lamin i amb el per dins. Com m'imagino jo aquesta davantera? Doncs amb dos extrems que també són agressius a l'espai, és a dir, que els agrada córrer, que els agrada desmarcar-se, Adeyemi i Gordon, i en aquest cas no seria per rebre sovint, sinó que seria per regalar encara més temps i espai a Lamin en aquesta posició de nou. Una mica el que deia al principi, si tu tens dos extrems que se'n fan un tip de dibuixades marcades de ruptura que t'estiren l'última línia defensiva, tu no t'has de precipitar moltes vegades com a passador per buscar aquesta primera desmarcada, sinó que has de mirar el jugador que es queda entre línies per rebre, perquè aleshores tindrà més temps i espai, perquè Dejem i Gordon hauran arrossegat aquesta última línia defensiva. Llavors és molt probable que Lamin, allunyant-se dels centrals una miqueta, es trobi en situació de poder acabar la jugada en zones interiors, que encara és molt més perillós per poder ja acabar la jugada ell mateix amb xut la majoria de vegades, tot i que també, si ve a recollir en zones més profundes, podria assistir el mateix Lamin Yamal amb desmarcades de ruptura dels seus companys Adeyemi i Gordon.
0: Creus que Lamin Yamal, evidentment no el compararem amb Leo Messi, perquè és incomparable, però tots recordem el trànsit de Leo Messi des de la dreta cap al mig. Tu creus que Lamin Yamal podria oferir un rendiment amb paral·lelismes? No et dic similar, dic amb paral·lelismes, per rebaixar una mica.
1: Paral·lelismes sí que n'hi hauria, perquè tots dos són molt intel·ligents futbolísticament, que interpreten molt bé el joc. Això es va veure de seguida amb Messi quan era un adolescent, de la mateixa manera que s'ha vist amb Lamine Yamal quan tenia 17 anys, i tothom deia, ostres, és que encara té 17 anys. La gent exclamava que només tenia 17 anys perquè, malgrat ser un adolescent, pren molt bones decisions, i això és molt difícil, i al final és una característica que t'acaba distingint els jugadors molt bons dels escollits. I és una característica que és molt important per jugar dins, perquè quan tu jugues en zones interiors necessites una percepció 360 graus. Si tu jugues d'extrem o jugues de lateral, al final estàs limitat per la línia de banda, no et poden entrar per allà, no t'entrarà un jugador. Si tu jugues d'extrem a la dreta, no t'entrarà un jugador per la teva dreta, perquè el camp s'ha acabat. En canvi, si jugues com a fals nou, davanter centre, o jugues com a migcampista, necessites aquesta percepció 360 graus. Et poden entrar per davant, per darrere, per la dreta, per l'esquerra, i necessites ser molt àgil mentalment i prendre molt bones decisions, perquè una pèrdua de pilota aquí a zones interiors és un contraatac claríssim del rival, perquè aquest contraatac t'arriba per dins. Diguéssim que quan tu vols un futbolista per jugar a dins, has d'intentar que aquest jugador sigui curós amb la pilota, sigui intel·ligent, prengui bones decisions. Per això té tant de mèrit, per exemple, que Luis Enrique jugui amb Dembélé per dins i l'equip li segueixi funcionant i pugui estar cosit, en certa manera. Però bé, això és un altre tema. És un altre tema. Però en qualsevol cas, jo sí que veig aquest paral·lelisme que deies de Messi amb Lamin, sobretot per això, per la intel·ligència futbolística i la interpretació. Jugant a dins perdries coses molt bones que té Lamin a la dreta. Per exemple, aquesta centrada que et deia, que regulada al segon pal, que és marca de la casa. arrenca a la dreta com a extrem, traça una miqueta de diagonal cap a dins i pum, des de la cantonada de l'àrea gran et fa aquesta centrada a cantonada inversa d'àrea petita i gairebé sempre és ocasió de gol. Clar, és una centrada molt clàssica d'un extrem que juga a cama canviada. Jugant a dins segurament no la podrà fer tantes vegades, però podria fer altres coses.
0: Per què creus que Hansi Flick no ho ha provat més, això de Lamine pel centre? Evidentment, Hansi Flick veu cada dia el jugador i en sap més de futbol que tu i que jo. Però per què creus que no ho ha provat més?
1: Perquè fins ara ha tingut a Lewandowski i un bon Ferran, sobretot en aquest tram final de temporada. És a dir, tenia diferents alternatives, diferents perfils de davanter centre per jugar en funció del rival, del moment del partit o de la temporada. Clar, si ara el Barça deixés la plantilla tal i com la té en aquest precís instant, jo penso que sí que veuríem més sovint Lamine jugant de nou aquesta temporada. Però clar, això és fer volar coloms perquè entenem que el Barça segueix buscant un davanter centre.
0: Mm-hmm. Doncs la tercera davantera que proposa el Marc Maiola, Adeyemi per la dreta, Gordon per l'esquerra i Lamine pel mig. Tot això, com deia el Marc ara fa pocs segons, és amb el que tenim a hores d'ara, a 25 de juliol, a les 11 i 18 minuts de la nit. Però hi ha un nom que circula, que és el de Julián Álvarez, que el Barça el vol, ho ha dit públicament, també suposo que Deco està mirant altres opcions, però focalitzem-nos, Marc, en el nom de Julián. Què passa si arriba Julián Álvarez? Com altera aquestes possibles davanteres?
1: Clar, si arriba Julián Álvarez, arribarà amb el Barça pagant més de 100 milions d'euros. Per tant, entenem que seria el davanter centre titular i de manera indiscutible. Llavors, això

0: necessita que un jugador per davant seu, un davanter centre o un jugador que trenca l'espai des de l'extrem i va dins, treballi contra centrals, li arrossegui defenses, li fixi aquests centrals i ell, pum, per sorpresa, sigilosament apareix i llavors sí que defineix molt bé, tant amb la dreta com a l'esquerra. Té un bon xut i té una definició molt bona. Però no és un davanter centre clàssic, per entendre'ns.
1: Doncs Julián, que lògicament, com diu el Marc, si el Barça doncs el fitxa vindria per ser titular i llavors quedaria, doncs, com diu el Marc, també aquesta posició de l'extrema esquerra entre Rafinha i Gordon. Qui sap també si Adeyemi es podria adaptar en aquesta posició. Abans d'acomiadar-te, Marc, deixa'm preguntar-te pel nom del dia a Madrid, que és el de Diomandé, aquest jugador de la Costa d'Ivori. El Madrid el vol, 19 anys, jugador de Leipzig, exjugador del Leganés. Aquesta temporada, 36 partits, 13 gols i 9 assistències, cap gol al Mundial. Això sí, peça clau de la Costa d'Ivori per passar a setzens de final, van perdre contra Noruega. I al Madrid diuen des de la premsa madrilenya que oferiria 120 milions per aquest jugador. És tan bo, Marc, com per pagar 120 milions?
0: És molt bo, és molt bo. A mi m'agrada molt. De fet, quan fa uns mesos em preguntaven quin extrem fitxaries pel Barça, i dic, home, si el Barça s'ho pogués permetre, ja en Diomandé claríssimament, no en tinc cap dubte. I mira que em costa no tenir dubtes en coses de futbol, perquè hi penso, i rumio, i després pots canviar d'opinió, però és que jo el que l'he vist a en Diomandé aquesta temporada al Leipzig és una cosa formidable. És a dir, és un extrem amb una gran capacitat per driblar, amb parada i arrencada, és gairebé impossible que el lateral el pugui seguir. Té un punt de pausa que és molt necessari, és a dir, no és un extrem esvalotat que només corre, que només intenta driblar sense cap mena de sentit. No, ell té pausa, sap anar cap a dins, espais interiors, també sap combinar, pot jugar a l'esquerra, amb ell agrada més jugar a la dreta que a natural, curiós en el futbol d'avui en dia, però ho gaudeix més jugant a la dreta, i és molt jove, que té 19 anys encara. Per tant, el potencial i el marge de creixement és extraordinari si tria bé el seu destí i va evolucionant com tot sembla indicar. Jo el que li he vist al Leipzig i el que li vaig veure en els últims partits al Leganés és per tenir-ho en compte, per considerar-lo segurament l'extrem amb més potencial d'Europa ara mateix, perquè és molt jove. Uh-huh. És molt jove i penso que seria un encert del Madrid si el pogués fitxar, sí.
1: Llavors, parlant de davanteres, ens hem d'imaginar Diomandé a la dreta, Mbappé al mig i Vinícius a l'esquerra, amb el càter al Madrid, eh? No parlem de possibles vendes.
0: Sí, sí. Tal com té ara el Madrid la plantilla, si no venen a Vinícius, seria això. Per això, perquè la gent es pensa que Diomandé juga a l'esquerra a cama canviada, com la majoria d'extrems avui en dia, i de fet el Leipzig ha jugat d'extrem a l'esquerra, però ell prefereix jugar a la dreta a cama natural. I llavors té sortida cap a línia de fons per centrar, però també sap sortir cap a dins. Si ha de definir amb l'esquerra, li costa una mica més, no té aquesta definició, per exemple, de Michael Olise o Lamine Yamal, però sap trobar solucions, sobretot en parada, arrencada, capacitat per combinar. És molt bon davanter, a mi m'agrada moltíssim, molt bon extrem, i entenc que el Madrid, que no pot fitxar Michael Olise perquè el Bayern no te'l vendrà, doncs va buscar el segon millor extrem dret que pot fitxar. Diguéssim que els dos millors en aquesta posició són Olise i Lamine Yamal, cap dels dos al Madrid els pot fitxar, doncs vaig a buscar el tercer, que a més és un jugador amb un potencial extraordinari.
1: Doncs 11 i 23 minuts. Marc Mayola, moltes gràcies per aquestes propostes de davanteres del Barça, també per l'anàlisi de Diomandé. Veurem com acaba el mercat de fitxatges i veurem també veure què té Hansi Flick a la banqueta per intentar doncs fer una davantera al màxim de potent possible. Gràcies, Marc.
0: A tu, Sergi, una abraçada.
1: La jornada ens ha deixat també dos partits de pretemporada en presència catalana. L'Espanyol i el Sabadell han empatat a 1 a la Ciutat Esportiva de Nijarque i el Girona ha caigut per la mínima 0-1 contra l'Alavés. Roger Arnau, què tal? Bona nit.
2: Bona nit. Doncs sí, ha estat el tercer partit de pretemporada i la primera derrota del Girona. Els de Quique Álvarez han fet un bon partit, han competit contra un rival de primera i han tingut opcions. De fet, el gol de l'Alavés ha arribat al minut 89 amb un cop de cap d'Álvaro García. Sentim el jove extrem del Girona, Justin.
3: La gent està focalitzada en l'objectiu del Girona, que al final és pujar a primera divisió. No estan pensant en si marxen, si no marxen. O sigui, la gent està al vestuari, focalitzats i amb les coses clares per estar aquí.
2: Amb aquesta derrota, el Girona tanca l'estatge a la Vall d'en Bas i dimecres jugarà un amistós contra el Castelló. I com dèiem, per altra banda, l'Espanyol i el Sabadell han empatat a un a la Ciutat Esportiva. Dani Jarque, els dos gols han arribat a la segona meitat. Els arlequinats s'han avançat amb un gol a la pròpia porta de Rubén Sánchez i poc després, Quique García ha igualat el marcador. Pol Bolzano és jugador

0: color blanc i blau.
1: Sabíem que era un rival que vindria a competir, però bueno, jo crec que ens serveix molt, perquè ens trobarem durant la temporada equips exigents que faran aquest tipus de futbol, i jo crec que intentarem els millors moments que hem tingut del partit traslladar-los als 90 minuts.
0: Per cert, l'Espanyol avui ha fet oficial la cessió de José Grajera al Burgos aquesta pròxima temporada. El migcampista, per tant, ja no serà aquesta setmana que ve a l'estada dels blanquiblaus a Anglaterra, on s'enfrontaran al Burnley. El Sabadell, per seva, jugarà dimecres un amistós amb el Manresa i dissabte contra l'Andorra.
2: I com dèiem, doncs aquest marcador Espanyol 1, Sabadell 1, igualada avui a la Dani Jarque, i tenim en línia el tècnic Arlequinat, el tècnic del Sabadell. Ferran Costa, què tal? Bona nit.
3: Hola, bona nit.
2: Avui heu jugat contra l'Espanyol, empat a 1. Valoració d'aquest empat contra un equip, recordem, de superior categoria.
3: Bé, doncs seguim sumant rodatge, tot i que encara ens queda molt per tancar l'equip i per avançar, per preparar-nos per l'inici de temporada. Hem tingut molt poc marge entre la finalització del play-off i l'inici d'aquesta temporada, però bé, satisfet amb l'esforç, tot i que, com dic, ens queda molt per fer encara.
2: Ara preguntaré pels moviments a la plantilla. Ferran, interpreto que hi haurà més entrades i sortides. No sé si li has demanat a la direcció esportiva alguna posició en especial que creguis que s'ha de reforçar.
3: Bueno, més que demanar, crec que una de les claus de que les coses estiguin anant tan bé en aquest projecte és que anem tots alineats, direcció esportiva, propietat, cos tècnic. Llavors, més que demanar, és una línia conjunta. Tenim clares quines són les necessitats de la nostra plantilla. El capítol de sortides no està tancat. Tenim molts jugadors del filial amb nosaltres, que ens agradaria doncs, que a futur doncs, sigui menor la diferència entre categories perquè es nota, i penso que és una de les línies de millora que tenim, i en això estem. I després en el capítol d'altes, penso que pràcticament hem de reforçar totes les posicions encara. És cert que tenim un bloc consolidat de la temporada anterior que té clar que volem, que molts d'ells ja van debutar a Primera Federació la temporada passada i aquesta que farà la segona divisió, però creiem que des de la col·lectivitat i el tenim molt clar el que volem i poder complementar el que ja hi ha ara amb noves incorporacions, doncs podem trobar la nostra competitivitat i la segona divisió.
2: Hem parlat dels jugadors, parlem també de la banqueta. Ferran, tu has renovat fa poc amb el Sabadell fins al 2028, però segur que t'han vingut a buscar equips importants aquest estiu, oi?
3: Bueno, moltes vegades els entrenadors parlem de la falta de paciència al futbol o de que la paraula projecte doncs no existeix, que la immediatesa doncs és la que predomina, i penso que això també s'ha de recordar quan les coses et surten bé i pots tenir altres possibilitats. Jo estic en un lloc que sento que reconeix la meva feina, que m'identifico amb el projecte que tenim en comú, que crec que encara ens queden moltes coses per fer, i al final crec que cada cosa s'ha de fer en el seu temps. Jo sento que ara la meva ocupació d'estar en ajudar el Sabadell a seguir donant passes endavant. Tinc molta il·lusió per la temporada que tenim, per dura que sigui, per exigent que sigui o demandant que sigui. Sento que estic en el lloc adequat i com deia abans, tot i que tinguem menys recursos o possiblement que altres projectes, jo penso que el fet de tenir una línia clara i saber el que volem doncs ens pot fer ser tan competitius com altres o inclús més, i en això és en el que estic centrat ara mateix.
2: Tu vas entrenar al futbol professional a l'Andorra, i amb la teva marxa de l'equip a mitja temporada, no sé si estaràs d'acord amb mi, però tots vam tenir la sensació que et quedaves a mitges, que et quedava feina per fer. Amb el teu retorn a segona, ara amb el Sabadell, et treus l'espina d'aquella situació d'alguna manera?
3: Bueno, no sóc gaire a les pines, i de fet tinc molt bona relació amb Jaume Nogués, el director esportiu de l'Andorra, amb el Gerard. No, sempre estaré agraït perquè amb 29 anys doncs, vaig poder entrenar per primera vegada al futbol professional. Crec que la meva etapa a Andorra doncs, m'ha deixat aprenentatges molt importants, i no penso que s'hagi de mirar enrere. Crec que s'ha de mirar sempre endavant, com deia abans. Crec que tot ens va definint, sobretot com reaccionem a quan les coses no acaben de sortir com un vol. I estic molt, molt content d'estar on soc, del que hem assolit i sobretot molt il·lusionat, sempre pensant en millorar contínuament i en el que ve per endavant.
2: Doncs Ferran Costa, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé el que resta de pretemporada i que arribeu el millor possible a l'inici de la Lliga al camp de l'Sporting de Gijón. Moltes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.

0: Un minut gairebé per sobre de 11:45 de la nit. Avui, al fons, dia de molta activitat a la Lliga F.
1: Comencem pel Barça, que ha anunciat el fitxatge de la portera nord-americana Tyler McCamey. La portera de 24 anys arriba lliure, procedent del Dallas Trinity de la Lliga estatunidenca, per reforçar una porteria en què compartirà protagonisme amb Cata Coll i Gemma Font. Però més important que les arribades estan sent les sortides a Can Barça. Han marxat jugadores importants com Alexia Putellas, Mapi León i Ona Batlle a la Premier, i avui s'ha confirmat també el fitxatge de Salma per l'Olympique de Lió de Jonathan Giraldez. Una baixa dolorosa pel tècnic del Barça, Pere Romeu, a jutjar per les seves paraules a una entrevista a Mundo Deportivo.
2: És una baja sensible, com també lo son las otras. És una futbolista que aquí la hemos cuidado muchísimo a nivel físico, a nivel futbolístico. Ella aquí se la he visto siempre súper, súper feliz en el día a día, súper involucrada a nivel de gestión. Para mí también súper agradecido con ella, porque es una tía que siempre una muy buena energía y una muy buena actitud.
0: La notícia de l'entrevista, però, al fons, a part enveja teva, és el canvi de look de Pere Romeu, que ha passat pel barber, s'ha tallat els cabells i, bé, ara sembla encara més a Gundogan. Ja sabeu que jo tinc la teoria que Pere Romeu és Gundogan, és... doncs ara encara més.
1: Doncs teniu un cabell molt similar, eh? Els
0: sí,
1: dos teniu cabell tipus clic, del que els calvos, saps, envegem profundament.
0: Clic.
1: Sí, sí, aquell cabell tan uniforme, saps? O sigui, vaja, jo crec que ha millorat amb el canvi, no?
0: M'interessa bastant aquesta minissecció, els pentinats de l'Alfons Gorina. Si vols, la setmana que ve o demà en fem la segona entrega, va.
1: La fomentarem, val. Doncs aquestes sortides també han estat comentades per Aitana Bonmatí, que aquesta tarda al seu campus. La migcampista blaugrana ha estat clara sobre les seves prioritats.
3: Pel que fa a mi, sí que van venir clubs importants i sempre he tingut molt clar on és casa meva, no? Jo tinc a dia d'avui, després de 14 anys, serà la meva 15a temporada, la mateixa il·lusió.
0: Òbviament, declaracions amb una intenció clara d'Aitana Bonmatí. D'altres han marxat, a mi m'han fet ofertes, jo m'he quedat. Qui ho hagi d'entendre ja ho ha entès.
1: Bonmatí també ha parlat de la greu lesió que va patir la temporada passada i com afronta físicament aquesta nova temporada.
3: Jo vaig acabar una mica sobrevivint i vaig decidir que jo no sabré sobrevivir més, que jo vull jugar i donar el meu 100%, i si no estic al 100% no posaré el meu cos en risc, perquè al final la salut és el primer i després que vull jugar molts més anys a futbol. Per tant, ara mateix no vull alarmes, perquè no és una alarma, simplement és una mica de coherència i de cuidar-me, no? I així ho hem parlat també amb els professionals del club i tots estem d'acord i estem en la mateixa direcció, que anirem a poc i el que faci falta.
0: Tot això, al fons, ho ha dit en la clausura del seu campus a Sant Pere de Ribes, al campus de l'Aitana Bonmatí, al poble d'on és, doncs, d'alguna manera, la banderada mundial a l'Aitana Bonmatí. També dia de moviments, en aquest cas, al Badalona Women.
1: Les badalonines han fitxat la davantera Sheila Guijarro, procedent de l'Atlètic de Madrid, una jugadora contrastada i amb experiència a la Lliga F i que s'ha mostrat il·lusionada amb la seva arribada a Badalona.
4: Bueno, yo creo que desde el primer momento he sentido esa confianza por parte del club. Es algo que siempre en todas mis etapas deportivas he llevado enfrente. Creo que es un proyecto muy ambicioso, que gracias al grupo inversor que ha apostado por el fútbol femenino me siento con mucha ilusión de afrontar esta nueva etapa.
0: Passen 4 minuts de 11:45 de la nit, tanquem la carpeta futbol, fem una petita pausa i de seguida continuem el programa parlant del Tour de França. Pogacar demà recollirà el seu 5è Tour i alerta perquè farem un experiment. Avui fa 34 anys de la cerimònia d'inauguració dels Jocs Olímpics de Barcelona 92 i li ha invitat l'Alfons Gorina. Alfons, tens alguna cosa a fer aquesta tarda? Diu no. Dic, estàs treballant? Diu, sí, treballa d'aquella manera. Dic, escolta, tu que ets un tio creatiu, em pensa la cerimònia d'inauguració dels Jocs Olímpics de Barcelona si es fes avui, si es fes el 2026. Un experiment radiofònic que viurem d'aquí una estona. Pausa, Tour i la marcianada de l'Alfons Gorina.
5: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
5: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
7: Jo t'estime l'herència.
8: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
9: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
8: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
10: Bona nit. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat avui,
6: el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat, ha estat el
10: 73.546, 73546 de la sèrie 001.
6: Així mateix, uns altres 4 números i sèries han obtingut cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
11: El Club de la Mitjanit, amb Sergi Camps. El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
0: Isaac Vilalta, bona nit.
12: Què tal? Bona nit, Sergi.
0: Penúltima etapa del Tour de França, l'Alpe d'Huez, moltes coses a comentar. Comencem per l'etapa, Carapaz, que s'endú la victòria, caiguda de Sepp Kuss, ara em diràs com està aquest ciclista que el considerem una mica de casa, i segon, Evenepoel.
12: Sí, de fet l'etapa estava gairebé escrita que seria per Sepp Kuss perquè havia aconseguit un avantatge prou sòlid en l'ascensió a la Sarén, però després de la Sarén, que és aquest port de categoria especial, que és una de les vessants de l'Alpe d'Huez, es pot pujar per la mítica carretera dels 21 revolts, la clàssica, però hi ha un parell de pujades més i una és aquesta, la Sarén, que tot i així, quan es corona dalt de tot, s'ha de fer un tram de baixada per després tornar a acabar de pujar una miqueta fins a l'Alpe d'Huez. Això últim no és cap port, Doncs en aquesta baixada, Sepp Kuss ha tingut una primera sortida, aquí ja ha perdut la confiança, i la segona caiguda, tot i no ser greu, sí que ha estat molt perillosa, i busqueu les imatges perquè es veu les tanques de protecció que ha posat l'equip de seguretat de l'organització del Tour de França. No sé si dir que li han salvat la vida és exagerar, però mira, just ahir hi vaig passar i em vaig aturar a observar-ho al detall, perquè em va cridar molt l'atenció. Dic, però què és això tan exagerat? I realment, si hagués caigut per allà Sepp Kuss, hagués caigut molts metres cap avall i sens dubte s'hagués pogut fer molt mal, si no alguna cosa més. Bé, amb aquesta segona caiguda, Carapaz l'ha acabat passant i al final la victòria ha estat per Carapaz. Per darrere, Evenepoel ha acabat superant fins i tot a Kuss, que ha estat tercer de l'etapa, i poc després han entrat Tadej Pogacar i Isaac del Toro. Avui Pogacar ho hagués pogut fer millor a la classificació, però ha decidit treballar pel seu company d'equip, per del Toro, que pogués ser el tercer de la general. Demà el podi seran tots dos companys d'equip, i a més s'emporta el mallot blanc. És a dir que una etapa en què han passat moltes coses i jo crec que no deixa content a Sepp Kuss, però sí que els aficionats han vist els millors ciclistes a un nivell altíssim.
0: Ara anava a preguntar-te per Pogacar, perquè no sé si a un campió, a banda dels triomfs personals, també se'l jutja quan ajuda companys d'equip a fer-ho millor. Si és així, avui Pogacar ha reblat el clau i s'ha confirmat com el campió dels campions, d'alguna manera, no?, ajudant el seu company a pujar amb el podi.
12: Totalment d'acord, Sergi. No és habitual, Sempre es destaca dels campions aquesta voracitat, no? Aquesta que quan oloren sang, i en Pogacar s'ha repetit moltes vegades, perquè vas micolant rècords un darrere l'altre, més victòries d'etapa, és a dir, molts rècords. El Tour encara no té, aquest rècord de les victòries d'etapa, però l'hagués pogut perseguir. I en canvi ha decidit això, ajudar a Del Toro. Mira, dos detalls. Ells dos són molt amics, i molt amics fora de la carretera, i això es nota. I amb la celebració, per exemple. I la segona, aquesta, que Tadej Pogacar deia després de l'etapa alguna cosa així com que ha pogut valorar el que és treballar per un altre, és a dir, fer la feina de gregari, i que això té molt valor, que realment costa moltíssim, i per tant jo crec que també ha estat una lliçó d'humilitat que se l'ha regalat ell mateix. És a dir, que avui en treu aquestes conclusions el propi ciclista eslové.
0: Demà s'acaba el Tour a París. Alerta amb una retallada de l'última etapa, Isaac, a causa dels incendis a França. Serà una etapa més curta i només per la capital del país, la capital francesa, oi?
12: Sí, sempre comença als afores, o aquests últims anys, als afores de París, amb un recorregut previ, després ja dins de París el recorregut clàssic, no? Com dius, hi ha diferents incendis que afecten el país i el Ministeri de l'Interior ha decidit que havia de destinar, com és lògic, els esforços en policia, amb agents de policia, amb bombers, aquests incendis, i per tant el Tour, en aquest sentit, la seguretat del Tour quedava més fornida, i d'acord amb l'organització del Tour de França, doncs s'ha acordat això, és decisió del Ministeri, però el Tour de França ja ha estat, com és lògic, totalment d'acord. Per tant, es retalla l'etapa, tota per París, amb el circuit tradicional, els Camps Elisis, hi haurà alguna volta més pels Camps Elisis, i també es pujarà a Montmartre, que s'havia especulat amb que es retallaria, però no, es pujarà.
0: Demà, etapa testimonial, com sempre, Isaac, és hora avui de valorar la feina de Pogacar. No sé què més en podem dir de l'eslové. Posa-hi tu el qualificatiu que creguis.
12: Sempre recordo amb Josean Fernández Machín, que ja fa molts anys li vaig demanar a l'inici de Tadej Pogacar, i vaig dir, com el definiries? I em va dir, és la perfecció feta ciclista. I des d'aleshores, sempre que ens veiem, li recordo. I clar, això, aquesta afirmació va guanyant pes. Avui, només un detall. Machín, amb la primera persona amb qui ha parlat un cop s'havia acabat l'etapa, tret d'Andri Hammann, el director eslovè que comparteixen cotxe, ha estat amb nosaltres, amb Catalunya Ràdio. Teníem pactada l'entrevista, encara no havia parlat amb ningú i tot just baixar del cotxe ha tingut aquesta conversa amb nosaltres.
0: Doncs la conversa de l'Isaac Vilalta amb el Machín, el director de l'UAE, l'equip de Tadej Pogacar.
12: Machín, muchas felicidades.
13: Estoy realmente más que contento, emocionado. Emocionado de la actitud, del espíritu y del espíritu, sobre todo equipo, del compromiso que tienen ellos como seres humanos, independientemente de los deportistas, que no tienen nada que explicar, simplemente lo habéis visto, pero esta actitud y este compromiso entre personas, yo creo que es como para sentirse muy muy orgulloso de tener un grupo humano aparte del deportivo.
12: Explicamos la situación, estamos a 200 metros de meta, ha acabado ahora mismo la etapa. Todavía no has hablado con nadie, supongo que por la radio todos son felicitaciones, ¿eh?
13: Sí, la verdad que hemos felicitado a los chicos por su compromiso, por ser tan buena gente. La verdad que estoy orgulloso y emocionado pues de estar al lado de gente una armonía tan grande, tan buenas personas y sobre todo profesionales y campeones como son, quererse tanto como se quiere en todo el grupo, no solo ellos dos.
12: Es que te veo muy emocionado, quizá nunca te había visto así.
13: No, porque cuando se gana al final estás contento, estás satisfecho, estás pleno, pero cuando realmente se consigue algo más que una victoria, yo creo que entrar en meta, no sé exactamente si han hecho cuarto o quinto, no sé exactamente lo que han hecho, y entrar celebrándolo como si fuese el mejor triunfo de la historia, yo creo que esa es el compromiso y la actitud que evidentemente tienen y es para estar emocionado.
12: ¿Lo has pasado mal en este tour? Con lo de la gastroenteritis y bueno, no sé, no estaba claro si Tadej iba a pasarlo bien, pero ha estado sin problemas.
13: Sí, la verdad que cuando ayer todo el mundo esperaba que realmente, bueno, pues sí, buscásemos una actitud un poco más de defensa porque teníamos a muchos corredores con problemas gástricos a nivel de problemas de salud como Tim y como Brandon McNulty, que tuvo que retirarse, bueno, pues adquirimos ese carácter un poco más combativo, intentar luchar por la etapa, nos costó, pero se consiguió en una llegada mítica como el Pedué, en la subida mítica como el Pedué, y la verdad que el equipo estuvo súper y Tadej estuvo sublime.
12: La última ya, tú eres un poco mayor, pero los dos crecimos con Miguel ganando 5 tours. ¿Qué te dice ahora como director? Que Tadej y todo el equipo se siente en la mesa de Anquetil, Inol, Merckx y también Miguel.
13: Yo creo que primero respeto ante estar entre gente que cuando eras crío pues les mirabas con una admiración y como que era algo inaccesible, ¿no? Ya te das cuenta que, pues como dices tú, ¿no? Que se han conseguido 5 tours y el tiempo ha pasado muy rápido, pero lo hemos disfrutado.
12: Felicidades.
13: Gracias.
0: Doncs la conversa de l'Isaac Vilalta amb el Machín. Isaac Vilalta, enviat especial de Catalunya Ràdio al Tour de França. Gràcies per la feina feta. Bona tornada a casa. Ens sentim demà.
12: Molt bé, fins demà. Bona nit.
14: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.

0: Tres quarts de 12 de la nit, a veure, Roger Arnau, on eres tu fa 34 anys?
1: Jo crec que era a casa...
0: Que eres menor d'edat, encara que sí. Tinguis aquesta veu de persona gran.
1: Molt menor, molt menor.
0: Eres menor.
1: Jo per això crec que era a casa, crec que sí, i si no m'equivoco, crec que devia ser davant de la tele amb la família, suposo.
0: Estaves mirant la inauguració dels Jocs Olímpics de Barcelona, any 92.
1: Sí.
0: Avui fa 34 anys. Alfons Gorina, on eres tu fa 34 anys?
2: Jo estava a casa amb ma tieta veient la inauguració.
0: Però te'n recordes o,
2: sí, sí,
0: o
2: sí.
0: Parles de no, records no, d'altres?
2: Recordo haver anat a casa amb ma tieta a veure-ho tots junts.
0: Doncs avui fa 34 anys de la cerimònia d'inauguració de Barcelona 92 i avui l'Alfons Gorina té un repte que és intentar pensar com seria avui la cerimònia d'uns Jocs Olímpics a Barcelona l'any 2026. L'Alfons Gorina ha presentat una proposta, la comentarem aquí un servidor i el Roger Arnau, que em consta que és un melòman convençut, és un expert en música.
1: Totalment.
0: I podrà donar la seva opinió de les propostes musicals de l'Alfons Gorina. A veure, Alfons, per on vols començar?
2: Doncs per començar, uns Jocs Olímpics, com sabeu, es donen amb molta antelació i per tant s'hauria decidit que són a Barcelona el 2026, moment en què teòricament el Spotify Camp Nou estaria absolutament acabat i, per tant, es podria fer allà la inauguració aprofitant la seva enorme capacitat. Com ja sabem, 2026, l'Spotify Camp Nou no està acabat i, per tant, s'hauria de traslladar altra vegada a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Clar, no hi cabria tota la gent que estava previst que hi cabigués a l'Spotify Camp Nou i alguns dels països i dels seus atletes haurien de seguir-ho amb una pantalla gegant a l'estadi Johan Cruyff. Però no us preocupeu, res. Països de poca categoria, sense importància, els seleccionaria ni més ni menys que Florentino Pérez.
3: Y que además no los conocen nadie. Namibia, Uganda, Albània i Finlàndia.
2: Els grups polítics s'escandalitzarien i tirarien els plats pel cap pel tema de les obres al Camp Nou. Es demanarien dimissions, però com sempre no dimitiria ni Cristo. Sílvia Orriols rebutjaria la invitació per la cerimònia inaugural al saber que hi hauria gent de fora, simplement, i s'anunciaria una presència explosiva, la de Taylor Swift. I knew you through the days of the blades
0: of the grass in summer. A veure, Roger Arnau, Taylor Swift et quadra amb aquesta cerimònia d'inauguració? Et quadra la presència d'aquesta artista?
1: Home, seria de traca, no?
2: És que el tema és que avui dia no es pot fer res gran si no tens a Taylor Swift, no?
1: Sens dubte, home.
2: Però què passaria? Es vendrien totes les entrades, hi hauria una expectació màxima i misteris de la vida, no se sap per què. Després s'acabaria dient ja amb totes les entrades venudes que Taylor Swift no està disponible i que ens hem de conformar amb la Bad Girl.
4: La cadena le brilló en locura. Huele a bacara fumándose un puro. Tiene cara que en la cama te da duro.
0: A veure, Fons, no vull que diguis aquí a l'antena de la Ràdio Nacional de Catalunya que Bad Girl és un segon plat. Bad Girl és immensament millor que Taylor Swift.
2: I per això la tindríem als Jocs Olímpics de Barcelona indiscutiblement. Això sí, per compensar una miqueta això de l'absència de Taylor Swift de l'estrella nord-americana, es portaria a la segona persona més coneguda dels Estats Units. Famós per la seva presència constant en inauguracions d'aquest tipus i pel seu pelazo.
1: Tom Cruise.
2: Donald Trump.
0: Què dius ara?
2: Sí, el qual, per cert, s'adormiria abans de que comencés la cerimònia.
0: Perquè no li interessen els esports.
2: No, perquè tindria al seu costat a Salvador Illa.
5: Tenia sempre una actitud coherent al llarg de la meva trajectòria política. I convindria que tots ens esforcéssim a tenir una actitud coherent.
2: Al costat de Trump i Illa s'haurien les segones persones més importants del món, que són Joan Laporta i Alan Pace. Pace intentaria assessorar Laporta sobre com finalitzar les obres d'un estadi a temps i Laporta s'agafaria molt bé aquests consells.
6: Aquests set ciències, aquests mestretites que donen lliçons, que alerta i ben lluny.
2: Com pots imaginar, aquesta seria la inauguració de la intel·ligència artificial, perquè estem en l'era de la intel·ligència artificial, i els atletes desfilarien sobre una innovadora passarel·la que simularia les zones del mar, doncs l'eix temàtic seria el batec mediterrani.
0: Molt maco.
2: I sí, saps qui m'ho ha dit, això?
0: Qui?
2: Una intel·ligència artificial.
0: Està bé.
2: La música en directe la posaria l'OBC i apareixerien hologrames modernistes, façanes de la Sagrada Família, de la Casa Batlló, projectades en tres dimensions al centre de l'estadi, utilitzant drons lluminosos. En aquell moment apareixerien els membres del Dream Team del 92 per rebre un homenatge. Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, LeBron James...
0: LeBron James, com saps, encara juga al fons.
2: I què? Però té la mateixa edat que tots aquests que t'acabo de dir ara. I a continuació seguiria un espectacle teatral a càrrec dels Joglars, dirigits per l'Albert Boadella, que s'hauria reconciliat amb Catalunya. És la meva utopia i si jo dic que això passa, és que això passa. Pel clímax de l'encesa de la flama olímpica, uns castellers farien una torre de 50 metres d'alçada amb folre i manilles, això és totalment possible, formada per totes les colles castelleres de Catalunya, símbol de la unitat i germanor del nostre país. Pep Guardiola i Leo Messi serien els darrers rellevistes, portarien la torxa conjuntament, amb cada mà la gent ploraria al veure aquesta imatge. Ells dos portarien la torxa fins al peu de la torre i allà passaria de mà en mà, en sentit vertical, escalant la torre fins a l'arribada a l'enxaneta, que encendria el paveter sota una explosió d'alegria i focs d'artifici.
0: Doncs escolta, em sembla fantàstic això que proposes, pot semblar una tonteria, però que l'encesa del paveter, diguem-ne, sigui un castell i anant-se passant la torxa de planta a planta, diguem-ne, em sembla molt maco, eh?
2: T'agradaria.
0: Això ho has pensat tu o és a la IA, també?
2: IA.
0: Molt bé, ja m'estranyava.
2: No, és al·lucinant, eh? Quines coses... Que consti... Home, jo l'orientava, eh?
0: Ja,
2: no
0: ja,
2: et penses.
0: Ja.
2: En aquell moment s'apagarien els llums i els drons projectarien dos hologrames al centre de la pista, dues misterioses figures que farien embogir a tothom, especialment en el moment en què comencessin a cantar...

0: Freddie Mercury i Montserrat Caballé en hologrames. Escolta, fan concerts d'hologrames avui en dia. Però, de cop, la cançó s'interrompria violentament.
1: Ai, què ha passat?
0: I començaria a sonar aquest altre tema. Vull petar-ho davant del mirall.
2: Aquí estem trepitjant l'ull de polla de la Santíssima Trinitat, que són doncs Montserrat Caballé, Freddie Mercury i Lluís Carreras, que aquí va cantar la cançó de Barcelona l'any 92. Estem trepitjant aquesta gent per posar-hi les grasses, que també m'agraden, però em sembla que aquí estem entrant ja en territori sagrat gairebé.
0: Sí, saps què passaria? Resulta que amb l'embolic de l'estadi ningú haurà caigut que la nit de la inauguració coincideix amb una de les 200 nits que els Oques Grasses tenen reservat l'estadi olímpic per fer la seva gira de comiat i per les que no queda ni una entrada. Al principi hi haurà rostres d'incredulitat quan surtin a tocar i soni aquesta cançó, però finalment tots els atletes i les atletes es donaran les mans i acabaran ballant conjuntament el Vull petar-ho, fomentant l'esperit olímpic del companyerisme i de que l'important és participar. Acabaran pujant en massa per l'entusiasme a l'escenari principal i un cop més sonarà un dels referents de la nostra cultura popular.
3: Preguem els atletes que baixin de l'escenari.
0: Perquè hi ha coses, Sergi i Roger, que ni la intel·ligència artificial podrà canviar mai.
2: Déu-n'hi-do, Alfons Gorina, t'has lluit, eh?
0: Sí, t'ha agradat?
2: Això és de les millors coses que has fet en aquesta casa. Això vol dir que el nivell tampoc és massa alt.
0: Gràcies.
2: Gràcies, Alfons. A 7 minuts arribarem a les 12. Parlem amb un protagonista d'excepció per l'esport català. Perquè avui un català de la Seu d'Urgell s'ha penjat la medalla d'or en un campionat del món. Miquel Travé, què tal? Bona nit.
4: Bona nit.
2: Escolta, aquest cap de setmana t'has penjat la medalla d'or en la categoria C1 del Campionat del Món de Piragüisme Slàlom amb un exercici perfecte, sense cap errada. Quan l'estaves fent, ja pensaves avui és el dia?
4: Bueno, no, quan l'estava fent, d'estar ben concentrat amb el que tocava, intentar acabar la baixada sencera per no cometre cap error, i un cop arribada a la meta ja podien venir aquests pensaments.
2: Això ho has fet a Oklahoma, és el mateix lloc on es farà la prova dels Jocs del 28. Vas prenent mides o què?
4: Exacte. Bueno, no, ja vam venir el març a preparar una miqueta aquest Mundial i al final hem pogut venir aquí i ja ha acabat sortint bé, però sí, ja anem agafant informació per a veure com ho gestionarem en cas de que em pugui classificar i pugui assistir als Jocs d'aquí 2 anys.
2: Suposo que em diràs que sí. Estàs en el millor moment de la teva carrera, Miquel, perquè, escolta, fa un any vas guanyar l'or europeu, també.
4: Sí, bueno, jo crec que cada temporada té el seu pic de forma. Jo crec que ara mateix estic en un molt bon moment. No et podria dir que és el meu millor, tampoc, evidentment no és dolent, però sé que he tingut molts moments semblants a ara, d'estar en un molt bon moment de forma, trobar-me molt confiat, molt bé, i on les coses també han sortit. També va ser com als Jocs de París, que al final el resultat no va acabar de sortir, però em vaig trobar molt bé, amb un punt de forma molt bo, tant com l'any passat a l'Europeu i al Mundial també, que vaig acabar en una quarta posició. He tingut bastants moments així de trobar-me, però sempre per el Mundial crec que fem una bona preparació i arribar amb un bon pic de forma.
2: Ara et pregunto pels Jocs del 28, però ara ho has dit, els Jocs de París del 24, va ser 5è, si no m'equivoco, Miquel. Amb què tens ara que no tenies fa 2 anys i que t'ha de permetre doncs, lluitar per les medalles i qui sap si guanyar l'or als propers Jocs Olímpics?
4: Bueno, una mica més de maduresa, una mica més d'experiència, i la veritat és que sí, això és un paper fonamental per saber gestionar la pressió, per saber gestionar certs moments i certes situacions, però bueno, jo crec que amb el temps es va aprenent i no crec que no ho tingués al 2024, però evidentment el temps crea l'experiència i això ajuda.
2: Jocs del 28, has guanyat l'or europeu aquest cap de setmana, or al Campionat del Món. Ets favorit a Los Angeles?
4: Bueno, no m'agradaria parlar abans d'hora tampoc, perquè al final aquesta és la primera competició per poder aconseguir la plaça pels Jocs del 2028. En queden 8 per darrere, d'aquestes 8, bueno, en total 9, comptant el Mundial que acabem de celebrar, se n'han d'agafar 5, vull dir, encara queda molta, molta feina per davant, i com hem començat amb una bona competició, però bueno, queda molta feina per davant i ojalà jo donaré tot el possible per poder estar allà el 2028.
2: Doncs a Miquel Travé, contents de saludar-te des de Catalunya Ràdio, enhorabona per aquesta medalla d'or, a continuar amb la feina i amb la mirada posada als Jocs Olímpics del 28. Moltes gràcies i molta sort.
4: Moltes gràcies. Thank you.
2: 3 minuts i mig, arribarem a les 12 de la nit. A veure, Roger, han passat més coses avui a l'Univers Esports. Comencem per un apunt del mercat de fitxatges, un jugador que canvia la Lliga Francesa per l'Espanyola.
1: Sí, parlem de l'Atlètic de Madrid, que ha fet oficial el fitxatge de Kang In-Lee. És un mitja punta sud-coreà, molts el coneixeu, que arriba al Metropolitana procedent del Paris Saint-Germain.
2: Encara en fitxatges, un exporter del Barça, que també va passar pel PSG, canvia d'equip.
1: Sí, Arnau Tenas, el porter de Vic, jugarà cedit al Mallorca, a segona divisió. L'ex blaugrana, recordem, és propietat del Villarreal.
2: En motor, en Fórmula 1, Lando Norris ha fet la pole del Gran Premi d'Hongria i a Antonelli, el líder del Mundial, no li ha anat massa bé la cosa.
1: No, la veritat és que no. Norris, com diem, ha aconseguit la pole al Gran Premi d'Hongria. Demà sortirà des de la primera posició de la graella. Ho farà davant de Charles Leclerc, de Ferrari, també del seu company d'equip a McLaren, Oscar Piastri. El líder del Mundial, com diem, Kimi Antonelli, que la Q3 havia fet el quart millor temps, finalment sortirà setè. El perquè és perquè l'italià ha estat penalitzat en 3 llocs a la sortida per no haver respectat el límit de velocitat que hauria d'haver respectat perquè hi havia bandera groga durant la classificació. Demà la cursa serà la 11a del Mundial, començarà a les 3 de la tarda.
2: En atletisme, bones notícies per atletes catalans.
1: Sí, perquè tenim, atenció, fins a 4 medalles d'or al Campionat d'Espanya, que s'està disputant a Màlaga. La primera, Maria Vicente, ha estat, de fet, l'última a l'heptatló. També Guillem Crespí als 100 metres llisos, Elda Romeva a triple salt i Pol McGrath en els 10.000 metres marxa.
2: Dues de waterpolo, parlem de les seleccions espanyoles masculina i femenina. Comencem per la masculina.
1: Sí, perquè la selecció masculina ha quedat cinquena a la Copa del Món. En aquest cas es disputa Sydney, Austràlia. Aquest matí ha derrotat Montenegro als penals. Per altra banda, la selecció femenina jugarà demà la final a 8:15 del matí, hora catalana, contra els Estats Units. Ahir a les semifinals el combinat de Jordi Valls va derrotar Rússia als penals després d'empatar en el temps reglamentari. La boia Paula Leitón valorava així aquesta victòria als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio.
5: Sabíem que sempre donen la volta a l'última part, sobretot quan estan per darrere, són jugadores ràpides, són jugadores de molt contraatac, al final també tenen bon llançament, ens han empatat i els penals pues, han sigut infart.
1: Hem de pensar, Sergi, que 13 de les 14 jugadores del combinat espanyol són catalanes.
2: Gràcies, Roger. Doncs vinga, va, 50 segons i acabarem aquesta edició del Club de la Mitjanit del dia 25 del 7 del 26, és dissabte. Agrair la feina a l'Anna Hernández a la producció, al Marçal Turo al control tècnic i musical i al Xavi Vall i al Joan Massana al control central. Nosaltres, la gent d'esports, us emplacem a demà un altre cop a Club de la Mitjanit a veure què ens donarà de si l'actualitat esportiva i recupereu aquest programa, el d'avui, doncs d'aquí a pocs minuts ja estarà penjat a les xarxes de Catalunya Ràdio, a l'app i al web de l'emissora i també doncs, a la plataforma forma 3CAT. Recordeu que hem parlat amb el Marc Maiola sobre quina seria la millor davantera pel Barça, pendents de si arriba Julián o no. Demà a les 11, més esports, més Club de la Mitjanit. Descanseu.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Berta Torrades. Intens desplegament policial aquesta hora al centre de Berlín. Segons informa la policia alemanya, un cotxe hauria atropellat diverses persones al parc de Tiergarten, a tocar de la porta de Brandenburg, on es feia la desfilada de l'orgull gai amb desenes de milers de persones. La policia confirma que hi hauria diverses persones ferides, algunes diuen en estat crític que estan sent ateses pels serveis d'emergències. Segons diverses agències de notícies, també hi hauria un mort i una quinzena de ferits. A les seves xarxes socials, un portaveu de la policia de Berlín assegura que l'atropellament ha passat poc abans de les 10 de la nit. La policia confirma que hi hauria un cotxe blanc involucrat i també que s'estaria buscant diversos sospitosos. Tot i així, encara no es detalla si es tracta d'un accident o bé d'un atropellament massiu intencionat. Més notícies amb la Montse Mir.
2: Els incendis de Madrid i Àvila continuen cremant sense control i aquest dissabte s'han hagut de desallotjar diverses poblacions més. Ara ja són més de 90.000 les persones confinades o desallotjades. S'han cremat més de 45.000 hectàrees, tot plegat després d'un dissabte molt complicat pels que treballen en les feines d'extinció. Naval Carnero, Alba Gil.
3: No ha estat un dia positiu, és el balanç del ministre de l'Interior després d'una jornada que ha titllat de molt complexa i amb unes condicions meteorològiques, ha dit, absolutament difícils, amb canvis en l'evolució del vent. De fet, a última hora de la tarda s'ha ampliat l'emergència nacional a la província de Toledo. Sentim Fernando Grande Marlaska des del punt de comandament de Navaluengo, Ávila.
4: Es una noche que no va a ser sencilla, con un trabajo complejo, pero lo que sí quiero trasladar es la confianza a la sociedad y sobre todo a los más directamente afectados de que todos los medios están puestos a disposición, todas las administraciones, como dijo ayer el presidente, estamos trabajando de una forma coordinada y decidida.
3: El dia arrencava amb un missatge d'optimisme. Es creia que la baixada de les temperatures i l'augment de la humitat obrien una finestra d'oportunitat. Però amb el pas de les hores, la situació s'ha anat complicant. Els incendis no s'han pogut controlar, però les autoritats insisteixen que la situació sí que ho està. Ja des de bon matí s'activaran tots els mitjans aeris.
1: Gràcies, Alba. Dissabte també molt complicat pel que fa als incendis al País Valencià. Continua cremant sense control el foc a la Vall d'Uixó, a la Plana Baixa. Les flames han obligat a desallotjar més de 15.000 persones. El regidor de Medi Ambient de la Vall d'Uixó, Marc Seguer, ha explicat a aquesta emissora que se sospita que l'incendi podria estar intencionat.
5: Tot apunta, i vull ser molt cautelós a l'hora de posar-li de definir-ho, però pareix que n'hi ha persones identificades, una persona per lo menos identificada com a possible autor de l'incendi.
2: El president ucraïnès Volodymyr Zelensky afirma que Rússia vol enviar 30.000 soldats nord-coreans al front de guerra. De fet, Corea del Nord ja va proporcionar 14.000 soldats perquè lluitessin al costat de Moscou ara fa 2 anys. Sentim Zelensky.
6: També veiem la cooperació de Rússia amb Corea del Nord. Rússia vol portar 30.000 soldats nord-coreans més. Des del juny, a la regió russa de Voronezh, s'estan fent els preparatius per rebre'ls. A més, Corea del Nord s'està preparant per subministrar a Rússia nous llançadors de míssils balístics.
2: Zelensky sosté que Moscou ha tingut 225.000 baixes al front en els últims 7 mesos. Tot i això, mentre en les últimes hores almenys 19 persones han mort en bombardejos per part dels dos bàndols, 12, 5 dels quals nens, han perdut la vida en un atac ucraïnès d'aquesta matinada contra un càmping a Zaporíjia, en una zona controlada per Rússia.
1: Morrissey entusiasma els fans al Festival Bars amb un concert amb què ha recuperat algunes de les cançons més estimades i ha tornat a fer gala de la seva personalitat controvertida. Anem fins allà a Barcelona, Marc Ruiz.
7: Morrissey pot ser un os difícil d'arrossegar, però s'ha comportat molt bé amb els fans que omplien el poble espanyol, amb un repertori que bastava bona part de la seva carrera en solitari, però també amb The Smiths, i això ha fet embogir els seus seguidors. First of the Gang Today, Every Day is Like Sunday, una de les més celebrades, Irish Blood, English Heart o Sweethead, El seu debut en solitari han fet cantar tothom, però un dels grans moments de la nit ha estat How Soon Is Now, de The Smiths, que ha coincidit amb un xàfec que no ha evitat que els fans cantessin a ple pulmó sota la pluja. There's a Light That Never Goes Out ha tancat un concert on no han faltat missatges conspiranoics com el que amaga Notre Dame, o les crítiques constants a la classe política i la premsa, o les queixes dels assistents per haver de deixar fora del recinte els entrepans de carn, una militància vegana que no li ha impedit mostrar imatges de braus designant-se durant la cançó The Bullfight at Ice, en un territori que rebutja aquesta mena de pràctiques.
1: En esport, Richard Carapaz ha guanyat la 20a i penúltima etapa del Tour de França amb un nou final a Alpe d'Huez. L'eslovè Tadej Pogacar certificarà aquest diumenge el seu cinquè Tour. Remco Evenepoel serà segon i Isaac del Toro tercer aquest diumenge a etapa final amb arribada als Camps Elisis de París.
2: A motor, Toni Bau guanya la primera prova al Gran Premi de la Gran Bretanya de Trial. El pilot de Pierre amplia la distància com a líder de la competició, on suma 280 punts.
0: Fins aquí les notícies.
8: Els hàbits saludables formen part d'una tendència creixent vinculada a la millora de la salut física, mental i emocional.
9: Intento ser plàstica, però sí que necessito estructurar-me.
10: Estar en contacte amb les plantes és una manera d'alliberar-me.
8: Cuidar les rutines quotidianes i projectar una imatge coherent pot reforçar la confiança, la seguretat i el benestar general.
11: Hi ha persones que habiten més un món...
8: Estil de viure. El podcast de Míriam Victòria. A l'API web de Catalunya Ràdio.
12: I també disponible a la plataforma 3CAT.
13: La denominació d'origen Catalunya us ofereix el programa Tast Vertical.
8: Tast Vertical a Catalunya Ràdio. Amb Empar Moliner.

0: Hola, companys. Pel programa d'avui proposo una música molt especial. És el primer disc en solitari de Paul McCartney després de deixar els Beatles. Quan vas a Can Estruc, allà a Esparreguera, tens la sensació de que és com una illa enmig d'un lloc on no hi ha vi. I això me fa pensar en el que va fer McCartney quan va deixar els Beatles, que és aïllar-se i tancar-se ell sol a un estudi a casa i gravar tots els instruments de cançons que tenia al cap. Pràcticament es va inventar això de la música casolana que ara també molta gent ha posat de moda i que als anys finals dels 90 era això que es deia lo-fi. I bé, una altra cosa més a apuntar-se a la llista d'aportacions de Paul McCartney.
1: Home, el Cisco Martí, que és el nostre convidat d'avui, que el volem convidar sempre, el Cisco de Can Estruc, podria ser el McCartney dels Beatles.
2: Absolutament.
3: Ja m'agradaria.
1: Envoltat de... Sí? Tu ets més de McCartney que de Lennon?
3: Sí. Sí. Soc més guerrillero.
1: Sí. Doncs sí, sí. Passa que la millor música dels Beatles per mi és quan és McCartney-Lennon, eh?
3: No ho sé, hi ha d'haver, eh? Un bon acompanyant.
1: Tu algun Lennon tens per allà, també, eh?
3: Sí, més d'un.
1: Cisco, ahir, t'estava explicant abans d'entrar als estudis, vaig gaudir d'un equilibrista 2016, el negre.
3: Molt bo,
1: boníssim, estava boníssim. A més, el vaig gaudir amb companyia, que és com ha de ser, i quan el vaig posar no vaig dir res. Saps això? Tu no dius res, a veure què passa. I, ostres, va triomfar. I avui ens portes... Què?
3: Avui us he posat l'equilibrista blanc, l'equilibrista Charello.
1: Sol, tenim sort, no?
2: Tenim molta sort.
3: El rei de la casa.
1: El rei de la casa, sí, és veritat. Va, serveix, que ens agrada molt sentir aquest soroll, que jo sostinc que el soroll del vi caient a la copa no és el mateix que el de l'aigua. Mm-hmm. Aquesta és per la Sole. I ara li dono el copet. Hauríem de saber el to. I ara tenim les tres copes de l'equilibrista blanc 2021, Charello. Brindem, sisplau, abans que res, per explicar-lo. Salut.
2: Salut.
1: El rei de la casa, dius tu.
3: Sí, home, perquè el rei de... el vi blanc per excel·lència, la veritat blanca per excel·lència de Catalunya, crec que és la Charello.
1: Si estem d'acord, sempre ho diem, no? És la vedet.
2: La vedet.
1: Mm. És la vedet. Sempre ho ha sigut, és inqüestionable. El Charello, aquí a tot arreu, és extraordinari.
3: És una varietat molt sèria, un pèl amarga, un pèl astringent, però que, per exemple, es treballa molt bé amb la fusta, quan s'envelleix es torna molt elegant, molt elegant, es transforma en un gran vi dels millors vins que hi pugui haver al sud d'Europa.
1: Tenim amb nosaltres aquí davant l'ampolla, tots la coneixeu, aquesta ampolla, és l'equilibrista, i hi ha aquest personatge en equilibri en una bicicleta d'aquestes de circ. L'etiqueta és una gran declaració d'intencions. Va amb la bicicleta aquesta d'una sola roda per damunt de la maroma i a sota el que seria la xarxa, que no és xarxa, és... com un camp de fruites.
3: Bueno, és una mica el que volem definir molt bé, no? El màxim equilibri possible, sempre al fil del límit, sobre un conjunt de notes de fruita molt variades.
1: I aquesta és la història de l'equilibrista que està sota el paraigües de la DO Catalunya, a Can Estruc, a Montserrat.
3: A peu de Montserrat.
1: A peu de Montserrat.
3: Centre neuràlgic de Catalunya.
1: Centre del món.
3: Centre del món, i més aquests dies. Llavors és casa...
1: Aquests dies perquè Montserrat rep visites il·lustres, la visita papal.
3: Un senyor molt important dins el món, i que molt bé, que estem molt contents. És que ens truques casa meva, una casa del 1500 i pico, que dic i pico perquè hi ha documents del 1545 dient que ja existeix, o sigui, no sé de quan és, però ja el 1545 ja hi era. Mira, precisament documents traduïts pels frares de Montserrat. Documents, i tinc la traducció i ho tinc tot, i és els que donen fe precisament del posicionament d'aquesta finca i llavors. Podria dir que sempre en mans de la família, però la veritat no en tinc ni idea, perquè les famílies... Home, que Can Estruc és casa dels Estruc, el meu avi es deia Sisco Martí Estruc, o sigui, ell ho va rebre d'un Estruc, o sigui, bé, vull dir, no, és on vaig néixer, on vic, i segurament que allà on em retiraré, o moriré, retirar-me no, perquè no em podré retirar, però possiblement fins al final estaré allà.
1: Tu no et pots retirar per una qüestió. Si tu et retires, agafarà les regnes del negoci la teva estimada per nosaltres mare.
3: Llavors, no... Exacte, aquí anem al revés. Aquí. La mare està supervalenta, superbé, 92 anys. L'Empar va tindre l'oportunitat de conèixer-la fa uns dies i, mare meva, en tenim per dies.
2: Que té energia per estones, sí.
1: La vam conèixer perquè hem estat gravant un programa gràcies a l'Incavi que intenta que conegueu i coneguem i estimem les DOs catalanes. I la DO Catalunya ha de comptar per força amb Sisco Martí perquè va ser el primer celler a la DO Catalunya. Això és històric.
3: Va ser el primer. Jo no, per situació, per posicionament geogràfic, no estava encabit i encara ara no estic amb cap d'ambaixador d'origen, i la DO Catalunya va ser la que em va salvar o va néixer, i vaig ser el primer, estava allà fent cua per apuntar-me.
1: És una cosa que sempre ens agrada explicar-la i sempre dubto de si la sabem explicar bé, Sole, aquesta idea.
2: La idea de que hi haguessin cellers que quedaven exclosos de Déus. Jo crec que el Sisco apuntava una cosa que ajuda a explicar-ho, no? Quan parlava d'aquest orígens de casa vostra, no? D'aquest 1545, clar, en general, quan s'explica quin és el territori vitivinícola català, no? Que cobreixen les denominacions d'origen, es parla d'aquell territori on tradicionalment s'ha estat elaborat vins de qualitat, no? I, home, és innegable que Can Estruc es fa des de fa molts segles, no? I possiblement, doncs, per un descuit en aquell moment, al moment de la formació d'altres denominacions d'origen, o poder perquè des del municipi no es va fer la petició poder quan tocava, què sé jo, no? Vull dir, estem parlant de molts anys enrere, però que Esparreguera que va quedar fora de la creació d'altres denominacions d'origen, no? D'àmbit més local. I en la creació de la DO Catalunya, precisament una de les coses que també s'intenta posar remei és aquests territoris que tenen una llarga tradició vitivinícola no quedessin exclosos d'aquesta figura que empara, que dona garanties al consumidor, que com és una denominació d'origen, no?
1: Clar, per anar a l'estranger, per vendre tot arreu, necessiteu, suposo, els cellers, la DO. La DO que t'explica la traçabilitat.
3: Ens va bé perquè ens situa al món.
1: Clar. Més la paraula Catalunya, La paraula Catalunya.
3: És Catalunya, és Barcelona, és Montserrat, són tres noms propis que tenen molta força a nivell del món.
2: Tres marques, no?
3: Són tres marques de món, molt de món. Mm. I bueno, pues ja està, jo orgullós de ser el number one, de ser el primer, de ser, jo què sé, No sé si el Paul McCartney o el John Lennon, però...
1: McCartney.
3: Sempre he estat molt a gust i molt bé i sempre ajudant amb tot el que he pogut perquè ells també ho fan per mi.
1: Ells que són la DO Catalunya.
3: La DO Catalunya.
1: Perquè, esclar, si tu vas a Can Estruc, veus les vinyes, les vostres vinyes,
3: sí.
1: I veus una franja i allò ja és DO Penedès.
3: Sí.
1: És a dir, sou...
3: L'Indum, la DO Penedès, l'Indum, la DO Cava... Però el meu jardí és el meu jardí i només pertany a la DO Catalunya.
1: Perquè és veritat que el teu jardí està molt ben cuidat, és molt bonic. És molt bonic veure casa teva.
3: Gràcies, és el meu jardí.
1: Clar.
2: Sí, jo crec que quan un visita Can Estruc, aquesta qüestió de l'equilibri, de la recerca de l'equilibri, ja queda clar des de la mateixa endreça, diguéssim, sí, del territori, no? I el ballar... fins i tot per les formes geomètriques, diria, per l'ordre.
4: Aquí la Sole ha tirat guant i l'has de recollir. El de la geometria.
3: Però no sé, no és que et refereixes amb la geometria.
4: Home,
2: vull dir, no hi ha una línia torta, no hi ha res que surti dels marges que toquen.
4: Tu et pertorbes. Si un pal ha caigut un centímetre. Un centímetre.
3: Jo sóc el... És igual, tothom té les seves manies aquesta vida, o les seves bones manies, o les manies dolentes.
4: Aquesta és bona,
3: no?
4: Aquesta és bona.
3: Jo soc molt, molt, molt d'ordre, de neteja, de pulcritud, de rosers a la punta de les vinyes, de que les vinyes no els hi falti de res, que tot, vull dir, que els camins, que tot estigui en un perfecte ordre i equilibri, perquè realment, mira, precisament, aquesta vinya, aquest raïm és d'una vinya determinada i és l'única vinya que de moment aquest any li ha caigut pedra. És l'única, de totes les...
4: Perquè és molt local, la qüestió de la pedra.
3: Sí, són franges. Passen, té unes vies directes, precisament la muntanya de Montserrat canalitza molt les tormentes, en el nostre cas. No estem massa de pega, ni de glaçades, ni de pedregades, ni res, però fa un mes, doncs, mira, una esquillada, doncs, una vinya aquesta de Cremista, que és una vinya que té 70 anys, doncs va rebre.
4: I molt? Bueno, va rebre molt?
3: Va rebre, sí, no volem. Crec que es podrà recuperar, bastant, però ja no serà ni com les altres ni com el que havia de ser. Però, bueno, estem al camp, vull dir, el camp és el camp. No passa res, vull dir... I si passa, doncs, t'aguantes, ja està, fins l'any que ve.

0: corrent. Aquesta està perfecta. Això es brema... Jo sóc partidari de fer la brema bastant tard. M'agrada que el raïm sigui madur, perquè, m'ho he dit en moltes ocasions, la maduresa no es pot aconseguir d'una altra manera. Un tomàquet madur, un plàtano madur, una pera madura... D'aquí ve allò de la fruita robada, perquè quan la vas a robar amb un arbre, si vas a la botiga, no. Però una fruita robada amb un arbre la culls madura, si no ets tonto. Si no ets tonto. La fruita madura, home, té un desenvolupament, una continuïtat, una manera de fer molt diferent. I jo sóc molt partidari de collir madur. La xarel·lo madura, posada en aquest cas era en uns dipòsits de 2.500 litres amb uns futres de fusta rodons de 2.500 litres. Això era l'any 21, hem dit?
1: Aquesta... Sí, 21.
0: Doncs 21. Eren uns comprats l'any 2014, o sigui que portaven 7 vins, però molt bé, encara hi són. I allà es posen allà, amb les seves mares fines, es queden allà, no s'hi fa batonatge, no s'hi fa res, queden allà tranquil·lament, i el vi va agafant aquell greix que té de si sol allà tranquil·lament. Això, per mi, la xarel·lo té això, aquesta capacitat d'envelliment que en fusta li dona... la rodoneix, d'alguna manera,
2: sí, sí,
0: no?
2: Sí.
0: La rodoneix. I li dona un final molt, molt, molt golós i molt amable. Penseu que de la xarel·lo se'n fan els grans caves i espumosos del Penedès i corpinats. Tot el que és el més... Els que envelleixen, eh? Si volen envellir...
1: Xarel·lo.
0: Per què? Perquè és la veritat que millor envelleix.
1: De les blanques diries que és la que millor envelleix.
0: Sí. Mm-hmm. Sí. Sense exagerar res, no? Altres varietats com la garnatxa blanca, doncs, per fer lo mateix, quasi bé puges 2 graus més.
1: Ah, d'acord.
0: Per aconseguir lo mateix, una garnatxa blanca madura se'n va a 15 graus tranquil·lament. Aquí ens quedem amb 13, 13 i mig. És diferent. I amb les altres, amb la macabeu, amb la parellada, és molt difícil arribar a aquestes graduacions.
1: Però la macabeu diries que envelleix bé?
0: La macabeu és una varietat que és la primera que es cull aquí a la zona, que té la pell molt fina. D'aquí ve quan em diuen, ves que aquest té la pell molt fina. Poca broma, que té la pell fina, que és el contrari de la cara dura, que és la cara dura la té el xarel·lo. La macabeu té la pell fina, llavors no, poca broma, necessita que tot li vagi molt en línia, molt d'acord, i que la maduració, perquè et dona una setmana per poder-la collir. Aquí et diu, ves que vinc. Si la vols madurar, diu, ves que vinc. I en una setmana passa del moment òptim a fer-se malbé. Llavors depèn molt de l'any, de la temperatura, de la collita, que si no ha plogut gaire, si ha plogut molt, depèn molt d'aquestes coses. I és la que realment sí que et dona potser més acidesa i et dona més aromes i fruita, tot, però tot molt més primari i que en acabat doncs, és diferent, no? La xarel·lo és la que aguanta tot això i la que et dona doncs, la força fins al final.
1: Si ara tu et diguessin, quin nas hi ha aquí dins? Què trobes aquí dins? Ara direm coses.
0: El dilluns al dematí és difícil, eh?
1: Perquè estem gravant aquest programa que esteu sentint en un altre moment, però que estem gravant el dilluns, que sempre gravem en dilluns, perquè els del vi pugueu venir. Què hi ha aquí dins?
0: Jo m'aniria cap a una part molt... molt de taronja, molt orangina.
1: Mm.
0: Molt orangina, molt, molt...
1: Ah, sí, sí.
0: Molt, molt de pell. Més... Que és el que dius, carai, per què la xarel·lo té això? Doncs té aquesta... Una frescor valenta. Una frescor... No és fina, però és... No? És de Geroni, de fruita d'aquesta vermella, No? Jo trobo això, avui, al matí, sigui el dia que sigui.
1: Jo trobo que aquest vi que...

0: com tots els teus, els aromes estan netíssims i separadíssims, i això m'encanta a mi. No estan empastats, o sigui, et trobes com unes línies aromàtiques i a la boca igual. Molt, cada un molt diferent i harmonitzats, però no empastats.
1: Bueno, i això, penso que això realment és difícil, perquè quan hi ha aquest vi ja porta 4 anys embotellat,
0: sí.
1: I cony, ja hauria d'estar tot més barrejat, i al contrari, la Xarel·lo té aquesta versatilitat de que s'obre, i per una banda tens el cos, que té cos, que té estructura, i per l'altra banda pots trobar aquests aromes valents, grans...
0: Valents, que bo.
1: Espessos. I el que sí que menys té, possiblement, és l'acidesa aquella que tant està de moda. Doncs això deixem-ho pels altres, pels de més amunt, no? Perquè el canvi climàtic existeix. I cada vegada... No, clar, és una realitat. I els que treballem al camp existeix. Cada vegada ens costa més... trobar que la fruita més àcida, no? Anem pujant, anem tirant amunt, i doncs, bueno, doncs ja està, ja ho faran nosaltres, no? Nosaltres hem de treballar el camp d'una manera determinada per poder aconseguir que això no passi. I amb això estem.
0: Però per mi no li falta acidesa.
2: Jo anava a dir, a mi em sembla que té molt caràcter, és a dir, sí. Perquè té molt volum, però té frescor.
0: Sí.
2: Jo li trobo que té frescor.
0: Sí.
1: Perfecte.
2: És un vi una mica com el Cisco. Un vi amb caràcter, també.
0: I valent. No, sí. A veure, no hem de negar que el Cisco, Martí, ens cau molt bé.
2: No,
0: ens
2: jo crec que ja s'ha notat.
0: Ens agrada, ens cau bé, ens agrada parlar amb ell. Qui tingués la sort d'anar dinant amb ell s'ho passa bé, perquè li agrada, gaudeix de la vida, no?
1: Disfruto la meva feina molt, i intento que els del meu voltant també ho disfrutin, perquè et fan bona companyia.
0: Veus? Què més vols a la vida?
2: No es pot demanar més.
0: La Déu Catalunya sempre intenta que... fa moltes accions encaminades a popularitzar el vi de qualitat, a que els joves hi arribin. Tu diries, Sole, que l'equilibrista podria ser un vi que els joves podrien entendre...
2: Crec que per començar l'equilibrista té una cosa que és molt important i a la que no se li ha de treure pes, que és que té una meravellosa carta de presentació.
0: Sí.
2: I quan algú comença i ha de prendre una decisió entre moltes possibles decisions i s'enfronta a una carta, s'enfronta a un prestatge plena de referències, possiblement moltes d'elles molt bones i que encaixen en els seus gustos, crec que tenir una bona carta de presentació i que la teva presentació digui molt de qui ets i què proposes, que trobaràs dins de l'ampolla, és important, i l'equilibrista ho fa. Però, a més, crec que fa una altra cosa, que és que fidelitza. És a dir, triar un equilibrista o un Idoia o qualsevol dels vins de Can Estruc...
0: Ah, sí, l'Idoia, que ens agrada molt.
2: És saber que no fallarà, que serà un vi sempre...
0: Això és veritat.
2: Sí, i per tant crec que aquesta garantia també ajuda a que el consumidor, la consumidora... que li costa potser prendre una decisió perquè pues, està començant, comença a tastar, sap que aquí té un valor segur, no?
0: És que quan parlem d'elegància, ho diem molt, això de l'elegància, no? Però és, quan és veritat, no? Que quan un vi és elegant, dius, oh... O sigui, quedaràs bé si l'obres. Jo hi vaig quedar molt bé. Vaig quedar molt bé.
1: Jo no, com ha de ser? Elegant, distingit i seriós?
0: Molt bé. Ah, molt bé. Mira, m'ho quedo. Sí. Elegant, però també distingit, perquè podria ser elegant i no distingit.
1: Distingit?
0: Sèrio, que m'ho apuntaré així, amb accent a la E, obert, sèrio.
1: Això són moltes coses, han de ser així,
0: Sí.
2: És un repte, no és fàcil.
0: Sí, moltes coses han de ser així, sí. Sí.
1: Ah, bé. No, que sí.
0: Et trobes en el món amb vins elegants, no elegants, no distingits i gens serios?
1: No, amb el món em trobo amb coses boníssimes, boníssimes, però també moltes desequilibrades. Més que... Vull dir, lo difícil a cada zona s'ha de buscar l'equilibri. Cada zona. Llavors el món, doncs, ja és normal, perquè el factor anyada, el factor collita, el factor de si comences o no comences, l'experiència, quan tu voltes molts cellers del món, que tinc la possibilitat de voltar molts cellers del món, et trobes amb moltes coses. Bueno, doncs així, cony, això és... Normalment, el desequilibri és el principi de l'equilibri.
0: Tu has dit ara... cada zona ha de fer les seves coses.
1: Sí.
0: És veritat, és a dir... I tu coneixes molt bé la teva zona i què pots fer en aquesta zona. Tens la sensació que hi ha gent que no és així, que no coneix el que vol fer en la seva zona?
1: Pues sí, perquè és normal, perquè és gent jove, gent que comença, gent que arrenca, gent que vol innovar, que vol fer coses diferents. I com sempre he dit, a més, sempre ho dic, vull dir, només amb el nostre món només tenim X possibilitats a la vida de fer invents, no? Podem fer vins 40 vegades. Només tenim 40 bremes, o 50, o jo ja en porto 60, no sé quantes en porto, no? Però tens aquestes possibilitats, no? Llavors, tu aquest any, si l'endevines, premi, i si no l'endevines, passes tot l'any rumiant com ho faràs l'any que ve per endevinar-la. I l'any que ve l'has d'intentar endevinar amb totes les variables que hi ha en joc, perquè hi ha la temperatura, hi ha la calor, hi ha tot, si plourà, no plourà, no sé què, temps, tal, qual... Canvia. Et canvien totes les variables, llavors tu, amb la teva... Quan ets jove, sobretot quan ets jove, perquè és la teva època fogosa, gloriosa, dius, jo vull provar a fer coses, jo vull fer... Això que fan els de sempre és molt avorrit. Jo vull fer una cosa millor, que vull sorprendre, vull... Llavors és quan realment surten aquests desequilibris que en el futur es van equilibrant.
0: Ens hem quedat en silenci. Perquè, és veritat, perquè tu, sense voler, ens dius coses que ens agraden. Vull dir, ens dius coses, no sentències, però sí coses que estan molt bé. Jo crec que l'equilibri tu el busques sempre... El desequilibri et pertorba,
1: bé.
0: Però buscant l'equilibri estàs sempre navegant per, o dansant per la corda.
1: Sí, però si no vas al límit, tampoc sorprens. Has d'anar sobre la corda, com has dit allò que es deia, això? La corda aquesta?
0: No, jo he dit la maroma, però la maroma jo crec que és rígida. Però...
1: No és igual,
0: sí, és la maroma. És la maroma,
1: sobre
0: sí.
1: Aquesta maroma, si no vas sobre la maroma... mai arribaràs a triomfar o a descobrir o a anar sobre la maroma. Si vas sobre terra ferma, costa més.
0: Molt bé.
1: La seguretat no et dona grans resultats.

0: Tenim, com sempre, a Catalunya Ràdio, venen moltes vegades visites, gent que està passejant, veient la ràdio. I ara ens diuen adéu, ens fan petons i ens diuen adéu, però que, Albert, que n'entri alguna d'aquestes persones, que li deixarem tastar l'equilibrista. Va, aviam si ho aconseguim. Tothom que ve aquí, a vegades venen escoles i llavors no podria ser, però de vegades entren persones que estan veient la ràdio. Està molt bé. Llavors, ara potser l'Albert ens portarà una persona que tasti aquest vi, que què val, Cisco?
1: Ostres, doncs no.
0: Això la Sole ho sap.
1: La Sole ho sap.
2: Al voltant d'uns 19, 20 PVP.
0: Quan no sabem una cosa, l'enciclopèdia Sole...
1: La Sole ho sap.
2: La Sole ho sap tot. La senyora dels preus.
0: No, la Sole ho sap tot. La Sole ho sap tot.
1: Jo em dedico a fer el no preu...
0: Està molt bé de preu.
2: Home,
0: està molt bé de preu.
2: És un plaer molt accessible.
0: Amb què te'l prendries, Sole?
2: Ostres, jo, la veritat...
0: Ara sé què diràs.
2: No, és que diràs
0: copa sola.
2: Sí.
0: Oh, jo també.
2: Sí, perquè quan ho ha dit el Cisco, estem aquí prenent tres copes mentre xerrem tranquil·lament, he pensat, és que és ideal.
0: És que t'acabo de preguntar i he pensat, li acabes de preguntar una cosa que la resposta la tindries. Sí, senyora, copa sola.
2: A copa sola, sí.
0: Copa sola, veient com passa l'estona.
1: No? Perfecte.
0: Ja està.
1: Jo saps qui me'l prendria?
0: Amb qui?
1: Amb vosaltres.
0: Ho estàs fent?
1: Ho estic fent.
0: A Can Estruc es pot venir a visitar o costa molt això?
1: Costa una mica. Només per professionals, amics i familiars.
0: Molt bé, així m'agrada. Doncs professionals, amics i familiars. I ara l'Albert ens porta alguna persona aquí dels que estàvem passejant... Veniu, entreu. Entreu cap aquí. Va, vine cap aquí. Seu aquí. Seu, no pateixis, no patiu. Seieu. Com et dius?
3: Isabel.
0: Seieu els demés. Seieu els demés. D'on veniu?
3: D'aquí, Barcelona.
0: De Barcelona. Esteu visitant la ràdio?
3: Sí.
0: Molt bé.
3: He fet durant tot l'any unes visites... culturals per Barcelona i aquesta setmana ens tocava visitar la ràdio.
0: Doncs com que ens ha fet molta il·lusió que estiguéssiu visitant la ràdio i ens agrada molt, us presentem el Cisco Martí.
3: Hola,
0: que és l'elaborador d'aquest vi que tenim a la copa i que ara et deixarem tastar, que és l'equilibrista. Té, aquesta copa és per tu. És un Xarel·lo del 2021. T'agrada el vi?
3: Sí, molt.
0: T'agrada el vi. Doncs aviam què ens en dius. Està tastant en aquests moments.
2: Aquest programa té coses màgiques, perquè
0: sí,
2: hem segrestat directament a unes oients i resulta que, a més, hem agafat una que li agrada el vi. És meravellós.
0: T'agrada?
3: M'agrada. Sí.
0: Doncs
3: molt natural, no?
0: Vol dir que tens bon gust. Tens davant teu un Xarel·lo de la DO Catalunya, fet per aquest home d'aquí, 2021, que aquella collita com va ser, Cisco?
1: És un Xarel·lo fet a Esparreguera, sota la muntanya de Montserrat, que la collita 21... Ja deixem rumiar. 23, 22, 21...
0: 21, jo crec que va ser post-Covid i era mildiu.
1: 21 va ser l'última de pluja abans de la sequera. Mm. Vale, va ser un any que va costar molt arribar a la brema amb raïm sa, perquè va ploure molt, el mildiu... se'ns va apoderar de les vinyes i tal, però bueno, tampoc no ens podem queixar, ha quedat prou bé.
2: Ja ho crec.
1: És una meravella, no?
3: Molt bé, molt bo.
0: T'agrada?
3: Sí.
0: Les teves companyes i amigues, què tal? Com et dius tu?
4: Jo, Dolors.
0: Dolors, i espera't un moment, l'altra que s'ha assegut amb tu, agafa't el micròfon. Com te dius?
5: Jo em dic Pepa.
0: Pepa, us agrada el vi a vosaltres?
4: Sí.
0: Voleu tastar de la copa de la vostra amiga?
4: I tant.
0: Doncs va, vinga, va, aviam què ens en dius. Està ensumant i ara tastarà aquest vi amb aquest xarel·lo, amb aquest color extraordinari. Què ens dius?
4: Doncs he trobat un punt dolcet, molt agradable, i m'agrada molt. A part, us hem vist a baix, quan arribàveu.
1: Estàvem junts a baix.
0: Heu estat, doncs, no, heu tingut una sort, esteu amb el Cisco Martí. Si ara el Cisco Martí us convidés a dinar, tindríeu sort. Seria una cosa, però no ho farem perquè ens volem nosaltres.
3: Encara hi ha preferències.
0: És divertit que... Bé, a veure, Cisco, tu pots triar, eh? Tu pots triar. És divertit perquè nosaltres parlem, que sí, parlem de vi, fem servir un llenguatge que intentem que sempre sigui molt planer, però sempre és bonic escoltar quan algú et diu que una cosa li agrada i t'ho diu amb les seves paraules, no?
1: Ui, i a més en plan sorpresa, com fas tu.
0: Sí.
1: Cuidado, eh?
0: Sí, sí.
1: No, tal com te la jugues, eh?
2: Sí, perquè quan expliqueu que la visita a Catalunya Ràdio t'ha estat vins, també potser no us creuran.
3: Jo crec que no.
1: Potser la setmana entra en llura cua aquí, al carrer.
0: Escolta'm, és que tot el que portem al tas vertical de Catalunya Ràdio són vinassos. Això, no ens hi posaríem, si no. No?
1: Molt bé.
0: Molt bé, molt bé. Doncs escolteu, moltes gràcies, ja us deixem marxar. Moltes gràcies per venir i per tastar aquest vi d'en Cisco.

0: La DO Catalunya intenta moltes vegades acostar el vi al consumidor. I això és una... ho necessitem, potser, eh? Necessitem parlar el mateix llenguatge, necessitem...
1: Bueno, hem vingut parlant molt durant tota la temporada i potser fins i tot la temporada d'abans i potser la d'abans també, no? D'aquests canvis que percebem en les rutines, en els consums, en les maneres de fer, no? I bueno, i tothom s'ha d'intentar adaptar i estar pendent i reconèixer els moments de consum, no? Els nous i els que es mantenen, no? Tots dos. I crec que la DO té aquest esperit obert, dinàmic, també d'estar pendent, no? De tots aquests possibles canvis. I també crec que amb una visió àmplia, en el sentit d'intentar també seduir, convèncer, enamorar una mica també el consumidor que potser no ho és tan habitual i que també necessita que algú pues, li doni carinyo i li doni amor, no? I crec que el Cisco d'això també en sap molt.
2: No. Jo tinc contacte a través de Vilabriteca, de l'altra empresa meva, tot
0: Tu ets soci del Quim Vila.
2: Jo soc soci del Quim Vila.
0: O el Quim Vila és el teu soci.
2: Bueno, tanto monta. Paul McCartney i John Lennon.
0: I John Lennon.
2: Jo tinc contacte amb totes les DOs o amb moltes DOs, tant d'aquí com del món, no? De moment, l'única DO que m'ha demostrat que funciona un pèl diferent de les altres, perquè les altres són totes molt professionals, molt tècniques, molt apretades, molt estretes, la DO Catalunya aposta pel teatre, per les festes, per acostar-se a la gent, ajuda a totes les entitats d'aquest caire, i fa que nosaltres ajudem també amb aquestes entitats. Jo, al fi i al cap, està en el món dels sommeliers i dels cellers i dels restaurants, ja és un normal per nosaltres, i això ja està bé. Però que, a més, ens permeti la DO, que està oberta molt aquest trànsit amb no sé, ajuda'm
1: de consumidor final, de públic final, de caire festiu també.
2: Teatre, sí.
0: Per exemple, el teatre, això és molt important, sí, és a dir, el foyer d'alguns teatres que tenen bar,
1: que són la immensa majoria, clar, llavors, són espais on el vi havia desaparegut.
0: Clar, i és molt bonic anar a comentar l'obra, o quedar abans, sí, per parlar, per llegir-se el programa, amb una copa de vi.
1: Sí.
0: I això, allò que fèiem abans del Cinefòrum, anem a prendre una copa de vi i anem a parlar de la pel·lícula que hem vist. Mm. A mi això m'encanta.
2: Això s'està fent.
0: En quins teatres ho estan fent?
1: Bueno, la veritat és que Catalunya...
0: El Romea, em sembla,
1: amb el grup Focus hi ha una col·laboració de fa molt anys, una col·laboració que definiria com molt feliç per les dues parts, amb molt enteniment, però bueno, s'han fet coses al Teatre Nacional, al Teatre Lliure, també en teatres de petit format, de teatres més petits.
0: Quan tu veus els...
2: Hi ha la Festa Major de Gràcia,
1: i festivals de música, de cinema...
0: Festa Major de Gràcia, una altra de les qüestions. Festa Major de Gràcia, els joves van amb un got de plàstic i un mojito, no sabíem com, o cervesa directament de la llauna. Que hi hagi vi en una festa major és molt important.
1: Sí, mira, actualment s'està programant els tastos que es faran també aquest any, no? Vull dir que és una cosa...
0: Pensant en la gent que va a la Festa de Major de Gràcia.
1: Correcte,
0: eh?
1: No? I que existeixi també aquesta alternativa. I crec que també, a vegades, és interessant, el vi pot ser una cosa molt sofisticada, però també pot no ser-ho. I pot ser també un vehicle per catalitzar alguns moments de gaudi, de conversa. Ara parlàvem de quan surts del teatre i comentes l'obra amb el teu acompanyant.
0: Ai, sí.
1: Però per què no, quan arribes una hora abans del concert perquè vols anar amb temps i has d'esperar, et prens alguna cosa amb el teu acompanyant i fas una copeta,
0: sí,
1: mentre xerres.
0: Fem una copeta, dues tapetes, dues cosetes, i anem al concert.
1: I la conversa flueix molt millor.
0: Ai, sí. Ai, sí, i mires la playlist, clar, i són, ara que hi haurà... Sí.
1: I són aquests espais que potser en els darrers anys s'havien perdut una mica, no? I home, seria molt ambiciós voler-ho recuperar tots, falten recursos, segur, per poder-ho fer, però bueno, sí que és aquesta dinàmica i en el fons, pues, que el Vic és una expressió cultural, acompanyi altres iniciatives, altres activitats culturals, bueno, sembla una cosa natural, orgànica, que té tota la seva lògica, no?
0: Doncs sí, doncs sí. I aquesta és la qüestió, no? Que arribar també a gent jove.
2: Ara t'imagina, per exemple, un dels millors espectacles de flamenco a Barcelona es fa al Palau de la Música. Si abans d'entrar al flamenco...
0: Totalment d'acord.
2: Una copeta de vi, perdona.
0: Totalment d'acord.
2: El flamenco, si no hi ha una copeta de vi, abans no s'entén.
0: Totalment, totalment, totalment.
2: Jo sóc soci del Barça de sempre. Per què no hi vaig? Perquè no puc fer una copeta de vi. Ja veig el Barça. En canvi, a casa el faig, la copeta de vi. Vaig a casa, faig la copeta d'equilibrista, veient el Barça... I si estic nerviós, dues.
0: I per
2: ja
0: què?
2: Està. Cap problema. Sí. No, vull dir... És una mica... No sé, sóc jo, eh?
0: No. Tens tota la raó. És a dir, el Barça, com és que... Escolta, hem de parlar-hi, eh?
1: Sí, bueno, de fet hi ha aquesta prohibició de qualsevol producte que té contingut alcohòlic, no?, en recintes esportius.
2: Tot prohibit.
1: Però jo, que també soc sòcia del Barça, m'apuntaria aquesta iniciativa, si és com hem de començar. Perquè una iniciativa, a favor.
0: Fixa't una cosa. Ell que ha dit... Una copeta i si estic nerviós, dos.
1: Sí.
0: O sigui, estem parlant... Això és wine in moderation. Escolti... És a dir, que ja s'entén que ningú vol en un esdeveniment esportiu que hi hagi alcoholisme, però estem parlant d'una cosa que és diferent, som mediterranis.
1: És que la cultura del vi crec que és intrínsecament parla de moderació, perquè no gaudiràs del vi si no te'l prens amb moderació, no? I pocs sectors hi ha que a més tenen aquesta autorregulació perquè així sigui i així continuï, no?
0: Per gaudir... ha de ser en moderació. Si no, malament.
1: Clar. És així.
2: Totalment d'acord.
0: Clar. Doncs és veritat. I al Palau de la Música passa el mateix.
2: No.
0: Hem de parlar també amb el Palau de la Música, eh?
2: El problema, però és un... No sé, eh? Vaig anar a veure l'espectacle. Vaig a veure... Jo sóc molt... Jo sóc molt fan. Jo sóc molt català i molt fan del flamenco.
0: Molt bé.
2: Me'n vaig veure el Cigala, me'n vaig veure...
0: T'agrada molt.
2: Molt, sí, m'encanta, sí, molt. Sí, m'agrada perquè és festa, és alegria, és clar, aquestes coses... No, em sec no entren igual.
0: Tens tota la raó.
1: I és passió, eh?
2: Passió.
1: Que en aquesta recerca de l'equilibri que tu fas també hi ha passió.
2: Bueno, perquè som apassionats, digue-li com vulguis, però perquè ens agrada això, perquè penso que és així, no?, una mica.
1: Sí, és... Intens, apassionat.
0: Clar, tu no et pots avorrir a la vida. No t'has de poder avorrir.
2: Al revés, m'avorreixo molt ràpid i com que m'avorreixo molt ràpid, no paro. M'avorro.
0: Entenc aquesta manera de fer, que és molt productiva, aquesta manera de fer.
2: Bueno,
0: per no avorrir-te, fem el que sigui.
2: Siguem actius, però sobretot sense perdre l'equilibri.
0: Tu deus conèixer molts elaboradors del món.
2: Molts. Molts. Molts, vull dir.
0: Deus conèixer els més rellevants, esclar. Segurament, que han vingut a casa teva i han menjat...
2: O han anat a casa seva,
0: Han
2: gaudit d'àpat junts, o de tasto junts, o del que faci falta, sí, és evident.
0: Quan tu convides a casa teva cuiners o elaboradors de vi que ho tenen tot a la mà, què els hi dones? Per menjar, per beure, què fas?
2: Producte nostre. De casa, producte català, si pot ser producte acabat de collir.
0: I aquesta és la gran diferència.
2: Bueno, els dones el que tens. Vull dir, jo penso, quan vaig a Sicília, quan vaig a... jo què sé, al nord de França, o com aquest cap de setmana quan vaig a servir papes, espero que em donin el que tenen allà. Bueno, doncs jo els hi dono, doncs no sé, o sigui, ara que és aquesta època, doncs tomàquets bons... ara ja no queden les carxofes ni espàrrecs, això ha sigut fins ara vindrà una ceba d'aquí, no? Dolceta, ben feta, coses precioses, bones, que no tenen cap complicació perquè són coses de casa. Els hi dono pa amb tomàquet, que s'aguantin si els agrada, com si no, pa amb tomàquet,
0: eh?
2: Ben sucadet i ben bé, eh? Però també els hi dono pernil bo, que no, però pernil bo ve de no sé, d'on sigui, de jabug o d'on sigui, no? Els dono coses bones, ja està, i no passa res, i tot perfecte, i així segueixo tenint amics. Perquè per la boca entre els amics.
0: Sí, es dona amor per la boca, no? Es dona amor.
2: Sí.
0: Sí. Sí. Sí, sí, en general.
2: Sí, sí, en general, sí.
1: A les cases tota la vida ha estat així, eh? Que les padrines sí, és el sí, que feien, no?
2: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, i a les cases pairals, sí, com la meva, jo, com, sempre ha sigut així, casa meva sempre ha sigut molt, molt, molt de taula gran, d'haver-hi colla, i m'ha agradat mantenir-ho i cultivar-ho, i m'ha costat una mica, però al final ho he aconseguit tenir una taula gran amb cabuda per qui ho vulgui, cap problema.
0: Cuines?
2: Gens.
0: Però t'agrada menjar, això sí?
2: M'agrada menjar. No menjo gaire, però m'agrada menjar.
0: T'agrada... Bé, ara, quan parlaves de la ceba, una bona ceba és un luxe.
2: Bona ceba és un luxe, un bon oli és un luxe,
0: Sí.
2: Aquell tomàquet madur, aquell... Ostres, prova això, cony. Aquell préssec que ha acabat de collir. Això m'agrada, a mi m'agraden aquestes coses, no? Sí, sí. I a més, aquestes... El producte el domino, la cuina no.
1: I el maridatge sospito que també. Nosaltres sí, abans dèiem que el maridatge sí, era a copa sola d'aquest xarel·lo, però tu amb què ho maridaries?
2: El xarel·lo?
0: Aquest, sí.
2: Amb el Barça.
0: Amb el Barça.
2: No.
0: Però què menges quan veus el Barça a casa?
2: Ametlles.
0: Oh, m'encanta.
2: Ametlles torrades o avellanes torrades?
0: Oh, m'encanta. Que deuen ser les més bones del món.
2: Avellanes les compro totes quan vaig per allà a la bassona de Falset, Guiamets, per allà aquella zona de Montsant. Allà hi ha les millors avellanes del món.
0: I cap allà cap
2: per mi. Ben torradetes, ben bones. Bueno, són coses així, no? Però bueno, hi ha un equilibrista amb una almeja viva. Fantàstic.
0: Uau.
2: Una almeja viva. M'encanta. Més que amb un ostre. L'ostre té que ser...
0: Doncs mira, jo també...
2: L'arcachón.
0: També filmaria, eh?
2: Aquella planeta, tal, igual, pam, pam, pam, que és més petitona.
0: Això...
2: Ara t'agafa gana, que t'agafa gana. No,
0: m'ha vingut salivera ara mateix. M'ha vingut un Pavlov.
2: Ah, doncs això, cony, aquells musclos de roca que estan deliciosos, no? I això està molt bo. Hi ha coses, aquestes coses. Dic, això, veus, el xelo pot amb tot això.
0: Veus, els musclos és un d'aquells productes que jo sempre penso, si fossin caríssims ho entendríem molt, perquè són extraordinaris i el preu... paguem poc pels musclos. Bueno, i mira que són bons.
2: Estan bons. Doncs això, un dia això, unes... com si no, les pipes, les... com se diuen, les...
1: les petxines petitetes, sí, ara també un poc em sortia una mica.
0: Ah, esteu dient les tallarines?
2: Les tallarines. Unes tallarines, uns musclos...
0: Calla.
2: I uns escamarlanets, unes gambes, jo ja he dinat, és perfecte.
1: Home, has dinat i estaràs feliç tot el mes.
2: I una copa d'equilibrista i... No, en aquest cas seria quasi 5 copes d'equilibrista.
0: Aquest equilibrista està boníssim, realment, sí, eh? Aquest xarel·lo 2021 de la Déu Catalunya, l'equilibrista.
1: Sí, però sí que és veritat que amb un àpat així de closca fa estiu, eh? És un àpat d'estiu per després a la platja, per
2: abans
1: després...
2: una manideta de tomàquet i ceba
0: fantàstic,
2: ja tenim el dinar fet.
0: Calli. Sí, sí, ara quan has dit closca, que a més és una paraula molt catalana, no? Anem a fer closca.
1: Sí.
0: És molt bo, molt bo.
2: Una cosa molt fresca i molt tranquil·la.
0: Llavors estaves dient, Sole, que Déu Catalunya, Festes de Gràcia... i també teatres, que em sembla molt interessant.
1: Sí, entre moltes altres coses, eh? com apuntava en Cisco, la veritat és que hi ha una agenda d'activitats enoculturals, en aquest
2: molt
1: cas,
2: important,
1: que és tot l'any, però que sí que és veritat que a l'estiu que hi ha moltes més coses, no? Ara també s'ha presentat la nova temporada de Aterrats en Cultura, que és una acció que es fa des de fa molts anys a Barcelona, que serveix per descobrir terrats que habitualment no són accessibles al públic, i on es fan actuacions culturals de tot tipus, des de música, dansa... És un secret fins pocs dies abans de l'actuació, no? I és una iniciativa cultural molt xula, molt arrelada a Barcelona, on la Déu Catalunya hi participa des de fa molts anys. I no res, fa ben pocs dies que s'ha presentat, no? Doncs també, també hi seran allà els vins de la Diu Catalunya, entre moltes altres coses, eh? És a dir, total, i de fet, fins i tot una mica buscant aquests espais, com apuntava el Cisco també, una mica d'intentar recuperar aquests espais, arrenca en breu una campanya també amb un bon número de supermercats i de comerços i superfícies de Catalunya, on les persones que s'emportin ampolles de Diu Catalunya a casa s'emportaran també pues, alguns objectes útils per l'estiu, des de glaçoneres per la platja, aquest tipus de gadgets, d'objectes que no sempre tens a casa i que, bueno, et pot facilitar una mica pues, això, no? Poder-t'ho portar quan marxes de càmping, quan te'n vas uns dies a la platja, quan te'n vas uns dies a la piscina.
0: No, bueno, per portar el cotxe, no sigui cas que tinguis una emergència.
1: Clar, és a dir, venen dies d'estiu, de vacances i de compartir temps amb la família i amb els amics, bueno, pues, intentem posar-ho fàcil i acompanyar tothom que es pugui.
0: L'estiu és una època en què tothom consumeix més blanc?
2: Sí. Sí, evidentment sí. Però ara s'està consumint més blanc tot l'any. La puja del blanc de criança, del blanc aquest amb bota, d'aquest blanc que té uns matisos diferents, que no és el blanc jovenet, acabat de fer i tal i qual, està pujant tot l'any. La capacitat que té aquests blancs de criança, com ara la Crivista, que de poder-los compartir en una taula amb molta colla, és molt important. Llavors, cada dia aquests blancs estan agafant terrenys sobre els negres. Això sí que és veritat.
0: A tot el món, no, Sole? Mm,
1: sí, és una tendència clara.
2: Però, bueno, sí. Això és cíclic, eh? Vull dir, les coses van canviant.
0: No passa res, perquè quan es consumia més negre ho trobàvem normal i no passava res. Escolta'm, és anar veient. Anar veient com va el món.
2: No passa res. Ara, doncs, mira, ara estem en un moment en què menys fusta, més lleuger, els vins molt més fàcils, aromàtics. Com que bevem menys, també tot té que ser menys agressiu, té que ser molt més suau. Hem de veure coses molt més fàcils perquè ens entrin en un equilibri més equilibrat, per dir-ho, no?
0: La manera de fer l'equilibrista ha canviat en tu, des de que el fas?
2: No, l'equilibrista no, des del primer dia s'ha fet d'aquesta manera.
0: Sí, és així.
2: Segueix sent des del primer dia. El primer dia va ser un vi estrany i l'hem anat fent. Sembla que la primera collita de l'equilibrista va ser el 2004, crec.
0: 2004. Entens alguna?
2: Bueno, es podria buscar.
0: Fem un dia una vertical. Vine al programa i fes-nos una vertical, va.
2: Es podria buscar, no sé.
1: Hi ha coses que millor no explicar, que encara te les demanaran.
2: Ara havia d'haver callat.
0: Ens diu el Víctor que hem acabat, ens ha passat volant això, de manera que gràcies, Cisco Martí, per venir. No és l'últim cop. Vine la setmana que ve, que hem de parlar més.
2: Sí, home, m'haurà de posar nòmina aquí.
0: És el nostre desig.
2: Ah, és el desig. Ja,
0: el nostre desig. Cap, director del Tas Vertical.
2: Moltes gràcies.
3: La denominació d'origen Catalunya col·labora amb el programa Tast Vertical. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural. El vi es consumeix amb moderació.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Sara Riera. Un atropellament múltiple al centre de Berlín aquesta nit ha causat com a mínim un mort i 15 ferits durant la festa de l'orgull LGTBI, en què participaven milers de persones. Segons informa la policia, un cotxe ha entrat al parc de Tiergarten, a tocar de la porta de Brandenburg, i han vestit diverses persones. La policia ha explicat que han trobat el vehicle aturat davant d'un arbre. El conductor ha fugit i s'ha organitzat un ampli dispositiu de seguretat per trobar la persona o les persones que haurien provocat aquest atropellament massiu. Tota la gent que participava en la festa s'ha evacuat de la zona. Fa uns minuts, i a través de les xarxes, l'alcalde de Berlín, Kai Beckner, ha condemnat el que considera un atac terrible a la nostra societat lliure i oberta al món. I el canceller alemany, Friedrich Merz, ha emès un comunicat en què demana que surti a la llum la veritat d'un acte abominable. Protecció Civil acaba d'emetre un avís per temps violent durant les pròximes dues hores amb pedra i ratxes de vent de fins a 90 km per hora al Tarragonès, al Baix Penedès i al Garraf. Aquesta matinada, de fet, els ruixats es concentraran sobretot al litoral central i al sud del país i ja aquest diumenge a la tarda es desplaçaran cap a les comarques del nord-est. Al País Valencià, un home de 78 anys ha mort en un incendi forestal a Manises, i a la Vall d'Uixó, un foc encara actiu ha provocat 6 ferits i ha obligat a desallotjar diversos municipis. Els bombers hi treballen amb un dispositiu molt ampli de més de 300 efectius. Segons ha explicat aquesta emissora, el regidor de Medi Ambient de la Vall d'Uixó, Marc Seguer, el foc ha començat a 9:15 del matí de dissabte, s'ha propagat molt ràpid i ara afecta la Serra d'Espadà.
2: Està cremant sobretot pins, molt de matorral mediterrani, que per les seves característiques doncs és un matorral molt sec, i així és que portem durant molts mesos que no ha plogut ni una gota. Això ha fet que estigui tot molt sec, i això el que ha fet és que en qüestió de mitja hora, d'un quart d'hora, se descontrola l'incendi d'una manera molt gran.
1: Se sospita que l'incendi podria haver estat intencionat perquè ha començat amb diversos focus pràcticament simultanis i molt propers. La policia, per cert, que ja ha identificat una persona. I mentrestant, a França preocupa i molt un gran incendi que s'acosta a Bordeus, ha obligat a desallotjar gairebé 170.000 persones de la seva àrea metropolitana. El ministre de l'Interior francès, Laurent Núñez, ha dit que de moment no es plantegen, però, evacuar la ciutat, tot i que adverteix que les coses no estan sent gens fàcils.
3: Cal evitar el sector de la Gironda per, evidentment, facilitar la feina de les forces d'emergència i de seguretat, i continuarem treballant sobretot sobre el perímetre de foc i preparar-nos per ser més eficaços, tot i que preveiem un combat llarg i molt difícil.
1: A Ucraïna, el seu president Volodymyr Zelensky afirma que Rússia vol enviar 30.000 soldats nord-coreans al front de guerra. Corea del Nord ja va proporcionar 14.000 soldats perquè lluitessin al costat de Moscou ara fa dos anys.
4: També veiem la cooperació de Rússia amb Corea del Nord. Rússia vol portar 30.000 soldats nord-coreans més. Des del juny, a la regió russa de Voronezh, s'estan fent els preparatius per rebre'ls. A més, Corea del Nord s'està preparant per subministrar a Rússia nous llançadors de míssils balístics.
1: Zelensky sosté que Moscou ha tingut 225.000 baixes al front en els últims 7 mesos. Tot això, mentre en aquestes últimes hores almenys 19 persones han mort en bombardejos entre els dos bàndols, 12, 5 de les quals nens, han perdut la vida en un atac d'Ucraïna contra un càmping de Zaporizhzhia, que és una zona controlada per Rússia. Esports, Richard Carapaz ha guanyat la 20a i penúltima etapa del Tour de França amb un nou final a l'Alp d'Huez. L'eslové Tadej Pogacar certificarà aquest diumenge el seu 5è Tour. Remco Evenepoel serà segon i Isaac del Toro tercer. Aquest diumenge, etapa final amb arribada als Camps Elisis de París, una etapa que retallarà i només recorrerà els carrers de la capital francesa perquè part dels efectius de seguretat s'hauran de desplaçar en aquests incendis que estan afectant el departament de la Gironda. En motor, Toni Bou ha guanyat la primera prova al Gran Premi de la Gran Bretanya de Trial, que s'ha disputat a Anglesey. El pilot de Pierre amplia, doncs, la distància com a líder de la competició, on suma 280 punts. Aquest diumenge, segona prova en terres britàniques.
0: Fins aquí les notícies.
5: Guàrdia, amb Enric Calpena.
6: Quan Àtila i els uns van irrompre les fronteres...
7: L'estiu no atura l'enguàrdia. Episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és...
5: Enguàrdia. Dissabte i diumenge a les 3 de la tarda.
7: Una hora d'història que us captivarà.

0: Catalunya Ràdio i ICAT. Units per la música.
1: Hola, hola, trapelles. Benvingudes un programa més a ICAT. Avui ens posem la corona, els talons i l'autoestima fins al sostre per celebrar les autèntiques reines del pop, les que han marcat generacions senceres només obrint la boca o movent un dit. I és que no parlem només de música, parlem d'actitud, de reinvenció i d'aquella energia que fa que, quan sona un tema seu, et vingui de gust caminar com si tinguessis una passarel·la al davant. Prepareu-vos, que avui venim amb els millors temacles.

què converteix un artista en realesa del pop? És la veu impressionant? És la imatge? Són les còrios, el discurs, els outfits? Al final, una reina del pop és aquella que pot desaparèixer uns anys i tornar amb un tema i pam, tornar a dominar totes les playlists. El pop potser canvia cada temporada, però elles sempre troben una manera d'estar al centre. I això només ho fan les reines de veritat.

Parlem de les pioneres, les artistes que van obrir camí quan encara no era fàcil que una dona liderés la indústria musical. Elles van marcar tendència abans que existissin les xarxes socials, van reinventar el visual, el so i la manera de presentar un disc. Van ser Madonna, Whitney, Janet Jackson, totes elles. I encara avui, quan les escoltem, notem aquella força que només poden tenir les icones que van fer història.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Sara Riera. Protecció Civil emet un avís per temps violent fins a les 3 de la matinada al Tarragonès, al Baix Penedès i al Garraf. Pot caure pedra, les ratxes de vent poden arribar als 90 km per hora i pot haver esclafits o tornados. A tota la zona del nord de la Costa Daurada, el grau de perill ara mateix és de 6 sobre 6, per tant, màxim. Hi ha activada l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses, de fet, durant tota la matinada. Aquest diumenge, segons Protecció Civil, els aiguats es desplaçaran ja al nord-est del país. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, es podria superar el llindar de 20 litres per metre quadrat en mitja hora. Per tot plegat, es demana extremar les precaucions, seguir l'evolució de les previsions meteorològiques i evitar qualsevol activitat que pugui comportar riscos. És important evitar passar per rius, rieres, barrancs, encara que no hi plogui, perquè les crescudes d'aigua poden ser sobtades.